0: més important del sector del porc. John Travolta rep per sorpresa una Palma d'Or honorífica al Festival de Cinema de Cannes. L'actor nord-americà ja ha presentat la seva primera pel·lícula com a director.
1: Esports. El Barça femení de futbol opta aquest dissabte al seu tercer títol de la temporada. Les blaugranes s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid a la final de la Copa a Gran Canària, amb la baixa de Caroline Graham per lesió. El sindicat d'àrbitres ha demanat al comitè de competició que s'obri un expedient disciplinari a Florentino Pérez. També que el Club Blanc i el seu president facin un comunicat de disculpa arran de les seves declaracions contra els àrbitres pel cas Negreira. I en bàsquet, el Barça més un comunicat negant haver contactat amb l'entrenador de l'Unicaja, Ibon Navarro, arran dels rumors que vinculen amb el Dubai l'actual entrenador, Xavi Pascual, amb qui el club blaugrana assegura que treballa com a única opció.
0: Pel que fa al temps, el cap de setmana arrencarà amb sol, però ambient fred de bon matí. Glaçarà a les valls del Pirineu i localment al Prepirineu. A la tarda, a les comarques de Girona, s'escaparà algun ruixat puntual i feble. Diumenge, algun ruixat matinal a la Costa Brava i molts més durant la tarda al Pirineu, al prelitoral i també al massís dels Ports.
2: Trescat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Dimecres que ve es reuniran a Madrid els governs català i espanyol per subscriure els acords en infraestructures que estan negociant el PSC i Esquerra Republicana per desencallar els pressupostos de la Generalitat. Que s'hagi convocat aquesta reunió és un senyal més que el pacte està ben encarrilat i que molt probablement es tancarà la setmana vinent. Les claus d'aquest acord són impulsar una línia de tren que uniria el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona i també els mecanismes per assegurar que es compleixen aquestes i altres inversions de l'Estat a Catalunya. Dilluns està previst que es rubriqui l'acord per aquesta nova línia orbital. Aquest mateix vespre, els republicans reuniran el seu Consell Nacional per decidir si validen definitivament els comptes i dimecres, com dèiem, hi haurà la reunió bilateral a Madrid. Per tot plegat, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, és optimista de poder aprovar aviat els comptes.
3: Estan sent converses exigents per part dels diferents grups parlamentaris i que el nostre objectiu és tenir-los enllestits quan abans millor, però encara no tenim l'acord tancat.
0: Pels comuns, que també són clau per tirar endavant els pressupostos, aquesta línia orbital és un bon projecte a llarg termini, però Jéssica Albiach demana prioritzar Rodalies.
4: Malgrat que és molt bona notícia, les obres duraran fins al 2040. Per tant, nosaltres el que sí que fem és centrar-nos per resoldre aquests problemes de la xarxa de Rodalies.
0: En canvi, Salvador Vergés de Junts, en declaracions a l'hemicicle de 3Cat Info, i Alejandro Fernández del PP creuen que és aixecar la camisa als usuaris de Rodalies.
5: A un usuari de Rodalies que li estiguis parlant de que ara tu has acordat una línia orbital que li donarà solució d'aquí 15 o 20 anys, em sembla que és una autèntica presa de pèl.
6: És molt més important posar els recursos per garantir que Rodalies funcioni i que les carreteres no tinguin els forats que tenen ara mateix que infraestructures noves.
0: El govern voldria tenir aprovats els pressupostos abans de l'agost. Els sindicats d'ensenyament convocats de la vaga veuen com una oportunitat el preacord dels nous pressupostos per aconseguir millores salarials i desencallar el conflicte. Tot i així, lamenten que ni Esquerra Republicana ni els comuns no hagin situat l'educació com a prioritat a l'hora d'aprovar els comptes. Yolanda Segura és la portaveu del sindicat USTEC.
7: Hem demanat als grups polítics que pressionessin, sobretot perquè poguéssim desencallar el conflicte i que els pressupostos ja introduïssin aquestes partides pressupostàries necessàries per donar resposta a les necessitats educatives i laborals. Però, clar, a partir d'aquí, tant de bo, Estem a l'expectativa.
0: Malgrat això, el secretari general del Sindicat de Professors de Secundària, Ignasi Fernández, admet que els pressupostos no són una garantia total.
8: Les negociacions ja s'entenen com que tindran pressupostos. El tema és si voldran destinar els recursos que són necessaris més enllà de l'aprovació dels pressupostos.
0: A tot això, el Departament d'Educació ha comunicat als sindicats que finalment la propera reunió sectorial serà dimecres que ve a la tarda i no dimarts. Segons la conselleria, la reunió es posposa un dia per una qüestió d'agenda de la mateixa consellera, que dimarts ha de participar en la Comissió d'Educació i en el ple del Parlament. Els mestres i professors tanquen una setmana de protestes i mobilitzacions per reclamar millores laborals i salarials. Aquest divendres els docents han sortit al carrer a Lleida, l'Alt Pirineu i també l'Aran. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
2: Ha estat una jornada amb manifestacions com la de Lleida amb unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana o la de la Seu, i talls de carretera al Segrià, a l'Alta Ribagorça i a la C-16, al túnel del Cadí, que unes 200 persones han tallat totalment durant prop de 2 hores, coincidint amb l'inici del cap de setmana. Tot plegat l'endemà d'una reunió sense acord entre el departament i els docents, que han tornat a reclamar millores salarials, menys ràtios a les aules i més recursos per l'educació inclusiva. Els sindicats celebren l'èxit de les mobilitzacions i avisen que no s'aturaran. Marisol Salvador és portaveu de l'USTEC a l'Alt Urgell.
9: Necessitem que el govern ens escolti, que agafi, que miri la voluntat del professorat, del què és el que vol, i està demanant a crits i no hi ha manera. S'han de seure, tornar a fer un nou acord, perquè l'acord del març no va servir per res. Bueno, és això, és que s'han de tornar a obrir i negociar. No poden enquistar més el problema.
2: La jornada de vaga d'aquest divendres a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran ha tingut un seguiment del 18%, segons el departament, mentre que els sindicats eleven aquesta xifra fins al 50%.
0: I a València hi ha hagut una manifestació històrica amb més de 35.000 docents, segons la delegació del govern, que han col·lapsat al centre de la ciutat. La propera reunió entre els sindicats i la Conselleria d'Educació serà dilluns. Mentrestant, es manté la vaga indefinida. València, Pepa Ferrer.
10: La d'aquest divendres ha estat una manifestació massiva en la que han simulat un enterrament i on li han cridat i li han cantat a la consellera Carme Ortí les seves reivindicacions.
11: Mari Carmen!
12: Mari Carmen!
10: Volen que s'abaixen les ràtios, que les infraestructures milloren, que torne a la taula de negociació el seu sou, el més baix de tot l'estat, expliquen. Àfrica és professora i Marc Candela, portaveu del sindicat STPB.
13: No havia vist mai una manifestació tan gran, mai, en la vida.
14: És un crit a la Conselleria d'Educació del govern valencià de que el preacord que ens van posar ahir damunt de la taula no el volem.
10: Portin 5 dies de vaga indefinida. Dilluns, que ja ha convocat una nova reunió, esperen que el conflicte es desbloqueje, perquè als centres la situació, diuen, és insostenible.
0: Per cert, que les protestes dels docents coincidiran els dies 27 de maig i 5 de juny amb la convocatòria de vaga de Rodalies. Els sindicats UGT i Comissions Obreres reclamen a Renfe més personal, sobretot interventors, per motius de seguretat. Pau Mercè és membre de Comissions.
15: S'ha perdut totalment la figura de referència que ajudava l'usuari i que posava ordre als trens. Aquesta falta de plantilla es tradueix directament en falta de seguretat. Els treballadors patim agressions físiques i verbals gairebé diàriament i els passatgers viatgen amb una sensació total de desemparament.
0: Els sindicats han demanat que abans d'aquesta vaga parcial hi hagi una reunió amb Renfe que tingui la mediació del Departament de Treball.
16: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: L'actual foc pactat entre el Líban i Israel, que finalitzava aquest diumenge, s'allargarà 45 dies més, segons han pactat les dues parts en les negociacions de Washington. L'anunci de l'acord l'ha fet el Departament d'Estat nord-americà, que fa de mediador entre els dos governs. Les parts tornaran a reunir-se els dies 2 i 3 de juny a la capital nord-americana, tot i que la treva va entrar en vigor el 17 d'abril. Israel ha continuat bombardejant cada dia posicions de Hezbollah al sud del Líban i ha matat més de 400 persones. L'últim bombardeig israelià aquest mateix divendres ha matat 6 persones al sud del país àrab. La milícia xiïta, que no reconeix l'acord d'alto el foc, també ha matat diversos soldats israelians. La fi dels atacs israelians contra Hezbollah és una de les exigències de l'Iran en els contactes indirectes que manté amb els Estats Units. I encara en clau internacional, el ministre d'Afers Estrangers de l'Iran, Abbas Araghchi, diu que el govern no confia en els Estats Units i que així és molt difícil negociar un acord de pau, però agraeix qualsevol gest de la Xina que pugui ajudar a posar fi al conflicte a l'Orient Mitjà.
17: La Xina ha estat útil en el passat en la represa de les relacions entre l'Iran i l'Aràbia Saudita. Tenim molt bones relacions amb la Xina. Som socis estratègics i sabem que els xinesos tenen bones intencions. Qualsevol cosa que puguin fer per ajudar la diplomàcia serà benvinguda.
0: El cap de la diplomàcia iraniana ha fet aquestes declaracions a Nova Delhi en el marc de la cimera dels BRICS, des d'on ha carregat contra els Emirats Àrabs Units. Els acusa de ser un soci actiu en l'agressió dels Estats Units i Israel contra la República Islàmica, cosa que han negat rotundament les autoritats d'Abu Dhabi. Donald Trump ha acabat una visita oficial a la Xina amb pocs resultats concrets, però amb bona sintonia aparent. El president dels Estats Units assegura que comparteix amb el seu homòleg Xi Jinping el rerefons del conflicte amb l'Iran, però, a més, Pequín ha aconseguit que Trump llanci una advertència a Taiwan. El mandatari nord-americà continua considerant l'illa com a aliada, però alerta que no tolerarà passos cap a la seva independència.
11: Sobre Taiwan, no ha canviat res. No pretenc que ningú declari la independència i no hem fet 15.000 quilòmetres per engegar una nova guerra. No vull això. Vull que Taiwan i la Xina refredin la seva posició. No volem que ningú digui que s'independitza perquè té el suport dels Estats Units.
0: I a la capital xinesa, Xi Jinping ha afalagat Trump amb gestos inèdits cap a un dirigent estranger. Pequín, Francesc Canals.
12: Pequín ha multiplicat per segon dia en la jornada final de la cimera les proves d'hospitalitat per a Donald Trump. La posada en escena ha consistit en un passeig per un dels espais més fortificats de la capital xinesa. Xi Jinping ha guiat personalment Donald Trump per Zhongnanhai, el complex de residències, jardins i llacs, conegut com la ciutat prohibida roja perquè és on viuen i treballen els líders comunistes xinesos i és al costat del Palau Imperial que ara visiten els turistes. Pocs mandataris estrangers hi tenen accés i aquest ha estat un motiu més per fer sentir especial el president nord-americà. Nova reunió amb Xi, més elogis al president xinès i posició relativament pròxima sobre Hormuz i l'Iran. Sentim Donald Trump.
11: Hem parlat de l'Iran, compartim moltes idees sobre l'Iran, volem que això s'acabi, no volem que tinguin armes nuclears, volem que l'estat s'obri.
12: No queda clar fins a quin punt Teheran serà pressionat pel seu aliat xinès. El president nord-americà se n'ha entornat als Estats Units i Xi Jinping es prepara ja per a la següent cimera els pròxims dies. Un aliat proper, el president rus Vladimir Putin.
0: I tornem a les notícies de casa nostra perquè la Generalitat reclama al govern de l'Aragó gairebé 800.000 euros per la compra i la conservació de les obres de Vilanova de Sixena. En una reclamació extrajudicial, l'executiu català defensa que s'ha de restituir els diners del procés i obre la porta a negociar amb l'Aragó. Una proposta que el govern aragonès ja ha rebutjat. Lleida, Júlia Albàcar.
18: Segons l'escrit del govern català, el fet que es declarin nuls de ple dret els contractes de compravenda comporta que s'hagin de restituir 400.000 euros al Departament de Cultura i 370.000 al Museu de Lleida, corresponents al manteniment que es va fer a les 56 obres. També plantegen que els dos executius puguin començar una negociació en un termini de 10 dies, una proposta que l'Aragó ja ha rebutjat. Sentim la vicepresidenta del govern aragonès, Mar Vaquero, que qualifica la reclamació de rebequeria.
19: Claramente es una pataleta ante la continua pérdida de razón y creo que también de enajenación política de la Generalitat de Catalunya.
18: El govern català, de moment, no ha volgut fer declaracions. En paral·lel, el Museu Nacional d'Art de Catalunya també ha enviat diferents reclamacions als ordres monàstics, al monestir de Sixena i al bisbat de Barbastre per començar una negociació sobre les conseqüències econòmiques de la nul·litat dels contractes de compravenda d'altres obres d'art al 1994.
16: El temps.
0: Néstor Gómez.
20: Deixem enrere els ruixats que ahir i abans d'ahir i aquests darrers dies ens han acompanyat perquè avui parlem d'un dia molt tranquil, sobretot aquest matí. Un matí de sol, però atenció a les temperatures perquè si encara no hem sortit al carrer ens hem d'abrigar. Fa fred a les comarques del Pirineu, les temperatures espera que puguin baixar o hagin baixat per sota dels 0 graus en algunes fondalades de les valls i destaquem a les comarques de l'interior moltes temperatures per sota dels 5 graus, fins i tot les més altes del país. En principi haurien d'estar al voltant dels 8, 9, 10 graus a la façana costanera. Això sí, amb bancs de boira a l'interior de les comarques de Girona, Catalunya Central, i encara pot caure algun floc de neu per sobre dels 1.400 metres a la Vall d'Aran. De cara a aquesta tarda es reactivarà una mica també la nuvolositat, apareixeran alguns ruixats al Pirineu més oriental i també s'esperen alguns ruixats cap al sector o a l'entorn del Montseny, poca cosa comparada amb aquests darrers dies. A la resta, cap a Ponent i cap al sud del país, el que s'espera és un dissabte assolellat de cap a cap. I de cara a demà, doncs, de bon matí tindrem la sorpresa de que apareguin algunes febles precipitacions cap al Maresme, cap al sud de la Costa Brava, amb ràpida tendència a retirar-se per deixar pas un cel variable. I de nou, demà a la tarda, tornaran els ruixats i les tempestes al Pirineu i al Parapirineu. Tant dissabte com diumenge, les temperatures pujaran. Avui cap als valors de 22-23 graus i ja de cara a demà tornarem a tocar al sud del país als 25.
16: 3CAT Info.
0: El Tribunal de Comptes obliga l'exdirector de l'Oficina Antifrau, Daniel Di Alfonso, a tornar 142.000 euros a l'entitat. Són diners que hauria cobrat indegudament en concepte de triennis. En una primera sentència, el Tribunal l'obligava a pagar 82.000 euros, però Antifrau i la Fiscalia hi van presentar recursos i els magistrats els han estimat parcialment. Tot i així, aquesta nova resolució encara es pot recórrer al Suprem. Di Alfonso va presidir aquesta oficina entre el 2011 i el 2016, fins que es va filtrar una conversa amb el llavors ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, que evidenciava una operació política per desacreditar líders independentistes. El model econòmic de Catalunya és insostenible i aboca els ciutadans a un empobriment continuat. Aquesta és la conclusió de l'informe Fènix, elaborat per un grup d'economistes que situa Catalunya a la cua d'Europa en riquesa per habitant entre les regions comparables. Segons l'estudi, sectors com el turisme o la indústria càrnia estan creant llocs de treball altament subvencionats. Són tots els que estan per sota dels 27.500 euros bruts anuals i que asseguren empobriment cobreixen el conjunt del país. Miquel Puig és un dels autors de l'informe.
1: Aquests salaris no permeten pagar ni tan sols el cost dels serveis públics més directes del que es beneficia el treballador. I un sector altament beneficiat, definim aquell en què el salari mitjà és així. És a dir, és com si tots els seus treballadors fossin altament subvencionats.
0: Els autors de l'estudi consideren que si l'economia creix perquè augmenta la població però la riquesa individual es desploma, el país es dessagna. Jordi Galí és membre de l'equip assessor.
21: Però els milions de catalans que estàvem a Catalunya el primer trimestre de l'any 2001 s'han vist beneficiats per aquest creixement? Jo crec que és difícil argumentar. Bueno, algú es deu veure beneficiat.
0: L'informe Fènix demana eliminar els avantatges fiscals que afavoreixen les feines de baixa productivitat i augmentar el salari mínim. També aposta per fer obligatori el català per ocupar llocs que ara són poc qualificats. Encara en clau econòmica us expliquem que les Filipines aixecaran les pròximes setmanes la prohibició d'importar porc de Catalunya vetat des de l'inici de la pesta porcina. El Ministeri d'Agricultura del País Asiàtic aprova ara la carn procedent dels punts que no estan afectats per la crisi, però falten detalls perquè la reobertura sigui efectiva. Ho explica el director general de Merco Lleida, Miquel Àngel Vergés, en declaracions a aquesta emissora.
22: El que passa és que a partir d'ara s'ha de fer reunions tècniques per veure com s'aplica això. Jo crec que falta signar per part del Ministeri d'Agricultura i també per part d'algun organisme filipí encara.
0: Segons Vergés, la reobertura del mercat filipí podria ajudar a normalitzar el preu de la carn de porc.
22: El preu està estancat perquè encara hi ha molta carn al mercat europeu. Si comencem a treure alguna cosa, doncs, bueno, a poc a poc se pot donar una mica d'oxigen al mercat europeu, que està encara sobreofertat amb carn.
0: El mercat filipí consumia el 3% de la carn de porc que exportava a Catalunya abans de la crisi de la pesta porcina. És el cinquè mercat més important del món per al sector i destaca perquè importa moltes parts de menuts. La sargantana de les Pitiüses, un dels símbols culturals i de la biodiversitat de les illes, està en risc d'extinció per culpa d'una serp. Va entrar a Eivissa fa 23 anys, s'ha expandit a una velocitat vertiginosa i ha sorprès els experts perquè neda fins als illots de la zona, on ja s'ha erradicat una desena de varietats de sargantanes. Ens ho explica Montse Poblet.
23: La serp de ferradura, que segons tots els indicis va entrar a Eivissa dins d'oliveres provinents de la península, pràcticament ha acabat amb les sargantanes que hi havia a l'illa. I davant la falta d'aliment, ara neda fins als illots del voltant, on hi ha varietats úniques fruit de segles d'aïllament genètic. Oriol Lapiedra és el cap del grup del CREAF que ho està investigant.
3: com que quan arriben fins a la costa, si les serps avancen cap enrere, tenen molt poc aliment. I alguns individus el que fan és saltar a l'aigua i nedar. I aquest fenomen és un fenomen molt únic a nivell internacional, és a dir, enlloc està descrit que aquesta espècie nedi.
23: Fins ara no estava descrit canadès, però ells han constatat que ho fa i a una desena d'illots, com el de Santa Eulària, ja han erradicat les sargantanes. És per això que en una operació d'emergència el govern balear ha demanat al Zoo de Barcelona, que dirigeix Antoni Alarcón, que la reprodueixin en captivitat.
4: Al Zoo de Barcelona se li ha donat una sèrie de fundadors per tal d'evitar la desaparició física d'aquestes varietats dels diferents illots, però també genèticament, és a dir, perquè no es perdessin.
23: Ja ho han aconseguit amb 17 exemplars d'Eivissa i Formentera i ara en tenen 33 més de les varietats dels illots on encara en queden i miraran de fer el mateix.
0: John Travolta ha rebut una Palma d'Or honorífica per sorpresa al Festival de Cinema de Cannes. L'actor nord-americà presentava la seva primera pel·lícula com a director. A banda d'ell, John Lennon i Eric Cantona han estat els altres protagonistes del dia. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
5: Surprise! We are going on a jet.
6: What?
24: Això és Ven a volar conmigo, una miniatura de pel·lícula basada en un llibre del mateix Travolta que s'estrenarà a finals de mes a la plataforma d'Apple. Al final ha estat el menys important davant la sorpresa d'aquest premi honorífic que ha recollit entre llàgrimes i dient que per ell té més valor que l'Oscar. Recordem que té dues estatuetes de l'Acadèmia de Hollywood com a actor protagonista per Pulp Fiction i per Febre del dissabte nit. Pel que fa a John Lennon, s'ha presentat el documental John Lennon, The Last Interview, on Steven Soderbergh, el director de Sexe, Mentides i Cintes de Vídeo, recupera l'última entrevista que se li va fer a Eric Beatle poques hores abans que l'assassinessin. Una entrevista de ràdio esplèndida on Lennon i Yoko Ono presentaven el seu disc Double Fantasy, una xerrada de més d'una hora on ella es despulla com a artista, com a home i com a pare. Van ser al cap i a la fi les seves últimes paraules i Soderbergh les vesteix amb imatges de l'època emocionants, però també amb vídeos creats amb intel·ligència artificial que malmeten el resultat final. També s'ha presentat el documental Cantona, que permet entendre com un dels millors jugadors de futbol de la història és alhora un dels pitjors exemples de comportament en un terreny de joc. L'ex del Manchester United ha dit que no es penedeix de res i això sí, després de la projecció s'ha emocionat perquè assegura que sota aquesta aparença de tipus dur té un cor molt tendre.

0: esports.
1: Amb en David Ubach.
2: El Barça femení de futbol opta aquest dissabte al seu tercer títol de la temporada, després de la Lliga i la Supercopa. Les blaugranes s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid a la final de la Copa, que es disputa a Gran Canària. La capitana del Barça, Marta Torrejón, vol que l'equip ofereixi la seva millor versió per aixecar la Copa.
3: Tenen una molt bona oportunitat per guanyar un títol aquesta temporada i nosaltres, al final, com sempre dic, ens centrem en nosaltres. Serà un gran partit, vindrà molta gent, que amb això estem molt agraïdes i esperem donar el nostre 100% perquè arribem en molt bon moment.
2: El tècnic blaugrana Pere Romeu ha deixat finalment a Barcelona per lesió Caroline Graham, a qui reserva pensant en la Lliga de Campions. El Barça Atlètic de Madrid el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio i també es podrà seguir per TV3. Més futbol, ara en relació amb el Madrid.
0: 3CAT Info.
2: I és que el sindicat d'àrbitres ha presentat al comitè de competició un escrit en el qual demana que s'obri un expedient disciplinari a Florentino Pérez i demanant que el Club Blanc i el seu president facin un comunicat de disculpa arran de les seves declaracions contra els àrbitres pel cas Negreira. Mentrestant, el Madrid busca un nou entrenador amb molts números perquè es produeixi el retorn de José Mourinho al Bernabéu. Tot i això, l'entrenador portuguès ha admès una proposta de renovació del Benfica.
4: He rebut una proposta de renovació del Benfica. No he volgut veure-la, no he volgut saber-ne res, ni analitzar-la. De fet, ho faré diumenge.
5: Jo diria domingo.
2: Obrim pàgina de Poliesportiva ara parlant de motor.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Àlex Márquez ha estat el segon millor pilot del dia en l'arrencada del Gran Premi de Catalunya de MotoGP en els primers entrenaments al circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló. Àlex Márquez ha quedat a només 18 mil·lèsimes de Pedro Acosta. En canvi, Àlex Rins i Maverick Viñales hauran de passar per la repesca. Viñales ja ha reaparegut després de 6 setmanes de baixa per una operació a l'espatlla.
6: En aquest sentit estic molt content, ha sigut molt positiu. Ara em toca adaptar-me a apretar i a la velocitat que toca, però no tinc dubtes que ho farem. Mica en mica tornarem a lloc, però per mi el més important era veure que l'espatlla funcionava normal.
2: Aquest dissabte TV3 emetrà en directe els entrenaments i Catalunya Ràdio i TV3 conjuntament transmetran la cursa sprint. Del motor passem al bàsquet. El Barça més un comunicat sortint al pas d'unes informacions periodístiques que publiquen que el club blaugrana hauria contactat amb l'entrenador de l'Unicaja, Ivon Navarro, arran dels rumors que vinculen l'actual tècnic, Xavi Pascual, amb el Dubai. El Barça ha assegurat que només contempla la figura de Pascual per liderar el seu projecte, que s'està treballant, a més, de manera conjunta. A la Lliga CB aquest dissabte es disputen dos partits en presència catalana de la jornada 32, el Breogán-Girona i el Manresa-Saragossa. I a la Lliga Femenina de Bàsquet, a l'Uni Girona hi ha hagut roda de premsa de balanç de temporada mitjançant el seu director esportiu, Pere Puig. Una temporada històrica, segons Puig, que més ha desvelat que tenen gairebé tancada la continuïtat del preparador Roberto Íñiguez.
7: Bé, no us negaré que amb en Roberto està la cosa bastant avançada. En aquest món, fins que no està signat, no pots d'això, però està bastant avançada amb en Roberto. Estem treballant plegats, pensant en l'any que ve.
0: 3CAT Info.
2: Parlem ara d'hoquei patins per destacar que ja han quedat configurades les semifinals d'aquest dissabte de la Copa Femenina que es disputa a Gijón i seran Vilassana Fraga d'una banda i Benvibre Gijón de l'altra. Això després dels últims dos partits de quarts de final d'aquest divendres, el Benvibre 4, Vigas i Riells 2 i el Gijón 4, Palau 0. Amb waterpolo, aquest dissabte es decidiran els quatre equips classificats per a la final a 4 de la Lliga de Campions de mitjans de juny a Malta. Sortiran de la disputa dels partits de tornada dels quarts de final. UPC de Budapest, Ferencváros, amb un més 7 per al Ferencváros de l'anada. Roma-Mataró, on les mataronines defensen 4 gols a favor. Olympiacos-Sabadell, amb les sabadellenques que hauran de remuntar 5 gols en contra. I Buliacmeni-Sant Andreu, on el primer duel va acabar en empat. La jugadora de les andreuenques, Nona Pérez, considera clau evitar anar remolc com a l'anada.
8: La nostra intenció ara és poder dominar el partit des de l'inici, ja que sabem que tenim la qualitat i les capacitats per fer-ho, que és el partit més important que hem tingut fins ara de temporada.
2: A l'Eurocup femenina, per la seva banda, l'Atlètic Barceloneta i el Catalunya buscaran una final catalana. Tots dos han de guanyar la tornada de les seves semifinals, ja que les anades van acabar en empat. Els partits són els següents: Trieste-Atlètic Barceloneta i Zuglo-Catalunya. I sense deixar el waterpolo encara, aquest dissabte també hi haurà el segon partit del play-off de semifinals a la Lliga masculina. Terrassa Atlètic Barceloneta amb els mariners 1-0 al davant i Barcelona-Sabadell, on els de l'Escullera dominen 1-0 també.
0: 3CAT Info.
2: I afegim que, pel que fa al Giro d'Itàlia, Jonas Vingegaard s'ha endut en solitari la setena etapa de 245 quilòmetres en final al cim del Blockhaus, en el primer contacte amb l'alta muntanya. El danès del conjunt Visma ha superat de 12 segons l'austríac del Decathlon, Félix Gall, i ja d'un minut i dos segons l'australià del Red Bull, Jay Hindley. A la general, el portuguès Afonso Eulàlio del Bahrain manté el mallot rosa de líder.
0: Són 2:45.
1: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. Els governs català i espanyol es reuniran dimecres de la setmana que ve a Madrid en una reunió bilateral. L'objectiu és que la Moncloa validi la línia de tren orbital que estan tancant Salvador Illa i Oriol Junqueras per desencallar els pressupostos de la Generalitat. L'oposició ho considera una presa de pèl i demana prioritzar Rodalies. I a partir d'ara us expliquem que aquest divendres s'ha tancat la campanya electoral a Andalusia per a les autonòmiques de diumenge. Pedro Sánchez ha apel·lat als votants d'Esquerres i els ha demanat que no es quedin a casa. Per la seva banda, el PP ha apostat per atacar Catalunya i ha reiterat l'objectiu d'evitar dependre de Vox. Detingut a Lleida, un home que feia un mes que havia sortit de la presó de Ponent. El mateix centre penitenciari ja havia alertat que tenia un alt risc de reincidir. El detingut ha atracat un supermercat a punta de pistola al barri de Pardinyes. I arrenca el còmic Barcelona, complirà Fira de Montjuïc amb més de 200 expositors del còmic contemporani, amb una gran representació de talent espanyol i noves propostes internacionals. El saló estarà obert fins diumenge amb 28.000 metres quadrats d'exposició. I en esports, què destaquem, David Obac?
2: Que el Barça femení de futbol opta aquest dissabte al seu tercer títol de la temporada. Les blaugranes s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid a la final de la Copa a Gran Canària, finalment amb la baixa de Caroline Graham per lesió.
1: Pel que fa al temps, el cap de setmana arrencarà amb sol, però amb ambient fred de bon matí. Glaçarà les valls del Pirineu i localment el Prepirineu. A la tarda, a les comarques de Girona s'escamparà algun ruixat puntual i feble. Diumenge, algun ruixat matinal a la Costa Brava i molts més durant la tarda al Pirineu, al prelitoral i també al massís dels Ports. Dimecres que ve es reuniran a Madrid els governs català i espanyol per subscriure els acords en infraestructures que estan negociant el PSC i Esquerra Republicana per desencallar els pressupostos de la Generalitat. Que s'hagi convocat aquesta reunió és un senyal més que el pacte està ben encarrilat i que molt probablement es tancarà la setmana que ve. Les claus d'aquest acord són impulsar una línia de tren que unirà el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona i també els mecanismes per assegurar que es compleixen aquesta i altres inversions de l'Estat a Catalunya. Dilluns està previst que reubriqui l'acord per aquesta nova línia orbital. Aquell mateix vespre, els republicans reuniran el seu Consell Nacional per decidir si validen definitivament els comptes. I dimecres, com dèiem, hi haurà la reunió bilateral a Madrid. Per tot plegat, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, és optimista de poder aprovar aviat els comptes.
5: Estan sent converses exigents per part dels diferents grups parlamentaris i que el nostre objectiu és tenir-los enllestits quan abans millor, però encara no tenim l'acord tancat.
1: Pels comuns, que també són clau per tirar endavant els pressupostos, aquesta línia orbital és un bon projecte a llarg termini, però Jéssica Albiach demana prioritzar Rodalies.
9: Malgrat que és molt bona notícia, les obres duraran fins al 2040. Per tant, nosaltres el que sí que fem és centrar-nos per resoldre aquests problemes de la xarxa de Rodalies.
1: En canvi, Salvador Vergés de Junts, en declaracions a l'hemicicle de 3CAT Info, i Alejandro Fernández del PP creuen que és aixecar la camisa als usuaris de Rodalies.
10: A un usuari de Rodalies que li estiguis parlant de que ara tu has acordat una línia orbital que li donarà solució d'aquí 15 o 20 anys, em sembla que és una autèntica presa de pèl.
11: És molt més important posar els recursos per garantir que Rodalies funcioni i que les carreteres no tinguin els forats que tenen ara mateix que infraestructures noves.
1: El govern voldria tenir aprovats els pressupostos abans de l'agost. La nova línia orbital de tren, que passaria per fora de Barcelona, provoca dubtes entre alguns experts perquè no la consideren prioritària. Per Andreu Oliet, del Col·legi d'Enginyers de Catalunya, primer s'ha de solucionar els problemes actuals de Rodalies. Són declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
12: Primer hem de fer les Rodalies, invertir molt en Rodalies durant molts anys, i ideal que d'aquí 15-20 anys tinguem les Rodalies relativament resoltes i que funcionen igual de bé que Ferrocarrils de la Generalitat, immediatament després plantejar, perquè ja ho tinguem tot a punt, els primers trams de l'orbital.
1: També creuen que captarà pocs usuaris perquè bona part del recorregut ja té altres ofertes de transport públic. Pau Noi, president de l'Aliança Ibèrica pel Ferrocarril, ha dit al Catalunya el dia d'aquesta emissora que la construcció de la línia orbital pot hipotecar les inversions que s'han de fer en punts amb més demanda.
13: Pensem que els últims anys Catalunya ha estat invertint 500 milions d'euros anuals en ferrocarrils. De debò que hem d'hipotecar les inversions de 10 anys per construir un orbital ferroviari amb el qual hi posaran 30.000 persones? Jo crec que és un error, amb la línia dels errors que hem tingut amb aquest segle amb la planificació ferroviària.
1: Diuen que la línia orbital seria una necessitat si la corona metropolitana creix urbanísticament al mateix temps que es construeix la infraestructura. La Generalitat i el Consell de Generau arriben a un acord perquè la Vall d'Aran tingui el seu propi sistema de finançament. Seran 43 milions d'euros aquest 2026 i també s'obre la porta perquè pugui participar de l'IRPF. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
14: L'acord arriba després d'un any de negociacions i suposa un punt d'inflexió important en l'autonomia aranesa. Maria Vergés, síndica d'Aran.
15: Ha costat uns anys, més en tot cas ara ja l'heu mantenut, i un salt qualitatiu i quantitatiu força important.
14: Un salt qualitatiu que suposa d'entrada un increment de 4 milions respecte a la transferència de l'any passat. Albert Dalmau, conseller de la presidència.
16: Aquest és un deute que teníem amb el govern aranès i avui finalment doncs, el podem acomplir amb aquest acord de finançament de 42,7 milions d'euros que finalment ha de servir per enfortir la cultura, la llengua, els serveis públics, les polítiques d'habitatge en el seu conjunt.
14: L'acord inclou una clàusula que hauria de permetre la participació del Consell General en l'IRPF d'aquí 2 anys.
1: Punt final a la campanya Andalusia per a les autonòmiques de diumenge. El PP ha tancat la cursa electoral atacant Catalunya per mirar de revalidar la majoria absoluta, mentre que Pedro Sánchez ha apel·lat als votants d'Esquerra perquè no es quedin a casa. Que el PP torni a estar lligat de Vox dependrà de pocs vots. Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats.
17: Pedro Sánchez ha sortit al rescat de María Jesús Montero. Els socialistes necessiten evitar una derrota històrica i criden a mobilitzar tots aquells electors que els voten a les generals.
18: En Andalucía hay mucha gente que yo sé que cuando lleguen las generales van a votar al Partido Socialista, como votaron en el año 2023. A todos ellos les pido que este domingo se movilicen y voten a María Jesús Montero y al Partido Socialista.
19: Los que defendemos los servicios públicos somos más. Y porque somos la mayoría, si votamos, ganamos.
17: La inquietud del PSOE contrasta amb les bones previsions pel Partit Popular que acaricia la majoria absoluta. Juanma Moreno Bonilla no vol dependre de l'extrema dreta de Vox i ha jugat la carta contra Catalunya per aconseguir un impuls final.
20: Las cesiones al separatismo catalán. Han esperado hasta el 17 de mayo para que no entre en campaña este tema. Vamos a ver cómo ceden privilegio una y otra vez al separatismo catalán. No lo podemos permitir.
17: I Alberto Núñez Feijóo, en un acte en solitari a Almeria, pronostica que les eleccions de diumenge poden ser el principi del final de Pedro Sánchez.
21: Este voto vale por dos. Vale para que Juanma tenga una mayoría estable y para cambiar el gobierno de España.
17: Ballen els últims escons de 4 províncies andaluses. Pocs vots decidiran la majoria absoluta del PP, la desfeta dels socialistes, l'estancament de Vox i la correlació de forces dels partits a l'esquerra del PSOE.
1: Encara en clau política, us expliquem que l'elecció de l'alcaldable de Junts a Barcelona per a les municipals de l'any que ve, lluny d'aclarir-se, es complica. L'actual líder municipal, Jordi Martí Galbis, ha comunicat a la direcció del partit que vol optar a ser candidat, malgrat que no és el preferit de la direcció encapçalada per Carles Puigdemont. Jordi Corbalan.
3: Tal com ha avançat 3CAT Info, Jordi Martí ha comunicat al secretari general del partit, Jordi Turull, que aspira a ser candidat, tal com ja deixava entreveure fa unes setmanes.
4: Estic a disposició del partit i continua havent-hi la mateixa situació. No ha canviat res que m'hagi fet modificar aquesta posició.
3: Per tant, Martí, que va ser mà dreta a l'Ajuntament de l'alcalde Xavier Trias, manté el pols, no farà cap pas al costat per evitar enfrontar-se amb Josep Rius, el preferit de Waterloo, en unes primàries que la direcció juntaire ha volgut esquivar sempre. Fa poc, el número 2 del partit, Jordi Turull, es va comprometre a designar candidat abans de l'estiu.
22: És una decisió que no ha de trigar massa. Sí, la idea és que abans de l'estiu, sí, sí, sí. El candidat serà del que decideixin els afiliats i les afiliades militants de Junts per Catalunya, però evidentment que amb el president Puigdemont farem una proposta.
3: El reglament del partit preveu fer primàries quan es postula més d'un candidat, però també recull l'opció que la militància voti un nom que es proposi des de la comissió electoral, que encara no s'ha constituït. De moment, la direcció del partit guarda silenci.
1: Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Lleida han detingut un home que feia un mes que havia sortit de la presó de Ponent i del qual ja s'havia alertat que tenia un alt risc de reincidència. Se l'ha capturat quan fugia després d'intentar assaltar un supermercat. Lleida, Júlia Albacar.
23: El detingut de 56 anys ha intentat atracar este divendres a punta de pistola un supermercat del carrer Baró de Maials al barri de Pardinyes. Ha fugit sense emportar-se res i poc després se l'ha detingut al barri de Balàfia. L'home havia sortit feia just un mes de la presó de Ponent després d'acabar una condemna de 4 anys per dos fets similars, dos assalts violents en supermercats a Lleida. Anteriorment se l'havia condemnat per diversos assassinats i atracaments. Quan va sortir de presó ja es va informar que hi havia un risc molt alt que reincidís i se'l considerava molt perillós.
1: 14 persones, entre elles 6 menors, han hagut de ser ateses per l'incendi que hi ha hagut aquest divendres en un pis de Roda de Ter, a Osona. A 9 dels ferits han estat menys greu, els han traslladat a l'Hospital de Vic. La majoria són per inhalació de fum, tot i que també n'hi ha per ansietat. L'incendi ha afectat un bloc de 4 pisos i els veïns que eren a l'immoble els han hagut de rescatar per la façana amb l'ajuda d'escales. En un primer reconeixement no s'hi han detectat problemes estructurals, però els veïns no hi passaran la nit. Aquest dissabte es farà una revisió a l'edifici per avaluar si poden tornar a casa seva. El canceller alemany Friedrich Merz torna a carregar contra els Estats Units després de les últimes polèmiques amb Donald Trump. Davant d'un nombrós grup d'estudiants catòlics, ha comentat que ell avui en dia no enviaria els seus fills a viure o estudiar als Estats Units. Berlín, Jordi Regàs.
24: Aquest cop el comentari del canceller s'ha produït a Würzburg, on Friedrich Merz assistia a una històrica i centenària trobada de catòlics que s'hi organitza anualment. Envoltat de joves adolescents, igual que amb l'última patinada sobre l'Iran, Merz ha afirmat que la seva admiració pels Estats Units va de baixa, que hi ha gent molt ben formada que no hi troba feina i que per aquest motiu ell no hi enviaria a viure els seus fills.
25: Jo els meus fills no els recomanaria que anessin als Estats Units per formar-s'hi i treballar-hi. Simplement perquè allà s'hi ha desenvolupat un clima social molt concret.
24: Conscient que la seva popularitat està sota mínims, Friedrich Merz ha reconegut un cop més que alguna cosa falla en la seva comunicació. No entén com les seves propostes, que ha dit són les correctes, no aconsegueixen arrossegar els alemanys.
25: De què depèn que no me'n surti a l'hora d'arribar a la gent del país i convèncer-los? És una pregunta que encara no he resolt. Soc conscient que he de millorar la comunicació perquè el meu missatge s'entengui millor.
24: En quant a les fortes discussions que hi ha des de fa mesos dins la coalició de govern amb els socialistes, Merz ho ha volgut normalitzar afirmant que la lluita forma part de la democràcia.
1: Encara en clau internacional us expliquem que en plena jornada de dol per l'atac rus que va causar 24 morts i desenes de ferits a Kiev, Rússia i Ucraïna han intercanviat aquest divendres més de 200 presos de cada bàndol. L'intercanvi estava previst dins de la treva de 3 dies del cap de setmana passat, auspiciada per Donald Trump. Alguns dels ucraïnesos alliberats portaven 4 anys en presons russes des de l'ocupació de la ciutat de Mariupol.
26: Sento alegria. Portava 4 anys esperant-ho. És una llàstima que hagi trigat tant. Però encara hi ha nois de Sovstal empresonats. Els oficials en particular eren amb mi. Estan esperant i tenen esperança. Envien records a les seves famílies. Alguns els hi podré donar personalment. Ara esperen que la seva pàtria els tregui d'allà.
1: Tot just finalitzat l'alto el foc, Rússia va reprendre els bombardejos massius i va llançar més de 1.500 drons i míssils en només 48 hores. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha visitat els edificis residencials on va morir la majoria de víctimes i ha anunciat que respondran amb nous atacs a instal·lacions petrolieres russes. El conflicte sobre les immatriculacions de Sant Andreu de Maians, al Bages, arriben al Vaticà. Unió de Pagesos acusa el bisbat de Vic d'haver-se apropiat de l'església i d'altres béns de Castellfollit del Boix, que pertanyen als veïns, però el bisbat ho nega. Volen que el papa conegui el cas i preparen accions durant la seva visita a Catalunya. Manresa, Nàtia Dell.
0: El sindicat i la Plataforma Catalana de Recuperació de Béns Immatriculats de l'Església Catòlica acusa el bisbat de Vic d'una estratègia dilatòria deliberada, tot i haver-se compromès fa 4 anys a retornar els béns al poble si es demostraven possibles errors documentals o registrals. Joan Casas, Joana, d'Unió de Pagesos.
2: El que està fent el bisbat és voler acumular molt béns i no es vol deixar anar. Quan els veïns tenen raó, fa 155 anys que el tenen immatriculat, quan el bisbat de Vic en fa 14.
0: Des de la Plataforma, Dino Dinela creu que el papa ha de conèixer de primera mà quina és la situació.
5: Lo que està passant aquí no passa en cap lloc del món, vinculat bàsicament a un mecanisme que va instrumentar el franquisme en 1946, i és clar que un papa que, a més, és relativament nou ha de conèixer aquesta situació.
0: El bisbat de Vic ha explicat a aquesta emissora que la situació és la mateixa que el 2022 i que mantenen la voluntat de tractar aquest tema amb rigor documental, respecte i diàleg.
1: El temps. Néstor Gómez.
6: Deixem enrere els ruixats que ahir i abans d'ahir i aquests darrers dies ens han acompanyat, perquè avui parlem d'un dia molt tranquil, sobretot aquest matí. Un matí de sol, però atenció a les temperatures, perquè si encara no hem sortit al carrer ens hem d'abrigar. Fa fred a les comarques del Pirineu, les temperatures espera que puguin baixar o hagin baixat per sota dels 0 graus en algunes fondalades de les valls, i destaquem a les comarques de l'interior moltes temperatures per sota dels 5 graus, fins i tot les més altes del país. En principi haurien d'estar al voltant dels 8, 9, 10 graus a la façana costanera. Això sí, amb bancs de boira a l'interior de les comarques de Girona, Catalunya Central, i encara pot caure algun floc de neu per sobre dels 1.400 metres a la Vall d'Aran. De cara a aquesta tarda es reactivarà una mica també la nuvolositat, apareixeran alguns ruixats al Pirineu més oriental i també s'esperen alguns ruixats cap al sector o a l'entorn del Montseny, poca cosa comparada amb aquests darrers dies. A la resta, cap a Ponent i cap al sud del país, el que s'espera és un dissabte assolellat de cap a cap. I de cara a demà, doncs, de bon matí tindrem la sorpresa de que apareguin algunes febles precipitacions cap al Maresme, cap al sud de la Costa Brava, amb ràpida tendència a retirar-se per deixar pas un cel variable. I de nou, demà a la tarda, tornaran els ruixats i les tempestes al Pirineu i al Parapirineu. Tant dissabte com diumenge, les temperatures pujaran. Avui cap als valors de 22-23 graus i ja de cara a demà tornarem a tocar al sud del país als 25.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Els treballadors de Nestlé tornen a manifestar-se en contra de l'ERO, que preveu acomiadar 178 treballadors a tot Catalunya, 301 a l'Estat. Aquest divendres hi ha hagut una nova reunió negociadora a Barcelona i a Reus i Girona s'han fet protestes davant les fàbriques. A Girona hi han participat una trentena de treballadors

0: explica que el seu objectiu és parar l'ERO i analitzar bé les dades.
1: La gent està molt preocupada, principalment perquè no ho entén. Portem uns anys treballant molt dur, venim d'una pandèmia fent rècords de producció i que l'empresa per diners, per números, quan no es justifica, utilitzi la IA, l'automatització per deixar gent del carrer fora, no ho entenem, la veritat.
0: La reducció de personal afecta 16.000 treballadors de la multinacional a tot el món amb l'argument que vol adaptar l'estructura a un mercat canviant.
2: L'empresa Nomen Foods inverteix 1 milió d'euros en la modernització de la planta d'embalatge de la planta de Deltebre, al Baix Ebre. Un cop completada la millora de la maquinària, augmentarà l'especialització de part de la plantilla. La meitat del finançament prové dels fons nuclears. Tortosa, Jordi Barranca.
3: S'automatitzaran alguns dels processos que fins ara es feien de forma manual en una fàbrica on hi treballen uns 90 treballadors. Tot plegat pot portar un augment d'entre un 15 i un 20% de la producció. Forto Simón és el responsable de màrqueting de la companyia.
4: L'inversió se centra sobretot en equips que milloren l'automatització del procés productiu. Noves envasadores, sistemes de transport del producte, sistemes automatitzats de final de línia, sondes, dosificadors per ser més exacte amb la dosi d'arròs que hi fiquem dins del paquet. Són equips que ens permetran treballar amb més precisió, més capacitat i, sobretot, més eficiència.
3: A la pràctica es notaran uns nous formats més adaptats a les demandes cada cop més creixents entre la societat.
4: Passem d'un arròs sec, lo tradicional, no?, a tindre uns nous formats en un envàs de vidre, que és un envàs ja no reciclable, sinó reutilitzable. A nivell d'hosteleria, també els cuiners pues, que vegades busquen uns formats més pràctics a nivell de conservació, a nivell de practicitat d'obrir els paquets.
3: L'empresa es va crear el 2017 i forma part de la cooperativa Rosaires del Delta, productora d'unes 35.000 tones anuals d'arròs del Delta de l'Ebre.
2: La producció de peres baixarà de forma important aquest estiu. El descens pot ser superior al 50% respecte a un any bo. Així ho avança Unió de Pagesos, que demana a Agricultura que investigui per què moltes flors no han acabat donant el seu fruit. Lleida, Pere Joan Álvarez.
5: El responsable estatal del sector d'Unió d'Unions, Josep Cabré, assegura que la davallada prevista s'afegeix als problemes dels últims anys, amb gelades, pedregades i sequera.
6: Si mirem del potencial real que tenen aquestes plantacions, podem parlar d'una baixada de 50, 60, 70% de producció. Si comparem amb els anteriors anys, com que la baixada ja hi era, igual serà un 15, un 20, 25, està per avaluar. És a dir, però la baixada real del potencial que tindríem com a regió de producte de peres és brutal.
5: I això farà pujar els preus que els pagesos hauran de cobrar per la producció.
6: Tot això ens afecta als inputs de producció. Per tant, el preu, en teoria, hauria de pujar per poder guanyar el mateix, no per guanyar més, però és que quan baixa la producció, en picat, per cobrir costos, el preu ha de ser molt més elevat. Si no, tu acabes tenint pèrdues.
5: Un altre problema és el del conegut com a foc bacterià, un bacteri que acaba matant els arbres. UP demana ajudes al govern per poder arrencar els parers afectats i sembrar altres cultius.
2: La Sala Beckett estrena un nou text de la dramaturga Lluïsa Cuniller. Es tracta de Dinamarca, una picada d'ullet al mite de Hamlet de Shakespeare, en la pell de dos personatges, una mare i un fill, que sobreviuen en un món d'incomprensió. Dirigida per Albert Arribas, compta amb dos intèrprets de luxe, Imma Colomer i Pere Arquilluent.
7: Lluïsa Cuniller va escriure el seu particular Hamlet, és a dir, Dinamarca, l'any 2014, i la va publicar el 2017, però encara no s'havia estrenat al nostre país. Protagonitzada per una mare i un fill que malviuen en un pis al centre de Copenhagen, és una reflexió sobre la lluita per l'existència i, per tant, per la identitat. Pere Arquilluer i Imma Colomer fan un autèntic tour de force, interpretant una mare i un fill que malden per no ofegar-se en l'amargor d'aquest món.
8: També hi ha una lluita important de poders, hi ha un passacomptes de la infantesa, de l'adolescència. És un dia que és excepcional a la vida d'ells dos i, per tant, sortirà tot el que potser no ha sortit durant tants i tants i tants anys de convivència, no? Però sí, també hi ha tendresa, també.
7: Són dos personatges marcats pel ressentiment i per la necessitat de venjar-se d'un món que els havia fet unes promeses que s'han trencat i es plantegen si ser o no ser la vida, la mort i, per tant, el suïcidi.
8: A partir del suïcidi, fer un viatge cap a la vida i cap a la llum, que és absolutament al revés, és girar. Està absolutament girat des d'un bon començament. És aquest gran viatge, de poder enfrontar la mort d'una manera, anar-se'n potser cap a la vida i cap a la llum.
9: Cada moment estem volent-ho i no volent-ho, i lluitant per fer-ho i per no fer-ho.
7: Un muntatge que ho té tot: text, direcció i interpretacions excel·lents.

0: Divendres ha obert portes del Còmic Barcelona, que fins diumenge acull més de 200 expositors amb les seves propostes a Fira de Montjuïc. Dibuixants, visitants i expositors es retroben en aquesta edició en què milers de visitants podran gaudir de figures destacades del còmic contemporani, amb una representació àmplia del talent espanyol i internacional. Berta Cusó, autora de Circ Creek, diu que cal treballar perquè el còmic no sigui un art menor.
1: És un d'aquests sectors, no, culturals, però que no forma part d'aquesta alta cultura, alta literatura, que per algun motiu encara es veu com algú petit o poc important, poc rellevant, i bueno, crec que està bé, no?, que ens trobem tots aquí, que vingui també el públic a veure-ho i bueno, a veure si agafem força.
0: El festival ha dedicat aquest primer dia als estudiants i col·leccionistes i el cap de setmana s'espera un públic més familiar. Podran triar entre assistir a una masterclass, participar en cursos i tallers o descobrir els últims videojocs amb 28.000 metres quadrats d'exposició.
2: Esports.
0: En David Ubach.
3: El Barça femení de futbol opta aquest dissabte al seu tercer títol de la temporada després de la Lliga i la Supercopa. Les blaugranes s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid a la final de la Copa que es disputa a Gran Canària. En l'horitzó també la final de la Lliga de Campions del dia 23 a Oslo. És per això que el tècnic blaugrana Pere Romeu vol aparcar aquesta cita i centrar-se en el present immediat. I en aquest sentit ha analitzat així el rival matalasser.
4: M'imagino un Atlético fort en fase defensiva, de voler buscar molt, molt, molt el contraatac, i un Atlético que, si no tens la humilitat suficient per pressionar-les, és un equip que et surt bé, té jugadors al mig del camp, bona capacitat ofensiva i bones passadores, per tant, haurien de ser super, super agressives.
3: Romeu ha deixat finalment a Barcelona per lesió Caroline Graham, a qui reserva pensant en la Lliga de Campions. El Barça Atlètic de Madrid el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio i també es podrà seguir per TV3. Més futbol, ara en relació, però, amb el Madrid.
2: 3CAT Info.
3: Perquè el sindicat d'àrbitres ha presentat al comitè de competició un escrit en el qual demana que s'obri un expedient disciplinari a Florentino Pérez i demanant que el Club Blanc i el seu president facin un comunicat de disculpa arran de les seves declaracions contra els àrbitres pel cas Negreira. Dit això, obrim pàgina de Poliesportiva parlant de motor.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Àlex Márquez ha estat el segon millor pilot del dia en l'arrencada del Gran Premi de Catalunya de MotoGP en els primers entrenaments al circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló. Àlex Márquez ha quedat a només 18 mil·lèsimes del líder, Pedro Acosta. En canvi, Àlex Rins i Maverick Viñales hauran de passar per la repesca. Viñales ha reaparegut després de 6 setmanes de baixa per una operació a l'espatlla.
5: En aquest sentit estic molt content, ha sigut molt positiu. Ara em toca adaptar-me a apretar i a la velocitat que toca, però no tinc dubtes que ho farem. Mica en mica tornarem a lloc, però per mi el més important era veure que l'espatlla funcionava normal.
3: Aquest dissabte TV3 emetrà en directe els entrenaments i Catalunya Ràdio i TV3 conjuntament transmetran la cursa sprint. Del motor passem al bàsquet ara. El Barça ha emès un comunicat sortint al pas d'unes informacions periodístiques que publiquen que el club blaugrana hauria contactat amb l'entrenador de l'Unicaja, Ivon Navarro, arran dels rumors que vinculen l'actual tècnic Xavi Pascual amb el Dubai. El Barça ha assegurat que només contempla la figura de Pascual per liderar el seu projecte, que s'està treballant de manera conjunta. Parlem ara d'hoquei patins per explicar que ja han quedat configurades les semifinals d'aquest dissabte de la Copa Femenina, que es disputa a Gijón i seran el Vilassana Fraga i el Benvibre Gijón. Això després dels dos últims partits de quarts de final amb els següents resultats. Benvibre 4, Vigas i Riells 2 i Gijón 4, Palau 0. Passem ara al futbol sala.
2: 3CAT Info.
3: Aquest dissabte es tanca la fase regular de la Lliga amb la disputa de la 30a i última jornada. L'Indústria Santa Coloma rep el Jaén en un duel directe per una plaça de play-off. Els colomencs han de guanyar de més de 5 gols per accedir-hi o bé simplement guanyar i esperar aleshores la derrota de Manzanares o Valdepeñas. El tancar de l'Indústria, Marc Tolrà, és optimista.
6: És una final, en aquest sentit, és caixa o faixa, és de que depenem de nosaltres mateixos només si guanyem de 6 gols, són molts gols, però ja que tenim moltes opcions només guanyant.
3: El Barça, que ja té el primer lloc garantit, visitarà la pista de l'Oparrulo de Ferrol. Pel que fa al Giro d'Itàlia, Jonas Vingegaard s'ha endut en solitari la setena etapa, de 245 quilòmetres en final al cim del Blockhaus, en el primer contacte amb l'alta muntanya. El danès del conjunt Visma ha superat de 12 segons l'austríac del decatlón Félix Gall i ja d'un minut i dos segons l'australià del Red Bull Jay Hindley. A la general, el portuguès Afonso Eulàlio, del Bahrain, manté el mallot rosa de líder ara amb 3 minuts i 17 segons de marge respecte de Vingegaard, que ja és segon. Aquest dissabte, vuitena etapa, 157 quilòmetres de mitja muntanya entre Chieti i Fermo. A l'Open de la PGA de Golf, que és el segon gran slam de la temporada i que es disputa al camp d'Aroni Mink, a l'estat de Pensilvània, als Estats Units, el golfista de la Garriga, David Puig, ha acabat la segona volta amb 3 cops sota el par del camp. En el global, Puig se situa amb menys 2 i passa el tall per seguir competint el cap de setmana a la tercera i quarta rondes.
2: 3CAT Info.
3: I en tennis ha quedat interrompuda per la pluja a la segona semifinal masculina del torneig Masters 1000 de Roma, que enfronta l'italià Jannik Sinner amb el rus Daniil Medvedev. El partit es reprendrà aquest dissabte amb empat a un set i 4 jocs a 2 per a Sinner al tercer parcial. Qui guanyi jugarà la final de diumenge contra el noruec Casper Ruud, que s'ha desfet de l'italià Luciano Darderi en 2 sets. I en categoria femenina, la nord-americana Coco Gauff i la ucraïnesa Yelena Svitolina jugaran la final aquest dissabte mateix.

0: Són les 3.
1: Els governs català i espanyol es reuniran dimecres de la setmana que ve a Madrid en una reunió bilateral. L'objectiu és que la Moncloa validi la línia de tren orbital que estan tancant Salvador Illa i Oriol Junqueras per desencallar els pressupostos de la Generalitat. L'oposició ho considera una presa de pèl i demana prioritzar Rodalies. Els sindicats d'ensenyament convocants de les vagues esperen que, si es desencallen els pressupostos, es puguin aconseguir les millores salarials que reivindiquen. Aquest divendres hi ha hagut una nova jornada de vaga a Lleida i a l'Alt Pirineu i l'Aran, que ha tallat durant una estona el túnel del Cadí. Les protestes dels docents coincidiran els dies 27 de maig i 5 de juny amb la convocatòria d'una vaga parcial de Rodalies. Els sindicats Comissions Obreres i UGT, que reclamen més personal i interventors, volen reunir-se amb Renfe abans de la vaga amb la mediació del Departament de Treball. Israel i el Líban pacten l'extensió de l'alto al foc durant 45 dies, segons ha anunciat el govern dels Estats Units. Les delegacions dels dos governs tornaran a negociar a Washington el 2 de juny. Malgrat la treva que Hezbollah no reconeix, els atacs israelians al sud del Líban han matat més de 400 persones. Donald Trump acaba el seu viatge a la Xina amb els màxims honors, però sense suports concrets. El president nord-americà assegura que comparteix amb Pequín la visió sobre l'Iran i alerta Taiwan, malgrat ser aliat seu, que no faci passos cap a la independència. La Generalitat reclama que el govern d'Aragó pagui prop de 800.000 euros per la compra i custòdia de 56 obres de Vilanova de Sixena. L'executiu català també obre la porta a negociar en un termini de 10 dies, una proposta que el govern aragonès ja ha rebutjat. Les Filipines aixequen el veto a la carn de porc d'algunes parts de Catalunya vigent des de l'inici de la pesta porcina. La reobertura podria tardar algunes setmanes perquè falten tancar alguns detalls tècnics. El mercat filipí és el cinquè més important del sector del porc. John Travolta rep per sorpresa una Palma d'Or honorífica al Festival de Cinema de Cannes. L'actor nord-americà ja ha presentat la seva primera pel·lícula com a director.
0: Esports.
2: El Barça femení de futbol opta aquest dissabte al seu tercer títol de la temporada. Les blaugranes s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid a la final de la Copa a Gran Canària, amb la baixa de Caroline Graham per lesió. El sindicat d'àrbitres ha demanat al comitè de competició que s'obri un expedient disciplinari a Florentino Pérez. També que el Club Blanc i el seu president facin un comunicat de disculpa arran de les seves declaracions contra els àrbitres pel cas Negreira. I en bàsquet, el Barça més un comunicat negant haver contactat amb l'entrenador de l'Unicaja, Ivon Navarro, arran dels rumors que vinculen amb el Dubai l'actual entrenador, Xavi Pascual, amb qui el club blaugrana assegura que treballa com a única opció.
1: Pel que fa al temps, el cap de setmana arrencarà amb sol, però ambient fred de bon matí. Glaçarà a les valls del Pirineu i localment al Prepirineu. A la tarda, a les comarques de Girona, s'escaparà algun ruixat puntual i feble. Diumenge, algun ruixat matinal a la Costa Brava i molts més durant la tarda al Pirineu, al prelitoral i també al massís dels Ports.
0: Trescat Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. Dimecres que ve es reuniran a Madrid els governs català i espanyol per subscriure els acords en infraestructures que estan negociant el PSC i Esquerra Republicana per desencallar els pressupostos de la Generalitat. Que s'hagi convocat aquesta reunió és un senyal més que el pacte està ben encarrilat i que molt probablement es tancarà la setmana vinent. Les claus d'aquest acord són impulsar una línia de tren que uniria el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona i també els mecanismes per assegurar que es compleixen aquestes i altres inversions de l'Estat a Catalunya. Dilluns està previst que es rubriqui l'acord per aquesta nova línia orbital. Aquest mateix vespre els republicans reuniran el seu Consell Nacional per decidir si validen definitivament els comptes i dimecres, com dèiem, hi haurà la reunió bilateral a Madrid. Per tot plegat, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, és optimista de poder aprovar aviat els comptes.
3: Estan sent converses exigents per part dels diferents grups parlamentaris i que el nostre objectiu és tenir-los enllestits quan abans millor, però encara no tenim l'acord tancat.
1: Pels comuns, que també són clau per tirar endavant els pressupostos, aquesta línia orbital és un bon projecte a llarg termini, però Jéssica Albiach demana prioritzar Rodalies.
4: Malgrat que és molt bona notícia, les obres duraran fins al 2040. Per tant, nosaltres el que sí que fem és centrar-nos per resoldre aquests problemes de la xarxa de Rodalies.
1: En canvi, Salvador Vergés de Junts, en declaracions a l'hemicicle de 3CAT Info, i Alejandro Fernández del PP creuen que és aixecar la camisa als usuaris de Rodalies.
5: A un usuari de Rodalies que li estiguis parlant de que ara tu has acordat una línia orbital que li donarà solució d'aquí 15 o 20 anys, em sembla que és una autèntica presa de pèl.
6: És molt més important posar els recursos per garantir que Rodalies funcioni i que les carreteres no tinguin els forats que tenen ara mateix que infraestructures noves.
1: El govern voldria tenir aprovats els pressupostos abans de l'agost. Els sindicats d'ensenyament convocats de la vaga veuen com una oportunitat el preacord dels nous pressupostos per aconseguir millores salarials i desencallar el conflicte. Tot i així, lamenten que ni Esquerra Republicana ni els comuns no hagin situat l'educació com a prioritat a l'hora d'aprovar els comptes. Yolanda Segura és la portaveu del sindicat USTEC.
7: Hem demanat als grups polítics que pressionessin, sobretot perquè poguéssim desencallar el conflicte i que els pressupostos ja introduïssin aquestes partides pressupostàries necessàries per donar resposta a les necessitats educatives i laborals. Però, clar, a partir d'aquí, mira, tant de bo, Estem a l'expectativa.
1: Malgrat això, el secretari general del Sindicat de Professors de Secundària, Ignasi Fernández, admet que els pressupostos no són una garantia total.
8: Les negociacions ja s'entenen com que tindran pressupostos. El tema és si voldran destinar els recursos que són necessaris més enllà de l'aprovació dels pressupostos.
1: A tot això, el Departament d'Educació ha comunicat als sindicats que finalment la propera reunió sectorial serà dimecres que ve a la tarda i no dimarts. Segons la conselleria, la reunió es posposa un dia per una qüestió d'agenda de la mateixa consellera, que dimarts ha de participar en la Comissió d'Educació i en el ple del Parlament. Els mestres i professors tanquen una setmana de protestes i mobilitzacions per reclamar millores laborals i salarials. Aquest divendres els docents han sortit al carrer a Lleida, l'Alt Pirineu i també l'Aran. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
9: Ha estat una jornada amb manifestacions com la de Lleida amb unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana o la de la Seu, i talls de carretera al Segrià, a l'Alta Ribagorça i a la C-16, al túnel del Cadí, que unes 200 persones han tallat totalment durant prop de dues hores, coincidint amb l'inici del cap de setmana. Tot plegat l'endemà d'una reunió sense acord entre el departament i els docents, que han tornat a reclamar millores salarials, menys ràtios a les aules i més recursos per l'educació inclusiva. Els sindicats celebren l'èxit de les mobilitzacions i avisen que no s'aturaran. Marisol Salvador és portaveu de l'USTEC a l'Alt Urgell.
10: Necessitem que el govern ens escolti, que agafi, que miri la voluntat del professorat, del què és el que vol, li està demanant a crits i no hi ha manera. S'han de seure, tornar a fer un nou acord, perquè l'acord del març no va servir per res. Bueno, és això, és que s'han de tornar a obrir i negociar. No poden enquistar més el problema.
9: La jornada de vaga d'aquest divendres a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran ha tingut un seguiment del 18%, segons el departament, mentre que els sindicats eleven aquesta xifra fins al 50%.
1: I a València hi ha hagut una manifestació històrica amb més de 35.000 docents, segons la delegació del govern, que han col·lapsat el centre de la ciutat. La propera reunió entre els sindicats i la Conselleria d'Educació serà dilluns. Mentrestant, es manté la vaga indefinida. València, Pepa Ferrer.
11: La d'aquest divendres ha estat una manifestació massiva en la que han simulat un enterrament i on li han cridat i li han cantat a la consellera Carme Ortí les seves reivindicacions.
12: Mari Carmen!
13: Mari Carmen!
11: Volen que s'abaixen les ràtios, que les infraestructures milloren, que torne a la taula de negociació el seu sou, el més baix de tot l'Estat, expliquen. Àfrica és professora i Marc Candela, portaveu del sindicat STPB.
14: No havia vist mai una manifestació tan gran, mai, en la vida.
15: És un crit a la Conselleria d'Educació del govern valencià de que el preacord que ens van posar ahir damunt de la taula no el volem.
11: Portin 5 dies de vaga indefinida. Dilluns, que ja ha convocat una nova reunió, esperen que el conflicte es desbloqueje, perquè als centres la situació, diuen, és insostenible.
1: Per cert, que les protestes dels docents coincidiran els dies 27 de maig i 5 de juny amb la convocatòria de vaga de Rodalies. Els sindicats UGT i Comissions Obreres reclamen a Renfe més personal, sobretot interventors, per motius de seguretat. Pau Mercè és membre de Comissions.
16: S'ha perdut totalment la figura de referència que ajudava l'usuari i que posava ordre als trens.
12: Aquesta falta de plantilla es tradueix directament en falta de seguretat. Els treballadors patim agressions físiques i verbals gairebé diàriament i els passatgers viatgen amb una sensació total de desemparament.
1: Els sindicats han demanat que abans d'aquesta vaga parcial hi hagi una reunió amb Renfe que tingui la mediació del Departament de Treball.
0: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: L'alto el foc pactat entre el Líban i Israel, que finalitzava aquest diumenge, s'allargarà 45 dies més, segons han pactat les dues parts en les negociacions de Washington. L'anunci de l'acord l'ha fet el Departament d'Estat nord-americà, que fa de mediador entre els dos governs. Les parts tornaran a reunir-se els dies 2 i 3 de juny a la capital nord-americana, tot i que la treva va entrar en vigor el 17 d'abril. Israel ha continuat bombardejant cada dia posicions de Hezbollah al sud del Líban i ha matat més de 400 persones. L'últim bombardeig israelià aquest mateix divendres ha matat 6 persones al sud del país àrab. La milícia xiïta, que no reconeix l'acord d'alto el foc, també ha matat diversos soldats israelians. La fi dels atacs israelians contra Hezbollah és una de les exigències de l'Iran en els contactes indirectes que manté amb els Estats Units. I encara en clau internacional, el ministre d'Afers Estrangers de l'Iran, Abbas Araghchi, diu que el govern no confia en els Estats Units i que així és molt difícil negociar un acord de pau, però agraeix qualsevol gest de la Xina que pugui ajudar a posar fi al conflicte a l'Orient Mitjà.
13: La Xina ha estat útil en el passat en la represa de les relacions entre l'Iran i l'Aràbia Saudita. Tenim molt bones relacions amb la Xina. Som socis estratègics i sabem que els xinesos tenen bones intencions. Qualsevol cosa que puguin fer per ajudar la diplomàcia serà benvinguda.
1: El cap de la diplomàcia iraniana ha fet aquestes declaracions a Nova Delhi en el marc de la cimera dels BRICS, des d'on ha carregat contra els Emirats Àrabs Units. Els acusa de ser un soci actiu en l'agressió dels Estats Units i Israel contra la República Islàmica, cosa que han negat rotundament les autoritats d'Abu Dhabi. Donald Trump ha acabat una visita oficial a la Xina amb pocs resultats concrets, però amb bona sintonia aparent. El president dels Estats Units assegura que comparteix amb el seu homòleg Xi Jinping el rerefons del conflicte amb l'Iran, però, a més, Pequín ha aconseguit que Trump llanci una advertència a Taiwan. El mandatari nord-americà continua considerant l'illa com a aliada, però alerta que no tolerarà passos cap a la seva independència.
16: Sobre Taiwan, no ha canviat res. No pretenc que ningú declari la independència i no hem fet 15.000 quilòmetres per engegar una nova guerra. No vull això. Vull que Taiwan i la Xina refredin la seva posició. No volem que ningú digui que s'independitza perquè té el suport dels Estats Units.
1: I a la capital xinesa, Xi Jinping ha falegat Trump amb gestos inèdits cap a un dirigent estranger. Pequín, Francesc Canals.
17: Pequín ha multiplicat per segon dia en la jornada final de la cimera les proves d'hospitalitat per a Donald Trump. La posada en escena ha consistit en un passeig per un dels espais més fortificats de la capital xinesa. Xi Jinping ha guiat personalment Donald Trump per Zhongnanhai, el complex de residències, jardins i llacs, conegut com la ciutat prohibida roja perquè és on viuen i treballen els líders comunistes xinesos i és al costat del Palau Imperial que ara visiten els turistes. Pocs mandataris estrangers hi tenen accés i aquest ha estat un motiu més per fer sentir especial el president nord-americà. Nova reunió amb Xi, més elogis al president xinès i posició relativament pròxima sobre Hormuz i l'Iran. Sentim Donald Trump.
16: Hem parlat de l'Iran, compartim moltes idees sobre l'Iran, volem que això s'acabi, no volem que tinguin armes nuclears, volem que l'estat s'obri.
17: No queda clar fins a quin punt Teheran serà pressionat pel seu aliat xinès. El president nord-americà se n'ha entornat als Estats Units i Xi Jinping es prepara ja per a la següent cimera els pròxims dies. Un aliat proper, el president rus Vladimir Putin.
1: I tornem a les notícies de casa nostra perquè la Generalitat reclama al govern de l'Aragó gairebé 800.000 euros per la compra i la conservació de les obres de Vilanova de Sixena. En una reclamació extrajudicial, l'executiu català defensa que s'ha de restituir els diners del procés i obre la porta a negociar amb l'Aragó. Una proposta que el govern aragonès ja ha rebutjat. Lleida, Júlia Albàcar.
18: Segons l'escrit del govern català, el fet que es declarin nuls de ple dret els contractes de compravenda comporta que s'hagin de restituir 400.000 euros al Departament de Cultura i 370.000 al Museu de Lleida, corresponents al manteniment que es va fer a les 56 obres. També plantegen que els dos executius puguin començar una negociació en un termini de 10 dies, una proposta que l'Aragó ja ha rebutjat. Sentim la vicepresidenta del govern aragonès, Mar Vaquero, que qualifica la reclamació de rebequeria.
19: Claramente es una pataleta ante la continua pérdida de razón y creo que también de enajenación política de la Generalitat de Catalunya.
18: El govern català, de moment, no ha volgut fer declaracions. En paral·lel, el Museu Nacional d'Art de Catalunya també ha enviat diferents reclamacions als ordres monàstics, al monestir de Sixena i al bisbat de Barbastre per començar una negociació sobre les conseqüències econòmiques de la nul·litat dels contractes de compravenda d'altres obres d'art el 1994.
0: El temps.
1: Néstor Gómez.
20: Deixem enrere els ruixats que ahir i abans d'ahir i aquests darrers dies ens han acompanyat, perquè avui parlem d'un dia molt tranquil, sobretot aquest matí. Un matí de sol, però atenció a les temperatures, perquè si encara no hem sortit al carrer ens hem d'abrigar. Fa fred a les comarques del Pirineu, les temperatures esperen que puguin baixar o hagin baixat per sota dels 0 graus en algunes fondalades de les valls, i destaquem a les comarques de l'interior moltes temperatures per sota dels 5 graus, fins i tot les més altes del país. En principi haurien d'estar al voltant dels 8, 9, 10 graus a la façana costanera. Això sí, amb bancs de boira a l'interior de les comarques de Girona, Catalunya Central, i encara pot caure algun floc de neu per sobre dels 1.400 metres a la Vall d'Aran. De cara a aquesta tarda es reactivarà una mica també la nuvolositat, apareixeran alguns ruixats al Pirineu més oriental i també s'esperen alguns ruixats cap al sector o a l'entorn del Montseny, poca cosa comparada amb aquests darrers dies. A la resta, cap a Ponent i cap al sud del país, el que s'espera és un dissabte assolellat de cap a cap. I de cara a demà, doncs, de bon matí tindrem la sorpresa de que apareguin algunes febles precipitacions cap al Maresme, cap al sud de la Costa Brava, amb ràpida tendència a retirar-se per deixar pas un cel variable. I de nou, demà a la tarda, tornaran els ruixats i les tempestes al Pirineu i al Parapirineu. Tant dissabte com diumenge, les temperatures pujaran. Avui cap als valors de 22-23 graus, i ja de cara a demà tornarem a tocar al sud del país els 25.
0: 3CAT Info.
1: El Tribunal de Comptes obliga l'exdirector de l'Oficina Antifrau, Daniel Di Alfonso, a tornar 142.000 euros a l'entitat. Són diners que hauria cobrat indegudament en concepte de triennis. En una primera sentència, el Tribunal l'obligava a pagar 82.000 euros, però Antifrau i la Fiscalia hi van presentar recursos i els magistrats els han estimat parcialment. Tot i així, aquesta nova resolució encara es pot recórrer al Suprem. Di Alfonso va presidir aquesta oficina entre el 2011 i el 2016, fins que es va filtrar una conversa amb el llavors ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, que evidenciava una operació política per desacreditar líders independentistes. El model econòmic de Catalunya és insostenible i aboca els ciutadans a un empobriment continuat. Aquesta és la conclusió de l'informe Fènix, elaborat per un grup d'economistes que situa Catalunya a la cua d'Europa en riquesa per habitant entre les regions comparables. Segons l'estudi, sectors com el turisme o la indústria càrnia estan creant llocs de treball altament subvencionats. Són tots els que estan per sota dels 27.500 euros bruts anuals i que asseguren empobrir en el conjunt del país. Miquel Puig és un dels autors de l'informe.
21: Aquests salaris no permeten pagar ni tan sols el cost dels serveis públics més directes del que es beneficia el treballador. I un sector altament beneficiat, definim aquell en què el salari mitjà és així. És a dir, és com si tots els seus treballadors fossin altament subvencionats.
1: Els autors de l'estudi consideren que si l'economia creix perquè augmenta la població però la riquesa individual es desploma, el país es dessagna. Jordi Galí és membre de l'equip assessor.
22: Però els milions de catalans que estàvem a Catalunya el primer trimestre de l'any 2001 s'han vist beneficiats per aquest creixement? Jo crec que és difícil argumentar. Bueno, algú es deu veure beneficiat.
1: L'informe Fènix demana eliminar els avantatges fiscals que afavoreixen les feines de baixa productivitat i augmentar el salari mínim. També aposta per fer obligatori el català per ocupar llocs que ara són poc qualificats. Encara en clau econòmica us expliquem que les Filipines aixecaran les pròximes setmanes la prohibició d'importar porc de Catalunya vetat des de l'inici de la pesta porcina. El Ministeri d'Agricultura del País Asiàtic aprova ara la carn procedent dels punts que no estan afectats per la crisi, però falten detalls perquè la reobertura sigui efectiva. Ho explica el director general de Merco Lleida, Miquel Àngel Vergés, en declaracions a aquesta emissora.
2: El que passa és que a partir d'ara s'ha de fer reunions tècniques per veure com s'aplica això. Jo crec que falta signar per part del Ministeri d'Agricultura i també per part d'algun organisme filipí encara.
1: Segons Vergés, la reobertura del mercat filipí podria ajudar a normalitzar el preu de la carn de porc.
2: El preu està estancat perquè encara hi ha molta carn al mercat europeu. Si comencem a treure alguna cosa, doncs, bueno, a poc a poc se pot donar una mica d'oxigen al mercat europeu, que està encara sobreofertat amb carn.
1: El mercat filipí consumia el 3% de la carn de porc que exportava a Catalunya abans de la crisi de la pesta porcina. És el cinquè mercat més important del món per al sector i destaca perquè importa moltes parts de menuts. La sargantana de les Pitiüses, un dels símbols culturals i de la biodiversitat de les illes, està en risc d'extinció per culpa d'una serp. Va entrar a Eivissa fa 23 anys, s'ha expandit a una velocitat vertiginosa i ha sorprès els experts perquè neda fins als illots de la zona, on ja s'ha erradicat una desena de varietats de sargantanes. Ens ho explica Montse Poblet.
3: La serp de ferradura, que segons tots els indicis va entrar a Eivissa dins d'oliveres provinents de la península, pràcticament ha acabat amb les sargantanes que hi havia a l'illa. I davant la falta d'aliment, ara neda fins als illots del voltant, on hi ha varietats úniques fruit de segles d'aïllament genètic. Oriol Lapiedra és el cap del grup del CREAF que ho està investigant.
4: Com que quan arriben fins a la costa, si les serps avancen cap enrere, tenen molt poc aliment. I alguns individus el que fan és saltar l'aigua i nedar. I aquest fenomen és un fenomen molt únic a nivell internacional, és a dir, enlloc està descrit que aquesta espècie nedi.
3: Fins ara no estava descrit que nedés, però ells han constatat que ho fa i a una desena d'illots, com el de Santa Eulària, ja han erradicat les sargantanes. És per això que en una operació d'emergència el govern balear ha demanat al Zoo de Barcelona, que dirigeix Antoni Alarcón, que la reprodueixin en captivitat.
23: Al Zoo de Barcelona se li ha donat una sèrie de fundadors per tal d'evitar la desaparició física d'aquestes varietats dels diferents illots, però també genèticament, és a dir, perquè no es perdessin.
3: Ja ho han aconseguit amb 17 exemplars d'Eivissa i Formentera i ara en tenen 33 més de les varietats dels illots on encara en queden i miraran de fer el mateix.
1: John Travolta ha rebut una Palma d'Or honorífica per sorpresa al Festival de Cinema de Cannes. L'actor nord-americà presentava la seva primera pel·lícula com a director. A banda d'ell, John Lennon i Eric Cantona han estat els altres protagonistes del dia. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
24: Surprise! We are going on a jet.
25: What?
26: Això és Ven a volar conmigo, una miniatura de pel·lícula basada en un llibre del mateix Travolta que s'estrenarà a finals de mes a la plataforma d'Apple. Al final ha estat el menys important davant la sorpresa d'aquest premi honorífic que ha recollit

0: Enques, que hauran de remuntar 5 gols en contra, i Buliacmeni Sant Andreu, on el primer duel va acabar en empat. La jugadora de les andreuenques, Nona Pérez, considera clau evitar anar remolc com a l'anada.
1: La nostra intenció ara és poder dominar el partit des de l'inici, ja que sabem que tenim la qualitat i les capacitats per fer-ho, que és el partit més important que hem tingut fins ara a la temporada.
0: A l'Eurocup femenina, per la seva banda, l'Atlètic Barceloneta i el Catalunya buscaran una final catalana. Tots dos han de guanyar la tornada de les seves semifinals, ja que les anades van acabar en empat. Els partits són els següents: Trieste, Atlètic Barceloneta i Zuglo, Catalunya. I sense deixar el waterpolo encara, aquest dissabte també hi haurà el segon partit del play-off de semifinals a la Lliga masculina. Terrassa, Atlètic Barceloneta, amb els mariners 1-0 al davant, i Barcelona-Sabadell, on els de l'Escullera dominen 1-0 també.
2: 3CAT Info.
0: I afegim que, pel que fa al Giro d'Itàlia, Jonas Vingegaard s'endú en solitari la setena etapa de 245 quilòmetres en final al cim del Blockhaus, en el primer contacte amb l'alta muntanya. El danès del conjunt Visma ha superat de 12 segons l'austríac del Decathlon, Félix Gall, i ja d'un minut i dos segons l'australià del Red Bull, Jay Hindley. A la general, el portuguès Afonso Eulàlio del Bahrain manté el mallot rosa de líder.
2: Són 3:45.
3: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. Els governs català i espanyol es reuniran dimecres de la setmana que ve a Madrid en una reunió bilateral. L'objectiu és que la Moncloa validi la línia de tren orbital que estan tancant Salvador Illa i Oriol Junqueras per desencallar els pressupostos de la Generalitat. L'oposició ho considera una presa de pèl i demana prioritzar Rodalies. I a partir d'ara us expliquem que aquest divendres s'ha tancat la campanya electoral a Andalusia per a les autonòmiques de diumenge. Pedro Sánchez ha apel·lat als votants d'Esquerres i els ha demanat que no es quedin a casa. Per la seva banda, el PP ha apostat per atacar Catalunya i ha reiterat l'objectiu d'evitar dependre de Vox. Detingut a Lleida, un home que feia un mes que havia sortit de la presó de Ponent. El mateix centre penitenciari ja havia alertat que tenia un alt risc de reincidir. El detingut ha atracat un supermercat a punta de pistola al barri de Pardinyes. I arrenca el còmic Barcelona, complirà Fira de Montjuïc amb més de 200 expositors del còmic contemporani, amb una gran representació de talent espanyol i noves propostes internacionals. El saló estarà obert fins diumenge amb 28.000 metres quadrats d'exposició. I en esports, què destaquem, David Obad?
0: Que el Barça femení de futbol opta aquest dissabte al seu tercer títol de la temporada. Les blaugranes s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid a la final de la Copa a Gran Canària, finalment amb la baixa de Caroline Graham per lesió.
3: Pel que fa al temps, el cap de setmana arrencarà amb sol, però amb ambient fred de bon matí. Glaçarà les valls del Pirineu i localment el Prepirineu. A la tarda, a les comarques de Girona s'escamparà algun ruixat puntual i feble. Diumenge, algun ruixat matinal a la Costa Brava i molts més durant la tarda al Pirineu, al prelitoral i també al massís dels Ports. Dimecres que ve es reuniran a Madrid els governs català i espanyol per subscriure els acords en infraestructures que estan negociant el PSC i Esquerra Republicana per desencallar els pressupostos de la Generalitat. Que s'hagi convocat aquesta reunió és un senyal més que el pacte està ben encarrilat i que molt probablement es tancarà la setmana que ve. Les claus d'aquest acord són impulsar una línia de tren que unirà el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona, i també els mecanismes per assegurar que es compleixen aquesta i altres inversions de l'Estat a Catalunya. Dilluns està previst que reubriqui l'acord per aquesta nova línia orbital. Aquell mateix vespre, els republicans reuniran el seu Consell Nacional per decidir si validen definitivament els comptes. I dimecres, com dèiem, hi haurà la reunió bilateral a Madrid. Per tot plegat, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, és optimista de poder aprovar aviat els comptes.
4: Estan sent converses exigents per part dels diferents grups parlamentaris i que el nostre objectiu és tenir-los enllestits quan abans millor, però encara no tenim l'acord tancat.
3: Pels comuns, que també són clau per tirar endavant els pressupostos, aquesta línia orbital és un bon projecte a llarg termini, però Jessica Albiach demana prioritzar Rodalies.
5: Malgrat que

0: És molt bona notícia, les obres duraran fins al 2040. Per tant, nosaltres el que sí que fem és centrar-nos per resoldre aquests problemes de la xarxa de Rodalies.
1: En canvi, Salvador Vergés, de Junts, en declaracions a l'hemicicle de 3Cat Info, i Alejandro Fernández, del PP, creuen que és aixecar la camisa als usuaris de Rodalies.
2: A un usuari de Rodalies que li estiguis parlant de que ara tu has acordat una línia orbital que li donarà solució d'aquí 15 o 20 anys, em sembla que és una autèntica presa de pèl.
3: És molt més important posar els recursos per garantir que Rodalies funcioni i que les carreteres no tinguin els forats que tenen ara mateix que infraestructures noves.
1: El govern voldria tenir aprovats els pressupostos abans de l'agost. La nova línia orbital de tren, que passaria per fora de Barcelona, provoca dubtes entre alguns experts perquè no la consideren prioritària. Per Andreu Oliet, del Col·legi d'Enginyers de Catalunya, primer s'ha de solucionar els problemes actuals de Rodalies. Són declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
4: Primer hem de fer les Rodalies, invertir molt en Rodalies durant molts anys, i ideal que d'aquí 15 o 20 anys tinguem les Rodalies relativament resoltes i que funcionin igual de bé que Ferrocarrils de la Generalitat, i immediatament després plantejar, perquè ja ho tinguem tot a punt, els primers trams de l'orbital.
1: També creuen que captarà pocs usuaris perquè bona part del recorregut ja té altres ofertes de transport públic. Pau Noi, president de l'Aliança Ibèrica pel Ferrocarril, ha dit al Catalunya al dia d'aquesta emissora que la construcció de la línia orbital pot hipotecar les inversions que s'han de fer en punts amb més demanda.
5: Pensem que els últims anys Catalunya ha estat invertint 500 milions d'euros anuals en ferrocarrils. De debò que hem d'hipotecar les inversions de 10 anys per construir un orbital ferroviari amb el qual hi pujaran 30.000 persones? Jo crec que és un error, amb la línia dels errors que hem tingut amb aquest segle amb la planificació ferroviària.
1: Diuen que la línia orbital seria una necessitat si la corona metropolitana creix urbanísticament al mateix temps que es construeix la infraestructura. La Generalitat i el Consell de Generau arriben a un acord perquè la Vall d'Aran tingui el seu propi sistema de finançament. Seran 43 milions d'euros aquest 2026 i també s'obre la porta perquè pugui participar de l'IRPF. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
6: L'acord arriba després d'un any de negociacions i suposa un punt d'inflexió important en l'autonomia aranesa. Maria Vergés, síndica d'Aran.
7: Ha costat uns anys, més en tu cas ara ja l'heu martenyut, i un salt qualitatiu i quantitatiu força important.
6: Un salt qualitatiu que suposa d'entrada un increment de 4 milions respecte a la transferència de l'any passat. Albert Dalmau, conseller de la presidència.
8: Aquest és un deute que teníem amb el govern aranès i avui finalment doncs, el podem acomplir amb aquest acord de finançament de 42,7 milions d'euros que finalment ha de servir per enfortir la cultura, la llengua, els serveis públics, les polítiques d'habitatge en el seu conjunt.
6: L'acord inclou una clàusula que hauria de permetre la participació del Consell General en l'IRPF d'aquí 2 anys.
1: Punt final a la campanya Andalusia per a les autonòmiques de diumenge. El PP ha tancat la cursa electoral atacant Catalunya per mirar de revalidar la majoria absoluta, mentre que Pedro Sánchez ha apel·lat als votants d'Esquerra perquè no es quedin a casa. Que el PP torni a estar lligat de Vox dependrà de pocs vots. Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats.
9: Pedro Sánchez ha sortit al rescat de María Jesús Montero. Els socialistes necessiten evitar una derrota històrica i criden a mobilitzar tots aquells electors que els voten a les generals.
10: En Andalucía hay mucha gente que yo sé que cuando lleguen las generales van a votar al Partido Socialista, como votaron en el año 2023. A todos ellos les pido que este domingo se movilicen y voten a María Jesús Montero y al Partido Socialista.
11: Los que defendemos los servicios públicos somos más. Y porque somos la mayoría, si votamos, ganamos.
9: La inquietud del PSOE contrasta amb les bones previsions pel Partit Popular que acaricia la majoria absoluta. Juanma Moreno Bonilla no vol dependre de l'extrema dreta de Vox i ha jugat la carta contra Catalunya per aconseguir un impuls final.
12: Las cesiones al separatismo catalán. Han esperado hasta el 17 de mayo para que no entre en campaña este tema. Vamos a ver cómo ceden privilegio una y otra vez al separatismo catalán. No lo podemos permitir.
9: I Alberto Núñez Feijóo, en un acte en solitari a Almeria, pronostica que les eleccions de diumenge poden ser el principi del final de Pedro Sánchez.
13: Este voto vale por dos. Vale para que Juanma tenga una mayoría estable y para cambiar el gobierno de España.
9: Ballen els últims escons de quatre províncies andaluses. Pocs vots decidiran la majoria absoluta del PP, la desfeta dels socialistes, l'estancament de Vox i la correlació de forces dels partits a l'esquerra del PSOE.
1: Encara en clau política, us expliquem que l'elecció de l'alcaldable de Junts a Barcelona per a les municipals de l'any que ve, lluny d'aclarir-se, es complica. L'actual líder municipal, Jordi Martí Galbis, ha comunicat a la direcció del partit que vol optar a ser candidat, malgrat que no és el preferit de la direcció encapçalada per Carles Puigdemont. Jordi Corbalan.
14: Tal com ha avançat 3cat.info, Jordi Martí ha comunicat al secretari general del partit, Jordi Turull, que aspira a ser candidat, tal com ja deixava entreveure fa unes setmanes.
15: Estic a disposició del partit i continua havent-hi la mateixa situació. No ha canviat res que m'hagi fet modificar aquesta posició.
14: Per tant, Martí, que va ser mà dreta a l'Ajuntament de l'alcalde Xavier Trias, manté el pols, no farà cap pas al costat per evitar enfrontar-se amb Josep Rius, el preferit de Waterloo, en unes primàries que la direcció juntaire ha volgut esquivar sempre. Fa poc, el número 2 del partit, Jordi Turull, es va comprometre a designar candidat abans de l'estiu.
16: És una decisió que no ha de trigar massa. Sí, la idea és que abans de l'estiu, sí, sí, sí. El candidat serà del que decideixin els afiliats i les afiliades militants de Junts per Catalunya, però evidentment que amb el president Puigdemont farem una proposta.
14: El reglament del partit preveu fer primàries quan es postula més d'un candidat, però també recull l'opció que la militància voti un nom que es proposi des de la comissió electoral, que encara no s'ha constituït. De moment, la direcció del partit guarda silenci.
1: Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Lleida han detingut un home que feia un mes que havia sortit de la presó de Ponent i del qual ja s'havia alertat que tenia un alt risc de reincidència. Se l'ha capturat quan fugia després d'intentar assaltar un supermercat. Lleida, Júlia Albacar.
17: El detingut de 56 anys ha intentat atracar este divendres a punta de pistola un supermercat del carrer Baró de Maials al barri de Pardinyes. Ha fugit sense emportar-se res i poc després se l'ha detingut al barri de Balàfia. L'home havia sortit feia just un mes de la presó de Ponent després d'acabar una condemna de 4 anys per dos fets similars, dos assalts violents en supermercats a Lleida. Anteriorment se l'havia condemnat per diversos assassinats i atracaments. Quan va sortir de presó ja es va informar que hi havia un risc molt alt que reincidís i se'l considerava molt perillós.
1: 14 persones, entre elles 6 menors, han hagut de ser ateses per l'incendi que hi ha hagut aquest divendres en un pis de Roda de Ter, a Osona. A 9 dels ferits han estat menys greu, els han traslladat a l'Hospital de Vic. La majoria són per inhalació de fum, tot i que també n'hi ha per ansietat. L'incendi ha afectat un bloc de 4 pisos i els veïns que eren a l'immoble els han hagut de rescatar per la façana amb l'ajuda d'escales. En un primer reconeixement no s'hi han detectat problemes estructurals, però els veïns no hi passaran la nit. Aquest dissabte es farà una revisió a l'edifici per avaluar si poden tornar a casa seva. El canceller alemany Friedrich Merz torna a carregar contra els Estats Units després de les últimes polèmiques amb Donald Trump. Davant d'un nombrós grup d'estudiants catòlics, ha comentat que ell avui en dia no enviaria els seus fills a viure o estudiar als Estats Units. Berlín, Jordi Regàs.
18: Aquest cop el comentari del canceller s'ha produït a Würzburg, on Friedrich Merz assistia a una històrica i centenària trobada de catòlics que s'hi organitza anualment. Envoltat de joves adolescents, igual que amb l'última patinada sobre l'Iran, Merz ha afirmat que la seva admiració pels Estats Units va de baixa, que hi ha gent molt ben formada que no hi troba feina i que per aquest motiu ell no hi enviaria a viure els seus fills.
19: Jo els meus fills no els recomanaria que anessin als Estats Units per formar-s'hi i treballar-hi. Simplement perquè allà s'hi ha desenvolupat un clima social molt concret.
18: Conscient que la seva popularitat està sota mínims, Friedrich Merz ha reconegut un cop més que alguna cosa falla en la seva comunicació. No entén com les seves propostes, que ha dit són les correctes, no aconsegueixen arrossegar els alemanys.
19: De què depèn que no me'n surti a l'hora d'arribar a la gent del país i convèncer-los? És una pregunta que encara no he resolt. Soc conscient que he de millorar la comunicació perquè el meu missatge s'entengui millor.
18: En quant a les fortes discussions que hi ha des de fa mesos dins la coalició de govern amb els socialistes, Merz ho ha volgut normalitzar afirmant que la lluita forma part de la democràcia.
1: Encara en clau internacional us expliquem que en plena jornada de dol per l'atac rus que va causar 24 morts i desenes de ferits a Kiev, Rússia i Ucraïna han intercanviat aquest divendres més de 200 presos de cada bàndol. L'intercanvi estava previst dins de la treva de 3 dies del cap de setmana passat, auspiciada per Donald Trump. Alguns dels ucraïnesos alliberats portaven 4 anys en presons russes des de l'ocupació de la ciutat de Mariupol.
20: Sento alegria. Portava 4 anys esperant-ho. És una llàstima que hagi trigat tant. Però encara hi ha nois d'Azovstal empresonats. Els oficials en particular eren amb mi. Estan esperant i tenen esperança. Envien records a les seves famílies. Alguns els hi podré donar personalment. Ara esperen que la seva pàtria els tregui d'allà.
1: Tot just finalitzat l'alto el foc, Rússia va reprendre els bombardejos massius i va llançar més de 1.500 drons i míssils en només 48 hores. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha visitat els edificis residencials on va morir la majoria de víctimes i ha anunciat que respondran amb nous atacs a instal·lacions petrolieres russes. El conflicte sobre les immatriculacions de Sant Andreu de Maians, al Bages, arriben al Vaticà. Unió de Pagesos acusa el bisbat de Vic d'haver-se apropiat de l'església i d'altres béns de Castellfollit del Boix, que pertanyen als veïns, però el bisbat ho nega. Volen que el papa conegui el cas i preparen accions durant la seva visita a Catalunya. Manresa, Nàtia Dell.
21: El sindicat i la Plataforma Catalana de Recuperació de Béns Immatriculats de l'Església Catòlica acusa el bisbat de Vic d'una estratègia dilatòria deliberada, tot i haver-se compromès fa 4 anys a retornar els béns al poble si es demostraven possibles errors documentals o registrals. Joan Casas, Joana, d'Unió de Pagesos.
22: El que està fent el bisbat és voler acumular molt béns i no es vol deixar anar quan els veïns tenen raó. Fa 155 anys que el tenen immatriculat, quan el bisbat de Vic en fa 14.
21: Des de la Plataforma, Dino Dinela creu que el papa ha de conèixer de primera mà quina és la situació.
23: Lo que està passant aquí no passa en cap lloc del món, vinculat bàsicament a un mecanisme que va instrumentar el franquisme en 1946, i és clar que un papa que, a més, és relativament nou, ha de conèixer aquesta situació.
21: El bisbat de Vic ha explicat a aquesta emissora que la situació és la mateixa que el 2022 i que mantenen la voluntat de tractar aquest tema amb rigor documental, respecte i diàleg.
1: El temps. Néstor Gómez.
24: Deixem enrere els ruixats que ahir i abans ahir i aquests darrers dies ens han acompanyat, perquè avui parlem d'un dia molt tranquil, sobretot aquest matí. Un matí de sol, però atenció a les temperatures, perquè si encara no hem sortit al carrer ens hem d'abrigar. Fa fred a les comarques del Pirineu, les temperatures espera que puguin baixar o hagin baixat per sota dels 0 graus en algunes fondalades de les valls, i destaquem a les comarques de l'interior moltes temperatures per sota dels 5 graus, fins i tot les més altes del país. En principi haurien d'estar al voltant dels 8, 9, 10 graus a la façana costanera. Això sí, amb bancs de boira a l'interior de les comarques de Girona, Catalunya Central, i encara pot caure algun floc de neu per sobre dels 1.400 metres a la Vall d'Aran. De cara a aquesta tarda es reactivarà una mica també la nuvolositat, apareixeran alguns ruixats al Pirineu més oriental i també s'esperen alguns ruixats cap al sector o a l'entorn del Montseny, poca cosa comparada amb aquests darrers dies. A la resta, cap a Ponent i cap al sud del país, el que s'espera és un dissabte assolellat de cap a cap. I de cara a demà, doncs, de bon matí tindrem la sorpresa de que apareguin algunes febles precipitacions cap al Maresme, cap al sud de la Costa Brava, amb ràpida tendència a retirar-se per deixar pas un cel variable. I de nou, demà a la tarda, tornaran els ruixats i les tempestes al Pirineu i al Parapirineu. Tant dissabte com diumenge, les temperatures pujaran. Avui cap als valors de 22-23 graus i ja de cara a demà tornarem a tocar al sud del país als 25.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Els treballadors de Nestlé tornen a manifestar-se en contra de l'ERO, que preveu acomiadar 178 treballadors a tot Catalunya, 301 a l'Estat. Aquest divendres hi ha hagut una nova reunió negociadora a Barcelona i a Reus i Girona s'han fet protestes davant les fàbriques. A Girona hi han participat una trentena de treballadors convocats per Comissions Obreres. Núria Peraire. Els treballadors rebutgen del tot l'ERO, argumenten que no està justificat. L'empresa Nestlé assegura que l'any passat va tenir un 17% menys de beneficis, però els treballadors diuen que la facturació va ser de rècord. L'ERO planteja acomiadar 12 treballadors a Girona, 8 a Reus i 158 a Esplugues. Amb el calendari de reunions que hi ha en marxa, Pablo Esteban, secretari de Comissions Obreres Nestlé Espanya, explica que el seu objectiu és parar l'ERO i analitzar bé les dades.
0: La gent està molt preocupada, principalment perquè no ho entén. Portem uns anys treballant molt dur, venim d'una pandèmia fent rècords de producció i que l'empresa per diners, per números, quan no es justifica utilitzi la IA, l'automatització per deixar gent del carrer fora, no ho entenem, la veritat.
1: La reducció de personal afecta 16.000 treballadors de la multinacional a tot el món amb l'argument que vol adaptar l'estructura a un mercat canviant. L'empresa Nomen Foods inverteix 1 milió d'euros en la modernització de la planta d'embalatge de la planta de Deltebre, al Baix Ebre. Un cop completada la millora de la maquinària, augmentarà l'especialització de part de la plantilla. La meitat del finançament prové dels fons nuclears. Tortosa, Jordi Barranca.
2: S'automatitzaran alguns dels processos que fins ara es feien de forma manual en una fàbrica on hi treballen uns 90 treballadors. Tot plegat pot portar un augment d'entre un 15 i un 20% de la producció. Forto Simón és el responsable de màrqueting de la companyia.
3: L'inversió se centra sobretot en equips que milloren l'automatització del procés productiu. Noves envasadores, sistemes de transport del producte, sistema automatitzat de final de línia, sondes, dosificadors per ser més exacte amb la dosis d'arròs que hi fiquem dins del paquet. Són equips que ens permetran treballar amb més precisió, més capacitat i, sobretot, més eficiència.
2: A la pràctica es notaran uns nous formats més adaptats a les demandes cada cop més creixents entre la societat.
3: Passem d'un arròs sec, lo tradicional, no?, a tindre uns nous formats en un envàs de vidre, que és un envàs ja no reciclable, sinó reutilitzable. A nivell d'hosteleria, també els cuiners pues, que ve busquen un format més pràctic a nivell de conservació, a nivell de practicitat d'obrir els paquets.
2: L'empresa es va crear el 2017 i forma part de la cooperativa Rosaires del Delta, productora d'unes 35.000 tones anuals d'arròs del Delta de l'Ebre.
1: La producció de peres baixarà de forma important aquest estiu. El descens pot ser superior al 50% respecte a un any bo. Així ho avança Unió de Pagesos, que demana a Agricultura que investigui per què moltes flors no han acabat donant el seu fruit. Lleida, Pere Joan Álvarez.
4: El responsable estatal del sector d'Unió d'Unions, Josep Cabré, assegura que la davallada prevista s'afegeix als problemes dels últims anys, amb gelades, pedregades i sequera.
5: Si mirem del potencial real que tenen aquestes plantacions, podem parlar d'una baixada de 50, 60, 70% de producció. Si comparem amb els anteriors anys, com que la baixada ja hi era, igual serà un 15, un 20, 25, està per avaluar. És a dir, però la baixada real del potencial que tindríem com a regió de producte de peres és brutal.
4: I això farà pujar els preus que els pagesos hauran de cobrar per la producció.
5: Tot això ens afecta als inputs de producció. Per tant, el preu, en teoria, hauria de pujar per poder guanyar el mateix, no per guanyar més, però és que quan baixa la producció, en picat, per cobrir costos, el preu ha de ser molt més elevat. Si no, tu acabes tenint pèrdues.
4: Un altre problema és el del conegut com a foc bacterià, un bacteri que acaba matant els arbres. UP demana ajudes al govern per poder arrencar els parers afectats i sembrar altres cultius.
1: La Sala Beckett estrena un nou text de la dramaturga Lluïsa Cuniller. Es tracta de Dinamarca, una picada d'ullet al mite de Hamlet de Shakespeare, en la pell de dos personatges, una mare i un fill, que sobreviuen en un món d'incomprensió. Dirigida per Albert Ribas, compta amb dos intèrprets de luxe, Imma Colomer i Pere Arquilluent.
25: Lluïsa Cuniller va escriure el seu particular Hamlet, és a dir, Dinamarca, l'any 2014 i la va publicar el 2017, però encara no s'havia estrenat al nostre país. Protagonitzada per una mare i un fill que malviuen en un pis al centre de Copenhagen, és una reflexió sobre la lluita per l'existència i, per tant, per la identitat. Pere Arquilluer i Imma Colomer fan un autèntic tour de force interpretant una mare i un fill que malden per no ofegar-se en l'amargor d'aquest món.
26: També hi ha una lluita important de poders, hi ha un passacomptes de la infantesa, de l'adolescència. És un dia que és excepcional a la vida d'ells dos i, per tant, sortirà tot el que potser no ha sortit durant tants i tants i tants anys de convivència, no? Però sí, també hi ha tendresa, també.
25: Són dos personatges marcats pel ressentiment i per la necessitat de venjar-se d'un món que els havia fet unes promeses que s'han trencat i es plantegen si ser o no ser la vida, la mort i, per tant,
6: el suïcidi.
26: A partir del suïcidi, fer un viatge cap a la vida i cap a la llum, que és absolutament al revés, és girar. Està absolutament girat des d'un bon començament. És aquest gran viatge, de poder enfrontar la mort d'una manera, anar-se'n potser cap a la vida i cap a la llum.
7: Cada moment estem volent-ho i no volent-ho, i lluitant per fer-ho i per no fer-ho.
6: Un muntatge que ho té tot. Text, direcció i interpretacions excel·lents. A la sala de baix de la Beckett fins al 14 de juny.
8: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.

0: Aquest divendres ha obert portes del Còmic Barcelona, que fins diumenge acull més de 200 expositors amb les seves propostes a Fira de Montjuïc. Dibuixants, visitants i expositors es retroben en aquesta edició en què milers de visitants podran gaudir de figures destacades del còmic contemporani, amb una representació àmplia del talent espanyol i internacional. Berta Cusó, autora de Circ Creek, diu que cal treballar perquè el còmic no sigui un art menor.
1: És un d'aquests sectors no culturals, però que no forma part d'aquesta alta cultura, alta literatura, que per algun motiu encara es veu com algú petit o poc important, poc rellevant, i bueno, crec que està bé, no?, que ens trobem tots aquí, que vingui també el públic a veure-ho i bueno, a veure si agafem força.
0: El festival ha dedicat aquest primer dia als estudiants i col·leccionistes i el cap de setmana s'espera un públic més familiar. Podran triar entre assistir a una masterclass, participar en cursos i tallers o descobrir els últims videojocs amb 28.000 metres quadrats d'exposició.
2: Esports.
0: En David Ubach.
3: El Barça femení de futbol opta aquest dissabte al seu tercer títol de la temporada després de la Lliga i la Supercopa. Les blaugranes s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid a la final de la Copa que es disputa a Gran Canària. A l'horitzó també la final de la Lliga de Campions del dia 23 a Oslo. És per això que el tècnic blaugrana Pere Romeu vol aparcar aquesta cita i centrar-se en el present immediat. I en aquest sentit ha analitzat així el rival matalasser.
4: M'imagino un Atlético fort en fase defensiva, de voler buscar molt, molt, molt el contraatac, i un Atlético que, si no tens la humilitat suficient per pressionar-les, és un equip que et surt bé, té jugadors al mig del camp, bona capacitat ofensiva i bones passadores, per tant, haurem de ser super, super agressives.
3: Romeu ha deixat finalment a Barcelona per lesió Caroline Graham, a qui reserva pensant en la Lliga de Campions. El Barça Atlètic de Madrid el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio i també es podrà seguir per TV3. Més futbol, ara en relació, però, amb el Madrid.
2: 3CAT Info.
3: Perquè el sindicat d'àrbitres ha presentat al comitè de competició un escrit en el qual demana que s'obri un expedient disciplinari a Florentino Pérez i demanant que el Club Blanc i el seu president facin un comunicat de disculpa arran de les seves declaracions contra els àrbitres pel cas Negreira. Dit això, obrim pàgina a Poliesportiva parlant de motor.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Àlex Márquez ha estat el segon millor pilot del dia en l'arrencada del Gran Premi de Catalunya de MotoGP en els primers entrenaments al circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló. Àlex Márquez ha quedat a només 18 mil·lèsimes del líder, Pedro Acosta. En canvi, Àlex Rins i Maverick Viñales hauran de passar per la repesca. Viñales ha reaparegut després de 6 setmanes de baixa per una operació a l'espatlla.
5: En aquest sentit estic molt content, ha sigut molt positiu. Ara em toca adaptar-me a apretar i a la velocitat que toca, però no tinc dubtes que ho farem. Mica en mica tornarem a lloc, però per mi el més important era veure que l'espatlla funcionava normal.
3: Aquest dissabte TV3 emetrà en directe els entrenaments i Catalunya Ràdio i TV3 conjuntament transmetran la cursa sprint. Del motor passem al bàsquet ara. El Barça ha emès un comunicat sortint al pas d'unes informacions periodístiques que publiquen que el club blaugrana hauria contactat amb l'entrenador de l'Unicaja, Ivonne Navarro, arran dels rumors que vinculen l'actual tècnic Xavi Pascual amb el Dubai. El Barça ha assegurat que només contempla la figura de Pascual per liderar el seu projecte, que s'està treballant de manera conjunta. Parlem ara d'hoquei patins per explicar que ja han quedat configurades les semifinals d'aquest dissabte de la Copa Femenina, que es disputa a Gijón i seran el Vilassana Fraga i el Benvibre Gijón. Això després dels dos últims partits de quarts de final amb els següents resultats. Benvibre 4, Vigas i Riells 2 i Gijón 4, Palau 0. Passem ara al futbol sala.
2: 3CAT Info.
3: Aquest dissabte es tanca la fase regular de la Lliga amb la disputa de la 30a i última jornada. L'Indústria Santa Coloma rep el Jaén en un duel directe per una plaça de play-off. Els colomencs han de guanyar de més de 5 gols per accedir-hi o bé simplement guanyar i esperar aleshores la derrota de Manzanares o Valdepeñas. El tancar de l'Indústria, Marc Tolrà, és optimista.
6: És una final, en aquest sentit, és caixa o faixa, és de que depenem de nosaltres mateixos només si guanyem de 6 gols, són molts gols, però ja que tenim moltes opcions només guanyant.
3: El Barça, que ja té el primer lloc garantit, visitarà la pista de l'Oparrulo de Ferrol. Pel que fa al Giro d'Itàlia, Jonas Vingegaard s'ha endut en solitari la setena etapa, de 245 quilòmetres en final al cim del Blockhaus, en el primer contacte amb l'alta muntanya. El danès del conjunt Visma ha superat de 12 segons l'austríac del decatlón Félix Gall i ja d'un minut i dos segons l'australià del Red Bull Jay Hindley. A la general, el portuguès Afonso Eulàlio del Bahrain manté el mallot rosa de líder ara amb 3 minuts i 17 segons de marge respecte de Vingegaard, que ja és segon. Aquest dissabte, vuitena etapa, 157 quilòmetres de mitja muntanya entre Chieti i Fermo. A l'Open de la PGA de Golf, que és el segon gran slam de la temporada i que es disputa al camp d'Aroni Mink, a l'estat de Pensilvània, als Estats Units, el golfista de la Garriga, David Puig, ha acabat la segona volta amb 3 cops sota el par del camp. En el global, Puig se situa amb menys 2 i passa el tall per seguir competint el cap de setmana a la tercera i quarta rondes.
2: 3CAT Info.
3: I en tenis ha quedat interrompuda per la pluja a la segona semifinal masculina del torneig Masters 1000 de Roma, que enfronta l'italià Jannik Sinner amb el rus Daniil Medvedev. El partit es reprendrà aquest dissabte amb empat a un set i 4 jocs a 2 per a Sinner al tercer parcial. Qui guanyi jugarà la final de diumenge contra el noruec Casper Ruud, que s'ha desfet de l'italià Luciano Darderi en 2 sets. I en categoria femenina, la nord-americana Coco Gauff i la ucraïnesa Yelena Svitolina jugaran la final aquest dissabte mateix.

0: Són les 4.
1: Els governs català i espanyol es reuniran dimecres de la setmana que ve a Madrid en una reunió bilateral. L'objectiu és que la Moncloa validi la línia de tren orbital que estan tancant Salvador Illa i Oriol Junqueras per desencallar els pressupostos de la Generalitat. L'oposició ho considera una presa de pèl i demana prioritzar Rodalies. Els sindicats d'ensenyament convocants de les vagues esperen que, si es desencallen els pressupostos, es puguin aconseguir les millores salarials que reivindiquen. Aquest divendres hi ha hagut una nova jornada de vaga a Lleida i a l'Alt Pirineu i l'Aran, que ha tallat durant una estona el túnel del Cadí. Les protestes dels docents coincidiran els dies 27 de maig i 5 de juny amb la convocatòria d'una vaga parcial de Rodalies. Els sindicats Comissions Obreres i UGT, que reclamen més personal i interventors, volen reunir-se amb Renfe abans de la vaga amb la mediació del Departament de Treball. Israel i el Líban pacten l'extensió de l'alto al foc durant 45 dies, segons ha anunciat el govern dels Estats Units. Les delegacions dels dos governs tornaran a negociar a Washington el 2 de juny. Malgrat la treva que Hezbollah no reconeix, els atacs israelians al sud del Líban han matat més de 400 persones. Donald Trump acaba el seu viatge a la Xina amb els màxims honors, però sense suports concrets. El president nord-americà assegura que comparteix amb Pequín la visió sobre l'Iran i alerta Taiwan, malgrat ser aliat seu, que no faci passos cap a la independència. La Generalitat reclama que el govern d'Aragó pagui prop de 800.000 euros per la compra i custòdia de 56 obres de Vilanova de Sixena. L'executiu català també obre la porta a negociar en un termini de 10 dies, una proposta que el govern aragonès ja ha rebutjat. Les Filipines aixequen el veto a la carn de porc d'algunes parts de Catalunya vigent des de l'inici de la pesta porcina. La reobertura podria tardar algunes setmanes perquè falten tancar alguns detalls tècnics. El mercat filipí és el cinquè més important del sector del porc. John Travolta rep per sorpresa una Palma d'Or honorífica al Festival de Cinema de Cannes. L'actor nord-americà ja ha presentat la seva primera pel·lícula com a director.
0: Esports.
2: El Barça femení de futbol opta aquest dissabte al seu tercer títol de la temporada. Les blaugranes s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid a la final de la Copa a Gran Canària, amb la baixa de Caroline Graham per lesió. El sindicat d'àrbitres ha demanat al comitè de competició que s'obri un expedient disciplinari a Florentino Pérez. També que el Club Blanc i el seu president facin un comunicat de disculpa arran de les seves declaracions contra els àrbitres pel cas Negreira. I en bàsquet, el Barça més un comunicat negant haver contactat amb l'entrenador de l'Unicaja, Ivón Navarro, arran dels rumors que vinculen amb el Dubai l'actual entrenador, Xavi Pascual, amb qui el club blaugrana assegura que treballa com a única opció.
1: Pel que fa al temps, el cap de setmana arrencarà amb sol, però ambient fred de bon matí. Glaçarà a les valls del Pirineu i localment al Prepirineu. A la tarda, a les comarques de Girona, s'escaparà algun ruixat puntual i feble. Diumenge, algun ruixat matinal a la Costa Brava i molts més durant la tarda al Pirineu, al prelitoral i també al massís dels Ports.
0: Trescat Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. Dimecres que ve es reuniran a Madrid els governs català i espanyol per subscriure els acords en infraestructures que estan negociant el PSC i Esquerra Republicana per desencallar els pressupostos de la Generalitat. Que s'hagi convocat aquesta reunió és un senyal més que el pacte està ben encarrilat i que molt probablement es tancarà la setmana vinent. Les claus d'aquest acord són impulsar una línia de tren que uniria el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona i també els mecanismes per assegurar que es compleixen aquestes i altres inversions de l'Estat a Catalunya. Dilluns està previst que es rubriqui l'acord per aquesta nova línia orbital. Aquest mateix vespre els republicans reuniran el seu Consell Nacional per decidir si validen definitivament els comptes i dimecres, com dèiem, hi haurà la reunió bilateral a Madrid. Per tot plegat, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, és optimista de poder aprovar aviat els comptes.
3: Estan sent converses exigents per part dels diferents grups parlamentaris i que el nostre objectiu és tenir-los enllestits quan abans millor, però encara no tenim l'acord tancat.
1: Pels comuns, que també són clau per tirar endavant els pressupostos, aquesta línia orbital és un bon projecte a llarg termini, però Jéssica Albiach demana prioritzar Rodalies.
4: Malgrat que és molt bona notícia, les obres duraran fins al 2040. Per tant, nosaltres el que sí que fem és centrar-nos per resoldre aquests problemes de la xarxa de Rodalies.
1: En canvi, Salvador Vergés, de Junts, en declaracions a l'hemicicle de 3Cat Info, i Alejandro Fernández, del PP, creuen que és aixecar la camisa als usuaris de Rodalies.
5: A un usuari de Rodalies que li estiguis parlant de que ara tu has acordat una línia orbital que li donarà solució d'aquí 15 o 20 anys, em sembla que és una autèntica presa de pèl.
6: És molt més important posar els recursos per garantir que Rodalies funcioni i que les carreteres no tinguin els forats que tenen ara mateix que infraestructures noves.
1: El govern voldria tenir aprovats els pressupostos abans de l'agost. Els sindicats d'ensenyament convocats de la vaga veuen com una oportunitat el preacord dels nous pressupostos per aconseguir millores salarials i desencallar el conflicte. Tot i així, lamenten que ni Esquerra Republicana ni els comuns no hagin situat l'educació com a prioritat a l'hora d'aprovar els comptes. Yolanda Segura és la portaveu del sindicat USTEC.
7: Hem demanat als grups polítics que pressionessin, sobretot perquè poguéssim desencallar el conflicte i que els pressupostos ja introduïssin aquestes partides pressupostàries necessàries per donar resposta a les necessitats educatives i laborals. Però, clar, a partir d'aquí, tant de bo, Estem a l'expectativa.
1: Malgrat això, el secretari general del Sindicat de Professors de Secundària, Ignasi Fernández, admet que els pressupostos no són una garantia total.
8: Les negociacions ja s'entenen com que tindran pressupostos. El tema és si voldran destinar els recursos que són necessaris més enllà de l'aprovació dels pressupostos.
1: A tot això, el Departament d'Educació ha comunicat als sindicats que finalment la propera reunió sectorial serà dimecres que ve a la tarda i no dimarts. Segons la conselleria, la reunió es posposa un dia per una qüestió d'agenda de la mateixa consellera, que dimarts ha de participar en la Comissió d'Educació i en el ple del Parlament. Els mestres i professors tanquen una setmana de protestes i mobilitzacions per reclamar millores laborals i salarials. Aquest divendres els docents han sortit al carrer a Lleida, l'Alt Pirineu i també l'Aran. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
9: Ha estat una jornada amb manifestacions com la de Lleida amb unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, o la de la Seu, i talls de carretera al Segrià, a l'Alta Ribagorça i a la C-16, al túnel del Cadí, que unes 200 persones han tallat totalment durant prop de 2 hores, coincidint amb l'inici del cap de setmana. Tot plegat l'endemà d'una reunió sense acord entre el departament i els docents, que han tornat a reclamar millores salarials, menys ràtios a les aules i més recursos per l'educació inclusiva. Els sindicats celebren l'èxit de les mobilitzacions i avisen que no s'aturaran. Marisol Salvador és portaveu de l'USTEC a l'Alt Urgell.
10: Necessitem que el govern ens escolti, que agafi, que miri la voluntat del professorat, del què és el que vol, i està demanant a crits i no hi ha manera. S'han de seure, tornar a fer un nou acord, perquè l'acord del març no va servir per res. Bueno, és això, és que s'han de tornar a obrir i negociar. No poden enquistar més el problema.
9: La jornada de vaga d'aquest divendres a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran ha tingut un seguiment del 18%, segons el departament, mentre que els sindicats eleven aquesta xifra fins al 50%.
1: I a València hi ha hagut una manifestació històrica amb més de 35.000 docents, segons la delegació del govern, que han col·lapsat al centre de la ciutat. La propera reunió entre els sindicats i la Conselleria d'Educació serà dilluns. Mentrestant, es manté la vaga indefinida. València, Pepa Ferrer.
11: La d'aquest divendres ha estat una manifestació massiva en la que han simulat un enterrament i on li han cridat i li han cantat a la consellera Carme Ortí les seves reivindicacions.
12: Mari Carmen! Mari Carmen! Eluga!
11: Volen que s'abaixen les ràtios, que les infraestructures milloren, que torne a la taula de negociació el seu sou, el més baix de tot l'estat, expliquen. Àfrica és professora i Marc Candela, portaveu del sindicat STPB.
13: No havia vist mai una manifestació tan gran, mai, en la vida.
14: És un crit a la Conselleria d'Educació del govern valencià de que el preacord que ens van posar ahir damunt de la taula no el volem.
11: Portin 5 dies de vaga indefinida. Dilluns, que ja ha convocada una nova reunió, esperen que el conflicte es desbloqueje, perquè als centres la situació, diuen, és insostenible.
1: Per cert, que les protestes dels docents coincidiran els dies 27 de maig i 5 de juny amb la convocatòria de vaga de Rodalies. Els sindicats UGT i Comissions Obreres reclamen a Renfe més personal, sobretot interventors, per motius de seguretat. Pau Mercè és membre de Comissions.
15: s'ha perdut totalment la figura de referència que ajudava l'usuari i que posava a bord dels trens. Aquesta falta de plantilla es tradueix directament en falta de seguretat. Els treballadors patim agressions físiques i verbals gairebé diàriament i els passatgers viatgen amb una sensació total de desemparament.
1: Els sindicats han demanat que abans d'aquesta vaga parcial hi hagi una reunió amb Renfe que tingui la mediació del Departament de Treball.
0: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
1: L'alto el foc pactat entre el Líban i Israel, que finalitzava aquest diumenge, s'allargarà 45 dies més, segons han pactat les dues parts en les negociacions de Washington. L'anunci de l'acord l'ha fet el Departament d'Estat nord-americà, que fa de mediador entre els dos governs. Les parts tornaran a reunir-se els dies 2 i 3 de juny a la capital nord-americana, tot i que la treva va entrar en vigor el 17 d'abril. Israel ha continuat bombardejant cada dia posicions de Hezbollah al sud del Líban i ha matat més de 400 persones. L'últim bombardeig israelià aquest mateix divendres ha matat 6 persones al sud del país àrab. La milícia xiïta, que no reconeix l'acord d'alto el foc, també ha matat diversos soldats israelians. La fi dels atacs israelians contra Hezbollah és una de les exigències de l'Iran en els contactes indirectes que manté amb els Estats Units. I encara en clau internacional, el ministre d'Afers Estrangers de l'Iran, Abbas Araghchi, diu que el govern no confia en els Estats Units i que així és molt difícil negociar un acord de pau, però agraeix qualsevol gest de la Xina que pugui ajudar a posar fi al conflicte a l'Orient Mitjà.
16: La Xina ha estat útil en el passat en la represa de les relacions entre l'Iran i l'Aràbia Saudita. Tenim molt bones relacions amb la Xina. Som socis estratègics i sabem que els xinesos tenen bones intencions. Qualsevol cosa que puguin fer per ajudar la diplomàcia serà benvinguda.
1: El cap de la diplomàcia iraniana ha fet aquestes declaracions a Nova Delhi en el marc de la cimera dels BRICS, des d'on ha carregat contra els Emirats Àrabs Units. Els acusa de ser un soci actiu en l'agressió dels Estats Units i Israel contra la República Islàmica, cosa que han negat rotundament les autoritats d'Abu Dhabi. Donald Trump ha acabat una visita oficial a la Xina amb pocs resultats concrets, però amb bona sintonia aparent. El president dels Estats Units assegura que comparteix amb el seu homòleg Xi Jinping el rerefons del conflicte amb l'Iran, però, a més, Pequín ha aconseguit que Trump llanci una advertència a Taiwan. El mandatari nord-americà continua considerant l'illa com a aliada, però alerta que no tolerarà passos cap a la seva independència.
17: Sobre Taiwan, no ha canviat res. No pretenc que ningú declari la independència i no hem fet 15.000 quilòmetres per engegar una nova guerra. No vull això. Vull que Taiwan i la Xina refredin la seva posició. No volem que ningú digui que s'independitza perquè té el suport dels Estats Units.
1: I a la capital xinesa, Xi Jinping ha falegat Trump amb gestos inèdits cap a un dirigent estranger. Pequín, Francesc Canals.
18: Pequín ha multiplicat per segon dia en la jornada final de la cimera les proves d'hospitalitat per a Donald Trump. La posada en escena ha consistit en un passeig per un dels espais més fortificats de la capital xinesa. Xi Jinping ha guiat personalment Donald Trump per Zhongnanhai, el complex de residències, jardins i llacs, conegut com la ciutat prohibida roja perquè és on viuen i treballen els líders comunistes xinesos i és al costat del Palau Imperial que ara visiten els turistes. Pocs mandataris estrangers hi tenen accés i aquest ha estat un motiu més per fer sentir especial el president nord-americà. Nova reunió amb Xi, més elogis al president xinès i posició relativament pròxima sobre Hormuz i l'Iran. Sentim Donald Trump.
17: Hem parlat de l'Iran, compartim moltes idees sobre l'Iran, volem que això s'acabi, no volem que tinguin armes nuclears, volem que l'estat s'obri.
18: No queda clar fins a quin punt Teheran serà pressionat pel seu aliat xinès. El president nord-americà se n'ha entornat als Estats Units i Xi Jinping es prepara ja per a la següent cimera els pròxims dies. Un aliat proper, el president rus Vladimir Putin.
1: I tornem a les notícies de casa nostra perquè la Generalitat reclama al govern de l'Aragó gairebé 800.000 euros per la compra i la conservació de les obres de Vilanova de Sixena. En una reclamació extrajudicial, l'executiu català defensa que s'ha de restituir els diners del procés i obre la porta a negociar amb l'Aragó. Una proposta que el govern aragonès ja ha rebutjat. Lleida, Júlia Albàcar. Segons l'escrit del govern català, el fet que es declarin nuls de ple dret els contractes de compravenda comporta que s'hagin de restituir 400.000 euros al Departament de Cultura i 370.000 al Museu de Lleida, corresponents al manteniment que es va fer a les 56 obres. També plantegen que els dos executius puguin començar una negociació en un termini de 10 dies, una proposta que l'Aragó ja ha rebutjat. Sentim la vicepresidenta del govern aragonès, Mar Vaquero, que qualifica la reclamació de rebequeria.
19: Claramente es una pataleta ante la continua pérdida de razón y creo que también de enajenación política de la Generalitat de Catalunya.
1: El govern català, de moment, no ha volgut fer declaracions. En paral·lel, el Museu Nacional d'Art de Catalunya també ha enviat diferents reclamacions als ordres monàstics, al monestir de Sixena i al bisbat de Barbastre per començar una negociació sobre les conseqüències econòmiques de la nul·litat dels contractes de compravenda d'altres obres d'art el 1994.
0: El temps.
1: Néstor Gómez.
20: Deixem enrere els ruixats que ahir i abans d'ahir i aquests darrers dies ens han acompanyat, perquè avui parlem d'un dia molt tranquil, sobretot aquest matí. Un matí de sol, però atenció a les temperatures, perquè si encara no hem sortit al carrer ens hem d'abrigar. Fa fred a les comarques del Pirineu, les temperatures esperen que puguin baixar o hagin baixat per sota dels 0 graus en algunes fondalades de les valls, i destaquem a les comarques de l'interior moltes temperatures per sota dels 5 graus, fins i tot les més altes del país. En principi haurien d'estar al voltant dels 8, 9, 10 graus a la façana costanera. Això sí, amb bancs de boira a l'interior de les comarques de Girona, Catalunya Central, i encara pot caure algun floc de neu per sobre dels 1.400 metres a la Vall d'Aran. De cara a aquesta tarda es reactivarà una mica també la nuvolositat, apareixeran alguns ruixats al Pirineu més oriental i també s'esperen alguns ruixats cap al sector o a l'entorn del Montseny, poca cosa comparada amb aquests darrers dies. A la resta, cap a Ponent i cap al sud del país, el que s'espera és un dissabte assolellat de cap a cap. I de cara a demà, doncs, de bon matí tindrem la sorpresa de que apareguin algunes febles precipitacions cap al Maresme, cap al sud de la Costa Brava, amb ràpida tendència a retirar-se per deixar pas un cel variable. I de nou, demà a la tarda, tornaran els ruixats i les tempestes al Pirineu i al Parapirineu. Tant dissabte com diumenge, les temperatures pujaran. Avui cap als valors de 22-23 graus, i ja de cara a demà tornarem a tocar al sud del país els 25.
0: 3CAT Info.
1: El Tribunal de Comptes obliga l'exdirector de l'Oficina Antifrau, Daniel Di Alfonso, a tornar 142.000 euros a l'entitat. Són diners que hauria cobrat indegudament en concepte de triennis. En una primera sentència, el Tribunal l'obligava a pagar 82.000 euros, però Antifrau i la Fiscalia hi van presentar recursos i els magistrats els han estimat parcialment. Tot i així, aquesta nova resolució encara es pot recórrer al Suprem. Di Alfonso va presidir aquesta oficina entre el 2011 i el 2016, fins que es va filtrar una conversa amb el llavors ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, que evidenciava una operació política per desacreditar líders independentistes. El model econòmic de Catalunya és insostenible i aboca els ciutadans a un empobriment continuat. Aquesta és la conclusió de l'informe Fènix, elaborat per un grup d'economistes que situa Catalunya a la cua d'Europa en riquesa per habitant, entre les regions comparables. Segons l'estudi, sectors com el turisme o la indústria càrnia estan creant llocs de treball altament subvencionats. Són tots els que estan per sota dels 27.500 euros bruts anuals i que asseguren empobriment cobreixen el conjunt del país. Miquel Puig és un dels autors de l'informe.
21: Aquests salaris no permeten pagar ni tan sols el cost dels serveis públics més directes del que es beneficia el treballador. I un sector altament beneficiat, definim aquell en què el salari mitjà és així. És a dir, és com si tots els seus treballadors fossin altament subvencionats.
1: Els autors de l'estudi consideren que si l'economia creix perquè augmenta la població però la riquesa individual es desploma, el país es dessagna. Jordi Galí és membre de l'equip assessor.
22: Però els milions de catalans que estàvem a Catalunya el primer trimestre de l'any 2001 s'han vist beneficiats per aquest creixement? Jo crec que és difícil argumentar. Bueno, algú es deu veure beneficiat.
1: L'informe Fènix demana eliminar els avantatges fiscals que afavoreixen les feines de baixa productivitat i augmentar el salari mínim. També aposta per fer obligatori el català per ocupar llocs que ara són poc qualificats. Encara en clau econòmica us expliquem que les Filipines aixecaran les pròximes setmanes la prohibició d'importar porc de Catalunya vetat des de l'inici de la pesta porcina. El Ministeri d'Agricultura del País Asiàtic aprova ara la carn procedent dels punts que no estan afectats per la crisi, però falten detalls perquè la reobertura sigui efectiva. Ho explica el director general de Merco Lleida, Miquel Àngel Vergés, en declaracions a aquesta emissora.
2: El que passa és que a partir d'ara s'ha de fer reunions tècniques per veure com s'aplica això. Jo crec que falta signar per part del Ministeri d'Agricultura i també per part d'algun organisme filipí encara.
1: Segons Vergés, la reobertura del mercat filipí podria ajudar a normalitzar el preu de la carn de porc.
2: El preu està estancat perquè encara hi ha molta carn al mercat europeu. Si comencem a treure alguna cosa, doncs, bueno, a poc a poc se pot donar una mica d'oxigen al mercat europeu, que està encara sobreofertat amb carn.
1: El mercat filipí consumia el 3% de la carn de porc que exportava a Catalunya abans de la crisi de la pesta porcina. És el cinquè mercat més important del món per al sector i destaca perquè importa moltes parts de menuts. La sargantana de les Pitiüses, un dels símbols culturals i de la biodiversitat de les illes, està en risc d'extinció per culpa d'una serp. Va entrar a Eivissa fa 23 anys, s'ha expandit a una velocitat vertiginosa i ha sorprès els experts perquè neda fins als illots de la zona, on ja s'ha erradicat una desena de varietats de sargantanes. Ens ho explica Montse Poblet.
3: La serp de ferradura, que segons tots els indicis va entrar a Eivissa dins d'oliveres provinents de la península, pràcticament ha acabat amb les sargantanes que hi havia a l'illa. I davant la falta d'aliment, ara neda fins als illots del voltant, on hi ha varietats úniques fruit de segles d'aïllament genètic. Oriol Lapiedra és el cap del grup del CREAF que ho està investigant.
4: Com que quan arriben fins a la costa, si les serps avancen cap enrere, tenen molt poc aliment. I alguns individus el que fan és saltar l'aigua i nedar. I aquest fenomen és un fenomen molt únic a nivell internacional. És a dir, enlloc està descrit que aquesta espècie nedi.
3: Fins ara no estava descrit que nedés, però ells han constatat que ho fa. Hi ha una desena d'illots, com el de Santa Eulària, ja han erradicat les sargantanes. És per això que en una operació d'emergència el govern balear ha demanat al Zoo de Barcelona, que dirigeix Antoni Alarcón, que la reprodueixin en captivitat.
23: Al Zoo de Barcelona se li ha donat una sèrie de fundadors per tal d'evitar la desaparició física d'aquestes varietats dels diferents illots, però també genèticament, és a dir, perquè no es perdessin.
3: Ja ho han aconseguit amb 17 exemplars d'Eivissa i Formentera i ara en tenen 33 més de les varietats dels illots on encara en queden i miraran de fer el mateix.
1: John Travolta ha rebut una Palma d'Or honorífica per sorpresa al Festival de Cinema de Cannes. L'actor nord-americà presentava la seva primera pel·lícula com a director. A banda d'ell, John Lennon i Eric Cantona han estat els altres protagonistes del dia. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
24: Surprise! We are going on a jet.
25: What?
26: Això és Ven a volar conmigo, una miniatura de pel·lícula basada en un llibre del mateix Travolta que s'estrenarà a finals de mes a la plataforma d'Apple. Al final ha estat el menys important davant la sorpresa d'aquest premi honorífic que ha recollit entre llàgrimes i dient que per ell té més valor que l'Oscar. Recordem que té dues estatuetes de l'Acadèmia de Hollywood com a actor protagonista per Pulp Fiction i per Febre del dissabte nit. Pel que fa a John Lennon, s'ha presentat el documental John Lennon The Last Interview, on Steven Soderbergh, el director de Sexe, Mentides i Cintes de Vídeo, recupera l'última entrevista que se li va fer a Ex-Beatle poques hores abans que l'assassinessin. Una entrevista de ràdio esplèndida on Lennon i Yoko Ono presentaven el seu disc Double Fantasy, una xerrada de més d'una hora on ell es despulla com a artista, com a home i com a pare. Van ser al cap i a la fi les seves últimes paraules i Soderbergh les vesteix amb imatges de l'època emocionants, però també amb vídeos creats amb intel·ligència artificial que malmeten el resultat final. També s'ha presentat el documental Cantona, que permet entendre com un dels millors jugadors de futbol de la història és alhora un dels pitjors exemples de comportament en un terreny de joc. L'ex del Manchester United ha dit que no es penedeix de res i això sí, després de la projecció s'ha emocionat perquè assegura que sota aquesta aparença de tipus dur té un cor molt tendre.

0: esports.
1: Amb en David Ubach.
2: El Barça femení de futbol opta aquest dissabte al seu tercer títol de la temporada, després de la Lliga i la Supercopa. Les blaugranes s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid a la final de la Copa, que es disputa a Gran Canària. La capitana del Barça, Marta Torrejón, vol que l'equip ofereixi la seva millor versió per aixecar la Copa.
3: Tenen una molt bona oportunitat per guanyar un títol aquesta temporada i nosaltres, al final, com sempre dic, ens centrem en nosaltres. Serà un gran partit, vindrà molta gent, que amb això estem molt agraïdes i esperem donar el nostre 100% perquè arribem en molt bon moment.
2: El tècnic blaugrana Pere Romeu ha deixat finalment a Barcelona per lesió Caroline Graham, a qui reserva pensant en la Lliga de Campions. El Barça Atlètic de Madrid el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio i també es podrà seguir per TV3. Més futbol, ara en relació amb el Madrid.
0: 3CAT Info.
2: I és que el sindicat d'àrbitres ha presentat al comitè de competició un escrit en el qual demana que s'obri un expedient disciplinari a Florentino Pérez i demanant que el Club Blanc i el seu president facin un comunicat de disculpa arran de les seves declaracions contra els àrbitres pel cas Negreira. Mentrestant, el Madrid busca un nou entrenador amb molts números perquè es produeixi el retorn de José Mourinho al Bernabéu. Tot i això, l'entrenador portuguès ha admès una proposta de renovació del Benfica.
4: Teve proposta de renovação do Benfica.
5: He rebut una proposta de renovació del Benfica. No he volgut veure-la, no he volgut saber-ne res, ni analitzar-la. De fet, ho faré diumenge.
4: Jo diria domingo.
2: Obrim pàgina de Poliesportiva ara parlant de motor.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Àlex Márquez ha estat el segon millor pilot del dia en l'arrencada del Gran Premi de Catalunya de MotoGP en els primers entrenaments al circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló. Àlex Márquez ha quedat a només 18 mil·lèsimes de Pedro Acosta. En canvi, Àlex Rins i Maverick Viñales hauran de passar per la repesca. Viñales ha reaparegut després de 6 setmanes de baixa per una operació a l'espatlla.
6: En aquest sentit estic molt content, ha sigut molt positiu. Ara em toca adaptar-me a apretar i a la velocitat que toca, però no tinc dubtes que ho farem. De mica en mica tornarem a lloc, però per mi el més important era veure que l'espatlla funcionava normal.
2: Aquest dissabte TV3 emetrà en directe els entrenaments i Catalunya Ràdio i TV3 conjuntament transmetran la cursa sprint. Del motor passem al bàsquet. El Barça més un comunicat sortint al pas d'unes informacions periodístiques que publiquen que el club blaugrana hauria contactat amb l'entrenador de l'Unicaja, Ivon Navarro, arran dels rumors que vinculen l'actual tècnic, Xavi Pascual, amb el Dubai. El Barça ha assegurat que només contempla la figura de Pascual per liderar el seu projecte, que s'està treballant, a més, de manera conjunta. A la Lliga CB aquest dissabte es disputen dos partits en presència catalana de la jornada 32, el Breogán Girona i el Manresa de Saragossa. I a la Lliga Femenina de Bàsquet, a l'Uni Girona hi ha hagut roda de premsa de balanç de temporada mitjançant el seu director esportiu, Pere Puig. Una temporada històrica, segons Puig, que a més ha desvelat que tenen gairebé tancada la continuïtat del preparador Roberto Íñiguez.
7: Bé, no us negaré que amb en Roberto està la cosa bastant avançada. En aquest món, fins que no està signat, no pots d'això, però està bastant avançada amb en Roberto. Estem treballant plegats, pensant en l'any que ve.
0: 3CAT Info.
2: Parlem ara d'hoquei patins per destacar que ja han quedat configurades les semifinals d'aquest dissabte de la Copa Femenina que es disputa a Gijón. I seran Vilassana Fraga d'una banda i Benvibre Gijón de l'altra. Això després dels últims dos partits de quarts de final d'aquest divendres. El Benvibre 4, Vigas i Riells 2 i el Gijón 4, Palau 0. En waterpolo, aquest dissabte es decidiran els quatre equips classificats per a la final a 4 de la Lliga de Campions de mitjans de juny a Malta. Sortiran de la disputa dels partits de tornada dels quarts de final. UPSE de Budapest, Ferencváros, amb un més 7 per al Ferencváros de l'anada. Roma-Mataró, on les mataronines defensen 4 gols a favor. Olympiacos Sabadell, amb les sabadellenques, que hauran de remuntar 5 gols en contra. I Buliacmeni Sant Andreu, on el primer duel va acabar en empat. La jugadora de les andreuenques, Nona Pérez, considera clau evitar anar remolc com a l'anada.

0: També hi haurà el segon partit del play-off de semifinals a la Lliga Masculina. Terrassa Atlètic-Barceloneta, amb els mariners 1-0 al davant, i Barcelona-Sabadell, on els de l'Escullera dominen 1-0 també.
1: 3CAT Info.
0: I afegim que, pel que fa al Giro d'Itàlia, Jonas Vingegaard s'ha endut en solitari la setena etapa de 245 quilòmetres en final al cim del Blockhaus, en el primer contacte amb l'alta muntanya. El danès del conjunt Visma ha superat de 12 segons l'austríac del Decathlon, Félix Gall, i ja d'un minut i dos segons l'australià del Red Bull, Jay Hindley. A la general, el portuguès Afonso Eulàlio del Bahrain manté el mallot rosa de líder.
1: Són 4:45.
2: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. Els governs català i espanyol es reuniran dimecres de la setmana que ve a Madrid en una reunió bilateral. L'objectiu és que la Moncloa validi la línia de tren orbital que estan tancant Salvador Illa i Oriol Junqueras per desencallar els pressupostos de la Generalitat. L'oposició ho considera una presa de pèl i demana prioritzar Rodalies. I a partir d'ara us expliquem que aquest divendres s'ha tancat la campanya electoral a Andalusia per a les autonòmiques de diumenge. Pedro Sánchez ha apel·lat als votants d'esquerres i els ha demanat que no es quedin a casa. Per la seva banda, el PP ha apostat per atacar Catalunya i ha reiterat l'objectiu d'evitar dependre de Vox. Detingut a Lleida, un home que feia un mes que havia sortit de la presó de Ponent. El mateix centre penitenciari ja havia alertat que tenia un alt risc de reincidir. El detingut ha atracat un supermercat a punta de pistola al barri de Pardinyes. I arrenca el còmic Barcelona, complirà Fira de Montjuïc amb més de 200 expositors del còmic contemporani, amb una gran representació de talent espanyol i noves propostes internacionals. El saló estarà obert fins diumenge amb 28.000 metres quadrats d'exposició. I en esports, què destaquem, David Obac?
0: Que el Barça femení de futbol opta aquest dissabte al seu tercer títol de la temporada. Les blaugranes s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid a la final de la Copa a Gran Canària, finalment amb la baixa de Caroline Graham per lesió.
2: Pel que fa al temps, el cap de setmana arrencarà amb sol, però amb ambient fred de bon matí. Glaçarà les valls del Pirineu i localment el Prepirineu. A la tarda, a les comarques de Girona s'escamparà algun ruixat puntual i feble. Diumenge, algun ruixat matinal a la Costa Brava i molts més durant la tarda al Pirineu, al prelitoral i també al massís dels Ports. Dimecres que ve es reuniran a Madrid els governs català i espanyol per subscriure els acords en infraestructures que estan negociant el PSC i Esquerra Republicana per desencallar els pressupostos de la Generalitat. Que s'hagi convocat aquesta reunió és un senyal més que el pacte està ben encarrilat i que molt probablement es tancarà la setmana que ve. Les claus d'aquest acord són impulsar una línia de tren que unirà el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona i també els mecanismes per assegurar que es compleixen aquesta i altres inversions de l'Estat a Catalunya. Dilluns està previst que reubriqui l'acord per aquesta nova línia orbital. Aquell mateix vespre, els republicans reuniran el seu Consell Nacional per decidir si validen definitivament els comptes. I dimecres, com dèiem, hi haurà la reunió bilateral a Madrid. Per tot plegat, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, és optimista de poder aprovar aviat els comptes.
3: Estan sent converses exigents per part dels diferents grups parlamentaris i que el nostre objectiu és tenir-los enllestits quan abans millor, però encara no tenim l'acord tancat.
2: Pels comuns, que també són clau per tirar endavant els pressupostos, aquesta línia orbital és un bon projecte a llarg termini, però Jessica Albiach demana prioritzar Rodalies.
4: Malgrat que és molt bona notícia, les obres duraran fins al 2040. Per tant, nosaltres el que sí que fem és centrar-nos per resoldre aquests problemes de la xarxa de Rodalies.
2: En canvi, Salvador Vergés de Junts, en declaracions a l'hemicicle de 3CAT Info, i Alejandro Fernández del PP creuen que és aixecar la camisa als usuaris de Rodalies.
5: A un usuari de Rodalies que li estiguis parlant de que ara tu has acordat una línia orbital que li donarà solució d'aquí 15 o 20 anys, em sembla que és una autèntica presa de pèl.
6: És molt més important posar els recursos per garantir que Rodalies funcioni i que les carreteres no tinguin els forats que tenen ara mateix que infraestructures noves.
2: El govern voldria tenir aprovats els pressupostos

0: abans de l'agost. La nova línia orbital de tren, que passaria per fora de Barcelona, provoca dubtes entre alguns experts perquè no la consideren prioritària. Per Andreu Oliet, del Col·legi d'Enginyers de Catalunya, primer s'ha de solucionar els problemes actuals de Rodalies. Són declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
1: Primer hem de fer les Rodalies, invertir molt en Rodalies durant molts anys, i ideal que d'aquí 15-20 anys tinguem les Rodalies relativament resoltes i que funcionin igual de bé que Ferrocarrils de la Generalitat, i immediatament després plantejar, perquè ja ho tinguem tot a punt, els primers trams de l'orbital.
0: També creuen que captarà pocs usuaris perquè bona part del recorregut ja té altres ofertes de transport públic. Pau Noi, president de l'Aliança Ibèrica pel Ferrocarril, ha dit al Catalunya al dia d'aquesta emissora que la construcció de la línia orbital pot hipotecar les inversions que s'han de fer en punts amb més demanda.
2: Pensem que els últims anys Catalunya ha estat invertint 500 milions d'euros anuals en ferrocarrils. De debò que hem d'hipotecar les inversions de 10 anys per construir un orbital ferroviari amb el qual hi posaran 30.000 persones? Jo crec que és un error, amb la línia dels errors que hem tingut amb aquest segle amb la planificació ferroviària.
0: Diuen que la línia orbital seria una necessitat si la corona metropolitana creix urbanísticament al mateix temps que es construeix la infraestructura. La Generalitat i el Consell de Generau arriben a un acord perquè la Vall d'Aran tingui el seu propi sistema de finançament. Seran 43 milions d'euros aquest 2026 i també s'obre la porta perquè pugui participar de l'IRPF. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
3: L'acord arriba després d'un any de negociacions i suposa un punt d'inflexió important en l'autonomia aranesa. Maria Vergés, síndica d'Aran.
4: Ha costat uns anys, més en tu cas ara ja l'heu martenyut, i un salt qualitatiu i quantitatiu força important.
3: Un salt qualitatiu que suposa d'entrada un increment de 4 milions respecte a la transferència de l'any passat. Albert Dalmau, conseller de la Presidència.
5: Aquest és un deute que teníem amb el govern aranès i avui finalment doncs, el podem acomplir amb aquest acord de finançament de 42,7 milions d'euros que finalment ha de servir per enfortir la cultura, la llengua, els serveis públics, les polítiques d'habitatge en el seu conjunt.
3: L'acord inclou una clàusula que hauria de permetre la participació del Consell General en l'IRPF d'aquí 2 anys.
0: Punt final a la campanya Andalusia per a les autonòmiques de diumenge. El PP ha tancat la cursa electoral atacant Catalunya per mirar de revalidar la majoria absoluta, mentre que Pedro Sánchez ha apel·lat als votants d'Esquerra perquè no es quedin a casa. Que el PP torni a estar lligat de Vox dependrà de pocs vots. Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats.
6: Pedro Sánchez ha sortit al rescat de María Jesús Montero. Els socialistes necessiten evitar una derrota històrica i criden a mobilitzar tots aquells electors que els voten a les generals.
7: En Andalucía hay mucha gente que yo sé que cuando lleguen las generales van a votar al Partido Socialista, como votaron en el año 2023. A todos ellos les pido que este domingo se movilicen y voten a María Jesús Montero y al Partido Socialista.
8: Los que defendemos los servicios públicos somos más. Y porque somos la mayoría, si votamos, ganamos.
6: La inquietud del PSOE contrasta amb les bones previsions pel Partit Popular que acaricia la majoria absoluta. Juanma Moreno Bonilla no vol dependre de l'extrema dreta de Vox i ha jugat la carta contra Catalunya per aconseguir un impuls final.
9: Las cesiones al separatismo catalán. Han esperado hasta el 17 de mayo para que no entre en campaña este tema. Vamos a ver cómo ceden privilegio una y otra vez al separatismo catalán. No lo podemos permitir.
6: I Alberto Núñez Feijóo, en un acte en solitari a Almeria, pronostica que les eleccions de diumenge poden ser el principi del final de Pedro Sánchez.
10: Este voto vale por dos. Vale para que Juanma tenga una mayoría estable y para cambiar el gobierno de España.
6: Ballen els últims escons de 4 províncies andaluses. Pocs vots decidiran la majoria absoluta del PP, la desfeta dels socialistes, l'estancament de Vox i la correlació de forces dels partits a l'esquerra del PSOE.
0: Encara en clau política, us expliquem que l'elecció de l'alcaldable de Junts a Barcelona per a les municipals de l'any que ve, lluny d'aclarir-se, es complica. L'actual líder municipal, Jordi Martí Galbis, ha comunicat a la direcció del partit que vol optar a ser candidat, malgrat que no és el preferit de la direcció encapçalada per Carles Puigdemont. Jordi Corbalan.
11: Tal com ha avançat 3cat Info, Jordi Martí ha comunicat al secretari general del partit, Jordi Turull, que aspira a ser candidat, tal com ja deixava entreveure fa unes setmanes.
12: Estic a disposició del partit i continua havent-hi la mateixa situació. No ha canviat res que m'hagi fet modificar aquesta posició.
11: Per tant, Martí, que va ser mà dreta a l'Ajuntament de l'alcalde Xavier Trias, manté el pols, no farà cap pas al costat per evitar enfrontar-se amb Josep Rius, el preferit de Waterloo, en unes primàries que la direcció juntaire ha volgut esquivar sempre. Fa poc, el número 2 del partit, Jordi Turull, es va comprometre a designar candidat abans de l'estiu.
13: És una decisió que no ha de trigar massa. Sí, la idea és que abans de l'estiu, sí, sí, sí. El candidat serà del que decideixin els afiliats i les afiliades militants de Junts per Catalunya, però evidentment que amb el president Puigdemont farem una proposta.
11: El reglament del partit preveu fer primàries quan es postula més d'un candidat, però també recull l'opció que la militància voti un nom que es proposi des de la comissió electoral, que encara no s'ha constituït. De moment, la direcció del partit guarda silenci.
0: Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Lleida han detingut un home que feia un mes que havia sortit de la presó de Ponent i del qual ja s'havia alertat que tenia un alt risc de reincidència. Se l'ha capturat quan fugia després d'intentar assaltar un supermercat. Lleida, Júlia Albacar.
14: El detingut de 56 anys ha intentat atracar este divendres a punta de pistola un supermercat del carrer Baró de Maials al barri de Pardinyes. Ha fugit sense emportar-se res i poc després se l'ha detingut al barri de Balàfia. L'home havia sortit feia just un mes de la presó de Ponent després d'acabar una condemna de 4 anys per dos fets similars, dos assalts violents en supermercats a Lleida. Anteriorment se l'havia condemnat per diversos assassinats i atracaments. Quan va sortir de presó ja es va informar que hi havia un risc molt alt que reincidís i se'l considerava molt perillós.
0: 14 persones, entre elles 6 menors, han hagut de ser ateses per l'incendi que hi ha hagut aquest divendres en un pis de Roda de Ter, a Osona. A 9 dels ferits han estat menys greu, els han traslladat a l'Hospital de Vic. La majoria són per inhalació de fum, tot i que també n'hi ha per ansietat. L'incendi ha afectat un bloc de 4 pisos i els veïns que eren a l'immoble els han hagut de rescatar per la façana amb l'ajuda d'escales. En un primer reconeixement no s'hi han detectat problemes estructurals, però els veïns no hi passaran la nit. Aquest dissabte es farà una revisió a l'edifici per avaluar si poden tornar a casa seva. El canceller alemany Friedrich Merz torna a carregar contra els Estats Units després de les últimes polèmiques amb Donald Trump. Davant d'un nombrós grup d'estudiants catòlics, ha comentat que ell avui en dia no enviaria els seus fills a viure o estudiar als Estats Units. Berlín, Jordi Regàs.
15: Aquest cop el comentari del canceller s'ha produït a Würzburg, on Friedrich Merz assistia a una històrica i centenària trobada de catòlics que s'hi organitza anualment. Envoltat de joves adolescents, igual que amb l'última patinada sobre l'Iran, Merz ha afirmat que la seva admiració pels Estats Units va de baixa, que hi ha gent molt ben formada que no hi troba feina i que per aquest motiu ell no hi enviaria a viure els seus fills.
16: Jo els meus fills no els recomanaria que anessin als Estats Units per formar-s'hi i treballar-hi. Simplement perquè allà s'hi ha desenvolupat un clima social molt concret.
15: Conscient que la seva popularitat està sota mínims, Friedrich Merz ha reconegut un cop més que alguna cosa falla en la seva comunicació. No entén com les seves propostes, que ha dit són les correctes, no aconsegueixen arrossegar els alemanys.
16: De què depèn que no me'n surti a l'hora d'arribar a la gent del país i convèncer-los? És una pregunta que encara no he resolt. Soc conscient que he de millorar la comunicació perquè el meu missatge s'entengui millor.
15: En quant a les fortes discussions que hi ha des de fa mesos dins la coalició de govern amb els socialistes, Merz ho ha volgut normalitzar afirmant que la lluita forma part de la democràcia.
0: Encara en clau internacional us expliquem que en plena jornada de dol per l'atac rus que va causar 24 morts i desenes de ferits a Kiev, Rússia i Ucraïna han intercanviat aquest divendres més de 200 presos de cada bàndol. L'intercanvi estava previst dins de la treva de 3 dies del cap de setmana passat, auspiciada per Donald Trump. Alguns dels ucraïnesos alliberats portaven 4 anys en presons russes des de l'ocupació de la ciutat de Mariupol.
17: Sento alegria. Portava 4 anys esperant-ho. És una llàstima que hagi trigat tant. Però encara hi ha nois d'Azovstal empresonats. Els oficials en particular eren amb mi. Estan esperant i tenen esperança. Envien records a les seves famílies. Alguns els hi podré donar personalment. Ara esperen que la seva pàtria els tregui d'allà.
0: Tot just finalitzat l'alto el foc, Rússia va reprendre els bombardejos massius i va llançar més de 1.500 drons i míssils en només 48 hores. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha visitat els edificis residencials on va morir la majoria de víctimes i ha anunciat que respondran amb nous atacs a instal·lacions petrolieres russes. El conflicte sobre les immatriculacions de Sant Andreu de Maians, al Bages, arriben al Vaticà. Unió de Pagesos acusa el bisbat de Vic d'haver-se apropiat de l'església i d'altres béns de Castellfollit del Boix, que pertanyen als veïns, però el bisbat ho nega. Volen que el papa conegui el cas i preparen accions durant la seva visita a Catalunya. Manresa, Nàtia Dell.
18: El sindicat i la Plataforma Catalana de Recuperació de Béns Immatriculats de l'Església Catòlica acusa el bisbat de Vic d'una estratègia dilatòria deliberada, tot i haver-se compromès fa 4 anys a retornar els béns al poble si es demostraven possibles errors documentals o registrals. Joan Casas, Joana, d'Unió de Pagesos.
19: El que està fent el bisbat és voler acumular molt béns i no es vol deixar anar quan els veïns tenen raó. Fa 155 anys que el tenen immatriculat, quan el bisbat de Vic en fa 14.
18: Des de la Plataforma, Dino Dinela creu que el papa ha de conèixer de primera mà quina és la situació.
20: Lo que està passant aquí no passa en cap lloc del món, vinculat bàsicament a un mecanisme que va instrumentar el franquisme en 1946, i és clar que un papa que a més és relativament nou ha de conèixer aquesta situació.
18: El bisbat de Vic ha explicat aquesta emissora que la situació és la mateixa que el 2022 i que mantenen la voluntat de tractar aquest tema amb rigor documental, respecte i diàleg.
0: El temps. Néstor Gómez.
21: Deixem enrere els ruixats que ahir i abans ahir i aquests darrers dies ens han acompanyat, perquè avui parlem d'un dia molt tranquil, sobretot aquest matí. Un matí de sol, però atenció a les temperatures, perquè si encara no hem sortit al carrer ens hem d'abrigar. Fa fred a les comarques del Pirineu, les temperatures esperen que puguin baixar o hagin baixat per sota dels 0 graus en algunes fondalades de les valls, i destaquem a les comarques de l'interior moltes temperatures per sota dels 5 graus, fins i tot les més altes del país. En principi haurien d'estar al voltant dels 8, 9, 10 graus a la façana costanera. Això sí, amb bancs de boira a l'interior de les comarques de Girona, Catalunya Central, i encara pot caure algun floc de neu per sobre dels 1.400 metres a la Vall d'Aran. De cara a aquesta tarda es reactivarà una mica també la nuvolositat, apareixeran alguns ruixats al Pirineu més oriental i també s'esperen alguns ruixats cap al sector o a l'entorn del Montseny, poca cosa comparada amb aquests darrers dies. A la resta, cap a Ponent i cap al sud del país, el que s'espera és un dissabte assolellat de cap a cap. I de cara a demà, doncs, de bon matí tindrem la sorpresa de que apareguin algunes febles precipitacions cap al Maresme, cap al sud de la Costa Brava, amb ràpida tendència a retirar-se per deixar pas un cel variable. I de nou, demà a la tarda, tornaran els ruixats i les tempestes al Pirineu i al Parapirineu. Tant dissabte com diumenge, les temperatures pujaran. Avui cap als valors de 22-23 graus, i ja de cara a demà tornarem a tocar al sud del país els 25.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Els treballadors de Nestlé tornen a manifestar-se en contra de l'ERO, que preveu acomiadar 178 treballadors a tot Catalunya, 301 a l'Estat. Aquest divendres hi ha hagut una nova reunió negociadora a Barcelona i a Reus i Girona s'han fet protestes davant les fàbriques. A Girona hi han participat una trentena de treballadors convocats per Comissions Obreres. Núria Peraire.
22: Els treballadors rebutgen del tot l'ERO, argumenten que no està justificat. L'empresa Nestlé assegura que l'any passat va tenir un 17% menys de beneficis, però els treballadors diuen que la facturació va ser de rècord. L'ERO planteja acomiadar 12 treballadors a Girona, 8 a Reus i 158 a Esplugues. Amb el calendari de reunions que hi ha en marxa, Pablo Esteban, secretari de Comissions Obreres Nestlé Espanya, explica que el seu objectiu és parar l'ERO i analitzar bé les dades.
23: La gent està molt preocupada, principalment perquè no ho entén. Portem uns anys treballant molt dur, venim d'una pandèmia fent rècords de producció, i que l'empresa per diners, per números, quan no es justifica, utilitzi la IA, l'automatització per deixar gent del carrer fora, no ho entenem, la veritat.
22: La reducció de personal afecta 16.000 treballadors de la multinacional a tot el món, amb l'argument que vol adaptar l'estructura a un mercat canviant.
0: L'empresa Nomen Foods inverteix 1 milió d'euros en la modernització de la planta d'embalatge de la planta de Deltebre, al Baix Ebre. Un cop completada la millora de la maquinària, augmentarà l'especialització de part de la plantilla. La meitat del finançament prové dels fons nuclears. Tortosa, Jordi Barranca.
1: S'automatitzaran alguns dels processos que fins ara es feien de forma manual en una fàbrica on hi treballen uns 90 treballadors. Tot plegat pot portar un augment d'entre un 15 i un 20% de la producció. Forto Simón és el responsable de màrqueting de la companyia.
2: L'inversió se centra sobretot en equips que milloren l'automatització del procés productiu. Noves envasadores, sistemes de transport del producte, sistemes automatitzats de final de línia, sondes, dosificadors per ser més exacte amb la dosi d'arròs que hi fiquem dins del paquet. Són equips que ens permetran treballar amb més precisió, més capacitat i, sobretot, més eficiència.
1: A la pràctica es notaran uns nous formats més adaptats a les demandes cada cop més creixents entre la societat.
2: Passem d'un arròs sec, lo tradicional, no?, a tindre uns nous formats en un envàs de vidre, que és un envàs ja no reciclable, sinó reutilitzable. A nivell d'hosteleria, també els cuiners pues, que busquen uns formats més pràctics a nivell de conservació, a nivell de practicitat d'obrir els paquets.
1: L'empresa es va crear el 2017 i forma part de la cooperativa Rosaires del Delta, productora d'unes 35.000 tones anuals d'arròs del Delta de l'Ebre.
0: La producció de peres baixarà de forma important aquest estiu. El descens pot ser superior al 50% respecte a un any bo. Així ho avança Unió de Pagesos, que demana a Agricultura que investigui per què moltes flors no han acabat donant el seu fruit. Lleida, Pere Joan Álvarez.
4: El responsable estatal del sector d'Unió d'Unions, Josep Cabré, assegura que la davallada prevista s'afegeix als problemes dels últims anys, amb gelades, pedregades i sequera.
5: Si mirem del potencial real que tenen aquestes plantacions, podem parlar d'una baixada de 50, 60, 70% de producció. Si comparem amb els anteriors anys, com que la baixada ja hi era, igual serà un 15, un 20, 25, està per avaluar. És a dir, però la baixada real del potencial que tindríem com a regió de producte de peres és brutal.
4: I això farà pujar els preus que els pagesos hauran de cobrar per la producció.
5: Tot això ens afecta als inputs de producció. Per tant, el preu, en teoria, hauria de pujar per poder guanyar el mateix, no per guanyar més, però és que quan baixa la producció, en picat, per cobrir costos, el preu ha de ser molt més elevat. Si no, tu acabes tenint pèrdues.
4: Un altre problema és el del conegut com a foc bacterià, un bacteri que acaba matant els arbres. UP demana ajudes al govern per poder arrencar els parers afectats i sembrar altres cultius.
0: La Sala Beckett estrena un nou text de la dramaturga Lluïsa Cuniller. Es tracta de Dinamarca, una picada d'ullet al mite de Hamlet de Shakespeare, en la pell de dos personatges, una mare i un fill, que sobreviuen en un món d'incomprensió. Dirigida per Albert Ribas, compta amb dos intèrprets de luxe, Imma Colomer i Pere Arquilluent.
24: Lluïsa Cuniller va escriure el seu particular Hamlet, és a dir, Dinamarca, l'any 2014, i la va publicar el 2017, però encara no s'havia estrenat al nostre país. Protagonitzada per una mare i un fill que malviuen en un pis al centre de Copenhagen, és una reflexió sobre la lluita per l'existència i, per tant, per la identitat. Pere Arquilluer i Imma Colomer fan un autèntic tour de force, interpretant una mare i un fill que malden per no ofegar-se en l'amargor d'aquest món.
25: També hi ha una lluita important de poders, hi ha un passacomptes de la infantesa, de l'adolescència. És un dia que és excepcional a la vida d'ells dos i, per tant, sortirà tot el que potser no ha sortit durant tants i tants i tants anys de convivència, no? Però sí, també hi ha tendresa, també.
24: Són dos personatges marcats pel ressentiment i per la necessitat de venjar-se d'un món que els havia fet unes promeses que s'han trencat i es plantegen si ser o no ser la vida, la mort i, per tant, el suïcidi.
25: A partir del suïcidi, fer un viatge cap a la vida i cap a la llum, que és absolutament al revés, és girar. Està absolutament girat des d'un bon començament. És aquest viatge de poder enfrontar la mort d'una manera, anar-se'n potser cap a la vida i cap a la llum.
26: Cada moment estem volent-ho i no volent-ho, i lluitant per fer-ho i per no fer-ho.
24: Un muntatge que ho té tot, text, direcció i interpretacions excel·lents. A la Sala de Baix de la Beckett, fins al 14 de juny.
27: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.

0: Ha obert portes del Còmic Barcelona, que fins diumenge acull més de 200 expositors amb les seves propostes a Fira de Montjuïc. Dibuixants, visitants i expositors es retroben en aquesta edició en què milers de visitants podran gaudir de figures destacades del còmic contemporani, amb una representació àmplia del talent espanyol i internacional. Berta Cusó, autora de Circ Creek, diu que cal treballar perquè el còmic no sigui un art menor.
1: És un d'aquests sectors no culturals, però que no forma part d'aquesta alta cultura, alta literatura, que per algun motiu encara es veu com algú petit o poc important, poc rellevant, i bueno, crec que està bé, no?, que ens trobem tots aquí, que vingui també el públic a veure-ho i bueno, a veure si agafem força.
0: El festival ha dedicat aquest primer dia als estudiants i col·leccionistes i el cap de setmana s'espera un públic més familiar. Podran triar entre assistir a una masterclass, participar en cursos i tallers o descobrir els últims videojocs amb 28.000 metres quadrats d'exposició.
2: Esports.
0: En David Ubach.
3: El Barça femení de futbol opta aquest dissabte al seu tercer títol de la temporada després de la Lliga i la Supercopa. Les blaugranes s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid a la final de la Copa que es disputa a Gran Canària. En l'horitzó també la final de la Lliga de Campions del dia 23 a Oslo. És per això que el tècnic blaugrana Pere Romeu vol aparcar aquesta cita i centrar-se en el present immediat. I en aquest sentit ha analitzat així el rival matalasser.
4: M'imagino un Atlético fort en fase defensiva, de voler buscar molt, molt, molt el contraatac, i un Atlético que, si no tens la humilitat suficient per pressionar-les, és un equip que et surt bé, té jugadors al mig del camp, bona capacitat ofensiva i bones passadores, per tant, haurem de ser super, super agressives.
3: Romeu ha deixat finalment a Barcelona per lesió Caroline Graham, a qui reserva pensant en la Lliga de Campions. El Barça Atlètic de Madrid el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio i també es podrà seguir per TV3. Més futbol, ara en relació, però, amb el Madrid.
2: 3CAT Info.
3: Perquè el sindicat d'àrbitres ha presentat al comitè de competició un escrit en el qual demana que s'obri un expedient disciplinari a Florentino Pérez i demanant que el Club Blanc i el seu president facin un comunicat de disculpa arran de les seves declaracions contra els àrbitres pel cas Negreira. Dit això, obrim pàgina de Poliesportiva parlant de motor.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Àlex Márquez ha estat el segon millor pilot del dia en l'arrencada del Gran Premi de Catalunya de MotoGP en els primers entrenaments al circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló. Àlex Márquez ha quedat a només 18 mil·lèsimes del líder, Pedro Acosta. En canvi, Àlex Rins i Maverick Viñales hauran de passar per la repesca. Viñales ha reaparegut després de 6 setmanes de baixa per una operació a l'espatlla.
5: En aquest sentit estic molt content, ha sigut molt positiu. Ara em toca adaptar-me a apretar i a la velocitat que toca, però no tinc dubtes que ho farem. De mica en mica tornarem a lloc, però per mi el més important era veure que l'espatlla funcionava normal.
3: Aquest dissabte TV3 emetrà en directe els entrenaments i Catalunya Ràdio i TV3 conjuntament transmetran la cursa sprint. Del motor passem al bàsquet ara. El Barça ha emès un comunicat sortint al pas d'unes informacions periodístiques que publiquen que el club blaugrana hauria contactat amb l'entrenador de l'Unicaja, Ivon Navarro, arran dels rumors que vinculen l'actual tècnic Xavi Pascual amb el Dubai. El Barça ha assegurat que només contempla la figura de Pascual per liderar el seu projecte, que s'està treballant de manera conjunta. Parlem ara d'hoquei patins per explicar que ja han quedat configurades les semifinals d'aquest dissabte de la Copa Femenina, que es disputa a Gijón i seran el Vilassana Fraga i el Benvibre Gijón. Això després dels dos últims partits de quarts de final amb els següents resultats. Benvibre 4, Vigues i Riells 2 i Gijón 4, Palau 0. Passem ara al futbol sala.
2: 3CAT Info.
3: Aquest dissabte es tanca la fase regular de la Lliga amb la disputa de la trentena i última jornada. L'Indústria Santa Coloma rep el Jaén en un duel directe per una plaça de play-off. Els colomencs han de guanyar de més de 5 gols per accedir-hi o bé simplement guanyar i esperar aleshores la derrota de Manzanares o Valdepeñas. El tancar de l'Indústria, Marc Tolrà, és optimista.
6: És una final, en aquest sentit, és que això ho faixa, és de que depenem de nosaltres mateixos només si guanyem de 6 gols, són molts gols, però ja que tenim moltes opcions només guanyant.
3: El Barça, que ja té el primer lloc garantit, visitarà la pista de l'Oparrulo de Ferrol. Pel que fa al Giro d'Itàlia, Jonas Vingegaard s'ha endut en solitari la setena etapa, de 245 quilòmetres en final al cim del Blockhaus, en el primer contacte amb l'alta muntanya. El danès del conjunt Visma ha superat de 12 segons l'austríac del Decathlon, Félix Gall, i ja d'un minut i dos segons l'australià del Red Bull, Jay Hindley. A la general, el portuguès Afonso Eulàlio, del Bahrain, manté el mallot rosa de líder ara amb 3 minuts i 17 segons de marge respecte de Vingegaard, que ja és segon. Aquest dissabte, vuitena etapa, 157 quilòmetres de mitja muntanya entre Chieti i Fermo. A l'Open de la PGA de Golf, que és el segon gran slam de la temporada i que es disputa al camp d'Aroni Mink, a l'estat de Pensilvània, als Estats Units, el golfista de la Garriga, David Puig, ha acabat la segona volta amb 3 cops sota el par del camp. En el global, Puig se situa amb menys 2 i passa el tall per seguir competint el cap de setmana a la tercera i quarta rondes.
2: 3CAT Info.
3: I en tenis ha quedat interrompuda per la pluja a la segona semifinal masculina del torneig Masters 1000 de Roma, que enfronta l'italià Jannik Sinner amb el rus Daniil Medvedev. El partit es reprendrà aquest dissabte amb empat a un set i 4 jocs a 2 per a Sinner al tercer parcial. Qui guanyi jugarà la final de diumenge contra el noruec Casper Ruud, que s'ha desfet de l'italià Luciano Darderi en 2 sets. I en categoria femenina, la nord-americana Coco Gauff i la ucraïnesa Yelena Svitolina jugaran la final aquest dissabte mateix.

0: Són les 5. Els governs català i espanyol es reuniran dimecres de la setmana que ve a Madrid en una reunió bilateral. L'objectiu és que la Moncloa validi la línia de tren orbital que estan tancant Salvador Illa i Oriol Junqueras per desencallar els pressupostos de la Generalitat. L'oposició ho considera una presa de pèl i demana prioritzar Rodalies. Els sindicats d'ensenyament convocants de les vagues esperen que, si es desencallen els pressupostos, es puguin aconseguir les millores salarials que reivindiquen. Aquest divendres hi ha hagut una nova jornada de vaga a Lleida i a l'Alt Pirineu i l'Aran, que ha tallat durant una estona el túnel del Cadí. Les protestes dels docents coincidiran els dies 27 de maig i 5 de juny amb la convocatòria d'una vaga parcial de Rodalies. Els sindicats Comissions Obreres i UGT, que reclamen més personal i interventors, volen reunir-se amb Renfe abans de la vaga amb la mediació del Departament de Treball. Israel i el Líban pacten l'extensió de l'alto al foc durant 45 dies, segons ha anunciat el govern dels Estats Units. Les delegacions dels dos governs tornaran a negociar a Washington el 2 de juny. Malgrat la treva que Hezbollah no reconeix, els atacs israelians al sud del Líban han matat més de 400 persones. Donald Trump acaba el seu viatge a la Xina amb els màxims honors, però sense suports concrets. El president nord-americà assegura que comparteix amb Pequín la visió sobre l'Iran i alerta Taiwan, malgrat ser aliat seu, que no faci passos cap a la independència. La Generalitat reclama que el govern d'Aragó pagui prop de 800.000 euros per la compra i custòdia de 56 obres de Vilanova de Sixena. L'executiu català també obre la porta a negociar en un termini de 10 dies, una proposta que el govern aragonès ja ha rebutjat. Les Filipines aixequen el veto a la carn de porc d'algunes parts de Catalunya vigent des de l'inici de la pesta porcina. La reobertura podria tardar algunes setmanes perquè falten tancar alguns detalls tècnics. El mercat filipí és el cinquè més important del sector del porc. John Travolta rep per sorpresa una Palma d'Or honorífica al Festival de Cinema de Cannes. L'actor nord-americà ja ha presentat la seva primera pel·lícula com a director.
1: Esports. El Barça femení de futbol opta aquest dissabte al seu tercer títol de la temporada. Les blaugranes s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid a la final de la Copa a Gran Canària, amb la baixa de Caroline Graham per lesió. El sindicat d'àrbitres ha demanat al comitè de competició que s'obri un expedient disciplinari a Florentino Pérez. També que el Club Blanc i el seu president facin un comunicat de disculpa arran de les seves declaracions contra els àrbitres pel cas Negreira. I en bàsquet, el Barça més un comunicat negant haver contactat amb l'entrenador de l'Unicaja, Ivon Navarro, arran dels rumors que vinculen amb el Dubai l'actual entrenador, Xavi Pascual, amb qui el club blaugrana assegura que treballa com a única opció.
0: Pel que fa al temps, el cap de setmana arrencarà amb sol, però ambient fred de bon matí. Glaçarà a les valls del Pirineu i localment al Prepirineu. A la tarda, a les comarques de Girona, s'escaparà algun ruixat puntual i feble. Diumenge, algun ruixat matinal a la Costa Brava i molts més durant la tarda al Pirineu, al prelitoral i també al massís dels Ports.
2: Trescat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Dimecres que ve es reuniran a Madrid els governs català i espanyol per subscriure els acords en infraestructures que estan negociant el PSC i Esquerra Republicana per desencallar els pressupostos de la Generalitat. Que s'hagi convocat aquesta reunió és un senyal més que el pacte està ben encarrilat i que molt probablement es tancarà la setmana vinent. Les claus d'aquest acord són impulsar una línia de tren que uniria el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona i també els mecanismes per assegurar que es compleixen aquestes i altres inversions de l'Estat a Catalunya. Dilluns està previst que es rubriqui l'acord per aquesta nova línia orbital. Aquest mateix vespre els republicans reuniran el seu Consell Nacional per decidir si validen definitivament els comptes i dimecres, com dèiem, hi haurà la reunió bilateral a Madrid. Per tot plegat, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, és optimista de poder aprovar aviat els comptes.
3: Estan sent converses exigents per part dels diferents grups parlamentaris i que el nostre objectiu és tenir-los enllestits quan abans millor, però encara no tenim l'acord tancat.
0: Pels comuns, que també són clau per tirar endavant els pressupostos, aquesta línia orbital és un bon projecte a llarg termini, però Jéssica Albiach demana prioritzar Rodalies.
2: Malgrat que és molt bona notícia, les obres duraran fins al 2040. Per tant, nosaltres el que sí que fem és centrar-nos per resoldre aquests problemes de la xarxa de Rodalies.
0: En canvi, Salvador Vergés, de Junts, en declaracions a l'hemicicle de 3Cat Info, i Alejandro Fernández, del PP, creuen que és aixecar la camisa als usuaris de Rodalies.
4: A un usuari de Rodalies que li estiguis parlant de que ara tu has acordat una línia orbital que li donarà solució d'aquí 15 o 20 anys, em sembla que és una autèntica presa de pèl.
5: És molt més important posar els recursos per garantir que Rodalies funcioni i que les carreteres no tinguin els forats que tenen ara mateix que infraestructures noves.
0: El govern voldria tenir aprovats els pressupostos abans de l'agost. Els sindicats d'ensenyament convocats de la vaga veuen com una oportunitat el preacord dels nous pressupostos per aconseguir millores salarials i desencallar el conflicte. Tot i així, lamenten que ni Esquerra Republicana ni els comuns no hagin situat l'educació com a prioritat a l'hora d'aprovar els comptes. Yolanda Segura és la portaveu del sindicat USTEC.
6: Hem demanat als grups polítics que pressionessin, sobretot perquè que poguéssim desencallar el conflicte i que els pressupostos ja introduïssin aquestes partides pressupostàries necessàries per donar resposta a les necessitats educatives i laborals. Però, clar, a partir d'aquí, tant de bo, Estem a l'expectativa.
0: Malgrat això, el secretari general del Sindicat de Professors de Secundària, Ignasi Fernández, admet que els pressupostos no són una garantia total.
7: Les negociacions ja s'entenen com que tindran pressupostos. El tema és si voldran destinar els recursos que són necessaris més enllà de l'aprovació dels pressupostos.
0: A tot això, el Departament d'Educació ha comunicat als sindicats que finalment la propera reunió sectorial serà dimecres que ve a la tarda i no dimarts. Segons la conselleria, la reunió es posposa un dia per una qüestió d'agenda de la mateixa consellera, que dimarts ha de participar en la Comissió d'Educació i en el ple del Parlament. Els mestres i professors tanquen una setmana de protestes i mobilitzacions per reclamar millores laborals i salarials. Aquest divendres els docents han sortit al carrer a Lleida, l'Alt Pirineu i també l'Aran. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
8: Ha estat una jornada amb manifestacions com la de Lleida amb unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, o la de la Seu, i talls de carretera al Segrià, a l'Alta Ribagorça i a la C-16, al túnel del Cadí, que unes 200 persones han tallat totalment durant prop de 2 hores, coincidint amb l'inici del cap de setmana. Tot plegat l'endemà d'una reunió sense acord entre el departament i els docents, que han tornat a reclamar millores salarials, menys ràtios a les aules i més recursos per l'educació inclusiva. Els sindicats celebren l'èxit de les mobilitzacions i avisen que no s'aturaran. Marisol Salvador és portaveu de l'USTEC a l'Alt Urgell.
9: Necessitem que el govern ens escolti, que agafi, que miri la voluntat del professorat, del què és el que vol, i està demanant a crits i no hi ha manera. S'han de seure, tornar a fer un nou acord, perquè l'acord del març no va servir per res. Bueno, és això, és que s'han de tornar a obrir i negociar. No poden enquistar més el problema.
8: La jornada de vaga d'aquest divendres a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran ha tingut un seguiment del 18%, segons el departament, mentre que els sindicats eleven aquesta xifra fins al 50%.
0: I a València hi ha hagut una manifestació històrica amb més de 35.000 docents, segons la delegació del govern, que han col·lapsat al centre de la ciutat. La propera reunió entre els sindicats i la Conselleria d'Educació serà dilluns. Mentrestant, es manté la vaga indefinida. València, Pepa Ferrer.
10: La d'aquest divendres ha estat una manifestació massiva en la que han simulat un enterrament i on li han cridat i li han cantat a la consellera Carme Ortí les seves reivindicacions.
11: Mari Carmen, Mari Carmen, Meluca!
10: Volen que s'abaixen les ràtios, que les infraestructures milloren, que torne a la taula de negociació el seu sou, el més baix de tot l'estat, expliquen. Àfrica és professora i Marc Candela, portaveu del sindicat STPB.
12: No havia vist mai una manifestació tan gran, mai, en la vida.
13: És un crit a la Conselleria d'Educació del govern valencià de que el preacord que ens van posar ahir damunt de la taula no el volem.
10: Portin 5 dies de vaga indefinida. Dilluns, que ja ha convocada una nova reunió, esperen que el conflicte es desbloqueje, perquè als centres la situació, diuen, és insostenible.
0: Per cert, que les protestes dels docents coincidiran els dies 27 de maig i 5 de juny amb la convocatòria de vaga de Rodalies. Els sindicats UGT i Comissions Obreres reclamen a Renfe més personal, sobretot interventors, per motius de seguretat. Pau Mercè és membre de Comissions.
14: S'ha perdut totalment la figura de referència que ajudava l'usuari i que posava ordre als trens. Aquesta falta de plantilla es tradueix directament en falta de seguretat. Els treballadors patim agressions físiques i verbals gairebé diàriament i els passatgers viatgen amb una sensació total de desemparament.
0: Els sindicats han demanat que abans d'aquesta vaga parcial hi hagi una reunió amb Renfe que tingui la mediació del Departament de Treball.
15: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: L'alto el foc pactat entre el Líban i Israel, que finalitzava aquest diumenge, s'allargarà 45 dies més, segons han pactat les dues parts en les negociacions de Washington. L'anunci de l'acord l'ha fet el Departament d'Estat nord-americà, que fa de mediador entre els dos governs. Les parts tornaran a reunir-se els dies 2 i 3 de juny a la capital nord-americana, tot i que la treva va entrar en vigor el 17 d'abril. Israel ha continuat bombardejant cada dia posicions de Hezbollah al sud del Líban i ha matat més de 400 persones. L'últim bombardeig israelià aquest mateix divendres ha matat 6 persones al sud del país àrab. La milícia xiïta, que no reconeix l'acord d'alto el foc, també ha matat diversos soldats israelians. La fi dels atacs israelians contra Hezbollah és una de les exigències de l'Iran en els contactes indirectes que manté amb els Estats Units. I encara en clau internacional, el ministre d'Afers Estrangers de l'Iran, Abbas Araghchi, diu que el govern no confia en els Estats Units i que així és molt difícil negociar un acord de pau, però agraeix qualsevol gest de la Xina que pugui ajudar a posar fi al conflicte a l'Orient Mitjà.
16: La Xina ha estat útil en el passat en la represa de les relacions entre l'Iran i l'Aràbia Saudita. Tenim molt bones relacions amb la Xina. Som socis estratègics i sabem que els xinesos tenen bones intencions. Qualsevol cosa que puguin fer per ajudar la diplomàcia serà benvinguda.
0: El cap de la diplomàcia iraniana ha fet aquestes declaracions a Nova Delhi en el marc de la cimera dels BRICS, des d'on ha carregat contra els Emirats Àrabs Units. Els acusa de ser un soci actiu en l'agressió dels Estats Units i Israel contra la República Islàmica, cosa que han negat rotundament les autoritats d'Abu Dhabi. Donald Trump ha acabat una visita oficial a la Xina amb pocs resultats concrets, però amb bona sintonia aparent. El president dels Estats Units assegura que comparteix amb el seu homòleg Xi Jinping el rerefons del conflicte amb l'Iran, però, a més, Pequín ha aconseguit que Trump llanci una advertència a Taiwan. El mandatari nord-americà continua considerant l'illa com a aliada, però alerta que no tolerarà passos cap a la seva independència.
17: Sobre Taiwan, no ha canviat res. No pretenc que ningú declari la independència i no hem fet 15.000 quilòmetres per engegar una nova guerra. No vull això. Vull que Taiwan i la Xina refredin la seva posició. No volem que ningú digui que s'independitza perquè té el suport dels Estats Units.
0: I a la capital xinesa, Xi Jinping ha falegat Trump amb gestos inèdits cap a un dirigent estranger. Pequín, Francesc Canals.
18: Pequín ha multiplicat per segon dia en la jornada final de la cimera les proves d'hospitalitat per a Donald Trump. La posada en escena ha consistit en un passeig per un dels espais més fortificats de la capital xinesa. Xi Jinping ha guiat personalment Donald Trump per Zhongnanhai, el complex de residències, jardins i llacs, conegut com la ciutat prohibida roja perquè és on viuen i treballen els líders comunistes xinesos i és al costat del Palau Imperial que ara visiten els turistes. Pocs mandataris estrangers hi tenen accés i aquest ha estat un motiu més per fer sentir especial el president nord-americà. Nova reunió amb Xi, més elogis al president xinès i posició relativament pròxima sobre Hormuz i l'Iran. Sentim Donald Trump.
17: Hem parlat de l'Iran, compartim moltes idees sobre l'Iran, volem que això s'acabi, no volem que tinguin armes nuclears, volem que l'estat s'obri.
18: No queda clar fins a quin punt Teheran serà pressionat pel seu aliat xinès. El president nord-americà se n'ha entornat als Estats Units i Xi Jinping es prepara ja per a la següent cimera els pròxims dies, un aliat proper, el president rus Vladimir Putin.
0: I tornem a les notícies de casa nostra perquè la Generalitat reclama al govern de l'Aragó gairebé 800.000 euros per la compra i la conservació de les obres de Vilanova de Sixena. En una reclamació extrajudicial, l'executiu català defensa que s'ha de restituir els diners del procés i obre la porta a negociar amb l'Aragó. Una proposta que el govern aragonès ja ha rebutjat. Lleida, Júlia Albàcar.
19: Segons l'escrit del govern català, el fet que es declari nuls de ple dret els contractes de compravenda comporta que s'hagin de restituir 400.000 euros al Departament de Cultura i 370.000 al Museu de Lleida, corresponents al manteniment que es va fer a les 56 obres. També plantegen que els dos executius puguin començar una negociació en un termini de 10 dies, una proposta que l'Aragó ja ha rebutjat. Sentim la vicepresidenta del govern aragonès, Mar Vaquero, que qualifica la reclamació de rebequeria.
20: Claramente es una pataleta ante la continua pérdida de razón y creo que también de enajenación política de la Generalitat de Catalunya.
19: El govern català, de moment, no ha volgut fer declaracions. En paral·lel, el Museu Nacional d'Art de Catalunya també ha enviat diferents reclamacions als ordres monàstics, al monestir de Sixena i al bisbat de Barbastre per començar una negociació sobre les conseqüències econòmiques de la nul·litat dels contractes de compravenda d'altres obres d'art al 1994.
15: El temps.
0: Néstor Gómez.
21: Deixem enrere els ruixats que ahir i abans ahir i aquests darrers dies ens han acompanyat, perquè avui parlem d'un dia molt tranquil, sobretot aquest matí. Un matí de sol, però atenció a les temperatures, perquè si encara no hem sortit al carrer ens hem d'abrigar. Fa fred a les comarques del Pirineu, les temperatures esperen que puguin baixar o hagin baixat per sota dels 0 graus en algunes fondalades de les valls, i destaquem a les comarques de l'interior moltes temperatures per sota dels 5 graus, fins i tot les més altes del país. En principi haurien d'estar al voltant dels 8, 9, 10 graus a la façana costanera. Això sí, amb bancs de boira a l'interior de les comarques de Girona, Catalunya Central, i encara pot caure algun floc de neu per sobre dels 1.400 metres a la Vall d'Aran. De cara a aquesta tarda es reactivarà una mica també la nuvolositat, apareixeran alguns ruixats al Pirineu més oriental i també s'esperen alguns ruixats cap al sector o a l'entorn del Montseny, poca cosa comparada amb aquests darrers dies. A la resta, cap a Ponent i cap al sud del país, el que s'espera és un dissabte assolellat de cap a cap. I de cara a demà, doncs, de bon matí tindrem la sorpresa de que apareguin algunes febles precipitacions cap al Maresme, cap al sud de la Costa Brava, amb ràpida tendència a retirar-se per deixar pas un cel variable. I de nou, demà a la tarda, tornaran els ruixats i les tempestes al Pirineu i al Parapirineu. Tant dissabte com diumenge, les temperatures pujaran. Avui cap als valors de 22-23 graus, i ja de cara a demà tornarem a tocar al sud del país als 25.
15: 3CAT Info.
0: El Tribunal de Comptes obliga l'exdirector de l'Oficina Antifrau, Daniel de Alfonso, a tornar 142.000 euros a l'entitat. Són diners que hauria cobrat indegudament en concepte de triennis. En una primera sentència, el Tribunal l'obligava a pagar 82.000 euros, però Antifrau i la Fiscalia hi van presentar recursos i els magistrats els han estimat parcialment. Tot i així, aquesta nova resolució encara es pot recórrer al Suprem. De Alfonso va presidir aquesta oficina entre el 2011 i el 2016, fins que es va filtrar una conversa amb el llavors ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, que evidenciava una operació política per desacreditar líders independentistes. El model econòmic de Catalunya és insostenible i aboca els ciutadans a un empobriment continuat. Aquesta és la conclusió de l'informe Fènix, elaborat per un grup d'economistes que situa Catalunya a la cua d'Europa en riquesa per habitant entre les regions comparables. Segons l'estudi, sectors com el turisme o la indústria càrnia estan creant llocs de treball altament subvencionats. Són tots els que estan per sota dels 27.500 euros bruts anuals i que asseguren empobrir en el conjunt del país. Miquel Puig és un dels autors de l'informe.
22: Aquests salaris no permeten pagar ni tan sols el cost dels serveis públics més directes del que es beneficia el treballador. I un sector altament beneficiat, definim aquell en què el salari mitjà és així. És a dir, és com si tots els seus treballadors fossin altament subvencionats.
0: Els autors de l'estudi consideren que si l'economia creix perquè augmenta la població però la riquesa individual es desploma, el país es dessagna. Jordi Galí és membre de l'equip assessor.
23: Però els milions de catalans que estàvem a Catalunya el primer trimestre de l'any 2001 s'han vist beneficiats per aquest creixement? Jo crec que és difícil argumentar. Bueno, algú es deu veure beneficiat.
0: L'informe Fènix demana eliminar els avantatges fiscals que afavoreixen les feines de baixa productivitat i augmentar el salari mínim. També aposta per fer obligatori el català per ocupar llocs que ara són poc qualificats. Encara en clau econòmica us expliquem que les Filipines aixecaran les pròximes setmanes la prohibició d'importar porc de Catalunya vetat des de l'inici de la pesta porcina. El Ministeri d'Agricultura del País Asiàtic aprova ara la carn procedent dels punts que no estan afectats per la crisi, però falten detalls perquè la reobertura sigui efectiva. Ho explica el director general de Merco Lleida, Miquel Àngel Vergés, en declaracions a aquesta emissora.
1: El que passa és que a partir d'ara s'ha de fer reunions tècniques per veure com s'aplica això. Jo crec que falta signar per part del Ministeri d'Agricultura i també per part d'algun organisme filipí encara.
0: Segons Vergés, la reobertura del mercat filipí podria ajudar a normalitzar el preu de la carn de porc.
1: El preu està estancat perquè encara hi ha molta carn al mercat europeu. Si comencem a treure alguna cosa, doncs, bueno, a poc a poc se pot donar una mica d'oxigen al mercat europeu, que està encara sobreofertat amb carn.
0: El mercat filipí consumia el 3% de la carn de porc que exportava a Catalunya abans de la crisi de la pesta porcina. És el cinquè mercat més important del món per al sector i destaca perquè importa moltes parts de menuts. La sargantana de les Pitiüses, un dels símbols culturals i de la biodiversitat de les illes, està en risc d'extinció per culpa d'una serp. Va entrar a Eivissa fa 23 anys, s'ha expandit a una velocitat vertiginosa i ha sorprès els experts perquè neda fins als illots de la zona, on ja s'ha erradicat una desena de varietats de sargantanes. Ens ho explica Montse Poblet.
2: La serp de ferradura, que segons tots els indicis va entrar a Eivissa dins d'oliveres provinents de la península, pràcticament ha acabat amb les sargantanes que hi havia a l'illa. I davant la falta d'aliment, ara neda fins als illots del voltant, on hi ha varietats úniques fruit de segles d'aïllament genètic. Oriol Lapiedra és el cap del grup del CREAF que ho està investigant.
3: Com que quan arriben fins a la costa, si les serps avancen cap enrere, tenen molt poc aliment. I alguns individus el que fan és saltar l'aigua i nedar. I aquest fenomen és un fenomen molt únic a nivell internacional. És a dir, en lloc està descrit que aquesta espècie nedi.
2: Fins ara no estava descrit que nedés, però ells han constatat que ho fa. Hi ha una desena d'illots, com el de Santa Eulària, ja han erradicat les sargantanes. És per això que en una operació d'emergència el govern balear ha demanat al Zoo de Barcelona, que dirigeix Antoni Alarcón, que la reprodueixin en captivitat.
4: Al Zoo de Barcelona se li ha donat una sèrie de fundadors per tal d'evitar la desaparició física d'aquestes varietats dels diferents illots, però també genèticament, és a dir, perquè no es perdessin.
2: Ja ho han aconseguit amb 17 exemplars d'Eivissa i Formentera i ara en tenen 33 més de les varietats dels illots on encara en queden i miraran de fer el mateix.
0: John Travolta ha rebut una Palma d'Or honorífica per sorpresa al Festival de Cinema de Cannes. L'actor nord-americà presentava la seva primera pel·lícula com a director. A banda d'ell, John Lennon i Eric Cantona han estat els altres protagonistes del dia. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
24: Surprise! We are going on a jet.
25: What?
26: Això és Ven a volar conmigo, una miniatura de pel·lícula basada en un llibre del mateix Travolta que s'estrenarà a finals de mes a la plataforma d'Apple. Al final ha estat el menys important davant la sorpresa d'aquest premi honorífic que ha recollit entre llàgrimes i dient que per ell té més valor que l'Oscar. Recordem que té dues estatuetes de l'Acadèmia de Hollywood com a actor protagonista per Pulp Fiction i per Febre del dissabte nit. Pel que fa a John Lennon, s'ha presentat el documental John Lennon, The Last Interview, on Steven Soderbergh, el director de Sexe, Mentides i Cintes de Vídeo, recupera l'última entrevista que se li va fer a Eric Beatle poques hores abans que l'assassinessin. Una entrevista de ràdio esplèndida on Lennon i Yoko Ono presentaven el seu disc Double Fantasy, una xerrada de més d'una hora on ella es despulla com a artista, com a home i com a pare. Van ser al cap i a la fi les seves últimes paraules i Soderbergh les vesteix amb imatges de l'època emocionants, però també amb vídeos creats amb intel·ligència artificial que malmeten el resultat final. També s'ha presentat el documental Cantona, que permet entendre com un dels millors jugadors de futbol de la història és alhora un dels pitjors exemples de comportament en un terreny de joc. L'ex del Manchester United ha dit que no es penedeix de res i això sí, després de la projecció s'ha emocionat perquè assegura que sota aquesta aparença de tipus dur té un cor molt tendre.

0: esports.
1: Amb en David Ubach.
2: El Barça femení de futbol opta aquest dissabte al seu tercer títol de la temporada, després de la Lliga i la Supercopa. Les blaugranes s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid a la final de la Copa, que es disputa a Gran Canària. La capitana del Barça, Marta Torrejón, vol que l'equip ofereixi la seva millor versió per aixecar la Copa.
3: Tenen una molt bona oportunitat per guanyar un títol aquesta temporada i nosaltres, al final, com sempre dic, ens centrem en nosaltres. Serà un gran partit, vindrà molta gent, que amb això estem molt agraïdes i esperem donar el nostre 100% perquè arribem en molt bon moment.
2: El tècnic blaugrana Pere Romeu ha deixat finalment a Barcelona per lesió Caroline Graham, a qui reserva pensant en la Lliga de Campions. El Barça Atlètic de Madrid el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio i també es podrà seguir per TV3. Més futbol, ara en relació amb el Madrid.
0: 3CAT Info.
2: I és que el sindicat d'àrbitres ha presentat al comitè de competició un escrit en el qual demana que s'obri un expedient disciplinari a Florentino Pérez i demanant que el Club Blanc i el seu president facin un comunicat de disculpa arran de les seves declaracions contra els àrbitres pel cas Negreira. Mentrestant, el Madrid busca un nou entrenador, amb molts números perquè es produeixi el retorn de José Mourinho al Bernabéu. Tot i això, l'entrenador portuguès ha admès una proposta de renovació del Benfica.
4: He rebut una proposta de renovació del Benfica. No he volgut veure-la, no he volgut saber-ne res, ni analitzar-la. De fet, ho faré diumenge.
5: Jo diria domingo.
2: Obrim pàgina de Poliesportiva ara parlant de motor.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Àlex Márquez ha estat el segon millor pilot del dia en l'arrencada del Gran Premi de Catalunya de MotoGP en els primers entrenaments al circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló. Àlex Márquez ha quedat a només 18 mil·lèsimes de Pedro Acosta. En canvi, Àlex Rins i Maverick Viñales hauran de passar per la repesca. Viñales ja ha reaparegut després de 6 setmanes de baixa per una operació a l'espatlla.
6: En aquest sentit estic molt content, ha sigut molt positiu. Ara em toca adaptar-me a apretar i a la velocitat que toca, però no tinc dubtes que ho farem. De mica en mica tornarem a lloc, però per mi el més important era veure que l'espatlla funcionava normal.
2: Aquest dissabte TV3 emetrà en directe els entrenaments i Catalunya Ràdio i TV3 conjuntament transmetran la cursa sprint. Del motor passem al bàsquet. El Barça més un comunicat sortint al pas d'unes informacions periodístiques que publiquen que el club blaugrana hauria contactat amb l'entrenador de l'Unicaja, Ivonne Navarro, arran dels rumors que vinculen l'actual tècnic Xavi Pascual amb el Dubai. El Barça ha assegurat que només contempla la figura de Pascual per liderar el seu projecte, que s'està treballant, a més, de manera conjunta. A la Lliga CB aquest dissabte es disputen dos partits en presència catalana de la jornada 32, el Breogán Girona i el Manresa de Saragossa. I a la Lliga Femenina de Bàsquet, a l'Uni Girona hi ha hagut roda de premsa de balanç de temporada mitjançant el seu director esportiu, Pere Puig. Una temporada històrica, segons Puig, que a més ha desvelat que tenen gairebé tancada la continuïtat del preparador Roberto Íñiguez.
7: Bé, no us negaré que amb en Roberto està la cosa bastant avançada. En aquest món, fins que no està signat, no pots d'això, però està bastant avançada amb en Roberto. Estem treballant plegats, pensant en l'any que ve.
0: 3CAT Info.
2: Parlem ara d'hoquei patins per destacar que ja han quedat configurades les semifinals d'aquest dissabte de la Copa Femenina que es disputa a Gijón. I seran Vilassana Fraga d'una banda i Benvibre Gijón de l'altra. Això després dels últims dos partits de quarts de final d'aquest divendres. El Benvibre 4, Vigas i Riells 2 i el Gijón 4, Palau 0. En waterpolo, aquest dissabte es decidiran els quatre equips classificats per a la final a 4 de la Lliga de Campions de mitjans de juny a Malta. Sortiran de la disputa dels partits de tornada dels quarts de final. UPSE de Budapest, Ferencváros, amb un més 7 per al Ferencváros de l'anada. Roma-Mataró, on les mataronines defensen 4 gols a favor. Olympiacos-Sabadell, amb les sabadellenques, que hauran de remuntar 5 gols en contra. I Buliacmeni-Sant Andreu, on el primer duel va acabar en empat. La jugadora de les andreuenques, Nona Pérez, considera clau evitar anar remolc com a l'anada.
8: La nostra intenció ara és poder dominar el partit des de l'inici, ja que sabem que tenim la qualitat i les capacitats per fer-ho, que és el partit més important que hem tingut fins ara a la temporada.
2: A l'Eurocup femenina, per la seva banda, l'Atlètic Barceloneta i el Catalunya buscaran una final catalana. Tots dos han de guanyar la tornada de les seves semifinals, ja que les anades van acabar en empat. Els partits són els següents: Trieste, Atlètic Barceloneta i Zuglo, Catalunya. I sense deixar el waterpolo encara, aquest dissabte també hi haurà el segon partit del play-off de semifinals a la Lliga masculina. Terrassa Atlètic Barceloneta amb els mariners 1-0 al davant, i Barcelona-Sabadell, on els de l'Escullera dominen 1-0 també. 3-4.

0: 6. Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. Els governs català i espanyol es reuniran dimecres de la setmana que ve a Madrid en una reunió bilateral. L'objectiu és que la Moncloa validi la línia de tren orbital que estan tancant Salvador Illa i Oriol Junqueras per desencallar els pressupostos de la Generalitat. L'oposició ho considera una presa de pèl i demana prioritzar Rodalies. I a partir d'ara us expliquem que aquest divendres ha tancat la campanya electoral a Andalusia per a les autonòmiques de diumenge. Pedro Sánchez ha apel·lat als votants d'Esquerres i els ha demanat que no es quedin a casa. Per la seva banda, el PP ha apostat per atacar Catalunya i ha reiterat l'objectiu d'evitar dependre de Vox. Detingut a Lleida, un home que feia un mes que havia sortit de la presó de Ponent. El mateix centre penitenciari ja havia alertat que tenia un alt risc de reincidir. El detingut ha atracat un supermercat a punta de pistola al barri de Pardinyes. I arrenca el còmic Barcelona, complirà Fira de Montjuïc amb més de 200 expositors del còmic contemporani, amb una gran representació de talent espanyol i noves propostes internacionals. El saló estarà obert fins diumenge amb 28.000 metres quadrats d'exposició. I en esports, què destaquem, David Ubach?
1: Que el Barça femení de futbol opta aquest dissabte al seu tercer títol de la temporada. Les blaugranes s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid a la final de la Copa a Gran Canària, finalment amb la baixa de Caroline Graham per lesió.
0: Pel que fa al temps, el cap de setmana arrencarà amb sol, però amb ambient fred de bon matí. Glaçarà les valls del Pirineu i localment el Prepirineu. A la tarda, a les comarques de Girona s'escamparà algun ruixat puntual i feble. Diumenge, algun ruixat matinal a la Costa Brava i molts més durant la tarda al Pirineu, al prelitoral i també al massís dels Ports. Dimecres que ve es reuniran a Madrid els governs català i espanyol per subscriure els acords en infraestructures que estan negociant el PSC i Esquerra Republicana per desencallar els pressupostos de la Generalitat. Que s'hagi convocat aquesta reunió és un senyal més que el pacte està ben encarrilat i que molt probablement es tancarà la setmana que ve. Les claus d'aquest acord són impulsar una línia de tren que unirà el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona i també els mecanismes per assegurar que es compleixen aquesta i altres inversions de l'Estat a Catalunya. Dilluns està previst que reubriqui l'acord per aquesta nova línia orbital. Aquell mateix vespre, els republicans reuniran el seu Consell Nacional per decidir si validen definitivament els comptes. I dimecres, com dèiem, hi haurà la reunió bilateral a Madrid. Per tot plegat, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, és optimista de poder aprovar aviat els comptes.
2: Estan sent converses exigents per part dels diferents grups parlamentaris i que el nostre objectiu és tenir-los enllestits quan abans millor, però encara no tenim l'acord tancat.
0: Pels comuns, que també són clau per tirar endavant els pressupostos, aquesta línia orbital és un bon projecte a llarg termini, però Jessica Albiach demana prioritzar Rodalies.
3: Malgrat que és molt bona notícia, les obres duraran fins al 2040. Per tant, nosaltres el que sí que fem és centrar-nos per resoldre aquests problemes de la xarxa de Rodalies.
0: En canvi, Salvador Vergés de Junts, en declaracions a l'hemicicle de 3Cat Info, i Alejandro Fernández del PP creuen que és aixecar la camisa als usuaris de Rodalies.
4: A un usuari de Rodalies que li estiguis parlant de que ara tu has acordat una línia orbital que li donarà solució d'aquí 15 o 20 anys, em sembla que és una autèntica presa de pèl.
5: És molt més important posar els recursos per garantir que Rodalies funcioni i que les carreteres no tinguin els forats que tenen ara mateix que infraestructures noves.
0: El govern voldria tenir aprovats els pressupostos abans de l'agost. La nova línia orbital de tren, que passaria per fora de Barcelona, provoca dubtes entre alguns experts perquè no la consideren prioritària. Per Andreu Oliet, del Col·legi d'Enginyers de Catalunya, primer s'ha de solucionar els problemes actuals de Rodalies. Són declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
6: Primer hem de fer les Rodalies, invertir molt en Rodalies durant molts anys, i ideal que d'aquí 15 o 20 anys tinguem les Rodalies relativament resoltes i que funcionin igual de bé que Ferrocarrils de la Generalitat, immediatament després plantejar, perquè ja ho tinguem tot a punt, els primers trams de l'orbital.
0: També creuen que captarà pocs usuaris perquè bona part del recorregut ja té altres ofertes de transport.

0: transport públic. Pau Noi, president de l'Aliança Ibèrica pel Ferrocarril, ha dit al Catalunya el dia d'aquesta emissora que la construcció de la línia Orbotel pot hipotecar les inversions que s'han de fer en punts amb més demanda.
1: Pensem que els últims anys Catalunya ha estat invertint 500 milions d'euros anuals en ferrocarrils. De debò que hem d'hipotecar les inversions de 10 anys per construir un orbital ferroviari amb el qual hi posaran 30.000 persones? Jo crec que és un error, amb la línia dels errors que hem tingut amb aquest segle amb la planificació ferroviària.
0: Diuen que la línia orbital seria una necessitat si la corona metropolitana creix urbanísticament al mateix temps que es construeix la infraestructura. La Generalitat i el Consell de Generau arriben a un acord perquè la Vall d'Aran tingui el seu propi sistema de finançament. Seran 43 milions d'euros aquest 2026 i també s'obre la porta perquè pugui participar de l'IRPF. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
2: L'acord arriba després d'un any de negociacions i suposa un punt d'inflexió important en l'autonomia aranesa. Maria Vergés, síndica d'Aran.
3: Ha costat uns anys, més en tu cas ara ja l'heu martenyut, i un salt qualitatiu i quantitatiu força important.
2: Un salt qualitatiu que suposa d'entrada un increment de 4 milions respecte a la transferència de l'any passat. Albert Dalmau, conseller de la presidència.
4: Aquest és un deute que teníem amb el govern aranès i avui finalment doncs, el podem acomplir amb aquest acord de finançament de 42,7 milions d'euros que finalment ha de servir per enfortir la cultura, la llengua, els serveis públics, les polítiques d'habitatge en el seu conjunt.
2: L'acord inclou una clàusula que hauria de permetre la participació del Consell General en l'IRPF d'aquí 2 anys.
0: Punt final a la campanya Andalusia per a les autonòmiques de diumenge. El PP ha tancat la cursa electoral atacant Catalunya per mirar de revalidar la majoria absoluta, mentre que Pedro Sánchez ha apel·lat als votants d'Esquerra perquè no es quedin a casa. Que el PP torni a estar lligat de Vox dependrà de pocs vots. Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats.
5: Pedro Sánchez ha sortit al rescat de María Jesús Montero. Els socialistes necessiten evitar una derrota històrica i criden a mobilitzar tots aquells electors que els voten a les generals.
6: En Andalucía hay mucha gente que yo sé que cuando lleguen las generales van a votar al Partido Socialista, como votaron en el año 2023. A todos ellos les pido que este domingo se movilicen y voten a María Jesús Montero y al Partido Socialista.
7: Los que defendemos los servicios públicos somos más. Y porque somos la mayoría, si votamos, ganamos.
5: La inquietud del PSOE contrasta amb les bones previsions pel Partit Popular que acaricia la majoria absoluta. Juanma Moreno Bonilla no vol dependre de l'extrema dreta de Vox i ha jugat la carta contra Catalunya per aconseguir un impuls final.
8: Las cesiones al separatismo catalán. Han esperado hasta el 17 de mayo para que no entre en campaña este tema. Vamos a ver cómo ceden privilegio una y otra vez al separatismo catalán. No lo podemos permitir.
5: I Alberto Núñez Feijóo, en un acte en solitari a Almeria, pronostica que les eleccions de diumenge poden ser el principi del final de Pedro Sánchez.
9: Este voto vale por dos. Vale para que Juanma tenga una mayoría estable y para cambiar el gobierno de España.
5: Ballen els últims escons de 4 províncies andaluses. Pocs vots decidiran la majoria absoluta del PP, la desfeta dels socialistes, l'estancament de Vox i la correlació de forces dels partits a l'esquerra del PSOE.
0: Encara en clau política, us expliquem que l'elecció de l'alcaldable de Junts a Barcelona per a les municipals de l'any que ve, lluny d'aclarir-se, es complica. L'actual líder municipal, Jordi Martí Galbis, ha comunicat a la direcció del partit que vol optar a ser candidat, malgrat que no és el preferit de la direcció encapçalada per Carles Puigdemont. Jordi Corbalan.
10: Tal com ha avançat 3CAT Info, Jordi Martí ha comunicat al secretari general del partit, Jordi Turull, que aspira a ser candidat, tal com ja deixava entreveure fa unes setmanes.
11: Estic a disposició del partit i continua havent-hi la mateixa situació. No ha canviat res que m'hagi fet modificar aquesta posició.
10: Per tant, Martí, que va ser mà dreta a l'Ajuntament de l'alcalde Xavier Trias, manté el pols, no farà cap pas al costat per evitar enfrontar-se amb Josep Rius, el preferit de Waterloo, en unes primàries que la direcció juntaire ha volgut esquivar sempre. Fa poc, el número 2 del partit, Jordi Turull, es va comprometre a designar candidat abans de l'estiu.
12: És una decisió que no ha de trigar massa. Sí, la idea és que abans de l'estiu, sí. El candidat serà del que decideixin els afiliats i les afiliades militants de Junts per Catalunya, però evidentment que amb el president Puigdemont farem una proposta.
10: El reglament del partit preveu fer primàries quan es postula més d'un candidat, però també recull l'opció que la militància voti un nom que es proposi des de la comissió electoral, que encara no s'ha constituït. De moment, la direcció del partit guarda silenci.
0: Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Lleida han detingut un home que feia un mes que havia sortit de la presó de Ponent i del qual ja s'havia alertat que tenia un alt risc de reincidència. Se l'ha capturat quan fugia després d'intentar assaltar un supermercat. Lleida, Júlia Albacar.
13: El detingut de 56 anys ha intentat atracar este divendres a punta de pistola un supermercat del carrer Baró de Maials al barri de Pardinyes. Ha fugit sense emportar-se res i poc després se l'ha detingut al barri de Balàfia. L'home havia sortit feia just un mes de la presó de Ponent després d'acabar una condemna de 4 anys per dos fets similars, dos assalts violents en supermercats a Lleida. Anteriorment se l'havia condemnat per diversos assassinats i atracaments. Quan va sortir de presó ja es va informar que hi havia un risc molt alt que reincidís i se'l considerava molt perillós.
0: 14 persones, entre elles 6 menors, han hagut de ser ateses per l'incendi que hi ha hagut aquest divendres en un pis de Roda de Ter, a Osona. A 9 dels ferits han estat menys greu, els han traslladat a l'Hospital de Vic. La majoria són per inhalació de fum, tot i que també n'hi ha per ansietat. L'incendi ha afectat un bloc de 4 pisos i els veïns que eren a l'immoble els han hagut de rescatar per la façana amb l'ajuda d'escales. En un primer reconeixement no s'hi han detectat problemes estructurals, però els veïns no hi passaran la nit. Aquest dissabte es farà una revisió a l'edifici per avaluar si poden tornar a casa seva. El canceller alemany Friedrich Merz torna a carregar contra els Estats Units després de les últimes polèmiques amb Donald Trump. Davant d'un nombrós grup d'estudiants catòlics, ha comentat que ell avui en dia no enviaria els seus fills a viure o a estudiar als Estats Units. Berlín, Jordi Regàs.
14: Aquest cop el comentari del canceller s'ha produït a Würzburg, on Friedrich Merz assistia a una històrica i centenària trobada de catòlics que s'organitza anualment. Envoltat de joves adolescents, igual que amb l'última patinada sobre l'Iran, Merz ha afirmat que la seva admiració pels Estats Units va de baixa, que hi ha gent molt ben formada que no hi troba feina i que per aquest motiu ell no hi enviaria a viure els seus fills.
15: Jo els meus fills no els recomanaria que anessin als Estats Units per formar-s'hi i treballar-hi. Simplement perquè allà s'hi ha desenvolupat un clima social molt concret.
14: Conscient que la seva popularitat està sota mínims, Friedrich Merz ha reconegut un cop més que alguna cosa falla en la seva comunicació. No entén com les seves propostes, que ha dit són les correctes, no aconsegueixen arrossegar els alemanys.
15: De què depèn que no me'n surti a l'hora d'arribar a la gent del país i convèncer-los? És una pregunta que encara no he resolt. Soc conscient que he de millorar la comunicació perquè el meu missatge s'entengui millor.
14: En quant a les fortes discussions que hi ha des de fa mesos dins la coalició de govern amb els socialistes, Merz ho ha volgut normalitzar afirmant que la lluita forma part de la democràcia.
0: Encara en clau internacional us expliquem que en plena jornada de dol per l'atac rus que va causar 24 morts i desenes de ferits a Kiev, Rússia i Ucraïna han intercanviat aquest divendres més de 200 presos de cada bàndol. L'intercanvi estava previst dins de la treva de 3 dies del cap de setmana passat, auspiciada per Donald Trump. Alguns dels ucraïnesos alliberats portaven 4 anys en presons russes des de l'ocupació de la ciutat de Mariupol.
16: Sento alegria. Portava 4 anys esperant-ho. És una llàstima que hagi trigat tant. Però encara hi ha nois d'Azovstal empresonats. Els oficials en particular eren amb mi. Estan esperant i tenen esperança. Envien records a les seves famílies. Alguns els hi podré donar personalment. Ara esperen que la seva pàtria els tregui d'allà.
0: Tot just finalitzat l'alto el foc, Rússia va reprendre els bombardejos massius i va llançar més de 1.500 drons i míssils en només 48 hores. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha visitat els edificis residencials on va morir la majoria de víctimes i ha anunciat que respondran amb nous atacs a instal·lacions petrolieres russes. El conflicte sobre les immatriculacions de Sant Andreu de Maians, al Bages, arriben al Vaticà. Unió de Pagesos acusa el bisbat de Vic d'haver-se apropiat de l'església i d'altres béns de Castellfollit del Boix, que pertanyen als veïns, però el bisbat ho nega. Volen que el papa conegui el cas i preparen accions durant la seva visita a Catalunya. Manresa, Nàtia Dell. El sindicat i la Plataforma Catalana de Recuperació de Béns Immatriculats de l'Església Catòlica acusa el bisbat de Vic d'una estratègia dilatòria deliberada, tot i haver-se compromès fa 4 anys a retornar els béns al poble si es demostraven possibles errors documentals o registrals. Joan Casas, Joana, d'Unió de Pagesos.
17: El que està fent el bisbat és voler acumular molt béns i no es vol deixar anar. Quan els veïns tenen raó, fa 155 anys que el tenen immatriculat, quan el bisbat de Vic en fa 14.
0: Des de la Plataforma, Dino Dinela creu que el papa ha de conèixer de primera mà quina és la situació.
18: Lo que està passant aquí no passa en cap lloc del món, vinculat bàsicament a un mecanisme que va instrumentar el franquisme en 1946, i és clar que un papa que, a més, és relativament nou, ha de conèixer aquesta situació.
0: El bisbat de Vic ha explicat a aquesta emissora que la situació és la mateixa que el 2022 i que mantenen la voluntat de tractar aquest tema amb rigor documental, respecte i diàleg.
19: El temps. Néstor Gómez.
20: Deixem enrere els ruixats que ahir i abans d'ahir i aquests darrers dies ens han acompanyat, perquè avui parlem d'un dia molt tranquil, sobretot aquest matí. Un matí de sol, però atenció a les temperatures, perquè si encara no hem sortit al carrer ens hem d'abrigar. Fa fred a les comarques del Pirineu, les temperatures espera que puguin baixar o hagin baixat per sota dels 0 graus en algunes fondalades de les valls, i destaquem a les comarques de l'interior moltes temperatures per sota dels 5 graus, fins i tot les més altes del país. En principi haurien d'estar al voltant dels 8, 9, 10 graus a la façana costanera. Això sí, amb bancs de boira a l'interior de les comarques de Girona, Catalunya Central, i encara pot caure algun floc de neu per sobre dels 1.400 metres a la Vall d'Aran. De cara a aquesta tarda es reactivarà una mica també la nuvolositat, apareixeran alguns ruixats al Pirineu més oriental i també s'esperen alguns ruixats cap al sector o a l'entorn del Montseny, poca cosa comparada amb aquests darrers dies. A la resta, cap a Ponent i cap al sud del país, el que s'espera és un dissabte assolellat de cap a cap. I de cara a demà, doncs, de bon matí tindrem la sorpresa de que apareguin algunes febles precipitacions cap al Maresme, cap al sud de la Costa Brava, amb ràpida tendència a retirar-se per deixar pas un cel variable. I de nou, demà a la tarda, tornaran els ruixats i les tempestes al Pirineu i al Parapirineu. Tant dissabte com diumenge, les temperatures pujaran. Avui cap als valors de 22-23 graus, i ja de cara a demà tornarem a tocar al sud del país els 25.
19: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els treballadors de Nestlé tornen a manifestar-se en contra de l'ERO, que preveu acomiadar 178 treballadors a tot Catalunya, 301 a l'Estat. Aquest divendres hi ha hagut una nova reunió negociadora a Barcelona, i a Reus i Girona s'han fet protestes davant les fàbriques. A Girona hi han participat una trentena de treballadors convocats per Comissions Obreres. Núria Peraire.
21: Els treballadors rebutgen del tot l'ERO, argumenten que no està justificat. L'empresa Nestlé assegura que l'any passat va tenir un 17% menys de beneficis, però els treballadors diuen que la facturació va ser de rècord. L'ERO planteja acomiadar 12 treballadors a Girona, 8 a Reus i 158 a Esplugues. Amb el calendari de reunions que hi ha en marxa, Pablo Esteban, secretari de Comissions Obreres Nestlé Espanya, explica que el seu objectiu és parar l'ERO i analitzar bé les dades.
22: La gent està molt preocupada, principalment perquè no ho entén. Portem uns anys treballant molt dur, venim d'una pandèmia fent rècords de producció, i que l'empresa per diners, per números, quan no es justifica, utilitzi la IA, l'automatització, per deixar gent del carrer fora, no ho entenem, la veritat.
21: La reducció de personal afecta 16.000 treballadors de la multinacional a tot el món, amb l'argument que vol adaptar l'estructura a un mercat canviant.
0: L'empresa Nomen Foods inverteix 1 milió d'euros en la modernització de la planta d'embalatge de la planta de Deltebre, al Baix Ebre. Un cop completada la millora de la maquinària, augmentarà l'especialització de part de la plantilla. La meitat del finançament prové dels fons nuclears. Tortosa, Jordi Barranca.
23: S'automatitzaran alguns dels processos que fins ara es feien de forma manual en una fàbrica on hi treballen uns 90 treballadors. Tot plegat pot portar un augment d'entre un 15 i un 20% de la producció. Forto Simón és el responsable de màrqueting de la companyia.
24: La inversió se centra sobretot en equips que milloren l'automatització del procés productiu. Noves envasadores, sistemes de transport del producte, sistemes automatitzats de final de línia, sondes, dosificadors per ser més exacte amb la dosi d'arròs que hi fiquem dins del paquet. Són equips que ens permetran treballar amb més precisió, més capacitat qualitat i, sobretot, més eficiència.
23: A la pràctica es notaran uns nous formats més adaptats a les demandes cada cop més creixents entre la societat.
24: Passem d'un arròs sec, lo tradicional, no?, a tindre uns nous formats en un envàs de vidre, que és un envàs ja no reciclable, sinó reutilitzable. A nivell d'hosteleria, també els cuiners pues, cada vegada busquen un format més pràctic a nivell de conservació, a nivell de practicitat d'obrir els paquets.
23: L'empresa es va crear el 2017 i forma part de la cooperativa Rosaires del Delta, productora d'unes 35.000 tones anuals d'arròs del Delta de l'Ebre.
0: La producció de peres baixarà de forma important aquest estiu. El descens pot ser superior al 50% respecte a un any bo. Així ho avança Unió de Pagesos, que demana a Agricultura que investigui per què moltes flors no han acabat donant el seu fruit. Lleida, Pere Joan Álvarez.
1: El responsable estatal del sector d'Unió d'Unions, Josep Cabré, assegura que la davallada prevista s'afegeix als problemes dels últims anys, amb gelades, pedregades i sequera.
2: Si mirem del potencial real que tenen aquestes plantacions, podem parlar d'una baixada de 50, 60, 70% de producció. Si comparem amb els anteriors anys, com que la baixada ja hi era, igual serà un 15, un 20, 25, està per avaluar. És a dir, però la baixada real del potencial que tindríem com a regió de producte de peres és brutal.
1: I això farà pujar els preus que els pagesos hauran de cobrar per la producció.
2: Tot això ens afecta als inputs de producció. Per tant, el preu, en teoria, hauria de pujar per poder guanyar el mateix, no per guanyar més, però és que quan baixa la producció, en picat, per cobrir costos, el preu ha de ser molt més elevat. Si no, tu acabes tenint pèrdues.
1: Un altre problema és el del conegut com a foc bacterià, un bacteri que acaba matant els arbres. UP demana ajudes al govern per poder arrencar els parers afectats i sembrar altres cultius.
0: La Sala Beckett estrena un nou text de la dramaturga Lluïsa Cuniller. Es tracta de Dinamarca, una picada d'ullet al mite de Hamlet de Shakespeare, en la pell de dos personatges, una mare i un fill, que sobreviuen en un món d'incomprensió. Dirigida per Albert Ribas, compta amb dos intèrprets de luxe, Imma Colomer i Pere Arquilluent.
3: Lluïsa Cuniller va escriure el seu particular Hamlet, és a dir, Dinamarca, l'any 2014 i la va publicar el 2017, però encara no s'havia estrenat al nostre país. Protagonitzada per una mare i un fill que malviuen en un pis al centre de Copenhagen, és una reflexió sobre la lluita per l'existència i, per tant, per la identitat. Pere Arquilluer i Imma Colomer fan un autèntic tour de force interpretant una mare i un fill que malden per no ofegar-se en l'amargor d'aquest món.
4: També hi ha una lluita important de poders, hi ha un passacomptes de la infantesa, de l'adolescència. És un dia que és excepcional a la vida d'ells dos i, per tant, sortirà tot el que potser no ha sortit durant tants i tants i tants anys de convivència, no? Però sí, també hi ha tendresa, també.
3: Són dos personatges marcats pel ressentiment i per la necessitat de venjar-se d'un món que els havia fet unes promeses que s'han trencat i es plantegen si ser o no ser la vida, la mort i, per tant, el suïcidi.
4: A partir del suïcidi, fer un viatge cap a la vida i cap a la llum, que és absolutament al revés, és girar. Està absolutament girat des d'un bon començament. És aquest viatge de poder enfrontar la mort d'una manera, anar-se'n potser cap a la vida i cap a la llum.
6: Cada moment estem volent-ho i no volent-ho. I lluitant per fer-ho i per no fer-ho.
3: Un muntatge que ho té tot. Text, direcció i interpretacions excel·lents. A la Sala de Baix de la Beckett fins al 14 de juny.
19: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.

0: Mestres ha obert portes del Còmic Barcelona, que fins diumenge acull més de 200 expositors amb les seves propostes a Fira de Montjuïc. Dibuixants, visitants i expositors es retroben en aquesta edició en què milers de visitants podran gaudir de figures destacades del còmic contemporani, amb una representació àmplia del talent espanyol i internacional. Berta Cusó, autora de Circ Creek, diu que cal treballar perquè el còmic no sigui un art menor.
1: És un d'aquests sectors no culturals, però que no forma part d'aquesta alta cultura, alta literatura, que per algun motiu encara es veu com algú petit o poc important, poc rellevant, i bueno, crec que està bé, no?, que ens trobem tots aquí, que vingui també el públic a veure-ho i bueno, a veure si agafem força.
0: El festival ha dedicat aquest primer dia als estudiants i col·leccionistes i el cap de setmana s'espera un públic més familiar. Podran triar entre assistir a una masterclass, participar en cursos i tallers o descobrir els últims videojocs amb 28.000 metres quadrats d'exposició.
2: Esports.
0: Amb David Ubach.
3: El Barça femení de futbol opta aquest dissabte al seu tercer títol de la temporada després de la Lliga i la Supercopa. Les blaugranes s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid a la final de la Copa que es disputa a Gran Canària. A l'horitzó també la final de la Lliga de Campions del dia 23 a Oslo. És per això que el tècnic blaugrana Pere Romeu vol aparcar aquesta cita i centrar-se en el present immediat. I en aquest sentit ha analitzat així el rival matalasser.
4: M'imagino un Atlético fort en fase defensiva, de voler buscar molt, molt, molt el contraatac, i un Atlético que, si no tens la humilitat suficient per pressionar-les, és un equip que et surt bé, té jugadors al mig del camp, bona capacitat ofensiva i bones passadores, per tant, haurem de ser super, super agressives.
3: Romeu ha deixat finalment a Barcelona per lesió Caroline Graham, a qui reserva pensant en la Lliga de Campions. El Barça Atlètic de Madrid el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio i també es podrà seguir per TV3. Més futbol, ara en relació, però, amb el Madrid.
2: 3CAT Info.
3: Perquè el sindicat d'àrbitres ha presentat al comitè de competició un escrit en el qual demana que s'obri un expedient disciplinari a Florentino Pérez i demanant que el Club Blanc i el seu president facin un comunicat de disculpa arran de les seves declaracions contra els àrbitres pel cas Negreira. Dit això, obrim pàgina de Poliesportiva parlant de motor.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Àlex Márquez ha estat el segon millor pilot del dia en l'arrencada del Gran Premi de Catalunya de MotoGP en els primers entrenaments al circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló. Àlex Márquez ha quedat a només 18 mil·lèsimes del líder, Pedro Acosta. En canvi, Àlex Rins i Maverick Viñales hauran de passar per la repesca. Viñales ha reaparegut després de 6 setmanes de baixa per una operació a l'espatlla.
5: En aquest sentit estic molt content, ha sigut molt positiu. Ara em toca adaptar-me a apretar i a la velocitat que toca, però no tinc dubtes que ho farem. De mica en mica tornarem a lloc, però per mi el més important era veure que l'espatlla funcionava normal.
3: Aquest dissabte TV3 emetrà en directe els entrenaments i Catalunya Ràdio i TV3 conjuntament transmetran la cursa sprint. Del motor passem al bàsquet ara. El Barça ha emès un comunicat sortint al pas d'unes informacions periodístiques que publiquen que el club blaugrana hauria contactat amb l'entrenador de l'Unicaja, Ivonne Navarro, arran dels rumors que vinculen l'actual tècnic Xavi Pascual amb el Dubai. El Barça ha assegurat que només contempla la figura de Pascual per liderar el seu projecte, que s'està treballant de manera conjunta. Parlem ara d'hoquei patins per explicar que ja han quedat configurades les semifinals d'aquest dissabte de la Copa Femenina, que es disputa a Gijón i seran el Vilassana Fraga i el Benvibre Gijón. Això després dels dos últims partits de quarts de final amb els següents resultats. Benvibre 4, Vigas i Riells 2 i Gijón 4, Palau 0. Passem ara al futbol sala.
2: 3CAT Info.
3: Aquest dissabte es tanca la fase regular de la Lliga amb la disputa de la trentena i última jornada. L'Indústria Santa Coloma rep el Jaén en un duel directe per una plaça de playoff. Els colomencs han de guanyar de més de 5 gols per accedir-hi o bé simplement guanyar i esperar aleshores la derrota de Manzanares o Valdepeñas. El tancar de l'Indústria, Marc Tolrà, és optimista.
6: És una final, en aquest sentit, és caixa o faixa, és de que depenem de nosaltres mateixos només si guanyem de 6 gols, són molts gols, però ja que tenim moltes opcions només guanyant.
3: El Barça, que ja té el primer lloc garantit, visitarà la pista de l'Oparrulo de Ferrol. Pel que fa al Giro d'Itàlia, Jonas Vingegaard s'ha endut en solitari la setena etapa, de 245 quilòmetres en final al cim del Blockhaus, en el primer contacte amb l'alta muntanya. El danès del conjunt Visma ha superat de 12 segons l'austríac del Decathlon Felix Gall i ja d'un minut i dos segons l'australià del Red Bull, Jay Hindley. A la general, el portuguès Afonso Eulàlio, del Bahrain, manté el mallot rosa de líder ara amb 3 minuts i 17 segons de marge respecte de Vingegaard, que ja és segon. Aquest dissabte, 8a etapa, 157 quilòmetres de mitja muntanya entre Chieti i Fermo. A l'Open de la PGA de Golf, que és el segon gran slam de la temporada i que es disputa al camp d'Aroniming, a l'estat de Pennsylvania, als Estats Units, el golfista de la Garriga, David Puig, ha acabat la segona volta amb 3 cops sota el par del camp. En el global, Puig se situa amb menys 2 i passa el tall per seguir competint el cap de setmana a la tercera i quarta rondes.
2: 3CAT Info.
3: I en tennis ha quedat interrompuda per la pluja a la segona semifinal masculina del torneig Masters 1000 de Roma, que enfronta l'italià Jannik Sinner amb el rus Daniil Medvedev. El partit es reprendrà aquest dissabte amb empat a un set i 4 jocs a 2 per a Sinner al tercer parcial. Qui guanyi jugarà la final de diumenge contra el noruec Casper Ruud, que s'ha desfet de l'italià Luciano Darderi en 2 sets. I en categoria femenina, la nord-americana Coco Gauff i la ucraïnesa Yelena Svitolina jugaran la final aquest dissabte mateix.

0: Són les 6. Els governs català i espanyol es reuniran dimecres de la setmana que ve a Madrid en una reunió bilateral. L'objectiu és que la Moncloa validi la línia de tren orbital que estan tancant Salvador Illa i Oriol Junqueras per desencallar els pressupostos de la Generalitat. L'oposició ho considera una presa de pèl i demana prioritzar Rodalies. Els sindicats d'ensenyament convocants de les vagues esperen que, si es desencallen els pressupostos, es puguin aconseguir les millores salarials que reivindiquen. Aquest divendres hi ha hagut una nova jornada de vaga a Lleida i a l'Alt Pirineu i l'Aran, que ha tallat durant una estona el túnel del Cadí. Les protestes dels docents coincidiran els dies 27 de maig i 5 de juny amb la convocatòria d'una vaga parcial de Rodalies. Els sindicats Comissions Obreres i UGT, que reclamen més personal i interventors, volen reunir-se amb Renfe abans de la vaga amb la mediació del Departament de Treball. Israel i el Líban pacten l'extensió de l'alto al foc durant 45 dies, segons ha anunciat el govern dels Estats Units. Les delegacions dels dos governs tornaran a negociar a Washington el 2 de juny. Malgrat la treva que Hezbollah no reconeix, els atacs israelians al sud del Líban han matat més de 400 persones. Donald Trump acaba el seu viatge a la Xina amb els màxims honors, però sense suports concrets. El president nord-americà assegura que comparteix amb Pequín la visió sobre l'Iran i alerta Taiwan, malgrat ser aliat seu, que no faci passos cap a la independència. La Generalitat reclama que el govern d'Aragó pagui prop de 800.000 euros per la compra i custòdia de 56 obres de Vilanova de Sixena. L'executiu català també obre la porta a negociar en un termini de 10 dies, una proposta que el govern aragonès ja ha rebutjat. Les Filipines aixequen el veto a la carn de porc d'algunes parts de Catalunya vigent des de l'inici de la pesta porcina. La reobertura podria tardar algunes setmanes perquè falten tancar alguns detalls tècnics. El mercat filipí és el cinquè més important del sector del porc. John Travolta rep per sorpresa una Palma d'Or honorífica al Festival de Cinema de Cannes. L'actor nord-americà ja ha presentat la seva primera pel·lícula com a director.
1: Esports. El Barça femení de futbol opta aquest dissabte al seu tercer títol de la temporada. Les blaugranes s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid a la final de la Copa a Gran Canària, amb la baixa de Caroline Graham per lesió. El sindicat d'àrbitres ha demanat al comitè de competició que s'obri un expedient disciplinari a Florentino Pérez. També que el Club Blanc i el seu president facin un comunicat de disculpa arran de les seves declaracions contra els àrbitres pel cas Negreira. I en bàsquet, el Barça més un comunicat negant haver contactat amb l'entrenador de l'Unicaja, Ivon Navarro, arran dels rumors que vinculen amb el Dubai l'actual entrenador, Xavi Pascual, amb qui el club blaugrana assegura que treballa com a única opció.
0: Pel que fa al temps, el cap de setmana arrencarà amb sol, però ambient fred de bon matí. Glaçarà a les valls del Pirineu i localment al Prepirineu. A la tarda, a les comarques de Girona, s'escaparà algun ruixat puntual i feble. Diumenge, algun ruixat matinal a la Costa Brava i molts més durant la tarda al Pirineu, al prelitoral i també al massís dels Ports.
2: Trescat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Dimecres que ve es reuniran a Madrid els governs català i espanyol per subscriure els acords en infraestructures que estan negociant el PSC i Esquerra Republicana per desencallar els pressupostos de la Generalitat. Que s'hagi convocat aquesta reunió és un senyal més que el pacte està ben encarrilat i que molt probablement es tancarà la setmana vinent. Les claus d'aquest acord són impulsar una línia de tren que uniria el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona i també els mecanismes per assegurar que es compleixen aquestes i altres inversions de l'Estat a Catalunya. Dilluns està previst que es rubriqui l'acord per aquesta nova línia orbital. Aquest mateix vespre, els republicans reuniran el seu Consell Nacional per decidir si validen definitivament els comptes i dimecres, com dèiem, hi haurà la reunió bilateral a Madrid. Per tot plegat, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, és optimista de poder aprovar aviat els comptes.
3: Estan sent converses exigents per part dels diferents grups parlamentaris i que el nostre objectiu és tenir-los enllestits quan abans millor, però encara no tenim l'acord tancat.
0: Pels comuns, que també són clau per tirar endavant els pressupostos, aquesta línia orbital és un bon projecte a llarg termini, però Jéssica Albiach demana prioritzar Rodalies.
2: Malgrat que és molt bona notícia, les obres duraran fins al 2040. Per tant, nosaltres el que sí que fem és centrar-nos per resoldre aquests problemes de la xarxa de Rodalies.
0: En canvi, Salvador Vergés, de Junts, en declaracions a l'hemicicle de 3Cat Info, i Alejandro Fernández, del PP, creuen que és aixecar la camisa als usuaris de Rodalies.
4: A un usuari de Rodalies que li estiguis parlant de que ara tu has acordat una línia orbital que li donarà solució d'aquí 15 o 20 anys, em sembla que és una autèntica presa de pèl.
5: És molt més important posar els recursos per garantir que Rodalies funcioni i que les carreteres no tinguin els forats que tenen ara mateix que infraestructures noves.
0: El govern voldria tenir aprovats els pressupostos abans de l'agost. Els sindicats d'ensenyament convocats de la vaga veuen com una oportunitat el preacord dels nous pressupostos per aconseguir millores salarials i desencallar el conflicte. Tot i així, lamenten que ni Esquerra Republicana ni els comuns no hagin situat l'educació com a prioritat a l'hora d'aprovar els comptes. Yolanda Segura és la portaveu del sindicat USTEC.
6: Hem demanat als grups polítics que pressionessin, sobretot perquè que poguéssim desencallar el conflicte i que els pressupostos ja introduïssin aquestes partides pressupostàries necessàries per donar resposta a les necessitats educatives i laborals. Però, clar, a partir d'aquí, tant de bo, Estem a l'expectativa.
0: Malgrat això, el secretari general del Sindicat de Professors de Secundària, Ignasi Fernández, admet que els pressupostos no són una garantia total.
7: Les negociacions ja s'entenen com que tindran pressupostos. El tema és si voldran destinar els recursos que són necessaris més enllà de l'aprovació dels pressupostos.
0: A tot això, el Departament d'Educació ha comunicat als sindicats que finalment la propera reunió sectorial serà dimecres que ve a la tarda i no dimarts. Segons la conselleria, la reunió es posposa un dia per una qüestió d'agenda de la mateixa consellera, que dimarts ha de participar en la Comissió d'Educació i en el ple del Parlament. Els mestres i professors tanquen una setmana de protestes i mobilitzacions per reclamar millores laborals i salarials. Aquest divendres els docents han sortit al carrer a Lleida, l'Alt Pirineu i també l'Aran. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
8: Ha estat una jornada amb manifestacions com la de Lleida amb unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, o la de la Seu, i talls de carretera al Segrià, a l'Alta Ribagorça i a la C-16, al túnel del Cadí, que unes 200 persones han tallat totalment durant prop de 2 hores, coincidint amb l'inici del cap de setmana. Tot plegat l'endemà d'una reunió sense acord entre el departament i els docents, que han tornat a reclamar millores salarials, menys ràtios a les aules i més recursos per l'educació inclusiva. Els sindicats celebren l'èxit de les mobilitzacions i avisen que no s'aturaran. Marisol Salvador és portaveu de l'USTEC a l'Alt Urgell.
9: Necessitem que el govern ens escolti, que agafi, que miri la voluntat del professorat, del què és el que vol, li està demanant a crits i no hi ha manera. S'han de seure, tornar a fer un nou acord, perquè l'acord del març no va servir per res. Bueno, és això, és que s'han de tornar a obrir i negociar. No poden enquistar més el problema.
8: La jornada de vaga d'aquest divendres a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran ha tingut un seguiment del 18%, segons el departament, mentre que els sindicats eleven aquesta xifra fins al 50%.
0: I a València hi ha hagut una manifestació històrica amb més de 35.000 docents, segons la delegació del govern, que han col·lapsat el centre de la ciutat. La propera reunió entre els sindicats i la Conselleria d'Educació serà dilluns. Mentrestant, es manté la vaga indefinida. València, Pepa Ferrer.
10: La d'aquest divendres ha estat una manifestació massiva en la que han simulat un enterrament i on li han cridat i li han cantat a la consellera Carme Ortí les seves reivindicacions.
11: Mari Carme! Mari Carme!
10: Volen que s'abaixen les ràtios, que les infraestructures milloren, que torne a la taula de negociació el seu sou, el més baix de tot l'Estat, expliquen. Àfrica és professora i Marc Candela, portaveu del sindicat STPB.
12: No havia vist mai una manifestació tan gran, mai, en la vida.
13: És un crit a la Conselleria d'Educació del Govern Valencià de que el preacord que ens van posar ahir damunt de la taula no el volem.
10: Portin 5 dies de vaga indefinida dilluns, que ja ha convocada una nova reunió, esperen que el conflicte es desbloqueje, perquè als centres la situació, diuen, és insostenible.
0: Per cert, que les protestes dels docents coincidiran els dies 27 de maig i 5 de juny amb la convocatòria de vaga de Rodalies. Els sindicats UGT i Comissions Obreres reclamen a Renfe més personal, sobretot interventors, per motius de seguretat. Pau Mercè és membre de Comissions.
14: S'ha perdut totalment la figura de referència que ajudava l'usuari i que posava ordre als trens. Aquesta falta de plantilla es tradueix directament en falta de seguretat. Els treballadors patim agressions físiques i verbals gairebé diàriament i els passatgers viatgen amb una sensació total de desemparament.
0: Els sindicats han demanat que abans d'aquesta vaga parcial hi hagi una reunió amb Renfe que tingui la mediació del Departament de Treball.
15: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: L'alto el foc pactat entre el Líban i Israel, que finalitzava aquest diumenge, s'allargarà 45 dies més, segons han pactat les dues parts en les negociacions de Washington. L'anunci de l'acord l'ha fet el Departament d'Estat nord-americà, que fa de mediador entre els dos governs. Les parts tornaran a reunir-se els dies 2 i 3 de juny a la capital nord-americana, tot i que la treva va entrar en vigor el 17 d'abril. Israel ha continuat bombardejant cada dia posicions de Hezbollah al sud del Líban i ha matat més de 400 persones. L'últim bombardeig israelià aquest mateix divendres ha matat 6 persones al sud del país àrab. La milícia xiïta, que no reconeix l'acord d'alto el foc, també ha matat diversos soldats israelians. La fi dels atacs israelians contra Hezbollah és una de les exigències de l'Iran en els contactes indirectes que manté amb els Estats Units. I encara en clau internacional, el ministre d'Afers Estrangers de l'Iran, Abbas Araghchi, diu que el govern no confia en els Estats Units i que així és molt difícil negociar un acord de pau, però agraeix qualsevol gest de la Xina que pugui ajudar a posar fi al conflicte a l'Orient Mitjà.
16: La Xina ha estat útil en el passat en la represa de les relacions entre l'Iran i l'Aràbia Saudita. Tenim molt bones relacions amb la Xina. Som socis estratègics i sabem que els xinesos tenen bones intencions. Qualsevol cosa que puguin fer per ajudar la diplomàcia serà benvinguda.
0: El cap de la diplomàcia iraniana ha fet aquestes declaracions a Nova Delhi en el marc de la cimera dels BRICS, des d'on ha carregat contra els Emirats Àrabs Units. Els acusa de ser un soci actiu en l'agressió dels Estats Units i Israel contra la República Islàmica, cosa que han negat rotundament les autoritats d'Abu Dhabi. Donald Trump ha acabat una visita oficial a la Xina amb pocs resultats concrets, però amb bona sintonia aparent. El president dels Estats Units assegura que comparteix amb el seu homòleg Xi Jinping el rerefons del conflicte amb l'Iran, però, a més, Pequín ha aconseguit que Trump llanci una advertència a Taiwan. El mandatari nord-americà continua considerant l'illa com a aliada, però alerta que no tolerarà passos cap a la seva independència.
17: Sobre Taiwan, no ha canviat res. No pretenc que ningú declari la independència i no hem fet 15.000 quilòmetres per engegar una nova guerra. No vull això. Vull que Taiwan i la Xina refredin la seva posició. No volem que ningú digui que s'independitza perquè té el suport dels Estats Units.
0: I a la capital xinesa, Xi Jinping ha afalagat Trump amb gestos inèdits cap a un dirigent estranger. Pequín, Francesc Canals.
18: Pequín ha multiplicat per segon dia en la jornada final de la cimera les proves d'hospitalitat per a Donald Trump. La posada en escena ha consistit en un passeig per un dels espais més fortificats de la capital xinesa. Xi Jinping ha guiat personalment Donald Trump per Zhongnanhai, el complex de residències, jardins i llacs, conegut com la ciutat prohibida roja perquè és on viuen i treballen els líders comunistes xinesos i és al costat del Palau Imperial que ara visiten els turistes. Pocs mandataris estrangers hi tenen accés i aquest ha estat un motiu més per fer sentir especial el president nord-americà. Nova reunió amb Xi, més elogis al president xinès i posició relativament pròxima sobre Hormuz i l'Iran. Sentim Donald Trump.
17: Hem parlat de l'Iran, compartim moltes idees sobre l'Iran, volem que això s'acabi, no volem que tinguin armes nuclears, volem que l'estat s'obri.
18: No queda clar fins a quin punt Teheran serà pressionat pel seu aliat xinès. El president nord-americà se n'ha entornat als Estats Units i Xi Jinping es prepara ja per a la següent cimera els pròxims dies. Un aliat proper, el president rus Vladimir Putin.
0: I tornem a les notícies de casa nostra perquè la Generalitat reclama al govern de l'Aragó gairebé 800.000 euros per la compra i la conservació de les obres de Vilanova de Sixena. En una reclamació extrajudicial, l'executiu català defensa que s'ha de restituir els diners del procés i obre la porta a negociar amb l'Aragó. Una proposta que el govern aragonès ja ha rebutjat. Lleida, Júlia Albàcar.
19: Segons l'escrit del govern català, el fet que es declarin nuls de ple dret els contractes de compravenda comporta que s'hagin de restituir 400.000 euros al Departament de Cultura i 370.000 al Museu de Lleida, corresponents al manteniment que es va fer a les 56 obres. També plantegen que els dos executius puguin començar una negociació en un termini de 10 dies, una proposta que l'Aragó ja ha rebutjat. Sentim la vicepresidenta del govern aragonès, Mar Vaquero, que qualifica la reclamació de rebequeria.
20: Claramente es una pataleta ante la continua pérdida de razón y creo que también de enajenación política de la Generalitat de Catalunya.
19: El govern català, de moment, no ha volgut fer declaracions. En paral·lel, el Museu Nacional d'Art de Catalunya també ha enviat diferents reclamacions als ordres monàstics, al monestir de Sixena i al bisbat de Barbastre per començar una negociació sobre les conseqüències econòmiques de la nul·litat dels contractes de compravenda d'altres obres d'art el 1994.
15: El temps.
0: Néstor Gómez.
21: Deixem enrere els ruixats que ahir i abans d'ahir i aquests darrers dies ens han acompanyat, perquè avui parlem d'un dia molt tranquil, sobretot aquest matí. Un matí de sol, però atenció a les temperatures, perquè si encara no hem sortit al carrer ens hem d'abrigar. Fa fred a les comarques del Pirineu, les temperatures esperen que puguin baixar o hagin baixat per sota dels 0 graus en algunes fondalades de les valls, i destaquem a les comarques de l'interior moltes temperatures per sota dels 5 graus, fins i tot les més altes del país. En principi hauríem d'estar al voltant dels 8, 9, 10 graus a la façana costanera. Això sí, amb bancs de boira a l'interior de les comarques de Girona, Catalunya Central, i encara pot caure algun floc de neu per sobre dels 1.400 metres a la Vall d'Aran. De cara a aquesta tarda es reactivarà una mica també la nuvolositat, apareixeran alguns ruixats al Pirineu més oriental i també s'esperen alguns ruixats cap al sector o a l'entorn del Montseny, poca cosa comparada amb aquests darrers dies. A la resta, cap a Ponent i cap al sud del país, el que s'espera és un dissabte assolellat de cap a cap. I de cara a demà, doncs, de bon matí tindrem la sorpresa de que apareguin algunes febles precipitacions cap al Maresme, cap al sud de la Costa Brava, amb ràpida tendència a retirar-se per deixar pas un cel variable. I de nou, demà a la tarda, tornaran els ruixats i les tempestes al Pirineu i al Parapirineu. Tant dissabte com diumenge, les temperatures pujaran. Avui cap als valors de 22-23 graus, i ja de cara a demà tornarem a tocar al sud del país els 25.
15: 3CAT Info.
0: El Tribunal de Comptes obliga l'exdirector de l'Oficina Antifrau, Daniel Di Alfonso, a tornar 142.000 euros a l'entitat. Són diners que hauria cobrat indegudament en concepte de triennis. En una primera sentència, el Tribunal l'obligava a pagar 82.000 euros, però Antifrau i la Fiscalia hi van presentar recursos i els magistrats els han estimat parcialment. Tot i així, aquesta nova resolució encara es pot recórrer al Suprem. Di Alfonso va presidir aquesta oficina entre el 2011 i el 2016, fins que es va filtrar una conversa amb el llavors ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, que evidenciava una operació política per desacreditar líders independentistes. El model econòmic de Catalunya és insostenible i aboca els ciutadans a un empobriment continuat. Aquesta és la conclusió de l'informe Fènix, elaborat per un grup d'economistes que situa Catalunya a la cua d'Europa en riquesa per habitant entre les regions comparables. Segons l'estudi, sectors com el turisme o la indústria càrnia estan creant llocs de treball altament subvencionats. Són tots els que estan per sota dels 27.500 euros bruts anuals i que asseguren empobriment cobreixen el conjunt del país. Miquel Puig és un dels autors de l'informe.
22: Aquests salaris no permeten pagar ni tan sols el cost dels serveis públics més directes del que es beneficia el treballador. I un sector altament beneficiat, definim aquell en què el salari mitjà és així. És a dir, és com si tots els seus treballadors fossin altament subvencionats.
0: Els autors de l'estudi consideren que si l'economia creix perquè augmenta la població però la riquesa individual es desploma, el país es dessagna. Jordi Galí és membre de l'equip assessor.
23: Però els milions de catalans que estàvem a Catalunya el primer trimestre de l'any 2001 s'han vist beneficiats per aquest creixement? Jo crec que és difícil argumentar. Bueno, algú es deu veure beneficiat.
0: L'informe Fènix demana eliminar els avantatges fiscals que afavoreixen les feines de baixa productivitat i augmentar el salari mínim. També aposta per fer obligatori el català per ocupar llocs que ara són poc qualificats. Encara en clau econòmica us expliquem que les Filipines aixecaran les pròximes setmanes la prohibició d'importar porc de Catalunya vetat des de l'inici de la pesta porcina. El Ministeri d'Agricultura del País Asiàtic aprova ara la carn procedent dels punts que no estan afectats per la crisi, però falten detalls perquè la reobertura sigui efectiva. Ho explica el director general de Merco Lleida, Miquel Àngel Vergés, en declaracions a aquesta emissora.
1: El que passa és que a partir d'ara s'ha de fer reunions tècniques per veure com s'aplica això. Jo crec que falta signar per part del Ministeri d'Agricultura i també per part d'algun organisme filipí encara.
0: Segons Vergés, la reobertura del mercat filipí podria ajudar a normalitzar el preu de la carn de porc.
1: El preu està estancat perquè encara hi ha molta carn al mercat europeu. Si comencem a treure alguna cosa, doncs, bueno, a poc a poc se pot donar una mica d'oxigen al mercat europeu, que està encara sobreofertat amb carn.
0: El mercat filipí consumia el 3% de la carn de porc que exportava a Catalunya abans de la crisi de la pesta porcina. És el cinquè mercat més important del món per al sector i destaca perquè importa moltes parts de menuts. La sargantana de les Pitiüses, un dels símbols culturals i de la biodiversitat de les illes, està en risc d'extinció per culpa d'una serp. Va entrar a Eivissa fa 23 anys, s'ha expandit a una velocitat vertiginosa i ha sorprès els experts perquè neda fins als illots de la zona, on ja s'ha erradicat una desena de varietats de sargantanes. Ens ho explica Montse Poblet.
2: La serp de ferradura, que segons tots els indicis va entrar a Eivissa dins d'oliveres provinents de la península, pràcticament ha acabat amb les sargantanes que hi havia a l'illa. I davant la falta d'aliment, ara neda fins als illots del voltant, on hi ha varietats úniques fruit de segles d'aïllament genètic. Oriol Lapiedra és el cap del grup del CREAF que ho està investigant.
3: Com que quan arriben fins a la costa, si les serps avancen cap enrere, tenen molt poc aliment. I alguns individus el que fan és saltar l'aigua i nedar. I aquest fenomen és un fenomen molt únic a nivell internacional. És a dir, enlloc està descrit que aquesta espècie nedi.
2: Fins ara no estava descrit que nedés, però ells han constatat que ho fa. Hi ha una desena d'illots, com el de Santa Eulària, ja han erradicat les sargantanes. És per això que en una operació d'emergència el govern balear ha demanat al Zoo de Barcelona, que dirigeix Antoni Alarcón, que la reprodueixin en captivitat.
4: Al Zoo de Barcelona se li ha donat una sèrie de fundadors per tal d'evitar la desaparició física d'aquestes varietats dels diferents illots, però també genèticament, és a dir, perquè no es perdessin.
2: Ja ho han aconseguit amb 17 exemplars d'Eivissa i Formentera i ara en tenen 33 més de les varietats dels illots on encara en queden i miraran de fer el mateix.
0: John Travolta ha rebut una Palma d'Or honorífica per sorpresa al Festival de Cinema de Cannes. L'actor nord-americà presentava la seva primera pel·lícula com a director. A banda d'ell, John Lennon i Eric Cantona han estat els altres protagonistes del dia. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
24: Surprise! We are going on a jet.
25: What?
26: Això és Ven a volar conmigo, una miniatura de pel·lícula basada en un llibre del mateix Travolta que s'estrenarà a finals de mes a la plataforma d'Apple. Al final ha estat el menys important davant la sorpresa d'aquest premi honorífic que ha recollit entre llàgrimes i dient que per ell té més valor que l'Oscar. Recordem que té dues estatuetes de l'Acadèmia de Hollywood com a actor protagonista per Pulp Fiction i per Febre del dissabte nit. Pel que fa a John Lennon, s'ha presentat el documental John Lennon The Last Interview, on Steven Soderbergh, el director de Sexe, Mentides i Cintes de Vídeo, recupera l'última entrevista que se li va fer a Eric Beatle poques hores abans que l'assassinessin. Una entrevista de ràdio esplèndida on Lennon i Yoko Ono presentaven el seu disc Double Fantasy, una xerrada de més d'una hora on ella es despulla com a artista, com a home i com a pare. Van ser al cap i a la fi les seves últimes paraules i Soderbergh les vesteix amb imatges de l'època emocionants, però també amb vídeos creats amb intel·ligència artificial que malmeten el resultat final. També s'ha presentat el documental Cantona, que permet entendre com un dels millors jugadors de futbol de la història és alhora un dels pitjors exemples de comportament en un terreny de joc. L'ex del Manchester United ha dit que no es penedeix de res i això sí, després de la projecció s'ha emocionat perquè assegura que sota aquesta aparença de tipus dur té un cor molt tendre.

0: esports.
1: Amb en David Ubach.
2: El Barça femení de futbol opta aquest dissabte al seu tercer títol de la temporada, després de la Lliga i la Supercopa. Les blaugranes s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid a la final de la Copa, que es disputa a Gran Canària. La capitana del Barça, Marta Torrejón, vol que l'equip ofereixi la seva millor versió per aixecar la Copa.
3: Tenen una molt bona oportunitat per guanyar un títol aquesta temporada i nosaltres, al final, com sempre dic, ens centrem en nosaltres. Serà un gran partit, vindrà molta gent, que amb això estem molt agraïdes i esperem donar el nostre 100% perquè arribem en molt bon moment.
2: El tècnic blaugrana Pere Romeu ha deixat finalment a Barcelona per lesió Caroline Graham, a qui reserva pensant en la Lliga de Campions. El Barça Atlètic de Madrid el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio i també es podrà seguir per TV3. Més futbol, ara en relació amb el Madrid.
0: 3CAT Info.
2: I és que el sindicat d'àrbitres ha presentat al comitè de competició un escrit en el qual demana que s'obri un expedient disciplinari a Florentino Pérez i demanant que el Club Blanc i el seu president facin un comunicat de disculpa arran de les seves declaracions contra els àrbitres pel cas Negreira. Mentrestant, el Madrid busca un nou entrenador amb molts números perquè es produeixi el retorn de Josep Mourinho al Bernabéu. Tot i això, l'entrenador portuguès ha admès una proposta de renovació del Benfica.
4: Tive proposta de renovació del Benfica.
5: He rebut una proposta de renovació del Benfica. No he volgut veure-la, no he volgut saber-ne res, ni analitzar-la. De fet, ho faré diumenge.
4: Jo diria domingo.
2: Obrim pàgina de poliesportiva ara parlant de motor.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Àlex Márquez ha estat el segon millor pilot del dia en l'arrencada del Gran Premi de Catalunya de MotoGP en els primers entrenaments al circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló. Àlex Márquez ha quedat a només 18 mil·lèsimes de Pedro Acosta. En canvi, Àlex Rins i Maverick Viñales hauran de passar per la repesca. Viñales ja ha reaparegut després de 6 setmanes de baixa per una operació a l'espatlla.
6: En aquest sentit estic molt content, ha sigut molt positiu. Ara em toca adaptar-me a apretar i a la velocitat que toca, però no tinc dubtes que ho farem. Mica en mica tornarem a lloc, però per mi el més important era veure que l'espatlla funcionava normal.
2: Aquest dissabte TV3 emetrà en directe els entrenaments i Catalunya Ràdio i TV3 conjuntament transmetran la cursa sprint. Del motor passem al bàsquet. El Barça més un comunicat sortint al pas d'unes informacions periodístiques que publiquen que el club blaugrana hauria contactat amb l'entrenador de l'Unicaja, Ivon Navarro, arran dels rumors que vinculen l'actual tècnic, Xavi Pascual, amb el Dubai. El Barça ha assegurat que només contempla la figura de Pascual per liderar el seu projecte, que s'està treballant, a més, de manera conjunta. A la Lliga CB aquest dissabte es disputen dos partits en presència catalana de la jornada 32, el Breogán Girona i el Manresa Saragossa. I a la Lliga Femenina de Bàsquet, a l'Uni Girona hi ha hagut roda de premsa de balanç de temporada mitjançant el seu director esportiu, Pere Puig. Una temporada històrica, segons Puig, que més ha desvelat que tenen gairebé tancada la continuïtat del preparador Roberto Íñiguez.
7: Bé, no us negaré que amb en Roberto està la cosa bastant avançada. En aquest món, fins que no està signat, no pots d'això, però està bastant avançada amb en Roberto. Estem treballant plegats, pensant en l'any que ve.
0: 3CAT Info.
2: Parlem ara d'hoquei patins per destacar que ja han quedat configurades les semifinals d'aquest dissabte de la Copa Femenina que es disputa a Gijón i seran Vilassana Fraga d'una banda i Benvibre Gijón de l'altra. Això després dels últims dos partits de quarts de final d'aquest divendres, el Benvibre 4, Vigas i Riells 2 i el Gijón 4, Palau 0. Amb Waterpolo, aquest dissabte es decidiran els quatre equips classificats per a la final a 4 de la Lliga de Campions de mitjans de juny a Malta. Sortiran de la disputa dels partits de tornada dels quarts de final. UPSE de Budapest, Ferencváros, amb un més 7 per al Ferencváros de l'anada. Roma-Mataró, on les mataronines defensen 4 gols a favor. Olympiacos-Sabadell, amb les sabadellenques que hauran de remuntar 5 gols en contra. I Buliacmeni-Sant Andreu, on el primer duel va acabar en empat. La jugadora de les andreuenques, Nona Pérez, considera clau evitar anar remolc com a l'anada.
8: La nostra intenció ara és poder dominar el partit des de l'inici, ja que sabem que tenim la qualitat i les capacitats per fer-ho, que és el partit més important que hem tingut fins ara de temporada.
2: A l'Eurocup femenina, per la seva banda, l'Atlètic Barceloneta i el Catalunya buscaran una final catalana. Tots dos han de guanyar la tornada de les seves semifinals, ja que les anades van acabar en empat. Els partits són els següents: Trieste, Atlètic Barceloneta i Zuglo, Catalunya. I sense deixar el waterpolo encara, aquest dissabte també hi haurà el segon partit del play-off de semifinals a la Lliga masculina. Terrassa Atlètic Barceloneta amb els mariners 1-0 al davant i Barcelona-Sabadell, on els de l'Escullera dominen 1-0 també.
0: 3CAT Info.
2: I afegim que, pel que fa al Giro d'Itàlia, Jonas Vingegaard s'ha endut en solitari la setena etapa de 245 quilòmetres en final al cim del Blockhaus, en el primer contacte amb l'alta muntanya. El danès del conjunt Visma ha superat de 12 segons l'austríac del Decathlon, Félix Gall, i ja d'un minut i dos segons l'australià del Red Bull, Jay Hindley. A la general, el portuguès Afonso Eulàlio del Bahrain manté el mallot rosa de líder.
0: Són 2:15 de 7.

0: Generalitat. L'oposició ho considera una presa de pèl i demana prioritzar Rodalies. I a partir d'ara us expliquem que aquest divendres s'ha tancat la campanya electoral a Andalusia per a les autonòmiques de diumenge. Pedro Sánchez ha apel·lat als votants d'Esquerres i els ha demanat que no es quedin a casa. Per la seva banda, el PP ha apostat per atacar Catalunya i ha reiterat l'objectiu d'evitar dependre de Vox. Detingut a Lleida, un home que feia un mes que havia sortit de la presó de Ponent. El mateix centre penitenciari ja havia alertat que tenia un alt risc de reincidir. El detingut ha atracat un supermercat a punta de pistola al barri de Pardinyes. I arrenca el còmic Barcelona, complirà Fira de Montjuïc amb més de 200 expositors del còmic contemporani, amb una gran representació de talent espanyol i noves propostes internacionals. El saló estarà obert fins diumenge amb 28.000 metres quadrats d'exposició. I en esports, què destaquem, David Tobac?
1: Que el Barça femení de futbol opta aquest dissabte al seu tercer títol de la temporada. Les blaugranes s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid a la final de la Copa a Gran Canària, finalment amb la baixa de Caroline Graham per lesió.
0: Pel que fa al temps, el cap de setmana arrencarà amb sol, però amb ambient fred de bon matí. Glaçarà les valls del Pirineu i localment el Prepirineu. A la tarda, a les comarques de Girona s'escamparà algun ruixat puntual i feble. Diumenge, algun ruixat matinal a la Costa Brava i molts més durant la tarda al Pirineu, al prelitoral i també al massís dels Ports. Dimecres que ve es reuniran a Madrid els governs català i espanyol per subscriure els acords en infraestructures que estan negociant el PSC i Esquerra Republicana per desencallar els pressupostos de la Generalitat. Que s'hagi convocat aquesta reunió és un senyal més que el pacte està ben encarrilat i que molt probablement es tancarà la setmana que ve. Les claus d'aquest acord són impulsar una línia de tren que unirà el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona i també els mecanismes per assegurar que es compleixen aquesta i altres inversions de l'Estat a Catalunya. Dilluns està previst que reubriqui l'acord per aquesta nova línia orbital. Aquell mateix vespre, els republicans reuniran el seu Consell Nacional per decidir si validen definitivament els comptes. I dimecres, com dèiem, hi haurà la reunió bilateral a Madrid. Per tot plegat, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, és optimista de poder aprovar aviat els comptes.
2: Estan sent converses exigents per part dels diferents grups parlamentaris i que el nostre objectiu és tenir-los enllestits quan abans millor, però encara no tenim l'acord tancat.
0: Pels comuns, que també són clau per tirar endavant els pressupostos, aquesta línia orbital és un bon projecte a llarg termini, però Jéssica Albiach demana prioritzar Rodalies.
3: Malgrat que és molt bona notícia, les obres duraran fins al 2040. Per tant, nosaltres el que sí que fem és centrar-nos per resoldre aquests problemes de la xarxa de Rodalies.
0: En canvi, Salvador Vergés de Junts, en declaracions a l'hemicicle de 3Cat Info, i Alejandro Fernández del PP creuen que és aixecar la camisa als usuaris de Rodalies.
4: A un usuari de Rodalies que li estiguis parlant de que ara tu has acordat una línia orbital que li donarà solució d'aquí 15 o 20 anys, em sembla que és una autèntica presa de pèl.
5: És molt més important posar els recursos per garantir que Rodalies funcioni i que les carreteres no tinguin els forats que tenen ara mateix que infraestructures noves.
0: El govern voldria tenir aprovats els pressupostos abans de l'agost. La nova línia orbital de tren, que passaria per fora de Barcelona, provoca dubtes entre alguns experts perquè no la consideren prioritària. Per Andreu Oliet, del Col·legi d'Enginyers de Catalunya, primer s'ha de solucionar els problemes actuals de Rodalies. Són declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
6: Primer hem de fer les Rodalies, invertir molt en Rodalies durant molts anys, i ideal que d'aquí 15-20 anys tinguem les Rodalies relativament resoltes i que funcionin igual de bé que Ferrocarrils de la Generalitat, immediatament després plantejar, perquè ja ho tinguem tot a punt, els primers trams de l'orbital.
0: També creuen que captarà pocs usuaris perquè bona part del recorregut ja té altres ofertes de transport públic. Pau Noi, president de l'Aliança Ibèrica pel Ferrocarril, ha dit al Catalunya al dia d'aquesta emissora que la construcció de la línia orbital pot hipotecar les inversions que s'han de fer en punts amb més demanda.
7: Pensem que els últims anys Catalunya ha estat invertint 500 milions d'euros anuals en ferrocarrils. De debò que hem d'hipotecar les inversions de 10 anys per construir un orbital ferroviari amb el qual hi pujaran 30.000 persones? Jo crec que és un error, amb la línia dels errors que hem tingut amb aquesta en aquest segle,

0: amb la planificació ferroviària.
1: Diuen que la línia orbital seria una necessitat si la corona metropolitana creix urbanísticament al mateix temps que es construeix la infraestructura. La Generalitat i el Consell de Generau arriben a un acord perquè la Vall d'Aran tingui el seu propi sistema de finançament. Seran 43 milions d'euros aquest 2026 i també s'obre la porta perquè pugui participar de l'IRPF. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
2: L'acord arriba després d'un any de negociacions i suposa un punt d'inflexió important en l'autonomia aranesa. Maria Vergés, síndica d'Aran.
3: Ha costat uns anys, més en tot cas ara ja l'heu mantenut, i un salt qualitatiu i quantitatiu força important.
2: Un salt qualitatiu que suposa d'entrada un increment de 4 milions respecte a la transferència de l'any passat. Albert Dalmau, conseller de la presidència.
4: Aquest és un deute que teníem amb el govern aranès i avui finalment doncs, el podem acomplir amb aquest acord de finançament de 42,7 milions d'euros que finalment ha de servir per enfortir la cultura, la llengua, els serveis públics, les polítiques d'habitatge en el seu conjunt.
2: L'acord inclou una clàusula que hauria de permetre la participació del Consell General en l'IRPF d'aquí 2 anys.
1: Punt final a la campanya Andalusia per a les autonòmiques de diumenge. El PP ha tancat la cursa electoral atacant Catalunya per mirar de revalidar la majoria absoluta, mentre que Pedro Sánchez ha apel·lat als votants d'Esquerra perquè no es quedin a casa. Que el PP torni a estar lligat de Vox dependrà de pocs vots. Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats.
5: Pedro Sánchez ha sortit al rescat de María Jesús Montero. Els socialistes necessiten evitar una derrota històrica i criden a mobilitzar tots aquells electors que els voten a les generals.
6: En Andalucía hay mucha gente que yo sé que cuando lleguen las generales van a votar al Partido Socialista, como votaron en el año 2023. A todos ellos les pido que este domingo se movilicen y voten a María Jesús Montero y al Partido Socialista.
7: Los que defendemos los servicios públicos somos más. Y porque somos la mayoría, si votamos, ganamos.
5: La inquietud del PSOE contrasta amb les bones previsions pel Partit Popular que acaricia la majoria absoluta. Juanma Moreno Bonilla no vol dependre de l'extrema dreta de Vox i ha jugat la carta contra Catalunya per aconseguir un impuls final.
8: Las cesiones al separatismo catalán. Han esperado hasta el 17 de mayo para que no entre en campaña este tema. Vamos a ver cómo ceden privilegio una y otra vez al separatismo catalán. No lo podemos permitir.
5: I Alberto Núñez Feijóo, en un acte en solitari a Almeria, pronostica que les eleccions de diumenge poden ser el principi del final de Pedro Sánchez.
9: Este voto vale por dos. Vale para que Juanma tenga una mayoría estable y para cambiar el gobierno de España.
5: Ballen els últims escons de 4 províncies andaluses. Pocs vots decidiran la majoria absoluta del PP, la desfeta dels socialistes, l'estancament de Vox i la correlació de forces dels partits a l'esquerra del PSOE.
1: Encara en clau política, us expliquem que l'elecció de l'alcaldable de Junts a Barcelona per a les municipals de l'any que ve, lluny d'aclarir-se, es complica. L'actual líder municipal, Jordi Martí Galbis, ha comunicat a la direcció del partit que vol optar a ser candidat, malgrat que no és el preferit de la direcció encapçalada per Carles Puigdemont. Jordi Corbalan.
10: Tal com ha avançat 3cat.info, Jordi Martí ha comunicat al secretari general del partit, Jordi Turull, que aspira a ser candidat, tal com ja deixava entreveure fa unes setmanes.
11: Estic a disposició del partit i continua havent-hi la mateixa situació. No ha canviat res que m'hagi fet modificar aquesta posició.
10: Per tant, Martí, que va ser mà dreta a l'Ajuntament de l'alcalde Xavier Trias, manté el pols, no farà cap pas al costat per evitar enfrontar-se amb Josep Rius, el preferit de Waterloo, en unes primàries que la direcció juntaire ha volgut esquivar sempre. Fa poc, el número 2 del partit, Jordi Turull, es va comprometre a designar candidat abans de l'estiu.
12: És una decisió que no ha de trigar massa. Sí, la idea és que abans de l'estiu, sí, sí, sí. El candidat serà del que decideixin els afiliats i les afiliades militants de Junts per Catalunya, però evidentment que amb el president Puigdemont farem una proposta.
10: El reglament del partit preveu fer primàries quan es postula més d'un candidat, però també recull l'opció que la militància voti un nom que es proposi des de la comissió electoral, que encara no s'ha constituït. De moment, la direcció del partit guarda silenci.
1: Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Lleida han detingut un home que feia un mes que havia sortit de la presó de Ponent i del qual ja s'havia alertat que tenia un alt risc de reincidència. Se l'ha capturat quan fugia després d'intentar assaltar un supermercat. Lleida, Júlia Albacar.
13: Detingut de 56 anys ha intentat atracar este divendres a punta de pistola un supermercat del carrer Baró de Maials al barri de Pardinyes. Ha fugit sense emportar-se res i poc després se l'ha detingut al barri de Balàfia. L'home havia sortit feia just un mes de la presó de Ponent després d'acabar una condemna de 4 anys per dos fets similars, dos assalts violents en supermercats a Lleida. Anteriorment se l'havia condemnat per diversos assassinats i atracaments. Quan va sortir de presó ja es va informar que hi havia un risc molt alt que reincidís i se'l considerava molt perillós.
1: 14 persones, entre elles 6 menors, han hagut de ser ateses per l'incendi que hi ha hagut aquest divendres en un pis de Roda de Ter, a Osona. A 9 dels ferits han estat menys greu, els han traslladat a l'Hospital de Vic. La majoria són per inhalació de fum, tot i que també n'hi ha per ansietat. L'incendi ha afectat un bloc de 4 pisos i els veïns que eren a l'immoble els han hagut de rescatar per la façana amb l'ajuda d'escales. En un primer reconeixement no s'hi han detectat problemes estructurals, però els veïns no hi passaran la nit. Aquest dissabte es farà una revisió a l'edifici per avaluar si poden tornar a casa seva. El canceller alemany Friedrich Merz torna a carregar contra els Estats Units després de les últimes polèmiques amb Donald Trump. Davant d'un nombrós grup d'estudiants catòlics, ha comentat que ell avui en dia no enviaria els seus fills a viure o estudiar als Estats Units. Berlín, Jordi Regàs.
14: Aquest cop el comentari del canceller s'ha produït a Würzburg, on Friedrich Merz assistia a una històrica i centenària trobada de catòlics que s'organitza anualment. Envoltat de joves adolescents, igual que amb l'última patinada sobre l'Iran, Merz ha afirmat que la seva admiració pels Estats Units va de baixa, que hi ha gent molt ben formada que no hi troba feina i que per aquest motiu ell no hi enviaria a viure els seus fills.
15: Jo als meus fills no els recomanaria que anessin als Estats Units per formar-s'hi i treballar-hi. Simplement perquè allà s'hi ha desenvolupat un clima social molt concret.
14: Conscient que la seva popularitat està sota mínims, Friedrich Merz ha reconegut un cop més que alguna cosa falla en la seva comunicació. No entén com les seves propostes, que ha dit són les correctes, no aconsegueixen arrossegar els alemanys.
15: De què depèn que no me'n surti a l'hora d'arribar a la gent del país i convèncer-los? És una pregunta que encara no he resolt. Soc conscient que he de millorar la comunicació perquè el meu missatge s'entengui millor.
14: En quant a les fortes discussions que hi ha des de fa mesos dins la coalició de govern amb els socialistes, Merz ho ha volgut normalitzar afirmant que la lluita forma part de la democràcia.
1: Encara en clau internacional us expliquem que en plena jornada de dol per l'atac rus que va causar 24 morts i desenes de ferits a Kiev, Rússia i Ucraïna han intercanviat aquest divendres més de 200 presos de cada bàndol. L'intercanvi estava previst dins de la treva de 3 dies del cap de setmana passat, auspiciada per Donald Trump. Alguns dels ucraïnesos alliberats portaven 4 anys en presons russes des de l'ocupació de la ciutat de Mariupol.
16: Sento alegria. Portava 4 anys esperant-ho. És una llàstima que hagi trigat tant. Però encara hi ha nois d'Azovstal empresonats. Els oficials en particular eren amb mi. Estan esperant i tenen esperança. Envien records a les seves famílies. Alguns els hi podré donar personalment. Ara esperen que la seva pàtria els tregui d'allà.
1: Tot just finalitzat l'alto el foc, Rússia va reprendre els bombardejos massius i va llançar més de 1.500 drons i míssils en només 48 hores. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha visitat els edificis residencials on va morir la majoria de víctimes i ha anunciat que respondran amb nous atacs a instal·lacions petrolieres russes. El conflicte sobre les immatriculacions de Sant Andreu de Maians, al Bages, arriben al Vaticà. Unió de Pagesos acusa el bisbat de Vic d'haver-se apropiat de l'església i d'altres béns de Castellfollit del Boix, que pertanyen als veïns, però el bisbat ho nega. Volen que el papa conegui el cas i preparen accions durant la seva visita a Catalunya. Manresa, Nàtia Dell.
17: El sindicat i la Plataforma Catalana de Recuperació de Béns Immatriculats de l'Església Catòlica acusa el bisbat de Vic d'una estratègia dilatòria deliberada, tot i haver-se compromès fa 4 anys a retornar els béns al poble si es demostraven possibles errors documentals o registrals. Joan Casas, Joana, d'Unió de Pagesos.
18: El que està fent el bisbat és voler acumular molt béns i no es vol deixar anar. Quan els veïns tenen raó, fa 155 anys que el tenen immatriculat, quan el bisbat de Vic en fa 14.
17: Des de la plataforma Dino Dinela creu que el papa ha de conèixer de primera mà quina és la situació.
19: Lo que està passant aquí no passa en cap lloc del món, vinculat bàsicament a un mecanisme que va instrumentar el franquisme en 1946, i és clar que un papa que, a més, és relativament nou, ha de conèixer aquesta situació.
17: El bisbat de Vic ha explicat a aquesta emissora que la situació és la mateixa que el 2022 i que mantenen la voluntat de tractar aquest tema amb rigor documental, respecte i diàleg.
20: El temps. Néstor Gómez.
21: Deixem enrere els ruixats que ahir i abans ahir i aquests darrers dies ens han acompanyat, perquè avui parlem d'un dia molt tranquil, sobretot aquest matí. Un matí de sol, però atenció a les temperatures, perquè si encara no hem sortit al carrer ens hem d'abrigar. Fa fred a les comarques del Pirineu, les temperatures esperen que puguin baixar o hagin baixat per sota dels 0 graus en algunes fondalades de les valls, i destaquem a les comarques de l'interior moltes temperatures per sota dels 5 graus, fins i tot les més altes del país. En principi haurien d'estar al voltant dels 8, 9, 10 graus a la façana costanera. Això sí, amb bancs de boira a l'interior de les comarques de Girona, Catalunya Central, i encara pot caure algun floc de neu per sobre dels 1.400 metres a la Vall d'Aran. De cara a aquesta tarda es reactivarà una mica també la nuvolositat, apareixeran alguns ruixats al Pirineu més oriental i també s'esperen alguns ruixats cap al sector o a l'entorn del Montseny, poca cosa comparada amb aquests darrers dies. A la resta, cap a Ponent i cap al sud del país, el que s'espera és un dissabte assolellat de cap a cap. I de cara a demà, doncs, de bon matí tindrem la sorpresa de que apareguin algunes febles precipitacions cap al Maresme, cap al sud de la Costa Brava, amb ràpida tendència a retirar-se per deixar pas un cel variable. I de nou, demà a la tarda, tornaran els ruixats i les tempestes al Pirineu i al Parapirineu. Tant dissabte com diumenge, les temperatures pujaran. Avui cap als valors de 22-23 graus, i ja de cara a demà tornarem a tocar al sud del país els 25.
20: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Els treballadors de Nestlé tornen a manifestar-se en contra de l'ERO, que preveu acomiadar 178 treballadors a tot Catalunya, 301 a l'Estat. Aquest divendres hi ha hagut una nova reunió negociadora a Barcelona, i a Reus i Girona s'han fet protestes davant les fàbriques. A Girona hi han participat una trentena de treballadors convocats per Comissions Obreres. Núria Peraire.
22: Els treballadors rebutgen del tot l'ERO, argumenten que no està justificat. L'empresa Nestlé assegura que l'any passat va tenir un 17% menys de beneficis, però els treballadors diuen que la facturació va ser de rècord. L'ERO planteja acomiadar 12 treballadors a Girona, 8 a Reus i 158 a Esplugues. Amb el calendari de reunions que hi ha en marxa, Pablo Esteban, secretari de Comissions Obreres Nestlé Espanya, explica que el seu objectiu és parar l'ERO i analitzar bé les dades.
23: La gent està molt preocupada, principalment perquè no ho entén. Portem uns anys treballant molt dur, venim d'una pandèmia fent rècords de producció, i que l'empresa per diners, per números, quan no es justifica, utilitzi la IA, l'automatització per deixar gent del carrer fora, no ho entenem, la veritat.
22: La reducció de personal afecta 16.000 treballadors de la multinacional a tot el món, amb l'argument que vol adaptar l'estructura a un mercat canviant.
1: L'empresa Nomen Foods inverteix 1 milió d'euros en la modernització de la planta d'embalatge de la planta de Deltebre, al Baix Ebre. Un cop completada la millora de la maquinària, augmentarà l'especialització de part de la plantilla. La meitat del finançament prové dels fons nuclears. Tortosa, Jordi Barranca.
24: S'automatitzaran alguns dels processos que fins ara es feien de forma manual en una fàbrica on hi treballen uns 90 treballadors. Tot plegat pot portar un augment d'entre un 15 i un 20% de la producció. Forto Simón és el responsable de màrqueting de la companyia.
25: L'inversió se centra sobretot en equips que milloren l'automatització del procés productiu. Noves envasadores, sistemes de transport del producte, sistemes automatitzats de final de línia, sondes, dosificadors per ser més exacte amb la dosi d'arròs que hi fiquem dins del paquet. Són equips que ens permetran treballar amb més precisió, més capacitat i, sobretot, més eficiència.
24: A la pràctica es notaran uns nous formats més adaptats a les demandes cada cop més creixents entre la societat.
25: Passem d'un arròs sec, lo tradicional, no?, a tindre uns nous formats en un envàs de vidre, que és un envàs ja no reciclable, sinó reutilitzable. A nivell d'hostaleria, també els cuiners pues, que ja busquen un format més pràctic a nivell de conservació, a nivell de practicitat d'obrir els paquets.
24: L'empresa es va crear el 2017 i forma part de la cooperativa Rosaires del Delta, productora d'unes 35.000 tones anuals d'arròs del Delta de l'Ebre.
22: La producció de peres baixarà de forma important aquest estiu. El descens pot ser superior al 50% respecte a un any bo. Això ho avança Unió de Pagesos, que demana a Agricultura que investigui per què moltes flors no han acabat donant el seu fruit. Lleida, Pere Joan Álvarez.
0: El responsable estatal del sector d'Unió d'Unions, Josep Cabré, assegura que la davallada prevista s'afegeix als problemes dels últims anys, amb gelades, pedregades i sequera.
2: Si mirem del potencial real que tenen aquestes plantacions, podem parlar d'una baixada del 50, 60, 70% de producció. Si comparem amb els anteriors anys, com que la baixada ja hi era, igual serà un 15, un 20, 25, està per avaluar. És a dir, però la baixada real del potencial que tindríem com a regió de producte de peres és brutal.
0: I això farà pujar els preus que els pagesos hauran de cobrar per la producció.
2: Tot això ens afecta als inputs de producció. Per tant, el preu, en teoria, hauria de pujar per poder guanyar el mateix, no per guanyar més, però és que quan baixa la producció, en picat, per cobrir costos, el preu ha de ser molt més elevat. Si no, tu acabes tenint pèrdues.
0: Un altre problema és el del conegut com a foc bacterià, un bacteri que acaba matant els arbres. UP demana ajudes al govern per poder arrencar els parers afectats i sembrar altres cultius.
22: La Sala Beckett estrena un nou text de la dramaturga Lluïsa Cuniller. Es tracta de Dinamarca, una picada d'ullet al mite de Hamlet de Shakespeare, en la pell de dos personatges, una mare i un fill, que sobreviuen en un món d'incomprensió. Dirigida per Albert Ribas, compta amb dos intèrprets de luxe, Imma Colomer i Pere Arquilluen.
3: Lluïsa Cuniller va escriure el seu particular Hamlet, és a dir, Dinamarca, l'any 2014, i la va publicar el 2017, però encara no s'havia estrenat al nostre país. Protagonitzada per una mare i un fill que malviuen en un pis al centre de Copenhagen, és una reflexió sobre la lluita per l'existència i, per tant, per la identitat. Pere Arquilluer i Imma Colomer fan un autèntic tour de force, interpretant una mare i un fill que malden per no ofegar-se en l'amargor d'aquest món.
4: També hi ha una lluita important de poders, hi ha un passacomptes de la infantesa, de l'adolescència. És un dia que és excepcional a la vida d'ells dos i, per tant, sortirà tot el que potser no ha sortit durant tants i tants i tants anys de convivència, no? Però sí, també hi ha tendresa, també.
3: Són dos personatges marcats pel ressentiment i per la necessitat de venjar-se d'un món que els havia fet unes promeses que s'han trencat i es plantegen si ser o no ser la vida, la mort i, per tant, el suïcidi.
4: A partir del suïcidi, fer un viatge cap a la vida i cap a la llum, que és absolutament al revés, és girar. Està absolutament girat des d'un bon començament. És aquest viatge de poder enfrontar la mort d'una manera, anar-se'n potser cap a la vida i cap a la llum.
6: Cada moment estem volent-ho i no volent-ho, i lluitant per fer-ho i per no fer-ho.
3: Un muntatge que ho té tot, text, direcció i interpretacions excel·lents. A la Sala de Baix de la Beckett, fins al 14 de juny.
20: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.

0: Has obert portes del Còmic Barcelona, que fins diumenge acull més de 200 expositors amb les seves propostes a Fira de Montjuïc. Dibuixants, visitants i expositors es retroben en aquesta edició en què milers de visitants podran gaudir de figures destacades del còmic contemporani, amb una representació àmplia del talent espanyol i internacional. Berta Cusó, autora de Circ Creek, diu que cal treballar perquè el còmic no sigui un art menor.
1: És un d'aquests sectors culturals, però que no forma part d'aquesta alta cultura, alta literatura, que per algun motiu encara es veu com algú petit o poc important, poc rellevant, i bueno, crec que està bé, no?, que ens trobem tots aquí, que vingui també el públic a veure-ho i bueno, a veure si agafem força.
0: El festival ha dedicat aquest primer dia als estudiants i col·leccionistes i el cap de setmana s'espera un públic més familiar. Podran triar entre assistir a una masterclass, participar en cursos i tallers o descobrir els últims videojocs amb 28.000 metres quadrats d'exposició.
2: Esports.
0: Amb David Ubach.
3: El Barça femení de futbol opta aquest dissabte al seu tercer títol de la temporada després de la Lliga i la Supercopa. Les blaugranes s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid a la final de la Copa que es disputa a Gran Canària. A l'horitzó també la final de la Lliga de Campions del dia 23 a Oslo. És per això que el tècnic blaugrana Pere Romeu vol aparcar aquesta cita i centrar-se en el procés immediat. I en aquest sentit ha analitzat així el rival matalasser.
4: M'imagino un Atlético fort en fase defensiva, de voler buscar molt, molt, molt el contraatac, i un Atlético que, si no tens la humilitat suficient per pressionar-les, és un equip que et surt bé, té jugadors al mig del camp, bona capacitat ofensiva i bones passadores, per tant, haurien de ser super, super agressives.
3: Romeu ha deixat finalment a Barcelona per lesió Carolyn Graham, a qui reserva pensant en la Lliga de Campions. El Barça Atlètic de Madrid el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio i també es podrà seguir per TV3. Més futbol, ara en relació, però, amb el Madrid.
2: 3CAT Info.
3: Perquè el sindicat d'àrbitres ha presentat al comitè de competició un escrit en el qual demana que s'obri un expedient disciplinari a Florentino Pérez i demanant que el Club Blanc i el seu president facin un comunicat de disculpa arran de les seves declaracions contra els àrbitres pel cas Negreira. Dit això, obrim pàgina de Poliesportiva parlant de motor.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Àlex Márquez ha estat el segon millor pilot del dia en l'arrencada del Gran Premi de Catalunya de MotoGP en els primers entrenaments al circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló. Àlex Márquez ha quedat a només 18 mil·lèsimes del líder, Pedro Acosta. En canvi, Àlex Rins i Maverick Viñales hauran de passar per la repesca. Viñales ha reaparegut després de 6 setmanes de baixa per una operació a l'espatlla.
5: En aquest sentit estic molt content, ha sigut molt positiu. Ara em toca adaptar-me a apretar i a la velocitat que toca, però no tinc dubtes que ho farem. De mica en mica tornarem a lloc, però per mi el més important era veure que l'espatlla funcionava normal.
3: Aquest dissabte TV3 emetrà en directe els entrenaments i Catalunya Ràdio i TV3 conjuntament transmetran la cursa sprint. Del motor passem al bàsquet ara. El Barça ha emès un comunicat sortint al pas d'unes informacions periodístiques que publiquen que el club blaugrana hauria contactat amb l'entrenador de l'Unicaja, Ivon Navarro, arran dels rumors que vinculen l'actual tècnic Xavi Pascual amb el Dubai. El Barça ha assegurat que només contempla la figura de Pascual per liderar el seu projecte, que s'està treballant de manera conjunta. Parlem ara d'hoquei patins per explicar que ja han quedat configurades les semifinals d'aquest dissabte de la Copa Femenina, que es disputa a Gijón i seran el Vilassana Fraga i el Benvibre Gijón. Això després dels dos últims partits de quarts de final amb els següents resultats. Benvibre 4, Vigas i Riells 2 i Gijón 4, Palau 0. Passem ara al futbol sala.
2: 3CAT Info.
3: Aquest dissabte es tanca la fase regular de la Lliga amb la disputa de la trentena i última jornada. L'Indústria Santa Coloma rep el Jaén en un duel directe per una plaça de playoff. Els colomencs han de guanyar de més de 5 gols per accedir-hi o bé simplement guanyar i esperar aleshores la derrota de Manzanares o Valdepeñas. El tancar de l'Indústria, Marc Tolrà, és optimista.
6: És una final, en aquest sentit, és caixa o faixa, és de que depenem de nosaltres mateixos només si guanyem de 6 gols, són molts gols, però ja que tenim moltes opcions només guanyant.
3: El Barça, que ja té el primer lloc garantit, visitarà la pista de l'Oparrulo de Ferrol. Pel que fa al Giro d'Itàlia, Jonas Vingegaard s'ha endut en solitari la setena etapa, de 245 quilòmetres en final al cim del Blockhaus, en el primer contacte amb l'alta muntanya. El danès del conjunt Visma ha superat de 12 segons l'austríac del Decathlon, Félix Gall, i ja d'un minut i dos segons l'australià del Red Bull, Jay Hindley. A la general, el portuguès Afonso Eulàlio, del Bahrain, manté el mallot rosa de líder ara amb 3 minuts i 17 segons de marge respecte de Vingegaard, que ja és segon. Aquest dissabte, 8a etapa, 157 quilòmetres de mitja muntanya entre Chieti i Fermo. A l'Open de la PGA de Golf, que és el segon gran slam de la temporada i que es disputa al camp d'Aaron Emink, a l'estat de Pensilvània, als Estats Units, el golfista de la Garriga, David Puig, ha acabat la segona volta amb 3 cops sota el par del camp. En el global, Puig se situa amb menys 2 i passa el tall per seguir competint el cap de setmana a la tercera i quarta rondes.
2: 3CAT Info.
3: I en tennis ha quedat interrompuda per la pluja a la segona semifinal masculina del torneig Masters 1000 de Roma, que enfronta l'italià Jannik Sinner amb el rus Daniil Medvedev. El partit es reprendrà aquest dissabte amb empat a un set i 4 jocs a 2 per a Sinner al tercer parcial. Qui guanyi jugarà la final de diumenge contra el noruec Casper Ruud, que s'ha desfet de l'italià Luciano Darderi en 2 sets. I en categoria femenina, la nord-americana Coco Gauff i la ucraïnesa Yelena Svitolina jugaran la final aquest dissabte mateix.

0: Dissabte 16 de maig del 2026, hi ha moments que el poder s'exerceix de manera descarnada, com el dia en què Donald Trump va voler humiliar Volodymyr Zelensky al despatx Oval. D'altres en què s'exerceix de manera subtil, quasi civilina, com quan l'Audiència Nacional va obligar Jordi Pujol a presentar-se físicament a Madrid, amb 95 anys, per passar un examen mèdic que s'hauria pogut fer amb només 5 minuts a Barcelona. Hi ha moments en què el poder, per la mescla d'impunitat i d'immunitat, que només pot dinar i sopar en reservats, es revela de manera tan pura que sembla paròdia. És el que va passar aquest dimarts en la millor roda de premsa que veurem aquest 2026, la de Florentino Pérez. Se n'han analitzat totes les paraules, tots els gestos, totes les faltes de respecte, tots els deixos classistes i masclistes, però l'única lliçó que se'n pot extreure en el fons és que el poder, quan es despulla, quan deixa de dissimular, és quan comença a perdre. És probable que ningú li hagi dit, però Florentino va deixar de ser Florentino només començar la roda de premsa. I el mateix li passa a Mbappé, que dijous al vespre va decidir encetar una nova funció del circ dels horrors madridista, amb crítiques a Arbeló, el seu entrenador, Déu el tingui a la glòria. El fallit estrafa francès va fer una exhibició de passivo-agressivitat dirigida als companys que feia posar les mans al cap. Els imperis cauen per l'arrogància dels seus principals dirigents, que no saben entendre que l'exercici del poder, si vol perdurar, necessita dues coses, una mínima d'il·lusió d'empatia i una mínima dosi de companyerisme. A tots aquells que en algun punt del camí s'han emmirallat en la gestió de Florentino i del Madrid, un petit recordatori. La setmana que s'ha viscut a la Casa Blanca, la de la capital espanyola, no la de Washington, encara que tinguin algunes semblances, recorda més a les hores finals el búnquer de Hitler que no pas en aquells èxits que s'estudien a les escoles de negocis. Som al Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
1: El Suplement amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger.
0: Titulars de matinada. Hem sabut que l'exèrcit nord-americà ha batut el número 2 d'Estat Islàmic.
2: Ha estat en una operació militar a Nigèria, ho ha anunciat aquesta matinada Donald Trump.
0: I també de matinada, pel canvi d'horari, el president de Salvador Illa, el president de la Generalitat, confia aquest cop sí que podrà tirar endavant els pressupostos.
2: Això després que Esquerra i el govern hagin arribat a un acord per construir la línia de tren orbital. Ara caldrà el vistiplau de la Moncloa, que s'ha de concretar dimecres que ven una comissió bilateral entre la Generalitat i l'executiu espanyol.
0: Les protestes d'ensenyament es van traslladar i a la tarda el túnel del Cadí tallat durant dues hores.
2: Els sindicats d'ensenyament convocants de les vagues esperen que, si es desencallen els pressupostos, es puguin aconseguir les millores salarials que reivindiquen.
0: Reunió avui a Montserrat sobre l'escalada a la muntanya un mes després de la mort de dos escaladors per un despreniment de pedres.
2: Segons ha sabut Catalunya Ràdio, Mossos, bombers, agents rurals, escaladors fan una jornada tècnica en què debatran sobre el canvi climàtic i el seu impacte a Montserrat i sobre altres qüestions com la regulació de l'escalada en espais naturals.
0: El Barça de Pere Romeu opta avui al seu tercer títol de la temporada. Vial Cadilla, bon dia.
3: Bon dia, sí, després de la Lliga i la Supercopa, les blaugranes disputen aquest vespre a les 9 la final de Copa contra l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. El tècnic ha deixat a Barcelona Caroline Graham Hansen, que recupera d'una lesió pensant ja en la final de la Champions de dissabte que ve. La final d'avui de Copa es podrà veure per TV3 i la podreu escoltar a la TDG de Catalunya Ràdio.
0: El sindicat d'àrbitres demana que s'obri un expedient a Florentino Pérez.
3: Ho reclamen un escrit que ha presentat al comitè de competició on demana que el Madrid i el seu president es disculpin arran de les declaracions que va fer contra els àrbitres pel cas Negreira. Mentrestant, Josep Mourinho, que sona com a relleu d'Arbeló a la banqueta de l'equip blanc, estudia una oferta de renovació del Benfica.
0: Però, spoiler, acabarà venint al Madrid. En motor, a les 9 del matí comencen els entrenaments oficials del Gran Premi de Catalunya de MotoGP.
3: Àlex Márquez va ser el segon més ràpid en els primers entrenaments ahir al circuit de Barcelona a Montmeló. El pilot de Cervera es va quedar tan sols 18 mil·lèsimes del primer Pedro Acosta. En canvi, Àlex Rins i Maverick Viñales hauran de passar per la repesca. Els entrenaments oficials i la cursa sprint es podran veure per TV3.
0: El temps avui amb el Tomàs Molina. Tomàs, què tal? Bon dia.
4: Molt bon dia.
0: Què ens espera aquest cap de setmana, Tomàs?
4: Doncs avui ja un dia més assolellat, un dia ara mateix fresc, però en canvi a migdia les temperatures seran més suaus, amb màximes que estaran entre els 20 i els 23 graus. Per tant, l'ambient serà més agradable. Una tarda també de sol, però al Pirineu amb algun ruixat, amb alguna petita precipitació, amb una cota de neu situada al voltant dels 1.400, prou ràpidament a la cara nord, però ràpidament pujant fins als 1.800. De cara a diumenge, doncs demà serà un altre dia una miqueta més inestable. Al matí, amb alguns intervals en núvols, fins i tot amb algun ruixat a les comarques gironines i al nord-est del país. A la tarda, els ruixats podran guanyar terreny també a la resta del Pirineu. En canvi, serà un diumenge amb més sol a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre, i amb temperatura també amb tendència a pujar. Ara mateix, al Pirineu, ambient fred, a Olot 2 graus i a Puigcerdà 0 graus.
5: Avui, el suplement...
0: Avui al suplement, tertúlia amb Eduard Voltas, Olga Ruiz, Antoni Gelong i Marta Monforte, i sumarem també el Jordi Brascó des de Tel Aviv amb els eurofans que seguiran un festival d'Eurovisió, de nou, marcat per la polèmica d'Israel. A les 10, l'hora negra de Maika Navarro. A Washington ens hi espera Lídia Heredia amb les contracròniques de la seva vida als Estats Units, condicionada, evidentment, per Donald Trump, que aquesta setmana ha estat a la Xina. Avui, que al suplement, també coneixerem històries de parts. La Ivet Anoro, companya d'aquesta casa, va tenir la seva criatura dins d'un ascensor. La Sandra Triginer va donar a llum dins d'un cotxe. I la Natàlia Crespo ha tingut 6 fills, tots a casa seva. Avui, les seves històries, acompanyades de la llevadora Irene Lorente. A quarts de 12, les aventures del Xavier Decoa, avui ens porta fins a Uganda, a unes muntanyes llegendàries i màgiques que s'assemblen a la Lluna. I amb el Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez comentarem la prèvia d'Eurovisió. I amb el Pep Noguer, avui cuinarem tonyina. Mig quart de vuit.
1: L'informatiu del suplement.
0: Fa poca estona, Donald Trump, que acaba de tornar de la seva visita oficial a la Xina, ha anunciat que els Estats Units han matat el número 2 d'Estat Islàmic en una operació militar a Nigèria. En un missatge a la seva xarxa social, el president nord-americà s'ha felicitat per una missió complexa, diu, i ha agraït la tasca de Nigèria en l'operació antiterrorista.
2: El comandament mort és Abu Bilal al-Munki, considerat el segon líder de l'organització terrorista a nivell mundial. Aquest no és el primer atac mortal que Trump ordena contra presumptes membres d'Estat Islàmic a Nigèria, a qui ha acusat de perseguir cristians al país africà. El president nord-americà ha denunciat en reiterades ocasions que els cristians afronten, literalment, diu, una amenaça existencial a Nigèria. Ja fa temps que una part de la societat nord-americana parla d'extermini de cristians, sobretot a les xarxes i des de comunitats religioses. Nigèria, recordem, és el primer productor de petroli de l'Àfrica i el país més poblat del continent, i aproximadament la meitat de la població és musulmana i l'altra meitat cristiana. A principis del 2000 hi va néixer el grup islamista Boko Haram, que ha jurat lleialtat a Estat Islàmic.
0: En clau internacional, també és notícia que Israel ha matat 7 persones al sud del Líban, malgrat que els dos països han pactat allargar l'alto el foc 45 dies més. Ho van anunciar ahir als Estats Units, on s'han reunit les dues delegacions per intentar posar fi al conflicte. Tres de les últimes víctimes mortals són paramèdics que han mort en bombardejos israelians contra dos centres sanitaris libanesos.
2: Demà s'acabava la treva entre el Líban i Israel, que manté els atacs contra Hezbollah al sud del Líban. Les dues parts es tornaran a reunir a principis del mes que ve a Washington, que fa de mediador. Des de l'inici de la treva, Israel ha matat almenys 400 persones. La milícia xiita de Hezbollah, que no reconeix l'acord d'alto el foc, també ha matat diversos soldats israelians. Tot plegat, mentre aquesta nit se celebra una nova edició d'Eurovisió marcada pel boicot de diversos països per la participació d'Israel al certamen. De fet, Espanya, Eslovènia, Irlanda, Islàndia i els Països Baixos no formaran part del concurs, que fa anys que arrossega aquesta polèmica.
0: I a Alemanya, el seu canceller, Friedrich Merz, afegeix més tensió a les relacions amb Washington, diu que no enviaria els seus fills a estudiar o a treballar als Estats Units en l'actual context. El comentari el va fer ahir davant d'un grup d'estudiants catòlics. Merz, en hores baixes també de popularitat, ha reconegut que el seu missatge no arriba als alemanys. Des de Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
6: Bon dia. Quan encara no s'ha oblidat la darrera patinada de Merz criticant a Donald Trump per la intervenció a l'Iran davant d'un grup escolar, aquest divendres la situació pràcticament s'ha repetit. En una altra trobada amb estudiants, el canceller s'ha permès un altre comentari potser massa sincer.
7: Jo als meus fills no els recomanaria que anessin als Estats Units per formar-s'hi i treballar-hi. Simplement perquè allà s'hi ha desenvolupat un clima social molt concret.
6: Conscient que la seva popularitat està sota mínims, Friedrich Merz ha reconegut un cop més que alguna cosa falla en la seva comunicació. No entén com les seves propostes, que han inclòs importants retallades, per exemple, en sanitat pública, i que ha dit són les correctes, no aconsegueixen arrossegar els alemanys.
0: 5 minuts per arribar a un quart de 8 del matí. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. El president Salvador Illa evita cantar victòria abans d'hora, però s'ha mostrat optimista de cara a l'aval d'Esquerra als pressupostos des de Califòrnia, on avui acaba el seu viatge oficial de 5 dies. A Los Angeles, enviat especial Albert Prat. Què tal? Bon dia.
8: Què tal? Bon dia. Sí, durant tota la gira, Salvador Illa ha mesurat molt les paraules i no s'ha atrevit a donar res per fet perquè a ningú se li escapa que encara no fa 3 mesos es va veure forçat a retirar els pressupostos per evitar una derrota al Parlament. Aquest cop, però, creu que va de debò.
9: Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi haurien els pressupostos. Jo us puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança que les coses aniran bé i que, per descomptat, un gran país com Catalunya vindrà bé tenir pressupostos si és que acabem assumint un acord amb Esquerra Republicana.
8: Mentre el seu gabinet acaba de tancar l'agenda de la setmana que ve, el president ha acabat la ruta per Califòrnia reunint-se amb grans productores com, per exemple, Disney, Lionsgate o Infinity Ward, la creadora del famós videojoc Call of Duty, sense donar cap pista, apuntat que tenen alguna idea entre mans.
9: Moltes d'elles ja estan treballant a Catalunya i, simplement, es tracta de reforçar aquests llaços. Algunes ens han expressat alguns projectes més a mig termini que treballarem per veure si es fem realitat.
8: I avui, abans de marxar de Hollywood, també es reunirà amb la productora de la família Obama per vendre el potencial del Catalunya Media City, el hub audiovisual que s'està construint a les 3 xemeneies del Besòs.
0: Gràcies, Albert Prat, des de Califòrnia, des de Los Angeles. Això després que s'hagi anunciat que els governs català i espanyol es trobaran dimecres de la setmana que ve a Madrid en una reunió bilateral. L'objectiu és que la Moncloa validi la línia de tren orbital que estan tancant Salvador Illa i Oriol Junqueras per desencallar els pressupostos de la Generalitat.
2: L'oposició ho considera una presa de pèl i demana prioritzar Rodalies. Sentim la cap dels comuns al Parlament, Jessica Albiach, i Salvador Vergés, de Junts, en declaracions a l'hemicicle de 3Cat Info.
10: Malgrat que és molt bona notícia, les obres duraran fins al 2040. Per tant, nosaltres el que sí que fem és centrar-nos per resoldre aquests problemes de la xarxa de Rodalies.
11: A un usuari de Rodalies que li estiguis parlant de que ara tu has acordat una línia orbital que li donarà solució d'aquí 15 o 20 anys, em sembla que és una autèntica presa de pèl.
0: Més qüestions. Els sindicats d'ensenyament que han convocat la vaga contemplen com una oportunitat el preacord dels nous pressupostos per aconseguir millores salarials i desencallar el conflicte. Tot i així, lamenten que Esquerra i els comuns hagin obviat l'educació com a prioritat a l'hora d'aprovar els comptes.
2: Yolanda Segura és la portaveu del sindicat USTEC.
12: Hem demanat als grups polítics que pressionessin, sobretot perquè poguéssim desencallar el conflicte i que els pressupostos ja introduïssin aquestes partides pressupostàries necessàries per donar resposta a les necessitats educatives i laborals. Però, clar, a partir d'aquí, tant de bo, eh? Estem a l'expectativa.
2: Des del sindicat Professors de Secundària, el seu secretari general, Ignasi Fernández, admet que els pressupostos no són una garantia total.
13: Les negociacions ja s'entenen com que tindran pressupostos. El tema és si voldran destinar els recursos que són necessaris més enllà de l'aprovació dels pressupostos.
2: El Departament d'Educació ha comunicat als sindicats que la propera reunió sectorial serà finalment dimecres que ve. Segons la conselleria, la reunió s'ajorna un dia per motius d'agenda de la consellera, ja que dimarts participa en la Comissió d'Educació i en el ple del Parlament.
0: També fan protestes els mestres i els professors. Han tancat una setmana de protestes i mobilitzacions per reclamar millores laborals i salarials. Ahir el torn va ser per les mobilitzacions a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran. Des de la Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
14: Ha estat una jornada amb manifestacions com la de Lleida amb unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, o la de la Seu, i talls de carretera al Segrià, a l'Alta Ribagorça i a la C-16, al túnel del Cadí, que unes 200 persones han tallat totalment durant prop de 2 hores, coincidint amb l'inici del cap de setmana. Tot plegat l'endemà d'una reunió sense acord entre el departament i els docents, que han tornat a reclamar millores salarials, menys ràtios a les aules i més recursos per l'educació inclusiva. Els sindicats celebren l'èxit de les mobilitzacions i avisen que no s'aturaran. Marisol Salvador és portaveu de l'USTEC a l'Alt Urgell.
15: Necessitem que el govern ens escolti, perquè l'acord del març no va servir per res. No poden enquistar més el problema.
14: La jornada de vaga d'aquest divendres a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran ha tingut un seguiment del 18%, segons el departament, mentre que els sindicats eleven aquesta xifra fins al 50%.
0: Ahir a València, per cert, els docents també es van mobilitzar de manera multitudinària al carrer, a la marxa reivindicativa, i van participar més de 35.000 docents, segons la delegació del govern. Dilluns es tornaran a reunir sindicats i conselleria. I a tot això, les protestes dels docents coincidiran els dies 27 de maig i 5 de juny amb la convocatòria de vaga a Rodalies. El sindicat UGT i Comissions Obreres reclamen més personal, sobretot interventors per motius de seguretat.
2: Pau Mercè és membre de Comissions.
16: S'ha perdut totalment la figura de referència que ajudava l'usuari i que posava ordre als trens. Aquesta falta de plantilla es tradueix directament en falta de seguretat. Els treballadors patim agressions físiques i verbals gairebé diàriament i els passatgers viatgen amb una sensació total de desemparament.
2: Els sindicats reclamen que abans d'aquesta vaga parcial hi hagi una reunió amb Renfe i amb la mediació del Departament de Treball.
0: Jornada de reflexió a Andalusia abans de les eleccions de demà, on el Partit Popular aspira a governar en solitari i el PSOE necessita sobreviure. El candidat del PP ha atacat Catalunya en el tancament de campanya per impulsar-se cap a la majoria absoluta. A Sevilla hi tenim l'enviada especial Paula Brujats.
17: Al PP li va de pocs vots dependre de Vox o deslliurar-se'n i volen de totes arribar a la majoria absoluta i poder governar en solitari. Per l'últim impuls, Juanma Moreno Bonilla ha jugat la carta contra Catalunya.
18: El día siguiente, el 17 de mayo, ya empiezan las cesiones al separatismo catalán. No lo podemos permitir.
17: Bones previsions per al PP que contrasten amb la inquietud del PSOE. Pedro Sánchez ha sortit al rescat de María Jesús Montero. Necessiten mobilitzar a tots els que els voten a les espanyoles per evitar la pitjor derrota dels socialistes a Andalusia.
19: En Andalusia hay mucha gente que yo sé que cuando lleguen las generales van a votar al Partido Socialista. A todos ellos les pido que este domingo se movilicen y voten a María Jesús Montero y al Partido Socialista.
20: Los que defendemos los servicios públicos somos más. Si votamos, ganamos.
17: Montero és l'aposta de Sánchez i el líder del PP augura que demà pot ser l'inici del final del president espanyol si el PP s'imposa.
21: Este voto vale por dos. Vale para que Juanma tenga una mayoría estable y para cambiar el gobierno de España.
17: Les eleccions andaluses també posen a prova a Vox. Es veurà si l'extrema dreta s'estanca o si torna a ser clau.
0: Professionals de l'escalada, Mossos, agents rurals, bombers i tècnics de natura reuneixen avui a Montserrat per debatre sobre l'escalada i la seva regulació en espais naturals. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, entre els molts temes que es debatran hi ha la qüestió del canvi climàtic i el seu impacte en una muntanya com Montserrat, que pateix molt desgast quan hi ha fenòmens de pluja intensa.
2: Tot plegat després del despreniment de pedres que va causar la mort d'una parella d'escaladors ara fa un mes en un sector d'escalada de Can Jorba, al terme del Bruc, i que va obligar a tancar 5 vies en aquest corredor, en aquest sector d'escalada afectat. Xavier Aparicio, gerent del Patronat de la Muntanya de Montserrat, en declaracions a aquesta emissora.
22: Segurament formarà part de les conclusions i pel canvi climàtic, per l'orografia, doncs hi ha determinats llocs que la caiguda de pedres és més possible. I per això es va prendre la mesura de tancar definitivament aquestes 5 vies. Llavors estem informant els escaladors, tot i que ja som conscients que ells ja ho saben, no?, que existeix un risc.
2: Les darreres dades de bombers referents al 2025 confirmen la tendència a la baixa pel que fa als rescats d'escalada. L'any passat se'n van fer 9. És la segona xifra més baixa de l'última dècada. Tenint en compte que a Montserrat hi ha més de 6.500 vies d'escalada catalogades, la pràctica és segura. Eduard Sánchez és gerent del GRAE, també en declaracions a aquesta emissora.
23: Partint de la base que l'escalada és un esport de risc, Montserrat és un lloc no és més insegur que altres llocs. Segurs que es posen a l'escalada són bastant segurs. Però que el terreny del voltant, després d'un episodi de pluja com hem tingut, doncs el terreny és més inestable, hi ha animals salvatges, hi ha moltes cabres que passen per dalt, poden tirar rocs, poden tirar coses, hi ha zones que són més segures que altres per la fauna que pugui córrer per dalt. Però no és especialment insegur.
2: Aquesta jornada tècnica també hi participaran experts de diferents punts de l'Estat per debatre qüestions com la regulació de l'escalada, la seguretat, la seva ètica i la convivència amb l'entorn natural.
0: A un mes de la visita del Papa, costa trobar habitació a Barcelona i alguns dels hotels que encara en tenen de lliure s'han augmentat preus. Per exemple, el Grand Hyatt, un 80% respecte a una setmana normal, i l'Hotel Vela també s'ha disparat.
2: En aquest hotel emblemàtic de la ciutat, la nit del 9 al 10 de juny costa 1.500 euros, quan la setmana anterior el preu oscil·lava al voltant dels 400 euros la nit. Pel que fa als prop de 10.000 apartaments turístics de Barcelona, el 97% ja estan reservats durant la visita del Papa i la majoria de clients són famílies que s'hi estaran 4 dies de mitjana. Marian Muro és directora general de Partur.
24: És una visita que té, que arrastra una demanda que són moltes famílies o casals catòlics de gent jove que venen per veure el Papa, i és clarament el target del nostre allotjament.
2: La demanda d'allotjament a Barcelona ha crescut prop d'un 30% respecte al juny passat, segons dades del portal de reserves Booking. Aquest mes de juny coincideixen molts esdeveniments. A banda de la visita del Papa, hi ha els festivals Primavera Sound i Sonar, la Fórmula 1 i una trentena de congressos com el Mundial d'Arquitectura, amb 10.000 participants.
0: La Generalitat vol formar tots els seus professionals públics perquè incorporin la intel·ligència artificial a la seva feina diària. L'administració catalana ha engegat un programa formatiu sobre la IA que arribarà a les 250.000 persones que hi treballen. Joan Vilaplana.
1: Un pla de formació articulat en tres itineraris que van des d'un nivell bàsic fins a un ús més especialitzat. La proposta inclou la posada en marxa de l'Escola d'Agents Digitals, amb l'objectiu que aquest any 2026 es formin un centenar de professionals perquè puguin desplegar la intel·ligència artificial en el dia a dia dels seus equips. Durant la primera sessió del projecte, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha deixat clar que la IA no substituirà cap lloc de feina públic.
3: Envia un missatge clar. La IA no substituirà a ningú, però també volem un ús massiu de la IA per fer més eficients els nostres processos, perquè volem alliberar tasques perquè tinguem treballadors tractant directament amb les persones, amb les empreses, amb el conjunt de la ciutadania.
1: La iniciativa s'emmarca en l'estratègia del govern per reformar l'administració i millorar els serveis públics. Segons el Departament de la Presidència, es tracta del programa formatiu més ambiciós i de més abast que s'ha impulsat mai a la Generalitat.
0: I ara música. Conegut per tot, Sopa de Cabra va donar el tret de sortida a la gira dels 40 anys amb un concert a la Sala Resmatàs de Barcelona que avui repetiran amb totes les entrades exaurides, Marc Ruiz.
4: Sopa de Cabra ha fet tremolar la Sala Resmatàs davant d'un públic endolladíssim. La banda de Gerard Quintana i Josep Tió estan en plena forma, acompanyats per una corista de luxe, Beth Rodergues, i en una sintonia total amb la pista. I el primer impacte arriba de seguida amb el carrer dels Torrats i poc després una cançó que van estrenar aquí, Si et quedes amb mi, una arma d'amor contra tant d'odi, diu Quintana. Aquesta sala és especial per Sopa. I van gravar el Ben Endins, el seu primer disc en directe, quan encara era la Celeste, i el Bona nit malparit, un disc que van fer quan pensaven que plegaven. El boig de la ciutat torna a encendre la sala, que canta a ple pulmó. És la primera cançó que van escriure a quatre mans, Quintana i Tió, i avui continua sent un himne. Un altre antídot contra la foscor i el pas del temps és Els meus somnis, que fa brillar la cara dels fans i els treu dècades de sobre. I passen els himnes com Mai trobaràs, No tinguis pressa o L'Empordà. Sopa de Cabra és molt més que una banda. Per Gerard Quintana són més que una colla d'amics.
5: Com podem ser amics si som quasi família, no? Per dir d'alguna manera. És convivència, però, clar, amb un objectiu, amb uns propòsits comuns.
4: I per Josep Tió encara van més enllà.
7: Va ser una revelació quan vam tornar al 2011, que havia deixat la música, jo. Em vaig donar compte de lo important o com em complementava com a persona el fet de ser músic.
4: Després de 40 anys, Sopa de Cabra ha escrit bona part de la banda sonora de les vides dels seus fans i han donat context a les seves emocions més intenses.
0: Ha obert les portes al Còmic Barcelona amb un programa d'activitats ampli i divers, amb més de 200 expositors que presenten els seus treballs de còmic contemporani i una gran representació de talent espanyol i de noves propostes internacionals. Xavier Palau.
25: Ahir divendres el Saló es va centrar en els estudiants i els col·leccionistes i dissabte i diumenge s'espera un públic més familiar. Es podrà triar, entre moltes altres propostes, entre assistir a una masterclass, participar en concursos i tallers o descobrir els últims videojocs. Josep Maria Polls, articulista, autor de còmic i cap d'estudis de l'escola de dibuix Josso, parla del gran talent que hi ha aquí i que fins i tot ve gent de fora.
26: És immillorable. Aquest país sempre ha estat una font de nous valors i això no para, no para. Que inclús cada vegades ve a viure aquí famílies que no són autòctones, diguem-ne, però venen aquí on això es potencia.
25: I Berta Cusó, autora de Sir Cric, diu que cal seguir treballant perquè el còmic no sigui una art menor.
27: És un d'aquests sectors no culturals, però que no forma part d'aquesta alta cultura, alta literatura, que per algun motiu encara es veu com algú petit o poc important, poc rellevant, i bueno, crec que està bé, no?, que ens trobem tots aquí, que vingui també el públic a veure-ho i bueno, a veure si agafem força.
25: El Saló estarà obert a Fira de Montjuïc fins diumenge amb 28.000 metres quadrats d'exposició.
0: I després de passar pel Festival de Peralada i de diverses gires per festivals europeus, arriba a Barcelona al Teatre Victòria el muntatge de dansa Rodin. Sergio Bernal, un dels ballarins més influents de l'escena internacional actual, amb els seus moviments, dona vida a una part de l'obra de l'escultor i interpreta amb el seu art tres de les escultures de l'artista Montse Pujol.
28: Les tres peces de Rodin que Sergio Bernal interpreta són El pensador, El bes i Tors d'home, amb els seus moviments i amb la capacitat per interpretar el que vol dir l'escultor en aquestes obres. En declaracions a Catalunya Ràdio, Bernal ha dit que el muntatge que presenta a Barcelona és un homenatge a Rodin i conté números que a Peralada no es van veure.
29: Rodin aporta la belleza, la obra maestra. Pero el público yo creo que también puede entender la emoción del individuo, ¿no?, de la persona. Esas emociones por las que transitamos a lo largo de nuestra vida y ya sea el miedo, la inseguridad, el amor, la belleza, el silencio.
28: Sergio Bernal combina en aquesta obra la dansa clàssica amb el flamenc.
29: Pues mira, parece como muy extraño, ¿no? Parece como difícil. Pero en realidad es tan sencillo como cuando uno está contento y recibe una llamada inesperada de una mala noticia y de repente todo cambia. Sigue siendo la misma persona, pero en un segundo todo cambia. Lo mismo ocurre en la danza. El ballet me aporta esa belleza, esa paz, esa libertad.
28: El ballarí ha estat nomenat ambaixador de les arts al Regne Unit, ha rebut dos premis internacionals i ha fet gires amb muntatges dirigits per Ricardo Cué pels Estats Units, Itàlia, Alemanya i França.
6: L'informatiu del suplement.
8: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
9: El 5 i 6 de juny a Terra Girona al Futur Fest, la trobada de podcast i creadors de contingut de Catalunya.
10: Celebrem 5 anys amb una edició ampliada. Gaudeix de 2 dies de podcast transformats en espectacles en viu.
9: Club Tàndem, Guarres, El Cinquè Riu, Deus i Simis, Himàlaia, Clímax i El Dolcet pel Cafè, tots en directe.
10: T'ho perdràs?
9: Més informació a futurfest.cat.
11: A Capravo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com el paper higiènic Escòtex de 16 rotlles, ara només per 3 euros. T'estalvies un 42%. Vols estalviar amb mi? Capravo.
12: El balcó gastronòmic és un lloc...
13: Que bo.
12: Amb molt de sabor. Amb molt de Mediterrani.
13: Parella, què us podem partir?
12: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
14: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
6: L'informatiu del suplement.
0: El Barça de Pere Romeu opta avui al seu tercer títol de la temporada després de la Lliga i de la Supercopa. Les blaugranes disputen aquest vespre la final de la Copa de la Reina a Gran Canària. Biel Cadilla, què tal? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Tot això a tan sols una setmana d'una altra final importantíssima, la de la Champions.
1: Exacte, i és per això que Pere Romeu ha decidit reservar alguna de les seves jugadores. El tècnic blaugrana ha deixat a Barcelona Caroline Graham-Hansen, que es recupera d'una lesió. El rival a la final de Copa d'avui serà l'Atlètic de Madrid, el mateix que en l'edició de l'any passat. El Barça buscarà aixecar el trofeu per tercer any consecutiu i ampliar encara més un palmarès en què ja figuren 11 competicions del CAO. La capitana del Barça, Marta Torrejón, vol que l'equip ofereixi la seva millor versió per aixecar aquesta copa.
15: Tenen una molt bona oportunitat per guanyar un títol aquesta temporada i nosaltres, al final, com sempre dic, ens centrem en nosaltres. Serà un gran partit, vindrà molta gent, que amb això estem molt agraïdes i esperem donar el nostre 100% perquè arribem en molt bon moment.
1: En l'horitzó, la final de la Lliga de Campions de dissabte que ve a Oslo contra el Lió, però el tècnic blaugrana Pere Romeu vol aparcar aquesta cita i centrar-se en el present immediat. En aquest sentit, analitza així el rival matalasser.
16: M'imagino un Atlético fort en fase defensiva, de voler buscar molt, molt, molt el contraatac, i un Atlético que, si no tens la humilitat suficient per pressionar-les, és un equip que et surt bé, té jugadors al mig del camp, bona capacitat ofensiva i bones passadores, per tant, haurem de ser super, super agressives.
1: Aquest Barça Atlètic de Madrid el transmetrem a la TTG de Catalunya Ràdio i també es podrà seguir per TV3. Encara en futbol, el sindicat d'àrbitres ha presentat al comitè de competició un escrit on demana que s'obri expedient disciplinari a Florentino Pérez, demanant que el club blanc i el seu president demanin disculpes arran de les declaracions que va fer contra els àrbitres pel cas Negreira. Mentrestant, el Madrid busca un nou entrenador i hi ha molts números que es materialitzi el retorn de José Mourinho. El tècnic portuguès, però, ha admès que té una proposta de renovació del Benfica.
30: Té proposta de renovació del Benfica.
31: He rebut una proposta de renovació del Benfica. No he volgut veure-la, no he volgut saber-ne res, ni analitzar-la. De fet, ho faré diumenge.
30: Jo diria domingo.
1: En motor, aquest matí, a partir de les 9, es faran els entrenaments oficials del Gran Premi de Catalunya de MotoGP, que es transmetran per TV3. Àlex Márquez va ser el segon millor pilot del dia en els primers entrenaments ahir al circuit de Barcelona-Catalunya-Montmeló. El pilot de Cervera va quedar només 18 mil·lèsimes de Pedro Acosta. En canvi, Àlex Rins i Maverick Viñales hauran de passar per la repesca. Viñales ha reaparegut després de 6 setmanes de baixa per una operació a l'espatlla.
32: En aquest sentit, estic molt content, ha sigut molt positiu. Ara em toca
2: toca adaptar-me a apretar i a la velocitat que toca, però no tinc dubtes que ho farem. Mica en mica tornarem a lloc, però per mi el més important era veure que l'espatlla funcionava normal.
3: Aquest migdia es farà la cursa sprint, demà la cursa llarga, totes dues per TV3 i Catalunya Ràdio.
5: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Són 2:15 del matí.

0: Els meus ídols de pet cap als anys 80, Blai Mercè, Olga Ábalos, bon dia, bona hora.
1: Molt bon dia.
2: Bon dia, bon dia.
0: Viatge vintage acompanyats de Mecano, els germans Cano i Ana Torroja, que doncs continuen sonant avui a les ràdios musicals i que van marcar segurament un abans i un després a la música espanyola.
1: Totalment, per mi un grup pioner del pop espanyol i que la seva influència, això ho comprovarem avui, encara es nota als grups d'avui i també una manera de fer, unes lletres, una veu, uns arranjaments que els han convertit en una banda única i que encara ara jo crec que no ha tingut rival al pop espanyol.
2: Sí, sí, totalment d'acord. Tot i que, bueno, segurament a molta gent li pot costar reconèixer les influències de Mecano, però és el que dius tu, és un grup que va marcar tota una generació. Quan preparàvem aquest programa, és que anava...
1: Clar,
2: els que ja tenim una edat...
0: Us agrada Mecano? És una pregunta senzilla,
2: clar, jo reconec que vaig ser una època que sí. Jo, sobretot quan era adolescent.
1: No he tingut mai època de Mecano, perquè Mecano van començar quan jo encara no havia nascut, però m'han agradat cançons en moments puntuals a la meva vida.
0: Quina resposta més llarga per dir que no? Play. No passa res.
1: No me'ls posaré a casa.
2: Jo només us dono un detall. Jo he fet EGB i a EGB les classes de gimnàstica es feien en cançons de Mecano.
1: Jo no he fet
2: EGB. Al meu col·le.

0: sintetitzadors, eh?
1: Sí, sí. Ara us podria dir que això són Pet Shop Boys, us podria dir que això és una sintonia d'un programa de televisió, o que és una base per una cançó tecno de la Ruta del Bacalao, i segurament m'ho compraríeu tot. Però no, això és una cançó instrumental de Mecano, del primer disc de Mecano, on hi havia la Mecolena una fiesta, que hem sentit fa un moment, i em sembla una petita joia en aquell disc, que per mi és potser el millor debut, el millor primer disc d'un grup espanyol de la història. Mira com sona això.

0: Si te la saps sencera.
1: Me la sé sencera.
0: El que no te n'amaguis, no cal que xiu-xiuegis, però la pots cantar a ple pulmó.
1: No, home, no, però...
2: Això segueix sent el mateix disc, eh?
1: És increïble la quantitat de cançons que arribem a emmagatzemar en un moment determinat de la nostra vida, eh? Uh-huh. És que... Yeah. Sé versos sencers de Mecano sense voler, eh?
2: Quin record et porta, això, Olga? On has viatjat?
1: He viatjat a...
0: a entendre
1: que és una ressaca. Ah. He viatjat a aquell moment de dir, ah, val, ara entenc la cançó de Mecano. Sí, sí. Aquelles primeres ressaques.
2: Després David Carabén ho va acabar d'afinar una mica amb Mishima.
1: Sí,
2: que
1: sí.
2: Podríem dedicar una secció a Mishima, no?
0: Ho podrem fer,
1: sí.
0: Potser puc aportar alguna cosa i tot, en aquest cas.
1: Hi ha una cosa curiosa de Mecano, que és que, clar, el coneixem com un grup de pop electrònic, però, clar, ells van néixer en un moment de ple auge de la movida madrilenya, no? I sempre s'han mogut que si estem dintre de la movida, que si no estem dintre, que si som prou reivindicatius o prou revolucionaris com per estar dintre, fora...
0: Els excessos els van cometre tots, també?
1: Sí, segurament.
0: Expliqueu-me aquesta relació dels dos germans de Manator Roja, com va anar això, com es,

0: coneixen? Ho sabeu, una mica?
1: No t'ho sabria dir, jo, com es van conèixer.
2: No, la veritat és que no...
1: Crec que no...
0: Però ha estat tortuosa, no?, en alguns moments,
1: home,
0: també.
1: Home, sí, sí, i tant.
2: Sí. Quan hi ha germans en un grup, sempre és complicat.
1: De fet, el que ha estat molt complicat és la tornada del grup. S'ha intentat en diverses ocasions, haver-hi un moment que hi ha un locutor de ràdio va arribar a anunciar, ho va donar per fet, i només pel fet que ho havia anunciat el locutor de ràdio i no ells... se'n van a Norris, tota la tornada. Ja teníem preparada una gira per Llatinoamèrica, perquè això també ho hem de dir, Mecano a Llatinoamèrica són
2: molt grans,
1: déus,
2: molt grans,
1: és
2: sí,
1: una
2: sí.
1: cosa increïble, i no va poder ser. I ara em consta que fa no gaire també es va tornar a intentar,
2: sí,
1: però res.
2: Cano,
1: i ara ha tancat les portes,
2: sí,
1: per sempre.
2: Sí.
1: No?
2: Nacho
1: ja,
2: Cano, de fet, en un programa de televisió que surten unes formiguetes, diguem...
0: L'Hormiguero.
2: Doncs se li va tornar a preguntar i ell va dir que no era...
0: Ha abraçat tota aquesta fatosfera, no? També.
2: Sí, també. No? I també i ara mateix Nacho Cano està amb aquests problemes amb la justícia, no? Que encara va arrossegant d'espectacles...
1: És un perla,
2: que
1: és un perla. Nacho Cano,
2: sí, sí.
1: Un perla.
2: És d'aquestes persones que va obrint i tancant...
1: Semideu, perla.
2: Empreses i no saps d'on... Bueno,

0: Aquesta també te la saps, Olga?
1: Sí.
2: Jo aquesta me la sé una mica.
1: Sí, sí, sobretot al moment de dir sexo com vexo, que no mai, sí. mai entès què vol dir.
2: Sí, sí, la lletra és increïble, d'aquesta cançó.
1: Sí.
2: I jo he de dir que em vaig reenamorar d'aquesta cançó, que sempre m'havia cridat l'atenció, però tampoc no li havia parat molta atenció. Després de... M'acabo de contradir mi mateix, no? He dit...
1: Sí. És com el sexo convexo.
2: Sí, sí, m'havia cridat l'atenció, però no li havia parat l'atenció. Doncs m'havia cridat l'atenció, però no m'havia posat massa a escoltar-la. Però després d'entrevistar per primera vegada el Quim Carandell de la Ludwig, que em va dir que estava obsessionadíssim amb Cruz de Navajas, que era la cançó de la seva vida, la vaig tornar a escoltar i vaig dir, però quina lletra tan ben parida.
1: És una història.
2: És una història.
1: És una crònica. És una crònica, sí, sí. D'un trio amorós, no?, i d'un assassinat per, no?, per amor, no? Mm-hmm. I és gairebé com un... Podria haver estat una cançó de salsa, per exemple, no?
2: Com un Pedro Navaja.
1: És un Pedro Navaja, però a l'estil pop, pop electrònic espanyol / Madrid, no?
2: Sí, sí.
1: Diguem. Hi ha una cosa que segurament no... que també cal destacar de Mecano, que és la seva posada en escena i sobretot el que va encarnar Ana Torroja sobre un escenari, no? O sigui, una persona... bueno, era molt atlètica, vull dir, era una persona que també va fer com molt... va visibilitzar molt, doncs, tot el tema del fitness, etc. Una mica com la Jane Fonda, però dels anys 80 aquí, i això també va crear una manera també d'estar sobre l'escenari.
2: I el timbre de veu i el fet que fos una banda sense guitarres. També.
1: Correcte.
2: No? Això també els va fer completament únics a Mecano.
1: Bueno, clar, Nacho Cano era el senyor dels teclats.
2: Sí, sí. Aquells teclats interminables que no s'acabaven mai.
1: El que dèiem de que són uns déus a Sud-amèrica, fa uns anys es va publicar un disc homenatge on artistes com Natalia Forcade feien les seves pròpies versions de Mecano. Oh, wow.

0: tant, i tant, i tant, i tant.
1: Sí, quadra, De fet, és una de les cançons preferides de la Paula Ribó. I aquí obrim el capítol...
0: De Dalai Lama, es diu això?
1: Sí, de filles de Mecano, o de filles d'Anna Torroja.
2: A mi no sé, és una mica surrealista.
1: És rara, aquesta cançó,
2: És raríssima. Com li dediques una cançó a Dalai Lama?
0: Digues que t'encanta, Olga Valós.
2: No m'agrada.
0: Confessa't de bota de Mecano i explica'ns que les carpetes de quan eres adolescent anaven forrades dels germans Cano, que ara abracen doncs tot el que està malament. No passa res.
1: I parlant
0: tots tenim plaers molt culpables.
2: L'altre Cano, el que és que és compositor de
1: Carlos Cano.
2: Carlos Cano, que és compositor d'òpera, fotògraf, pintor també. Bueno, aquest jo crec
1: és
2: que
1: és el Cano.
2: És el normal. Crec que és el normal.
1: Són el Cano bo. Són el yin i el yang, una mica.
2: Sí, podria ser.
1: El Caim i Abel.
2: Podria ser un Caim i Abel o un Liam i Noel, no?
1: Podria ser.
2: Bé, és un tema raríssim per mi, de Dalai Lama.
1: I abans hem escoltat Hawaii Bombay, que volia explicar l'anècdota que quan jo l'escoltava de petit, que crec que és potser un dels primers records que tinc de Mecano, em pensava que Hawaii Bombay era una ciutat. Hawaii Bombay, saps? No Hawaii separada de Bombay, saps? I després vaig descobrir que no, que Bombay existia per separar.
2: Sí,
1: saps?
2: I és un país i una ciutat, és una cosa com... Bueno.
0: Va, més deixebles de Mecano. On anem?
1: Anem a Maia. No busques a...

0: Podria ser de Mecano, eh? No? Actualitzada una mica.
1: Sí,
0: a mi m'encanta, aquesta cançó de Maya. És una carta a la seva mare, que m'al·lucina. Tinc unes ganes boges de veure-la al Festival Vida aquest estiu, a la Maya. I també el timbre de veu, jo crec que és una mica... A mi no em recorda una mica l'Ana Torroja.
1: Sí, tot i que Maya crec que té més qualitats vocals, no? Sí. Que Ana Torroja.
0: I compositives.
1: I compositives,
0: també.
1: Sí.
0: I instrumentals. És la versió millorada d'Ana Torroja. També a la llista d'influències també hi posaria l'altra Maya, la Maya Montero.
1: Ah, ostres!
0: Jo sí que veig que l'Oreja de Van Gogh... Mm-hmm. Potser l'Oreja de Van Gogh és l'únic grup que s'ha apropat una mica a l'èxit i a la capacitat d'influència en una generació com és Mecano.
2: Almenys... I vocalment qui guanya. Sí.
0: O potser és els Mecano dels 2000 per...
2: No, o sigui, que guanya Maya, sí, però entre l'Oreja de Van Gogh, la Maya Montero,
0: I Ana Torroja.
2: I Ana Torroja, home, últimament no
0: estem
2: està...
0: Estem fent aquí una conversació...
2: No està en el seu millor moment, eh?
0: No.
2: Pagaria una entrada per veure l'Oreja?
1: Ara mateix no.
0: M'ho vaig estar pensant quan van sortir.
1: No, perquè però... no aniries a veure el grup.
2: Creieu que mereixen un capítol dels meus ídols?
0: Sí, això sí. I tant.
2: Els vostres desitjos són ordres. Ja va, que acabem.
1: Vinga.

0: Això és Mujer contra Mujer, però en francès.
1: Sí.
0: Perquè la mateixa, els mateixos Mecano, l'any 88, l'any que van publicar Descanso Dominical, que és com un dels discos de referència, no?, del grup, van gravar aquesta versió de Mujer contra Mujer en francès i ho va petar a França. Va ser número 1, vull dir, va ser tot un èxit.
1: Una mica com Julio Iglesias.
0: Sí, van fer un Julio Iglesias, sí. I llavors, bueno, doncs, en comptes de posar Mujer contra Mujer, doncs, no sé, crec que la versió en francès també té la seva gràcia.
2: Una cançó molt valenta que va ajudar a sortir de l'armari
0: sí,
2: a tantes dones i que en aquell moment no n'hi havia de cançons d'aquestes. Jo mateix, jo recordo haver-me-la descarregat del Napster en el seu moment i potser descobrir que hi havia l'opció que les dones poguessin... que a una dona li pogués agradar una dona gràcies a escoltar aquesta cançó.
0: Jo crec que molts vam aprendre que era un amor entre dones gràcies a aquesta
2: sí.
0: cançó. Ho vam descobrir quan érem més petits, sobretot per algunes de les imatges, no?, que transmeten la lletra. Mm.
1: T'has vestit de blai adolescent per homenatjar Mecano?
2: Què vols dir amb això?
1: No, vull dir que l'estètica que avui ha vingut al Blai...
0: Sí, quina estètica hi ha?
1: Podria haver sortit...
0: Si, podria haver sortit
2: una samarreta d'Adidas que les porta tothom, ara.
1: Podria haver sortit de l'institut de Quart d'ESO, de la classe?
2: No, no anava vestit així, no? No?
0: És més Benicàssim. Benicàssim, any 98, eh?
2: Ara no, mateix. Jo... bueno,
1: no t'enfadis, Blai, va.
2: No, l'època del Blai adolescent em podies veure amb una camisa arrugada a l'Obisbal i amb una samarreta de Manu Chao.
0: No.
2: El mateix dia podies
0: bueno,
2: veure
0: ja
2: amb
0: està,
2: això.
1: Entre Manu Chao i Mecano, Mecano. Blai, Mercè, Olga Balós, moltes gràcies.
2: Bon dia.
1: Que tingueu bon dia.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
2: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
3: Arriba el bon temps i, per tant, la millor música.
4: I un Rajola presenta El món no està fet per als romàntics.
3: Un disc festiu per tothom qui té la sensació que el món va massa ràpid, però que igualment es para a ballar i a passar-s'ho bé fins i tot els dies grisos.
4: I un Rajola, balla-ho tot, sent-ho tot.
3: El món no està fet pels romàntics, ja disponible.
5: Fes t'entendre amb mi, Di.
6: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
5: Crec que m'he enamorat.
6: Normal, amb aquests preus.
5: Aquesta setmana estalviem les cuixetes de pollastre 2,25 als 750 grams.
6: I els navius a 3,99 al mig quilo. Aldi.
5: Que poc que costa comprar bé.
7: Divendres 22 de maig a la tarda de Catalunya Ràdio bufarem espelmes.
8: Que no tinc temps per pensar, que no tinc temps.
7: Celebrem 20 anys d'Auditori de Girona amb Mazzoni, Miguel Poveda i moltes cares més en companyia d'oients que ens vulgueu venir a veure.
9: Aquest divendres 22, la tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga, en directe des de l'Auditori de Girona.
7: Us esperem a partir de les 4 de la tarda.
10: Auditori de Girona. Celebrem 20 anys de música, de congressos, de vida.
11: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
12: Passen 5 minuts de 3 quarts de 8. Titular, Judit Pastor, què tal? Bon dia.
13: Bon dia.
12: Arrenca l'edició més polèmica d'Eurovisió, marcada pel boicot a Israel.
13: Aquesta nit a Viena, 70a edició del festival, i sense Espanya, Irlanda, els Països Baixos, Eslovènia ni Islàndia. Serà el primer cop en 65 anys que Espanya no participarà al festival.
12: Mentrestant, nou atac d'Israel al Líban, malgrat l'alto al foc.
13: La treva pactada entre el Líban i Israel, que s'acabava demà, s'allargarà 45 dies més, segons han acordat les dues parts en les negociacions de Washington.
12: Els Estats Units maten el número 2 d'estat islàmic.
13: Ho ha anunciat fa poca estona Donald Trump, que l'ha qualificat com el terrorista més perillós del planeta. L'operació l'han dut a terme en col·laboració amb les Forces Armades de Nigèria.
12: El president Salvador Illa, optimista amb l'aval d'Esquerra als pressupostos.
13: Els governs català i espanyol es reuniran dimecres que ve a Madrid per validar els acords en infraestructures que inclouen la construcció de la nova línia orbital ferroviària.
12: Sentirem també el president català aquesta matinada en una entrevista a la CNN. Jornada de reflexió a Andalusia abans de les eleccions de demà.
13: El PP aspira a governar en solitari, el PSOE necessita sobreviure. El candidat del PP ha atacat Catalunya en el tancament de campanya.
12: Atenció amb aquesta notícia que comentarem abastament amb la Maica Navarro. Detingut un pres reincident per atracar a punta de pistola en un supermercat de Lleida.
13: És Dino Marcelo. Feia un mes que havia sortit de la presó de Ponent, on complia condemna per 2 assassinats, un intent d'homicidi i diversos atracaments. El mateix centre penitenciari ja havia alertat que tenia un alt risc de reincidir.
12: Mossos, agents rurals i bombers es reuneixen per abordar els últims accidents a la muntanya de Montserrat.
13: La trobada arriba després del despreniment de pedres que va causar la mort d'una parella d'escaladors ara fa un mes a Can Jorba, al terme del Bruc.
12: Sopa de Cabra dona el tret de sortida a la gira dels 40 anys a la sala Resmetàs de Barcelona.
13: Després del concert d'ahir, avui hi tornen amb totes les entrades exaurides i acompanyats dels cors de Bet Rodergues.
12: Els esports, el Barça de Pere Romeu opta avui al seu tercer títol de la temporada.
13: Després de la Lliga i la Supercopa, les blaugranes disputen aquest vespre a les 9, la final de Copa contra l'Atlètic de Madrid a Gran Canària.
12: Si ens fixem en les portades dels diaris, el diari Ara, imatge principal per Donald Trump i Xi Jinping després d'una trobada que encara acapara part dels titulars.
14: Més bones paraules que fets, apunta l'Ara sota d'aquesta imatge dels dos líders. Un diari Ara que a la part superior també destaca en titular que el model econòmic català es veu qüestionat per l'informe Fènix. El país es dessagna, i llegim. També amb Donald Trump com a protagonista, titular de La Vanguardia, els Estats Units redoblen la pressió sobre una Cuba a punt de col·lapsar. avançar. I aquí la imatge és per a Juanma Moreno Bonilla i Maria Jesús Montero, aspirants a una Andalusia que tanca una campanya que cataloguen d'adormida. A El Periódico llegim que el carnet només per a cotxes automàtics creix amb l'auge dels elèctrics i la fotografia principal és per al Saló del Còmic de Barcelona, concretament joves disfressats. I al Punt Avui es fixen en el malestar a les aules i veiem una motxilla escolar dins d'una aula buida. Diuen els docents de Catalunya i el País Valencià mantenen la pugna amb els respectius governs.
12: Donald Trump també és protagonista al titular del diari El País. Cuba negocia amb els Estats Units davant del col·lapse per falta de combustible.
14: En imatge, la manifestació de docents massiva ahir també a València. La premsa dita de Madrid, que també té la mirada posada en les eleccions andaluses. Titular del Mundo, l'últim escó a 5 províncies decidirà quina majoria té el PP. En imatge, l'altre gran nom de la setmana, Florentino Pérez, del costat d'Isabel Díaz Ayuso, diu literalment Florentino Chulapo número 1 a San Isidro. A la Razón es fixen en les narcollanxes, els míssils dels narcos contra la Guàrdia Civil, i a l'ABC, Correus va tardar setmanes a comprovar falsedats en la regularització.
12: Anys i anys per molts anys, Albert Postils. Avui bufarà 23 espelmes, no a Fontanals.
15: Aquesta actriu catalano-francesa va debutar només 11 anys a la gran pantalla a la pel·lícula Marsella. A casa nostra es va donar a conèixer per la sèrie Cites i a nivell estatal també s'ha fet un nom a la sèrie Sé quién eres de Telecinco.
12: 52 espelmes per Laura Pausini. Jo sempre estaré
15: prop de tu al teu costat. Va cantar en català per primera vegada a la Marató de TV3, considerada la reina del pop italià. La seva carrera es va enlairar després de guanyar el Festival de San Remo i des d'aleshores ha venut més de 70 milions de discos arreu del món.
12: I 73 espelmes, Pierce Brosnan.
15: L'actor irlandès, nominat dues vegades als Globus d'Or, és un dels grans guapos de Hollywood. Va ser el cinquè actor que es va posar en la pell de James Bond i va protagonitzar quatre pel·lícules d'aquest agent secret entre el 1995 i el 2002.
12: Vida social. Hi ha un misteri que s'apropa cada cop que ets amb mi. Una mirada, una sola, just abans de tu. Aquest que sona és el Petit de Calaril, un dels caps de cartell del festival Ambassat de Sabadell.
16: Després d'uns quants anys de silenci discogràfic, Joan Pons està girant pel territori amb el seu últim disc, Arilarilaril, que planteja molts dubtes i molt poques respostes. Avui serà un dels artistes que pujarà a l'escenari del Parc Catalunya a 6:45 de la tarda. Les entrades de dia valen 39 euros. No me llames Dolores,
12: llámame Lola. Pastora torna als escenaris a la 2 d'Apolo de Barcelona.
16: Caim Riba i Dolo Beltrán celebren 25 anys de trajectòria amb un nou disc de versions amb col·laboracions i una gira que avui fa parada a la Sala Barcelonina en el marc del Guitar Barcelona. Serà a 9:15 de la nit. Si et digués que ets l'amor
12: de la meva vida... Estrella d'Am celebra 150 anys amb una festa plena de música al Parc del Fòrum.
16: Oques Grasses, Love of Lesbian, Mushka, The Tallets, Els Catarres, 31 Fam, Ginestà i Maria Jaume seran els encarregats d'animar aquest gran aniversari que se celebra a partir de les 3 de la tarda. Per assistir-hi es poden comprar entrades per 50 euros, que inclouen consumició a la web d'Estrella d'Am.
12: I el teatre, el TNC, El Firmament.
16: Gara Roda adapta aquesta obra i la situa a Catalunya per parlar d'una dona acusada d'un crim brutal i sentenciada a mort. Però ella afirma estar embarassada i això podria ajornar la seva execució. Per resoldre-ho, es forma un jurat popular de dones que haurà de decidir el destí de l'acusada. Avui a funció a les 7 del vespre, amb entrades entre 14 i 28 euros.
12: I el TNC, en aquest cas, no, ja ho hem dit, a la Sala Flyhard, per amor, un pacte d'honor.
16: Eu Manzanares estrena aquest text sobre dos joves casats sobre el paper, és a dir, que són un matrimoni de conveniència per protegir-se del sistema. Quan després d'un temps distanciats ella li demana un favor a ell èticament qüestionable, tots dos es veuen obligats a encara preguntes incòmodes. Avui hi ha funció a 6:15 i a 8:00 del vespre. Les entrades es podran comprar per 18 euros.
12: Avui el conte del Postils es titula Ell ja ho sabia.
17: Així que va néixer, el Carles ja coneixia les regles del món on havia anat a parar. No va caldre que ningú li expliqués res. Sabia que allò que començava tenia data de caducitat i es va preparar. De ben petit, va demanar permís a casa per mudar-se d'una manera molt particular. Era el que sempre demanava pels aniversaris, un vestit d'home fet a mida. Cada matí, abans de sortir de casa, es plantava davant del mirall i no marxava fins que tot ell estava impecable. s'ajustava la corbata, examinava la llargada de l'americana i els pantalons, comprovava que no hi hagués arrugues a la roba, s'assegurava que les sabates estiguessin ben enllustrades, es retocava el tupè que gastava i després sortia al carrer amb la tranquil·litat de saber que la mort, malgrat els seus capricis insondables, l'agafaria previngut. Per fortuna, l'home de la dalla el va visitar quan ja tenia una edat respectable. Només va haver de trucar una vegada a la porta. A l'altra banda, el Carles el va rebre engalanat per l'ocasió, a punt per estirar-se a la caixa sense intermediacions.
12: Música.
18: Ella perreja sola amb les amigues i quan la miro em dedica un somriure.
12: Ai, mare. Blai Iniesta, què tal? Bon dia.
19: Bon dia, Roger.
12: Amb què arribarem avui a les 8?
19: Avui arribarem amb aquesta batxata titulada Somiatruites, de Llunc Rajola. L'artista lleidatà va publicar ahir divendres el seu tercer disc, titulat El món no està fet per als romàntics. Somiatruites parla amb ironia d'aquells enamoraments sobtats que neixen enmig d'una nit de festa i creixen desmesuradament dins la imaginació.
12: Veig que tu també has tingut una nit llarga. Salut i ràdio, Blai.
19: Salut i ràdio.
18: Besitos en declaro adicte. Sé que t'estimo, sé que te amo, sé que t'agrado, si et miro, si et parlo, sé que t'estimo.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

Dissabte 16 de maig del 2026 hi ha moments que el poder s'exerceix de manera descarnada, com el dia en què Donald Trump va voler humiliar Volodymyr Zelensky al despatx Oval. D'altres en què s'exerceix de manera subtil, quasi civilina, com quan l'Audiència Nacional va obligar Jordi Pujol a presentar-se físicament a Madrid amb 95 anys per passar un examen mèdic que s'hauria pogut fer amb només 5 minuts a Barcelona. I hi ha moments en què el poder, per la mescla d'impunitat i d'immunitat, que només pot dinar i sopar en reservats, es revela de manera tan pura que sembla una paròdia. És el que va passar aquest dimarts en la millor roda de premsa que veurem aquest 2026, la roda de premsa de Florentino Pérez. Se n'han analitzat totes les paraules, tots els gestos, totes les faltes de respecte, tots els deixos classistes i masclistes, però l'única lliçó que se'n pot extreure, en el fons, és que el poder, quan es despulla, quan deixa de dissimular, és quan comença a perdre. És probable que ningú li hagi dit però Florentino va deixar de ser Florentino només començar la roda de premsa. I el mateix li passarà a Kylian Mbappé, que dijous al vespre va decidir encetar una nova funció del circ dels horrors madridista amb crítiques a Álvaro Arbeloa, Déu el tingui a la seva glòria. El fallit astre francès va fer una exhibició de passivo-agressivitat dirigida als companys que feia posar les mans al cap. Els imperis cauen per l'arrogància dels seus principals dirigents, que no saben entendre que l'exercici del poder, si vol perdurar, necessita dues coses, una mínima il·lusió d'empatia i una mínima dosi de companyerisme. A tots aquells que en algun punt del camí s'han emmirallat en la gestió de Florentino i del Madrid, un petit recordatori. La setmana que s'ha viscut a la Casa Blanca, la de la capital espanyola, no la de Washington, recorda més les hores finals als búnker de Hitler que no un cas d'èxit d'aquells que s'estudien a les escoles de negocis. Som el suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: I amb Tomàs Molina, després dels ruixats d'ahir, quin cap de setmana ens espera per tota la gent que vol fer activitats a l'aire lliure, Tomàs?
2: Doncs ara mateix han d'anar una miqueta abrigadets, però després a migdia l'ambient serà més suau, amb màximes que arribaran als 23-24 graus a bona part del país, per tant vindrà de gust estar al carrer i estar al sol. Serà un dia de sol a la major part de Catalunya. Aquesta tarda tornen a haver-hi ruixats en àrees del Pirineu, però poqueta cosa, la cota de neu se'n va cap amunt, amb 1.400 a l'Alt Pirineu, 1.900 a la resta, i una tarda d'alguna nuvolada, però per fer bonic. Ara mateix, al Besa 3 graus al Parc Natural dels Ports. Cal abrigar-se una miqueta.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del dissabte. El Festival d'Eurovisió celebra avui segurament la seva edició més atípica, marcada per la participació d'Israel i el boicot de diversos països, com Espanya, Eslovènia, Irlanda, Islàndia i també els Països Baixos, precisament el dia que Israel, el gran protagonista d'aquesta polèmica, ha matat 7 persones al sud del Líban, malgrat que Teheran i Beirut han pactat allargar l'alto el foc 45 dies més. En aquest context, Àustria acollirà la 70a edició del festival, immers en una crisi de credibilitat. La xifra de països que hi competeixen aquest any és la més baixa des del 2004. Espanya va ser el primer a plantar-se després que es confirmés la participació d'Israel, una decisió presa per Ràdio Televisió Espanyola i amb el suport, evidentment, del govern socialista. De fet, aquestes últimes hores, el president espanyol Pedro Sánchez ha insistit que la plantada Eurovisió és coherent i necessària.
3: Por eso España no participa en el Festival de Eurovisión, porque nuestro compromiso con los derechos humanos, con la legalidad internacional, se expresa también a través de la cultura. Cuando Rusia invadió Ucrania, fue apartada del festival y España apoyó esa decisión. Esos principios deben aplicarse también cuando hablamos de Israel.
1: Al boicot s'hi van afegir altres països on el festival tampoc es podrà seguir per televisió. Per la seva banda, Eurovisió insisteix que és un festival apolític, però recordem-ho, el principal patrocinador és Moroccan Oil, una marca de cosmètica israeliana. L'edició d'aquesta nit, que sí que es podrà seguir pel canal de YouTube del festival, arriba amb la incògnita de si un any més Israel tornarà a arrasar el televot, com ha passat aquests últims anys. De fet, en aquest sentit, la polèmica està servida perquè una investigació recent del New York Times destapa una campanya del govern israelià per incentivar de manera fraudulenta els vots. De fet, fa un parell de dies Eurovisió va obligar la delegació d'aquest país a esborrar un vídeo on el cantant demanava el vot massiu. Es tracta de Noam Betan, el representant d'Israel d'aquest any, que defensarà la cançó Michel. Alors je danse, danse avec les mots, tu me verras rire, rire à nouveau. És quarta a les apostes, al darrere de la gran favorita, Finlàndia. I també d'Austràlia, que participa al festival des del 2015, aquest any amb la cançó Eclipse. O altres propostes més desenfadades, com la grega Ferto. Bé, com sempre, tot sona, si fa o no fa de la mateixa manera. En tot cas, la música compartirà protagonisme amb les protestes, potser no dins de l'estadi, però sí fora. Aquest migdia hi ha convocada una manifestació al centre de Viena, la ciutat que acull Eurovisió, i diverses organitzacions pro-palestines austríaques també han organitzat un festival alternatiu sota el títol, sota el nom, No hi ha escenari pel genocidi. Tot plegat la mateixa setmana que Israel ha fet notar el seu malestar, en aquest cas amb el Barça, després que Lamine Yamal onegés una bandera palestina a la rua de celebració pel títol de Lliga. El de Rocafonda no s'ha pronunciat verbalment sobre el conflicte, però sí que ho ha fet simbòlicament en un gest que ha reobert l'etern debat de si els futbolistes, els esportistes, en definitiva, s'han de posicionar sobre qüestions polítiques. Aquesta setmana, l'entrenador blaugrana Hansi Flick picava el crostó a Lamine Yamal pel seu gest.
4: A mi són coses que normalment no m'agraden. Ho he parlat amb ell, però té 18 anys, i si és el que vol, doncs és la seva decisió. Quan veig la gent pel carrer amb llàgrimes als ulls, molt emocionats, estaven molt contents d'haver guanyat la segona lliga consecutiva, i demostra per què som aquí, per fer feliç a la gent. To make the
1: people happy. Però l'estrella blaugrana no és ni de bon tros l'únic futbolista a trepitjar l'ull de poll. Sense anar més lluny, aquest any, el futbolista del Real Madrid, Kylian Mbappé, en parlàvem fa uns instants a la portada, ha demanat votar contra l'extrema dreta.
5: Estem davant d'un moment molt important per la història del nostre país. Els extremistes són a les portes del poder. Ens hem d'identificar amb els nostres valors, que són la diversitat, la tolerància, el respecte, I això és innegable.
6: Eso es indéniable.
1: En el cas de Mbappé, amb l'enfadament posterior, evidentment, de Marine Le Pen i companyia. Per cert, un altre és blaurana, Íñigo Martínez, ha comentat el post d'Instagram de la Mínia Mal, on ensenya la bandera de la discòrdia, l'ha contestat amb dues emoticones, una bandera de Palestina i un aplaudiment. Precisament, Íñigo Martínez l'any passat també es va veure immers en la polèmica, en aquest cas per lluir durant la rua del Barça, una estelada, com t'ha fet també ha fet aquesta setmana, aquests dies, Robert Lewandowski. Doncs bé, després de la polèmica, Íñigo Martínez va reconèixer que combregar amb algunes idees independentistes és compatible amb jugar amb la selecció espanyola.
7: Pero eso no quiere decir de que yo esté, como estoy a favor de la independencia o les arrope en cierta forma o en ciertos aspectos, que no quiere la selección, ni mucho menos.
1: Si parlem de futbolistes que s'han posicionat políticament, qui no va dubtar a renunciar a la selecció espanyola en el seu moment va ser Oleguer Presas. Mentre era jugador en actiu, es va pronunciar diverses vegades a favor de la independència de Catalunya i l'abril del 2005 va dedicar el seu únic gol amb la samarreta del Barça a un noi de 14 anys detingut a Sabadell per haver enganxat un adhesiu contra l'alcalde. Ho va argumentar d'aquesta manera, en aquest cas, al Matí de Catalunya Ràdio.
8: Hi ha una violència feixista, una violència feixista potser més accentuada que altres ciutats.
1: Tu, per exemple, et consideres antisistema?
8: Sí, la veritat és que em considero bastant antisistema. No m'agrada massa doncs, el funcionament regit a través doncs, dels diners i dels interessos econòmics.
1: Ha plogut des d'aleshores, aquí ho l'hagué preses amb Antoni Bassas. Sobre futbolistes que es posicionen políticament i sobre la polèmica que envolta aquesta edició del Festival d'Eurovisió, avui en parlarem a la tertúlia del suplement amb Eduard Voltes, Olga Ruiz, Antoni Salong, Marta Monforte i també hi sumarem el Jordi Brascó des de Tel Aviv amb els eurofans que seguiran un Festival d'Eurovisió, de nou, com dèiem, marcat per la polèmica. Precisament aquest mateix cap de setmana Israel ha matat 7 persones al sud del Líban malgrat que els dos països han pactat allargar l'alto el foc 45 dies més. Ho van anunciar ahir als Estats Units on s'han reunit les dues delegacions per intentar posar fi al conflicte. Demà s'acabava aquesta treva entre Israel i el Líban que es tornaran a reunir a principis del mes que ve a Washington, que fa de mediador. Però sobre el terreny Israel no ha cessat els atacs contra Hezbollah al sud del Líban i des de l'inici de la treva ha matat almenys 400 persones. 3 de les últimes víctimes mortals són paramèdics que han mort en bombardejos israelians contra 2 centres sanitaris libanesos. La milícia xiita de Hezbollah, que no reconeix l'acord d'alto el foc, també ha matat diversos soldats israelians. El conflicte a l'Orient Mitjà ha estat un dels principals temes de conversa en la visita de Donald Trump a la Xina, on s'ha reunit amb el seu homòleg Xi Jinping. El president nord-americà acaba de tornar del viatge oficial i ja se li ha obert un nou front, ara europeu. El canceller alemany Friedrich Merz ha tensionat encara més les relacions amb Washington després d'afirmar que no enviaria els seus fills a estudiar o a treballar als Estats Units en l'actual context. El comentari l'ha fet aquestes últimes hores davant d'un grup d'estudiants catòlics. Merz, en hores baixes pel que fa a la popularitat, també ha reconegut que el seu missatge no acaba d'arribar de quallar entre els alemanys. Des de Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
9: Bon dia. Quan encara no s'ha oblidat la darrera patinada de Merz criticant a Donald Trump per la intervenció a l'Iran davant d'un grup escolar, aquest divendres la situació pràcticament s'ha repetit. En una altra trobada amb estudiants, el canceller s'ha permès un altre comentari potser massa sincer.
10: Jo als meus fills no els recomanaria que anessin als Estats Units per formar-s'hi i treballar-hi. Simplement perquè allà s'hi ha desenvolupat un clima social molt concret.
9: Conscient que la seva popularitat està sota mínims, Friedrich Merz ha reconegut un cop més que alguna cosa falla en la seva comunicació. No entén com les seves propostes, que han inclòs importants retallades, per exemple, en sanitat pública, i que ha dit són les correctes, no aconsegueixen arrossegar els alemanys.
1: De tornada cap a Washington, fa poca estona Donald Trump ha anunciat que els Estats Units han matat el número 2 d'Estat Islàmic en una operació militar a Nigèria. En un missatge a la seva xarxa social, el president nord-americà s'ha felicitat per una missió complexa i ha agraït la tasca de Nigèria en l'operació antiterrorista. El comandament mort és Abul Bilal al-Munki, considerat el segon líder de l'organització terrorista a nivell mundial. Aquest no és el primer atac mortal que Trump ordena contra presumptes membres d'Estat Islàmic a Nigèria, a qui ha acusat de perseguir cristians al país africà. El president nord-americà ha denunciat en reiterades ocasions que els cristians hi afronten literalment una amenaça existencial. Primers passos per desencallar els pressupostos. Els primers de Salvador Illa, el govern català i espanyol es reuniran dimecres de la setmana que ve a Madrid en una reunió bilateral. Sembla que la setmana que ve sí que és la definitiva. L'objectiu és que la Moncloa validi els acords en infraestructures que s'estan tancant el PSC i Esquerra Republicana. Les claus d'aquest pacte són impulsar l'anomenada línia orbital ferroviària que unirà el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona. L'acord també inclou els mecanismes per assegurar que es compleixin aquestes i altres inversions de l'Estat a Catalunya. L'oposició ho considera una presa de pèl i demana prioritzar Rodalies. Sentim la cap dels comuns al Parlament, Jèssica Albiach, i Salvador Vergés de Junts en declaracions a l'hemicicle de 3Cat Info.
11: Malgrat que és molt bona notícia, les obres duraran fins al 2040. Per tant, nosaltres el que sí que fem és centrar-nos per resoldre aquests problemes de la xarxa de Rodalies.
12: A un usuari de Rodalies que li estiguis parlant de que ara tu has acordat una línia orbital que li donarà solució d'aquí 15 o 20 anys, em sembla que és una autèntica presa de pèl.
1: En qualsevol cas, el govern voldria tenir aprovats els pressupostos abans del mes d'agost i, de fet, el president Salvador Illa s'ha mostrat optimista amb els avenços fets fins ara. Això sí, ha evitat encara cantar victòria. A Los Angeles, enviat especial Albert Prat. Què tal? Bon dia.
13: Què tal? Bon dia. Sí, durant tota la gira, Salvador Illa ha mesurat molt les paraules i no s'ha atrevit a donar res per fet, perquè a ningú se li escapa que encara no fa 3 mesos es va veure forçat a retirar els pressupostos per evitar una derrota al Parlament. Aquest cop, però, creu que va de debò.
14: Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi hauria els pressupostos. Jo us puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança que les coses aniran bé i que, per descomptat, un gran país com Catalunya anirà bé tenir pressupostos si és que acabem assumint un acord amb Esquerra Republicana.
13: Mentre el seu gabinet acaba de tancar l'agenda de la setmana que ve, el president ha acabat la ruta per Califòrnia reunint-se amb grans productores com, per exemple, Disney, Lionsgate o Infinity Ward, la creadora del famós videojoc Call of Duty, sense donar cap pista, apuntat que tenen alguna idea entre mans.
14: Moltes d'elles ja estan treballant a Catalunya i, si es tracta de reforçar aquests llaços. Algunes ens han expressat alguns projectes més a mig termini que treballarem per veure si es fem realitat.
13: I avui, abans de marxar de Hollywood, també es reunirà amb la productora de la família Obama per vendre el potencial del Catalunya Media City, el hub audiovisual que s'està construint a les 3 xemeneies del Besòs.
1: Gràcies, Albert. Per cert, en el marc d'aquest viatge als Estats Units, la cadena de televisió nord-americana CNN ha entrevistat aquesta matinada el president Salvador Illa. El president ha defensat que cal regular el mercat de l'habitatge i limitar els pisos turístics davant l'impacte dels nòmades digitals a Catalunya.
15: Estem desenvolupant polítiques d'habitatge molt agressives per impulsar l'oferta. I també estem prenent algunes decisions per regular el mercat de l'habitatge. Volem generar prosperitat, però creiem que aquesta prosperitat ha de ser compartida. I l'habitatge és una qüestió clau per nosaltres. Qui ho faràs?
1: Un 8:15 del matí, en aquest context de negociació dels pressupostos i després d'una nova setmana de vagues, avui el sindicat educatiu USTEC convoca el seu Consell Nacional. La portaveu del sindicat, Iolanda Segura, creu que el preacord dels nous pressupostos és una oportunitat per aconseguir millores salarials i desencallar el conflicte. Tot i així, lamenten que Esquerra i els comuns hagin obviat l'educació com a prioritat a l'hora d'aprovar els comptes.
16: Hem demanat als grups polítics que pressionessin, sobretot perquè poguéssim desencallar el conflicte i que els pressupostos ja introduïssin aquestes partides pressupostàries necessàries per donar resposta a les necessitats educatives i laborals. Però, clar, a partir d'aquí, tant de bo, eh? Estem a l'expectativa.
1: El Departament d'Educació i els sindicats es reuniran dimecres que ve a la Conselleria per mirar de desencallar les reivindicacions dels docents, que ahir també van tancar una setmana de protestes arreu del país. Les mobilitzacions es van concentrar a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran. Des de la Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
17: Ha estat una jornada amb manifestacions com la de Lleida amb unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, o la de la Seu, i talls de carretera al Segrià, a l'Alta Ribagorça i a la C-16, al túnel del Cadí, que unes 200 persones han tallat totalment durant prop de 2 hores, coincidint amb l'inici del cap de setmana. Tot plegat l'endemà d'una reunió sense acord entre el departament i els docents, que han tornat a reclamar millores salarials, menys ràtios a les aules i més recursos per l'educació inclusiva. Els sindicats celebren l'èxit de les mobilitzacions i avisen que no s'aturaran. Marisol Salvador és portaveu de l'USTEC a l'Alt Urgell.
18: Necessitem que el govern ens escolti, perquè l'acord del març no va servir per res, no poden enquistar més el problema.
17: La jornada de vaga d'aquest divendres a Lleida, a l'Alt Pirineu i l'Aran ha tingut un seguiment del 18%, segons el departament, mentre que els sindicats eleven aquesta xifra fins al 50%.
1: Al País Valencià els docents també protesten, de moment mantindran la vaga indefinida. Ahir mestres i professors van protagonitzar una manifestació històrica amb més de 35.000 persones al centre de València. I per si no n'hi havia prou, nova vaga de Rodalies a la vista. Els sindicats UGT i Comissions Obreres han convocat dos dies de protestes el 27 de maig i el 5 de juny, que coincidiran amb la vaga dels professors, també. Pau Mercè, de Comissions, reclama més personal, sobretot interventors, per motius de seguretat.
19: S'ha perdut totalment la figura de referència que ajudava l'usuari i que posava ordre als trens. Aquesta falta de plantilla es tradueix directament en falta de seguretat. Els treballadors patim agressions físiques i verbals gairebé diàriament, i els passatgers viatgen amb una sensació total de desemparament.
1: Doncs parlant de trens, les línies de Rodalies R2 i R2 Sud guanyaran capacitat a partir de la primavera que ve. Serà quan acabarà l'obra de la nova configuració de vies que es fa a l'estació de Castelldefels. S'evitaran encreuaments de vies que alenteixen les circulacions a la línia del Garraf i guanyarà espai per estacionar més trens. En Joan García ha anat a veure aquests treballs.
20: L'estació de Castelldefels, un dels punts de la xarxa per on passen més trens i que actua com a semicapçalera post-trens de l'R2, passarà de tenir 5 a 7 vies. El més important és que els trens que acaben i reboten en aquesta estació ocuparan les centrals i no interferiran el pas dels que continuen cap al sud, que es desplacen cap a les vies dels extrems. Aquest problema fins ara ha obligat a tenir trens esperant en estacions, mentre a Castelldefels es feien maniobres d'inversió de la marxa. A part d'escurçar el temps d'ocupació de vies i guanyar més capacitat, a Castelldefels hi podran estacionar més trens en cas d'alguna incidència. També s'hi posen 2 quilòmetres de pantalles acústiques per mitigar el soroll i es construeix un nou pas inferior entre andanes que millora l'accessibilitat. A banda d'aquesta obra, la sotsdirecció d'operacions d'ADIF continua treballant en 90 punts d'estabilització de trinxeres arran de la borrasca Harry del gener, entre altres actuacions ja previstes al pla de Rodalies.
1: Passen 4 minuts d'un quart de 9 del matí. És un cap de setmana marcat també per les eleccions d'Andalusia. Jornada de reflexió a Andalusia abans de les eleccions de demà, on el Partit Popular aspira a governar en solitari i el PSOE necessita sobreviure. Es tanca d'aquesta manera una campanya que ha estat marcada de nou pels atacs del Partit Popular a Catalunya. Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats.
21: El PP li va de pocs vots dependre de Vox o deslliurar-se'n i volen de totes arribar a la majoria absoluta i poder governar en solitari. Per l'últim impuls, Juanma Moreno Bonilla ha jugat la carta contra Catalunya.
22: El día siguiente al 17 de mayo ya empiezan las cesiones al separatismo catalán. No lo podemos permitir.
21: Bones previsions per al PP que contrasten amb la inquietud del PSOE. Pedro Sánchez ha sortit al rescat de María Jesús Montero. Necessiten mobilitzar a tots els que els voten a les espanyoles per evitar la pitjor derrota dels socialistes a Andalusia.
23: En Andalusia hay mucha gente que yo sé que cuando lleguen las generales van a votar al Partido Socialista. A todos ellos les pido que este domingo se movilicen y voten a María Jesús Montero y al Partido Socialista.
24: Los que defendemos los servicios públicos somos más. Si votamos, ganamos.
21: Montero és l'aposta de Sánchez i el líder del PP augura que demà pot ser l'inici del final del president espanyol si el PP s'imposa.
25: Este voto vale por dos. Vale para que Juanma tenga una mayoría estable y para cambiar el gobierno de España.
21: Les eleccions andaluses també posen a prova a Vox. Es veurà si l'extrema dreta s'estanca o si torna a ser clau.
1: Gràcies, Paula. Per cert, el president del govern espanyol, que aquests dies és Andalusia, ja és el segon president més longeu al càrrec amb 2.906 dies, gairebé 8 anys. A la Moncloa, 2 dies més que José María Aznar. Només el supera Felipe González, que amb 4 mandats consecutius entre els anys 1982 i 1996 va passar 13 anys, 5 mesos i 3 dies al capdavant del govern espanyol. Encara en la crònica política, en aquest cas a Barcelona, l'elecció de l'alcaldable de Junts per les municipals de l'any que ve sembla que ha entrat en un laberint. L'actual líder municipal, Jordi Martí Galbis, ha comunicat a la direcció del partit que vol optar a ser candidat, tot i que no és el preferit de la direcció encapçalada per Carles Puigdemont. Els detalls, Jordi Corbalan.
0: Com va avançar Catalunya Ràdio, Jordi Martí ha comunicat al secretari general del partit, Jordi Turull, que aspira a ser alcaldable, tal com ja deixava entreveure setmanes enrere.
2: Estic a disposició del partit i continua havent-hi la mateixa situació, no ha canviat res.
0: Per tant, qui va ser mà dreta de l'alcalde Trias manté el pols i no farà el pas al costat que desitjaria la direcció del partit per evitar unes primàries amb Josep Rius, el preferit de Waterloo. De moment no s'ha constituït la comissió electoral, tot i que fa poc el número 2 del partit, Jordi Turull, es va comprometre a designar candidat abans de l'estiu.
3: És una decisió que no ha de trigar massa. Sí, la idea és que abans de l'estiu, sí.
0: Ara la direcció juntaire haurà de decidir si activa les primàries o planteja el nom d'un candidat a la militància. Dues opcions que recull el reglament intern.
1: Un quart i mig de nou del matí. Atenció a aquesta notícia que vam conèixer ahir a la tarda vespre i que avui, a partir de les 10, protagonitzarà l'Hora Negra de la Maica Navarro. Detingut a Lleida, Dino Marcello. Potser aquest nom us diu alguna cosa. És un home de 56 anys que feia un mes, tot just un mes, que havia sortit de la presó de Ponent. El mateix centre penitenciari ja havia alertat, de fet en vam parlar quan es va produir aquesta sortida, el mateix centre penitenciari havia alertat de la seva perillositat i del seu alt risc de reincidència i aquest cop ha atracat un supermercat a punta de pistola al barri de Lleida de Pardinyes. Els fets van passar ahir la tarda quan l'home va intentar assaltar l'establiment amb una arma de foc, però va acabar fugint sense emportar-se res i sense causar ferits. Dino Marcello complia condemna des del 2021 per dos assalts violents en supermercats a Lleida. Abans havia complert condemna ja de més de 20 anys per dos assassinats, un intent d'homicidi i diversos atracaments. Com dèiem, a partir de les 10, la història de Dino Marcello avui a l'Hora Negra de la Maica Navarro. A Montserrat, reunió per debatre sobre l'escalada i la seva regulació en espais naturals. Professionals del sector, Mossos d'Esquadra, agents rurals i bombers es trobaran avui per analitzar diverses qüestions al voltant d'aquesta activitat lúdica i esportiva, entre altres el canvi climàtic a la muntanya i el seu impacte després del despreniment de pedres que va causar la mort d'una parella d'escaladors ara fa un mes a Can Jorba, al terme del Bruc. Xavier Aparicio, gerent del Patronat de la Muntanya de Montserrat, en declaracions a Catalunya Ràdio.
4: Segurament formarà part de les conclusions i el canvi climàtic per l'orografia, doncs hi ha determinats llocs que la caiguda de pedres és més possible.
1: Per la seva banda, Eduard Sánchez, sergent dels GRAE, adverteix sobre les dificultats que implica escalar Montserrat.
5: El terreny del voltant, després d'un episodi de pluja com hem tingut, doncs el terreny és més inestable, hi ha animals salvatges, hi ha moltes cabres que passen per dalt, poden tirar rocs, poden tirar coses.
1: Tot i ser un esport de risc, les últimes dades dels bombers mostren una tendència a la baixa pel que fa als rescats d'escalada. L'any passat només se'n van fer 9, la segona xifra més baixa de l'última dècada. I quan falta ja menys d'un mes per la visita del Papa a Barcelona, trobar allotjament a la capital catalana s'ha convertit en una quimera. Els hotels que encara tenen disponibilitat han apujat preus. El Grand Hyatt, per exemple, ha augmentat un 80% respecte a una setmana normal i l'Hotel Vela també s'ha disparat. Si entreu a la pàgina web del Vela, veureu que la nit del 9 al 10 de juny costa el mòdic preu de 1.500 euros, quan la setmana anterior el preu oscil·la al voltant dels 400 euros la nit. Marian Muro, directora general d'Apertur, perdoneu que se m'escapi el riure, 1.500 euros per dormir una nit d'hotel. Explica que el 97% dels prop de 10.000 apartaments turístics de Barcelona ja estan reservats.
6: És una visita que arrastra una demanda que són moltes famílies o casals catòlics de gent jove que venen per veure el Papa i és clarament el target del nostre allotjament.
1: Segons dades del portal de reserves Booking, la demanda d'allotjament a Barcelona ha crescut prop d'un 30% respecte al juny passat. La Generalitat vol formar tots els seus professionals públics perquè incorporin la intel·ligència artificial a la feina diària. L'administració catalana ha engegat un programa formatiu sobre la intel·ligència artificial que arribarà a les 250.000 persones que hi treballen. Joan Vilaplana.
26: La proposta inclou la posada en marxa de l'Escola d'Agents Digitals, amb l'objectiu que aquest any 2026 es formin un centenar de professionals perquè puguin desplegar la intel·ligència artificial en el dia a dia dels seus equips. Durant la primera sessió del projecte, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha deixat clar que la IA no substituirà cap lloc de feina públic.
7: Envia un missatge clar. La IA no substituirà a ningú, però també volem un ús massiu de la IA per fer més eficients els nostres processos, perquè volem alliberar tasques perquè tinguem treballadors tractant directament amb les persones, amb les empreses, amb el conjunt de la ciutadania.
26: La iniciativa s'emmarca en l'estratègia del govern per reformar l'administració i millorar els serveis públics. Segons el Departament de la Presidència, es tracta del programa formatiu més ambiciós i de més abast que s'ha impulsat mai a la Generalitat.
1: La Fundació Puigverd de Barcelona ha assolit la fita històrica de 3.000 trasplantaments renals al llarg de la seva trajectòria, un èxit que reflecteix l'evolució de la cirurgia, els tractaments i la donació d'òrgans a Catalunya. Els especialistes destaquen l'augment dels donants vius i els avenços mèdics que han permès operar pacients cada vegada més grans i amb més complexitat clínica. La doctora Carme Facundo és nefròloga i responsable de la unitat de trasplantament renal de la Fundació Puigverd.
8: Hem millorat resultats, hem après a manegar els fàrmacs immunosupressors, hem après a ajustar medicació, sobretot hem après que el trasplantament és la millor opció per tot pacient que està amb insuficiència renal crònica. I una altra cosa en la que hem avançat durant aquests últims anys és en l'utilització del donant viu.
1: 2:02, ara la música. No cal ni que la canti el Gerard Quintana. Sopa de Cabra va donar el tret de sortida a la gira dels 40 anys amb un concert a la Sala Resmates de Barcelona, que va servir també perquè tot el públic coregés algunes de les cançons més emblemàtiques. Avui repeteixen l'experiència amb totes les entrades exaurides. Entre els assistents, el Marc Ruiz.
9: Sopa de Cabra ha fet tremolar la Sala Resmatàs davant d'un públic endolladíssim. La banda de Gerard Quintana i Josep Tió estan en plena forma, acompanyats per una corista de luxe, Bet Rodergues, i en una sintonia total amb la pista. I el primer impacte arriba de seguida amb el carrer dels Torrats i poc després una cançó que van estrenar aquí. Podràs cridar el meu nom si et quedes. Si et quedes amb mi, una arma d'amor contra tant d'odi, diu Quintana. Aquesta sala és especial per Sopa. I van gravar el Ben Endins, el seu primer disc en directe, quan encara era la Celeste, i el Bona nit malparits, un disc que van fer quan pensaven que plegaven. El Boig de la ciutat torna a encendre la sala, que canta a ple pulmó. És la primera cançó que van escriure a quatre mans, Quintana i Tió, i avui continua sent un himne, un altre antídot contra la foscor i el pas del temps. Els teus somnis. És els meus somnis, que fa brillar la cara dels fans i els treu dècades de sobre. I passen els himnes com Mai trobaràs. Mai. No tinguis pressa o l'Empordà. Sopa de Cabra és molt més que una banda. Per Gerard Quintana són més que una colla d'amics.
10: Com podem ser amics si som quasi família, no?, per dir-ho d'alguna manera.
9: Després de 40 anys, Sopa de Cabra ha escrit bona part de la banda sonora de les vides dels seus fans i han donat context a les seves emocions més intenses.
1: I ara marxem fins al Festival de Canes.
11: We have decided to give to John Travolta a Palme d'Or.
1: Aquest és el moment en què el Festival de Cinema de Canes va anunciar per sorpresa la Palma d'Or honorífica a John Travolta, o també John Travolta. L'actor nord-americà és al festival per presentar la seva primera pel·lícula com a director, i a banda d'ell, a les últimes hores també han estat protagonistes dos noms més, John Lennon i Eric Cantona. A Canes hi tenim l'enviat especial Marc Garriga. Marc, què tal? Bon dia.
12: Bon dia. John Travolta ha recollit entre llàgrimes la Palma d'Or honorífica no anunciada i dient que per ell té més valor que l'Oscar. Recordem que té dues estatuetes de l'Acadèmia de Hollywood com a actor protagonista, per Pulp Fiction i per Febre del dissabte nit. Així doncs, la pel·lícula que ha vingut a presentar, Ven a volar conmigo, ha passat a segon terme. A les últimes hores també s'ha estrenat el documental John Lennon, The Last Interview, on Steven Soderbergh, el director d'Ocean's Eleven, ha recuperat l'última entrevista que se li va fer a l'ex-Beatle poques hores abans de la seva mort. Una entrevista de ràdio fantàstica. Llàstima que Soderbergh ho embruta tot amb unes imatges creades amb intel·ligència artificial absolutament indignes. També s'ha presentat el documental sobre Cantona, que ajuda a entendre com un dels millors jugadors de futbol de la història és alhora un dels pitjors exemples de comportament en un terreny de joc, i l'ex del Manchester United ha dit a la pel·lícula que no es penedeix de res, però això sí, s'ha emocionat al final de la projecció perquè explica que sota aquesta aparença de tipus dur diu que té un cor molt tendre.
1: Catalunya es prepara per viure una nova edició de la Nit dels Museus. Des de les 7 de la tarda fins a la 1 de la matinada, desenes d'equipaments d'arreu del país obren les portes de manera gratuïta avui amb una oferta que va més enllà de les col·leccions habituals. Montse Mas.
13: A Barcelona i l'àrea metropolitana hi participen 94 centres amb novetats, com l'obertura del Gran Hotel Bàrcino, o espais renovats, com els que repassa Montse Torres, coordinadora de museus municipals.
14: La Casa de l'Aigua, Fabra i Coats, o el Centre d'Interpretació del Castell de Montjuïc. De fet, hi ha activitat, tallers, concerts.
13: Enguany, la programació posa el focus en el públic jove i inclou concerts, teatre, tallers...

0: perquè obre les portes al Fantàstics. És la nova experiència immersiva del Super 3, un recinte de 2.000 metres quadrats al carrer Rosselló 485 de Barcelona, on us podreu convertir en els protagonistes d'una aventura conduïda per algun dels personatges més mítics del canal. Els nens i nenes de 2 a 12 anys poden gaudir i fer un recorregut immersiu d'una hora que reivindica el poder dels contes i la imaginació. Rosa Romà és presidenta de 3CAT.
1: Després de 35 anys del Super 3, Fantàstics és un projecte totalment estratègic perquè ens permet apropar tot aquest imaginari amb el qual hem connectat amb la infància, amb una presencialitat que els permet tocar, que els permet jugar i que els permet, per tant, fer créixer la seva imaginació en llengua catalana.
0: El Fantàstics està conduït per personatges del Super 3 com el Titó, el Mic,
2: mira quin arbre més gros, 5 segons,
0: o Ladybug. També noms dels contes clàssics com el Patufet, Sant Jordi i el Drac, o els protagonistes de La Volta al Món en 80 dies. Aquest cap de setmana, els supers afortunats que han guanyat el concurs del Club Super 3 seran els primers a viure aquesta experiència amb les famílies. La resta s'haurà d'esperar fins al 22 de maig, dient que la fàbrica de la imaginació del Super 3 obrirà al públic en horari de dilluns a divendres de 5 a 8 de la tarda, i els caps de setmana i els festius de 10 del matí a 8 del vespre. A partir del mes de setembre, el Centre Fantàstics inaugurarà un teatre per espectacles familiars. Les entrades estaran a la venda per internet a un preu de 16 euros pels adults, 11 als nens i 9 als socis del Super 3. Amb motiu del Gran Premi de MotoGP, de seguida els esports, els detalls amb el Biel Cadilla, al circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló, el Servei Català de Trànsit posa en marxa aquest cap de setmana un dispositiu especial. Es preveu que 580.000 vehicles surtin de l'àrea de Barcelona durant el cap de setmana. Hi haurà circulació complicada, sobretot als voltants del circuit i, concretament, en alguns trams de l'AP7. Es preveuen mesures especials a les sortides 133, 136 i 138 d'aquesta autopista. També hi pot haver complicacions en altres vies, com la C-17, la C-33, la Ronda Sud de Granollers i la C-35, que tindrà restriccions i desviaments de vehicles passants. A més, la pluja, que no tenim clar encara si n'hi haurà o no n'hi haurà, perquè el Tomàs Molina deia que en principi sol avui, no? Ara ho repassarem. Veurem si la pluja acaba complicant més aquesta mobilitat, que sempre que hi ha Gran Premi, doncs, es necessita paciència també per arribar al circuit. De seguida, uns esports marcats per la prèvia d'aquesta final de la Copa de la Reina aquest vespre, en què el Barça de Pere Romeu pot sumar el tercer títol de la temporada.
3: El suplement, amb Roger Escapa.
4: Origen, sabor i qualitat certificada. Oli d'arbequina verge extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues. No tots els olis són iguals. Si ho prefereixes, te'l portem a casa. Més informació a www.olideoplesgarrigues.com.
5: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
6: A Capravo estem de celebració. El Club Capravo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ara ho celebrem acumulant un 3% de descompte extra en els productes en oferta assenyalats. Només amb la targeta Club Capravo. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
7: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
8: La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimo-pesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa-te'n a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: Només fins al 17 de maig, setmana d'internet del Corte Inglés.
10: Que no et pari res. Descarrega't l'app del Corte Inglés i compra fàcilment i amb comoditat.
9: Aprofita fins a un 30% de descompte en moda, accessoris, sabateria, llar, esports, electrodomèstics, de tot i més.
10: I fins a un 20% en electrònica.
9: Tota la nostra web i app.
10: Descarrega't la nostra app i aprofita els avantatges.
9: I els descomptes de la setmana d'internet del Corte Inglés.
11: A la Salle Campus Barcelona, el teu talent té premi. Vine a l'Open Day el 21 de maig i coneix de prop el campus, els graus en enginyeries i totes les oportunitats que t'hi esperen. Beques per talent, projectes reals amb empreses i un networking internacional. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull.
12: Ja som 11 milions els socis del...
13: A Carrefour continua la festa amb els preus imbatibles.
14: Sí, com el 20% de descompte en tots els pernils. Com el pernil Legado Ibérico a 169 euros i t'endús 34 euros en un cupó...
13: Que et dona per molt. Fins al 17 de maig.
3: Catalunya Ràdio.
15: Som 3CAT.

0: Som 3CAT.
1: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
2: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
3: Apunt semàfor, comença la cursa de MotoGP.
4: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
5: Aquest cap de setmana, el Gran Premi de Catalunya.
6: Això pot ser frenètic.
5: El dissabte, la cursa sprint, i el diumenge, la cursa de Gran Premi.
4: Els caps de setmana, Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
5: Aquest cap de setmana, Gran Premi de Catalunya.
4: Dissabte a les 3, la cursa sprint per Catalunya Ràdio. I diumenge, a 3:15, la cursa del Gran Premi, també a l'antena de Catalunya Ràdio. Univers MotoGP.
7: Perquè el Mundial és nostre.
8: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.

0: El Barça de Pere Romeu opta avui al seu tercer títol de la temporada.
1: Mira el rellotge. Marta Huerta de Aza. I després del xut de Lola Gallardo, xiula el final del partit. El Barça...
0: Això passava fa un any amb el Pere Escobar, encara que gaudeixi d'una enorme jubilació, si és que ens està sentint a aquesta hora, però potser el més probable és que estigui dormint o jugant a golf, que també li agrada molt jugar a golf. Un dissabte al matí també fa cara d'estar, per exemple, practicant el seu swing, es diu? Sí. Les blaugrana busquen repetir la victòria de la final de la Copa de l'any passat. De fet, es tornen a enfrontar el mateix rival, l'Atlètic de Madrid, el qual van guanyar per 2-0 amb dos gols de Clàudia Pina.
1: Encara Brooks, corrent per la banda dreta, treu una centrada màgica. Brooks era fat difícil, ara prova el xut, Pina i gol!
0: Amb la Lliga i la Supercopa al Sarró i amb la final de la Champions a l'horitzó, dissabte que ve a Oslo contra el Lió, les de Pere Romeu juguen aquest vespre a Gran Canària a la final de la Copa de la Reina, Biel Cadilla.
2: Sí, el Barça buscarà aixecar el trofeu per tercer any consecutiu i ampliar encara més un palmarès en què ja figuren 11 competicions del CAO. La capitana del Barça, Marta Torrejón, vol que l'equip ofereixi la seva millor versió.
3: Tenen una molt bona oportunitat per guanyar un títol aquesta temporada i nosaltres, al final, com sempre dic, ens centrem en nosaltres. Serà un gran partit, vindrà molta gent, que amb això estem molt agraïdes i esperem donar el nostre 100% perquè arribem en molt bon moment.
2: En l'horitzó, la final de la Champions de dissabte que ve a Oslo contra el Lió, per això el tècnic blaugrana ha decidit reservar Caroline Graham-Hansen, que es recupera d'una lesió. Pere Romeu analitza així el rival matalasser.
4: M'imagino un Atlético fort en fase defensiva, de voler buscar molt, molt, molt el contraatac, i un Atlético que, si no tens la humilitat suficient per pressionar-les, és un equip que et surt bé, té jugadors al mig del camp, bona capacitat ofensiva i bones passadores, per tant, haurem de ser super, super agressives.
2: Aquest Barça Atlètic de Madrid el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio i també es podrà seguir per TV3.
0: Més futbol, encara cueix a la delirant roda de premsa de Florentino Pérez. El sindicat d'àrbitres ha presentat un escrit al comitè de competició on demana que s'obri un expedient disciplinari al president del Madrid per aquestes declaracions.
5: Solo he ganado 7 Champions, es que es poca, ya lo sé, y 7 ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado? Lo dijo el instructor. Corrupción sistémica durante 2 décadas. Y siguen siendo los mismos árbitros.
0: Els àrbitres demanen que el club blanc i el seu president facin un comunicat de disculpa arran d'aquestes declaracions contra els àrbitres pel cas Negreira.
2: Sí, i mentrestant el Madrid busca un nou entrenador i hi ha molts números que es materialitzi el retorn de José Mourinho al Bernabéu. Tot i això, el tècnic portuguès admet que té una proposta de renovació del Benfica.
6: Té proposta de renovació del Benfica.
7: He rebut una proposta de renovació del Benfica. No he volgut veure-la, no he volgut saber-ne res, ni analitzar-la. De fet, ho faré diumenge.
6: Jo diria domingo.
2: Per cert, que encara en relació amb el Madrid, Militao ha fet un comunicat a les xarxes socials on nega les informacions que el relacionen amb la contractació de noies de companyia juntament amb Vinícius. El central brasiler demana que, si l'acusen d'alguna cosa, que en presentin proves.
0: Mare de Déu, una darrere l'altra. Sí, sí. I ja que parlàvem de Mourinho, un vell amic seu, el Manchester City de Guardiola disputa avui la final de la CAP contra el Chelsea, i quan un periodista li ha preguntat al Pep si podria ser la seva darrera temporada al City...
8: And so will it make it sad for you that tomorrow's your last visit to Wembley in charge of Manchester City?
9: No way. No way. I have a one-year contract.
0: Doncs diu que encara té un any de contracte i que de cap manera que encara té un any més amb els Citizens. Per tant, es queda, en principi,
2: En principi, sí.
0: Parlem de motor. D'aquí poca estona, a les 9 del matí, arrenquen els entrenaments oficials del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Es transmeten per TV3 sense Marc Márquez, que es recupera de 2 operacions. Totes les mirades es fixen en el seu germà, Àlex.
2: Sí, que va ser el segon millor pilot del dia en els primers entrenaments ahir al circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló. El pilot de Cervera va quedar només 18 mil·lèsimes de Pedro Acosta, però diu que li falta una mica més per poder repetir la victòria de l'any passat al Gran Premi de Catalunya.
10: Per arribar a aquest punt i per ser o tindre el mateix flow o estar al mateix punt on estàvem l'any passat, falta una miqueta. És veritat que ha sigut un dia bastant estrany per condicions que han canviat molt respecte a l'any passat, així que hem d'estar tranquils. Demà hem de fer un pas endavant, falten algunes coses, sobretot confiança davant les curves ràpides, però crec que estem al camí bo. i demà intentarem fer aquell passet endavant que ens falta per poder ser més competitius i sobretot més constants.
2: Els altres pilots catalans, Àlex Rins i Maverick Viñales, hauran de passar per la repesca. Viñales ha reaparegut després de 6 setmanes de baixa per una operació a l'espatlla.
11: En aquest sentit estic molt content, ha sigut molt positiu. Ara em toca adaptar-me a apretar i a la velocitat que toca, però no tinc dubtes que ho farem. De mica en mica tornarem a lloc, però per mi el més important era veure que l'espatlla funcionava normal.
2: Aquest migdia es farà la cursa sprint i demà la cursa s'allarga, totes dues per TV3 i Catalunya Ràdio.
0: I en bàsquet, el Barça ha sortit al pas dels rumors que diuen que ha contactat amb l'entrenador de l'Unicaja, Ivón Navarro.
2: Sí, els mateixos rumors que situen l'actual tècnic blaugrana Xavi Pascual a Dubai de cara a la temporada vinent. En un comunicat, el Barça assegura que només contempla la figura de Pascual per liderar el seu projecte que s'està treballant, diuen, de manera conjunta.
0: A l'NBA, els esports de Víctor Wembanyama s'han classificat aquesta matinada per la final de la Conferència Oest.
2: Sí, s'han imposat els Minnesota Timberwolves per 139-109 amb 19 punts, 6 rebots i dues assistències de Wembanyama en el sisè partit de la sèrie, que han guanyat per 4-2. S'enfrontaran els Thunder d'Oklahoma a la final de la Conferència Oest.
0: Joan Anton Català, què tal? Bon dia.
12: Bon dia, Roger.
0: Què passarà al cel aquesta setmana?
12: Tenim els brillantíssims Venus i Júpiter, que cada dia que passa es van acostant visualment més al cel de l'oest durant la primera part del vespre, i aviso que acabaran formant d'aquí un mes una espectacular parella. I per l'est i a l'alba es va aixecant a poc Saturn.
0: A quina hora ha sortit el sol avui a Canillo, Andorra?
12: A les 6:31.
0: I a quina hora es pondrà?
12: A les 21:09.
0: Gràcies, Joan Anton.
12: A tu.
0: Temperatura a Canillo aquesta hora. Tomàs Molina, bon dia.
13: Doncs 3 graus sota zero.
0: Carai, sí, tu.
13: Sí, cal anar una miqueta abrigat en tot el Pirineu ara mateix. Doncs glaça a molts indrets del Pirineu, o està per sota dels 0 graus una miqueta. Per tant, si aneu al Pirineu o si sou, ara sortiu al carrer, doncs aneu una miqueta abrigats.
0: Molt bé. Què ens espera aquest cap de setmana, més enllà d'aquest fred, que mica en mica s'anirà recuperant també les temperatures, entenc, eh, Tomàs?
13: Sí, a partir de dimarts, dimecres, l'ambient serà molt més suau. De fet, dimecres, dijous, probablement arribarem un altre cop a fregar els 30 graus, però no serà encara moment de canvi d'armari. Ja ho diuen allò, fins al 70 d'abril no et llevis ni un fil. Doncs tornen a baixar després. Per tant, calma, tot i que faci un ambient una miqueta més calorós a mitjans de setmana, però aquest cap de setmana, doncs, serà de sol avui, un dia matí assolellat a la major part de Catalunya. A la tarda, però, tornen els ruixats en àrees del Pirineu amb una cota de neu que se'n va cap amunt, per sobre dels 1.800-1.900 metres ja. Sol en conjunt a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre, fins i tot durant la tarda. Queda una miqueta de tramuntana a l'Empordà i la propera nit i matinada apareixeran ruixats que afectaran sobretot àrees de les comarques del nord de Barcelona, del litoral gironí. A la tarda demà els ruixats tornaran a aparèixer en molts punts del Pirineu i serà demà, un diumenge, de sol en conjunt a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre, i a tot arreu, amb temperatures una miqueta més altes, amb un ambient que a migdia tornarà a ser suau.
0: Gràcies, Tomàs. Aquest és el temps que ens espera en un dissabte en què al suplement hi passaran coses com aquesta. Has tingut una setmana orgàsmica, Eduard, eh?
14: Ja comencem.
15: Ha estat un orgasme tàntric. És aquella consciència de moment únic, que no el tornaràs a viure, aquella cosa de no voler que s'acabi. Això de no voler que s'acabi, que, sisplau, que es peguin ara el Rüdiger i el Camavinga.
16: Mira, no m'emporto comissió, però ho he de dir, perquè la gent es pensa que la Nicolau ha anat a la llotja de Montgat aquest matí i s'ha pagat amb els senyors. No, he anat al Bon Preu Esclat.
0: Ah, molt bé.
16: Dilluns, dimecres i divendres porten peix de llotja de proximitat. Mira, sóc famosa per rajar de tot Cristo. Sempre critico, si us sembla un barrufet rondinaire. Però aquests això ho fan bé.
17: També vas anar a veure l'último de la fila, o no?
0: Allà hi érem. També dic jo que el Joan Callarissa i un servidor baixàvem la mitjana d'edat de les 55.000 persones del públic.
18: Tu quants anys tens?
0: Jo en tinc 37.
18: Ets el més jove de l'estadi.
0: Era el més jove.
18: El segon més jove era jo, 41.
0: No vaig veure ningú més jove que jo.
18: Jo tampoc.
19: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És dissabte 16 de maig del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Donald Trump. He said he's not
1: gonna give military... El president nord-americà ha anunciat que els Estats Units han matat el número 2 d'Estat Islàmic en una operació militar a Nigèria.
0: Salvador Illa.
2: We have developing very aggressive housing policies just to boost the offer.
1: El president de la Generalitat de viatge a Califòrnia es mostra optimista amb l'aval d'Esquerra als pressupostos i en una entrevista a la CNN ha defensat que cal regular l'habitatge davant l'impacte, diu, dels nòmades digitals a Catalunya.
0: Juanma Moreno Bonilla.
3: No es lo mismo gobierno que desgobierno.
1: El líder del PP andalús aspira a governar en solitari i fregar la majoria absoluta. Avui, jornada de reflexió, abans de les eleccions de demà, on el PSOE intentarà evitar la pitjor derrota dels socialistes a Andalusia.
0: Avui també és un dia que es compten tres xifres. La primera és el número 5.
1: Els països que fan boicot a Eurovisió són Espanya, Eslovènia, Irlanda, Islàndia i els Països Baixos, que protesten per la presència d'Israel al festival que celebrarà aquesta nit a Viena la 70a edició.
0: 2906.
1: Els dies que Pedro Sánchez porta la Moncloa es converteix així en el segon president més longeu del govern espanyol, només superat per Felipe González.
0: 40.
1: Els anys de trajectòria de Sopa de Cabra avui ho celebraran amb un nou concert amb totes les entrades venudes a la sala Ras Matàs de Barcelona.
0: Aquestes tres xifres i aquestes noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb l'Eduard Voltes, l'Olga Ruiz, l'Antoni Jalón i la Marta Monforte. Un mateix 16 de maig, en aquest cas del 1996, el Telenotícies de TV3 es va fer ressò d'un curs de cuina a Terrassa dirigit específicament a homes que no sabien cuinar.
4: M'agradaria cuinar, no?, perquè... Al migdia, sobretot, doncs necessito menjar i haig d'esperar la meva dona que arribi per poder menjar. No?
0: Mare de Déu. Una desena de participants d'aquest curset de supervivència no van dubtar a confessar a la Núria Bacardit, en aquest cas, que amb prou feines sabien fregir un ou.
4: Com uns ous ferrats, que això és fàcil, no? O res més, uns espaguetis, també. Sé fer la típica truita amb pan tomàquet i pràcticament res més. El cos de la planxa i els sofregits i tot això no ho havia fet mai.
0: Només van necessitar 8 hores de classe per aprendre nocions bàsiques i deixar de ser un perill davant dels fogons.
4: Mira, la setmana passada em vaig intentar un, patates bullides i una mica de Frankfurt, que sabia que, bueno, la meva dona el feia i va sortir horrorós.
0: El menú del curset, macarrons a la bolonyesa, rossejat de fideus i paella mixta.
5: Demà ja provaré de fer els macarrons, i el dimecres doncs, intentaré fer l'arròs i a veure si...
0: Alguns participants amb perfil baix i d'altres més agosarats.
6: I m'agradaria millor algun dia muntar algun restaurant.
0: Hem obert el micro a les 6, la pagarem a la 1, no ens mourem de la Diagonal 614, però ens podeu escoltar des del Disfrutar, des de les Cols o des del bar on la vostra cita de Tinder us donarà carbassa perquè no us sabeu treure les castanyes del foc.
7: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: A La Vanguardia, el Xavier Mas de Xaixàs diu la seva sobre la visita de Donald Trump als Estats Units, dos líders mundials que no han parlat de nosaltres, sinó d'ells. Marina Laminos.
8: Sí, de Donald Trump a la Xina, on s'ha reunit amb Xi Jinping, dos dels homes més poderosos del món, ras i curt, que no pensen en nosaltres, diu. S'han repartit les seves zones d'influència, però no han dit res sobre la humanitat. Per això es demana, si els dos més poderosos no parlen de nosaltres, qui en parla? Els presidents i primers ministres europeus visiten Pequín sovint, però per parlar del seu interès, no del nostre. Sense anar més lluny, Pedro Sánchez permet a la Xina obrir fàbriques de cotxes a Espanya, un cavall de Troia que pot destruir la indústria automobilística europea. De fet, si Europa tingués una política comuna amb la Xina, podria negociar des de la unitat, però ara mateix cada país va a la seva i, mentrestant, Rússia persisteix. És una Europa oblidada de si mateixa i per això acabem es deixeixar. Quan els homes més poderosos del món ens ignoren i quan els nostres governants tampoc no són capaços de posar-nos en relleu, no tenim més remei que ser nosaltres, els ciutadans, els que alcem la veu per dir que no hi ha futur sense nosaltres, sense homes lliures i generosos.
0: També a La Vanguardia, el Jordi Évole pronuncia sobre la imatge de Lamine Yamal, onejant la bandera de Palestina, un article on, en definitiva, parla de discursos d'odi.
8: Com els que ha patit també aquests dies Amaia Montero, altra vegada al capdavant de l'Oreja de Van Gogh, o també l'actor i director Edu Casanova, que presenta el documental Sidosa, on explica que conviu amb el VIH. Però qui s'ha passat el joc en aquest sentit és Lamine Yamal, ensenyant la bandera palestina. Diu Evole, m'ho expliquen i no m'ho crec. Que una estrella del futbol amb milions de seguidors es fiqui en aquest jardí, ja sigui des de la inconsciència o des de la militància, no deixa de sorprendre, em confessa. I de retruc descol·loca el món mundial acostumat a la docilitat política dels futbolistes d'elit. Per això, davant les crítiques rebudes, envia un missatge a Lamine Yamal al següent. No els facis cas, Lamine, i desborda'ls amb el teu driblatge de carrer, descarat, fins i tot inconscient driblatge de qui sap qui són els seus.
0: El diari El Periódico, el periodista Josep Cuní avui diu la seva sobre Florentino Pérez, que diu destaca la pèrdua de reputació del president del Real Madrid, que ha deixat enrere, diu literalment, el seu senyorío.
8: Un senyor a qui es tenia per educat, seriós, cavallerós i prudent, i que s'esforçava a no fer trontollar aquesta imatge, no donava cap entrevista, només alguna a periodistes afins, ni una paraula mal sonant, ni una frase més alta que una altra, maneres pròpies d'un dels homes més rics d'Espanya. Ara, tot en l'aire, ni els seus partidaris, que el votaran de nou a les eleccions, han pogut defensar-lo. Aquest és, diu Cuní, la clara mostra de la pèrdua de reputació d'algú que ha passat d'admirat a temut i ha acabat penós. Acaba. Només el mercat de valors s'hi ha mostrat indiferent i les accions de la seva empresa han pujat.
0: La crisi del Madrid també centra l'atenció de les portades dels esportius, encara ara, però primer comencem amb el diari Esport, Albert Postils, que diu que el Barça ja negocia per Joao Pedro.
9: Davanter del Chelsea. I en el faldó superior, prèvia de la final de la Copa de la Reina d'aquesta nit, el somni del pòquer de títols passa per Gran Canària. A Mundo Deportivo, en aquest cas, al faldó inferior, llegim el Barça a per una nova Copa. Però la informació principal és pel Madrid. Dos bàndols titulen amb la portada partida per la meitat, a l'esquerra Kylian Mbappé i a la dreta Vinícius, que segons el diari tenen diferències irreconciliables. A la capital espanyola, Mbappé també és portada a l'AS, aquesta vegada en una imatge al costat de Florentino Pérez, l'altre gran protagonista de la setmana, cara a cara titulen, anunciant que el president blanc es reunirà amb el francès per sufocar l'incendi. I el Marca, l'altre gran nom en clau Madrid, Mourinho serà l'entrenador. Tot a punt pel retorn al Madrid de The Special Ones.
0: També ens fixem amb el Washington Post, recull una història de la invasió russa d'Ucraïna, la història d'un nen ucraïnès de 12 anys que es va enfrontar a un dron rus i el va vèncer.
9: El nen es diu Anatoli Prokoshenko i viu al nord d'Ucraïna, a 11 quilòmetres de la frontera russa. Estava enfilat a una parera, tallant una branca danyada, quan va escoltar els zumzets d'un dron, que en un context de guerra doncs, és sinònim de mort. Va veure que es dirigia a prop de casa seva i que es preparava per atacar un grup de nens. Mesos abans havia vist un soldat manipulant un dron de fibra òptica i l'Anatoli es va interessar pel que feia i el soldat li va ensenyar tres tècniques diferents per desactivar el dron i li va donar un consell, comptar fins a 15 després que passés un dron per estar fora del seu camp de visió i llavors poder-lo desactivar. En el seu cas, l'Anatoli explica que va deixar passar-ne només 10, va córrer cap al dron i va poder interceptar el fil de fibra òptica que es prenia de la màquina per fer-li un llaç i desactivar-lo.
7: Avui, el suplement...
0: De seguida al suplement, obrim tertúlia, Eduard Voltas, Olga Ruiz, Antoni Jalón i Marta Monforte i sumem el Jordi Verascó des de Tel Aviv amb els eurofans que seguiran un festival d'Eurovisió de nou marcat per la polèmica. A les 10, l'hora negra de Maica Navarro amb una de les notícies també del dia i és la nova detenció a Lleida de Dino Marcello, aquest home de 56 anys que feia un mes que havia sortit de la presó. Tenia antecedents, no estava reincidit, doncs bé, ha atracat un supermercat a punta de pistola, no hi ha hagut ferits ahir a la tarda al barri de Pardinyes de Lleida, però en qualsevol cas ha tornat a passar. Avui Maica Navarro, a partir de les 10, al suplement. A Washington ens hi espera Lídia Heredia amb les contracròniques de la seva vida als Estats Units, aquesta setmana també que Donald Trump ha visitat la Xina. Avui que, atenció, perquè si esteu embarassades de 40 setmanes, no tinc clar que a partir de 11:15 sigui una bona idea escoltar el suplement. Avui, històries de parts. La Ivet, ara m'he tirat pedres contra nosaltres mateixos, però és que, a veure, són històries en positiu, perquè tot acaba bé. Però, si sou aprensius... La Ivet Anoro, companya d'aquesta casa, va tenir la seva criatura dins d'un ascensor. La Sandra Triginer va donar llum dins d'un cotxe. I la Natàlia Crespo ha tingut la valentia de criar i parir 6 fills, tots ells a casa seva. Avui les seves històries acompanyades de la llevadora Irene Lorento, Lorente, aquí el suplement a partir de 11:15. A 11:15, les aventures del Xavier Aldecoa, avui ens porta fins a Uganda, en una de les muntanyes llegendàries i màgiques que s'assembla a la Lluna, el Rwenzori. I amb el Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez comentarem també la part més comercial i festiva d'Eurovisió, els galls de l'oreja de Van Gogh, i amb el Pep Noguer també cuinarem avui tonyina.
7: El suplement, amb Roger Escapa.
10: Puja l'emoció, baixa la temperatura. Equipa't al Corte Inglés amb el 20% de descompte en aire condicionat de les millors marques.
11: Daikin, Fujitsu, Haier, Hisense, Bosch.
10: I finançament fins a 12 mesos.
11: Només fins al 24 de maig a la botiga web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i exclusions del Corte Inglés Ponès.
12: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
13: La compra diària sense sorpreses? Sí. Arriben els preus fixos de Supercor, Hipercor i Supermercat al Corte Inglés. Més de 300 productes de la cistella diària sense canvi de preu. Fruites, verdures, carns, peix i amb la qualitat garantida a preu fix. Busca'ls a Supercor, Hipercor i Supermercat al Corte Inglés. A la botiga web i app.
14: 12 anys des de la confessió del president Pujol.
15: Com la venia, senyoria. Bueno.
14: 6 mesos de judici a tota una família.
16: Se llama usted Jordi Pujol Ferrusola.
17: Sí, señor.
14: I més de 250 testimonis.
18: Pues me cuenta en Andorra, aquí era casi una tradición familiar hace 40 años.
19: Una animadversión personal, eso es cierto.
14: 30 minuts. Pujol, vist per sentència. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
20: A Caprabo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com les galetes torrades Gullón de 400 grams, ara només per un euro. T'estalvies un 44%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
21: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar.
22: D'acord.
21: Quin és l'autèntic operador 100% català?
22: Vera.
21: I el més ben valorat pels usuaris?
22: Vera.
21: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
22: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
21: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
22: Vera.
21: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
23: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
24: Ja som 11 milions els socis del
25: club. A Carrefour continua la festa amb els preus imbatibles.
26: Sí, com el de la gamba gegant extra a 10 euros amb 95 al quilo o la canya de llom de porc a trossos a 4 euros amb 59 al quilo.
25: Fins al 17 de maig.
27: Si vols fer la compra bé, estan a Carrefour.
28: Bon dia. El número premiat al sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el
29: 90.915-90915 de la sèrie 84.
28: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.

0: Bé, molt bon dia, amics. Ara, sardanes.
1: El programa número 1628, del 16 de maig del 2026. A la sintonia, la processó de Sant Bartomeu, d'Antoni Català i Vidal, interpretada per la Cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona.
0: Bé, avui portem un número bastant escaient. Avui portem, Jordi, el número 1628 a Ràdio Maricel, les zones de Ràdio Maricel, per poder parlar de sardanes. Escoltarem tot seguit la primera sardana. La primera sardana teníem una persona que malauradament ens va deixar ja per l'edat i que escoltava aquest programa cada vegada. I cada dos per tres ens demanava aquesta sardana de l'Enric Morera i Viure, que és al davant de la Verge. Tot seguit, recordant a ell i recordant a totes les persones que els agrada la bona música, escoltarem tot seguit aquesta sardana que posa davant de la Verge. Escoltem-la.

0: davant de la Verge de l'Enric Morera i Viure. Aquesta sardana ha estat interpretada per la Cobla Sant Jordi sota la batuta del Xavi Pagès. I recordo molt bé perquè aquesta sardana, quan els amics de la sardana van fer la catifa corresponent a les entitats per Corpus al cap de la vila, doncs vàrem demanar de que es toqués quan arribava el capellà amb tot el d'allò. Va ser trencar una miqueta la música sacra que normalment es toca. Vàrem demanar permís al senyor rector, va dir que sí, i clar, allà al cap de la Bilíbia el 80% era dels amics de la sardana de Sitges, perquè va córrer la veu de que interpretaríem aquesta sardana, que per cert ha estat un cas únic en tota la història del Corpus. Jordi, la temàtica
1: de la setmana, seguim amb el llibre dels 100 motius per estimar la sardana, de Jaume Nonell. Uh-huh. Avui parlarem d'un aspecte curiós, no? És el frufru de les faldilles. Diu, un dels sons més típics d'un concurs de colles era el de les faldilles de les noies al fer el moviment vertical de la sardana. Era el frec de la roba emmidonada amb l'aire que produïa un so característic. I és que una de les grans imatges d'aquests concursos és la de les colles uniformades. Els nois amb pantalons, camisa i faixa, i les noies amb brusa i faldilles emmidonades, i tots amb espardenyes blanques. Ara bé, això sempre ha sigut així? Els concursos de sardanistes estan documentats des de molt l'antic. Abans, els components de les colles anaven vestits de carrer, mudats, però vestits de carrer. Segons publica Jordi Puerto a la seva Història de les colles sardanistes, publicat el 2003, fou la colla barcelonina Rosa Roja la primera a portar uniforme. Era l'any 1928. Pantalons llargs amb camisa normalment blanca i faixa als homes, i blusa i faldilles caigudes fins més avall del genoll les dones. Unes faldilles que també portaven un element brodat identificatiu de la colla. Amb els uniformes van arribar també els banderins i escuts al pit que ajudaven a identificar la colla. Durant la dictadura també tenien un caràcter reivindicatiu les cintes catalanes que es penjaven als banderins i que van comportar advertiments i la prohibició de ballar en algun concurs. Això també era vàlid pels escuts al pit si portaven representada la senyera. Era la mateixa època que les bases dels concursos deien coses així: bajo ningún pretexto le será permitido a ninguna señorita concursante el bailar sin medias. Aquest exemple correspon a un concurs celebrat a Barcelona el 4 de novembre de 1945. Però la imaginació de les senyorites podia més que la moral del nacionalcatolicisme franquista. Llapis d'ulls i pintar-se la costura de les mitges al panxell de la cama. D'entre les varietats d'uniformes cal destacar també el de les colles que lluïen el vestit típic català, no? Barretina, faixa, camisa de màniga llarga, jupetí negre, pantalons sota el genoll i mitges blanques als homes. Gipó, camisa de màniga curta, faldilla a mitja cama, davantal negre, mitges blanques i ret i mitenes les dones, i uns i els altres amb espardenyes de vetes. Algunes colles van mantenir després la ret i les mitenes en els seus uniformes. Amb els anys, aquelles faldilles emmidonades s'anaren escurçant fins a sobre del genoll, cosa que alguna vegada va generar comentaris sort dels anagos. L'any 2004, la colla Violetes del Bosc va suspendre el món de la competició apostant per la comoditat, però sense renunciar a la vistositat. Els nois amb pantalons dit pirates i un polo, i les noies amb brusa i uns pantalons tipus pareo. Els colors d'aquest vestuari eren el blanc i el lila que identificaven les violetes. Ara ja és molt habitual veure colles en què homes i dones van amb pantalons i també en jerseis o samarretes de màniga curta i amb força varietat de colors. I és que, lògicament, la comoditat ha anat guanyant terreny. Fins aquí les faldilles i els uniformes.
0: Tot va canviant.
1: Sí? Tu, quan ballaves, què portaves?
0: Jo anava de catalana.
1: Anaves de catalana?
0: Sí, tenia 12 anys i em van vestir de catalana. I el títol de la colla era Ponzelles Sitgetanes.
1: Ah, sí, sí, sí.
0: Vaig ballar amb el Prado.
1: Amb el Prado, amb el Prado.
0: Sí, senyor.
1: El Retiro era copla, colla Maricel.
0: I el Retiro amb la copla, amb la colla Maricel. Bé, escoltarem la segona sardana d'aquest programa amb un compositor que no és massa programat per nosaltres i per la majoria d'emissores de ràdio. I em refereixo al gran mestre Rafael Ferrer. I porta per títol La noia dels ulls blaus. Escoltem-la, que ens l'interpreta la Copla Sant Jordi.

0: Bé, aquesta ha estat la segona sardana que he pogut escoltar, La noia dels ullets blaus d'en Rafael Ferrer. La balança dels dies i la setmana de l'any. Han transcorregut 132 dies d'aquest any 2026. Estem acabant la 21a setmana. A l'altre plat de la balança ens queden 223 dies, o sigui, 31 setmaneta. El refrany, Jordi.
1: El santoral d'avui, Sant Honorat, Sant Brandà i Sant Ubal, i Santes Margarida de Cortona. Refrans o dites del dia d'avui, dels qui esperen a demà, més d'un no hi arribarà. Anar deixant les coses per més endavant és gaire savi. Ens pot passar factura i podem sortir-ne molt perjudicats. No cal dir que, en plan tremendo, no? Penses altra cosa. Una altra. Feina feta no fa nosa. Quan acabem de fer una tasca i ja ens podem posar a fer una altra cosa i ens podem oblidar, no? Hem de valorar les coses quan pertoca i si és abans, potser millor.
0: Això cada vegada és més difícil perquè vivim més atrafegats i volem abarcar més
1: del que
0: a vegades puguem. Bé, escoltarem doncs aquesta tercera sardana, és molt estimada aquesta sardana per mi perquè porta molt, molt bons records. Es tracta de Mariona i ens la interpretarà la Cobla Sant Jordi. Aquesta sardana va quedar segona classificada de lo que és la sardana de l'any que en dèiem abans, no? I per la seva puntuació alguns vam entendre que es mereixeria haver guanyat. No va ser així, de tota manera vam estar molt contents. I l'altra sardana que vàrem tindre ocasió d'escoltar també del Jordi Paulí, l'escoltarem una miqueta més endavant, ja us la diré, que es deia Júlia. De moment, escoltem Mariona per la Cobla Sant Jordi i del Jordi Paulí.

Bé, bonica, bonica sardana la de Mariona i molt bons records amb aquell concurs que si quedaven primers, si quedaven segons, vàrem quedar segons. La primera va ser la de l'Enric Ortí i molt contents, i una sardana que ha estat programada i ballada diferents vegades. Hem de parlar del butlletí, hem de parlar del butlletí quan estem en un moment on feia setmanes que anàvem explicant el que faríem i ja ho estem fent. Ho estem fent amb una miqueta de mal al clatell, perquè estem mirant el cel cada moment. Això és una cosa habitual amb els sardanistes, però és clar, quan hi ha coses que és un cop a l'any, doncs encara més, no? No és el mateix una ballada que una trobada infantil. Em refereixo a la trobada infantil perquè del que ens anunciàvem d'aquest cap de setmana és la primera que hem tingut el goig de celebrar al pati de l'escola Miquel Utrillo amb motiu del seu 50è aniversari, i la veritat és que he quedat parada perquè jo passava per fora i veia el Miquel Utrillo, però per dintre he quedat parada de lo gran i lo espaiós que és aquell lloc. A les canalles hi han capigut estupendament bé. Crec que l'Horda Can Fals ja hi hagués estat petit, petit del tot, vaja, i que allà han pogut fer-ho millor. La sonoritat estava molt bé i la canalla ha estat una festa per ells. Tant de bo aquests nens i nenes que han fet les seves primeres petjades en públic, de lo que han après, els puguem veure, que aquesta és una assignatura pendent, a les ballades, als aplecs, veure's als concerts, i que la feina que fan els monitors i que per part de l'Ajuntament i de les escoles es du a terme, doncs poder-ho cultivar, perquè al cap i la fi és la nostra dansa, no? Ja dic, ha estat una festa molt participativa, molt bonica, acompanyats per la Cobla Contemporània, que porta un repertori sempre molt adient per la canalla, i és una bona entrada, jo penso, a el que seran les festes que, per exemple, avui a la tarda, a les 8 està programat el concert de primavera que durà a terme la Cobla Maricel. En cas de pluja es faria a l'església una miqueta darrer més tard, tant per on acabi la missa, però esperem, sempre hi ha la il·lusió de que es pugui fer a l'aire lliure, que realment es gaudeix molt més, d'acord? Escoltarem tot seguit aquesta quarta sardana. Aquesta quarta sardana porta per títol l'Aplec de Terrassa. El seu compositor és el Francesc Marrós, i també ens l'interpreta la Cobla Sant Jordi. Escoltem.

0: La temàtica, ens, aquest cap de setmana, ens, virtualment ens anirem a Ripoll, que és, segons diuen, que està considerat el bressol de Catalunya. No?
1: Diuen.
0: Diuen. Allà, aquest cap de setmana, té una festa molt tradicional, que és la Festa Nacional de la Llana i el Casament a Pagès, que és una festa tradicional que data del 1967. És una festa única a tot el món que pretén homenatjar la tradició llanera, escollint els més populars actes de

0: on s'esperen a ser esquilades o reposar després de ser-ho, quatre bocs que permeten l'entrada i sortida de les ovelles i la zona de màquines on s'esquilen. Per altra banda, hi ha un entarimat on es col·loquen les filadores i el matalasser. Té lloc un concurs amb maquinària actual on es proclama el campió de Catalunya d'esquilar ovelles. L'altra festa, que és la festa del casament a pagès, és un acte festiu i una cerimònia religiosa d'una parella de nuvis que celebren el seu enllaç engalanats amb vestits tradicionals. Comença a les 8 del matí quan el sastre arriba a casa del nuvi i el vesteix. La núvia marxa a la perruqueria Lluïsa, on la pentinen, la maquillen i la comencen a vestir fins que arriba el sastre que retoca la seva imatge. A 2:15 del matí, el casament pren la seva dimensió pública. Una comitiva formada per genets a cavall i els col·laboradors del Centre d'Iniciatives Turístiques van a buscar el nuvi a casa seva, d'enfilen dalt d'un cavall i comença el seguici per la vila. Recorren els carrers de Ripoll en comitiva en dues trobades importants. A la casa pairal, on es fa la petició de mà de la núvia, i al monestir de Santa Maria de Ripoll, on es celebra el sagrament del matrimoni. Durant tot el dia, Ripoll s'omple de tradició i vesteix el poble de parades com les del mercat de productes agroalimentaris a la plaça Abat Oliva i la fira d'artesania a la plaça de Sant Eudald. A més, Ripoll és el poble escollit en aquest dia per fer una trobada d'hereus i pubilles de Catalunya, passant des de la pubilla o l'hereu de Ripoll fins a la pubilla de Catalunya i a l'hereu de Catalunya, acudint representacions del pubilatge d'arreu del nostre país. Hasta aquí he dit.
1: Molt bé.
0: Si voleu anar a Ripoll, doncs ja ho sabeu.
1: Ja ho sabeu. Bé, també podríem anar a Girona, que bé, és la festa de les flors. És un país molt ric, això ho tenim claríssim. I un país ric que té la sardana. En aquesta ocasió escoltarem una també del Jordi Paulí, també ens l'interpretarà la Cobla Sant Jordi, i porta per títol Júlia. Escoltem-la.

Bé, Júlia, del Jordi Paulí i la Cobla Sant Jordi. Entrem ara ja a les activitats sardanistes de caràcter nacional. Per exemple, el 22 de maig hi han 27 actuacions. I això es demostra amb el que us llegiré ara, que el mes de maig és el que sempre ha anat dient en Jordi l'Aurora, és el mes per excel·lència de tots els aplecs. I a Sitges tenim la gran sort de que, per exemple, aquest proper diumenge celebrarem l'aplec de la Sardana de Sitges i, per exemple, en el mateix dia n'hi ha 6 o 7. O sigui que és per repartir i per donar. Per exemple, el dia 16 de maig, a l'aplec de sardanes, que és a Mollerussa, al parc principal municipal, a les 10 del matí, amb la Cobla Salvatana i Bellpuig Cobla. També per dissabte, el 15 de maig, el 20è aplec de primavera, a Porqueres, als jardins de l'Ajuntament, a les 5 de la tarda, amb la Cobla, la principal de Porqueres. Dissabte, 7è plec de les sardanes de conjunt a Vilassar i a Cabrera. Ara ho fan conjunt, com que són tan juntets aquests pobles, a vegades feien els dos alhora i ara s'han ajuntat, i un any fan a Vilassar i l'altre ho fan a Cabrera. O sigui que aquest any toca anar a Vilassar de Mar. El parc de l'Ajuntament a les 6 de la tarda, la principal del Llobregat, i la Cobla de la Banda del Col·legi de Santa Maria. També diumenge, ara ja entrem amb els diumenges, 17 de maig, 65è, a plec de la Sardana, Figueres, a la Rambla, 10:30 del matí i 6 de la tarda, amb els cobles Els Montgrins, Sant Jordi, la Bisbal Jove. Diumenge 17 de març, a Sitges, 42è, a plec de la Sardana, a les 11 del matí, 4:30 de la tarda, amb les cobles Maricel, Juvenívo de Sabadell i Marinada. El lloc d'ubicació és a l'Hort de Can Fals. També diumenge dia 17, desè aplec de la Sardana, Vila de Riudoms, el mateix Riudoms, a l'ermita de Sant Antoni de Pàdua, 11:30 del matí, 5 de la tarda, amb la Cobla Riu Jove i Mediterrània. També a Torelló, Torelló celebra el seu 56è aplec de Torelló. Com veieu, és el que us he dit, estem coincidint l'aplec de Sitges amb 6 diferents poblacions amb el mateix dia. Però ara bé, això dintre del mes de maig ja comença a ser habitual. Escoltarem una altra sardana. Aquesta sardana és el Tomàs Gili Membrado, després continuarem amb les activitats, i porta per títol Xàldiga. Ens l'interpreta la Cobla Marinada. Escoltem-la.

0: Bé, entrarem ja amb la vessant dels concerts. Aquest dissabte, 16 de maig, concert per a cobla al Riu de Canyes, a la Societat Recreativa, a les 4 de la tarda, amb la cobla Reu Jove. També per aquest dissabte, dia 16, concert de sardanes a Figueres, a l'Auditori del Caputxins, a les 6 de la tarda, amb la cobla Ciutat de Girona. També el concert de cobla Flix aquest dissabte a les 7 de la tarda amb la cobla Reus Jove. Per dilluns tenim, per exemple, el 18 de març la gala de l'audiència dels Premis Preludium a Barcelona. El lloc és a l'Aliança del Poble Nou a les 7 de la tarda amb la cobla La Principal del Llobregat. Dimecres, dia 20, segona gala de l'audiència dels Premis Preludi de Barcelona. També a l'Aliança del Poble Nou, La Principal, de Llobregat i els Montgrins. Divendres 22 de maig, concert de vigília del 30è aplec de la Sardana de Sant Feliu de Guíxols, Auditori Narcís Masferrer, amb la cobla La Principal de la Bisbal. També sí, tenim concursos.
1: Aquestes dues gales.
0: Sí.
1: Són les que es posaran les sardanes finalistes del Premi Preludi.
0: Val. Aleshores, tenim també com a concursos el 17 de maig el 41è concurs de colles a Casà de la Selva, ja comença, em sembla, el passeig de Vilaret a les 11 del matí amb la cobla Ciutat de Girona. Bé, escoltarem una altra sardana d'aquest programa que porta per títol. Perdoneu, què faig com aquell? On tants papers ja m'he perdut.
1: Aquí no està, eh?
0: No? Vinc a remenar papers. Albert, em pots ajudar i me la pots dir, sisplau? Xàldiga? Val, doncs escoltem Xàldiga de Tomàs Gili Membrado per la Copla Marinada.

ens queda un altre espai per programar una altra sardana, que en aquest cas serà l'Era de Cal Dragó, de Josep Roca i Pinac. El grup Marinada, lògicament, que és la que ens interpretarà, ens diu que assaja des de fa molts anys a Sant Andreu. Per aquesta raó, i sentint-nos vinculats al barri, tot i pertany a altres indrets, s'inclou aquesta peça fent referència a Cal Dragó, que és la zona que uneix Sant Andreu amb Nou Barris. El CD que correspon a on està incluïda aquesta sardana es va registrar el 26 de febrer del 2005 a la sala d'actes de l'entitat La Lira de Sant Andreu, seu del grup sardanista Maig.

0: Bé, amics, amb el sortit i el temps de programa per poder ballar sardanes, us esperem aquest cap de setmana amb el nostre plec a l'hora de Can Fals. Ja sabreu que són sessions de matí i de tarda. Ens ho passarem bé, ens retrobarem i ballarem sardanes. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a tots.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: A mi, Laia, saps què em meravella de la Flama del Canigó?
2: Digue'm.
1: I és una cosa que és molt, molt personal, eh? Que cada any, sense grans organitzacions, sense grans institucions, la Flama del Canigó arriba a la nit de Sant Joan i com una cosa màgica s'escampa per tot el país, per tot el país, per tot el país, i arriba a encendre quasi bé totes les fogueres que encara es fan als Països Catalans. Què et sembla?
2: Sí, sí. És de les nits més maques de l'any.
1: Ep, ep, llum vermella, comencem. Benvinguts i benvingudes al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'escolta per la ràdio i per internet.
2: Hola, Amadeu, hola a tothom. Avui som a divendres 15 de maig de 2026, diada de Sant Isidre Llaurador, patró de la pagesia i de moltes de les nostres viles i ciutats. I atenció, perquè aquest és el programa número 845 de la nostra etapa digital i el 2634 de tota la nostra història, que es diu aviat, però anem sumant setmanes des del setembre de 1989.
1: Doncs mira, felicitem a tots els Isidres i a totes les Isidretes, que també n'hi ha, eh? I a tota la gent de la Terra, perquè ens fan molta falta. La pagesia sempre, sempre, sempre amb nosaltres, sempre, sempre amb la pagesia. Com sempre, ens podeu trobar al nostre web www.festafesta.com. i encarem un cap de setmana de molta activitat, Laia, perquè aquesta cap de setmana que va del 15 al 16 i el 17 de maig tenim cites imprescindibles a la Vall de Bianya, a Bellcaire d'Urgell, als Gimenells, a Masquefa, entre moltes poblacions que estan de festa. Ja encarem l'estiu, ja se sap, a l'estiu tota cuca viu, i vinga festes, i vinga festes!
2: I pel que fa al contingut d'avui, el nostre tema central ens apropa a una tradició ben viva a casa nostra i que forma part de la nostra identitat. Us explicarem com anirà el 50è Congrés de la Flama del Canigó celebrat a Arenys de Mar.
1: 50 congressos ja, eh? Això ja en són una pila. Doncs sí, tenim per endavant 55 minuts de cultura popular, de la bona, de la bona, de la bona, de veritat. Veniu, ens acompanyeu?
2: Ara sí, comença el Festa Festa.
0: Festa Festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.

0: Recordeu que el Festa Festa el podeu seguir per les xarxes socials, per Facebook, per Instagram, per X, pel nostre canal de Telegram i, per suposat, accedir a tots els continguts a través del portal Tornaveu i per la web de l'Institut de Cultura de Barcelona en la seva secció de Cultura Popular.
1: I també ens teniu a l'abast a Apple Podcast, Spotify i Overcast. I una salutació molt especial als qui ens escolteu des de les ràdios locals, que setmana rere setmana ens feu confiança per arribar a tot el territori.
0: Avui tindrem l'actualitat del Tornaveu amb l'Emma Robres, el Baròmetre Castellà amb la Sara Soriol i les seccions de luxe, com sempre, els nostres col·laboradors i col·laboradores que ens aporten el seu coneixement, en Víctor Pàmies amb les dites i refranys, el Ramon Vilar amb les sons de la tradició, l'Helena Mayor amb les sardanes del Pau Casal i en Gustau Moles amb els secrets de l'etnològic.
1: Però ara és el moment del reportatge central i ens traslladem fins al Maresme per conèixer tots els detalls del 50è Congrés de la Flama del Canigó.
2: Festa, festa!
3: Amb Laia Camproví
4: i Amadeu Carbó.
2: Festa, festa és un programa patrocinat per la Federació d'Ateneus de Catalunya i l'Agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya, amb la col·laboració de l'Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona.

0: La Flama del Canigó és molt més que un ritual de pas. És una xarxa humana que cada mes de juny connecta els cims de la muntanya amb les places de tot el territori. A Arenys de Mar aquesta tradició té unes arrels profundes que es remunten a l'any 1974, però la història real va començar en realitat una dècada abans. En temps de clandestinitat, grups d'excursionistes havien d'esquivar la Guàrdia Civil per portar el foc des de Perpinyà. Una aventura de compromís que persones com la Xesca van mantenir viva fins i tot en moments personals difícils. Aquest esperit de resistència ha anat evolucionant cap a una organització cada vegada més sòlida. L'any 2024 va marcar un punt d'inflexió amb la creació de l'Associació Coordinadora de la Flama del Canigó. Amb seu a Igualada, aquesta entitat neix per posar ordre, donar cobertura jurídica i assegurar els equips de foc que reparteixen la guspira arreu del país. Des de la seva presentació a Montserrat fins a la consolidació de la seva primera junta a finals del 2025, la coordinadora vetlla perquè el símbol d'unitat dels territoris de parla catalana es mantingui intacte i protegit. Aquest 2026, Arenys de Mar es converteix en el centre neuràlgic d'aquesta tradició en acollir el 50è Congrés de la Flama del Canigó. És una edició històrica que celebra mig segle de camí compartit i que s'ha acompanyat de la publicació d'un conte sobre la tradició presentat aquest darrer Sant Jordi. En parlem amb Cesca Vila, membre de la Comissió de la Flama del Canigó d'Arenys de Mar. Darrere de cada foguera de Sant Joan s'amaga el simbolisme de la flama com a element que cus i que vertebra la identitat de tots els territoris de parla catalana.
1: El país català és una realitat històrica. El sentit que té és la unitat històrica comuna i més enllà de tots els puestos, com l'Alguer, Catalunya, etc. El simbolisme és el mateix del primer dia, ja que continuem colonitzats pels nostres veïns, França i Espanya. Només cal veure què fan amb la llengua i la cultura al País Valencià, les Illes i al nord de Catalunya, i també aquí al Principat.

0: Aquest 50è congrés, Arenys, no és només una celebració de mig segle de vida, sinó que també és una oportunitat per fixar els nous objectius de la tradició en l'etapa actual.
1: L'objectiu del congrés, pues, és el retobrament de tots aquells equips de foc dels Països Catalans i la Provença per donar a conèixer tot el treball que fan, així com les rutes i els pobles que al llarg dels anys s'hi van incorporant. Els materials per la seva difusió en definitiu, la part humanista de la flama del Canigó.
0: Des de les primeres incursions d'Amagat als anys 50 fins a la creació de l'actual coordinadora, el creixement d'aquesta xarxa ha estat constant.
1: Ha evolucionat tant i tant que les autoritats franceses es posen quantitat de dificultats per pujar al cim, però amb la voluntat dels equips fa que l'esperit reivindicatiu sigui el mateix de sempre. Ja sabeu que el govern francès ens posa molts problemes per anar.
0: La força de la flama resideix en el teixit associatiu local i en la col·laboració d'entitats que, com a Òmnium Cultural, fan possible que el foc arribi a cada plaça.
1: Les entitats locals i el voluntariat de la transmissió de la flama i l'organització de tots aquests actes, pues, són els que han mantingut encesa la flama i que farem que la flama perdugui per sempre.
0: Ara el repte és aconseguir que el llegat del Canigó segueixi sent una expressió viva que interpel·li també els més joves per poder-ne garantir el seu futur.
1: Futur, jo crec que mentre hi hagi gent que cregui que la seva llengua, la seva cultura i les seves tradicions tenen els mateixos drets que totes les cultures del món i continuem estiguin colonitzats, pues la flama serà la llum que ens portarà a no perdre la memòria per assolir l'objectiu de la nostra llibertat.
0: Moltes gràcies, Cesca, per atendre els micròfons del Festa Festa. Ara nosaltres continuem amb el programa.
2: Festa Festa!
0: I ara escoltem el primer tema musical, una cançó que ja és un himne de les nostres places, i és que es diu La Foguera, del grup Charango.

0: donen ganes de fer fogueres. A mi m'agrada molt fer fogueres, i per Sant Joan he de dir que disfruto molt, tot i que encara ens queda, encara ens queda per arribar a Sant Joan. Però ens encomanarem sempre aquesta foguera del Charango, i ara connectem amb l'actualitat per saber què bull en el món associatiu. L'Emma Robres ens du les notícies del Tornaveu.
1: Festa, festa!
2: Les notícies del Tornaveu.
3: Portugal serà la seu de la primera trobada internacional de ball de bastons i ball de pastorets el cap de setmana del 29 al 31 de maig. Uns 300 membres de 15 colles de Catalunya ompliran les places i els carrers de Viana do Castelo, al nord del país, per fer una demostració d'una dansa tradicional catalana molt antiga i molt estesa al territori. Per què s'escull Portugal, però? Ho explica Ramon Parés, president de la Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya, l'entitat organitzadora.
4: Per proximitat, per similituds, cultura, teníem coneixement de que Portugal tenia també ball de bastons o alguna cosa similar a ball de bastons, i per això vam dir Portugal.
3: La trobada tindrà el format de festa oberta i participativa, amb 3 dies d'activitats als carrers i a diversos espais del municipi. Arrencarà divendres 29 de maig al vespre amb l'acte inaugural, la presentació dels grups participants i parlaments. Durant el cap de setmana hi haurà actuacions de bastons i pastorets, cercaviles, espectacles, ball folk i una gran festa bastonera la nit de dissabte. Tant el ball de bastons com el de pastorets són excel·lents exemples de patrimoni immaterial viu, preservat i actualitzat gràcies a l'esforç de grups i comunitats de tots els països catalans, sempre oberts a l'intercanvi i al diàleg amb altres cultures. L'agrupació de colles geganteres de Catalunya té entre mans un retorn ben esperat, el del concurs nacional de balls de gegants. Sant Feliu de Llobregat serà la seu de la tercera edició, que tindrà lloc el 23 de maig a les 6:30 de la tarda. Aquesta cita és especialment significativa, ja que la capital del Baix Llobregat commemora els 25 anys de la seva proclamació com a ciutat gegantera de Catalunya, fita que recorden amb molt d'orgull. Si bé és cert que la pandèmia va frenar aquesta gran celebració, amb la restitució del concurs també se'n recupera l'objectiu, com explica Robert Quirantes, el president de l'agrupació.
5: Voler premiar o incentivar les colles mitjançant el concurs, de la importància que també tenim dintre la cultura gegantera, doncs de tenir els nostres veïns propis, d'aquesta pedagogia i aquest treball que importa tenir doncs, un ball i que els gegants ballin bé.
3: En aquesta edició seran 3 les modalitats en què les colles hauran de demostrar tot el seu potencial: el ball improvisat individual, l'improvisat en parella i el ball coreografiat original de cada colla. Totes aquestes danses harmonitzades per la mateixa banda que tocaran directe. Es valorarà la complexitat del ball, de la música escollida o com s'adapta el ball a la cançó en directe, però també com és el gegant que l'està executant. S'espera d'aquest concurs que a la llarga incentivi la innovació i la recerca de nous llenguatges dins del món geganter.
6: Gràcies, Emma, per posar-nos al dia una setmana més. I de les notícies del teixit associatiu passem a l'actualitat de les camises i les faixes. La Sara Soriol ens porta el baròmetre casteller d'aquesta setmana.
7: Festa, festa.
1: Baròmetre casteller.
7: Amb Sara Soriol. Comença la temporada dels grans castells.
8: Hola, companys, tornem a ser aquí per actualitzar el baròmetre estrella. Els castellers de Vilafranca han estrenat el 3 de 9 a les Cabanyes, al costat de Vilafranca, municipi que ha esdevingut nova plaça de 9 del món casteller. Per la seva banda, la Vella de Valls ha estrenat el 4 de 9 a Lleida. La Jove de Tarragona ha protagonitzat una doble estrena, el 4 de 8 amb l'Agulla i el 2 de 8. Els Minyons de Terrassa han presentat el 5 de 8 i els Borinots de Sants i els de Gràcia han tret el 2 de 8. Els Castellers de Sabadell han estrenat el 3 de 8. Els de Sant Cugat i els Xiquets de Reus han presentat el 4 de 8. Els Xiquets de Tarragona han completat el Carro Gros i els Segals d'Osona han coronat el 3 de 8. Per la seva banda, les Joves de Valls, els Castellers de Lleida, Capgrossos de Mataró i Marrecs de Salt han tret el 2 de 7. Els Castellers d'Esparreguera han estrenat el 5 de 7 i, per la seva part, els Castellers de Mediona han estrenat el 3 de 7 i el 4 de 7 i els Carallots de Sant Vicenç han tret el 3 de 7, mentre que els Xerrics d'Olot han estrenat el Pilar de 5, els Alots de Llevant el 2 de 6 i els Castellers del Foix el 5 de 6. Finalment, els Malfargats de Pallars han sumat el 4 de 6. I això és tot per avui. Recordeu que podeu consultar el llistat sencer de colles al nostre web baròmetrecasteller.cat.
0: Gràcies, Sara Soriol, i t'esperem la setmana vinent amb més actualitat castellera.
1: Festa, festa!
0: I seguim ara amb música de qualitat i compromís. Escoltem McClamet, un tema del Vicent Andrés Estellés, que en el seu moment va popularitzar i molt l'Ovidi Montlló, i que ara l'escoltarem, però versionat en una col·laboració del Feliu Ventura, del Xerrameco i els

0: I hem escoltat aquesta versió d'un dels textos més bonics de Vicent Andreu Estellés.
1: Festa, festa!
0: I de la poesia passarem a la saviesa popular, que s'obre pas amb el nostre expert en paremiologia, en Víctor Pàmies, que avui ens recorda que cal ser prudents amb allò que diem que no farem mai.
2: Fes ta festa.
3: Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
4: No diguis mai d'aquesta aigua no em beuré per tèrbola que sigui. No es pot dir que mai farem una cosa determinada perquè les circumstàncies i les persones canvien. Per tant, vol dir que moltes vegades les circumstàncies ens obliguen a fer coses que abans havíem censurat. També recomana moderació en els comentaris. Això que sembla prou obvi, però, no justifica el canvi de jaquetes indiscriminat, que hi ha polítics que deuen tenir un fons d'armari que competeix amb la col·lecció de sabates d'Imelda Marcos. I no hem d'oblidar que allò promès sigui atès i les promeses electorals no se les hauria d'endur al vent.
0: Moltes gràcies, Víctor, per compartir amb nosaltres tot aquest coneixement relacionat amb les dites i els refranys. I ara, una mica més de música, escoltarem Pau Alabajos i Cesc Freixas, que s'uneixen per cantar-nos La pell de brau 38.

0: Hem escoltat Alabajos i Freixes i continuem amb el programa i és el moment de parar l'orella als sons més nostres. Benvingut Ramon Vilar. Avui, a Sons de la Tradició, escoltarem les campanes de bateig.
1: I a capell de conill.
2: Ves de festa.
3: Sons de la Tradició amb Ramon Vilar.
4: Especialment en els pobles, la celebració del bateig d'un infant havia estat un motiu d'una certa festa col·lectiva. Toc de campanes específic que diferenciava si el batejat era nen o nena, i especialment en sortir del temple i finalitzat el bateig, els infants del poble anaven darrere la comitiva fent una capta de plegalles i confits. Una cantarella molt simple reclamava aquestes dàdives. Amb l'amenaça que si eren garrepes i no donaven res, la criatura es morirà. Davant d'aquest reclam, tant els pares com els padrins eren generosos i llançaven abastament caramels, confits i llepolies amb gran festa de la canalla. Era també una manera de celebrar el bateig. Avui, el document sonor que escoltarem té una doble procedència. Un toc de campanes de bateig de Castellterçol, Vallès Oriental, tocat pel campaner Francesc Codina i recollit per Joan Tintó l'any 1985. I un captiri de bateig cantat per infants de la Fatarella, Terra Alta, i recollit per Josep Cribiller i Ramon Vilar.

0: Moltes gràcies, Ramon Vilar. I de les campanes passarem a la dansa. L'Helena Mayor ens porta les sardanes de Pau Casals, en aquesta ocasió amb la sardana de la Festa Major de Vilafranca.
1: Les sardanes de Pau Casals.
2: Una secció del Festa Festa en col·laboració amb Músics per la Cobla per a commemorar els 150 anys del naixement del mestre Pau Casals de Filló.
1: El contingut està creat a partir del treball dels musicòlegs Albert Fontelles i Anna Costal i de l'edició fonogràfica Pau Casals Sardanes, de Músics per la Cobla.
2: Les sardanes de Pau Casals.
1: Presentat per Helena Mayor.
3: Festa Major a Vilafranca. Festa Major a Vilafranca, o sardana for cello orquestra, que és el nom amb el que va ser estrenada en la seva versió original, és una de les obres de Pau Casals més admirades per crítics i músics d'arreu del món. El gran director britànic John Babiroli, al davant de l'orquestra de violoncels de la London Cello School, a qui estava dedicada, la va estrenar el 24 de març de 1928 a la Wigmore Hall de Londres. Des d'aleshores s'ha interpretat a Barcelona, 1929, París, 1930, Brussel·les, 1932, Lieja, 1932, Rotterdam, 1935, Zúric, 1946, Los Angeles, 1957, Nova York, 1967, Chicago, 1968 o Vancouver, 1972. Segons sembla, Pau Casals va inspirar-se en les festes de Sant Fèlix de Vilafranca del Penedès. La seva intenció era representar musicalment el tumult i el bullici d'una festa major catalana. Casals va compondre diferents tonades per als elements que participen en una festa major, excepte la tonada popular del toc de castells. Crítics, directors i compositors, entre els quals el músic francès Vincent d'Indy, van reconèixer l'originalitat i l'habilitat amb què Casals havia usat la politonalitat en l'obra, concretament el compàs 93, on se superposen tres temes: el toc de castells, escrit en re major, un cant gregorià, escrit en fa major, i una marxa de processó, escrit en si bemoll major. Les anotacions sobre les parts d'orquestra dels diferents intèrprets que van actuar sota la batuta de Casals revelen detalls tècnics i interpretatius de l'obra. Gregorian Chant, Bande Militaire, Clairs et Joli, Pour moi c'est facile, je suis catalan, va anotar la violoncel·lista Germaine Grothendieck a les seves particelles. El 22 de setembre de 1980, l'Orquestra Ciutat de Barcelona, dirigida per Salvador Mas, va estrenar la versió per a orquestra sinfònica d'Enric Casals al Gran Teatre del Liceu, ocasió en la que Enric Casals va canviar el títol original pel de Festa Major a Vilafranca. A l'agost de 2006, a l'Auditori Pau Casals de Sant Salvador del Vendrell, la Copla Mediterrània, dirigida per Bernat Castillejo, va estrenar-ne la instrumentació per a copla feta per Josep Maria Serracant.

0: Hem escoltat Festa Major Vilafranca, una sardana de Pau Casals interpretada per la Cobla de Cambra de Catalunya sota la direcció d'Antoni Ros Marbà. Si voleu aprofundir en el coneixement de les sardanes de Pau Casals, podeu accedir a l'estudi musicològic de Festívola al Preludi del Pessebre, una aproximació al catàleg d'obra de Pau Casals a partir de les seves sardanes, d'Albert Fontelles i Anna Costal. Aquesta recerca va ser mereixedora d'una de les beques de recerca de la càtedra Pau Casals l'any 2023 i que trobareu enllaçat en el nostre web.
1: Gràcies, Helena Mayor, per aquestes sardanes de Pau Casals. T'esperem ben aviat. La festa

0: Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet. Tinguem la festa en
1: pau. I ara tancarem la ronda de col·laboracions i de col·laboradors d'aquest programa d'aquesta setmana amb els secrets de l'etnològic i en Gustau Moles. Ja ho veureu, avui ens porta un dels seus secrets, que sempre, sempre són interessants.
2: Fes de festa.
0: Els secrets de l'etnològic, amb Gustau Moles.
3: En aquest món traïdor, res no és veritat ni és mentida. Tot depèn del color del vidre amb què es mira. La frase, sovint atribuïda a Ramon de Campoamor, poeta romàntic asturià, em va de meravella per introduir-vos al secret d'avui. Perquè potser, només potser, us imagineu del que avui vull parlar-vos. Sí, és clar, de les ungles, de les que sabem que són aquesta part còrnia que protegeix la part final dels dits de molts vertebrats terrestres, inclosos els humans. I sabem que tenim 20 ungles, una al final de cada dit, tant de les mans com dels peus, i que l'ungla d'una mà humana es renova en un període d'entre 3 i 6 mesos i les dels peus entre 12 i 18 mesos. Però avui us comentaré una feina i unes ungles postisses, sí, no gaire luxoses, gràcies a les quals moltes de les nostres àvies o besàvies i les famílies van subsistir. Segons la periodista Laia Beltrán, a l'antic Egipte les ungles es llimaven i acolorien amb henna. Així les portava cap al 1300 abans de Crist el faraó Akhenaton. I a l'antiga Grècia i Roma també van adoptar l'hàbit de pintar-se-les com un senyal del seu estatus social. Les dones procuraven tallar-se les ungles els dies de mercat, en silenci i sempre començant amb el dit índex. Si no, creien que els donava mala sort, així com viatjar pel mar amb les ungles i els cabells tallats. A la tragicomèdia de Calisto i Melibea, també coneguda com La Celestina, escrita per Fernando de Rojas al segle XV, diu: «Las manos de dulce carne acompañadas, los dedos luengos, las uñas en ellos largas y coloradas, que parecen rubíes entre perlas». La qual cosa mostraria que les dones es pintaven les ungles vermelles o roges, i mai blanques. En canvi, a la resta d'Europa era diferent. Al segle XIII, a França, el costum era de pintar-se-les de vermell, negre i blau, però a Itàlia el costum era dur-les ben blanques. A Orient, cuidar-se les ungles significa noblesa, ja que les persones que poden tenir les ungles molt llargues vol dir que no treballen amb les mans. Joan Amades, al Folklore de Catalunya, entre d'altres coses, diu que a la Terra Alta creuen que perquè de grans no tinguin mal de queixal, cal tallar les ungles dels infants precisament en dilluns, i també els guarda d'ésser peresosos. A Esparreguera diuen que no és bo de tallar-los-les en divendres, perquè de grans els cauen les dents i són perjudicats de mal de queixal i de migranya. A Occident, les ungles llargues i pintades eren i són un atribut tradicional de feminitat, però actualment, i ja veieu que no és cap cosa nova, s'està estenent també als homes. Actualment, i de no fa massa anys, els llocs on tenen cura de les nostres ungles, què us haig de dir, a casa nostra s'ha multiplicat fins a l'infinit. En els àmbits urbans, sobretot, és gairebé aclaparador trobar-se en molts locals on es cuiden de les nostres, això sí, en anglès, nails, que queda més modern. Però a casa nostra hi ha o hi havia una altra cara d'aquestes ungles, que eren postisses, i el Diccionari Català, Valencià i Balear les defineix com una llauneta corbada que les plegadores d'olives s'ajusten als caps dels dits, índex i gros, per a plegar les olives. Una feina que realitzaven dones que es cuidaven les ungles per no fer-se mal als dits.

Antigament, les olives es feien caure de l'arbre amb les mans, amb canyes o rascletes, i després es recollien del terra a mà. Aquesta era una tasca feta per les anomenades plegadores d'olives i era bàsicament femenina, tot i que els xiquets i els homes també hi ajudaven.

Els homes es dedicaven més aviat a arrencar i collir, mentre que les dones i els nens plegaven les olives. Les dones, vestides amb roba de camp, justament per cuidar-se les seves pròpies, duien unes ungles postisses de llautó o de llauna per facilitar la labor. I ara ja hem arribat al secret d'avui. Al museu hi ha tot un joc de quatre ungles de llauna per a una mà, perquè el polze no calia dur-ne, per plegar olives adquirides a Tortosa i que l'any 1948 van costar al conservador Ramon Violant una pesseta. Tot i la duresa d'aquesta feina, que el lloretenc Manuel Boadas i Noalart explica en un dels seus articles, dient del treball de les plegadores que era poc agradable el treball de recollir les olives de terra. Acostumava a ésser repartit a parts iguals i devia fer-se tot a la gatzoneta, o sigui, arronsades les cames de manera que les natges tocaven els talons. Joan Amades, el seu costumari, diu que a la Terra Alta la jornada de collir olives començava amb el cant del gall en rompre l'alba i acabava a entrada de fosc en sentir cantar el primer mussol. Tot i això, les dones ho feien amb alegria. Tant és així que hi ha recollit un extens repertori de cançons del que s'anomena cançons de collir olives. Que en voleu, gentil galà. Com sigui que la feina no era rítmica, no existeixen cançons de tonada especial que mesurin la marxa del treball. Solien cantar tot el vast repertori cançonístic, amb preferència les cançons més llargues i, sobretot, les cavalleresques, generalment de tonades poc airoses i placèboles, com l'aire de la feina. Per l'Urgell hi ha nombroses cançons típiques de collir olives. D'entre elles, se'n solen cantar les que marquen moments determinats de la feina. Punteta de sol, que es canta en començar el dia, la dels vuit dolors, que es canta en reprendre el treball en havent dinat, i la de mossèn Joan de Vic en acabar el jornal del dia.

0: a la guerra!
1: I les ungles, que no faltin.
2: Moltes gràcies, Gustau Moles, per apropar-nos a aquest patrimoni tan proper i sovint també tan desconegut. I amb aquest secret de l'etnològic, el Festa Festa 2634 va arribar en el seu final.
3: Festa!

0: volem agrair, com sempre, la feina dels nostres col·laboradors i col·laboradores. Els d'aquesta setmana han estat l'Emma Robres, la Sara Soriol, el Víctor Pàmies, el Ramon Vilar, l'Helena Mayor, el Gustau Moles, i recordeu, els col·laboradors, sou els motors d'aquest programa.
1: I per descomptat també a tot l'equip que fa que cada setmana el Test de Festa sigui possible, tot la Núria Pascual, l'Helena Mayor, la Marta Ibáñez, en Joan Serra, en Josep Maria Dell i nosaltres mateixos, l'Amadeu Carbó
0: i la Laia Camproví. I abans de marxar, una recomanació d'agenda d'aquelles que fan goig, ja que arriben les dues primeres gales dels Premis Preludi a les millors sardanes del 2025.
1: Serà al Teatre Casino de l'Aliança del Poble Nou de Barcelona els propers 18 i 20 de maig a les 7 de la tarda. Aquestes gales formen part del cicle de cobla a Barcelona que organitzen els Amics dels Concerts de l'Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona. És una cita ineludible per als amants de la nostra dansa.
0: I marxem, però ho fem amb harmonia, per dir-ho d'alguna manera, perquè us deixem amb una sardana, com sempre, com és tradició en aquest programa. L'acabem amb una sardana. I avui us deixem amb una peça molt especial. Col·legues, una peça de Jesús Ventura interpretada per la cobla Mediterrània. La setmana que ve hi tornarem. Fins llavors, que vagi molt bé.
1: Adéu.

0: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Passa, passa. Molt benvingut al club. Ja estàs viatjant per la màquina del temps. A l'iniciar una nova hora d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Tu ja hi eres? Algú va dir: l'optimisme és la fe que condueix a l'èxit. Res es pot fer sense esperança ni confiança. Confiem que aquí t'hi trobis molt a gust i que fins i tot, si és possible, tot i que potser només sigui momentàniament, t'oblidis de tot allò que ara mateix et preocupa. Ja saps que això ho fem junts.
2: Hola, Albert. Miraré per sol·licitar-te una cançó d'un senyor que es deia Franco Battiato. I la cançó era Centro di Gravità Permanente.
1: Ah, aquí la tens, i a més enregistrada en directe.

0: i aquest centre de gravitat permanente acostumava a tancar els seus concerts en un ambient de festa, de participació del públic. Es va publicar originalment en italià el 1981 dins de l'àlbum La voce del padrone, La veu del mestre. A Espanya es va publicar 4 anys més tard, el 1985, i també en castellà. Batiato va ser una personalitat eclèctica i original. Havia nascut a Riposto, Catània, el 1945, i ens deixava a Milo el 2021. Els seus primers anys va ser guitarrista i pianista en restaurants, organista en cerimònies religioses, programes de ràdio i televisió. Els seus primers sous els va invertir en gravar discos dels que feia poques còpies per repartir per emissores de ràdio. Però els que em coneixeu una mica també sabeu que em resulta molt difícil escoltar només una del Batiato. Permeteu-me una segona, i en aquest cas no l'escollo jo. La va escollir un dels nostres convidats il·lustres, el gran Jaume Sisa. M'agradaria molt saber quina cançó t'hagués agradat escriure.
1: Ostres, doncs és una pregunta molt difícil aquesta, tu, perquè no et sabria dir. Hi ha tantes cançons que m'agraden i que m'agradaria haver escrit que em costa molt. Mira, no sé, qualsevol cançó del Batiato, de Franco Batiato, per exemple, una que es diu L'Animale, que parla de l'animal que porta dintre, de que no li deixa viure perquè les passions se l'emporten, i en fi, és una cançó preciosa.
0: Moltes gràcies.
1: Vale, gràcies.

Una autèntica preciositat. La cançó que li hagués agradat escriure al nostre convidat, el cantautor més galàctic, Jaume Sisa, El animal de Batiato, que comença dient «Vivir no es complicado si puedes renacer después y cambiar algunas cosas». Anem al cinema? Vinga, ja hi som. Aquesta música de Dave Grusin ens porta a una banda sonora, Enamorarse. Posa't en contacte amb el programa. Pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Amb qualsevol excusa, explica'm coses. Per aquesta secció, digue'm una cançó o un tema instrumental d'una banda sonora que t'hagi agradat especialment. No necessàriament la pel·lícula, els actors, la interpretació, el guió, sobretot la música, sigui la instrumental o la cançó de la pel·li. Vols col·laborar? Moltes gràcies per el temps que ens dediques i per escoltar-nos. L'amic Ramon Castells Mayor, de Barcelona, el gran especialista en versions, el que va, a través de les seves col·laboracions, fer-nos pensar que podíem dedicar un espai més o menys fixe a les versions que encara posem en pràctica, ara ens diu: «Hola, Albert, per l'espai de les bandes sonores, se m'ha ocorregut el tema de la pel·lícula El cantor de jazz, Amèrica, de Neil Diamond, de 1980, que, si no estic equivocat, és un remake. Gràcies i una abraçada, amic Ramon Castells». Doncs sí, efectivament, i a més, coincideix una altra amiga comunicant, en aquest cas es diu Àngels López Camps, que també vol escoltar la cançó de The Jazz Singer.

Realment és una cançó brillant. Per això la va utilitzar per la seva campanya de publicitat una famosa marca de cigarretes, aquella que el seu eslògan, si no recordo malament, era el genuino sabor americano. Això quan per televisió es podia fer publicitat de tabac. Fa alguns anys. Bueno, fa molt temps de quasi tot. Que bo, Neil Diamond. Efectivament, amic Ramon i també Àngels López, que heu demanat aquesta cançó, la primera versió del cantor de jazz o de jazz singer es va estrenar el 1927 i va passar a la història com el primer llargmetratge sonor, amb so sincronitzat. Per cert, que aviat farà 100 anys de tot això, no? Però voldria fer un parèntesi. Després es va fer el remake en el que Neil Diamond feia d'actor protagonista. Era un cantant jueu que desafia el seu pare per triomfar a la música pop. Va ser el 1981 en una pel·lícula dirigida per Richard Fleischer. Però aquest és un parèntesi a la secció de les bandes sonores. Bueno, d'alguna manera, aquesta és una banda sonora de ràdio. És que de Neil Diamond també em costa molt escoltar només una. Si em permets, Coco. Segurament a molts oients ara mateix li han entrat com una mena de pessigolles a les neurones, perquè feia temps que no escoltava aquesta sintonia, que durant anys i panys va utilitzar el meu benvolgut company José Luis Fernández Abajo per als seus programes esportius i retransmissions esportives. Era un crac. I anunciava cacaulat. D'aquesta manera, més o menys. I aquesta sintonia que ell va escollir va ser un dels secrets més ben guardats de la ràdio que es feia a Barcelona a finals dels anys 70 i dels 80, perquè ni els que treballàvem allà, a Radio Reloj, de Radio España de Barcelona, cadena catalana, que es deia tot això, aquella famosa emissora, és més fàcil dir l'emissora de les Rambles, perquè era l'única que estava a les Rambles de Barcelona. Això estava amb una cinta que deia Sintonía Fernández Abajo, sense més dades. Vam tardar molt en averiguar que en realitat és un tema, una versió instrumental de la gran orquestra de Percy Faith, d'un tema original de Neil Diamond que escoltem en directe i que també és espectacular. Crunchy, Granola Suite.

0: 카와.
1: Escoltes Cocodril Club.
2: Però el piano, on és el piano, Montse?
1: El programa revival de l'Albert Malla.
2: Aquí està el piano. Gràcies per escoltar qualsevol de les 125 emissores que arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears emeten aquest programa en diferents dies i horaris per la FM, algunes d'elles també per la tele i a molts amics que, per el que sigui, per diverses circumstàncies, tenen a mà un aparell de televisió però no tenen una ràdio. Un transistor, una paraula malauradament en desús que tanta felicitat ens va proporcionar. Perquè quan es va inventar el transistor, la ràdio va deixar de ser estàtica. Us en recordeu que estava a dalt d'una prestatgeria? Era com un altar. Sí, però pesaven molt, anaven en corrent, no te la podies endur del menjador de casa o de la cuina. Però quan va arribar el transistor, la ràdio es va convertir en portàtil i ens l'emportàvem a la platja o a la muntanya, allà on el coco t'acompanya. Si no et vols perdre res, pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit o per descarregar a la plataforma iVox.com, entre d'altres, com YouTube o Apple, iTunes, i també a moltes webs de les emissores que emeten el programa. I així anem amb tu allà on vagis. Quan condueixes, quan passeges, quan voles. Estem a la secció de les bandes sonores i ens escriu la Cinta des de Tortosa. Tenim un record molt afectuós per tota la gent de Tortosa i de les Terres de l'Ebre en general, que durant diversos anys van venir a compartir la festa d'aquest programa, precisament l'últim dia, l'última nit de les festes de la Cinta de Tortosa. Ella es diu Cinta i en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com ens diu: m'agradaria molt a les bandes sonores escoltar 1492 d'Evangelis. Doncs t'ho agraeixo, perquè quan va sortir aquest disc, jo programava la música d'una emissora musical les 24 hores del dia i la vaig incloure perquè s'anés posant de tant en tant, però després va passar directament a l'oblit. I és una llàstima, així que t'agraeixo que t'hagis recordat, perquè a més, Vangelis també era molt gran.

Corria 1992, un any que a molts ens ha quedat una miqueta gravat. Vull dir que és de fàcil record, perquè clar, es van celebrar les Olimpiades a Barcelona i a Catalunya. Però hi havia altra gent que celebraven 500 anys de la conquesta d'Amèrica. I aquesta pel·lícula es va estrenar aquell any 1992 amb el títol de La conquista del paraíso. Però la música, que el que a nosaltres ens interessa, era de Vangelis. La pel·lícula la va dirigir Ridley Scott i la van protagonitzar Gerard Depardieu i Sigourney Weaver. Vangelis, que com sabeu va treballar al costat de Dennis

A Marta ens diuen en el seu correu: ens agradaria escoltar Love Kills de la pel·lícula Metropolis i també alguna cançó de la banda sonora de la pel·li The Commitments. Gràcies, salut i música, Rosa i Marta. Jo afegiria salut, música i bona ràdio. Mira, com que Love Kills va sonar fa poc, escoltem els The Commitments. Una pel·lícula que vaig tenir l'ocasió de preestrenar perquè els meus oients d'aleshores fossin els primers en veure-la al cine.

L'Ontel Sally, un dels clàssics del rock que versionen a la pel·lícula Els Commitments, que tinc entès que era un grup fictici, però degut a l'èxit de la pel·lícula van començar a fer actuacions en directe. La pel·li es va estrenar el 1991, llavors jo feia un programa de cine i vaig tenir l'ocasió, aquesta com tantes d'altres, de fer una preestrena només pels meus oients, perquè fossin els primers en veure-la. I m'ha agradat molt, Rosa i Marta, que us en recordeu de Commitments, que està sonant per primera vegada al programa. I si em permeteu, cullerada d'aquest espai del cine, que és de Forrest Gump, que tenia una banda sonora estupenda, a banda de ser una pel·lícula molt bona. I era d'un vell amic, Bob Seger, nascut a Detroit, Michigan, el 1945. Against the Wind, contra el vent. M'encanta.

0: Against the wind.
1: Against the wind.
2: I'm steering against the wind.
0: Contra el vent.
1: Against the wind.
0: Que Bob Seger i la seva Silver Bullet Band va publicar el 1980. Però que està aquí sonant a l'espai de les bandes sonores, perquè va ser una de les boníssimes cançons de la banda sonora original de Forrest Gump. Estrenada el 1994, dirigida per Robert Zemeckis, i que va rebre 6 Oscars. Sí, el protagonista era Tom Hanks. Digue'm quina cançó de pel·lícula o quin tema instrumental de pel·lícula t'ha agradat més. Digue-m'ho per correu electrònic. M'envies un e-mail aquí a cocodrilclub@gmail.com. Algú va dir: no és el petó, és qui t'ho fa. No és el missatge, és qui t'ho envia. No és la cançó, és a qui et recorda.
3: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Amb moltes cançons convertides en autèntics himnes. I la vida, el treball i les curiositats dels seus protagonistes. Has connectat amb el Coco.
4: Caminos de la tierra que los hombres trazan, caminos que otros hombres borrarán.
0: Un amic oient fa molts anys ens va proposar que preguntéssim al personal masculí, en aquest cas. Això és una mica discriminatori. Quina cançó els hi recordava la seva mili? Però, en fi, les noies no fèieu la mili, però a vegades havíeu de patir-la gairebé igual que els que la feien, perquè estàveu molt de temps separades del vostre noviete, no? Em sembla que va haver-hi un temps que us obligaven a fer, com es deia allò, el servici social? No ho sé. Bueno, aquí som músics. I aquest espai, com tots els altres, estan oberts sempre que... A veure, hi ha gent que ens escolta amb molt de retard, en diferit, gent que s'incorpora, i per això no hi ha cap problema. Per exemple, en Josep Maria Gras Bonada ens diu: benvolgut, Albert. Gràcies per l'afecte. M'agrada la cançó de Gilbert O'Sullivan, Why, per què, de desembre de 1973, per la seva música nostàlgica. Al gener de 1974 vaig anar a la mili i, en sentir-la, em rememorava l'assassinat de Salvador Puig Antich de la meva edat. Havia nascut el 1948. Tampoc escolto aquesta cançó a cap altra emissora. Ah, és que aquí al Coco sovint escoltareu cançons que pràcticament ja no sonen enlloc. Diu en Josep Maria: així que es podria incloure com una de les meves cançons de la mili. Altres títols que se m'acudeixen d'aquesta època: Waterloo, Por el amor de una mujer, Denis Russos, En la fiesta de Blas, que els meus companys canviaven per La fiesta de Gras. Ah, clar, perquè tu dius Gras de primer cognom. Diu: La fiesta de Blas, una cançó odiada per mi. I moltes altres. La cançó Guai en qüestió, més endavant vaig baixar la lletra que em va traduir una professora i veig que està plena de retrets. Bé, ho deixo aquí i et saludo cordialment. És curiós, Josep Maria, perquè fa algun temps, no et podria dir quan, perquè el temps va molt de pressa i fa molt de temps de quasi tot, oi? Vam fer un petit recitalillo de Gilbert O'Sullivan, però no vam posar Guai. I a poc temps es van exclamar alguns oients que per què ens havíem deixat Guai, home, perquè no tenim temps de posar tota la discografia, però en aquell moment la vam posar, vam posar Guai, com farem ara mateix, i moltes gràcies per el temps que ens has dedicat.

0: Why? Una cançó guai, en la que Gilbert O'Sullivan es pregunta el perquè de moltes coses. Per què ets tan cruel amb mi? Per què dius que no m'abraça res? Ningú hauria de ser tan fred. És que no m'estimes? Per què sempre he de plorar? Per què no vols venir amb els meus amics? M'estàs trencant el cor. Desembre 1973, estiu 10 anys més tard, del 83. Un amic meu assegura que només sentir aquestes primeres notes, els primers segons d'aquesta cançó, t'entra un bon rotllo, un somriure que dibuixes al teu rostre. Segurament és així. La posem com a introducció a un correu electrònic dedicat als autos de xoc. Un espai com moltes cançons, que va i ven. Bon vent i barca nova, no? Que va i torna, vull dir, va i ven, sí. Ai.
1: We are walking like in a dolce vita. This time we got it right.
0: Hi van participar molts amics.
1: We are living like in a dolce vita.
0: Seguim pensant que hi ha bons records de l'època que anàvem als autos de xoc. Un dels seus reclams era posar les últimes novetats discogràfiques i amb uns bons bafles, amb unes llums psicodèliques. En fi, que allò era el més semblant a una discoteca quan encara no teníem edat per anar a la discoteca. Bueno, el meu amic Ryan Paris va fer història amb aquesta cançó, la més ballada, la més radiada, l'estiu de 1983. Des de Bellver de Cerdanya ens escriu la Montse Escala, aquí a cocodrilclub@gmail.com, i ens diu: bones, aquesta proposta de la música dels autos de xoc em sembla genial. Oh, ja la vam fer fa molt de temps, però potser tu no estaves en sintonia, Montse, eh? Diu: jo dels autos de xoc recordo la Dolce Vita i també els Bonnie M. Doncs farem una cosa, com que la Dolce Vita va sonar fa poc a l'espai Els Més Ballats de la Història, escoltarem els Bonnie M, que va ser un altre fenomen de laboratori creat per Frank Farian, amb diversos components, alguns que cantaven, altres que donaven la cara, però la veritat és que han passat quasi 50 anys i encara omple la pista de les nostres sessions revival i encara agrada a gent de totes les edats. Bonnie M ha tingut remescles, remixes de tota mena, amb més o menys fortuna. Però farem una cosa. Mira, quan portaven 6 anys d'èxits, la seva companyia discogràfica ens va fer arribar un popurri, un medley de promoció a les emissores de ràdio que no es va arribar a comercialitzar. Doncs sonava així, i l'estrenem avui, malgrat el temps transcorregut.

0: Bueno, es deia 6 anys d'èxit de Bonnie M i era un single de vinil de promoció només per emissores de ràdio com un recordatori que hem estrenat després de molts anys aquí al Coco. Al recordar-nos la Montse Escala des de Bellver de Cerdanya, que Bonnie M eren records dels autos de xoc. Tu havies anat als autos de xoc? Havies lligat amb l'excusa de va, que et convido a donar una volta. Gràcies a això, alguns amics ens han dit que van agafar l'afició per conduir, que la que tenien 18 anys, el primer dia que els hi van permetre presentar-se a l'examen, es van treure o van intentar treure el carnet de conduir. Bueno, ja em diràs cosetes, eh? Aquí a cocodrilclub@gmail.com. De moment et deixo amb la meva especial d'avui, que es diu Sea of Love, Mar d'Amor. Quin títol més maco, eh? Bueno, a més és de 1959 i de Phil Phillips, nascut als Estats Units el 1926, que ens deixava el 2020. Quines cosetes més maques es feien a finals dels anys 50. Aquesta va vendre més d'un milió de còpies, va ser número 2 als Estats Units i s'ha incorporat a bandes sonores de moltes pel·lis. Per exemple, la pel·li de suspens de 1989, Melodia de seducció, protagonitzada per Al Pacino i Ellen Barkin, i també a Frequency, de 2000. Et deixo amb ella. No perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que està encantat de que tu estiguis en connexió. Tant si ets dels habituals, això es va posar en marxa el lluny a octubre de 1993, com si t'acabes d'incorporar, com si ens has descobert com per casualitat passejant per al dial o potser navegant per internet. Algú va dir... El sentit de la vida és... no oblidar-se de viure-la. Així de senzill. Posa-ho en pràctic, Coco. I col·labora. Que ja saps que això ho fem junts.
2: Hola, em dic Maite i truco des d'un poble petit de l'Aragó. Fa només 3 setmanes que us escolto i m'agrada el vostre programa. M'agradaria escoltar alguna de l'Andrés Dobarro.

0: Aquest va ser el primer gran èxit d'Andrés Dobarro. O Tren. De 1970. Però situem la circumstància. Bé, d'entrada, me n'alegro molt que una amable amiga comunicant des de l'Aragó no tan sols ens escolti des de fa poc, sinó que, a més, se'n recordi d'Andrés Dobarro, perquè amb ell no es va fer gaire justícia. A nosaltres ens agradava molt, érem uns crios, però jo crec que en el seu moment, època franquista, va ser una petita revolució dels altres idiomes de l'estat espanyol. Sempre es potenciava que aquí tinguéssim només un idioma únic. Bueno, per una banda, va a Serrat i sorprèn a última hora, després d'haver estat promocionat i escollit per Ràdio Televisió Espanyola per representar-nos al Festival d'Eurovisió, el 1968, quan cada país enviava el millor de cada casa. Enviava a gent molt consolidada. I Serrat, a l'últim moment, va dir: si no se'm permet cantar en català, doncs no vull sortir al Festival d'Eurovisió. I ell ja ens ha dit en moltes entrevistes que es va imaginar que li dirien que no. La veritat és que avui en dia encara no s'ha cantat en català al Festival d'Eurovisió. No, potser ho hagués aconseguit Andorra, però em sembla que no va passar mai a la final, no? Bueno, paral·lelament, aquí teníem el fenomen irrepetible de la nova cançó. Cantautors que cantaven en català no tan sols cançons protestes que difícilment passaven la censura o que havien de modificar perquè passessin la censura, sinó cançons d'amor, cançons de tot tipus, però interpretades en català. I resulta que això es va veure com una protesta oficial al franquisme i van triomfar arreu de l'Estat. Els cantautors van omplir teatres i universitats a Madrid i a altres llocs, i els seus discos es venien. Cançó de matinada de Serrat va ser número 1 a les llistes de supervendes i també va sonar a los 40 principales. Això ara també és bastant impensable, eh? Que una cançó interpretada en català triomfi a la resta de l'Estat. O sigui que algunes coses han canviat per anar pitjor, segurament. Bueno, i en aquest context no tan sols van sorgir cantautors en castellà, sinó cantautors en euskera, que no van tenir tanta sort, com Andrés Dobarro, en aquest aspecte, que va decidir per cantar en gallec. I va fer aquesta cançó, Tren, que era comercial, i va ser supervendes. Andrés, després de fer de locutor, va morir amb només 42 anys i va morir arruïnat i oblidat. Jo voldria ara escoltar un altre d'ell, però tenint un record també per la ràdio que jo vaig mamar. Una companya va dir: la ràdio que et va parir. Bueno, és una miqueta, sí. En aquell temps, com diuen els mossens quan donen missa, oi? Principis dels anys 70, Barcelona estava considerada la ciutat de l'estat espanyol on es feia millor ràdio, més innovadora, més moderna, amb unitats mòbils al carrer, preguntant sense filtre què opinaven de diferents temes als ciutadans que anaven pel carrer i es trobaven al micro de cop i volta. Bueno, però musicalment hi havia muntadors musicals molt bons. Recordo, per exemple, a Ràdio Peninsular Ángel Pardo o a Ràdio Barcelona Manolo Cornejo, que, com que era habitual que moltes cançons estrangeres tinguessin una adaptació al castellà, amb dos tocadiscos, amb un posaven, per exemple, la versió original anglesa o francesa o italiana, i en el tocadiscos dos posaven la versió al castellà. I en directe anaven barrejant les dues versions. Doncs ara, això és el que faré jo ara mateix, però amb Andrés Dobarro. Perquè hi ha una balada molt maca que es diu Meu Amor, que em sembla que va ser l'única cançó seva que va publicar en gallec i en castellà. A veure què tal em surt això. Plat número 1 en castellà, plat número 2 en gallec.
1: Amor mío, ayer te fuiste lejos de mi lado. Fuiste más lejos de lo que para mí es posible ir. Y yo quedé solo. Estoy triste, mi amor, aquí, acariciado por la noche que tantas veces abrigó nuestros sueños. Y que a las 7 o a las 6 de la mañana se marchará también. Entonces ya no habrá nadie en el mundo que entienda mi nostalgia.

0: Ah, bueno, doncs no ha sortit malament, oi? El record per Andrés Dobarro i una curiositat per aquests amics oients que són col·leccionistes o de coses rares, diguem, o minoritàries. Andrés Dobarro va arribar a protagonitzar una pel·lícula. Llavors també estava bastant de moda que quan algú triomfava en la música aprofitessin el tirón per fer un guió normalment fluix. No tan sols a Espanya, per exemple, les pel·lícules d'Elvis Presley cinematogràficament són bastant fluixes, oi? Bueno, doncs Andrés Dobarro, no sé si es podrà recuperar, a YouTube hi ha fragments, va protagonitzar la pel·lícula En la red de mi canción. I sabeu quina era la protagonista femenina? Conchita Velasco. Ell anava al darrere, sí, sí, representa a la pel·lícula. I allà surten els seus èxits d'aquell moment, els dos que hem escoltat, O tren i Meu amor. També al costat de Concha Velasco i d'Andrés Dobarro sortien Casen, Rafael Aparicio, Antonio Ozores. La pel·lícula la va dirigir Mariano Ozores. En la red de mi canción, de 1971. Una autèntica raresa del teu amic el Coco.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club.

Aquest va ser un dels grans èxits de la genial Creedence Clearwater Revival, Cotton Fields, que aquí es va dir Campos de Algodón. Bueno, ja sabeu que aquí en el programa, tradicional i històricament, els Creedence sonen com si fossin l'última novetat mundial, perquè no passa gaire temps sense que algun amic ens ho demani.

I recordo que als anys 70, amb un amic, evidentment no existia res del que tenim ara, ni Google, ni traductors, ni res d'això. Doncs amb el nostre diccionari vam voler traduir el nom, perquè ens semblava curiós, no? Creedence Clearwater Revival. I vam arribar a la conclusió que volia dir Credencial Agua Clara Revivida. Bé, però anys més tard ens vam enterar de l'origen del nom. Just got home from Illinois, locked the front door. El nom de la banda és una combinació del nom d'un amic de Tom Fogerty. L'amic es deia Creedence New Ball. Van modificar el Creedence per Creedence com el credo, en aquest cas amb dues es, Creedence. Aquest senyor, aquest amic, era un comercial d'aigua embotellada, per això el Clearwater, que ve a continuació, és a dir, aigua clara. I, finalment, el compromís de posar de nou en marxa el grup, després que els seus membres s'haguessin dispersat, van afegir el Revival. Una altra curiositat del teu amic del Coco, una altra raresa. La primavera de 1973, quan encara teòricament existien els Creedence, John Fogerty, el seu cantant, el seu líder, va voler fer una incursió en solitari amb una banda de la que no hem tornat a tenir notícies, que es deia The Blue Ridge Rangers. Bueno, va muntar aquesta banda per aquest únic disc de 1973 que es diu Heart of Stone. Aquí es va dir Corazón de Piedra. Després seguim amb el nom.

Que bo, eh? Però va passar gairebé desapercebut aquesta incursió en solitari de John Fogerty, el líder de la Creedence, el 1973, amb una banda anomenada The Blue Ridge Rangers, Heart of Stone, Corazón de Piedra, que es va dir aquí. I potser hi ha algun coco que diu, Corazón de Piedra? Corazón de Piedra? De què em sona? Bueno, ja sabeu que ens agrada jugar amb les versions de les cançons en diferents idiomes o en diferents arranjaments, però també de tant en tant trobem cançons que es diuen igual, però que no tenen res a veure entre elles. I Corazón de Piedra va ser un dels grans èxits d'un grup de breu durada que es va dir Los Jóvenes.

0: ¿Y cómo es su corazón?
1: Sí, como la piedra. Y es tu corazón.
0: Como la piedra. No hem entès mai els xiscles d'aquestes suposades fans al mig d'una cançó que parla d'un tema seriós, eh? Los Jóvenes, formats a Barcelona. Evidentment, això era una versió, perquè l'original era dels Rolling Stones.

Hard of Stone. Cor de pedra. Els Stones, esclar. Però tornant a la Creedence, us imagineu quina és per John Fogerty la cançó impossible de superar?

No, no és aquesta, aquesta és seva. La cançó impossible de superar per a John Fogerty, que va declarar "no n'hi haurà un altre igual", va ser un tema que va aconseguir els principals rànquings als anys 50 i es va convertir en un dels primers grans hits del rock. Al costat de la Creedence Clearwater Revival, John Fogerty va saber convertir-se en una figura clau del rock nord-americà. Però aquest estatus mai no li va impedir reconèixer la grandesa dels que van establir les bases del gènere. De fet, una oportunitat va assenyalar Blue Suede Shoes de Carl Perkins com una obra impossible de superar dins de la història del rock and roll. Enregistrada el desembre de 1955 i publicada el gener de 1956, la cançó escrita per Carl Perkins i produïda per Sam Phillips és considerada una de les primeres grans gravacions del gènere i un punt de partida per tot el que vindria després. La seva barreja de country, blues i rhythm and blues va ajudar a definir el so del rock primerenc, convertint-la en un model sobre el qual les generacions posteriors van construir. Tal com va comentar en una entrevista del 1970, John Fogerty va dir "mai no hi haurà un altre Blue Suede Shoes". El tema va assolir els principals rànquings de l'època i es va convertir en un dels primers grans hits del rock. Per a Fogerty, aquest impacte no es pot separar del context en què va sorgir. A diferència d'èpoques posteriors, quan el rock ja tenia una estructura, a la dècada de 1950, tot s'havia de construir. En aquest escenari, cançons com aquesta no només eren èxits, sinó descobriments. Well,

ja sabeu que el títol a Espanya va ser Zapatos de Gamuza Azul.

0: sabates, de gamusa blava i tot el demés eren pràcticament propietat d'Elvis. Elvis Presley. Cançons convertides en autèntics himnes i la vida, el treball i les curiositats dels seus protagonistes. Ja ho saps, no? Has connectat amb el Coco. Algú va dir: canviem a les persones que ens fan perdre el temps per aquelles que ens fan perdre la noció del temps.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club. Cocodril Club, amb Albert Malla.
0: Acabes d'incorporar-te a la nostra sintonia. Passa, passa, encara queden moltes sorpreses. Però ja has fet tard, eh? Si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit, íntegrament o per fragments, quan et vingui de gust, quan puguis. A la plataforma iVox.com, també en altres, com YouTube o Apple o iTunes. I també a la majoria d'emissores que emeten aquest programa, 125, arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, en diferents dies i horaris, per la FM. Algunes d'elles també en simultani per la tele, per el canal de ràdio de la TDT. Gràcies per estar en connexió.

0: Recentment, el programa de televisió El Intermedio va complir 20 anys en antena. Jo el veig sempre que puc i em fa riure. I, a més, té el seu mèrit, riure amb l'actualitat, com la que està caient. Jo, a qualsevol persona que em provoqui un somriure, li faria un monument a les places majors de les més importants poblacions. Perquè no és fàcil. Per això avui tenim de convidats els seus dos protagonistes, el Gran Wyoming i a Sandra Sabatés, que és de Granollers, on tenim moltíssims amics. A veure quines cançons ens demanen.
1: ¿Cuál es la canción de tu vida?
2: La canción de mi vida, pues no sé, cualquiera de los Beatles. Yo era contemporáneo de ellos, soy un señor mayor.
1: ¿Y por algún motivo en especial?
2: Bueno, pues porque creo que han hecho toda la música que yo he escuchado después. Está toda contenida ahí.
1: Gracias, suerte.
2: Hasta luego.
0: Bueno, doncs escoltem una de les primeres.

un minut 47 dels primers àlbums dels Beatles. Bueno, aquesta concretament és de l'àlbum Beatles for Sale de 1964, que començava amb No Reply.

No Reply, sense resposta, que és un tema que dona bastant mal rotllo, sobretot si l'estàs esperant. Però en aquest mateix àlbum hi havia una amb la que jugarem amb les versions. 8 Days a Week, recordes, Coco?

primers Beatles. 1964. I aquí, a Catalunya, no tan sols els Mustang versionaven el castellà els seus èxits. També ho va fer el meu amic Pere Gené, al capdavant de l'estrella solitària. L'on està? 8 dies.

0: sempre amb molt d'amor des del teu cocodril. Bueno, hem celebrat els 20 anys en antena, a la Sexta, concretament, de l'Intermedio, i el seu director i presentador, Grant Wyoming, ha escollit com a cançó de la seva vida qualsevol dels Beatles, i n'hem escoltat 3. Però quina serà la de Sandra Sabatés? Que és molt més jove que el Wyoming, esclar. Sandra, moltes felicitats.
1: Moltes gràcies.
0: Ens podries recordar alguna anècdota que t'hagi passat treballant?
1: Mira, l'última, i no és precisament bona, diguéssim, és la setmana passada un atac de tos en directe que van començar ja a portar-me de tot, pastilles per la tos, aigua, de tot, i no hi havia manera. Ja vaig començar plorant al directe, sort que ja les càmeres no m'enfocaven, però clar,
0: que malament coses d'aquestes... Passar, no,
1: són moments de tensió, però clar, al final tots estem refredats en algun moment i sí, aquestes coses passen, clar. Però quan t'enganxen al directe... Doncs clar, però bueno, aquesta és l'última que et puc explicar. És veritat que potser els moments més divertits del programa, per exemple, com a anècdota, que això està, aquesta és més graciosa, és normalment assagem els guions, els assagem tots, però no posem ni els vídeos, i moltes vegades els moments d'àctings pues, no ens dona temps d'assajar-los per una qüestió de que anem pillats, no? Llavors, tot el que és el Wyoming, quan es posa barrets, quan es posa disfresses i tot això, no dona temps d'assajar-ho moltes vegades. Llavors, clar, tu tens al cap el guió, saps quins acudits et pot fer, per on et tirarà i tal, més enllà de la improvisació que ell pugui portar a terme, però mai t'esperes que de cop i volta et surti amb aquell barret o d'aquella manera, clar, i això, de cop i volta estàs parlant i quan el veus, aquí sí que és molt difícil aguantar el riure.
0: S'ha escapat el riure, no?
1: Moltes vegades, o sigui, això sí que és impossible, perquè de cop i volta el veus i el veus allà disfressat amb els seus barrets i les seves coses, els seus collarets, i aquí sí que és difícil.
0: Clar que tu fas el paper seriós, això amb un informatiu normal seria més greu, però allà si se t'escapa el riure no passa res.
1: Bueno, que hi ha vegades que és impossible aguantar-lo, eh? Faig el que puc, però...
0: Tu ets molt jove i estem en un programa musical revival, però ens podries dir quina és la cançó de la teva vida? Una cançó especial per tu?
1: Space Oddity.
0: I per què?
1: És una cançó que
0: però
1: sempre...
0: Però si va sortir quan sempre, tu no havies ni nascut.
1: Sempre m'ha atrapat. I és la història i l'espai i tot. És una cançó de les que... Vaja, quan estàs així una mica trist o quan estàs allò que estàs sol, a mi m'agrada molt la solitud, és la cançó la que sempre acabo posant.
0: Moltes gràcies, molta sort.
1: Gràcies.
0: Bueno, doncs, sorprenentment, a Sandra Sabatés, malgrat la seva joventut, li agrada un gran èxit de 1973. Bueno, del 73 aquí, perquè ja s'havia publicat el 1969 en altres països del món. Space Oddity, de David Bowie, parla del distanciament físic, de la nostàlgia del planeta Terra. És que, suposadament, diuen que la van fer per coincidir amb l'allunatge de l'Apollo 11. La BBC primer la va prohibir, però després la va utilitzar precisament per cobrir la informació de l'allunatge. No sé, l'havia prohibit per temàtica ombrívola relacionada amb els astronautes. Però David Bowie, abans d'aquest èxit, era un artista pop emergent que no tenia contracte discogràfic. Guanyava la vida pels carrers fent de mimo. De tant en tant feia de mimo. I també venia gelats. Quan la va gravar, Bowie tenia només 22 anys.

0: A Space Odyssey, que podríem traduir com raresa especial, tot i que es va dir aquí Odissea, Odissea especial, David Bowie, la cançó preferida de la Sandra Sabates. I marxem ballant, recordant nits de festa. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar, de qualsevol època, anys 60, 70, 80, 90, 2000... I si no t'importa, digue'm també quina era la teva discoteca preferida, que segurament ja no existeix, però hi haurà molts altres oients que la recordaran. Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Badalona l'amic Josep Maria, que ens diu: hola Albert, les meves discos preferides eren dels 80, Montaner 4 i Teatre de Mollet, grans records. Posaven una música bestial. Ara, a Montaner, ja saps que és una sala de teatre i una sala de jocs. Coses tristes de la vida. Bueno, fer teatre tampoc és tan trist, eh? És pitjor quan algunes discoteques de record maco s'han convertit en capravos, per exemple, com el Trocadero. Però, bueno, és que som uns romàntics. Diu, sobretot, lo de la sala de jocs, perquè la disco era preciosa, no molt gran, però acollidora, amb una bona pista i molts llocs per seure i altres coses. Jeje. A quines coses es deu referir el Josep Maria de Badalona, no? Però ara ens quedem amb la cançó que feia ballar a l'amiga Judit de Barcelona, de Sylvester, You Make Me Feel, que encara omple la pista a les nostres sessions dels diumenges a la tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona, al carrer Aribau 242. Sylvester va néixer a Los Angeles el 1947 i moria a San Francisco el 1988. Molt conegut com a cantant, ballarí i també model per als seus vestuaris i perruques femenines i per ser també un dels artistes més importants del soul disco a finals dels anys 70. I un últim favor. Si no et sap greu, per al mateix preu, procura ser feliç. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival.

0: El president Illa és optimista i confia que ara sí podrà tirar endavant els pressupostos mentre els docents pressionen perquè els comptes recullin les seves demandes. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Edita i presenta Eva Compte.
0: Fa tres mesos, Salvador Illa es va veure obligat a retirar els comptes per evitar que el Parlament els tombés i ara es mostra prudent, però creu que podrà tirar-los endavant amb l'aval d'Esquerra, amb qui ha pactat la línia de tren orbital per desencallar les negociacions.
2: Un gran país necessita pressupostos. Saben vostès que tenim uns acords amb Esquerra Republicana i jo tinc confiança en que es portarem a bon terme.
0: Dilluns el PSC i els republicans rubricaran l'acord que dimecres ha de validar la Moncloa en una bilateral entre la Generalitat i el govern espanyol. I els sindicats convocants de les vagues d'educació reclamen a Esquerra i els comuns que condicionin el seu suport als pressupostos al fet que incloguin un increment de la partida per a l'ensenyament. Barcelona, Marta Sánchez.
3: Recorden que la Llei d'Educació de Catalunya parla d'un 6% d'inversió del PIB en educació i que ara mateix la xifra no arriba ni al 3%. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, diu que no s'entendrien uns comptes que passessin per a les demandes del professorat.
4: L'educació hauria de ser una línia vermella en la negociació de pressupostos.
0: Del món, destacarem que l'exèrcit nord-americà ha batut el número 2 d'Estat Islàmic en una operació militar a Nigèria i que Hamas confirma la mort del seu líder militar, considerat un dels cervells dels atacs del 7 d'octubre en un bombardeig israelià a Gaza. També us explicarem en la pròxima mitja hora que avui s'està fent a Montserrat una jornada tècnica sobre l'escalada a la muntanya, un mes després de la mort de dos escaladors per un despreniment de pedres. Segons ha sabut Catalunya Ràdio, hi participen Mossos, bombers, agents rurals i escaladors. Entre les qüestions a debat hi ha l'impacte del canvi climàtic a Montserrat.
5: Montserrat és segura per a la pràctica de l'escalada. Els escaladors doncs, prenen les seves mesures i saben per on han de pujar i saben per on no poden pujar.
0: És Xavier Aparicio, gerent del patronat de Montserrat. I precisament a Montserrat i també als hotels de Barcelona ja no hi queden habitacions per a la setmana de la visita del Papa i les poques que hi han triplicat els preus. I de la cultura, avui desvelarem el cartell del pròxim Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, que tindrà, atenció, Carrie com a protagonista. En esports, què destaquem avui, Biel Carilla?
6: Doncs mira que Lewandowski confirma el seu adéu al Barça. El davanter polonès ho ha anunciat en una publicació a les xarxes socials en què diu que després de 4 anys és moment de buscar nous reptes i que no renovarà el seu contracte amb el club blaugrana. Demà s'acomiadarà del Camp Nou en el Barça Betis. D'altra banda, el Barça de Pere Romeu opta avui el seu tercer títol de la temporada després de la Lliga i la Supercopa. Les blaugranes disputen aquest vespre a les 9 la final de la Copa de la Reina a Gran Canària contra l'Atlètic de Madrid. Es podrà veure per TV3 i la seguirem amb la TDG de Catalunya Ràdio. I amb motor, Pedro Acosta sortirà des de la pole al Gran Premi de Catalunya de MotoGP, Àlex Márquez tercer per darrere de Franco Morbidelli aquest migdia. A les 3, la cursa sprint en directe per TV3 i Catalunya Ràdio.
0: Tot això en un matí complicat, precisament per accedir també al circuit de Montmeló. Incidències a aquesta hora, equip viari, Carmina Malagarriga, bon dia.
7: Bon dia, Eva. Doncs no, fluïdesa aquesta hora a la P7, després d'un matí, com deies, atapeït, però no només per la celebració dels premis de MotoGP a Montmeló, sinó també per un parell d'accidents importants que hi ha hagut en aquesta via. Ara mateix està tallada totalment la C-14-14 entre Olesa de Montserrat i Esparreguera per un accident. I també trobem retencions importants a la ronda litoral entre el Poblenou i la Barceloneta en sentit Llobregat i de Montjuïc a la Barceloneta en sentit Besòs. Afegim que la conductora d'un turisme va morir ahir a la nit en un accident de trànsit a la C-17 a l'altura de Vic, a Osona. Per causes que s'investiguen, el turisme va sortir de la via i va volcar, i a conseqüència del sinistre, la conductora, una jove de 25 anys i única ocupant del vehicle, va morir. Recordem que ja són 41 les persones que han perdut la vida a les carreteres des que va començar l'any. Això és tot des de l'equip viari.
1: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: I la previsió és de l'Eloi Cordomí. Bon dia, Eloi. Eloi, no sé si em pots sentir. No, sembla que no tenim a punt. Bé, de seguida que tinguem a punt aquesta connexió, ens detallarà l'Eloi les novetats que ens esperen aquestes pròximes hores pel que fa al temps.
8: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Catalunya migdia. Amb Eva Compte.
0: Ara són les 2:05. I arrenquem informatius. Salvador Illa confia que aquest cop sí que podrà tirar endavant els pressupostos.
2: Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi hauria els pressupostos. Jo els puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança en que les coses aniran bé.
0: Des de Califòrnia, on avui acaba un viatge oficial, el president de la Generalitat s'ha mostrat optimista per tancar un acord amb Esquerra que li permeti aprovar els primers pressupostos del seu govern, Laia Framis.
9: Salvador Illa vol ser prudent, diu que encara no pot cantar victòria, però tot apunta que ho té tot de cara per poder aprovar els seus primers comptes. Els que hi ha vigents, recordem que són del 2023, del govern de Pere Aragonès. La setmana que ve podria ser clau per saber si els podrà tirar endavant. La negociació amb Esquerra sembla que està ben encarrilada i prova d'això és que dimecres es reuniran a Madrid els governs català i espanyol per subscriure els acords en infraestructures que estan negociant Salvador Illa i Oriol Junqueras. Les claus d'aquest acord són impulsar una línia de tren que uniria el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona i també els mecanismes per assegurar que es compleixen aquesta i altres inversions de l'Estat a Catalunya. L'acord per aquesta nova línia orbital està previst que es rubriqui dilluns i aquell mateix vespre els republicans reuniran el seu Consell Nacional per decidir si validen definitivament els comptes. Alhora, el govern també està negociant aquests dies amb els comuns per actualitzar l'acord que havien tancat a principis d'any. La idea de Salvador Illa és poder aprovar els pressupostos abans de l'agost.
0: I enmig d'aquest context de negociacions, els mestres pressionen perquè els nous pressupostos recullin les seves demandes i demanen a Esquerra i als comuns que acollin el govern perquè segui a la taula de negociacions. Ho han dit avui, aquest matí, a Barcelona, Marta Sánchez.
3: El sindicat principal de l'ensenyament demana al president de la Generalitat que en un moment clau en què s'estan negociant els pressupostos agafi, si cal, les regnes de la negociació amb ells. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC, diu que l'educació ha de ser una línia vermella en aquesta negociació dels comptes i per això fa aquesta crida als partits que els estan tancant.
10: Esquerra Republicana de Catalunya i els comuns tenen una responsabilitat crucial en aquest moment. El reglament que situin l'educació pública com una prioritat i que exigeixin al govern que els comptes recullin les reivindicacions del col·lectiu educatiu.
3: L'USTEC, que celebra aquest matí el seu Consell Nacional, manté intactes les demandes de recuperació del poder adquisitiu del professorat, baixada de ràtios i impuls de l'educació inclusiva. Insisteix que si en la reunió de la mesa sectorial, que finalment es farà dimecres, no hi ha propostes del govern per negociar aquests punts, s'aixecaran de la taula negociadora i mantenen les jornades de vaga territorialitzades i la propera jornada de vaga general el dia 27 de maig.
0: A tot això, Junts per Catalunya es posa al costat dels docents i demana un gran pacte de país per millorar la qualitat educativa i també anar més enllà de la proposta del govern de Salvador Illa en la millora salarial. El secretari general de la Formació, Jordi Turull, ha proposat un pla plurianual de millora dels sous i assegura que tots els partits polítics tenen a veure amb la situació actual.
11: L'actual proposta que corre, que es fa, comenta des del govern, és irrisòria. Ara mateix els docents catalans són els pitjors pagats per l'Estat. La millora salarial que es demana està relacionada amb el complement específic que en més de 20 anys s'ha ignorat. I aquí tots hi tenim part de responsabilitat.
0: I obrim ara Crònica Internacional explicant-vos que, com us dèiem, només començar una operació conjunta dels Estats Units i Nigèria ha provocat la mort en aquest país africà del número 2 d'Estat Islàmic, Abu Bilal al-Munki. Ho ha anunciat aquesta matinada Donald Trump a la seva xarxa social, on s'ha felicitat per l'èxit de la missió i ha agraït la tasca de Nigèria en l'operació antiterrorista. Aquest no és el primer atac mortal que el president nord-americà ordena contra presumptes membres de l'organització islamista en aquest país, Núria Har.
12: Un dels mantres de Donald Trump és, en paraules seves, l'amenaça existencial que afronten els cristians a Nigèria, una comunitat que representa la meitat dels habitants del país més poblat de l'Àfrica. Segons el president nord-americà, estan perseguits per organitzacions terroristes com Estat Islàmic. Recordem que Nigèria també és el primer productor de petroli de l'Àfrica.
0: Precisament Nigèria també és el primer receptor d'ajuda nord-americana al continent, però les dràstiques retallades de la Casa Blanca en l'ajuda a la cooperació i al desenvolupament han fet augmentar els conflictes en moltes regions africanes, que s'han quedat sense fons.
12: És la principal conclusió d'un estudi publicat aquesta setmana a la revista Science, que ha vist com el desmantellament de l'Agència de Cooperació dels Estats Units, el USAID, que és el gran finançador mundial de l'ajuda exterior, ha contribuït a l'increment de combats, protestes i aldarulls també contra la població civil. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio, el primer autor d'aquest treball, l'economista suís de la Universitat de Lausana, Dominic Rochner.
13: Els llocs que depenen molt de l'ajuda de mitjana tenen al voltant d'un 6,5% més de probabilitats de patir qualsevol tipus de conflicte en comparació amb el grup control, que ja no rebia cap ajuda.
12: Tot i això, l'ajuda a la cooperació no sempre és sinònim de pau social, perquè de vegades implica que els grups competeixin pels mateixos recursos.
0: Mentrestant, el conflicte al Pròxim Orient continua ben viu, malgrat el teòric alto el foc a Gaza. Aquest matí, Hamas ha confirmat la mort d'un dels seus líders militars, considerat per Israel com un dels cervells dels atacs del 7 d'octubre, en una nova jornada de bombardejos.
12: L'ofensiva israeliana en ple dia de la Nakba, que cada any commemora l'expulsió de centenars de milers de palestins de casa seva, va acabar amb almenys 7 morts i una cinquantena de ferits. Aquest matí, una mesquita de Ciutat de Gaza ha oficiat el funeral pel líder militar de Hamas, que va perdre la vida en un d'aquests atacs israelians.
0: I arreu del món se succeeixen les mostres de solidaritat amb el poble palestí. A aquesta hora, Londres acull una nova mobilització pro-palestina, el mateix dia que la capital britànica hi ha convocada també una altra manifestació de signe totalment contrari per part de l'extrema dreta. Pendent de l'última hora des de Londres, Quim Olivares, bon dia.
14: Hola, bon dia. Milers de persones aquí a Londres, vingudes de molts punts d'Anglaterra, es manifesten en suport de Palestina i en contra de l'ocupació israeliana. És una manifestació que es fa anualment, però que avui coincideix amb una altra convocada per l'agitador d'extrema dreta, Tony Robinson, sota l'eslògan Unir el Regne. Hem parlat amb Lindsay German, coordinadora de Stop the War Coalition, coordinadora de la manifestació pro-Palestina.
15: Però avui també tenim una situació amb l'extrema dreta i els feixistes que es mobilitzen a Londres, organitzats per Tony Robinson. Una manifestació en contra dels musulmans, els palestins i tot el que defensem.
14: Els organitzadors pro-palestins critiquen el posicionament del govern de Keir Starmer en el conflicte a Palestina.
15: Per la seva actitud en Palestina, ha donat suport al genocidi d'Israel, ha rebutjat trencar de cap manera amb Israel, encara estem armant Israel.
14: La coincidència de la manifestació pro-palestina i de la de l'extrema dreta ha portat un ampli dispositiu policial amb 4.000 agents, càmeres de reconeixement facial, drons i vehicles armats en stand-by i també cordons policials per evitar que les dues concentracions coincideixin al centre de la ciutat.
0: Gràcies, Quim. I on també hi ha convocades avui més protestes per Palestina és a Viena. A la capital austríaca se celebra aquest vespre la final del Festival d'Eurovisió, que està notant el desgast per la presència d'Israel. Manifestacions a banda, 5 països, entre els quals Espanya, han boicotejat el certamen, David Casablancas.
16: La xifra de participants en aquesta edició, la 70, és la més baixa en més de dues dècades. També han caigut les audiències televisives i les reproduccions a les plataformes. Els organitzadors insisteixen que són apolítics, però el principal patrocinador és una marca de cosmètica israeliana. Per Benjamin Netanyahu, Eurovisió és una eina de projecció pública. Aquesta setmana, una investigació del diari nord-americà The New York Times ha destapat una campanya del govern israelià per incentivar de manera fraudulenta el vot popular a favor dels seus representants.
0: Un minut i arribarem a un quart de tres. Tornant a casa nostra, Montserrat acull una jornada tècnica per debatre sobre l'escalada i la seva regulació en espais naturals. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, professionals de l'escalada, Mossos, agents rurals i bombers participen en una trobada en què, entre altres qüestions, es parla de l'impacte que té el canvi climàtic a la muntanya, Maria Guixà.
17: Sí, per exemple, en forma d'esllavissades, quan hi ha episodis de pluja intensos, o de despreniments de pedra, com el que fa un mes va atrapar una parella d'escaladors que van acabar morint com a conseqüència de les ferides mentre eren en un sector d'escalada a Can Jorba, al terme del Bruc. Ni aquest accident mortal ni l'impacte creixent del canvi climàtic, però, fan de Montserrat un espai insegur per l'escalada. Xavier Aparicio, gerent del Patronat de la Muntanya de Montserrat, en declaracions a Catalunya Ràdio.
18: Canvi climàtic, per l'orografia, doncs, hi ha determinats llocs que la caiguda de pedres és més possible. I per això es depèn de la mesura de tancar definitivament aquestes 5 vies. Llavors estem informant els escaladors, tot i que som conscients que ells ja ho saben, no?
17: L'any passat els bombers només van fer 9 rescats d'escalada, la segona xifra més baixa de l'última dècada. Eduard Sánchez, sergent del GRAE, també en declaracions a aquesta emissora.
19: Partint de la base que l'escalada és un esport de risc, Montserrat és un lloc no és més insegur que altres llocs. El terreny del voltant, després d'un episodi de pluja com hem tingut, doncs el terreny és més inestable, hi ha animals salvatges, hi ha moltes cabres que passen per dalt, hi ha zones que són més segures que altres per la fauna que pugui córrer per dalt. Però no és especialment insegur.
17: A Montserrat ara mateix hi ha més de 6.500 vies d'escalada catalogades.
0: I Montserrat és precisament un dels llocs que visitarà el Papa en el seu viatge apostòlic a l'Estat. Els allotjaments que hi ha, l'alberg i les cel·les, ja estan tots plens a un mes de l'arribada del Pontífex. També és gairebé missió impossible trobar una habitació d'hotel a Barcelona i les que queden lliures, Maite Curto, han triplicat el preu.
20: Sí, per posar alguns exemples de preus, el Gran Hyatt és un 80% més car aquells dies respecte a una setmana normal i a l'Hotel Vela, la nit del 9 al 10 de juny, costa 1.500 euros, quan la setmana anterior el preu és de 400 euros la nit. A més, el 97% dels prop de 10.000 apartaments turístics de Barcelona ja estan reservats, coincidint amb la visita del Papa. Marianne Muró, la directora general de l'associació que els agrupa, Apertur, exposa quin és el perfil de client.
21: És una visita que té, que arrastra una demanda que són moltes famílies o casals de catòlics de gent jove que venen per veure el Papa i és clarament el target del nostre allotjament.
20: Segons dades del portal de reserves Booking, la demanda d'allotjament a la ciutat de Barcelona ha crescut prop d'un 30% respecte al juny passat.
0: I ara 2 minuts de publicitat i tornem.
22: Catalunya migdia. Amb Eva Compte.
23: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
24: Torna l'Expo Bages, la fira multisectorial de la Catalunya central.
25: El 23 i 24 de maig, vine a l'Avinguda Universitària de Manresa i gaudeix de desenes d'expositors i activitats per tota la família.
24: Tallers, sortejos, cultura popular i la gran estrena de la Central Creativa, un espai pel talent creatiu de la comarca.
25: Més informació a firamanresa.cat.
26: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
27: Això no és només un partit de bàsquet, és la gira del centenari dels Harlem Globetrotters. 22 de maig a Tarragona, 23 de maig a Barcelona. No t'ho perdis, entrades a mitaquilla.com.
28: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. Es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
29: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
30: No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim Pam, ho tens resolt. A la venda a la botiga 3CAT i als punts habituals.
31: El Club de la Mitjanit, des de 2009 a Catalunya Ràdio.
32: Estàvem buscant un nom i no li trobàvem, i al final vaig pensar, algú que tingui a veure amb els esports, un club. En l'horari del programa a la mitjanit, doncs el Club de la Mitjanit. I sona, no?
33: A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del Club de la Mitjanit, que li donés el teu to, però havíem aconseguit que la marca Club de la Mitjanit s'establís.
34: Per mi el Club de la Mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
31: El Club de la Mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
34: Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
35: Catalunya Ràdio.
36: Som 3CAT.
35: Catalunya Ràdio.
36: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
35: Som 3CAT. Catalunya migdia, amb Eva Compte.
0: Ara passen 4 minuts d'un quart de 3. Un parell de notícies de successos al municipi Alacantí de Dolores, al País Valencià, han trobat morts a casa seva un home, una dona i el fill de tots dos, Gemma Bonet.
37: Encara hi ha molt poca informació del cas, només n'ha transcendit que els cadàvers els han trobat aquest matí, que l'home, que treballava de Guàrdia Civil, tenia 55 anys i el seu fill 20. Ara per ara, però, no se'n saben més detalls. L'Ajuntament de la localitat ha decretat 3 dies de dol i ha suspès totes les activitats festives programades.
0: I detenen 3 homes per agredir sexualment i pagar robar a una prostituta en un taxi a Barcelona. Els detinguts són tres policies canadencs que estaven de vacances a la capital catalana.
37: Els fets van passar dimecres d'aquesta setmana, quan els tres homes anaven en un taxi amb la dona. En un moment donat, un dels homes va voler fer tocaments a la dona i, davant la negativa d'ella, un altre la va colpejar. La dona va presentar una denúncia per agressió sexual i lesions. Els Mossos van detenir el mateix dimecres l'autor d'aquestes agressions, que ahir va passar a disposició del jutge, i un altre home que va quedar en llibertat, tot i que està acusat d'atemptat contra agents de l'autoritat. El tercer home, que havia aconseguit fugir, el van detenir ahir la Guàrdia Civil a Palma, a Mallorca.
0: I avui la DGT examina a Lleida, de manera extraordinària, un total de 315 persones que fan l'examen pràctic del permís B, el que permet conduir turismes. Es tracta d'una convocatòria insòlita per reduir la llista d'espera, que segons la Federació d'Autoescoles de Catalunya se situa entre els 3 i els 4 mesos. Anem cap a Lleida, Alba Mor.
1: La DGT ha doblat el nombre d'examinadors per fer en un dia un 24% més de proves del que és habitual realitzar en una setmana. La professora d'autoescoles Martí, Ariadna Martí, diu que la mesura la beneficia per fer neteja a la llista d'alumnes.
2: A veure, ens afavoreix. Hi ha bastant cupo d'alumnes amb llista d'espera. Clar, el fet de que no només tinguem cotxes, sinó que també hi ha vehicles pesats, això fa que encara es ralenteixi molt més el fet de que pugin els alumnes a exàmens de circulació. Nosaltres hem aprofitat i hem dit, doncs vinga, hi ha aquella llista il·limitada, 20 alumnes. I a partir d'aquí, doncs, els següents exàmens que farem, que sí que entren amb dins de cupo entre setmana, doncs intentarem posar pesats per baixar bastanta llista.
1: En tot cas, des de l'Associació d'Autoescoles de Lleida consideren que es tracta d'una mesura pedaç que no posarà solució a una problemàtica que atribueixen a la inestabilitat en la plantilla d'examinadors.
0: I ara un parell de notícies de salut. La Fundació Puigverd de Barcelona arriba als 3.000 trasplantaments de ronyó, una intervenció que ha canviat la vida de molts pacients com l'Àngel.
3: És el millor. El fet que sigui un ronyó d'un donant viu és el principal. Primera, per rapidesa i tot, i després per garantia de que el ronyó està bé.
0: En les últimes dècades, l'evolució de la cirurgia i dels tractaments ha permès operar pacients cada vegada més grans i amb més complexitat.
37: Sí, els especialistes destaquen l'augment de donants vius, cosa que ha ampliat el perfil de persones que poden accedir a un trasplantament. La doctora Carme Facundo és la responsable de la unitat de trasplantament renal de la Fundació Puigverd.
4: Volem trasplantar molta gent i no tenim suficients òrgans, i encara menys òrgans amb qualitat alta. Això ha fet que en aquests moments, i mentre no disposem d'òrgans d'una altra font, doncs haguem de tirar del donant viu.
37: Precisament la manca d'òrgans continua sent el principal repte de futur.
0: I 3 de cada 4 persones amb celiaquia s'han vist obligades a renunciar alguna vegada a fer activitats socials, com anar de viatge o fer dinars de feina, per la dificultat de trobar espais on puguin menjar amb seguretat. Ho revela una enquesta de l'Associació Celíacs de Catalunya.
37: Avui, que és el Dia Internacional de la Celiaquia, l'associació també alerta que més d'un 90% dels seus associats reben comentaris que minimitzen o no comprenen la malaltia. Ho ha explicat en una entrevista a 3CAT Info la seva portaveu, Irene Puig.
5: És una de les coses que més ens diuen els nostres socis, que els hi costen, doncs, quan van a menjar fora de casa amb amistats, temes de feina, viatjar. A nivell emocional és una cosa que afecta i encara limita, i s'ha d'aconseguir, doncs, que cada cop hi hagi més comprensió, s'entengui millor i hi hagin més opcions a l'hora de menjar fora de casa.
37: Per tot plegat, l'associació impulsa una campanya per combatre el fet que la malaltia es banalitzi i es consideri una moda. La celiaquia és un trastorn autoimmune crònic que afecta entre un 1 i un 2% de la població mundial i que provoca inflamació intestinal i altres símptomes.
0: I ara cultura. Carrie protagonitza el cartell de la 59a edició del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, que s'ha presentat aquest matí en el marc del Festival de Canes. El seu director, Àngel Sala, ha avançat a Catalunya Ràdio que la temporada de cinema de terror i ciència-ficció augura una edició molt prometedora. Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
6: Es compleixen 50 anys de Carrie i Àngel Sala ha destacat a Catalunya Ràdio la importància entre els fans del gènere d'aquest film de Brian De Palma.
7: És una de les primeres pel·lícules que van posar a los adolescents amb protagonisme del gènere de terror, i en un moment que era un gènere molt adult, va sortir Carrie i a partir d'aquest moment la gent més jove se va convertir en els protagonistes. Ja el slasher, Halloween, Viernes 13... I a part parla del bullying, parla de la situació de la dona, de la religió entesa d'una manera fundamentalista.
6: El cartell mostra una noia amb unes serpentines vermelles que la cobreixen des del cap com si fossin regarons de sang, emulant l'escena més famosa de la pel·lícula. Sala ha confirmat que tenen avançada la preparació d'aquesta edició, que es farà del 8 al 18 d'octubre, i que el bon moment que viu el cinema de terror, el de ciència-ficció i el renaixement del cinema asiàtic el fa ser optimista de cara a la programació. Del que hem vist de moment a Canes, destaca la cinta de zombis coreana Colony i l'extraordinària Adolescència, sexo y muerte en Campo Miasma.
0: I del cinema cap a la música. Tornem a casa nostra perquè avui el Parc del Fòrum es transforma en un macroescenari musical a l'aire lliure que reivindica música, cultura i identitat.
8: Sí, sobretot identitat cervesera, perquè Estrella Damm celebra els seus 150 anys amb un macroconcert que té un cartell de luxe. Que l'amor em rebenti a les mans, que m'estimo manillo. D'entrada, aquests que sonen, Ginestà donaran tret de sortida a una marató musical en directe amb l'actuació també de Maria Jaume, Els Catarres, Muixca, The Tyets, 31 Fam, Love of Lesbian i també aquests. I t'estimo molt, i t'estimo molt. Poques gràcies. La banda usonenca s'acomiada, recordeu, ja ho sabeu, a l'octubre, amb quatre concerts a l'Estadi Olímpic, i avui és una de les últimes oportunitats per veure'ls actuar en directe. S'obriran portes ara a les 3, els concerts s'allarguen durant més de 8 hores fins a les 11 de la nit, repartits en un parell d'escenaris.
0: I abans de la proposta encara tenim temps per parlar-vos del cas conegut com el Titanic de la Mediterrània, el naufragi del transatlàntic El Sirio, amb prop de 1.500 persones a bord davant la costa de Múrcia. Ara es vol rescatar de l'oblit aquell episodi negre de la navegació mundial, Maria.
8: A bord d'aquell transatlàntic hi viatjaven moltes famílies catalanes que anaven a fer les Amèriques. El viatge, però, va acabar tràgicament el 4 d'agost del 1906, quan el vaixell va tocar amb els esculls de les Illes Formigues davant el Cap de Palos i va acabar enfonsant-se. La sobrecàrrega de passatge i també la mala gestió de la tripulació van agreujar una situació que va acabar amb aquesta desgràcia i el naufragi va acabar deixant centenars de morts. Ara, 120 anys després, un grup de persones volen recuperar de l'oblit un incident que va marcar una època i han organitzat actes a Barcelona, Vilassar de Mar, Múrcia, Alacant i Madrid. La Marta Hernández és una de les impulsores d'aquest homenatge.
9: Fer justícia històrica de fer un homenatge a les víctimes, un homenatge als pescadors i a les persones que van participar en aquest important salvament i que la història del Sirio ocupi el lloc que es mereja a la nostra història.
0: Ens quedem amb aquest nom, El Sirio. Coneixíem, tothom òbviament coneix el Titanic, però El Sirio no és tan conegut. Ara li faran memòria. Gràcies, Maria.
8: Adéu.
0: 2 minuts i mig, arribarem a 2:15. 2 minuts, com sempre, per la proposta.
10: La proposta.
0: Avui amb la nostra companya, la Montse García. Bon dia.
11: Bon dia.
0: Què ens portes avui, Montse?
11: Doncs viure de la forma més realista possible els últims dies de Pompeia.
0: A veure, Montse, explica'ns-ho millor, això. Com podem anar 2.000 anys enrere?
11: Doncs es tracta de la nova exposició immersiva del Centre d'Arts Digital Ideal, considerada la millor exposició històrica del 2024. Barreja espais d'exposició tradicionals amb objectes rescatats de les excavacions amb sales de realitat virtual.
0: I concreta'ns una mica més què és el que hi podem veure en aquesta exposició.
11: Doncs mira, com eren les cases, què menjaven, hàbits de vida, però també ens expliquen la tècnica de recuperació dels cadàvers de la ciutat i així poder reproduir els cossos, els trets i els gestos abans que els sepultés l'erupció del volcà. I en podem veure alguns exemples.
0: Suposo que els més espectaculars són les sales immersives.
11: Sí, clar, podem veure una pel·lícula sobre què va passar durant l'erupció, els frescos que decoraven les cases dels habitants de la ciutat i també la fúria del volcà en erupció projectada a les quatre parets de la sala. I, sobretot, l'experiència de realitat virtual amb unes ulleres que et permeten recórrer una casa, tenir la sensació qui ets i que pots tocar les parets i tot. I això és el que valora aquesta noia, la Neus, que venia des de Sabadell.
12: Sí, m'ha agradat molt. Et posa molt en el context, com era tot, i és molt explícit. I llavors les activitats immersives són molt divertides.
0: Això sí, hem de recordar que l'Ideal ara ha canviat de lloc, Montse, i ara és a Montjuïc.
11: Sí, s'ha traslladat per obres al local del Poble Nou i està al Palau Reina Victòria de Montjuïc, al costat de la Font Màgica.
0: Perfecte, moltíssimes gràcies, Montse.
11: A vosaltres. A vosaltres.

0: Bona tarda, són 2:15.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I aquesta us expliquem que Salvador Illa és optimista i confia que ara sí podrà tirar endavant els pressupostos perquè l'acord amb Esquerra està ben encarrilat. Els docents pressionen perquè els comptes recullin les seves demandes. En clau internacional, l'operació militar conjunta dels Estats Units i de Nigèria, en què ha mort el país africà, el número 2 de l'Estat Islàmic. Ho ha anunciat Trump, que en més d'una ocasió ha denunciat l'amenaça existencial que considera que pateixen els cristians a Nigèria. I dues manifestacions de signe contrari coincideixen avui a Londres, una nova mobilització pro-Palestina que s'organitza cada any a la capital britànica, i una concentració d'extrema dreta convocada per l'agitador Tommy Robinson. En aquests pròxims 30 minuts, abans d'arribar al punt de les 3 de la tarda, us explicarem que Taiwan es reivindica com un país independent, després que Donald Trump li ha advertit que no faci passos cap a l'autodeterminació. I anirem també al Baix Ebre, en concret a Benifallet, perquè els veïns d'aquesta localitat han recordat els deportats en camps de concentració nazis amb la instal·lació de 3 llambordes de la memòria. També busquem aquesta hora amb el Biel Cadilla, el titular esportiu. Biel, bona tarda.
2: Bona tarda, Xavier. Doncs mira, 3 apunts molt ràpids. Lewandowski no continuarà al Barça, ho ha confirmat a les xarxes socials. D'altra banda, el Barça de Pere Romeu busca avui el tercer títol de la temporada, juga la final de la Copa de la Reina a les 9 del vespre contra l'Atlètic de Madrid, i ara a les 3, cursa sprint, el Gran Premi de Catalunya de MotoGP, amb Pedro Acosta sortint des de la pole i Àlex Márquez en tercera posició.
0: Molts temes esportius, ho ampliem, quan falti 6 minuts per l'estès amb el Biel Cadilla. Gràcies, Biel. Fins ara. I tarda, moltes clarianes al centre i al sud, i amb ruixats al nord, amb neu per sobre dels 1.800 metres i temperatura una mica més alta. Demà, diumenge, ruixats al nord i més sol al centre i al sud del país. Ara passen 3 minuts de 2:15. Salvador Illa confia que aquest cop sí que podrà tirar endavant els pressupostos.
3: Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi hauria els pressupostos. Jo us puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança que les coses aniran bé.
0: Des de Califòrnia, on avui acaba un viatge oficial, el president de la Generalitat s'ha mostrat optimista per tancar un acord amb Esquerra que li permeti aprovar els primers pressupostos del seu govern. Illa vol ser prudent, diu que encara no pot cantar victòria, però tot apunta que ho té tot de cara i la setmana que ve podria ser clau per saber si els podrà tirar endavant. La negociació amb Esquerra estaria ben encarrilada i prova d'això és que dimecres es reuniran a Madrid els governs català i espanyol per subscriure els acords en infraestructures que estan negociant Illa i Junqueras. Alhora, el govern també està negociant aquests dies amb els comuns per actualitzar l'acord que van tancar a principis d'any. La idea de Salvador Illa és poder aprovar els pressupostos abans del mes d'agost. I en aquest context de negociacions, els mestres pressionen perquè els nous pressupostos també recullin les seves demandes. USTEC, que és el sindicat majoritari a l'educació, demana a Esquerra Republicana i als comuns que collin el govern perquè segui a la taula de negociacions. Ho estem seguint des de Barcelona amb la Marta Sánchez.
4: El sindicat principal de l'ensenyament demana al president de la Generalitat que en un moment clau en què s'estan negociant els pressupostos agafi, si cal, les regnes de la negociació amb ells. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC, diu que l'educació ha de ser una línia vermella en aquesta negociació dels comptes i per això fa aquesta crida als partits que els estan tancant.
5: Esquerra Republicana de Catalunya i els comuns tenen una responsabilitat crucial en aquest moment. El reglament que situin l'educació pública com una prioritat i que exigeixin al govern que els comptes recullin les reivindicacions del col·lectiu educatiu.
4: L'USTEC, que celebra aquest matí el seu Consell Nacional, manté intactes les demandes de recuperació del poder adquisitiu del professorat, baixada de ràtios i impuls de l'educació inclusiva. Insisteix que si en la reunió de la mesa sectorial, que finalment es farà dimecres, no hi ha propostes del govern per negociar aquests punts, s'aixecaran de la taula negociadora i mantenen

0: Abu Bilal al-Munqi. Ho ha anunciat aquesta matinada Trump a la seva xarxa social, on s'ha felicitat per l'èxit de la missió i ha agraït la tasca dels nigerians en l'operació antiterrorista. Aquest no és el primer atac mortal que el president nord-americà ordena contra presumptes membres de l'organització islamista en aquest país. Un dels mantres de Trump és, en paraules seves, l'amenaça existencial que afronten els cristians a Nigèria, una comunitat que representa la meitat dels habitants del país més poblat de l'Àfrica. Segons Trump, estan perseguits per organitzacions terroristes com Estat Islàmic. Recordem que Nigèria també és el primer productor de petroli del continent africà. Taiwan es reivindica com un país independent després de l'advertència del seu aliat Donald Trump perquè no faci passos cap a l'autodeterminació. El viceministre d'Afers Exteriors taiwanès ha volgut deixar clar que la política dels Estats Units amb l'illa no ha canviat. També ha volgut recordar a Washington els seus compromisos, inclosa la venda d'armes que recull la llei, després que Donald Trump hagi dit que aviat prendrà una decisió sobre aquesta qüestió.
1: La venda d'armes entre Taiwan i els Estats Units sempre ha sigut un pilar d'estabilitat i de pau regional. No hi ha hagut cap canvi de política, tal com ha repetit reiteradament la part nord-americana, ja sigui el president o el secretari d'Estat. La nostra posició sobre la venda d'armes tampoc ha canviat.
0: Taiwan ha sigut la pedra a la sabata de la visita oficial de Trump a la Xina, que considera que l'illa és una part del seu territori. Pel president xinès Xi Jinping, Taiwan ha sigut el tema més important de la trobada bilateral i ha advertit Trump que una mala gestió sobre l'illa podria provocar un conflicte entre la Xina i els Estats Units. Després de la seva visita oficial a Pequín, Trump feia equilibris en una entrevista a Fox News.
2: China is a very, very...
3: La Xina és un país gran i molt, molt poderós. Taiwan és una illa molt petita. Crec que és a 95 quilòmetres de distància de la Xina. 95 quilòmetres. Nosaltres som a més de 15.000 quilòmetres. Això és un problema una mica difícil.
0: El president xinès Xi Jinping visitarà la Casa Blanca el setembre vinent. Arreu del món se succeeixen les mostres de solidaritat amb el poble palestí. A aquesta hora, Londres, la capital britànica, acull una nova mobilització pro-palestina el mateix dia que a la capital britànica hi ha convocada una altra manifestació de signe totalment contrari per part de l'extrema dreta. Ho estem seguint l'última hora des de Londres amb el Quim Olivares.
4: Milers de persones aquí a Londres, vingudes de molts punts d'Anglaterra, es manifesten en suport de Palestina i en contra de l'ocupació israeliana. És una manifestació que es fa anualment, però que avui coincideix amb una altra convocada per l'agitador d'extrema dreta, Tony Robinson, sota l'eslògan Unir el Regne. Hem parlat amb Lindsay German, coordinadora de Stop the War Coalition, coordinadora de la manifestació pro-Palestina.
5: Però avui també tenim una situació amb l'extrema dreta i els feixistes que es mobilitzen a Londres, organitzats per Tony Robinson. Una manifestació en contra dels musulmans, els palestins i tot el que defensem.
4: Els organitzadors pro-palestins critiquen el posicionament del govern de Keir Starmer en el conflicte palestina.
5: Per la seva actitud en Palestina, ha donat suport al genocidi d'Israel, ha rebutjat trencar de cap manera amb Israel, encara estem armant Israel.
4: La coincidència de la manifestació pro-palestina i de la de l'extrema dreta ha portat un ampli dispositiu policial amb 4.000 agents, càmeres de reconeixement facial, drons i vehicles armats en stand-by i també cordons policials per evitar que les dues concentracions coincideixin al centre de la ciutat.
0: 5 minuts i mig i arribem a 3 quarts de 3. La militància de Junts per Sabadell ha avalat concórrer a les municipals de l'any que ve amb una candidatura conjunta amb gent de Sabadell, Mescat i Identitat Sabadellenca, en una llista encapçalada per Gabriel Fernández, exportaveu d'Esquerra. L'assemblea dels juntaires es va fer ahir i no hi van poder assistir els dos regidors de la formació suspesos temporalment de militància, Lluís Matas i Càtia Bota, que van portar als jutjats l'enfrontament amb la direcció del partit. Els dos regidors havien demanat mesures cautelars per poder participar en les reunions i defensar la seva candidatura a les municipals. Demà Andalusia vota en unes eleccions on el Partit Popular confia mantenir la majoria absoluta i els socialistes volen evitar una derrota històrica. La campanya ha mogut poc els pronòstics de les enquestes inicials, però repassem ara quines cartes han jugat els candidats a aquestes eleccions. Tots es disputen l'andalusisme i els populars han tret la carta contra Catalunya. És una crònica de l'ambient espanyol.

0: Especial a Sevilla, Paula Brujats.
1: Són les eleccions autonòmiques amb més repercussió estatal i Catalunya també protagonitzant la campanya al nou model de finançament enfrontat Moreno Bonilla i María Jesús Montero.
2: Es un sistema que está diseñado especialmente para favorecer, en este caso, a Cataluña, porque es lo que han pactado con los separatistas catalanes.
3: Proporciona a Andalucía 5.700 millones, la comunidad autónoma más beneficiada de todas.
1: La candidata socialista acaba d'aterrar de la Moncloa, arrossega la motxilla d'haver negociat el model amb Esquerra, i això és un error, segons la politòloga Anna Salazar.
4: A mi juicio, error que una campanya electoral no se gana en 3 meses. La candidata ha venido como candidata 3 meses antes de las elecciones.
1: I el finançament és una arma per al candidat del PP que alimenta el greuge comparatiu amb Catalunya, però l'exdelegat del govern espanyol a Catalunya i ara càrrec del PP andalús, Enric Millo, en culpa el govern espanyol.
5: Perquè en un moment determinat això, els catalans, tot això ha desaparegut molt d'aquí, perquè el propi Juanma Moreno, ell és català de naixement. El que s'ha produït el canvi, jo crec, és en que això ara no es percep, aquí no es viu com un atac als catalans. Es viu com un atac al govern d'Espanya que no distribueix bé la riquesa que hi ha a Espanya. O sigui, no és culpa dels catalans.
1: L'atac als pactes amb Catalunya, sumat a defensar l'orgull dels andalusos, és un còctel guanyador per a Moreno Bonilla.
5: Ell defensa, doncs, el territori, no? I nosaltres no podem viure acomplexats davant de ningú. Ell ha creat autoestima i orgull de ser andalús, cosa que no era tan evident.
1: Però també el PSOE i les esquerres d'Endavant Andalusia i per Andalusia pugnen per capitalitzar l'andalusisme.
6: Adelante, Andalucía es el partido del pueblo andaluz.
7: Un gobierno andaluz es más andaluz cuanto más protege a su gente.
1: L'orgull de ser andalús és més que mai l'arma electoral d'aquesta campanya, Anna Salazar, politòloga.
4: Fíjate que en toda la campanya el andalucismo es un tema transversal. Todos han ido de verde, o sea, el verde ha sido el color predominante, los partidos han renunciado a sus colores corporativos, el PP no ha ido de azul, el PSOE no ha ido de rojo, no, todos han ido de verde.
1: Sí, el verd d'Andalusia, però no el verd de l'extrema dreta de Vox. Ara el Partit Popular intenta allunyar-se'n.
8: O este proyecto que nosotros hemos encarnado sigue adelante o nos metemos en un lío.
9: Governar con dignidad o governar de rodillas.
1: I és que Andalusia pot ser el mirall que vol Feijó per a les futures eleccions espanyoles, un PP hegemònic, sense lligams a Vox, acaparant el centre polític i liderat per un perfil que es ven com a moderat, al contrari d'Isabel Díaz Ayuso, Celia Villalobos, exministra del PP.
10: Yo espero que Andalucía demuestre que confía en la necesidad de que los radicalismos de izquierda y de derechas no estén representados en el gobierno andaluz, perquè això no favorecerà a tots.
1: Però la resta d'Espanya no és com Andalusia i ara per ara Feijóo continua lligat a l'extrema dreta per arribar a la Moncloa. Al PSOE i a Pedro Sánchez els queda el consol que una majoria absoluta a Andalusia pot ser només l'excepció per al PP.
11: Però són lo mismo, ¿eh? Ayuso, Moreno, Mazón... Sí, no, porque la derecha tiene muchas caras, pero tiene una única cruz, que son los recortes y la desigualdad.
1: Les andaluses de demà seran l'últim assaig abans de les eleccions del 2027.
0: Trescat Info. De seguida arribem a 3:15 a Trescat Info. Farem una nova àrea de servei, però abans passem per Benifallet, al Baix Ebre, perquè els veïns d'aquesta localitat han recordat els deportats en camps de concentració nazis amb la instal·lació de 3 llambordes de la memòria. En total, s'han homenatjat 4 veïns del poble, un dels quals no va sobreviure a l'horror nazi. Amb les d'aquest acte, Catalunya ja compta, Ariadna Escoda, amb 762 llambordes.
12: Antonio Povill, Tomàs Salaet i Joaquín Cid són els 3 veïns de Benifallet que des d'aquest dissabte tenen una llamborda Stolperstein al seu poble natal. Les seves històries com a deportats en camps de concentració nazi s'han recordat en un acte emotiu i en presència de familiars, un homenatge al qual també s'ha sumat un altre nom, el de Francisco Margalef, que ja en té una en un altre municipi. El conseller Ramon Espadaler remarca que cada llamborda permet posar nom i cognom a un unes vides que van patir el feixisme.
13: Que cadascuna, doncs, hi ha una persona amb la data de naixement i la data de defunció, en alguns casos dramàticament en els camps, doncs, de concentració i d'extermini, però aquest, el valor i el sentit de l'Stolpersten és que ens sopeguem amb aquesta llamborda i que ens parem a pensar per uns moments, doncs, que aquí hi vivien, en aquest municipi, doncs, hi havia unes persones que varen patir l'horror nazi i que les volem recuperar per ensenyar-ho sobretot a les generacions futures.
12: A Catalunya ja s'han instal·lat 762 llambordes Stolperstein en més d'un centenar de municipis i la previsió del govern és la d'elevar la xifra fins a les 872 aquest any.
0: I una dona de 65 anys ha mort després de caure a l'aigua al port esportiu de la Ràpita, al Montsià. Els fets han passat a quarts d'una de la matinada quan la víctima, de nacionalitat nord-americana, s'ha precipitat a l'aigua quan caminava per les instal·lacions acompanyada d'un home de 61 anys de nacionalitat britànica. La víctima ha estat rescatada per l'acompanyant, però ha perdut la vida a l'hospital d'Amposta. Els Mossos investiguen ara els fets i treballen amb la primera hipòtesi, que es tracta d'una mort accidental.
14: El temps.
0: Amb Tomàs Molina.
15: Aquesta tarda es presenta en conjunt de sol a bona part del país, sobretot des del centre fins al sud del Principat, amb més sol i amb temperatures més suaus. El mestral perd força a les Terres de l'Ebre i, en canvi, cap a la meitat nord, les nuvolades guanyaran terreny, s'aniran fent més destacables i acabaran donant alguns ruixats, que seran més probables en àrees del Pirineu i a les comarques gironines, amb una cota de neu que se'n va molt ràpidament cap amunt, cap als 1.800, fins i tot 2.000 metres. I és que entra aire una miqueta més càlid que portarà també aquest ascens de la cota de neu. De cara a diumenge, depèn de la zona. A les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre, fins i tot a la Catalunya central, serà un diumenge amb moltes estones amb sol, potser entrenyinar per núvols prims, però amb moltes estones amb sol. I, en canvi, al nord i al nord-est, les nuvolades es mantindran al llarg de la jornada. Fins i tot al matí podria haver-hi ja algun primer ruixat a mig matí en punts com el Maresme, el Vallès, a Selva, Gironès, Osona. A la tarda aquests ruixats aniran guanyant terreny, s'aniran estenent a més indrets del nord, en tot el Pirineu, i a les comarques gironines fins i tot podrien descarregar amb moderada forta intensitat. La temperatura serà més alta, clarament més alta als llocs amb sol, i es mantindrà, doncs, en valors relativament suaus a migdia a les zones on hi hagi més nuvolades. Dilluns persistirà aquesta situació. Hi haurà més estones amb sol a les comarques de Ponent, al sud, a la Catalunya central, i les nuvolades ja des del matí poden deixar alguns ruixats al nord i al nord-est, amb ruixats i tempestes que a la tarda podrien ser no violentes, però sí més intenses en alguns punts de les comarques gironines, amb temperatures que de moment es mantindran sense canvis. A partir de dimarts-dimecres la situació tendirà a estabilitzar-se una miqueta més, amb pujada de temperatura. I, de fet, a finals de la setmana vinent, l'ambient serà força més càlid.
14: Tresca Info. Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
16: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
14: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyeté a Tresca Info.
12: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
14: Tresca Info.

0: El nou equipament cultural per infants fantàstics a Barcelona escalfa motors aquest cap de setmana amb els súpers que van guanyar un sorteig del Club Súper 3 i dissabte vinent, dissabte que ve, obrirà portes al públic. Es tracta d'una fàbrica de la imaginació del Súper 3 que combina tecnologia immersiva i contes tradicionals amb l'univers infantil de 3CAT. Fantàstics, que neix coincidint amb els 35 anys del Súper 3, ocupa un local de 2.000 metres quadrats al barri de la Sagrada Família. Els nens i nenes de 2 a 12 anys podran fer-hi un recorregut immersiu d'una hora de durada que reivindica el poder dels contes i la imaginació. Sentim la presidenta de 3CAT, Rosa Romà.
1: Després de 35 anys del Súper 3, Fantàstics és un projecte totalment estratègic perquè ens permet apropar tot aquest imaginari amb el qual hem connectat amb la infància amb una presencialitat que els permet tocar, que els permet jugar i que els permet, per tant, fer créixer la seva imaginació en llengua catalana. Per tant, és un projecte meravellós.
0: El Fantàstics està conduït pels personatges del Súper 3, com en Titó, en Mic, els Beta o la Ladybug, i només i noms de contes de sempre, com el Patufet, Sant Jordi i el Drac, o protagonistes de la Volta al Món en 80 dies. Audal Tornassa és directiu de l'empresa de gestió cultural Grup Transversal.
2: És una experiència immersiva que el que vol és recuperar el món dels contes i la nostra cultura tradicional i el món de la imaginació jugant en un castell, en un bosc. Els contes que ens han acompanyat durant tants segles, no?, els volem posar en valor aquí. Vull poder cantar-ho
0: a l'aire cada dia. La vivència interactiva final en 4D s'anirà actualitzant regularment. A partir de setembre, el Centre Fantàstics inaugurarà un teatre per espectacles familiars amb entrades que estaran a la venda per internet a un preu de 16 euros pels adults, 11 als nens i 9 als socis del Club Súper 3.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ara falten 9 minuts per arribar a les 3 de la tarda. Per primera vegada, la Generalitat certificarà formalment les hores del voluntariat. Amb aquesta acreditació es vol reconèixer el voluntariat com un espai d'aprenentatge, reforçar-ne el prestigi social i facilitar que els joves trobin feina. Ho ha anunciat avui la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, en una trobada de voluntariat oncològic de la Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer.
4: Per primera vegada, també incorpora un sistema de certificació de competències per ajudar especialment els joves, per posar en valor doncs, la seva experiència quan fan aquestes tasques de voluntariat tan fonamentals per la nostra societat i per tenir una societat en base a una cohesió forta.
0: La consellera ha anunciat que el govern aprovarà en les pròximes setmanes el quart Pla Nacional de l'Associacionisme i el Voluntariat, un pla que també vol reduir la burocràcia per a les entitats i facilitar la relació amb l'administració. L'edifici de la maternitat d'Elna necessita unes obres importants abans que es pugui reobrir al públic. La reforma estava programada per aquest mes d'abril, però després de les eleccions municipals, el nou equipament de govern ha informat Laura Bertran que s'ajornen.
5: La maternitat està totalment tancada al públic a l'espera d'unes obres estructurals. Havien de començar aquesta primavera, però l'Ajuntament va informar a través de Facebook que s'ajornaven per la presència de ratpenats. L'Associació de Descendents i Amics de la Maternitat d'Elna espera respostes. Esther Fumà n'és la presidenta.
6: Quan reprendran les obres? Es faran? Són preguntes que avui encara queden a l'aire. Evidentment, ens agradaria saber com evolucionarà. Ara esperem poder-nos reunir com a associació amb el batlle.
5: Una de les incògnites és què passarà amb els diners que moltes persones i també institucions van donar o prometre per la renovació. Sentim Nicolás García, antic batlle d'Elna.
7: Són més de 700.000 euros. Es fa 3 anys ja. Al final potser se cansaran i diran que si no en tenim menester ho retiraran, no? I penso que potser que l'actual municipi és el que busca. Jo tinc por que l'intenció sigui que aquest lloc no obri més.
5: Malgrat les nostres sol·licituds, no hem aconseguit parlar amb ningú de l'actual govern municipal, encapçalat des del març per Steve Fortel, d'extrema dreta.
0: 6 minuts i les 3.
3: Esports.
0: Tanquem informatiu, la crònica esportiva a punt. Amb una tarda, un cap de setmana, de fet, molt atapeït de notícies, les que fins ara hi ha hagut i les que han de venir. Tot ho té controlat, el Biel Cadilla. Biel, benvingut a l'estudi. Bona
8: tarda. Gràcies, Sergi. Bona tarda. Sí, les que teníem previstes i les que no, com per exemple que Robert Lewandowski ha confirmat que deixarà el Barça al final d'aquesta temporada.
9: After 4 years, full of challenges and hard work, it's time to move on. I leave with the feeling that the mission is complete.
8: El davanter polonès ho ha anunciat amb aquest vídeo a les xarxes socials. Lewandowski, de 38 anys, i diu que després de 4 temporades com a blaugrana ha arribat l'hora de buscar nous reptes. El polonès, que acaba contracte, ha fet 119 gols en 191 partits i ha contribuït a guanyar 3 lligues, una Copa del Rei i 3 Supercopes d'Espanya amb el Barça. El tècnic de l'equip blaugrana, Hansi Flick, diu que ha estat un privilegi treballar amb ell i ha confirmat que ahir va tenir una conversa amb Lewandowski per decidir el seu futur.
10: The conversation was good, so we spoke about that and also
11: la conversa amb ell va ser bona. Vam parlar d'això i es va acomiadar de l'equip. Ell ha viscut una gran etapa aquí a Barcelona. He treballat amb ell 4 anys i els títols que he guanyat els he guanyat amb ell. Per mi, treballar amb ell ha estat un privilegi. És un professional. Sempre dona el millor pel seu cos, per estar al nivell més alt. És un exemple perfecte pels jugadors joves. Agraeixo molt haver treballat amb ell, és una persona fantàstica i també un grandíssim jugador que encara està a un alt nivell.
10: Great player, a world-class player, and still on this level.
8: Lewandowski s'acomiadarà de l'afició demà al Barça-Betis al Camp Nou. Per cert, que De Jong i Rashford han estat les principals absències de l'entrenament d'aquest matí. Després seguirem amb el futbol, però abans, el Gran Premi de Catalunya de MotoGP és a punt de començar la cursa sprint amb Pedro Acosta sortint des de la pole i Àlex Márquez des de la tercera posició. Anem cap al circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló, Oriol Rodríguez, bona tarda.
12: Bona tarda, aquests 5 minuts perquè comenci aquest warm-up d'aquesta volta d'escalfament aquí abans de la cursa sprint, en què, com comentaves, Pedro Acosta sortia des de la primera fila de la graella acompanyant per Morbidelli i Àlex Márquez, a la segona Fernández, Zarco i Dijan Antonio, a la tercera trobem Quartararo, Binder i Jorge Martín. El líder del Mundial, Betze, que el trobem a la 12a posició, Bagnaia, 13è, i els catalans Bañales i Rins des de la 17a i 19a posició. Això vol dir que els pilots capdavanters en la lluita pel títol els trobem pràcticament a la part del mig d'aquesta graella de sortir. En Betze, aquí 128 punts a la general, Jorge Martín 127, Fabio de Jean Antonio 84, l'Àlex Márquez el trobem amb 55 punts, dos menys que el seu germà, el Marc Márquez, que ja ho sabeu que aquest cap de setmana no competeix aquí a causa de la lesió en un peu i també de l'operació que va patir a l'espatlla dreta. Per tant, tot a punt perquè comenci aquí aquesta cursa sprint amb Pedro Acosta des de la pole position 12 voltes en aquesta cursa sprint.
3: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
8: El Barça de Pere Romeu juga aquest vespre a les 9 la final de la Copa de la Reina Gran Canària contra l'Atlètic de Madrid. Seria el tercer títol de la temporada per les blaugranes després de la Lliga i la Supercopa i a les portes de la final de la Champions de dissabte vinent a Oslo contra el Lió. El tècnic blaugrana Pere Romeu demana a l'equip centrar-se, però, en el partit d'avui.
13: Si algo creo que nos identifica bastante es no dar las cosas por hechas, ¿no? Entonces nosotros mañana vamos a salir con la humildad necesaria para volver a levantar la Copa de la Reina, que es lo que queremos todas. Son dos finales súper seguidas, una semana de diferencia, pero si queremos centrarnos en lo que viene, nos alejamos mucho del presente, que es claramente lo importante.
8: El Barça Atlètic de Madrid el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio i també es podrà seguir per TV3. Encara en futbol, a primera, l'Espanyol juga demà un partit important al camp de l'Osasuna. L'equip respira més tranquil després de la victòria d'aquesta setmana contra l'Atlètic Club, però el tècnic Manolo González avisa que serà un rival complicat.
14: Important perquè et reforça a nivell de confiança, que he dit abans, a nivell d'alegria, no de confiar-te, sinó de confiança, d'anar més, que creus més en tu com a jugador, que creus que has tornat a guanyar, que veus que has tornat a guanyar un molt bon equip i que veus que competint al màxim nivell pots guanyar qualsevol. A partir d'aquí jo no trec la calculadora ni molt menys. El que hem de fer és guanyar. Si guanyem s'ha acabat i això és el que val. L'altre, podem fer les comptes que vulguem, però mira els resultats que es venen donant últimament.
8: I el Girona afronta també un partit transcendental per aconseguir la permanència al camp de l'Atlètic de Madrid. Mitchell tindrà la baixa d'Abel Ruiz, però recupera Van de Beek.
15: Sabem que de la nostra necessitat i que també és veritat que està en nostra mà. Estem preparats anímicament. Tothom sap de la nostra responsabilitat. Tenim energia per competir i ho farem.
3: Trescat Info.
8: Mentrestant, parlem ara de la waterpolo, perquè avui es decideixen els quatre equips classificats per la final a 4 de la Champions femenina de mitjans de juny a Malta. Sortiran dels partits de tornada dels quarts de final i el Sant Andreu és un dels que està jugant ara mateix. Està jugant a la piscina del Bolyameni de Grècia. El primer duel va acabar en empat i ara mateix el Sant Andreu està perdent de 2 per 11 a 9. Avui també el Mataró jugarà a la piscina de la Roma. Les mataronines defensen 4 gols d'avantatge. El Sabadell jugarà a la piscina de l'Olympiacos amb les sabadellenques, que hauran de remuntar 5 gols en contra. Encara parlant de waterpolo, a l'Eurocup femenina, l'Atlètic Barceloneta i Catalunya buscaran una final catalana. Tots dos han de guanyar la tornada de les seves semifinals, ja que les anades van acabar en empat. A les 6 de la tarda, Zuglo a Catalunya, i a les 8 de la vespre, Trieste, Barceloneta. I el Sabadell jugarà la final del play-off de la Lliga masculina. Ha guanyat per 4-8 el Barcelona. A l'anada ja havia guanyat per 1-0. L'altre finalista sortirà de la segona semifinal a les 6 de la tarda entre el Terrassa i l'Atlètic Barceloneta amb els mariners amb 1-0 al davant.
3: 3CAT Info.
16: Bona tarda, són les 3.

0: Salvador Illa es mostra optimista i confia que ara sí podran tirar endavant amb els pressupostos perquè l'acord amb Esquerra, diu, està ben encarrilat. Els mestres, però, pressionen perquè els comptes recullin les seves reivindicacions. Operació militar conjunta dels Estats Units i de Nigèria en camp mort al país africà, el número 2 d'Estat Islàmic, segons que ha anunciat Donald Trump, que en més d'una ocasió ha denunciat l'amenaça existencial que considera que pateixen els cristians que viuen a Nigèria. Dues manifestacions de signe contrari coincideixen avui a Londres. Una, mobilització pro-Palestina, que s'organitza cada any a la capital britànica. L'altra, concentració d'extrema dreta, convocada per l'agitador Tommy Robinson. Troben morts al municipi alacantí de Dolores, al Baix Segura, tres membres d'una mateixa família. Són un home, una dona i el fill de tots dos, que tenia 20 anys. La Guàrdia Civil ho està investigant. Els experts asseguren que el despreniment que va causar la mort a dos escaladors a Montserrat ara fa un mes va ser accidental i identifiquen el canvi climàtic i la fauna salvatge com a factors de risc. Avui professionals de l'escalada es reuneixen a Montserrat en una jornada tècnica per debatre sobre aquesta pràctica i la seva regulació. Un 75% de les persones que tenen celiaquia renuncien alguna vegada a activitats socials per la dificultat de trobar espais on puguin menjar amb seguretat. Ho revela una enquesta de l'Associació Celíacs de Catalunya, que també explica que la majoria d'aquestes persones reben sovint comentaris que minimitzen la seva patologia. Carrie, protagonista del cartell del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, que ja s'ha presentat avui al marc del Festival de Cannes. El seu director, Àngel Sala, ha parlat del bon moment que travessa, diu, el gènere de terror i ciència-ficció i pronostica una edició molt prometedora.
1: Esports.
2: A punt de començar la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP al circuit de Montmeló. Pedro Acosta surt com a primer des de la pole, mentre que Àlex Márquez és tercer darrere de Franco Morbidelli. Al Barça, Robert Lewandowski confirma el seu adeu al davanter polonès. Va anunciar en una publicació a les xarxes socials en què diu que després de 4 anys és moment de buscar nous reptes. I el Barça de Pere Romeu optarà avui el seu tercer títol de la temporada després de la Lliga i la Supercopa. Les blaugranes disputaran a les 9 la final de la Copa de la Reina Gran Canària contra l'Atlètic de Madrid.
0: Tarda amb clavianes al centre i al sud, ruixats al nord amb neu per damunt de la cota amb 1.800 i temperatures una mica més altes. Demà ruixats al nord, més sol al centre i al sud del país.
1: 3CAT Info.
0: Passen gairebé 4 minuts de les 3 de la tarda, us està parlant Jaume Brufau. Salvador Illa, el president de la Generalitat, coincideix que aquest cop sí podrà tirar endavant amb els pressupostos.
3: Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi hauria els pressupostos. Jo us puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança que les coses aniran bé.
0: Des de Califòrnia, on avui acaba un viatge oficial, el president de la Generalitat es mostra optimista per tancar l'acord amb Esquerra que li permeti aprovar els primers comptes del seu executiu. Es mostra prudent, diu que encara no pot cantar victòria, però tot apunta que ho té tot de cara i que la setmana vinent podria ser clau per saber si podrà tirar endavant o no amb aquests comptes. La negociació amb Esquerra estaria ben encarrilada i prova d'això és que dimecres es trobaran a Madrid els governs català i espanyol per subscriure els acords en infraestructures que estan negociant Illa i Oriol Junqueras. Les claus d'aquest acord són impulsar una línia de tren que uniria el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona i també els mecanismes per assegurar que compleixen aquesta i altres inversions de l'Estat a Catalunya. Davant les crítiques per part de l'oposició, que reclama prioritzar Rodalies, la portaveu del govern, Sílvia Paneque, afirma que són projectes complementaris.
4: Tenim un sistema de Rodalies, ho dic moltes vegades, que no està al nivell d'excel·lència que volem pels nostres conciutadans, per tant, aquest treball ha de continuar, però no és menys cert que hem d'oferir aquests horitzons també de la Catalunya ferroviària, 2030 amb el pla de Rodalies, 2040 i 2050 amb l'estratègia ferroviària. I la línia orbital ferroviària forma part d'aquest paquet d'infraestructures que ens assegura aquest equilibri territorial.
0: Alhora, el govern també està negociant aquests dies amb els comuns per actualitzar l'acord que van tancar a començaments d'any. La idea de Salvador Illa és poder aprovar els pressupostos abans de l'agost. Els mestres pressionen perquè els nous números recullin les seves reivindicacions i USTEC, el sindicat majoritari, ha demanat a Esquerra i als comuns que collin el govern perquè sigui també aquesta taula de negociacions. Barcelona, Marta Sánchez.
5: El sindicat principal de l'ensenyament demana al president de la Generalitat que en un moment clau en què s'estan negociant els pressupostos agafi, si cal, les regnes de la negociació amb ells. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC, diu que l'educació ha de ser una línia vermella en aquesta negociació dels comptes i per això fa aquesta crida als partits que els estan tancant.
6: Esquerra Republicana de Catalunya i els comuns tenen una responsabilitat crucial en aquest moment. El reglament que situin l'educació pública com una prioritat i que exigeixin al govern que els comptes recullin les reivindicacions del col·lectiu educatiu.
5: L'USTEC, que celebra aquest matí el seu Consell Nacional, manté intactes les demandes de recuperació del poder adquisitiu del professorat, baixada de ràtios i impuls de l'educació inclusiva. Insisteix que si en la reunió de la mesa sectorial, que finalment es farà dimecres, no hi ha propostes del govern per negociar aquests punts, s'aixecaran de la taula negociadora i mantenen les jornades de vaga territorialitzades i la propera jornada de vaga general el dia 27 de maig.
0: Una operació conjunta dels Estats Units i Nigèria ha provocat la mort en aquest país africà del número 2 d'Estat Islàmic, Abu Bilal al-Munki. Ho ha anunciat avui de matinada Donald Trump a la seva xarxa social Truth, on s'ha felicitat per l'èxit d'una missió que ha dit complexa i on ha agraït la tasca de Nigèria en aquesta operació antiterrorista. No ha sigut el primer atac mortal que el president nord-americà ordena contra presumptes membres d'aquesta organització islamista a aquest país. Un dels mantres de Donald Trump és que, en paraules seves, l'amenaça existencial que afronten els cristians a Nigèria, una comunitat que representa la meitat dels habitants del país més poblat de l'Àfrica, necessita d'aquestes operacions. Segons Trump, els cristians estan perseguits per organitzacions terroristes com Estat Islàmic. A començaments del 2000 hi va néixer el grup islamista Boko Haram, que li ha jurat lleialtat. Avui han segrestat com a mínim 30 estudiants en un nou atac en una escola de primària i secundària al nord-est del país. Nigèria és el primer productor de petroli de l'Àfrica. Ens aturem ara a analitzar les primeres conseqüències que estan tenint les retallades de l'administració nord-americana a l'Agència de Cooperació dels Estats Units, el gran finançador mundial d'ajuda exterior. I és que un estudi internacional, que s'ha publicat tot just aquesta setmana a la revista Science, ha conclòs que els conflictes a l'Àfrica, precisament, han augmentat a les regions on aquesta ajuda de l'agència nord-americana ja no hi arriba. En té algunes claus en aquest reportatge, Núria Har, amb el muntatge tècnic de Macià Closes.
7: Estava al punt de mira de Donald Trump. Poc després de prendre possessió, el president nord-americà va desmantellar el 80% dels programes de l'agència de cooperació USAID.
8: The USAID is really corrupt.
9: L'agència de cooperació és realment corrupta. De debò, és corrupta i és incompetent, i realment molt corrupta.
7: La Casa Blanca ha retallat milions de dòlars en ajuda exterior a més d'un centenar de països. Una decisió política, en el seu moment sobtada i inesperada, que ha sacsejat la realitat de molts països africans, sobretot els que més depenen d'aquesta ajuda, com Nigèria. Ho explica a 3Cat Info, el primer autor d'aquesta recerca, l'economista suís de l'Institut de Graduats de Ginebra i la Universitat de Lausana, Dominic Roig.
10: Els llocs que depenen molt de l'ajuda de mitjana tenen al voltant d'un 6,5% més de probabilitats de patir qualsevol tipus de conflicte en comparació amb el grup control, que ja no rebia cap ajuda.
7: La cancel·lació de molts contractes ha deixat governs locals, intermediaris i ciutadans sense marge de maniobra, i això, en molts casos, ha provocat més situacions de violència, com combats, protestes i aldarulls també contra la població civil. Tot i això, l'ajuda a la cooperació no sempre és sinònim de pau social.
10: El que veiem és que més ajuda significa que la gent té més perspectives de vida, però alhora aquesta ajuda també pot augmentar el risc d'apropiació d'aquesta ajuda, per exemple, i augmentar el risc de conflictes armats.
7: Malgrat aquesta paradoxa, l'investigador assenyala que la fórmula per mantenir aquesta pau social està lluny de l'estratègia de l'administració Trump de trencar amb tot tipus de cooperació.
10: La bona notícia és que hi ha molta evidència que ens mostra que si escollim les polítiques correctes, si prenem les decisions correctes, si coordinem les nostres accions d'una forma cooperativa i multilateral, aleshores podem tenir molt d'èxit a l'hora de reduir el risc de conflicte.
0: I avui al matí Hamas ha confirmat la mort d'un dels seus líders militars considerat per Israel com un dels cervells dels atacs del 7 d'octubre del 2023 en una nova jornada de bombardejos. Ofensiva israeliana en ple dia de la Nakba, que cada any commemora l'expulsió de centenars de milers de palestins de les seves cases i que va acabar ahir amb com a mínim 7 morts i una cinquantena de persones ferides. Avui al matí una mesquita de Ciutat de Gaza ha oficiat el funeral pel líder militar de Hamas, que hauria mort en un d'aquests atacs. I a tot el món avui se succeeixen mostres de solidaritat amb el poble palestí. Londres acull una nova mobilització pro-palestina, al mateix dia que també hi ha convocada una altra manifestació de signe totalment contrari per part de l'extrema dreta. N'estem fent el seguiment amb el nostre corresponsal a Londres, Quim Olivares.
11: Milers de persones aquí a Londres, vingudes de molts punts d'Anglaterra, es manifesten en suport de Palestina i en contra de l'ocupació israeliana. És una manifestació que es fa anualment, però que avui coincideix amb una altra convocada per l'agitador d'extrema dreta Tony Robinson sota l'eslògan Unir el Regne. Hem parlat amb Lindsay German, coordinadora de Stop the War Coalition, coordinadora de la manifestació pro-Palestina.
12: Però avui també tenim una situació amb l'extrema dreta i els feixistes que es mobilitzen a Londres, organitzats per Tony Robinson. Una manifestació en contra dels musulmans, els palestins i tot el que defensem.
11: Els organitzadors pro-palestins critiquen el posicionament del govern de Keir Starmer en el conflicte a Palestina.
12: Per la seva actitud en Palestina, ha donat suport al genocidi d'Israel, ha rebutjat trencar de cap manera amb Israel, encara estem armant Israel.
11: La coincidència de la manifestació pro-palestina i de la de l'extrema dreta ha portat un ampli dispositiu policial amb 4.000 agents, càmeres de reconeixement facial, drons i vehicles armats en stand-by i també cordons policials per evitar que les dues concentracions coincideixin al centre de la ciutat.
0: I on avui també ha convocades més protestes pro-Palestina és a Viena, a la capital d'Àustria. En aquest cas, en contra la participació d'Israel a la final d'Eurovisió que es fa avui al vespre. Una situació que fa que el festival ja vagi notant el desgast amb manifestacions amb 5 països que boicotegen el certamen, entre ells hi ha l'estat espanyol, Irlanda i també els Països Baixos. La xifra de participants en aquesta edició, que és la 70a, és la més baixa en més de 20 anys. També han caigut les audiències televisives i les reproduccions a les plataformes. Els organitzadors d'Eurovisió, però, insisteixen en dir que són apolítics, tot i que el principal patrocinador és una marca de cosmètica israeliana. Pel primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, Eurovisió és una eina de projecció pública. Aquesta setmana una investigació del diari The New York Times ha destapat una campanya del govern israelià per incentivar de manera fraudulenta el vot popular a favor dels seus representants. Dos minuts i serà un quart de quatre.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Al municipi de Dolores, a Alacant, al País Valencià, han trobat morts a casa seva un home, una dona i el fill de tots dos. Encara hi ha molt poca informació, la Guàrdia Civil ho està investigant, de moment només se sap que els cadàvers els han trobat aquest matí i que l'home, que treballava de Guàrdia Civil, tenia 55 anys, el seu fill, 20. De moment no s'han donat més detalls i l'Ajuntament ha decretat 3 dies de dol i ha suspès totes les activitats que tenia festives programades. Han detingut 3 homes per haver agredit sexualment i haver pegat una prostituta, presumptament en un taxi a Barcelona. Els detinguts són 3 policies canadencs que estaven de vacances aquí en un viatge organitzat per d'altres persones. Els fets van passar dimecres, aquesta setmana, a Ciutat Vella. Tots 3 homes anaven en taxi amb aquesta dona. En un moment donat, un dels homes li hauria volgut fer tocaments i la dona s'hi va negar. Un altre dels homes llavors la va pegar. La dona va denunciar i va haver de rebre atenció mèdica. Els Mossos van detenir dimecres mateix a l'autor de les agressions. Ahir va passar a disposició judicial i un altre home que va quedar en llibertat, tot i que va quedar acusat d'atemptat contra agents de l'autoritat. El tercer home, implicat en aquests fets, que havia aconseguit fugir, el detenia ahir la Guàrdia Civil a Palma, a Mallorca. I una dona de 65 anys ha mort després d'haver caigut a l'aigua al port esportiu de la Ràpita, al Montsià. Els fets han passat avui a quarts d'una de la matinada quan la víctima, de nacionalitat nord-americana, ha caigut a l'aigua quan caminava per les instal·lacions acompanyada d'un home de 61 anys de nacionalitat britànica. La víctima ha estat rescatada per l'acompanyant, però ha acabat morint a l'Hospital d'Amposta. Els Mossos investiguen els fets i treballen amb la primera hipòtesi, que es tractaria d'una mort accidental.
1: 3CAT Info.
0: És un quart de quatre de la tarda.
1: El temps.
0: Previsió de Tomàs Molina.
13: Aquesta tarda es presenta en conjunt de sol a bona part del país, sobretot des del centre fins al sud del Principat, amb més sol i amb temperatures més suaus. El mestral perd força a les Terres de l'Ebre i, en canvi, cap a la meitat nord, les nuvolades guanyaran terreny, s'aniran fent més destacables i acabaran donant alguns ruixats, que seran més probables en àrees del Pirineu i a les comarques gironines, amb una cota de neu que se'n va molt ràpidament cap amunt, cap als 1.800, fins i tot 2.000 metres. I és que entra aire una miqueta més càlid, que portarà també aquest ascens de la cota de neu. De cara a diumenge, depèn de la zona. A les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre, fins i tot a la Catalunya central, serà un diumenge amb moltes estones amb sol. Potser entrenyinar per núvols prims, però amb moltes estones amb sol. I, en canvi, al nord i al nord-est, les nuvolades es mantindran al llarg de la jornada. Fins i tot al matí podria haver-hi ja algun primer ruixat a mig matí en punts com el Maresme, el Vallès, a Selva, Gironès, Osona. A la tarda aquests ruixats aniran guanyant terreny, s'aniran estenent a més indrets del nord, en tot el Pirineu, i a les comarques gironines fins i tot podrien descarregar amb moderada forta intensitat. La temperatura serà més alta, clarament més alta als llocs amb sol, i es mantindrà doncs amb valors relativament suaus a migdia a les zones on hi hagi més nuvolades. Dilluns persistirà aquesta situació. Hi haurà més estones amb sol a les comarques de Ponent, al sud, a la Catalunya central, i les nuvolades ja des del matí poden deixar alguns ruixats al nord i al nord-est, amb ruixats i tempestes que a la tarda podrien ser no violentes, però sí més intenses en alguns punts de les comarques gironines, amb temperatures que de moment es mantindran sense canvis. A partir de dimarts, dimecres, la situació tendirà a estabilitzar-se una miqueta més, amb pujada de temperatura. I, de fet, a finals de la setmana vinent, l'ambient serà força més càlid.
0: Montserrat acull avui una jornada tècnica per debatre sobre l'escalada i la seva regulació en espais naturals. Segons hem pogut saber en aquesta emissora, professionals d'aquest àmbit, Mossos d'Esquadra, agents rurals i bombers, participen de la jornada en què altres qüestions parla de l'impacte que té el canvi climàtic en aquesta muntanya. Els experts reivindiquen Montserrat com a entorn segur per l'escalada. Asseguren que el despreniment que va causar la mort a dos escaladors a l'abril va ser accidental i identifiquen el canvi climàtic i la fauna salvatge com a factors de risc. Xavier Aparicio, gerent del Patronat de la Muntanya de Montserrat, en declaracions a aquesta emissora.
14: Canvi climàtic, per l'orografia, doncs hi ha determinats llocs que la caiguda de pedres és més possible. I per això es depèn de la mesura de tancar definitivament aquestes 5 vies. Llavors estem informant els escaladors, tot i que som conscients que ells ja ho saben, no?
0: L'any passat, els bombers només van haver de fer 9 rescats d'escalada, la segona xifra més baixa de l'última dècada. Eduard Sánchez, sergent dels GRAE, també en declaracions a 3CAT Info.
15: Partint de la base que l'escalada és un esport de risc, Montserrat és un lloc no és més insegur que altres llocs. El terreny del voltant, després d'un episodi de pluja com hem tingut, doncs el terreny és més inestable, hi ha animals salvatges, hi ha moltes cabres que passen per dalt, hi ha zones que són més segures que altres per la fauna que pugui córrer per dalt, però no és especialment insegur.
0: A Montserrat hi ha més de 6.500 vies d'escalada catalogades. Els transplantaments de ronyó han canviat la vida a milers de persones a Catalunya. La Fundació Puigverd de Barcelona ha arribat als 3.000 transplantaments renals a la seva història. És una fita mèdica molt important que posa també de relleu l'evolució de la cirurgia, dels tractaments i en l'àmbit de la donació d'òrgans. Hem pogut parlar amb pacients i amb especialistes per entendre com ha canviat aquesta realitat durant les últimes dècades. És una informació que ha elaborat la Cèlia Forment i que ha comptat amb el muntatge tècnic de Diego Monroy.
16: Darrere les xifres hi ha persones que han recuperat una vida normal després d'anys de diàlisi i limitacions físiques. És el cas de l'Àngel Ferreny de Balaguer, a la Noguera, que assegura que ha recuperat completament la qualitat de vida.
17: Jo tenia problemes, me cansava molt, estava apurat. Al mínim esforç pujava 4 escales i ja bufava, ja estava cansat. I ara la veritat és que ja vaig a caminar, vaig a córrer, faig una vida completament normal.
16: L'Àngel és receptor d'un ronyó donat per la seva dona, després que la seva germana no pogués ser compatible per motius mèdics.
17: Primer es va oferir la meva germana. Va començar a fer les proves, perquè la meva germana té 10 anys més que jo. I a l'últim moment li van tombar. Li van dir que el seu ronyó, pues, en principi, m'aniria bé, però al cap de 2-3 anys me l'haurien de canviar una altra vegada. Pues, davant d'aquesta circumstància, la meva dona s'hi va oferir i va dir: tranquil, que te'l dono jo.
16: La Fundació Puigverd celebra haver arribat als 3.000 trasplantaments de ronyó. El centre, referent en nefrologia i trasplantament renal, destaca l'augment de donants vius i l'evolució de tècniques que han permès operar pacients cada vegada més grans i amb més complexitat mèdica. La doctora Carme Facundo és nefròloga i responsable de la unitat de trasplantament renal de la Fundació Puigverd.
18: Hem millorat resultats, hem après a manegar els fàrmacs immunosupressors, hem après a ajustar medicació, sobretot hem après que el trasplantament és la millor opció per tot pacient que està amb insuficiència renal crònica, avenços en les cirurgies. I una altra cosa en la que hem avançat durant aquests últims anys és en l'utilització del donant viu, que en el nostre país era marginal fins fa poc.
16: Això ha permès ampliar el perfil de receptors i oferir aquesta opció a pacients que fa uns anys no haurien pogut ser trasplantats. La doctora destaca que cada vegada es fan trasplantaments amb més persones grans, però amb un seguiment molt més exhaustiu abans i després de la intervenció. La manca d'òrgans continua sent el principal repte de futur.
18: Podem trasplantar molta gent i no tenim suficients òrgans, i encara menys òrgans amb qualitat alta. Això ha fet que en aquests moments, i mentre no disposem d'òrgans d'una altra font, doncs que haguem de tirar del donant viu. I ens hem hagut de posar les piles, i realment un percentatge molt important ja dels nostres trasplantaments venen de donants vius, no? De persones properes al receptor que estan disposades a donar un òrgan en vida.
16: Xavier Caballero de León fa 3 anys va rebre un trasplantament de ronyó del seu company de feina, Ramon Muñoz. Explica com aquesta donació li va canviar la vida i li va permetre recuperar la normalitat.
19: En mi caso, la enfermedad es silenciosa, quiero decir, tú vas notando síntomas, pero no te haces a la idea. Yo hablo con un compañero de trabajo, le explico mi situación y me dice que él está dispuesto en la mitad del camino de las pruebas previas y yo seguir sin creyéndome que eso estaba pasando. Creo que fue Ramón el que pilotó todo el proceso y el que tuvo claro el proceso. Yo iba a rebufo y agradecérselo de por vida.
16: Y todo van a ver.
19: Entonces, para mí, el buen momento fue cuando entramos los dos para el trasplante. Tengo el momento de ver que Ramón estaba bien. Yo estaba muy preocupado porque mi donante no sufriera nada. Se han espaciado los controles y yo hago una vida a nivel personal y laboral normal.
16: 4 dècades després del primer trasplantament de ronyó a la Fundació Puigverd, els especialistes asseguren que el gran objectiu continua sent el mateix: oferir més oportunitats de vida amb les màximes garanties mèdiques possibles.
0: Tres de cada quatre persones amb celiaquia s'han vist obligades en alguna ocasió a renunciar a fer activitats socials, com anar de viatge o fer dinars de feina per la dificultat de trobar espais on puguin menjar amb seguretat. Ho revela una enquesta que ha fet l'Associació Celíacs de Catalunya. Avui és el Dia Internacional d'aquesta patologia. L'associació també alerta que més d'un 90% dels seus associats reben comentaris que els minimitzen o que no comprenen la malaltia que tenen. Ho ha explicat en una entrevista a 3CatInfo la portaveu d'aquesta associació, Irene Puig.
20: És una de les coses que més ens diuen els nostres socis, que els hi costen, doncs, quan van a menjar fora de casa, amb amistats, temes de feina, viatjar. A nivell emocional és una cosa que afecta i encara limita, i s'ha d'aconseguir, doncs, que cada cop hi hagi més comprensió, s'entengui millor i hi hagi més opcions a l'hora de menjar fora de casa.
0: Per tot plegat, l'associació impulsa una campanya per combatre el fet que la malaltia es banalitzi i es consideri una moda, diuen. La celiaquia és un trastorn autoimmune crònic que afecta entre 1% i 2% de la població mundial i que provoca inflamació intestinal i d'altres símptomes i dolències.
1: 3CAT Info.
0: Clavats, 6 minuts i seran 3:45 de la tarda. Marc Andrés, bona tarda.
21: Bona tarda.
1: Esports.
21: Esport en directe. En aquests moments acaba de finalitzar la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Anem cap a Montmeló. Oriol Rodríguez, bona tarda.
22: Bona tarda. Ho ha fet amb gran victòria del català Àlex Márquez, que s'ha sabut defensar dels atacs de Pedro Costa a la darrera volta. Al final, victòria pel pilot de Cervera amb 41 mil·lèsimes d'avantatge sobre Pedro Costa. És la primera victòria d'Àlex Márquez en una cursa sprint aquí a casa nostra. El podi el completa Fabio Di Gian Antonio, mentre que el líder del Mundial, Marco Bezzecchi, finalment a la novena posició fora dels punts en aquesta cursa sprint, amb un Bagnaia, per exemple, que ha estat sisè i que també suma un botí ben petit en aquesta cursa sprint, en què, com dèiem ara, Àlex Márquez, que està saludant els aficionats que hi ha aquí al circuit de Catalunya, ha aconseguit una gran victòria. De seguida s'ha posat al capdavant d'aquesta cursa avançada Pedro Costa, que sortia des de la pole position i ha sabut mantenir la distància que tenia i defensar-se de l'atac final de Pedro Costa a la darrera volta, tancant-li la porta cada vegada, a cada revolt que ho intentava el pilot de Múrcia. Per tant, gran victòria de l'Àlex Márquez aquí, s'assegura 12 punts, salta fins als 69 punts, fins als 67 punts a la classificació del Mundial, a 61 d'un Marco Bezzecchi, que s'ha quedat amb només un puntet aquí a la cursa sprint. Per tant, són 62 punts d'avantatge, no pas 61 els de Bezzecchi respecte l'Àlex Márquez, que ha completat una gran cursa. Victòria d'Àlex Márquez aquí al circuit en una cursa amb 41 mil·lèsimes d'avantatge respecte a Pedro Costa, que sortia des de la pole position.
2: Gràcies, Oriol. Tot això, per cert, es pot seguir o s'ha pogut seguir en directe a Catalunya Ràdio i a TV3, el mateix que tota l'acció de demà amb les curses llargues. Mentrestant, fa pocs minuts que ha acabat el partit de l'Indústria Santa Coloma contra el Jaén, de futbol sala, on els colomencs es jugaven a entrar al play-off pel títol. Sàpiguem com ha anat. Francesc Ripoll, bona tarda.
3: Bona tarda. Final molt cruel per l'Indústria Santa Coloma, que amb un penal a falta de 3 segons s'ha quedat fora de jugar al play-off pel títol. L'Indústria només li valia la victòria, però ha empatat a 4 amb aquest gol al tram final, a l'últim segon pràcticament de l'equip andalús. S'acaba, per tant, la temporada per l'equip colomenc amb el final més cruel de tots. Queden fora per segons del play-off pel títol.
2: Gràcies, Francesc. D'altra banda, el Barça, que ja tenia assegurada la primera plaça, empatat a 6 a la pista d'Oparrulo. També en directe tenim la vuitena etapa del Giro d'Itàlia, 156 quilòmetres de mitja muntanya entre Chieti i Fermo. En aquests moments encara queden més de 80 quilòmetres per la meta i tenim un grup d'escapats de 3 ciclistes a uns 20 segons del gran grup, on hi és el líder Afonso Eulàlio, amb 3 minuts i 17 segons de marge respecte al segon classificat, el danès Jonas Vingegaard. I per últim, en waterpolo, avui es decidirà els 4 equips classificats per a la final a 4 de la Champions femenina de mitjans de juny a Malta, i ja podem dir que tenim el primer català classificat, perquè el Sant Andreu venia d'un empat a l'anada amb el Bulyakmeni grec, i a la tornada als penals ha aconseguit la victòria per un global de 14 a 15 en aquest partit. Per tant, el Sant Andreu és el primer classificat per aquesta final a 4 de la Champions. A les 6, el Sabadell intentarà remuntar 5 gols en la piscina de l'Olympiacos grec, i a la mateixa hora el Mataró defensarà 4 gols a favor a casa de la Roma. I a l'Eurocup femenina, l'Atlètic Barceloneta juga a les 6 a la pista del Zuglo, i el Catalunya ho fa a les 8 a casa contra el Trieste. Tots dos busquen classificar-se per a la final després de l'empat de l'anada.
4: 3CAT Info.
2: Robert Lewandowski confirma que deixarà el Barça a final de temporada. El davanter polonès ho ha anunciat amb un vídeo així a les xarxes socials.
23: After 4 years full of challenges and hard work, it's time to move on. I leave with the feeling that the mission is complete.
2: Lewandowski, de 38 anys, i diu que després de 4 temporades com a blaugrana ha arribat l'hora de buscar nous reptes. El polonès, que acaba contracte just aquest estiu, ha fet 119 gols en 191 partits i ha contribuït a guanyar 3 lligues, una Copa del Rei i també 3 Supercopes d'Espanya. El tècnic del Barça, Hansi Flick, ha dit aquest matí en la prèvia del partit de demà contra el Betis que ha estat un privilegi treballar amb Lewandowski, i ha confirmat que ahir van tenir una conversa per decidir el seu futur.
23: The conversation was good, so we spoke about that and also...
24: La conversa amb ell va ser bona. Vam parlar d'això i es va acomiadar de l'equip. Ell ha viscut una gran etapa aquí a Barcelona. He treballat amb ell 4 anys i els títols que he guanyat els he guanyat amb ell. Per mi, treballar amb ell ha estat un privilegi. És un professional. Sempre dona el millor pel seu cos, per estar al nivell més alt. És un exemple perfecte pels jugadors joves. Agraeixo molt haver treballat amb ell, és una persona fantàstica i també un grandíssim jugador que encara està a un alt nivell.
23: Great player, a world-class player, and still on this level.
2: Lewandowski s'acomiadarà de l'afició demà al Barça-Betis al Camp Nou. Seguint amb el futbol, el Barça femení juga aquest vespre a les 9 la final de la Copa de la Reina a Gran Canària contra l'Atlètic de Madrid. Seria el tercer títol de la temporada per a les blaugranes després de la Lliga i de la Supercopa, i a més, a les portes de la final de la Champions de dissabte vinent, dia 23 de maig, a Oslo contra el Lió.
21: El Barça buscarà aixecar el trofeu per tercer any consecutiu i ampliar més un palmarès en què ja figuren 11 copes de la reina. I aquest Barça Atlètic de Madrid, recordem-ho, el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio i també es podrà seguir per TV3.

0: 3CAT Info.
1: Molt bona tarda, són 3:45. A aquesta hora destaquem que el president de la Generalitat es mostra optimista, alhora però encara amb precaució, i diu que ara sí podran tirar endavant els pressupostos. I és que l'acord amb Esquerra, afirma, està ben encarrilat. Els docents hi diuen la seva, pressionen, perquè els números recullin totes les seves peticions. Operació militar conjunta dels Estats Units i de Nigèria en cap mort al país africà, el número 2 d'Estat Islàmic. Ho ha anunciat Donald Trump, que en més d'una ocasió ha denunciat l'amenaça existencial que diuen pateixen els cristians a Nigèria. Han trobat morts al municipi alacantí de Dolores, al Baix Segura, tres membres d'una mateixa família, un home, una dona i el seu fill. La Guàrdia Civil ho està investigant. Des d'ara fins a arribar a les 4 de la tarda, entre diverses qüestions, ampliarem que 300 persones avui fan un examen pràctic de conduir a Lleida. És la convocatòria insòlita, extraordinària, que s'ha fet per intentar reduir les llistes d'espera que hi ha, que arriben a 4 mesos. Per les autoescoles, aquest macroexamen avui és un pedaç. Hi ha un mes de la visita del Papa a Catalunya, és gairebé impossible trobar habitació als hotels barcelonins. Les poques que queden lliures han triplicat el preu. Apartaments turístics al 97% d'ocupació i a Montserrat, l'alberg i les cel·les plenes. Marc Andrés, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: I en esports.
2: Destaquem la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP, on hi ha hagut una gran victòria d'Àlex Márquez, que s'ha imposat per menys de 50 mil·lèsimes a Pedro Acosta, un Àlex Márquez que, per tant, ha guanyat aquesta cursa sprint que hem seguit en directe a Catalunya Ràdio i també a TV3. Tota l'acció igual demà a les curses llargues de totes les categories.
1: Tarda, moltes clarianes al centre i al sud, ruixats al nord, neu per damunt de la cota, 1.800, temperatures que s'enfilen mica en mica als termòmetres. Demà, ruixats al nord, més sol al centre i al sud del país. Salvador Illa confia que aquest cop sí podrà tirar endavant els pressupostos.
3: Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi hauria els pressupostos. Jo us puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança que les coses aniran bé.
1: Des de Califòrnia, on avui acaba un viatge oficial, el president de la Generalitat s'ha mostrat optimista per tancar un acord amb Esquerra que li permeti aprovar els primers pressupostos del seu govern. Illa vol ser prudent, diu que encara no pot cantar victòria, però tot apunta que ho té tot de cara i la setmana vinent podria ser clau per saber si els pot tirar endavant o no. Les negociacions estarien encarrilades, prova d'això és que dimecres s'han de trobar a Madrid els governs català i espanyol en una bilateral per subscriure els números en acords d'infraestructures que estan negociant Salvador Illa i Oriol Junqueras. Les claus d'aquest acord són impulsar una línia de tren que uniria el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona, una línia orbital, i també els mecanismes per assegurar que es compleixin aquesta i d'altres inversions a l'estat a Catalunya. Davant de les crítiques per part de l'oposició que reclama prioritzar Rodalies, la portaveu del govern, Sílvia Paner, que diu que són projectes complementaris.
4: Tenim un sistema de Rodalies, ho dic moltes vegades, que no està al nivell d'excel·lència que volem pels nostres conciutadans, per tant, aquest treball ha de continuar, però no és menys cert que hem d'oferir aquests horitzons també de la Catalunya ferroviària, 2030 amb el pla de Rodalies, 2040 i 2050 amb l'estratègia ferroviària. I la línia orbital ferroviària forma part d'aquest paquet d'infraestructures que ens assegura aquest equilibri territorial.
1: El govern també negocia aquests dies amb els comuns per actualitzar l'acord que van tancar a començaments d'any. La idea de Salvador Illa és poder aprovar els números abans de l'agost. Els mestres pressionen perquè incloguin les seves reivindicacions. USTEC, sindicat majoritari en l'educació, ha demanat avui a Esquerra i als comuns que collin el govern perquè segui a la taula de negociacions. Ho hem seguit a Barcelona amb Marta Sánchez.
5: El sindicat principal de l'ensenyament demana al president de la Generalitat que en un moment clau en què s'estan negociant els pressupostos agafi, si cal, les regnes de la negociació amb ells. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC, diu que l'educació ha de ser una línia vermella en aquesta negociació dels comptes i per això fa aquesta crida als partits que els estan tancant.
6: Esquerra Republicana de Catalunya i els comuns tenen una responsabilitat crucial en aquest moment. El reglament que situin l'educació pública com una prioritat i que exigeixin al govern que els comptes recullin les reivindicacions del col·lectiu educatiu.
5: L'USTEC, que celebra aquest matí el seu Consell Nacional, manté intactes les demandes de recuperació del poder adquisitiu del professorat, baixada de ràtios i impuls de l'educació inclusiva. Insisteix que si en la reunió de la mesa sectorial, que finalment es farà dimecres, no hi ha propostes del govern per negociar aquests punts, s'aixecaran de la taula negociadora.

0: la xarxa social Truth, on s'ha felicitat per l'èxit de la missió i on ha agraït la tasca de Nigèria en aquesta operació antiterrorista. No és el primer atac mortal que el president nord-americà ordena contra presumptes membres d'aquesta organització islàmica en aquest país. Un dels mantres de Donald Trump és, en paraules seves, l'amenaça existencial que afronten els cristians nigerians perquè és una comunitat que representa la meitat dels habitants del país més poblat a l'Àfrica. Segons Trump, estan perseguits per organitzacions terroristes com Estat Islàmic. A començaments del 2000 hi va néixer el grup islamista Boko Haram, que li ha jurat lleialtat. Avui han segrestat com a mínim 30 estudiants en un atac en una escola de primària i secundària al nord-est del país. Nigèria també és el primer productor de petroli que hi ha a l'Àfrica. I al municipi alacantí de Dolores, al País Valencià, investiguen la mort que han trobat d'un home, una dona i el fill de tots dos a casa seva. Hi ha molt poca informació, només s'ha sabut que els cadàvers els han localitzat aquest matí i que l'home, que treballava de guàrdia civil, tenia 55 anys, el seu fill 20. De moment no n'han donat més detalls, l'Ajuntament ha decretat 3 dies de dol i ha suspès totes les activitats festives programades.
1: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: 3:45 de la tarda, la militància de Junts per Sabadell ha avalat concórrer a les pròximes eleccions municipals de l'any que ve amb una candidatura conjunta amb Gent de Sabadell, Mescat i Identitat Sabadellenca, en una llista encapçalada per Gabriel Fernández, exportaveu d'Esquerra. L'assemblea dels juntaires es va fer ahir i no hi van poder assistir els dos regidors de la formació suspesos temporalment de militància, Lluís Mates i Càtia Bota, que van portar als jutjats l'enfrontament amb la direcció del partit. Tots dos regidors havien demanat mesures cautelars per poder participar a les reunions i defensar la seva candidatura a les pròximes eleccions municipals. Taiwan es reivindica com un país independent, després de l'advertiment del seu aliat Donald Trump perquè no faci passos cap a l'autodeterminació. El viceministre d'Afers Exteriors taiwanès ha volgut deixar clar que la política dels Estats Units amb l'illa no ha canviat i també ha volgut recordar a Washington els seus compromisos, inclosa la venda d'armes que recull la llei, després que Trump hagi dit que aviat prendrà una decisió sobre aquesta qüestió.
2: La venda d'armes entre Taiwan i els Estats Units sempre ha sigut un pilar d'estabilitat i de pau regional. No hi ha hagut cap canvi de política, tal com ha repetit reiteradament la part nord-americana, ja sigui el president o el secretari d'Estat. La nostra posició sobre la venda d'armes tampoc ha canviat.
0: Taiwan ha sigut, de fet, la pedra a la sabata de la visita oficial de Trump a la Xina, que considera que l'illa és una part del seu territori. Pel president xinès Xi Jinping, Taiwan ha sigut el tema més important de la trobada bilateral d'aquests dies i ha advertit Trump que una mala gestió sobre aquesta illa podria provocar un conflicte entre la Xina i els Estats Units. Després de la visita oficial a Pequín, Trump feia equilibris en una entrevista a Fox News.
3: China is a very, very...
4: La Xina és un país gran i molt, molt poderós. Taiwan és una illa molt petita. Crec que és a 95 quilòmetres de distància de la Xina. 95 quilòmetres. Nosaltres som a més de 15.000 quilòmetres. Això és un problema una mica difícil.
0: Està previst que el president xinès visiti la Casa Blanca al setembre que ve. Avui la DGT examina a Lleida de manera extraordinària un total de 315 persones. Fan un examen pràctic del permís B, que és el que permet portar turismes. És una convocatòria insòlita per reduir la llarga llista d'espera que hi ha i que, segons la Federació d'Autoescoles de Catalunya, se situa Lleida, Albamor, entre els 3 i els 4 mesos.
5: La DGT ha doblat el nombre d'examinadors per fer en un dia un 24% més de proves del que és habitual realitzar en una setmana. La professora d'autoescoles Martí, Ariadna Martí, diu que la mesura la beneficia per fer neteja la llista d'alumnes.
6: A veure, ens afavoreix. Hi ha bastant cupo d'alumnes amb llista d'espera. Clar, el fet de que no només tinguem cotxes, sinó que també hi ha vehicles pesats, això fa que encara es ralenteixi molt més el fet de que pugin els alumnes a exàmens de circulació. Nosaltres hem aprofitat i hem dit, doncs vinga, hi ha aquella llista il·limitada, 20 alumnes. I a partir d'aquí, doncs, els següents exàmens que farem, que sí que entren amb dins de cupo entre setmana, doncs intentarem posar pesats per baixar bastanta llista.
5: En tot cas, des de l'Associació d'Autoescoles de Lleida consideren que es tracta d'una mesura pedaç que no posarà solució a una problemàtica que atribueixen a la inestabilitat en la plantilla d'examinadors.
0: Catalunya té actualment autoritzats més de 200 projectes fotovoltaics en 155 municipis. Aquests parcs solars, encara pendents de fer-se, duplicarien la potència solar instal·lada a casa nostra, segons dades de l'Institut Català de l'Energia. Però són uns projectes que, sovint,

0: topen amb l'oposició de les entitats locals. Informe de Gemma Bonet.
1: Els parcs solars estan previstos en sòls no urbanitzables i ocuparien una superfície equivalent a prop de 35 quilòmetres quadrats. Segons Salvador Salat, cap de la Delegació Territorial a Catalunya de la Unió Espanyola Fotovoltaica, aquestes infraestructures permetrien complir els objectius de descarbonització per l'any 2030. Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
2: Els objectius del 2030 en matèria d'energia solar fotovoltaica no som tan lluny a poder-los complir. Ens faltarien encara 1.500 megawatts a terra per poder instal·lar, ens faltarien encara 1.500 megawatts en cobertes per poder-los instal·lar, en autoconsums.
1: Salvador Salat avisa, però, que per complir els objectius a llarg termini cal un consens general.
2: És evident que per complir el 2040 i el 2050 és un acord de país. Ja sabem que el país haurà de tenir una presència de renovables. El 2030 és un pas petit, el pas important és el del 2050. Per tant, hem de fer un plantejament perquè aquestes xarxes acompanyin aquest desplegament i com a país acceptem aquesta nova generació renovable.
1: No obstant, els projectes fotovoltaics estan generant molt de rebuig als territoris afectats. Des de la plataforma Mobilitzem la Llera, que engloba diverses entitats veïnals de la demarcació de Girona, Paco Lifante explica que hi ha altres maneres d'apostar per les energies renovables, com ara les anomenades comunitats energètiques.
3: Volem fer una transició energètica sostenible i aquí tenim molt en compte que ja funcionen dos comunitats energètiques que funcionen a la mar de bé, que són una alternativa molt viable, que està demostrant que tot això és possible i que hi ha espais que es podrien aprofitar, com teulades, zones industrials, terrenys que ja estan malmesos.
1: També consideren que aquests parcs fotovoltaics produiran més energia de la que necessiten amb l'objectiu de vendre l'electricitat sobrant a altres països. Consol Riera, membre de la plataforma, també n'ha parlat a l'ACN.
4: Estan convertint aquest país en una fàbrica de produir energia per portar-la no sabem a on, però on la gent del territori, a part de que tot aquest territori seran zones de sacrifici, perquè se'n diuen així, zones de sacrifici, que realment considerem totalment injustes i no sabem on tenir aquesta energia, perquè aquesta energia no reverteix sobre el territori.
1: Un dels parcs solars projectats és l'anomenat Júlia, que tindria 4 plantes en municipis del Gironès, el Pla de l'Estany i el Baix Empordà.
0: És gairebé impossible trobar una habitació d'hotel a Barcelona els dies de la visita del Papa i les que queden lliures han triplicat els preus. Els apartaments turístics de la ciutat i els allotjaments de Montserrat ja estan plens a un mes de l'arribada del Pontífex. Per posar alguns exemples de preus, el Gran Hyatt és un 80% més car aquells dies respecte a una setmana normal. A l'Hotel Vela, la nit del 9 al 10 de juny, costa 1.500 euros quan la setmana anterior el preu és de 400 euros la nit. El 97% dels gairebé 10.000 apartaments turístics a Barcelona també estan reservats aquells dies, coincidint amb la visita del Pontífex. Marian Muro, la directora general de l'associació que els agrupa, Apertur, exposa quin és el perfil dels clients.
5: És una visita que té, que arrastra una demanda que són moltes famílies o casals de catòlics de gent jove que venen per veure el Papa i és clarament el target del nostre allotjament.
0: També l'alberg i les sales de Montserrat estan plenes. De fet, segons dades del portal de reserves Booking, la demanda de l'allotjament a la ciutat de Barcelona ha crescut gairebé un 30% respecte al juny passat.
6: 3CAT Info. 3CAT Info. El temps.
0: 3:15, Tomàs Molina.
7: Aquesta tarda es presenta en conjunt de sol a bona part del país, sobretot des del centre fins al sud del Principat, amb més sol i amb temperatures més suaus. El mestral perd força a les Terres de l'Ebre i, en canvi, cap a la meitat nord, les nuvolades guanyaran terreny, s'aniran fent més destacables i acabaran donant alguns ruixats, que seran més probables en àrees del Pirineu i a les comarques gironines, amb una cota de neu que se'n va molt ràpidament cap amunt, cap als 1.800, fins i tot 2.000 metres. I és que entra aire una miqueta més càlid que portarà també aquest ascens de la cota de neu. De cara a diumenge, depèn de la zona. A les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre, fins i tot a la Catalunya central, serà un diumenge amb moltes estones amb sol, potser entrenyinar per núvols prims, però amb moltes estones amb sol. I, en canvi, al nord i al nord-est, les nuvolades es mantindran al llarg de la jornada. Fins i tot al matí podria haver-hi ja algun primer ruixat a mig matí en punts com el Maresme, el Vallès, a Selva, Gironès, Osona. A la tarda aquests ruixats aniran guanyant terreny, s'aniran estenent a més indrets del nord, en tot el Pirineu, i a les comarques gironines fins i tot podrien descarregar amb moderada forta intensitat. La temperatura serà més alta, clarament més alta als llocs amb sol, i es mantindrà doncs amb valors relativament sols a migdia a les llones on hi hagi més nuvolades. Dilluns persistirà aquesta situació. Hi haurà més estones amb sol a les comarques de Ponent, al sud, a la Catalunya central, i les nuvolades ja des del matí poden deixar alguns ruixats al nord i al nord-est, amb ruixats i tempestes que a la tarda podrien ser més no violentes, però sí més intenses en alguns punts de les comarques gironines, amb temperatures que de moment es mantindran sense canvis. A partir de dimarts, dimecres, la situació tendirà a estabilitzar-se una miqueta més, amb pujada de temperatura. I, de fet, a finals de la setmana vinent, l'ambient serà força més càlid.
0: Els veïns de Benifallet, al Baix Ebre, han recordat avui els deportats en camps de concentració nazis amb la instal·lació de tres llambordes de la memòria. En total, s'han homenatjat quatre veïns del poble, un dels quals no va sobreviure a l'horror nazi. Amb les d'aquest acte, Catalunya ja compta amb 762 d'aquestes llambordes. Benifallet, Ariadna Escoda.
8: Antonio Povill, Tomàs Salaet i Joaquín Cid són els tres veïns de Benifallet que des d'aquest dissabte tenen una llamborda Stolperstein al seu poble natal. Les seves històries com a deportats en camps de concentració nazi s'han recordat en un acte emotiu i en presència de familiars, un homenatge al qual també s'ha sumat un altre nom, el de Francisco Margalef, que ja en té una en un altre municipi. El conseller Ramon Espadaler remarca que cada llamborda permet posar nom i cognom a unes vides que van patir el feixisme.
9: Que cadascuna, doncs, hi ha una persona amb la data de naixement i la data de funció, en alguns casos dramàticament en els camps doncs, de concentració i d'extermini, però aquest, el valor i el sentit de l'Stolperstein és que ens sopeguem amb aquesta llamborda i que ens parem a pensar per uns moments doncs, que aquí hi vivien, en aquest municipi, doncs, hi havia unes persones que varen patir l'horror nazi i que les volem recuperar per ensenyar-ho sobretot a les generacions futures.
8: A Catalunya ja s'han instal·lat 762 llambordes a Stolperstein en més d'un centenar de municipis i la previsió del govern és la d'elevar la xifra fins a les 872 aquest any.
0: L'edifici de la maternitat d'Elna necessita unes obres importants abans que es pugui tornar a reobrir al públic. La reforma estava programada per aquest mes d'abril, però després de les eleccions municipals, el nou equip de govern ha informat que, de moment, l'ajornen. Elna, Laura Bertran.
10: La maternitat està totalment tancada al públic a l'espera d'unes obres estructurals. Havien de començar aquesta primavera, però l'Ajuntament va informar a través de Facebook que s'ajornaven per la presència de ratpenats. L'Associació de Descendents i Amics de la Maternitat d'Elna espera respostes. Esther Fumà n'és la presidenta.
11: Quan reprendran les obres? Es faran? Són preguntes que avui encara queden a l'aire. Evidentment, ens agradaria saber com evolucionarà. Ara esperem poder-nos reunir com a associació amb el batlle.
10: Una de les incògnites és què passarà amb els diners que moltes persones i també institucions van donar o prometre per la renovació. Sentim Nicolás García, antic batlle d'Elna.
12: Són més de 700.000 euros, es fa 3 anys ja. Al final potser se cansaran i diran que si no en tenim menester ho retiraran, no? I penso que potser que l'actual municipi és el que busca. Jo tinc por que l'intenció sigui que aquest lloc no obri més.
10: Malgrat les nostres sol·licituds, no hem aconseguit parlar amb ningú de l'actual govern municipal, encapçalat des del març per Steve Fortel, d'extrema dreta.
6: 3CAT Info.
0: Fa 120 anys, davant de la costa del Cap de Palos, a Cartagena, a Múrcia, es va produir un dels grans naufragis de la història de la navegació. El Sirio, un transatlàntic amb gairebé 1.500 persones a bord, moltes de les quals famílies catalanes que anaven a fer les Amèriques, es va enfonsar davant de la mirada atònita dels habitants de la zona. Ara un grup de persones vol recuperar de l'oblit un incident que va marcar tota una època. De fet, aquesta setmana ja s'ha fet el primer acte a Múrcia i a partir d'aquí la commemoració de la tragèdia passarà per Madrid, Barcelona, Vilassar de Mar i Alacant, Toni Fortesa.
13: A principi del segle XX, la pobresa i la falta de recursos van empènyer milers de persones del sud d'Europa a migrar cap a Amèrica. L'agost del 1906, el transatlàntic italià Sirio connectava Gènova i Barcelona amb Rio de Janeiro i Buenos Aires, entre altres ports. Luis Miguel Pérez, historiador i cronista de Cartagena, posa el Sirio com a exemple del que es vivia en l'Europa d'aquell temps.
14: Era un barco que estaba cargado de sueños y al mismo tiempo de desesperación. Habían familias enteras que vendían sus casas para poder comprar y pagar un pasaje.
13: El viatge va acabar tràgicament el 4 d'agost del 1906, quan el vaixell va topar amb els esculls de les Illes Formiga davant el cap de Palos i es va enfonsar. La sobrepoblació del passatge i la mala gestió de la tripulació van agreujar una situació que va deixar centenars de morts. Tot i això, l'enfonsament va quedar pràcticament oblidat.
14: Fue olvidado de la memoria colectiva porque el sitio fue una tragedia fundamentalmente de gente humilde, de emigrantes, y no era un barco de lujo como después sería, por ejemplo, el Titanic, ¿no? En Italia todavía se le conoce como el Titanic de los pobres.
13: Lola Gutiérrez ha investigat aquella jornada i ha publicat el llibre Playa de Poniente.
15: La imagen que más se me repetía en la cabeza cuando estaba escribiendo el libro pues era la de esos niños en la playa de Poniente buscando a sus padres y la de esos padres desesperados buscando a sus hijos.
13: Entre el passatge català, famílies humils i també referents culturals de l'època.
15: En el Sirio había bastante pasaje catalán. La prueba es de Lola Milanés Borré, una cantante catalana muy afamada que iba a hacer las Américas. Y bueno, en el momento de la tragedia ella no sabe nada. Apareció en Torrevieja 15 días más tarde, que la reconocieron por las iniciales de la Enagua.
13: Josep Maristany, un reconegut tenor del Masnou, va aconseguir sobreviure, però no va poder tornar a cantar mai més fruit de l'incident. Maristany va ser una de les persones que van poder ser rescatades en el que es coneix com la màxima acció civil de rescat de la història de la navegació.
14: Fue una operación de salvamento que fue improvisada, pero absolutamente heroica, porque estaba realizada por propia gente también que era humilde del mar, y no por medios oficiales, ni por salvamento marítimo, ni por las autoridades de marina.
15: Los pescadores fueron los héroes, desde luego. Se lanzaron al mar sin pensar en sus propias vidas.
13: Entre els rescatadors destaca l'alacantí Vicent Buigas, que amb el seu veler va salvar fins a 400 persones. Ara, 120 anys després, es vol tornar a mirar cap al mar per recuperar la memòria d'una època marcada per la migració, l'esperança i la tragèdia.
16: Estem parlant d'un naufragi, d'una història de migració, estem parlant de memòria, estem parlant de totes aquestes coses perquè no hem de perdre de vista que aquests transatlàntics el que feien era portar la gent cap a un nou món, cap a una nova vida.
13: Aquesta és la Marta Hernández, comunicadora i una de les impulsores d'un homenatge que tindrà el seu acte central al Cap de Palos i que també passarà per Barcelona i Vilassar.
17: Ens agradaria que les persones que participessin als actes commemoratius dels 120 anys tinguessin la sensació d'estar participant d'un fet de fer justícia històrica, de fer un homenatge a les víctimes, un homenatge als pescadors i a les persones que van participar en aquest important salvament i que la història del Sirio ocupi el lloc que es mereix a la nostra història.
13: El Sirio parla d'un passat mediterrani marcat per l'esperança i la tragèdia i d'un mar que, més d'un segle després, encara guarda els seus noms.
6: Trescat Info.
0: Poc més de 5 minuts i mig seran les 4 de la tarda.
6: Esports.
0: Marc Andrés, bona tarda.
18: Bona tarda, gran victòria d'Àlex.
6: Trescat Info. Trescat Info.
18: Gran victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP, un Àlex Márquez que s'ha defensat dels atacs de Pedro Acosta i ha acabat guanyant aquesta cursa sprint amb 41 mil·lèsimes d'avantatge. El podi l'ha completat Fabio Di Gianantonio. Aquesta victòria és la primera del pilot de Cervera en una cursa sprint a Catalunya. Un Àlex Márquez que s'ha posat bé líder ben aviat de la cursa i ha sabut defensar la posició per acabar guanyant i sumar que 12 punts a la classificació del Mundial. Ara en queda a 62 de Marco Bezzecchi, el líder que ha quedat fora del els punts en aquesta cursa sprint. Tota l'acció d'aquesta cursa d'avui l'hem seguit en directe a Catalunya Ràdio i a TV3. I el mateix que farem amb l'acció de demà a TV3 amb les curses llargues a partir de 9:45 del matí. D'altra banda, tenim esport en directe la 8ª etapa del Giro d'Itàlia, 156 quilòmetres de mitja muntanya entre Chieti i Fermo. En aquests moments queden 48 quilòmetres per la meta i tenim un grup de 3 escapats a 1 minut i 45 segons del gran grup, on s'hi troba el líder, el portuguès Afonso Eulàlio, que manté la seva avantatge de 3 minuts i 17 segons a la general sobre el segon classificat, el danès Jonas Vingegaard.
6: Trescat Info.
18: Robert Lewandowski confirma que deixarà el Barça a final de temporada. El davanter polonès ho ha anunciat en un vídeo a les xarxes socials.
19: After 4 years, full of challenges and hard work, it's time to move on.
18: Lewandowski, de 38 anys, diu que després de 4 temporades com a blaugrana, ha arribat l'hora de buscar nous reptes. El polonès, que acaba contracte, ha fet 19 gols en 191 partits i ha contribuït en guanyar, a guanyar 3 lligues, una Copa del Rei i 3 Supercopes d'Espanya. El tècnic, Hansi Flick, diu que ha estat un privilegi treballar amb Lewandowski i ha confirmat que ahir van tenir una conversa per decidir el seu futur.
19: The conversation was good, so we spoke about that and also.
20: La conversa amb ell va ser bona. Vam parlar d'això i es va acomiadar de l'equip. Ell ha viscut una gran etapa aquí a Barcelona. He treballat amb ell 4 anys i els títols que he guanyat els he guanyat amb ell. Per mi, treballar amb ell ha estat un privilegi. És un professional. Sempre dona el millor pel seu cos, per estar al nivell més alt. És un exemple perfecte pels jugadors joves. Agraeixo molt haver treballat amb ell, és una persona fantàstica i també un grandíssim jugador que encara està a un alt nivell.
19: Great player, a world-class player, and still on this level.
18: Lewandowski s'acomiadarà de l'afició demà al Barça-Betis al Camp Nou. Seguint amb el futbol, el Barça femení juga aquest vespre a les 9 i la final de la Copa de la Reina, Gran Canària, contra l'Atlètic de Madrid. Seria el tercer títol de la temporada per a les blaugranes, després de la Lliga i de la Supercopa, i a les portes de la final de la Champions de dissabte vinent, dia 23 de maig, a Oslo, contra el Lió. Una de les capitanes, Marta Torrejón, adverteix sobre la dificultat del rival i demana a l'equip que ofereixi la seva millor versió.
21: Tenen una molt bona oportunitat per guanyar un títol aquesta temporada, i nosaltres, al final, com sempre dic, ens centrem en nosaltres. Serà un gran partit, vindrà molta gent, que amb això estem molt agraïdes i esperem donar el nostre 100% perquè arribem en molt bon moment.
18: El Barça, per cert, que buscarà el seu, o la seva 11a Copa de la Reina a la seva història. El Barça Atlètic de Madrid, per cert, el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio i també es podrà seguir per TV3. Encara en futbol, tornant a la primera divisió masculina, l'Espanyol i el Girona continuen lluitant per la permanència a falta de 2 jornades. Demà els blanquiblaus visiten el camp de l'Osasuna, un rival complicat, com diu el tècnic Manolo González.
22: Osasuna crec que és un club a nivell de funcionament exemplar, sempre ho he dit, que és un club que ha sabut créixer a poc, de manera exponencial, millorant, mantenint jugadors importants, millorant l'equip cada any una mica més, que està competint a molt bon nivell, que mai és un equip que es deixa, pot perdre partits, però si tu analitzes l'Osasuna, és un equip que sempre fins al final està dins dels partits. Llavors, a partir d'aquí, és un partit complicat demà.
18: Per la seva banda, el Girona visita el camp de l'Atlètic de Madrid. Mitchell tindrà la baixa d'Abel Ruiz, però recupera Van de Beek.
23: Un partit molt important per nosaltres, de necessitat, de fer història, i necessitem donar la nostra millor versió. L'escenari és el que és, i l'Atleti es juga les seves, però nosaltres molt més, perquè és la supervivència del club a primera divisió, la millora del club, el creixement del club. Necessitem els 3 punts i és un partit, una final. Hem de fer les coses de la millor manera.
18: I el Madrid, Álvaro Arbeloa, ha intentat tancar la crisi amb Kylian Mbappé. Arbeloa ha dit que li sembla un bon símptoma que el davanter francès no estigués satisfet per no jugar.
24: Entiendo los jugadores cómo se sienten cuando no juegan. Lo entiendo perfectamente. Sé que Kylian el otro día no estaba contento y me gusta. O sea, no comprendería que Kylian Mbappé no quisiera jugar con su equipo, con el Real Madrid, incluso en una situación como esta, y para mí es algo que tiene mucha más normalidad de la que se le ha dado.
18: L'entrenador blanc ha assegurat que si la temporada vinent al seu lloc l'ocupa José Mourinho, estarà molt content perquè ell és el número 1.
6: Trescat Info.
18: I acabarem amb futbol sala perquè hi ha hagut un final cruel de Lliga per l'Indústria Santa Coloma que ha empatat a 4 contra el Jaén a falta de 3 segons i ha quedat així fora del play-off pel títol.

0: Bé, com els comentàvem, ha estat una de les notícies del cap de setmana la mort de Carmen Sánchez, la mort de la muñeca de l'espacio. Aquest era el reclam de... És que no acostuma... No és que cada poble tingui una trapecista, precisament, però Sitges sí que ha tingut una trapecista, i una trapecista en el seu moment, molt popular, molt famosa, a través del circ Rodillat. Bé, la història de la ceguesa de la Carmen la coneix tothom, aquesta història de resiliència personal magnífica. La Carmen, que, sobretot en aquests darrers anys, està protagonista de dos documentals dirigits per David Moncasi. El primer, La muñeca de l'espacio, que es va emetre per primer cop, era un documental que s'havia d'emetre per Televisió Espanyola, però al final es va emetre primer pel Canal 33 l'any 2012, l'agost de l'any 2012, i després aquest segon reportatge titulat Muñequita Linda, que varen poder veure al Prado l'any passat, el maig de l'any passat, després d'haver passat pel Festival de Màlaga i mereixer un dels reconeixements d'aquest certamen. Hem parlat amb la Carmen diverses vegades, hem assistit a alguns dels esdeveniments que ha protagonitzat, a l'acte del centenari que va tenir lloc al casal d'avis de la Caixa Penedès, el casal d'avis del carrer Joan Maragall, actualment carrer Joan Maragall, amb aquell cent fet en globus, aquella festassa, aquell pastís, en fi. I també l'any passat, que va ser un bany de masses al Prado, un Prado ple de gom a gom, per poder veure aquest reportatge. Però anem una miqueta més enrere en el temps. Anem a l'agost del 2012, quan varen tenir la Carmen aquí abans de punt de fer els 90 anys. Aquesta història personal que començava amb una nena de Sitges de 15 anys, a la qual la varen convidar per anar al circ. I a casa seva, de cap manera, volien que posés els peus al circ.
1: I eren cinc germans. Jo era diferent a tots, eh? Uh-huh. Jo era diferent. I mira, hi va venir un circ. Jo estava tirant-me, fent salts d'allà, de la palanca, no, més amunt de la palanca.
0: De la piscina. Perquè, Maria Teresa?
1: Sí, hi havia, ara no sé si és, hi havia un quadrant a dalt de tot, de fusta, i allà estava prohibit tirar-te perquè no hi havia bastanta profunditat d'aigua. I jo sí que em tirava. Si encara fa poc anava pel carrer Parellades i encara gent de la meva edat més o menys estava a dir: Carmen, te'n recordes quan es tiraves d'allà dalt? Oh, quin dimoni!
0: I algú del circ et va descobrir?
1: I llavors els circs es posaven allà davant de Calípoli,
0: sí,
1: l'Avenida Sofia,
0: sí, en aquell...
1: on era el camp de futbol.
0: Ah, exactament.
1: Llavors els artistes, quan anem a treballar en un poble, si hi ha piscina, ens agrada anar pels salts. I llavors els artistes van anar a la piscina.
0: Uh-huh.
1: Hi havia un matrimoni, ell era català i ella era holandesa. I llavors van venir i me van dir si m'agradaria anar al circ perquè jo podia ser una gran trapecista.
0: Uh-huh. Quants anys tenies, Carmen?
1: Llavors tenia 15 anys.
0: 15 anys.
1: I jo vaig dir, oh, ara mateix, però si jo li dic a la meva mare o al meu pare que me'n vull anar a un circ...
0: Almenys em passa una de grossa.
1: Oh! I ella diu, vols que anem? En Ronan Bells. Dic, no, no, no. Però mira, per la tarda... ells van anar-hi.
0: D'acord, els teus pares van anar o...
1: A casa meva.
0: A casa teva.
1: Van anar-hi, van anar la meva mare, el meu pare no hi era, menys mal. I la meva mare va dir que no, que era. Llavors, bueno, es van donar unes invitacions per anar...
0: Al circ?
1: Al circ, sí. I quan ens van despedir, ella me va donar l'adreça de Barcelona,
0: sí,
1: que es deia Cristina. I ell es deia Sebastià. Diu, mira, diu, si un dia la teva mare te deixessi venir...
0: Ens avises.
1: Ens avises, sí. Jo anava a cosir llavors a carrer Sant Domingo, a Cala Marta. I cada dia hi ha la meva mare. Ai, mama, que vols que vagi a la fàbrica? Perquè aquí tot era fàbrica de sabates.
0: Sí, està clar.
1: Que vols que vagi a la fàbrica? Quan jo m'agrada el circ, Bueno, i la meva mare, calla, calla, que et donen una pallissa, calla, que no en ronis mai davant del teu pare d'això. Bueno, mira, i un dia, a les bones,
0: sí,
1: me diu la meva mare, perquè veus que és el destí.
0: Home, un dia a les bones, perquè la Carmen deuria insistir fins que no va poder més, eh? Però la teva mare et va dir...
1: Me diu la meva mare, escríbele a la Cristina que venga a buscarte. La meva mare era castellana.
0: Sí.
1: Vaig escriure, jo estava cosint a Calamarta, ve la meva germana petita i diu, Carmen, Carmen, han venido los del circo a buscarte, han venido... Agafo, deixo el didal, l'agulla, el que estava cosint i me'n vaig.
0: Uh-huh. A veure si ara la Carmen... M'escoltes a mi, Carmen?
1: Ara sí.
0: Sí, doncs a veure si escoltes a un altre amic. David Moncasi, bon dia, bona hora.
2: Carmen, què tal? Com estàs?
1: Oye, oye, tío. Oye, tío. A ver, eh?
2: Ja em sap greu, no estan tu aquí amb el Vicenç i la gent de Sitges, eh, Carmen?
1: Sí, mira què te digo, tío. Que ahora tienes que ser más serio, ¿eh?
2: Sí, sí, pero...
1: Porque vas a ser padre, ¿eh? ¿Eh, tío?
2: Sí, pues es un prodigi. Cada cop que parles amb ella és com energia a la vena directa. I és un exemple, ja ho heu sentit tots, com es pren la vida, amb tot el que ha viscut, aquestes ganes de viure, de fer coses, bueno, és una meravella.
0: Aquest reportatge de La Muñeca de l'Espacio ha estat pels calaixos de Televisió Espanyola un munt de temps, no?
2: Bueno, encara hi segueix, sí,
0: encara hi segueix.
2: Ja, que porta allà. I bueno, no l'han arribat a emetre encara mai. I mm-hmm. Mira, per sort, coincidint amb el 90 aniversari de la Carmen, la passaran al canal 33 demà. O sigui, estem molt il·lusionats, no, Carmen?
1: Hombre, hombre, hombre, yo no tengo que faltar, ¿eh?
2: No, està molt bé. Vicenç, hi ha una cosa que no t'ha contat ella, que és quan me vaig quedar parat, que és que quan vam acabar el documental, que vam fer una tournée amb bolos perquè tenia que fer rodes de premsa i tot això, ella va venir a Madrid, va fascinar a tots els mitjans de comunicació perquè en aquell moment de tenir 87 anys, uh-huh. 86...
0: En aquella roda de premsa sensacional que va pujar un trapés i etcètera, etcètera, no?
2: I tots me deien el mateix, és que era un artista, estava a la seva salsa, mitjans de comunicació al voltant, ella amb el seu vestit, les seves sabates de taló de 20 centímetres, i bueno, que és com es deia, és un artista.
0: D'això fa 14 anys. L'agost de l'any 2012, quan, com els comentàvem, pel canal 33 era a punt d'emetre's aquest reportatge de La Muñeca de l'Espacio. Era el primer documental que va fer David Moncasi amb Carmen Sánchez i el darrer, que ha trigat molts anys a veure la llum, aquesta muñequita linda que vàrem veure l'any passat. L'enxampem al tren, però en qualsevol cas, a veure si la cobertura ens facilita les coses. David Moncasi, bon dia i bona hora.
2: Bon dia i bona hora, Vicenç, i gent de Sitges, què tal?
0: En David, que ha estat gairebé, com dèiem, més de la família que la pròpia família de la Carmen, amb permís de la família.
2: Hosti, Vicenç, doncs mira, ara estava escoltant aquí aquesta trucada telefònica que acabes de mostrar, de no sé quants anys fa, que ha estat emocionantíssim. Jo no la recordava.
0: Només 14, David, només 14.
2: Oh, sí,
0: només 14. Què li ve a la memòria? Perquè jo entenc que, com molts altres, però probablement en David pot dir que passa un petit gran dol, o com a mínim, esclar, la pèrdua és més pèrdua per algú que ha viscut al costat de la Carmen durant tants anys i amb tantes experiències, eh?
2: Pues sí, Vicenç, però saps què passa? Que, evidentment, tinc un punt de tristor aquí guardat dins que no acaba de sortir, però d'altra banda, ella, la forma que tenia de ser, i quan parlava de l'amor, sobretot quan parlava de la vida, i seia que jo sé que no tenia por a l'amor i que no li agradaria que es visqués quan ella deixi d'estar amb tristor. Aleshores, jo... Mm-hmm. Me quedo amb el tall, per exemple, que has posat tu, una dona energètica, vital, amb una força de voluntat increïble i que estimava la vida i que la va gaudir fins a l'últim moment.
0: Vaja, la dona que ha viscut la vida com l'ha volguda viure, no?
3: Exacte, tenia aquest punt, que crec que tu i jo hem parlat moltes vegades, sí. amb la vida que va tenir plena de desgràcies, de quedar-se cega quan es va quedar cega, després va tenir un tumor cerebral, va tenir un munt de problemes físics, i, però ella no es quedava en això, ella mirava cap endavant i, com tu ben bé saps, gaudia de les petites coses de la vida, i a mi això és el que em va enamorar ben bella, i que jo estic molt agraït perquè m'ha donat tant que m'he guardat i m'ha servit a mi per la meva vida quotidiana, el camí que n'has fet. No?
0: Doncs recordem mal que sigui, perquè nosaltres ho vàrem veure com a testimonis, però en David sí que va viure l'experiència més propera, fa encara no un any, com comentàvem a l'inici del programa, la Carmen va viure el seu darrer bany de masses amb la projecció al Prado de Muñequita Linda. Com va viure en David aquesta experiència que suposo també es movia dins d'aquell àmbit de dir, bé, segurament no tornarem a tenir la Carmen enmig d'un acte tan multitudinari i on la gent li pugui donar aquell escalf que a ella li agradava tant.
3: Exacte, ho has dit molt bé, Vicenç. Jo anava gravant a la Carmen per fer Muñequita Linda, i però havia una cosa que la tenia molt al cap, i a veure si podem estrenar mentre ella encara estigui bé, no? I tingui, pues, que ella se senti estimada per la gent. I així va succeir. Jo el recordo com un dia molt bonic, perquè ella ja començava a estar malament. El dia abans havia estat així una mica que no es trobava bé, però ja ho vas veure tu. Va ser entrar al Prado, sentir l'escalfor de la gent, i ella aquell dia estava contenta. Allò li va donar, jo crec, uns quants mesos d'energia.
0: Doncs per posar el punt i final, anem al punt de partida. Quan va conèixer en David Moncasi la Carmen Sánchez?
3: Pues mira, també ho saps tu molt bé, Vicenç, perquè jo crec que era als vols de 1999-98, no ho sé, igual una mica abans, igual al 97-96, però era mentre jo estava a Ràdio Maricel, que baixava a esmorzar algun dia a buscar un cafè a la penya espanyolista, i va ser allà. La vaig veure un, dos dies seguits a la penya espanyolista fent el seu famós cafè en llet amb pa amb oli, i vaig dir, qui és aquesta senyora que va vestida així? I a partir d'allí, de la curiositat, va sorgir tot el que ha vingut després. Mm-hmm.
0: Per tant, han estat a la vora de 30 anys, eh?
3: Sí, sí, exacte. Mm-hmm. Així, jo crec que als vols de 30 anys, un camí, ha hagut una part, diguem-ne, professional, de fer dos documentals amb ella, però jo sobretot me quedo en la personal. La Carmen m'ha acompanyat aquests últims 30 anys de la meva vida en tot el que m'ha passat, i ha estat molt bonic. Mm-hmm.
0: Volíem aquest testimoni avui, el cap de setmana en el qual el propi David Moncasi ha estat qui ha donat a conèixer la mort de la Carmen Sánchez, de la Muñeca de l'Espacio, protagonista d'aquests dos documentals i protagonista d'una lliçó de vida per tots aquells que diguin, bé, és que la vida, doncs sí, sí, la resiliència probablement s'expressa molt bé en la vida de la Carmen Sánchez. David, gràcies una vegada més.
3: A vosaltres, Vicenç, gràcies. Una forta abraçada.
0: Adéu-siau, bon dia.
3: Adéu.
4: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Hi ha dones que s'atreveixen a marcar la diferència i d'aquestes també en tenim massitges. La primera dona taxista d'Espanya va ser Dolores Trabado, qui va obtenir la llicència el 1923. Han passat més de 100 anys i tot i que ja no ens estranya tant veure una dona conduint un taxi, encara és un món altament masculí. A Sitges, la primera dona taxista va rebre fa uns dies un homenatge i justament arran d'aquesta publicació que vam veure a les xarxes, nosaltres avui volem repassar amb ella la seva història, també la història de les dones i el taxi en aquesta vila. I ho fem amb ella i també amb dues dones taxistes més, una veterana en actiu i una altra que s'acaba d'incorporar i a més ho ha fet deixant enrere una trajectòria al món de la banca, per tant fent un canvi important de vida. Avui parlem amb dones taxistes de Sitges. Olga Angaril, primera dona taxista de Sitges. Què tal? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Apropa't bé el micròfon.
1: Bon dia.
0: Vas obtenir la llicència quin any?
1: 90. Jo vaig començar el 91. Treballant
0: al taxi,
1: sí, per un altre...
0: I va ser la primera dona taxista, sí. I durant quant de temps va ser l'única dona taxista?
1: Pues 9 anys, fins al 2000, que va vindre la Sònia.
0: Que va arribar la Sònia. La Sònia Bages, què tal, Sònia? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Que et vas incorporar al 2000, la Sònia encara és en actiu, per tant, més de 25 anys treballant, conduint el taxi?
2: Sí, porto uns 25, el que passa que, bueno, vaig tindre també, bueno, un petit...
0: Una aturada.
2: Ensurt, un partit ensurt, i em vaig posar a treballar portant ambulàncies.
0: La Sònia ara parlarem, perquè la Sònia ha conduït una mica de tot, em sembla, Ara sí. Parlarem, és a dir, sí, que el seu és la conducció. I l'altra taxista que tenim aquí, que deia, és la tercera, s'acaba d'incorporar, Carla Delgado, què tal, bon dia?
3: Hola, bon dia.
0: Com fa que estàs al taxi?
3: Pues, una setmana.
0: La Carla fa una setmana que és al taxi, però a més és que... La Carla és jove, però no tant, és a dir, no acaba d'incorporar-se al món laboral, ja ve d'una trajectòria més o menys llarga al món de la banca i has decidit fer un canvi de rumb.
3: Un canvi de vida total, 23 anys a la banca i al final, mira, ja portava temps donant-hi toms a fer un canvi, no? Perquè al final la banca d'ara no és la que a mi m'agrada i dic, bueno, doncs què faig? Tinc un plan B... dona-li una oportunitat, sóc jove i ara mateix 18 anys més de la meva vida a la banca no m'hi veia.
0: No t'hi veies.
3: I aleshores dic, bueno, pues anem a provar i si no, pues bueno, sóc jove i tinc més temps per endavant.
0: Aquesta setmana primera bé, contenta.
3: Contenta, molt.
0: Satisfeta.
3: Sí.
0: Olga, dèieu abans, quantes dones sou de taxistes ara?
1: A Sitges? Ara 7. Sou
0: 7.
1: Ara 7.
0: 7. Tu vas
1: bueno,
0: començar...
1: 7.
0: 7?
1: Que és 7.
0: Set en actiu,
1: sí,
0: set en actiu. D'un total d'unes 70 aproximadament, no? Em comentàveu abans, per tant, no són ni un 10%, dèiem. La primera dona taxista a Espanya és de fa més de 100 anys. Encara no s'ha normalitzat tant, això,
1: No, no, no, ni es normalitzarà.
0: No? Per què?
1: No, perquè... És
0: un món d'homes, això.
1: Sí, ho és. És més d'homes que de dones.
0: Però per què?
1: Pues, no sé. No sé per què, però... Tenen més tirada els homes que les dones.
0: Com va anar que tu vas decidir entrar al taxi?
1: Perquè el meu marit va començar l'any anterior, va començar a treballar aquí a Sitges al taxi. I llavors vam dir, pues, perquè jo no puc anar.
0: I vas tenir algun problema, alguna reticència d'algú?
1: Cap.
0: Cap ni una,
1: Cap ni una. Ja per començar, el propietari, que jo vaig començar a treballar, jo vaig anar a preguntar-li, perquè jo no tenia el BTP que en aquell moment feia falta. Jo només tenia el carnet de conduir.
0: I ja està.
1: I dic, no me'l cal treure si no m'han d'agafar. Vam anar a parlar amb ell i diu, ui, per què no? Diu, treu-te'l i vine a treballar. Ah, dic, vale, pues mira, ja em veus, corrents a treure'm el BTP.
0: I no et va fer cosa el fet de saber que entraves en un món d'homes i en un món en què et series l'única dona?
1: No, jo no ho veia així. Vull dir, jo veia que era una feina que podia fer i que m'agradava conduir. I quan vaig arribar, la veritat, que tothom, en aquell moment, la gent... que hi havia en aquell moment, que ja són tots molt grans, o ja no són... Vull dir,
0: tots els senyors et van rebre bé,
1: Molt bé.
0: Ningú va dubtar de les teves capacitats.
1: Ni em van ajudar i m'ajudaven.
0: Però m'imagino, tot i que això ho hem de... És a dir, que està bé que això passi, és el que hauria de passar. És a dir, el que no hauria de passar seria el contrari. Però m'imagino que els clients sí que es deurien sobtar, no?
1: Els clients sí. clients que em deien que...
0: Ui, és una dona?
1: Que m'has de portar tu.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí. Diu, si jo no deixo conduir ni a la meva dona.
0: Et deien això?
1: Sí, jo no hi ha cap problema. Vol un altre taxi? Tot el més són homes. Vindrà un home, no es preocupi.
0: I canviaven de taxi?
1: No. No,
0: no però gosaven, primer,
1: No, no, no s'atrevien, però al primer moment...
0: Però la reflexió en veu alta la feien,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: és a dir, ja ho havien deixat anar,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, el primer moment em deien, bueno, a veure com es portaràs.
0: I quan arribaven a puesto...
1: Ah, pues, no,
0: què?
1: No, sí, fas bé, eh? No, no, jo no pensava que...
0: Ah, mira, doncs...
1: Sí, no ho sé.
0: La... Escolta'm una cosa, i com ho gestionaves això per dins? Perquè dic jo que hi hauria moments que hauries pensat quina rabia és
1: sí,
0: com aquest, ara li obria la porta i que anés caminant.
1: Sí, hi havia coses que sabien greu, que d'allò, però, bueno, després quan te deien que estava bé, que bueno, que sí, que havia conduït bé, que d'allò, dic, pues, mira, dic, toma, per tu. Ja està, vull dir...
0: Clar, en aquell moment... Imagino que, clar...
1: Sí. Però
0: que...
1: no era tothom, eh?
0: No era tothom.
1: No era tothom. Vull dir, no és que cada servei que fessis et passés una cosa així, no. Vull dir, era puntuals.
0: Clar, jo no sé si en quin moment ho vas tenir... En algun moment, sobretot en aquell inici, vas tenir la sensació de que d'alguna manera estaves convertit en un referent al municipi, també.
1: No.
0: No has tingut mai aquesta sensació,
1: no,
0: eh?
1: No, ni encara ara, després de tot el que m'han fet.
0: Però,
1: i que van d'allò, jo no ho considero tant.
0: Però d'alguna manera ets conscient
1: sí,
0: que has obert
1: sí,
0: un camí, una porta
1: sí,
0: a altres
1: però,
0: dones,
1: però,
0: no?
1: Però és que no, jo no em semblava que fos això. Jo vaig començar a treballar, vaig fer la meva feina, que jo dic, pues, si puc fer el mateix que fan ells, i per què no? I et dic, i la veritat, que ara, en aquest moment, potser no passa. Però en aquell moment, quan si jo no sabia anar a un puesto, agafaves la emissora i preguntaves, escolta, que he d'anar a tal puesto, per on vaig? O quin és el millor camí? I t'ho deien.
0: És
1: perquè
0: a dir...
1: abans no portàvem ni taxímetre. I llavors...
0: Ara podies... parlarem això, que diferent, podies... lo d'anar en taxi abans.
1: És que, sí, era molt diferent. Podies anar per una banda, per l'altra, saps que cobraves el que hi havia estipulat i punt. Podies fer tres voltes, si volies. I dic, era molt diferent, però te deien, sí, mira, ves per aquí o ves per allà, que ara no. Per lo que jo tinc entès, ara no funciona així.
0: Ara ens ho explicarà.
1: Hi ha de tot, eh?
0: Sí.
1: Ojo, hi ha de tot. Hi ha gent que sí que ajuda.
0: Que són bons companys,
1: però
0: no?
1: Però hi ha gent que no li agrada ajudar. No, n'hi ha que no.
0: Hi ha més competència, penses? O més rivalitat?
1: Sí, però és que jo no entenc per què. Si el taxi al final cap és el mateix. És que et donen un servei, tu el vas a fer i punto, ja està. Per què hi ha d'haver aquesta rivalitat? El problema és que com que cada un treballa per ell, pues és una manera de dir, és que si tu fas aquest servei jo no el puc.
0: Olga, quan tu vas entrar, quants taxistes éreu a Sitges?
1: 36.
0: Els mateixos que ara? Les llicències, és a dir, 36, estem parlant de 36 cotxes, eh? De 36,
1: sí, sí, 36
0: llicències.
1: Cotxes.
0: Que això són més conductors, no? És a dir,
1: sí,
0: que no...
1: No, no, igual, llavors també tenia...
0: Eren els mateixos?
1: Els mateixos.
0: No ha crescut,
1: cotxes.
0: Això?
1: Un que estava fora de l'associació,
0: sí,
1: que feia,
0: sí,
1: que feia els col·legis i feia això, i ara fa no sé quants anys que va entrar a l'associació. Per això són 37. Però els taxis són els mateixos.
0: Caram, però Sitges ha crescut molt, no?
1: Sí, però els taxis no. Els taxis, els mateixos. Allà abans, és veritat, que a l'estiu hi havia molta feina, però a l'hivern estava molt parat.
3: Bueno, com ara.
1: estava molt parat, i llavors a l'estat tan parat, doncs a l'hivern sobraven cotxes.
0: Clar. Clar.
1: A l'estiu sí que... Sí, i a més que llavors no hi havia ni... Quan jo vaig començar, l'any que vaig començar no, encara no hi havia ni l'autopista feta. Anava i tornava per...
0: Les costes.
1: Per les costes. El meu cotxe que jo tenia no tenia ni aire condicionat.
0: Clar, vull però... Que... No, és que és un món que a més fins i tot devia ser de les... És a dir, tampoc hi havia tantes dones que tinguessin carnet de conduir en aquella època. És a dir,
1: no,
0: ja estava
1: sí,
0: més normalitzat,
1: no,
0: però...
1: No, carnet de conduir sí,
0: sí
1: que tenia... Sí, moltes dones tenien carnet... Jo em vaig treure...
0: Però que el conduïssin habitualment, que el tinguessin sí, però, vaja, casos de dones que es traien el carnet de conduir i després no agafaven el cotxe durant anys i l'han agafat tres vegades també era bastant habitual en aquella època. Perquè aquí costum de que sempre qui conduïa era l'home, no? Quan anaves amb la parella...
1: Sí, però... Jo em vaig treure el carnet de conduir amb una dona, ja.
0: Ah, sí? De professora?
1: Sí. Vull dir, no sé, no, jo no ho veia una cosa tan, tan rara que volgués a fer una feina que estava sola, no sé. No...
0: Ho estàs veient ara, no?
1: Sí, ara...
0: ara amb el pas dels anys...
1: M'ho feu veure d'una altra manera, jo en aquell moment...
0: Ho veies normal.
1: Em vaig posar a treballar i punt.
0: Bé, però això també està bé. Sònia, tu com arribes al món del taxi? Perquè abans explicava que la Sònia va començar sent camionera...
1: No.
0: O sigui, amb el carnet de camió? No, a veure.
2: Aviam, jo que volia, jo em vaig treure el carnet de camió.
0: Sí.
2: Perquè a mi m'agrada.
0: Abans de que continuïs. És a dir, per què volies treure el carnet de camió? És a dir, com una dona, que també és un món supermasculí, supermasculinitzat, a més un món bastant estigmatitzat, com entres? És a dir, en quin moment dius, jo em vull treure el carnet de camió?
2: Aviam, jo és que de molt joveneta, vale, em vaig tindre que posar a treballar,
0: sí.
2: Vaig tindre que sortir de l'escola. Jo sóc de les petites del desembre,
0: sí.
2: Va ser la crisi del 82, sí. El meu pare es va trobar sense feina, nosaltres érem quatre germans, la mare no treballava perquè era la que es feia càrrec de tots nosaltres, i bueno, vaig començar a treballar pues, en el món de l'hostaleria.
0: Uh-huh.
2: Vale? I clar, el món de l'hostaleria és un món que són moltes hores també i en el qual estàs en un mateix lloc, i a mi, jo per la meva forma de ser, a mi m'agrada molt conduir, sempre m'ha agradat, eh?
0: Uh-huh.
2: I després m'agrada viatjar. I llavors un amic em va dir, que treballava, era camioner, i em va dir, pues per què no et treus el carnet de camió? I jo hi vaig dir, pues,
0: doncs vinga.
2: Pues bueno, i per què no? I em vaig treure el carnet de camió, de fet tinc el tràiler. Però en aquella època, clar, una dona que tenia 24 anys amb un carnet de camió, si no ets filla de... un
0: camioner
2: o sí, o la dona de un camioner.
0: Si no tenies un padrí, per dir una manera, alguna
2: exacte.
0: Referència era difícil,
2: sí.
0: No?
2: Però em van agafar pues a Sant Pere de Ribes, a les grues Garcia.
0: Uh-huh.
2: I portava una grua que ell treballava molt amb el RAC. I vaig estar treballant 3 mesos fins que vaig fer pues el diari de Vilanova, vaig posar per buscar una millora de feina.
0: Sí.
2: I llavors un taxista d'aquí de Sitges es va posar en contacte amb mi, em va trucar i es va posar en contacte amb mi. I arrel del Pablo, que era la llicència 36 d'aquest municipi, pues vaig començar en el món del taxi sense saber. O sigui, jo no sabia...
0: No sabies ben bé què anaves a fer, eh?
2: No.
0: Tu sabies que conduiries i prou, o què?
2: Sí. Ella em va explicar més o menys com anava el món del taxi, molt bé, perquè la veritat... que quan jo vaig entrar, la gent que hi havia t'acollia molt bé.
0: Va ser la segona dona?
2: Bueno, jo sé que la Vinyet, la dona del Julio, que va ser un dels presidents d'aquí dels
0: taxis... Em van parlar amb ell alguna vegada, sí.
2: Vale, doncs ells, jo no sé si la Vinyet va treballar amb la mateixa llicència 10, jo sé que va estar treballant, però...
1: Va estar una temporada. Només,
0: va estar una temporadeta, sí. D'acord.
2: Però no sé quant de temps.
0: Després de l'Olga de les primeres.
2: Jo que sí que sé que sóc la primera dona taxista de Vilanova i la Geltrú, perquè també vaig fer el taxi a Vilanova i la Geltrú 5 anys.
0: I entrar en aquest món... Bé, clar, en el teu cas entenc que això no et va imposar en cap moment, no? És a dir, entrar a formar part o treballar en un món tan masculí mai et va fer tirar enrere, eh? Ni mai et va fer dubtar, perquè d'entrada volies agafar un camió, que fins i tot diria que és un món encara més masculinitzat que el del taxi, no? Però no t'ha fet mai tirar enrere això, eh?
2: No, que va, al contrari. No, a mi m'agrada. Jo el dia que tinc festa, faig festa, però... És com que...
0: Sí. Dius, ara vaig... Què fas? Agafes el cotxe i vas a fer toms o què?
2: No. I te diré per què. Perquè el meu cotxe és molt antic, té 21 anys, que té l'edat de la meva filla, i clar, és de marxes.
0: De marxes. I el taxi no.
2: I el taxi no. I llavors el cotxe li dic al meu home que el condueixi ell. I jo vaig com de copiloto. Allà vaig fer de copiloto.
0: Home, però potser que tu mereixes, no? Si passes la jornada laboral conduint, no?
2: No, però ell també és taxista.
0: Ah, també és taxista!
1: El meu home també ho és.
2: Sí, i el vaig conèixer a la fira del taxi.
0: Ah, sí?
2: Sí, mira.
0: És a dir, que el taxi t'ha portat l'amor, també.
2: El taxi, jo li vaig dir... Mira, vam fer una entrevista també amb la Mari i li vaig dir que... El taxi m'ho ha portat tot, però clar, també et treu coses, et treu temps. Perquè jo a la meva filla, gràcies a ma mare, perquè jo no l'he... Bueno, ara m'ho tira encara, no? Que clar, no he pogut estar amb ella, perquè jo em vaig separar del seu pare quan la meva filla tenia un any i mig. I clar, el taxi...
0: Són moltes hores.
2: Són moltes hores. Moltes hores. I llavors, pues claro, però jo és el que li dic a ella. Però a tu no t'ha faltat res, no? però bueno, és la part més negativa que jo
0: trobo.
2: Quants
0: anys portes treballant de taxista?
2: Pues, aquí a Sitges ara mateix ja porto 15 anys amb el mateix jefe. Porto 15 anys.
0: És una feina que t'agrada?
2: Molt. La veritat és que sí. Jo crec que estic com els fumadors, enganxada al taxi.
0: Enganxada al taxi. A la Carla també li agrada aquesta feina. Per què?
3: No sé, el contacte amb la gent. Clar, jo vinc de la banca i allà sempre hi havia, doncs, treballant en oficina, sempre tenies el contacte aquest presencial, no? Doncs és una mica el mateix, que és el que trobo falta de la banca d'ara, no? Ara és molt, molt més digital, no tens gairebé, bueno, no veus mai la persona, passes molta estona al telèfon i això a mi no m'acaba d'agradar. Aleshores era fer un pas. Ja portava molt de temps, donant i toms, fins que ha arribat el moment. He dit, bueno, doncs fem un canvi de vida. Que...
0: En el cas de la Carla ja té la llicència, no? Tu ja ets propietària de la llicència i el que has fet és dir, doncs ara m'hi poso jo també a portar el taxi. Mm-hmm. Clar, d'entrada ho pot pensar, oh, perquè un taxista s'ho pot organitzar ell, no sé què, però ara deia la Sònia, però has de fer moltes hores, no? És a dir,
3: has de ser treballador, sí, perquè si no poses hores, pues els números no surten. I és el que deien, al final, a l'estiu sí que pots, hi ha més turistes, hi ha més feineta, però a l'hivern... és molt més complicat, clar. Ja sabem com és Sitges a l'hivern, tothom ho sap, no és per tirar-hi coets. Aleshores, doncs, bueno, hem de treballar molt a l'estiu per a l'hivern, doncs, anar-les passant.
0: Carla, clar, tu entres ara al taxi, sou 7 dones, és un 10%, de dones taxistes a Sitges, vull dir que és una xifra, tenint en compte que fa 100 anys de la primera, més de 100 anys de la primera dona taxista, el tema no s'ha normalitzat gaire encara, trobo. Que, no sé, per què és això? És a dir, és una feina que fa que les dones no vegin el taxi com una sortida laboral més comuna, tenint en compte que vaja, que òbviament ho poden fer exactament igual. Què creieu que és? No sé si és l'estigma, és el pes de la història...
3: Jo crec que és això, és més el pes que una altra cosa, perquè és una feina...
1: No, jo crec que no, jo crec que també és una feina que, com que requereix...
3: Bueno, està requereix moltes hores, clar,
1: moltes si, hores si fora de casa.
0: La conciliació si no existeix, no?
1: Sí, clar, si ara...
3: Ja, això costa més.
1: Això es mira d'una altra manera. Abans, vull dir, jo els nens pues, anaven al col·le, anaven aquí al Miguel Utrillo, sí. I després s'havien d'esperar que jo plegués per marxar cap a casa. Vull dir... No sé,
3: bueno,
1: si en aquell moment
3: malalts,
1: potser era d'una altra manera.
3: Tu deixes de treballar durant aquells dies pues, que els nens els tens malalts i de més. Clar, ara ja el meu fill té 14 i és diferent. No tinc bebès, sí, sí. No, que tinguis que estar més pendent d'ells. Jo crec que és més per això, perquè de fet també la mitja d'edat no és de 30 anys.
0: Ets la més jove? Ets la taxista més jove?
3: Sí, jo crec que sí. De nois potser no.
1: No.
3: Potser el Juanjo. Però...
2: De noies, crec que sí.
3: De noies, sí.
2: Sí, perquè les altres noies noves han entrat. Jo penso que són de la meva edat.
1: No les conec.
2: Sí, clar, tu no les has... És que acaben d'entrar.
3: Sí,
0: clar, perquè, evidentment, pel tema de la conducció, no és. I avui en dia, dones conduint és una cosa normalíssima, vaja. És a dir, no, ningú ho posa en dubte, això. Però és veritat que, clar, que encara és un món, no?, molt masculinitzat. I jo no sé, deies abans la càrrega, encara fins i tot encara et trobes ara amb clients que se sobten de que siguis una noia i no sé si quan veuen que ets jove encara més diuen, ah, ets tu la taxista, no?
3: Sí, a vegades sí que se sorprèn. Clar, la Sònia té més experiència amb això, però sí que és cert que durant aquests dies que ja hi he estat i no és que siguin reticents, però clar, és sobte perquè ja no és una cosa d'aquí de Sitges, sinó és que és generalitzat. És, pues, jo crec que és a nivell estatal, sí. Ja, bueno, a tot arreu, no? Si viatges, poques dones taxistes.
0: Molt
3: jo
0: poques.
3: Crec que,
0: bueno, hi ha països en què és impensable.
3: Impensable. Clar, aleshores, pues, potser també això és un, ja és el que diguem, no? Que a nivell ja d'anys enrere ja porta molts anys així. Uh-huh.
0: Sònia, t'ha portat algun... Tens anècdotes en aquest sentit, amb el fet de ser dona taxista i que la gent se sorprengui o que et qüestionin, o al contrari, o que se n'alegri, no? Fins i tot que digui, oh, que bé, una dona taxista, o que diguin, és la primera vegada que em porta una dona al taxi.
2: Bueno, de tot.
0: De tot.
2: De gent que es sorprèn, gent que els hi fa gràcia, ah, oh, mira que bé que ets dona, ai, millor.
0: Una mica paternalista, això, no?
2: Sí, i hi ha altra gent que es puja i et veu dona, et diu, porta'm aquí, i a sobre et fan de GPS tot el trajecte, no?
0: Per si de cas tu sí, no saps arribar, sí, no?
2: Jo Ostres. Suposo que això us ha passat a vosaltres.
1: Sí, claro.
2: Jo arriba un moment que els dic, perdoni'm, està en un taxi, i sóc taxista d'aquí, no es preocupi,
0: que jo el portaré,
2: jo el
0: no?
2: portaré. Però bueno, te trobes de tot.
1: Les senyores grans són les quines més ho agraïven.
0: Sí?
2: Sí. La gent
0: els donava més confiança, potser, sí. El fet que fos sí. una dona,
1: I,
0: no?
1: I sempre era la nena. Nena, ajuda'm, o mira, nena. Vull dir, per ells...
0: Però si no passava això, no? Dels homes que anaven guiant, no? No fos cas que tu no sabessis arribar, eh?
1: Sí, claro.
3: Jo crec per això que anirà més. Cada vegada hi haurà més dones que seran taxistes.
0: Home, clar, la lògica ens porta a pensar que això ha de ser així. És a dir, un 10% de dones en aquest món en el que les dones conduïn des de fa ja molts, molts, molts anys i d'una manera tan habitual, es fa estrany, la veritat, no? Pensar que hi ha tan poca dona. És veritat que el paper de la conciliació amb les dones ens pesa molt, no?
3: És el més important, és la clau. De fet, també la nit, a vegades la nit són complicades, treballar de nit tal i com estan les coses avui en dia.
0: La Sònia es posa la
3: malca. Hi ha certs horaris que són més conflictius que altres, aleshores això tampoc no ajuda, depèn del caràcter de cadascuna. Si tens una persona pues, que bueno, pues,
0: si ets molt poruga,
3: molt
0: això poruga, malament, no?
3: Exacte.
1: Sí. Jo de nit, per exemple, no he treballat mai.
0: Perquè no vas voler mai?
1: No, jo treballava de dia, tenia un conductor que feia la nit, i de nit no, però els que ens han treballat de nit...
0: Tu pues... sí, Sònia, has fet nit? De tot. La Sònia crec que ha fet de tot.
2: Jo, com que tinc el cotxe per mi, pues, faig l'horari que vull i el cap de setmana, clar, per exemple, el divendres pues, vinc aviat, plego al migdia, me'n vaig a casa, dino,

0: Hi havia situació, algunes entenc que no, però d'altres haurien ser divertides.
1: Bueno, ara el que està és l'únic que, clar, sí. Hi ha molta gent jove, molt jovent, estan anant allà, i bueno, clar, una vegada quan els portes bé, però quan els tens que anar a buscar, ja em costa a mi. Em costa perquè, clar, et trobes de tot.
2: Estan més perjudicats.
1: Clar, estan... clar, i la gent
0: ja
1: no...
0: Ja clar,
1: i la gent no s'ho pensa, però clar, tu penses, ostres, si algú va tan malament i m'embruta el cotxe, el meu que em fan és tindre que deixar de parar de treballar.
3: Clar, clar, home, a la idea de la gràcia, que, sí, sí, que et vomitin
2: bueno,
3: el cotxe.
2: El divendres amb el David, el meu company, li va passar, clar, li van vomitar
3: el cotxe.
2: El cotxe. Sí. Aleshores, clar, això
0: que entenc,
2: també és la part
0: que aneu preparats, ara, normalment els cotxes, els taxis, ja porteu sempre bosses i coses,
2: sí,
0: i què, però clar, en aquell moment no hi ha cotxe.
2: Ni bossa, no m'arriba a la bossa.
4: I unes fundes. Sí, perquè si es roba, malament.
0: Malament.
4: Amb una funda es llimpia.
0: Indispensable, millor, eh? Però, clar, això segurament no canvia gaire, sí. Això també devia passar als 90,
4: sempre,
0: Això també passava als 90. El que sí ha canviat és que, clar, la conducció ha canviat molt. D'entrada, els taxis ara són tots automàtics, no? Entenc, ja no aneu en marxa.
2: Bueno, jo
0: no?
2: Sí, eh?
0: Tu vas en marxes?
2: Marxes, sí.
0: Ella és una romàntica. Però el que segur que porteu tots és el Google Maps o el navegador. Vaja, claro. Porteu un navegador, no?
1: Sí.
0: Clar, Carla, tu no ho has fet sense navegador. Però clar, Sònia, Olga, vosaltres... La Olga, no sé si has conduït mai amb navegador al taxi.
4: Sí, però...
0: Vas arribar a portar navegador, al taxi.
4: Sí,
0: clar, és que
4: tenia,
0: això és un canvi...
4: I tenia telèfon mòbil, sí.
0: Home, jo me'n recordo dels taxis a Barcelona amb aquell llibret groc.
4: El,
0: no?
4: Meu,
0: el, callejero,
4: el meu era un plano així de gran. De Barcelona. Jo i el millor...
0: Ocupava tot el capó.
4: Era molt fàcil.
0: Ja posava allà, treia...
3: Era fàcil.
4: Sortia el client i et deia... Vaig a Barcelona. A on de Barcelona? Al carrer tal. Buscava el carrer tal. Aquí. Pues ja sé on és. Ja està.
0: I arribaves, eh?
4: I jo
0: a mi m'al·lucina això. A mi m'al·lucina.
4: Jo ja sabia. Jo sapiguen on era. Només tenia que saber si era la part de mar, la part de muntanya, o estava per Mig de Gràcia, o per on era. Perquè els carrers principals, més o menys, ja te'ls coneixies. Pues per saber per on tenia que anar per anar més ràpid, més fàcil.
0: Però clar, és que ara només ho poses al navegador i el navegador diu, no? És a dir, la
4: sí,
0: feina...
4: però a vegades no et porta...
0: Ho fa malament.
4: Jo penso que sí.
1: Però,
4: però bueno...
0: Home, us ha facilitat la feina,
4: no? Sí.
1: Aviam, sí. El que passa que, per exemple, a Sitges ens la coneixem.
0: Ma, Sitges entenc que
1: a excepció de tot el que estan fent nou,
4: clar.
1: Hi ha carrers que encara costen.
0: Estàs de la plana, no? Us heu de prendre els nous carrers.
1: Sí.
0: Però vaja, és més o menys reduït.
1: Sí, però aquí, per exemple, el que surt molt és serveis a l'aeroport, serveis a Barcelona, a l'estació de Sants, als hospitals... I clar, tot això, pràcticament...
4: Ja
1: no?
4: Ho coneixes.
1: Jo crec que tothom... Més o menys tothom ens ho coneixem.
4: Claro.
0: Però creieu que és més fàcil fer de taxi ara que abans?
1: No, home, jo crec que és més fàcil.
0: Sí?
1: Sí? Claro.
2: Sí, perquè a vegades també t'entra un servei i et diu ja a on l'has d'anar a recollir i a on l'has de portar. Aleshores ja directament al Guace ja t'envia directament a la direcció. Jo crec que
0: I
2: sí.
0: És més segur?
2: Bueno.
1: Això és un altre tema. És un altre tema.
2: Depèn les hores, jo crec, també.
4: Segur, final... pues, abans també passaven coses, perquè aquí a Sitges han passat moltes coses, han robat taxis, han deixat els conductors lligats amb un arbre, se li han endut el cotxe, vull dir, el meu xòfer se'l van deixar tirat allà a la vaquita,
0: sí.
4: I es van endur el cotxe, fins dos o tres dies després no va aparèixer, vull dir...
0: Que en surts n'hi ha hagut.
4: N'hi ha hagut sempre. O robar-los els diners o...
2: Però estàs més exposat, això,
4: sí,
2: no? Perquè al final
4: això
2: que tu
4: és una
2: estàs
4: feina.
2: Conduint i
4: jo...
2: tens gent darrere. Clar, no, li, no el
0: no
2: veus,
0: qui és,
2: no saps
0: que no
2: qui
0: tens
2: és.
0: Ni idea d'on ven.
2: Tu t'has de refiar i bueno, pues que vagi tot bé. Intentar també pues, tindre una relació, no? Que sigui almenys que qualsevol cosa bueno, pues,
4: jo
2: que tingui un efecte.
4: Jo, per aquesta part, l'únic que hem fet és marxar sense pagar.
2: Sí.
4: Vaig a buscar diners. Encara espero que torni. Vull dir, no. Vull dir, han marxat i han desaparegut i no m'han pagat. Val.
0: I ara gairebé tothom però, paga amb targeta o amb telèfon, no?
4: Però per lo de més, per prendre-m'ho, estirar-m'ho, vulguem treure l'anell o el que sigui, mai a la vida.
0: Enyores el taxi?
4: No, ara ja no. ara no, ara ja m'he acomodat.

0: bastant. Ara ja... Però al principi sí.
1: Al principi l'anyorava.
0: Sí.
1: T'imaginaries fer alguna altra cosa que no fos el taxi, Sònia?
2: Ui, ara ja no. No. No, no. Vaig estar fent... intentant fer l'accés per fer un grau superior i em va agafar amb la pandèmia i bueno, em vaig vindre cap avall perquè, clar, amb la pandèmia
1: sí.
2: no podíem sortir
1: sí.
2: molt a treballar, encara que jo no vaig deixar de treballar, però fèiem horaris, ens compartíem la feina, els que estàvem treballant, i fèiem, treballaves a lo millor un dia sí, un dia no, i a mi tot això, el fet de saber que surts a treballar i que no faries diners, bueno, això a mi em va, i jo ja vaig deixar, vaig dir, mira, aquí s'ha acabat.
1: I el meu és el taxi.
2: Ja d'aquí no em moc. Ja.
1: Carla, i t'hi veus amb el taxi en un termini llarg?
3: Home, això espero. Sí, la veritat que sí, m'agrada molt. No sé, potser també és la novetat, no? De fer
1: canvi,
3: una cosa diferent. Però tinc moltes ganes, vinc molt contenta, que això també fa molt, perquè ara anava a treballar així.
1: Sí.
3: Aleshores, només per això ja val la pena.
1: Molt bé. Doncs Carla, Sònia, Olga, moltíssimes gràcies. Tres dones taxistes a Sitges, tres dones, aquest 10% de dones taxistes a Sitges, que esperem que amb el temps es vagi creixent i això es normalitzi. Encara més gràcies per venir a explicar la vostra història i que per molts més anys de dones i taxi a Sitges.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Un plaer.
2: Gràcies, merci.
4: Ràdio Maricel, 107.8 FM. A Ràdio Maricel, cada dia... Al matí amb nosaltres.

0: 13 veus, una realitat. El sensellarisme és un documental produït per voluntàries i voluntaris joves de Càritas que dona veu a testimonis en situació de sensellarisme. Es projectarà aquest dijous 14 de maig a l'Escorxador, al Centre d'Arts Vives, al carrer Joan Maragall, a 6:45 de la tarda, i en acabar hi haurà una taula rodona precisament per parlar sobre aquesta realitat, el sensellarisme, i una taula rodona que comptarà amb testimonis reals, amb persones que han viscut doncs una realitat sovint invisible, per tant, històries que parlen de pèrdues, de soledat, de vulnerabilitat, però també de dignitat, d'acompanyament i d'esperança. Avui volem fer-ne 5 cèntims previs a aquest documental i aquesta jornada, aquesta taula rodona, amb la cap d'àrea social del territori de Garraf-Penedès de Càritas, Raquel Avilés. Què tal? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Dijous hi ha aquesta cita amb aquest documental que han fet joves voluntaris, de Càritas?
1: Doncs sí,
0: Ui, et sentim fatal. Raquel, a veure si podem arreglar-ho això perquè no et sentim gens bé. No sé si és un tema de cobertura. Sí, és un tema de cobertura. A veure si et pots moure. I si no, tornarem a trucar. No, et sentim molt malament, Raquel. Anem a intentar-ho. Avui està sent un dia difícil, de connexions. Ara sí, Raquel, ara sí.
1: Ara sí,
0: perfecte. Doncs mira, el carrer ens ha solucionat. Raquel, et preguntava, és un documental que han fet joves voluntaris de Càritas.
1: Sí, és un documental que han fet els joves voluntaris de Càritas, de la Càritas de Barcelona, de Sant Feliu, de Lleida i de Girona.
0: Uh-huh. Entenc que amb la intenció d'ensenyar aquestes realitats, i entenc que de desestigmatitzar-les.
1: Doncs sí, el documental surt arrel d'un treball que va fer Càritas Girona, en què va fer un petit documental també, i a partir d'aquí sí que ens vam trobar amb els joves que el tema de l'habitatge era un tema que els unia una mica tot i la dificultat d'accés a l'habitatge. I a partir d'aquí vam començar-ho a tirar endavant, vam fer unes jornades de formació i doncs a partir d'aquí va sortir aquest documental.
0: Raquel, no sé si el tema de l'assumpte del sensellarisme, aquesta realitat, com dieu, com titula el documental, és una realitat prou coneguda per la ciutadania o no? O hi ha molt d'estigma i molt desconeixement del que hi ha darrere d'això?
1: Doncs mira, l'objectiu que té el documental és poder explicar que hi ha altres realitats del sensellarisme que no només és viure al carrer. I certament és una realitat molt, molt estigmatitzada i que hauria de ser més coneguda. Aquest és l'objectiu.
0: I més extensa fins i tot del que ens podem imaginar?
1: Doncs sí, no us avançaré res del documental, però des del documental s'explica, per això es diu el documental 13 veus, dins de la categoria ETHOS, que és una categoria de classificació del sensellarisme, s'expliquen les 13 situacions en què es troben persones que estan en situació de sensellar, però que no només és viure al carrer.
0: Hi ha alguna cosa més, no? És a dir, no es tracta només de viure al carrer, sinó que hi ha alguna cosa més, no?
1: Sí,
0: el concepte de llar, no? De hogar en castellà, llar en català, és un concepte que engloba moltes coses, Raquel, i que moltes vegades la reduïm a un sostre i entenc que és un concepte més ampli, no? Que llar, la paraula llar engloba més coses.
1: Doncs, efectivament, no? Un sostre és un lloc on ens aixopluguem única i exclusivament, no? Però una llar és el lloc on tenim la nostra intimitat, on tenim la nostra seguretat, no? On podem sentir l'espai nostre, no? Molt més enllà només de ser un aixopluc i quatre parets.
0: La majoria de la gent que té Càritas principalment són persones sense llar?
1: Són persones que tenen una situació d'habitatge, molta dificultat d'habitatge, això és cert, no? L'últim informe FOESA que vam presentar el 2025 ja ho apuntava, no? En aquest moment el tema laboral i l'habitatge és una de les principals dificultats que pateixen les persones ateses per Càritas.
0: I clar, que dèiem, dijous, més enllà del documental, hi haurà testimonis, no?, que entenc que explicaran la seva realitat, entenc que són testimonis que han participat en aquest documental, alguna d'aquestes veus?
1: No, doncs participaran tres persones, però cap de les tres persones són persones que han participat en aquest documental. Nosaltres amb el documental el que vam voler reflectir són aquestes 13 situacions, no? Aquestes 13 realitats del sensellarisme, no? El que nosaltres intentem també és que les persones que ens acompanyen en la presentació i les taules rodones del documental siguin persones properes, no? Que puguin explicar, bueno, doncs, com l'habitatge i com la llar els ha dificultat, però com també l'obtenir un habitatge i obtenir una llar els ha facilitat, no? I els ha permès promoure la seva vida.
0: Estem, justament, t'encarregues d'un territori, no?, que és el territori de Garraf, i en concret Sitges, no?, que és un municipi doncs, amb un problema habitacional com arreu, és a dir, no som exclusiva ni som excepció de res, però és veritat que, diguem que som un territori on els preus de l'habitatge estan absolutament inflats, l'accés a l'habitatge és molt complicat, fins i tot per gent que té doncs, salaris més o menys dignes, no? Entenc que doncs, hi ha tot un perfil de gent. No sé si és un territori especialment afectat per això, pel sensellarisme, precisament per això, per aquests problemes d'habitatge?
1: Home, en aquest, jo no dic si especialment, perquè també hi ha una realitat, i és que les persones que no s'ho poden permetre, sigui d'una manera o sigui d'una altra, marxen del municipi.
0: D'acord.
1: Per tant, hi ha una realitat d'habitatge que no dona permès, no? Però la veritat és que els preus elevats d'habitatges, quan més elevats són i quan menys accés a habitatge que hi ha, més dificultats tenen les famílies per arribar a final de mes, no? I és famílies que, tot i tenir feina, aquesta feina no els hi permet cobrir totes les necessitats bàsiques, entre elles el tema de l'habitatge. I, per tant, es converteixen en famílies pobres.
0: Raquel, més enllà del paper que puguin tenir i que haurien de tenir les institucions efectivament en situacions d'aquestes de vulnerabilitat, més enllà del paper que puguin tenir institucions com a Càritas, què podem fer els ciutadans? És a dir, podem fer alguna cosa davant de, doncs, aquestes de persones, aquests individus, aquests ciutadans que veiem al carrer sense llar? Com hauríem de fer? Quina és la manera correcta d'actuar? Si és que hi ha una manera correcta d'actuar?
1: Home, nosaltres, de manera correcta, cadascú tindrà la seva, no? Però nosaltres el que promovem des de Càritas és no tombar, no mirar de cara a la persona, no tombar la mirada i ignorar, no? Quan nosaltres mirem a la persona, ens apropem, preguntem, nosaltres tenim més possibilitats de poder fer-hi alguna cosa. Les institucions estem per això, no? Les entitats estem precisament per això, per poder donar suport, per poder acompanyar, per poder acollir, no? Però és molt important que les persones, no? Les persones del carrer, les persones que passegem per les nostres viles, que no donem a l'esquena a les persones, no? Sinó que com a mínim les mirem i ens interessem de la seva situació.
0: No sé si treballem amb xifres aquí al territori de persones sense llar.
1: Bueno, sabem les persones que tenim en situació amb habitatge deficient, que estan en habitacions rellogades, que en són moltes i moltes i moltes, com ja t'he dit, no?
0: Moltes, bàsicament, però que estem parlant de què? De milers? De què estem parlant?
1: Home, depèn del territori que m'estiguis
0: aquí, Garraf, o Sitges en concret. No sé si tens aquesta dada. Aproximada, entenc que no serà una dada.
1: Ara mateix no la tinc aquesta dada, però la podríem tenir. I a més us convidem de que aquí res presentarem la memòria de Càritas i per tant les dades del 2025 les tindrem fresquetes.
0: Ho pregunto més enllà, ja sé que els periodistes tenim fama moltes vegades d'anar darrere les dades. Cert, és veritat. Però no era tant com per saber una xifra exacta, sinó per poder mostrar una realitat que moltes vegades, com bé dèiem abans, de vegades tenim tendència a no mirar, no? O no voler mirar de cara, doncs probablement perquè fa mal moltes vegades. És a dir, no dic que hi hagi una intencionalitat de negar, no? Però moltes vegades fa mal i no mirem, no? I no mirar de vegades és com negar. I de vegades una dada ens ajuda a donar-nos que és una realitat molt més propera i molt més extensa i del que fins i tot ens imaginem, no? en el nostre dia a dia. Que no sé si també es tracta d'això, amb aquest documental i amb aquesta taula rodona, no? D'ensenyar que això passa i que això passa a gent molt més propera del que fins i tot podríem pensar.
1: Doncs sí, el documental pretén ser una eina de sensibilització, precisament per això, no? El que et deia al principi, no? El poder explicar que el sensellarisme va molt més enllà d'únicament les persones que viuen al carrer, que moltes vegades són les més visibles, són les més estigmatitzades, no? Però hi ha 12 categories més, que no us les avanço perquè si no vindeu a veure el documental, no? Molt més exceses i que també responen a la situació de sensellarisme.
0: De fet, el documental hi veuran veus com la de la Carla, la Ona, l'Edgar, la Ruth, la Eduard, el Desiré, la Cadi, la Loli, l'Enric, 13 veus en total, i perquè ja hi ha trailers penjats, jo entenc que després aquest documental es podrà veure, quedarà penjat en algun lloc?
1: Doncs mira, en principi el nostre compromís com a Càritas Jove és que fins a final d'any aquest documental no està penjat, no està en obert, precisament perquè el que nosaltres volem i potenciem és que es pugui presentar i que després pugui haver-hi una taula rodona per poder sensibilitzar molt més a les persones que puguin venir a veure. En principi és una rea nou, a partir del 2027 estarà en obert i el tindrem penjat. Però ara per ara volem que sigui una potent eina de sensibilització.
0: Doncs per tant, si el volen gaudir i veure a Sitges aquest dijous a 6:45 de la tarda al Centre d'Arts Vives a l'Escorxador, aquí Sitges, aquest documental 13 veus, i ja els avanço perquè el que sí que hi hem penjat són petits tràilers, oi? D'aquest documental, sí. Allò perquè teasers, perquè ens puguem fer una idea de per on va, i el que sí que es percep rapidíssimament amb alguns dels testimonis és que el perfil és variat i divers. Hi ha dones, hi ha homes, no tots són immigrants, allò per aquella idea que pugui tenir molt la gent, de que tots són immigrants, no tothom ve una situació d'immigració. Hi ha casos de casuístiques de tot tipus i a totes menes que en aquests trailers, amb aquests petits teasers, ja es poden d'alguna manera endevinar, no? Per tant, entenc que és no hi ha un perfil únic de persones sense llar.
1: No, les persones quan cauen en situació d'exclusió, no? I quan cau una situació de sensellarisme és perquè hi ha molts aspectes de la seva vida, doncs, que s'han anat trencant i dels que han partit diferents conseqüències, no? I per tant, és una realitat que ens pot afectar a tots i a totes en algun moment donat a la nostra vida.
0: Un documental fet per joves voluntaris de Càritas, que és important també el paper dels voluntaris tots nivells, Raquel?
1: Home, imprescindible. Tu pensa que nosaltres, Càritas General de Sant Feliu, com a moltes altres Càritas diocesanes, no? La nostra proporció és quasi 900 persones voluntàries i poc més de 60 persones contractades. Mm. Per tant, la gran potència de la institució està en el voluntariat i en les persones voluntàries, no? Que són les que ens esperonen i el que ens han esperonat durant tants anys a tirar endavant la institució.
0: M'ha cridat l'atenció també que siguin joves voluntaris. Entenc que el moviment del voluntariat entre els joves també té tirada i d'alguna manera entenc que també mireu de fomentar-lo? És a dir, que no es redueixi el tema del voluntariat a un perfil de gent gran?
1: No, Càritas estem oberts a que qualsevol persona de qualsevol edat pugui fer voluntariat, no? La realitat és que amb els joves, a vegades, amb les persones joves, per moment vital, no? No poden dedicar-hi el temps, no? O els horaris els nostres serveis volen, no? I llavors, des del grup de Càritas Jove de Sant Feliu i d'altres diocesanes de Catalunya, el que es pretén és veure, no, de quina manera aquests joves poden col·laborar i poden fer coses per la institució. I en el nostre cas, en la diocesi de Sant Feliu, el tema de sensibilització és el que centra bàsicament l'activitat de grup de Càritas, de Càritas Jove, a part de que joves individualment puguin fer voluntariat en diferents serveis de Càritas de la nostra diòcesi, per suposat.
0: Raquel Avilés, moltíssimes gràcies per atendre's. Ens trobem dijous a l'Escorxador a 6:45 de la tarda per veure aquest documental 13 veus, una realitat al sensellarisme, 13 veus, 13 realitats, 13 casos, 13 testimonis en relació a aquest concepte de sensellarisme, que com deia la Raquel va molt més enllà del de tenir un sostre on dormir, on aixoplugar-se, va molt més enllà d'això. La casuística és diversa i en diferents categories fins i tot, i a més enllà del documental podran gaudir d'una taula rodona on entenc que podran endinsar-se i saber una mica més entorn a aquesta idea, aquest concepte, aquesta realitat que és la del sensellarisme. Raquel Avilés, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
1: Moltes gràcies a vosaltres i convidats a poder venir a veure el documental aquest dijous.
0: I estarem pendents també d'aquesta anàlisi de dades que deies que publicaríeu, no?
1: Sí,
0: que
1: ens... en breu presentem la memòria. 2025.
0: Exacte, de la memòria, sí. Doncs estarem també pendents per poder-ne fer anàlisi. Gràcies, Raquel.
1: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
0: Un plaer, adéu-siau.
1: Que tingueu un bon dia.
2: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: estaven aquí les àvies i l'avi escoltant a la Tarín i fent una conversa paral·lela interessant, perquè segurament cadascú de vostès a casa seva o mirant les imatges per televisió que veurem aquest migdia de la manifestació dels mestres, etc, etc. Per tant, moltes coses a dir. Loreto, bon dia.
1: Bon
0: Josep
1: dia.
0: Maria, bon dia. Vinyet,
2: bon dia.
0: Bon Helena, dia. Bon dia.
2: Bon dia, bon dia.
0: Les àvies que han pogut, de moment, gestionar aquest assumpte.
2: Que han pogut venir.
3: Tenim bolo.
0: L'avi ho ha pogut gestionar, les àvies també, com dèiem, l'àvia Loreto, que ja els té prou grans, ja.
1: Sí, aquests ja
0: estan. Ja està.
2: Jo l'altra àvia s'ho ha carregat.
0: L'altra àvia s'ho ha carregat. Sí. La Loreto ens deia, interessant, que apretin tot el que puguin, perquè...
1: Sí, hi ha coses que no pot ser.
3: No es poden aguantar.
1: A veure, això de la integració és una cosa molt bonica sobre el paper, però a veure, què estem integrant?
2: Clar. I com estem integrant?
0: Un dels aspectes
1: que ells lluiten. Sí, però aquest tota
0: és un... I aquí sí que ho podem dir, perquè molts de la nostra generació, quan anàvem a classe, ens podíem trobar un alumne, dos alumnes, clar, que diguem-ne gairebé de manera natural la resta de la classe... Sí. L'integrava. Sí,
2: sí. Clar, sí. Però ara no.
0: Ara no és això.
2: Ara no és així. No.
0: Ni en situacions familiars, ni en països d'origen, ni en cultura. Uh-huh. Per tant, allò que ens deia la Tarín, bé, clar, un professor es troba...
2: Clar, ahir una amiga meva m'ho deia, dic, clar, si jo estic ensenyant equacions de segon grau i no les puc ensenyar perquè aquell nen no sap l'idioma, l'altre... Diu, però els que segueixen també tenen dret a saber les equacions de segon grau.
1: Clar.
2: Si jo no les puc explicar perquè tinc que fer tot això altre.
0: La frustració del professor.
2: Clar.
1: Perquè després, quan arriben a ser l'activitat o quan arriben a segons què, llavors han de passar a parlar-ho de les equacions de segon grau.
0: Grau.
1: És igual que entre mi tu hagis hagut d'aprendre una mica de xinuí,
0: sí.
1: Francès, per entendre d'aquests nanos.
2: La política del que dèiem de la política d'algunes de les escoles.
1: Després els talls que són
2: amb a nivells aquests de memorització, que
1: no només de memorització i de comprensió
2: i de
1: coneixement matemàtic i de coneixement de naturals i de coneixement de ciències i de domini de la llengua.
2: Hi ha d'haver un d'allò de memoritzar.
0: El que perquè... és que Loreto, si no comprens és que no
1: és que tens... memoritzar.
3: És que no
2: sí.
0: No tens les eines bàsiques per comprendre.
2: Clar.
0: I si no les tens és perquè no les has assumit, i si no les has assumit és perquè
2: Sí, però jo que tinc un nec que va a una escola d'aquestes que són tan modernes i no
0: quan la Vinyet diu escola moderna, què és? Bueno, això dels projectes i els ambients i tot això.
2: El que saben molt bé és expressar-se. Això ho saben molt bé, que nosaltres no en sabíem, i això també
3: i teníem vergonya.
2: Ells no.
0: Dos conceptes interessants.
2: Això és molt important.
0: Ara no es té ni aquella vergonya que es tenia, ni aquella incapacitat de poder expressar moltes coses que ara es té la capacitat.
2: Jo he anat a exposicions que fan i treus els barrets d'aquells nens que dius d'aquesta edat, com ho fan?
3: Ho tens amb la ràdio que tenen
0: sí,
3: allà.
0: Sí, home, no es pot ni
2: dir. Ara és que el meu net aprèn les tables de multiplicar, bueno, aprèn, no, no les aprèn. Perquè llavors...
3: Sense cantar,
2: Que et saps les tables? Li pregunto,
3: sense
2: les tables?
3: Cantar.
2: Sí que m'ha de ser. Dic, sí, jo dic que bé, jo, 6 per 7. Diu, home, iaia... Diu, de memòria, no,
1: O sigui, sap multiplicar.
2: Sap
1: que l'operació.
4: Sap el concepte de multiplicar.
1: Però no té la...
2: Però no sap multiplicar. Està convençut de que... De memòria? No.
4: Perquè ho necessito.
2: Ja m'explicaràs com ho faràs.
0: És clar, és que apunto aquí.
1: Home, hi ha màquines.
0: Però clar.
2: Aquesta és l'altra, les màquines.
0: Tu te les sabies de memòria. I a la botiga te les sabies amb els ulls tancats. Quan havies de fer sumes i quan havies de fer...
2: Clar, però... I amb els canvis, que no saben tornar els canvis.
1: Perquè li torna la màquina.
2: Si tu dones un... Per exemple, et diu... 47 en 28, i dius, miri, que busco les 28 i n'hi dones 30.
4: Sí.
1: Home, ja s'ha perdut, perquè aquell noi
4: ja s'ha perdut. Sí. Bueno, què em dona?
1: Lo interessant és que ells tinguin el concepte, com ell diu, que de memòria, si hi ha una eina, ara, que veritablement, per fer anar el cervell, tot el que és la càlcul mental i tot això sí que s'ha de treballar.
2: Però és que a mi m'ha fet gràcia el programa.
1: Que ens programes molt ben fets.
0: El que ens ha cridat l'atenció de la Tarín és aquest assumpte de la memorística, de fins a quin punt s'ha desterrat del mapa, la comprensió.
2: Comprensió.
1: I després la memòria té molts aspectes. Hi ha nanos que potser et feien un bon càlcul mental i s'ho espavilaven,
2: el càlcul mental
1: i els costava molt memoritzar un poema.
0: Sí.
1: I en canvi hi ha nanos que memoritzaven una cançó a la tercera vegada que el sentien un poema, i en canvi en càlcul mental s'hi perdien. O sigui que la memòria té molts...
2: És molt important, eh?
0: I sí que és cert que l'hem criminalitzat una mica, la memòria, eh?
2: Sí,
1: però jo me'n recordo ja amb cursets de molt anys enrere de Rosenset que li tenien el seu moment. Tot i que eren molt moderns i tot això, tenien el moment de treballar totes aquestes coses. S'havia de tenir... El que passa és que no es pot treballar tot.
0: Bé, aquelles regles bàsiques que cal aprendre per continuar avançant. Es vulgui avançar en un idioma, es vulgui avançar...
2: Jo recordo els escolapis, l'època de mons fills, quan anàvem, l'APA d'aquell moment, que era l'APA,
1: ja no és AMPA ara, eh?
2: No, bueno,
1: ara és AFA.
2: Ajudàvem, els mestres ens demanàveu que nosaltres com a pares fèiem reforç a les classes per fer comprensió lectora. Comprensió lectora. Jo m'hi he fet. O sigui, fer-los llegir un llibre...
3: I que te l'expliquin.
1: No cal que sigui un llibre.
2: Sí, bueno,
1: una frase.
2: Un tros d'un llibre.
1: Un problema.
2: D'aquest llibre que fem aquest d'això, i llavors, una vegada llegit, ara expliqueu
3: què és el que heu entès.
2: Clar, això és molt important. Què vol dir aquest tros?
0: Vull dir, sí,
2: no ho saben. Tot això, anar-ho treballant, vull dir, això s'havia fet a l'època dels meus fills.
1: En aquelles èpoques estava bé. I bueno, ara hi ha moltes
0: eines de
1: poder-ho. Moltes eines per solucionar.
2: I qui diu això, reforç d'escriptura.
0: Allò del comentari de texto.
2: El comentari de texto, sí.
1: Es feia molt. Es feia, quan fèiem el reciclatge de català, teníem el comentari de text.
2: I tant.
1: A mi em va tocar... comentar la Bern de Villalonga.
0: O la Casa de les Nines.
1: La Casa de les Nines. Sort que me l'havia llegit i m'havia entusiasmat i m'havia
2: agradat
1: perquè em van engegar allà. I en Bern, bueno, vaig treure bona nota. perquè vaig tenir la sort que em van demanar a Bern.
0: Però sí que és veritat que ens ha donat la sensació de la petició de canvis que tenen a veure amb canvis estructurals. Quan es parla d'autoritat a les aules, de com exercir...
1: Bueno, hi ha aquesta altra banda.
0: Sí, sí. Que té un punt de... Bé, allò que passa a la societat, que es transmet a
2: clar, abans
0: a
2: el mestre aules. Tenia poder una autoritat exagerada.
0: Absolutament exagerada.
2: Exagerada, potser, però sí.
1: És que ara estan desvaloritzats.
2: Hem passat d'un cantó a l'altre.
1: Tinc al damunt d'una tauleta un llibre que és l'autoritat del mestre de Marina. I el tinc i cada cop que passo me'l miro. Perquè me'l vaig llegir, el vaig apuntar, però encara el tinc allà a sobre. Sí, l'autoritat de Marina, jo el recomanaria a tothom el pròxim dia, ja portaré exactament el nom. El recomanaria als pares
0: però és que de fet la societat, el concepte d'autoritat
1: és un filòsof, és a partir d'un fenomen
0: tampoc existeix, tampoc l'apliquem.
2: Sí, també s'ha perdut, sí. S'ha perdut.
0: L'autoritat que té a veure amb el respecte, eh?
2: Exacte.
0: Per tant, diguem-ne, si no hi ha respecte és difícil que hi hagi autoritat.
1: Bueno, és que l'altre dia també això que dius dels nets, clar, n'hi ha una que encara està dintre aquell període que es mora ganes de tenir un telèfon mòbil,
2: sí.
1: Jo vaig dir, el telèfon mòbil no és el problema, el telèfon mòbil sou vosaltres, que sou massa petits fins que no sapigueu respectar molt. Què vol dir respectar el pròxim? No podeu tenir telèfon mòbil. Dic, que trobes normal que una noia o un noi de 18 anys encara no li donin permís per portar un tràiler per l'autopista? Que ho trobes molt normal? Dic, ja no carnet de moto, això, dic un tràiler. Doncs és un tràiler.
2: Esclar, però es troben amb un voltant.
1: El mòbil és un tràiler.
2: Es troben amb un voltant, clar, que tothom, el meu net ara ha fet 15 anys
1: és
2: i li ha regalat el mòbil, 15.
1: I de maduresa, no és problema de mecànic.
2: No és problema
1: mecànic.
2: D'edat, és problema de la maduresa de la persona.
1: Ara mòbil que té 15 anys i no té xarxes socials. Perquè, clar, havia arribat un moment...
0: El mòbil estrictament per comunicar.
2: Per trucar, perquè havia arribat un moment que arribava a casa a l'hora que li donava la gana i quan li deien alguna cosa, com que no tinc mòbil... Encara ho feia.
4: Aquesta és l'eina d'avui en dia.
0: No hem perdut la capacitat de ser espavilats quan ens convé.
3: Espavilats, hi ha nanos de 6 anys que saben el mòbil millor que jo.
2: És que ho saben, els que no tenen... els que no sí. tenen també ho saben, eh?
4: Sí, sí.
3: Els saben fer anar millor que jo. Sí,
0: sí. I, perquè la resposta diu, és bona, eh? Sí. Ah, com que no tinc mòbil.
3: És bo, és bo.
2: I sa mare diu, és que no puc quedar amb els amics. Diu, home, que m'escriguin a mi. Diu, sí, tu creus que jo tinc que escriure a la meva mare? I li vaig dir,
3: I en saben, en saben.
2: Tu haguessis fet el mateix. A
0: sí, evidentment.
3: En saben d'en Baucar, en saben.
0: Que la mare faci de manager, no, no.
2: Aguantar la pressió social fins als 15 anys no tenir mòbil ha costat horrors, eh?
4: Sí.
2: Perquè et dic jo que
0: aguantar havia... fins als 15 anys, eh?
2: Clar.
1: És que sí. No, és que...
4: Jo els tinc de 12 anys, els dos grans, el de mon fill i el de ma filla tenen la mateixa edat, 12 anys, i la feinada que hi ha.
2: Clar, no, és molt...
4: La feinada que hi ha, eh? Que... Sí, sí,
2: hem
4: sí.
2: de quedar, hem de fer un treball, sí, ara sí, què... Sí. Ara...
4: O tot, lo típic, no? Els de més entenen. Bueno,
2: clar,
4: els de més...
2: Sí,
4: bueno,
2: per
4: sí però tu no.
2: El que hem... molts aspectes tota la vida.
0: El que hem fet tota la vida, eh?
4: Sí, sí,
0: els no, de més entenen.
2: Passa que ara l'eina és molt sofisticada. Sí.
3: Igual.
0: A la classe...
3: Moto, jo vull una moto...
0: A la classe tothom en té.
4: Sí, sí. Sí, sí.
0: Abans, molt abans, perquè ara fa riure això, eh? Abans que la Pugna era qui tenia televisor a casa.
2: Clar. Sí, també. Sí.
0: I qui li deixaven veure determinades hores.
4: Sí, fins a quina hora, no? Fins a quina hora podia
2: veure la
4: tele.
2: Només els caps de setmana.
0: I ara tot fa riure.
4: Ara tot fa riure.
2: No, és que la televisió ha quedat desbancada.
0: Exacte.
2: Vosaltres no teníeu de televisió.
4: No.
2: La meva filla tampoc en té, ara, amb els tres nens. Sí, sí.
1: I jo no els hi fa cap falta, perquè tenen els mòbils.
0: I no ha semblat que ningú hagi crescut traumatitzat, eh?
4: No.
1: Bueno, fora de les tortugues, ninja, que jo estem...
4: Les tortugues ninja.
1: Que eren les meves enemigues.
0: Però el cas és que avui els mestres, les educadores i els educadors són una vegada més protagonistes i els canvis de currículums i els canvis de matèries i a un nivell dels alumnes, tot això s'ha ficat dins un olla.
3: Si no ha canviat, jo coneixia el departament i el departament era una casa de barrets. Si no ha canviat. I si comences per dalt així, baix...
1: Home, la tossuderia en aquest moment de l'1 dels sindicats, això és una tossuderia tant de persones que no tenen ni punyetera idea, com pots, tot un col·lectiu que t'estan buscant unes línies sindicals tan dignes com poden ser les altres, i no senyor, perquè aquests són els que paguem nosaltres, no? Aquests són els que estem els que els tenim domesticats, aquells estan per domesticar.
4: Sí.
1: No, així, és que haurien de... Home, amb això estan posant de peus a la galleda. Després hi ha moltes altres coses que s'haurien de discutir, que ja és el que hem
4: parlat.
1: Però no és el moment, en aquest moment, de discutir-ho.
2: De reestructurar-ho poder des del principi, perquè, clar, és una altra realitat que poder s'ha de reestructurar d'una altra manera.
0: I no l'hem preguntat a la Terín ni als professors, perquè potser era el debat dels professors, és que ara hauríem d'estar, jo que sé, amb el debat de què fer, com ens va dir un professor fa dies, amb la intel·ligència artificial a les aules.
4: Ui, això és un altre tema, eh?
2: Això s'ha de formar.
0: Perquè mentre estem en tot això...
1: El que s'ha de formar és tothom.
0: Mentre estem en tot això...
2: Però ells molt...
0: Mentre estem en tot això, hi ha treballs fets, hi ha professors que la feina és seva per poder...
1: Discernir,
4: sí, el que és i el que no és. Sí.
0: I això
1: moment,
0: ja està aquí.
1: Encara es pot fer perquè no està prou adelantat als mecanismes.
0: Però d'aquí dos dies...
2: No es podrà controlar.
0: D'aquí dos dies, mentre encara estarem així...
4: Sí.
2: Ja no es podrà controlar.
0: I aquest, ens deia un professor, si hauria de ser aquest el debat ara ja.
2: I tu ensenya't...
0: Tots els altres ja els hauríem de tenir assumits.
4: Superats.
0: Els estructurals haurien d'estar assumits i ara hauríem d'estar amb això perquè el món
4: va
0: per
4: aquí,
0: i molts, nois i noies de 14, 13, sí, 15 agafen les eines d'intel·ligència artificial
4: home,
0: i
4: vinga, va,
3: sí.
0: I estem parlant encara d'això. Estem parlant encara d'això perquè no s'ha resolt.
2: Això s'ha multiplicat, no, sense... però les dades...
3: Sí, sí, la saben fer funcionar bé i...
1: Però multiplicar també ho saben multiplicar.
3: Endavant, però si no...
1: Però no necessiten memoritzar-les.
2: Però no ho necessites.
1: Perquè agafen la màquina de calcular i ho saben.
0: Però una cosa és el que diu en Josep Maria. Se sap fer anar... Però el criteri
2: de discernir no el tenen.
0: Diguem-ne que ha de venir per un altre camí.
3: Sí, sí, hombre.
2: Clar.
1: Sí. Jo el que m'interessa és que sàpiga multiplicar i què vol dir, i l'apliquin...
2: Ara,
1: que no memoritzin la... Això, bueno, jo...
2: És que no cal, perquè vull dir, no ho faran mai
1: pam, ja està.
0: Sí, sí.
4: Però... I l'altre dia que vas tenir també de la de les guarderies de les llars d'infants, les ràtios de les llars d'infants.
0: Oh, oi.
4: Molt fort, eh?
0: Una... una educadora per 13 criatures d'entre 1 i 2 anys.
2: D'entre 1 i 2 anys. Que s'han de canviar un... Que,
4: o sigui, tu tens... I 8 de 0 a 1,
0: sí,
4: no?
0: Sí, ara no me'n recordo sí, quina la ràtio és exactament, 8, sí. Però una ràtio és d'aquelles que dius, bueno, però què pot fer una educadora?
4: No, no, és que aviam...
0: I no cal tenir criatures, perquè tots hem tingut un any o dos i a casa ens deien...
2: Clar, i tu els tens a casa esteus
4: i
2: vas de boli...
4: La feinada que hi ha...
2: Jo conec
0: el concepte que ens va deixar la Míriam Roig de invisibilitzades...
2: Sí, sí,
1: és veritat.
2: Sí, sí,
0: ens va quedar molt, perquè quan vam tenir el divendres en Roman Pérez, el psicòleg clínic, i va parlar del paper de la formació entre els 0 i els 3 anys, des del punt de vista polític, social, el paper de les educadores, del 0 i 3, tot el que vulguis, i quan arriba un moment... Doncs tenen el que tenen i es mouen amb què es mouen. Ai. Amb un conveni que paga el que paga, sí. Amb unes responsabilitats enormes.
2: Enormes, eh?
0: Enormes.
3: Molt bé.
2: Perquè a qualsevol li pot agafar una cosa
0: I com ens deia la Miriam, invisibilitzades, perquè també dins d'aquesta protesta col·lectiva les educadores no hi són. Estan en un altre registre i aquest any ha estat el primer cop en la història que des del punt de vista estatal s'ha fet una vaga d'educadores de 0 a 3 anys perquè no apareix mai, com que no és un ensenyament reglat.
2: Clar.
0: Doncs ja hi som.
2: És una bona part.
1: També s'hauria de pensar com...
0: Aquesta paradoxa tan gran, eh?
2: Hi ha nens que els hi costa molt integrar-se, molt. I aquells els han de deixar plorar per anar a veure què han de fer. No sabeu, és que allà plora. Oh, és que veure...
0: Doncs és una conversa que també...
4: No pots estar per tots.
0: També ens va cridar molt l'atenció aquesta conversa.
4: Sí, a mi molt. A més, com que en tinc una d'aquesta edat...
0: Sí, sí.
4: Jo quan la tinc és una i mare de Déu...
1: Sí, hem d'estar parella i punto.
2: Punto, però jo
4: parella, ja està. Però és que la que et descuides ja t'ha pujat a sobre la taula, eh?
1: Clar, però
4: és que
1: clar.
2: Un de meu de caure...
0: És que ho hem fet tots, això.
4: Sí, sí, clar. És un no.
0: I ha posat els dits a l'endoll. Però ara els endolls estan més protegits.
4: Estan protegits.
2: A la nostra època... Un dels meus es va tirar i es va trencar el braç.
4: Oh, clar.
2: I jo em vigilava, eh? I quan vaig arribar per agafar-li no hi vaig ser temps, Barrabàs. I es va trencar el braç. Imagina que això li passa a la guarderia. Perquè podria passar. Llavors, ojo, eh? Llavors... I mira, i a mi se'm va trencar el braç, que vols que et digui.
4: Passa.
0: Els debats dels extrems de la vida, eh? Llars d'infants, llars d'avis.
2: Llars d'avis.
4: Otra.
1: Ara amb Joan Manuel Serrat canta una cançó que ja m'ha arribat.
2: Però és del 70, aquella cançó.
1: Però és igual, del 70. Però és igual.
2: Sí,
1: és igual. A veure...
0: Que fa 6 anys havia de canviar el món i que les llars d'avis no podien ser així perquè la pandèmia, perquè tot això. N'ha canviat alguna? Bé, no.
4: Vols dir?
1: No, canviat. Perquè hi ha una realitat, també.
2: I aquí sí que hi ha unes quotes esgarrifoses, eh?
4: També.
2: Que fan que les famílies...
0: Clar.
4: També.
0: Clar. I com es poden enfrontar, això?
2: Com t'enfrontes, això? És molt complicat, aquesta.
0: Molt. Jo dic que el principi i el final...
1: Jo, per a mi, em sembla que el que està fallant és el sistema capitalista de carregular la gent a l'època del treball, de fer-los i treure les tripes.
2: I que a vegades anem...
1: I a l'hora de criança, si és criança, criem bé. I a l'hora d'acompanyar, quan això, acompanyem bé. Potser ens hauríem de plantejar... altres maneres d'entendre la vida.
2: Perquè el capitalisme és més ferotge, cada vegada.
0: Sí, però
1: que... Perquè se li dona. El drac, quan més se li donava, més volia. Sí. Fins que va arribar a ficar-se inclús amb els éssers humans, o que no sabem reinterpretar llegendes.
0: Aquest verb que has deixat anar, que ara no s'utilitza massa, però això de l'acompanyar.
4: Sí.
0: Acompanyar. I us ho diem perquè nosaltres ens trobem gent pel carrer i diu, m'acompanyeu. Què és això d'acompanyar? Doncs bé, és terapèutic, acompanyar, el verb acompanyar.
1: Sí, acompanyar.
0: Sentir-se acompanyat.
2: Sí, sí.
0: Que no té, allò estrictament, no és una qüestió de diners, ni és una qüestió...
2: No,
0: sentir-se acompanyat. Que algú està pendent de tu
2: en algun
0: moment.
2: De tu, tot el moment.
4: Sí, sí. Sí,
0: i com diu la Loreto, estem dins una roda en què aquí no sé...
1: Potser aquest començament de vagues potser hauríem de ser... altres coses.
0: Bé, aquesta reflexió que deixava també la tenim, clar, no serveix de massa, no serveix de massa comparar el sou de professor amb els qui, perquè és clar, com que tothom té un sou precaritzat, o una gran majoria, aleshores, clar, no fas mai la comparació.
1: Això a vegades també diuen la gent, home, però ells...
0: És pervers.
1: És molt pervers.
0: És molt pervers.
1: Perquè el que és pervers és que tu hagis de treure aquest argument.
0: Com que s'ha desvaloritzat tot, aleshores agafem...
2: Clar, sí. Sí, sí.
0: Complex.
1: Sí, bueno, ja hi ha filòsofs i pensadors que estan parlant, perquè ningú els hi fa cas.
2: Clar, que ningú els hi fa cas, perquè li impera el diner.
1: O sigui que ara acabem de fer un...
2: I aquesta cosa que
4: tot el que arreglo.
1: Un aquest moviment comunista.
2: Això del feminisme no és res més que... fer pensar que la dona es realitza treballant perquè volen que treballi. Perquè el bo...
1: A veure, s'ha pervertit.
2: S'ha pervertit. Clar, perquè la cosa...
1: Tant el paper masculí com el femení.
2: Clar, diu, no, és que treballem. Bueno, però per què no pots tenir el teu temps a l'hora de criar?
1: Això dels 0-3 anys,
0: sí.
1: Jo crec que cadascú fes... Jo crec que si hi hagués la possibilitat de que
2: un d'ells
1: diu, la mare. Doncs jo, on pare o mare, ens quedem, però tenim,
2: dos,
1: com a mínim, la nostra cotització continua.
2: A França hi és,
1: Sí,
2: I
1: aquí a Espanya en poques hores.
2: A França hi és.
1: Jo em vaig aprofitar d'uns anys.
2: Tinc família a França i la meva cosina, vull dir... mentre va tindre els nens petits, ella es va quedar a casa
1: i va continuar cotitzant.
2: Sí.
1: Ja està.
0: Allò que dèiem dels conceptes...
2: Tens a casa i cap problema.
0: Allò que dèiem dels conceptes estructurals.
4: Fins a l'edat d'anar a l'escola...
2: Com a mínim,
4: com a mínim 2 anys. Mira, ja 3.
2: És fins als 3.
4: Però 2?
2: Fins als 3.
3: L'escola comença als 3.
4: Als 3 anys. Sí, fins als 3. Sí, sí.
2: És que et necessita molt a la mare.
1: I els 3 necessiten que a casa hi hagi algú perquè hi ha un constipat, perquè hi ha bronquiolitis que has posat de moda.
4: La bronquiolitis.
2: La boca, mano, pie...
4: Li surt la dent,
2: la mononucleosi. Però bueno,
1: ojo que pot arribar a ser mortal,
2: Bueno, llavors són bolos varios. Que diuen, per què no vas aquí, però no vas allà?
0: Bolos varios.
2: Bolos varios, perquè...
1: Bueno, que no volen vacunar perquè són tan moderns que això de les vacunes són
3: dolentes. No, vacunen. No, això penso que ja han començat a vacunar. Sí, perquè hi ha gent que no vol, com aquests que no volen transfusions, doncs vale.
2: Això és
1: una altra història.
2: Això és una altra història,
1: les vacunes és una història de cada dia. Les vacunes sí que és...
0: 10:49. Per tant, esteu amb els mestres.
3: Sí.
1: Home, tu mateix.
3: Total.
2: Sí.
1: O sigui, amb els sindicats minoritaris, per favor, deixeu-los parlar.
2: Deixeu-los parlar i escolteu-los.
1: I escolteu-los.
3: Però és que ara no deixen parlar els majoritaris.
2: Si ara no deixen parlar ningú.
3: Els majoritaris no deixen parlar. Els tecs no deixen parlar i és majoritari.
2: Jo crec que tenen la idea de fer vaga que nosaltres a lo nuestro.
3: Han dit per la televisió aquest matí un comentari, jo no la miro, però avui he aprofitat.
0: És frase d'aquelles de d'allò, han dit per la televisió.
3: Sí, ho han dit.
0: Se dice.
3: És la comparació de com si ara els pressupostos ho pacteixin molt junts i que venessin els d'Esquerra de manera que apoyessin els pressupostos i dius, no pactat amb els junts.
2: Us arregleu amb els junts. Vosaltres.
3: I aquí ha fet amb l'Ustec i amb els altres ha passat igual.
0: Veurem. Només és dimarts.
2: I el primer dia
0: d'aquests 3 dies de vaga. Etcètera. Loreto, gràcies. Josep Maria, Vinyet, Helena. I abans d'acabar, una abraçada amb en Ricard Cols.
3: I tant,
2: sí. Ara ho deia.
0: Una abraçada ben gran en Ricard.
2: Que recuperi.
4: Ai, felicitar la Carola, que es va casar.
2: Sí, ja l'he felicitat.
0: Vinga. És dona casada.
2: Dona casada.
1: És un altre estatus.
0: S'admeten comentaris, però off the record. Vinga.
5: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
0: Deu i nou minuts, ara sí, hem tingut, mare de Déu, aquest conflicte de telefònic, per dir-ho així, aquest conflicte de connexió a primera hora del matí, però ara L'hem pogut resoldre, saben vostès prou bé, els docents de les escoles i instituts públics de tot Catalunya estan cridats a fer vaga. Avui dimarts 12 de maig és la primera de 3 jornades de vaga, la segona serà el 27 de maig i la tercera el 5 de juny. Jornades de vaga previstes a tot el territori, a les quals s'hi sumaran també les jornades de vaga de les educadores de les escoles Bressol. La propera serà el proper dimecres 20 de maig. Per què fan vaga? Recordin, en primer lloc, que hi ha un acord sindical entre Comissions Obreres, UGT i el Govern de la Generalitat i la Conselleria, però d'aquest acord sindical en va quedar al marge el sindicat USTEC, que és un dels principals sindicats de l'educació a Catalunya. Entre les reivindicacions per resoldre el conflicte, els sindicats exigeixen recuperar el poder adquisitiu del professorat, incrementar la inversió educativa per reduir ràtios i millorar l'atenció a la diversitat de les aules, eliminar la sobrecàrrega burocràtica i revisar els currículums actuals comptant amb el professorat. Contents avui de poder saludar i de parlar-ne una mica de tot plegat amb una de les professores de l'Institut Joan Ramon Benaprés, amb la Tarín Pagès. Tarín, bon dia i bona hora, gràcies.
6: Bon dia, què tal?
0: Què tal? Bé, de moment, com ha començat el dia?
6: Bé, jo crec que ha començat amb molta força. Crec que hi ha molta gent motivada per seguir amb les mobilitzacions i bueno, crec que Barcelona està col·lapsadíssima. I encara fins a les 12 no començarà el que és la manifestació, no? El punt de trobada és a les 12.
0: La primera, com els dèiem, de 3 manifestacions. Hi ha una forma, més enllà, òbviament, del professorat que participa en aquestes manifestacions, hi ha una forma fàcil d'explicar a la ciutadania en general el perquè d'aquest pols amb el Departament d'Ensenyament i fins a quin punt moltes d'aquestes reivindicacions les podeu aplicar molts mestres, moltes professores i professors en el vostre dia a dia perquè ho viviu dia a dia.
6: Bueno, bàsicament això, per començar tenim una llei del 2009 que és la LEC, que diu que el 6% del PIB s'ha de reinvertir en educació i això no s'ha fet mai. Només s'inverteix entre el 2 i el 3% del PIB, ¿vale? Per tant, a partir d'aquí, pues bueno, portem pues això des del 2009 amb un tensionament del sistema educatiu. Per què? Perquè hi ha una falta d'inversió, hi ha un canvi curricular cada 2x3 que no estabilitza l'educació a nivell estatal. No és només una mobilització, o sigui, nosaltres el que demanem és una tornar a començar de zero, tornar a començar a plantejar el sistema educatiu, perquè òbviament els resultats externs no són adients, no? D'estar pioners en l'educació a l'estat espanyol, doncs ara estem per la cua. Vull dir, per tant, això només s'ha de mirar els resultats de PISA o d'altres estudis que es fan externs. Això per una banda. I per l'altra, què ha passat? Pues que portem 20 anys amb unes crisis econòmiques en el que l'educació no ha sigut la prioritat de l'Estat, en el que no hi ha inversió, en el que després s'aprova un decret d'inclusió en el que encara tensiona més la situació perquè tenim aules saturadíssimes i sense recursos, ni humans, ni financers, ni de cap tipus. I aleshores, clar, vull dir, portem 20 anys aguantant fins que això ja no s'ha pogut més.
0: Com us afecta això, i ja que parlem amb tu, com t'afecta això en la teva quotidianitat? En aquesta feina en què hi juga tant la convicció, la vocació, el dia a dia, com has vist evolucionar o involucionar el món de l'educació a través de la teva posició com a professora?
6: Bueno, per una banda, doncs a batxillerat, per exemple, tenim aules de 38 alumnes, en el que òbviament és impossible atendre, doncs tenim aules supermassificades, en el que no tenim recursos ni tenim temps per atendre l'alumnat com ens agradaria. Després a l'ESO, pues, bueno, l'altre dia ja va sortir la dada, no? Que un 25% de l'alumne té necessitats especials, sí. Les aules segueixen creixent, tenim no? També va sortir la dada que són 8,2 milions de catalans avui en dia, i clar, els instituts són els instituts, només a Sitges, no? Podem observar que la població ha crescut exponencialment i que seguim tenint dos instituts. No, que seguim tenint el Benaprés en el que jo anava quan era professor, doncs fa 25 o 30 anys. Aleshores, pues no, pues alguna cosa no funciona.
0: Ets professora des de quan, Tarín?
6: Pues des del 2009. Mira, des... precisament 2009.
0: Imagina't. O sigui que fa 17 anys que ets professora. I hi ha aquí una derivada que també ens comentaves, que no sé fins a quin punt els professors n'esteu ja una miqueta tips de canvis curriculars i de canvis en no sé si diem les matèries, que a vegades resulten fins i tot també difícils d'explicar o difícils d'entendre per les persones que doneu matèria.
6: Ah, exacte, aquí hi ha dos problemes. El primer, que aquests canvis es fan de manera unilateral, des de via augusta, sense consultar amb el professorat expert, i per tant et trobes canvis que tu en l'aula veus que no es poden aplicar. I després, l'altre problema que tenim és que cada 2x3 estan afegint canvis. No sé si és per justificar despesa d'algun tipus o no sé quin és el motiu, però que l'educació és un sector que va molt lent, no?, i que es necessita un procés per veure resultats. I, per tant, si cada 2x3 ens estan canviant les coses, és que és impossible avançar.
0: Perquè ho has apuntat fa un momentet. Si et preguntéssim quines són les raons, quines són les causes per les que creus que ha davallat el nivell dels alumnes, quines col·locaries fonamentalment?
6: Bueno, que a veure, aquest currículum tan competencial i que tot és per projectes i tot, tot això és molt maco quan tens ràtios molt baixes i tens molts docents, no?, que poden dedicar molt de temps a avaluar.
0: D'acord.
6: El problema d'aquest currículum és l'avaluació, que arriba un moment que no es pot avaluar. Ai, perdona.
0: Sí, no pateixis, que escoltem.
6: Aleshores, joli, espera un moment.
0: Sí, no pateixis.
6: Aleshores, què passa? Que no es pot avaluar l'alumnat. Per què? Perquè tens aules supermassificades, se't demana que avaluïs per projectes, i clar, és molt complicat amb la diversitat, atendre tothom, no?
0: O sigui que d'alguna manera el plantejament curricular planteja objectius que en la vida real no són assolibles en la situació actual de moltes escoles.
6: Exacte.
0: I per tant,
6: i després,
0: digues.
6: El tema aquest de projectes es va voler donar molt protagonisme, no?, a el que són projectes i ambients i coses d'aquí, o el tema competencial.
0: Sí.
6: I es va com rebutjar molt pues coses memorístiques, com per exemple pues els verbs, les taules de multiplicar, coses d'aquest tipus.
0: Sí.
6: Clar, sí, o sigui, si tu tens un alumne que no sap el que és el presente pretérito, jo que és el pluscuamperfecto, el subjuntivo, vull dir, aquest, no? com vols que aprengui un altre idioma, no? Ens queixem molt de nivell de l'anglès, bueno, però si no sap el català, el castellà, com ha de saber l'anglès, no?
0: És interessant el que planteges, perquè segurament qui t'escolti pensarà, o sigui, que en determinats aspectes, agradi o no, hi ha coses que s'han de tenir incorporades. Hi ha conceptes, hi ha coneixements que s'han de tenir incorporats. I per incorporar-los, diguem-ne que hi ha una part memorística que no cal que traumatitzi a ningú, sinó que de la mateixa manera que ho vàrem aprendre nosaltres de petit, ho poden aprendre ara.
6: Exacte. Sí, no, i a més que bueno, el cervell s'ha d'exercitar, després hi ha la cultura de l'esforç, no? O sigui, la cultura, també el tema de l'autoritarisme, no? O sigui, s'han barrejat uns elements que dius, bueno, vale, sí, fins a un punt sí, però al final estàs en un aula amb 35 alumnes i tu has de tenir un punt d'autoritarisme, perquè si no...
0: No tens la sensació que d'alguna manera el que l'escola ara reivindica o alguns dels aspectes que reivindiqueu com a professorat, com a docents, són aspectes troncals que respondrien a un canvi social que no s'ha produït? Perquè, és clar, si a l'escola hi ha problemes de manca d'autoritat és perquè en general a la societat el concepte d'autoritat també ja no és vist com era vist fa anys enrere, segurament anys enrere, amb una visió també que tampoc seria l'adequada. Però aquesta manca d'autoritat que veiem en molts àmbits de la societat també ha arribat a l'escola, per exemple. O la manca d'esforç també ha arribat a l'escola.
6: No, jo crec també que la societat ha anat molt ràpid, no? El tema de la pandèmia també va accelerar tot el tema de les xarxes socials, els mòbils, etc. i l'Estat no ha tingut la capacitat de donar resposta.
0: Però és clar, hi ha moltes d'aquestes qüestions que diguem-ne que no sé si des de l'escola mateix es poden arreglar o formen part més d'un canvi social que també arribaria a l'escola, òbviament, perquè el que canvia la societat...
6: Sí, que cada vegada tenim aules més denses i en canvi no tenim professorat, no tenim recursos i clar, bueno, és que al final el professor és que no arriba tot, és impossible. Uh-huh. I a més, pues això, no? La inflació no para de pujar i Catalunya és el tercer territori per la cua que estem pitjor pagats. Uh-huh. I que hem perdut un poder adquisitiu del 25%. I aleshores és tot un, no? És un degoteig d'elements que fan la situació molt complicada.
0: Anava per aquí també, perquè òbviament avui l'assumpte salarial també és un dels motius de debat i de les reivindicacions del professorat, i aquí molt probablement també s'hi barregen elements que permeten, no sé si dir que contemplar-ho de formes diverses. En un món en què el treball és molt precaritzat, potser algú pensa que ser docent pot ser una sortida professional, perquè és un entorn, diguem-ne, que un cop consolidat no deixa de ser un entorn d'un sou segur, però per altra banda els docents dieu que encara que pugui ser un entorn de sou segur, no és un sou que respongui a les responsabilitats que teniu cada dia.
6: Ja, però el que no podem fer com a societat és normalitzar
0: això,
6: que un percentatge molt elevat no arriba a final de mes. No? O sigui, a nivell social crec que també tothom s'ha de replantejar pues, això, que els salaris no pugen i, en canvi, no, els lloguers no paren de pujar, la cistella de la compra no para de pujar, la benzina, etcètera, i el que no podem fer és normalitzar-ho. Aleshores, pues bueno, cada sector, o si no, pues jo que sé, huelga general, s'ha de fer una crítica contra l'Estat, perquè òbviament hi ha alguna cosa que no funciona.
0: Vols dir que fins i tot té un punt, i probablement així es podria definir, un punt de perversió, fer aquesta comparativa entre la reivindicació que fan els mestres amb l'estat actual dels salaris en molts àmbits, eh? Perquè, esclar, posats a comparar, sempre hi haurà, diguem-ne, un salari pitjor i una situació pitjor, per dir-ho així, eh?
6: Exacte, però és que això és el que s'ha de replantejar l'Estat, però a nivell de tota la societat, que tenim despeses de la Unió Europea, però no tenim salaris de la Unió Europea. Aleshores, hi ha alguna cosa que no funciona.
0: Com que aquest any, veritablement, aquest curs o aquest final de curs està sent molt intens des del punt de vista de les reivindicacions dels mestres, creus que això, veritablement, servirà per intentar... reconduir les coses, i fins a quin punt creus que se'n poden reconduir moltes després de l'acord que el govern de la Generalitat, el Departament d'Educació, va mantenir i està establert entre Comissions Obreres i UGT?
6: Doncs jo espero que el PSC reaccioni i funcioni com un partit polític d'esquerres i no el que està fent, que sembla més autoritari que una altra cosa, i que segui a dialogar i que busquem solucions. El que no es pot fer és un acord sense avís, de manera unilateral, amb dos partits, dos sindicats que són minoritaris i sense tenir en compte, no, la resta, que jo crec que això també va suposar no, una reacció pues, del col·lectiu, uh-huh, com diem. No, és que això ja és una presa de pèl total.
0: Només,
6: o sigui, va ser sense avisar, ningú sabia res.
0: Només faltaven els Mossos d'Esquadra en aquella assemblea,
6: Sí, bueno, sí, o sigui...
0: Per acabar-ho de...
6: És com és farpèntic, perquè no s'acaba d'entendre.
0: Una qüestió final, Tanin, com creus, i això sobretot per pares i mares,

0: Lo que jo m'arriba és que les famílies ens recolzen i bueno, que és pel benestar de tothom, o sigui, els infants, no, són el futur i el que vols és, pues, això, un infant que sigui capaç, no, de crear riquesa a la societat i que, no, i que sigui, pues, això, és un torn generacional i que, bueno, que és, que és el, que és pel benestar de tothom. No?
1: Tarín Pagès, gràcies per estar aquí matí nosaltres. Bona jornada.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies, Tarín. Adéu-siau. Bon dia.
0: Adéu-siau.
2: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Ara que potser estem un pèl més acostumats a veure com els equips de la Blanca guanyen campionats o assoleixen ascensos, la sensació és que fa uns quants anys això no era tan senzill, o si més no, costava una miqueta més. I no vol dir pas que avui tot sigui més fàcil, però és evident que aquell ascens de la juvenil nacional d'ara fa 40 anys va marcar, diguem-ho així, també un abans i un després. Aquella generació de futbolistes és encara recordada com una de les millors que ha tingut la Blanca al llarg dels seus més de 60 anys d'història. Ara que han passat 40 anys d'aquell històric moment, volem, ni que sigui durant una estoneta, recordar com es va viure amb aquell ascens i aquell títol que va arribar després d'una victòria al camp del Mollerussa el maig de 1987. Avui tenim la sort de compartir taula amb quatre jugadors que van formar part d'aquell gran juvenil de la Blanca, en Carles Montserrat, en Josep Serra, en Nacho Escobosa i en Cisco Egea. Senyors, bon dia a tots.
1: Bon dia.
0: Gràcies per ser-hi. Estic molt content de poder compartir aquesta estona amb tots vosaltres. I la primera pregunta que us haig de fer és òbvia. Quin record teniu d'aquella època, d'aquella etapa futbolística? Josep.
2: Pues és un record immillorable. Vull dir, van ser els nostres millors moments, almenys parlo per mi, però crec que en tots, bueno, uns moments en què vam disfrutar molt vam gaudir molt del futbol, i bueno, pues el record, t'emociones quan penses en aquells moments. A vegades penso, ostres, si pogués tornar-ho a viure, encara ho gaudiria més, ho disfrutaria cada moment, perquè llavors vas pensant en competir, en guanyar, i no te n'adones tant, no? Però ara, veient aquell grup de companys, d'amics que érem, potser m'hagués centrat menys en el resultat i més en això, en gaudir d'aquell moment. Però de totes formes, diguéssim, el record és immillorable.
0: Nacho.
3: Es que al final forma parte de, es como acabar una etapa muy, muy potente. Es decir, nosotros cuatro jugábamos juntos desde los 9 años. Entonces, cuando el Cisco levantaba la cabeza con 16 años, nosotros 3 ya sabíamos lo que iba a pasar con la pelota. Y acabar de la manera que se acabó, dos ascensos consecutivos y dejar las cosas en el nivel más alto del fútbol, era como, no se puede pedir mucho más. Uh-huh. No fue fácil, pero fue muy divertido. Y ya te digo, era un proceso de gente que jugábamos juntos, pegados desde los 9 años.
0: Era como tancar un ciclo, ¿no?
3: Tal cual, Pitu, uh-huh. Tal cual, era eso. Era eso.
0: Cisco, ¿qué recordas de aquella etapa?
4: Bueno, muy buen día a tothom. Pues bueno, yo recordo, o sigui, ara em venen uns records molt, molt macos, ¿no? Perquè en els recursos que hi havia en aquella època, no? Camps de terra, les pilotes eren... Anaves a camps que les pilotes eren...
0: Més dures que les pedres.
4: Molt dures, bombos. El poder viatjar a Itàlia, com jo vaig estar-hi 3 vegades, a França, me'n recordo que una de les vegades que vam anar a Itàlia es va equivocar el xòfer i per anar a Roma vam trigar 28 hores. I, hòstia, ara ho recordo i va ser una època molt bonica de la meva vida, no? Uh-huh. I a part de tot, per lo que ha dit el Nacho, no, també, nosaltres des de petits que ens coneixíem, anàvem junts, jo me'n recordo d'aquella època que no fallava ningú als entrenos, era increïble, no? O sigui, era increïble, no? L'afició que teníem, inclús acabar partits i quedar-te jugant quan érem infants.

0: infantils, et quedaves a jugar allà al Camp de la Blanca.
1: Avui que es parla, perdona si escut, sí, molt de fidelitzar, no? Sí. De que potser els futbolistes no fidelitzen tant o no estan tan fidelitzats amb els clubs.
0: Sí.
1: És interessant això que dius, no? Perquè abans potser sí que els jugadors estaven més lligats al club, en el bon sentit, eh?
0: Sí, sí, sí. I si un entrenador et manava el que sigui, ho feies, i tothom creia, érem un grup d'amics. Érem un grup d'amics. Sempre hi ha cosetes entre equips.
1: Evidentment. Sí,
0: hi ha discussions tontes, no? Però arribar a coses greus, no. I jo me'n recordo aquella època molt maca. Inclús quan va arribar també el Xavi Escaig, el Ramon Rossell, va arribar gent de fora, van ser benvinguts, vam crear un grup molt maco.
2: Però és el que decía el Pitu, también. O sea, lo que vino tenía mucho nivel a nivel de juego, mejoraba lo que había, y se integraron rápido porque nosotros éramos de aquí, nos conocíamos muy bien y el entorno apetecía quedarse. Xavi, su segundo año de Xavi Escaig, año de juveniles, le vino a buscar la DAM para jugar en Nacional. Y el tipo dijo que no tenía nada que hacer en Nacional porque se iba a quedar jugando con sus amigos. Era un tío de Castelldefels. Conoció primero a Josep, que fue el primer año de juvenil de Josep. Pero en su segundo año, que dijo, yo me quedo aquí. Nadie le obligaba a nada, pero el grupo tenía que ver con cosas que no solo era el fútbol. Y esa era la potencia. Apetecía estar entre esa gente.
3: Exacto, él lo comentaba esto. Aquí disfrutaba. O sigui, aquí gaudia molt jugant a futbol, es va integrar molt bé amb el grup d'amics i bueno, s'ho passava molt bé.
1: Al final és com tot, no? És crear un entorn favorable, digue-li favorable, digue-li un entorn amigable, un entorn sa, no?
3: Sí,
1: no sé.
3: Sí, sí, exacte. Bueno, ho deia el Nacho. Deia dit des dels 9 anys, però jo crec que era fins i tot abans. Helado Sondina, antiguos alumnos, el restaurante Can Reixac.
1: Mare de
3: Déu. Aquí jugàvem tots.
2: Ja. L'escola esportiva.
3: L'escola esportiva.
1: L'escola esportiva, Déu meu, senyor. Sí, sí, sí.
3: Sí, amb l'entrenador
1: Rafa.
3: Rafa. Sí, el Fèlix era com
1: el coordinador, no?
3: I el Rafa era l'entrenador.
1: Fèlix Cosiner.
3: De la secció de futbol, diguéssim.
4: Sí, sí, sí. També estava, formava part.
1: Sí, senyor.
2: Montó l'escola,
3: sí. Sí, sí.
1: Carles.
3: Era una mica avançats. Sí, sí, sí. Era una mica avançats al seu temps,
1: a l'escola
3: esportiva,
1: sí.
3: Perquè la idea és molt bona, perquè tocaven molts esports i cada un que es decidís pel seu.
1: Que tirava per on
3: li més li agradés.
2: Ja era regidor tu padre en l'escola esportiva?
1: Jo crec que no, eh?
3: No, el meu pare va entrar a regidor el 86, o sigui, quan vam fer l'ascens aquest a Nacional. Llavors ell va entrar a ser regidor, que per això va deixar de ser president de la Blanca, perquè ho va dir, ell era molt recte amb tot això, va dir, és incompatible un càrrec amb l'altre, i llavors va deixar de ser president per ser regidor i treballar per tot l'esport
1: en l'àmbit més general, en aquest sentit. Carles, el record que et ve al cap, evidentment entenc que acabó
4: molt bo, perquè m'ha agradat molt sempre retallar les cròniques i guardar les cròniques i fotografies.
1: Tens aquí una carpeta amb totes les cròniques, les fotos,
4: els resultats.
1: Ets d'on arxivo, eh?
4: Bueno, també vull dir una cosa, Sitges Digital m'ha ajudat molt.
1: I tant, sí, sí.
4: Tens tot i repassant, no repasses només la pàgina d'esports, sinó repasses les eleccions municipals del 82.
1: Evidentment, sí.
4: Moltes anècdotes. Jo el que sí que volia dir és que crec que aquests dos ascensos consecutius van ser el fruit d'un treball de molta gent a darrere, com han anomenat en Jaume Serra, Manolo Escobosa, tota la gent que ho va fer possible, Albert Lluís, no em voldria deixar ningú, però bueno,
1: Lluís,
4: Antoni Bosch, Gal Minyanes, tots els que van formar part d'aleshores, que la Blanca feia 20 anys aleshores quan es van aconseguir, que és un treball de 20 anys, que algú, no sé, eren avançats al seu temps, perquè hi ha una foto que vam anar a Itàlia l'any 81, i dels que van aconseguir aquests ascensos consecutius, 9 d'aquella foto del 81, al cap de 7 anys, van assolir el màxim nivell. I érem els que vam començar, jo, amb Caixa Penedès, o Immobiliària Reixac i tots aquests, però algú ja va tenir la visió de dir, aquí si es fa un bon treball, que és el treball que es va fer,
1: escolteu una cosa, probablement aquesta pregunta sí que me la podeu contestar perfectament, però potser no seríeu vosaltres qui l'hauríeu de respondre, però aquell equip el podem considerar tranquil·lament com el millor equip de la història de la Blanca? O això és massa?
2: No, tira, és així.
1: És així.
2: No se ha hecho nunca algo parecido.
3: Vem cada campions de Catalunya.
2: Ganamos la primera liga, que quedaban 3 jornadas para acabar, o 4.
1: Sí, és a dir, temporada 85-86, ascens a preferent i a la següent ascens a nacional.
2: Que era división de honor.
1: Que estaba división de honor a las horas, sí.
2: Y en aquel mismo año, campeones de Cataluña ganando al San Gabriel 2-1. O sea, era ponnos lo que tengas que ponernos, que lo ganaremos. Y nosotros siempre, algunas veces tenemos en la cabeza que en el primer año de juveniles, la mayoría estábamos en el B y no se subió, el juvenil A no subió por un gol. Uh-huh. Entonces nos hubiera gustado mucho poder haber cogido aquello en primera. Ay, perdona, en preferente. Nos hubiera gustado mucho. Pero ¿podemos pedir algo más? Y no por ego ni por nada de todo esto. Te vas a resultados, es el mejor equipo que ha habido en la Blanca, con diferencia. Nosotros somos herederos de muchas cosas.
1: Si més no, Nacho, el més recordat. I això ja és un factor, crec que molt a tenir en compte, no? Vull dir,
2: hi ha una... Hay un precedente que también era el que empezó a llenar el campo de una manera muy bestia, que eran los González, Hermoso, Óscar. Estos eran, nosotros éramos unos enanos que íbamos a verlos todos los domingos y aquello estaba muy lleno. Uh-huh. Otra cosa es que nosotros metíamos allí 500, 600 personas que decías, ¿en serio viene toda esta gente? Pero yo recuerdo que yo iba con íbamos los coños, que íbamos los cuatro a ver esos partidos. Sí, sí. Y no estaba tu padre de entrenador, tanto que dices, sí, que sí. O sea, tu padre estaba en todo desde el primer momento. Tu padre era entrenador de aquel equipo. Sí, sí. O sea, la vinculación que teníamos, yo creo que aquel fue nuestro como referencia a nivel de vamos a ganar. Y de ahí José González y Hermoso se fueron al San Andreu, gente que tenía más proyección, que al final, porque el fútbol estaba como estaba, no se llegó a ir más para arriba, te quedabas en la zona. Però aquell era un equip molt bueno.
4: El Bartu també va anar a Andorra.
3: Jo el que crec és que, ho has dit abans, i el Cisco també, hi havia una sensació de pertenència abans. Ara no existeix tant. És que,
1: costa més i més,
3: abans els nostres pares apostaven per allò, la formació, estigues tranquil aquí, vas formant-te i ja està. Ara hi ha com una obsessió d'alguns pares per... buscar categoria, no, avui aquest any aquí, la temporada que ve, mira, el Vilanova et vol el Cubelles,
1: sí.
3: Anem moguent, els nens han d'estar tranquils, en el seu entorn.
1: I estem marejant la perdiu constantment, sí.
3: Totalment, deixa-li, si ha d'arribar, ja arribarà, però no corris, ara que disfruti, que gaudeixi, que estigui amb els seus companys, amb els seus amics, mira, i llavors vas agafant aquesta afició, aquestes ganes i encara dones més.
1: Aquell equip era una generació de futbolistes, de grans futbolistes, alguns d'ells van arribar a nivell professional, com és el cas del Xavi Escaig, no? Però jo ja he escoltat en més d'una tertúlia o en més d'una conversa algú que sempre em diu, per mi el millor jugador de la Blanca, Cisco Ejea. Sí. Suposo que això t'ho han dit alguna vegada, Cisco.
4: De la Blanca i de Sitges.
0: Sí que m'ho han dit i actualment t'ho diuen, no? A vegades ha sortit la conversa, no? I molta gent m'ho ha dit. I bueno, la veritat és que jo tinc un cúmul de sensacions, no? Cúmul de sensacions com de frustració, d'orgull, no? perquè et diguin això, no? Però, hòstia, em sap molt de greu no haver... No sé, jo no era conscient, realment no era conscient de lo que jo estava vivint i el que m'estava passant, no? I ara ho comentàvem aquí, no? Abans d'entrar, de que si hagués sigut els temps d'ara, actuals, en aquella època... possiblement jo hagués agafat un altre rumb a la meva vida.
1: Probablement, no? Perquè ara... hi ha coses bones i no tan bones, però potser el jugador està més ben assessorat, no?
0: Exacte.
1: I allò potser al Cisco li hagués anat bé.
0: Totalment. O sigui,
1: alguns que probablement haguessin dit, Cisco, sí, per aquí, sí, o per allà. O,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: No ho sé, eh?
0: Sí, totalment. Jo estic totalment d'acord. I bueno, és el que dic, hòstia, et sap molt de greu, et sap molt de greu...
1: Ho mires ara en la distància, no? I com dius, et genera aquest sentiment de frustració, no? De dir, hòstia...
0: Clar, a mi molta gent, moltes vegades, ara ja no tant, en l'època de que ja ho has deixat i ja no pots fer res, m'ho havien dit, o sigui, jo no t'estic dient que tu juguessis al Barça, al primer equip, però que et haguessis pogut guanyar la vida en el futbol, segur, seguríssim.
1: Tu en algun moment vas tenir aquest pensament?
0: No, en aquella època no. No. Jo vaig tenir la mala sort d'escollir una vida que no és compatible amb la d'un esportista, sí. No? Que és sortir de nit, anar amb una colla d'amics pues, que no et porten res de bo, comences a fumar de molt jove, comences a beure, i el tren d'aquesta vida passa molt ràpid. O sigui, si no l'agafes i no l'agafes a temps, passa.
2: Espera. Y luego el fútbol era muy diferente. Tú jugaste en preferente. Y allí un tío creativo, no. Primero corre como un cabrón y luego pasasela a este. O sea, el jugador creativo era muy difícil. Había uno por equipo, llevaba el número 10 y jugaba normalmente por la izquierda. Josep y yo nos fuimos a Vilafranca el primer año. Bueno, yo estuve unos meses que luego ya me fui a Gavà porque ahí no jugaba nada. Y a nosotros en septiembre, octubre en Vilafranca nos hacían correr a 2 grados, a toda pastilla, y a correr, y a correr, y a correr, y tocamos la pelota en cuarto de hora. Un tipo de jugador como tú, en aquella época, era muy difícil que le hicieran encajar un equipo. Tú en la Bisbalenca era corre, corre y corre, y defiende. Claro, tu tipo de juego... En aquel momento tampoco era todo aquello, era mucho más físico. Segunda vez te mataban a palos en los entrenos. En los entrenos, los tíos con los que jugabas.
0: Sí, sí.
2: Entonces, llegas a esos niveles con la calidad que tú tenías, por supuesto, con el fútbol que había, ostras, complicado, complicado.
1: Porque si eso, tú vas a acabar la teva etapa de juvenil y el fútbol.
0: Sí, prácticamente.
1: Va a acabar allá.
0: Prácticamente va a acabar. Sí. Sí, sí.
3: I abans, és el que diu Nacho, el pas de juvenils amateurs, jo també penso que era molt més difícil que ara.
4: Sí. Els veterans eren molt més veterans.
3: Hi havia rols molt... Sí, sí, sí.
1: Era un altre futbol, també.
3: Sí,
1: era un altre
3: era
1: futbol.
3: Un altre futbol,
1: sí, sí, sí, sí.
3: I ara tot està molt més preparat perquè la gent amb qualitat pues, vagi arribant.
1: Sí, sí.
3: I fins i tot, jo et diria, és més fàcil... el que li ha passat, per exemple, a la Minyamal d'estar directament a primera que no anar a segona ref que ja no hi ha tantes càmeres i a la millor fa 2 regats i el tercer pues,
1: sí, sí.
3: Ja no capateta, passa
1: sí, sí.
3: En canvi, a primera tot això es respecta i si ets bo i en passes doncs pues, en passes però abans no, abans és el que va passar també amb l'Hermoso, l'Hermoso tenia una qualitat jo el recordo, també com un dels millors jugadors però quan va anar al Sant Andreu pues, no va poder fer el salt definitiu i amb això que dèiem del Siscu jo després de jugar doncs, he entrenat a nens i amb ell l'he posat com a exemple moltes vegades perquè era un jugador que a mi m'impressionava o sigui, els regats que feia, les fintes o sigui, posava les espatlles cap a una banda i se'n anava cap a l'altra i després el xut, la manera de xutar d'ell m'empeine total era una passada i amb els nens els dic no fa falta ser molt fort per
1: sí,
3: xutar
1: sí, sí.
3: Molt fort és, la clau és com poses el peu com fas baixar la cama i sempre deia, tenia un company que es diu Siscu Gea que era prim
1: perquè tampoc però, tenies un físic privilegiat
3: no,
1: així,
3: era primíssim
1: no? Si un jugador més aviat primet no?
3: Sí, però sí, xutava sí. D'una manera sí, sí. És el que he vist xutar més fort perquè
1: sí, sí, sí,
3: la velocitat en què feia baixar la cama vull dir que bueno, no, la vida no ens ha fet arribar en segons quins jocs, però sí que
1: sí, sí.
3: El que vas deixar ja...
1: El record inesborrable, no? D'una etapa molt... molt...
2: Però sí que hi ha una cosa que a nivell de qualitat este era diferent, era otra cosa. Era otra cosa, hacía cosas que no los demás no... ¿De dónde ha hecho esto?
1: Diferencial, ¿no? Lo que dicen,
2: muy
1: no,
2: muy sí. Diferencial.
1: Sí, sí.
2: Pero sí que es verdad que también en algunas veces que se comenta, se habla de quién era mejor. Si Xavi, Scach o Siscu Egea.
1: Son dos perfiles muy diferentes, creo.
4: Eran complementarios.
2: Sí, porque aparte, Nosotros siempre teníamos clara, muy clara, una cosa, que aquello era muy equipo. La calidad que teníamos, ese nivel de ganarlo todo de esa manera, Xavi no iba a meter todos los goles. Este se hartaba de meter goles. Sisko no metía tantos, pero se hartaba de dar. Y a veces no estaba y no daba, pero estaba Toni Sintes, que él te la colgaba, tal y cual. O sea, el equipo era muy potente. Y volvemos atrás. La base era que nos conocíamos, nos sabíamos leer muy bien. Íbamos un poco antes y trabajamos mucho.
4: I crec que érem una família força gran, fins i tot nosaltres amb les nostres mans hem ajudat a construir el vestidor
1: i
4: els vestidors amb les nostres pròpies mans.
1: Perquè quan... tornem al d'abans, el que dèiem, no? La gran quantitat d'hores que s'hi passàveu allà.
4: Després també, jo no volia que acabi l'entrevista aquesta sense parlar una mica del club de premsa, perquè tu acabaves de jugar o d'entrenar i els que formaven part del club de premsa pues fèiem les cròniques de l'equip inferior o superior. Érem, bueno, germanats, jo me'ls miro i els considero germans, vull dir, i no tinc per què avergonyir-me, són la meva família i ho van ser, i ho seguiran sent.
1: Abans que li preguntava al Sisko si en algun moment amb ell li va passar pel cap doncs seguir vinculat al futbol o dedicar-se de manera professional, no? perquè apuntava a bones maneres. Tu ja m'has dit que no. La resta, teníeu pensat, no diré viure del futbol, però tenir aspiracions importants, Nacho, en el teu cas?
2: Jo no tenia mentalitat de futbolista.
1: No,
2: jo... entrenaba por la mañana el año del Nastic, entrenaba por la mañana un sábado, te pegabas una ducha, cogías un autobús y te ibas a Baracaldo y a jugar a cartas todo el fin de semana, ¿sabes? Había otras cosas que hacer. Yo creo, el futbolista está en la cabeza, no está en los pies, nunca ha estado en los pies, y eso en aquella época sí que es verdad, yo tenía la ventaja de que mi padre me hablaba, pero mi padre no me hablaba como futbolista para llegar a Primera División. Mi padre me hablaba de valores, respeto, pásatelo bien, fórmate, lo que decía Josep, lo que nos habían explicado toda la vida. Uh-huh. O sea, esto no. Ya te digo, a mí me hicieron una conmoción cerebral en un entreno un viernes, porque iba a jugar y el otro tipo no iba a jugar. Esto iba así.
1: Ya.
2: Entonces, esa mentalidad de decir no me va a entrar esto. Y luego Sitges estaba muy bien montado, era muy bonito. Atlántida, Pachada, todos estos son unos sitios muy, muy apetecibles.
1: Sí.
2: Y ¿qué deportista de élite ha tenido Sitges? Ostras, no sé. Nosotros, Marta Artigas, que fue a la Olimpiada de Los Ángeles, regatistas, pero es complicado aquí, ¿eh? Es complicado. Sí. Y eso en aquella época...
1: El entorno no favorece.
2: Para bien. Pero sí, el planteamiento de... Yo estoy con Sisko. En aquel, no eres capaz de verlo.
1: Yeah.
2: No eres capaz de ver que puedes vivir de esto. Sí que es verdad que puedes ganar dinero. Y había mucho dinero y se intentó hacer... Se intentó ganar dinero y se ganó. Pero profesionalmente era otra cosa. O sea, cuenta que con todo lo Xavi... que Xavi Scach, que era, lo fichó el Nastic en pretemporada, no jugó todo y tuvo que quedar máximo goleador de segunda B por delante del Cuco Ziganda de Osasuna para que Español lo cogiera.
1: Es decir,
2: no quedes tercero o cuarto máximo goleador de la categoría, porque entonces te vas a segunda ref, te vas a primera ref, te vas y ahí te van a matar. Parece muy sencillo.
3: No, el fútbol tiene un... una part de sort que és també que no controles.
1: Allò d'estar al moment adequat
3: perquè el Xavi era un grandíssim jugador, però si aquell any el Nàstic, com diu ell, pues en lloc de sortir-li bé les coses, hagués tingut una lesió o alguna cosa, qui sap, no? Llavors, ostres, pues afortunadament va poder jugar tota la temporada, va marcar no sé quants gols i cap endavant. Però hi ha molts casos d'altres jugadors que en el moment que havien de fer el salt, ostres, pues, una lesió i...
4: O un canvi d'entrenador.
3: O l'entrenador, perquè és el que decideix si li vas bé o no li vas bé.
1: Si jugues o no jugues, sí.
2: No, y luego que... tú estabas en Villafranca y estabas haciendo ingenieros.
3: Sí.
2: Yo estudiaba Derecho.
3: Sí.
2: En Bellaterra.
3: Jo sóc anar, sí, sí.
2: D'on està el tiempo?
3: Clar. Bueno, dir, jo sí que, o sigui, quan era nen, recordo, o sigui, perfectament tenia el somni de dedicar-me al futbol.
1: Al futbol.
3: I el vas mantenir, el vas mantenir, però quan vaig anar amb el Nacho a Vilafranca, és com si et canviés fas un xip, sí. Fas un canvi, no, de xip, de dir, uh-huh. Ostres, no, jo no,
1: hi ha un punt d'inflexió, no?
3: No tinc la mentalitat uh-huh. per realment arribar a ser
1: adequada.
3: O sigui, no sé, no, per exemple,
2: o no quiero.
3: És legítim totalment.
2: És això, dir, jo no quiero.
3: No és el tipus de vida que vull. O simplement donar-te compte de dir, no, perquè jo no puc sortir davant de, jo què sé, 50.000 persones, fallar un gol i després seguir demanant-la.
1: Ja.
3: No? Perquè igual tens aquesta capacitat, i això és importantíssim, la mentalitat per mi és el 80%.
1: O que en algun moment t'arribin a xiular.
3: I dius, hòstia, no aguanto. El jugador que professional, això li ha de ser igual. Uh-huh. Doncs aquestes,
2: tu sí que l'hauries pedit, tu lo pedías todo, Josep.
3: Sí.
4: No, però, si em permeteu, una de les de la comunió que hi havia entre l'equip i la confiança, m'agradaria que el Josep expliqués una jugada al camp de la Montañesa on només...
3: Hòstia, batalletes, eh? Vale, batalletes, eh?
4: No, batalletes no, però és un exemple... Un exemple,
3: ja puc explicar-les.
4: Un exemple de comunió...
3: De connexió. Explico.
4: De confiança, explico-t'ho.
1: Perquè, abans que ho expliqués, recordeu, suposo, determinats partits, determinades situacions de partit...
3: Com si fos ara.
1: Algun gol, fins i tot. Sí. Encara ho recordeu, allò?
3: Sí, sí. Mira, aquest que recordem va ser un gol, i no el vaig fer jo, però el recordo, com si el hagués fet jo. Bueno, estàvem al camp de la Montañesa, i em sembla que va ser, no sé, va ser el Quique o Quique, va despejar una pilota... Bueno, doncs se'n anava i tots es van quedar esperant que sortís, però jo vaig córrer i doncs, al mig del camp devien pensar, i aquest on va corrent, però jo vaig córrer i llavors quan vaig córrer jo, el Xavi va dir, bueno, si corre aquest
1: també corro jo,
3: doncs corro, sí, jo. Sí. I va seguir corrent i jo vaig seguir i la pilota va tocar el banderín de córner i es va quedar dintre. I llavors la vaig agafar, vaig aixecar el cap i vaig veure el Xavi ja sol davant del porter, li vaig passar i gol. Vull dir, és allò que deia en Carles, a dir, bueno, si aquest corre, per algú deu ser, no sé,
1: sí, sí,
3: si
1: sí,
3: l'agafa,
1: no
3: ho fa, però... ell va córrer també. Era la clau que hem dit abans, era la connexió entre nosaltres.
4: I si em permeteu també, perdona Josep, una mica un record també pel míster Vicenç Riambau.
1: Sí, home, clar, la gent que acabi la fi us...
4: El delegat Manol Escobosa,
1: sí.
4: El massatgista Albert Soler, sí, que sí. Estaven...
3: Ens donava molta confiança.
2: Era muy inteligente el Riambau, sobre todo por lo que no decía.
3: Sí, sí, sí.
2: No hablaba tanto.
5: A mí siempre
3: et feia sentir molt important.
5: Sí. A mí hi ha una anécdota d'un partit, no sé si em podreu ajudar o no. Us en recordeu un partit? És que no sé si ens entrenava el Rafa o el Riambau. Em sembla que era el camp del Sant Feliueny. Un equip que a la mitja part anàvem 0-0 i ens van fotre una bronca, però una bronca, perquè a l'altre equip feia molt bé el fora de joc i cada vegada que fèiem un passe ens pitàvem fora de joc.
2: Rafa seria el Riambau, no pegava bronques.
5: Rafa. Pues, sí, em sembla que era el Rafa, no?
2: Rafa pilló un rebote, sí.
5: ¿T'acuerdas de este partido?
2: Sí, porque, éramos muy pajaritos y era infantiles o algo así.
5: I que ella, no, cada vegada que ella fora de joc, i jo me'n recordo que va haver a la segona part una jugada que ens va dir, teniu que entrar a segona línia. No pot ser que els delanters... arrastin els defenses perquè surten i caiguem amb el fora
1: de joc. Sí.
5: Jo me'n recordo d'aquell partit que vaig agafar una pilota a mig camp i vaig fer veure que feia un passe en llarg amb un extrem o amb el Josep o el Nacho o l'escaig, i vaig picar la pilota pel mig de la defensa, me la vaig emportar jo sol, em va sortir el porter, me'l vaig regatejar i gol.
2: En plan, Rubé, te fuiste por fuera, por la derecha.
5: Te regateaste
2: por la derecha.
5: ¿Os acordáis de ese partido?
2: Sí, sacaste de encima de toda la gente, estaba en el medio campo.
5: Hòstia, va ser, per mi, brutal, tio.
2: No, però sí que és verdad que el tipo que nos llevava era muy listo.
5: Sí,
2: el Riambau no... También nos conocía.
1: Sí.
2: Y... nos dejaba el margen que tenía que dejarnos y nos decía cuatro cosas.
5: Y yo también volia dir una cosa de que a vegades es parla, no, és que el Sis Pujés jugava molt bé, que tal, vale, però
0: amb bé de l'equip. O sigui, quan tu ets un jugador que a mig camp tens una visió i això, però quan tens a davant gent que tu saps que el Josep era una fletxa, l'Escaig era un gran finalitzador.
1: Perquè tu què eres? Com un mitja punta, diguéssim?
0: Sí, sí, sí. Nosaltres jugàvem tres a mig camp, i jo feia el rombo, com si diguéssim d'ara, que es diu, i els dos puntes eren l'Escaig i el Josep.
1: Què fèieu? Clàssic 4-4-2 o...? Sí, sí.
0: 4-3-1-2 era.
2: Era 4-4-2, però tu hacías lo que te daba la gana. Sí. Era 4, quería ser un 4-4-2.
0: Pero es lo que dic, ¿no?
1: Tenía libertad de movimientos,
0: però,
1: ¿no?
0: Però clar, és que us en recordeu que jugàvem, nosaltres jugàvem en defensa de 3 amb un lliure per darrere?
3: Sí, sí, sí.
0: O sigui, el lliure...
1: La figura era, del lliure, tio, el líbero, clàssic. Sí,
0: el lliure era el que es combrava
1: tot. És prehistòria.
0: O sigui, tots els perills de que passaven dels defenses, el lliure estava allà. I era, això era una, o sigui, una figura dintre del camp imprescindible.
1: Sagrat, sí.
0: Perquè era l'apagafocs. Després tenies els laterals, tenies el Nacho Escobosa, que jo quan jugava, i ara em ve a la memòria, jo agafava una pilota, per exemple, de banda esquerra, i em girava, i jo sabia que entre el lateral i el mig, i aquest ja havia arrencat i li havia agafat 10 metros.
2: Però és el que hablábamos antes, Siscu.
4: Yo,
2: por según como la recibías, yo sabía lo que ibas a hacer. Josep sabía lo que ibas a hacer, y mucha gente sabía lo que ibas a hacer. Entonces nos movíamos un poco antes.
0: Pero tú puedes decir, qué bueno el Siscu. No, qué bueno el Siscu no, porque el Josep ya ha hecho movimiento, el Nacho ha hecho otro movimiento, y solamente tienes que hacer aquello, ponerla allí. O sea,
2: sí, pero
3: un buen equipo, sí.
0: Y claro, es que era el Josep Serra. Yo me recuerdo que, o sigui, si tenia la mala sort a l'altre equip d'agafar un lateral que fos una miqueta lent,
1: ja va
0: begut oli. És que era una fletxa,
1: sí,
0: era increïble.
2: I lo que tenia Josep, a part d'altres coses, és que se ponía por delante del defensa. Eso que ahora explican, crúzate por delante del defensa, tienes que ir por delante del defensa. Nadie se lo había... Bueno, tu padre había jugado de extremo, y tu padre sí que tenía... Era mucho más rápido que tú, creo. Sí, sí, sí, por el tipo de fútbol era diferente. Cuando jugaba con el Porras y con toda aquella banda, sí, que eran muy buenos. Pero Josep se cruzaba por delante, era un listo, era un cabrón. O sea, era muy hábil en movimiento. Pero, ¿estaba solo delante del portero? Acababa solo delante del portero, no estaba solo delante del portero. El defensa estaba esperándole por detrás y él se había cruzado por delante.
0: Es que tuvimos no sé si decirle la suerte, no sé si es la palabra adecuada, pero es como, si lo pones ahora a gran escala, como el Barça, como tal, es que tenías un Pedri, tenías un Fermín, tenías un Rashford, tenías un tío rápido, tenías un portero, lo teníamos todo nosotros. Es que lo teníamos todo.
2: Rashford no hubiera entendido
1: aquello.
2: El vínculo de la casa, el vínculo de la gente de Sitges, de los amigos, no por la historia, Sitges es lo mejor.
1: Sí,
2: y tal.
1: No. Tanten.
2: Vale. El vínculo desde pequeñajos
0: había hermandad, sí.
2: Hacía que supiéramos cosas que iban a pasar, y los que vinieron, vuelvo a lo mismo, aumentaron mucho en calidad,
0: sí.
2: O sea, no venía cualquiera,
0: no.
2: Porque no cabía lo que venía a jugar y a mejorar, y luego tenían que tener una calidad como personas mínima para entrar en lo que era una normalidad.
0: Sí.
2: estrellitas estabas tú y el Carlos cuando se ponía vedet, pero el resto éramos tipos muy normales. Yo había jugado en casa de Josep Serra en la calle no sé cuántos años, y tú bajabas con el Albert Lluís no sé cuántos años. Al final vuelve a ser lo mismo, gente normal que se quiere, que se conoce y que es muy bueno jugando.
1: Pertanyeu a aquella generació de futbolistes que encara es podia jugar al carrer.
3: Al carrer, sí. Això,
1: sí, això que ara es diu
3: futbol de carrer. És una falta.
0: I tant.
1: Sí, som, sí, d'aquella generació que, sí, podíem jugar, no diré tranquil·lament, però pilota, 2-3, vinga.
3: Sí. Ara, això és el que falta avui en dia. Perquè entren des de molt petits a la formació, que està massa rígida, entenc jo. És a dir, ja pretenem que el lateral la passi al mig el davanter, però després ha de regatejar. Sí, al final, en un moment hem de fer l'1 contra 1, mm-hmm. I això on t'agafava era el carrer. No, sí. Falta, trobo faltar, sí. Sí, sí, això.
0: Sí, sí.
3: Vull dir...
2: És que inclús el propi cerebro se regula, és a dir, al cerebro le puedes meter el esfuerzo que quieras, pero tienes que darle disfrute. Si no le das disfrute, hay una desconexión. Exacto. Nosotros nos lo pasábamos bien.
3: Sí, sí,
2: muy
3: sí.
2: bien. Y el jugador ahora es esfuerzo y hay que ganar. ¿Y cuándo disfruto? Porque puedo disfrutar perdiendo, evidentemente menos. Y nosotros tampoco nos dieron muchas oportunidades para disfrutar perdiendo. Pero sí que es verdad que disfrutábamos. Y entonces sí que el esfuerzo das lo que tengas que dar.
5: Y otra cosa es que tiene muchísimo, pero muchísimo mérito, que a veces se nos pasa un poco por alto, es lo que he dicho antes, ¿no? El hecho de dónde jugábamos, en las instalaciones donde jugábamos, ¿os acordáis de, lo hemos hablado más de una vez, el campo de Cinco Rosas, que era una caja de cerillas?
3: Sí, sí, sí.
5: Campos de tierra. O sea, a mí me hubiera gustado ver ese juvenil en los campos de ahora.
1: En los tiempos actuales, ¿no?
5: Con el campo
4: recién... Sobre todo con el porter, que ahora son de gespa y...
5: El campo recién regado.
4: Las rascadas no curaban, sí, sí, no curaban más.
1: No curaban, ¿no?
5: Con buenos balones, el césped que corre el balón, que hostia.
2: El domingo, mi hijo juega en La Blanca, el juvenil C, y se ha subido de categoría ganando en Vilafranca. Bueno, quedan tres jornadas para acabar, se ha ganado la liga. 16, 17 años. ¿Te puedes creer que llega un... Jugamos a las 9 de la mañana, casi acabando la liga. Un crío majo, muy majo. Este campo de hierba que tenía buena pinta, estaba tal y dice, uff, vaya mierda. O sea, hay mucha arena. ¿Qué?
5: Sí, sí, sí.
2: ¿Cuándo jugaste tú en el campo del Bayern de Múnich? Desgraciado, ponte las botas y corre.
5: Sí, sí.
2: Pero eso está así.
1: Sí,
2: ya.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
2: Ya está sí, así. Sí. Nosotros...
1: ¿Has nacido con esto? Sí.
2: Es nosotros esa, ya no es no, ¿qué le enseñas? No, esto es así.
5: Nosotros, yo me acuerdo cuánto nos duraban unas botas, los tacos de goma.
4: Un parell de temporadas,
5: un parell menús, Carlos. Si eran campos, eran lijas. Yo me acuerdo que me compraba unas botas y a la que llevábamos no sé cuántos partidos ya no tenías tacos y resbalabas.
2: Pero jugabas con unas Patrick que no tenían tacos y es lo que hay hasta el año que viene.
5: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
2: Y ya está, pero claro que todo cambia. Claro que todo cambia. Pero vuelvo un poco a lo que yo creo que por donde iban los tiros.
5: ¿Y os acordáis de las rascadas?
2: ¿Quieres dejarme acabar? Nunca me has acabado de dejar. ¿Cómo la sensación de ser de tu equipo da algo más?
5: Sí.
2: O sea, la sensación de jugar en tu pueblo, la sensación de jugar con tu gente, te da algo más siempre.
1: Te da ese plus, sí, sí, sí. Sí.
2: Hay una parte profesional que he hecho con jugadores, con agente de jugadores. Donde yo estaba, esas cosas no se hacían, pero hay juveniles que llevan 10 equipos jugados. En juveniles. Claro. Han estado en 10 equipos diferentes.
5: Claro.
2: Qué sensación, si la Blanca sube o baja, le da igual, el año que viene volverá a jugar en preferente. ¿Dónde? Me sí. da igual, ya me llevará mi padre, mi madre, mi tío.
5: Sí.
2: Esa sensación,
5: sí.
2: eso en la cabeza, evidentemente te limita para hacer un montón de cosas. Y que luego en la vida probablemente te vaya a perjudicar. Pero ese no es el tema de ahora, ¿no? Pero sí que es verdad que esa sensación de ser de tu equipo, este es mi club. O sea, aquella parte inglesa del One Club Man. Eso es un plus.
1: Sí, sí, sí.
2: Eso es un plus.
3: Sí, sí. I jo crec que els pares ens portaven al futbol pensant en la formació, pensant en que ens donguessin uns valors.
1: Sense cap ànim, Josep, de creure's que tenien un gran futbolista de futur i... No?
3: Exactament. Aquesta és la diferència. De dir, ells estaven contents de veure com creixíem pues amb aquests valors i aquest era l'objectiu. Si al final acabaves amb aquests valors, que és que ens puguem reunir 40 anys després i siguem amics i el companyerisme que teníem i on no arribava un arribava l'altre, aquesta solidaritat, tot això era el que pretenien.
2: Tu padre en el segundo año de juveniles, ganándolo todo, entraba cada mes, no sé si a los martes, el cabrón, porque venía para mirar las uñas de los pies. No, sí, sí, o sea, córtate las uñas. Era educación,
1: sí, sí.
2: De todo tipo. Eres futbolista, te puedes hacer daño, sí, sí. Si llevas las uñas así. Miraba las uñas de los pies de los críos. Y tú llegabas a casa y decías, me tengo que cortar las uñas de los pies.
1: Sí, sí, sí.
2: Es eso, que es un detalle que dices, no me fastidies, era una cosa más de todas las cosas que tantes, nosotros no nos dábamos cuenta, pero que estaban, nos estaban enseñando.
3: Es que anem a la fundació de la Blanca. La Blanca va passar a ser un club formatiu per això, perquè tal com deien, com dèiem abans, Sitges tenia molts atractius. I un grup de persones va dir: ostres, anem a assegurar-nos també de que tinguin el lloc on poder anar agafant els valors que corresponen.
1: Que cal.
3: I pues mira, nosaltres vam tenir la sort de viure-ho. Uh-huh.
4: Crec que som hereus de tota aquesta tasca i de tots aquells jugadors que van passar per Can Perico, dels àrbits que van arbitrar aquells partits allà, dels que van decidir fer el canvi de Can Perico on hi havia l'antic Pinsbens, i de tots els jugadors que van jugar abans que nosaltres.
1: És cert, sou hereus d'una generació, d'una altra generació, evidentment, però jo em reitero i repeteixo que la vostra probablement sigui, si no la més recordada, estaríeu al... Sí, sí, en la del que abans deia el Nacho, no? Podem dir, sense por equivocar-nos, que, escolta'm, aquell juvenil està al número 1.
5: Jo volia dir una cosa en referència a lo dels pares, no? I als valors. Ara m'heu fet pensar en una cosa, perquè, o sigui, jo per exemple, jo arribava a casa meva i li deia al meu pare: hosti, papa, has vist quin gol i quina assistència que he fet i tal. I sabeu el que em deia? Sí, bueno, però el passe aquell que has fet allà darrere, que t'han robat la pilota, que la gent fan el gol aquell...
1: Et destacava més lo negatiu que no...
5: Jo pensava, ¿cómo me puede estar diciendo esto?
2: El nivell d'exigència era muy alto.
5: ¿Cómo me puede estar diciendo que he fallado un pase, que casi nos meten un gol porque he tenido que salir aquí el jugador o el portero y la ha salvado, cuando he hecho un gol y una asistencia?
2: ¿Tu padre conducía?
5: No.
2: El mío tampoco. ¿Tu padre se había perdido algún partido fuera de casa?
5: Nunca.
2: ¿Cómo iba?
5: Nunca.
2: Sí. Con el Tabueña, que su hijo no jugaba, es que los con padres, Tomás, sí, con Tomás Junyent,
5: eso es muy...
2: ¿Qué teníamos alrededor?
5: El vínculo que había entre las familias era una pasada.
2: Por esa parte de lo que decía, es decir, el nivel de exigencia era muy alto, pero te ponían todo como para tira.
5: Sí,
2: tira.
5: Sí, sí.
1: Nois, és que sabia que em passaria això.
5: Sí,
1: són les 12 gairebé, ho hem de deixar. Ho lamento molt perquè estaríem aquí, vaja, mitja hora més o una hora més amb aquesta bona gent que avui comparteix taula, records i tantes coses. Us agraeixo moltíssim doncs aquesta bona estona, Carles, Cisco, Nacho, Josep.
3: Gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat.
2: No, gràcies, Pitu. Gràcies a ti per mi tot. Gràcies a Santi per el escrito del fin de semana del Eco. No, gràcies a vosaltres. Tot el contrari.
1: Bé, és el testimoni que queda, no? I que quedarà, evidentment, per tants i tants anys.
2: Gràcies, Pitu.
1: Gràcies i que gaudiu doncs, del que resta, no? I que és molt. I amb això, i amb aquesta bona conversa, i amb aquests bons moments, acabem agraint de nou la seva confiança. Arribem gairebé a les 12, ho hem de deixar, que vagi molt bé i que acabem de passar molt bon dimarts. Adéu-siau.

0: A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres. Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Un quart de deu. Havíem deixat aquesta història amb l'Ave Maria, recordant, bateria de contenidors, avinguda Artur Carbonell, situats davant de l'Ave Maria, i la protesta de l'Ave Maria per entendre que no era un lloc idoni per col·locar uns contenidors. Va haver una jornada de protesta, un dissabte a la tarda els contenidors han estat recol·locats uns metres més amunt, just davant de dos establiments, l'establiment Calma Beauty Sitges i la xarcuteria Mauricio. Calma Beauty ha piulat a xarxes, i és una piulada que ha repiulat la xarcuteria Mauricio, dient això: mentre Sitges ven imatge, gastronomia, turisme i comerç local, alguns hem de treballar veient com converteixen la nostra porta en una mini àrea de residus. I no, això no va de no voler contenidors. És clar que són necessaris, va de sentit comú. Perquè vent-hi unes altres ubicacions més lògiques, més àmplies i en zona d'ombra, algú va decidir que aquesta era la millor opció. I sincerament, diuen des de Calma Beauty, dona bastant que pensar. Nosaltres continuarem cuidant a les nostres clientes, com sempre, amb estima, professionalitat i creant un espai bonic i agradable malgrat tot. Però creiem que els veïns i els comerços mereixem una mica més de respecte i de coherència, perquè una cosa és reciclar i una altra és reciclar decisions que clarament no funcionen. Si vosaltres també creieu que això no té cap mena de sentit, compartiu aquest vídeo. És un clip de vídeo on es veu la bateria de contenidors, una publicació a Instagram. Compartiu aquest vídeo perquè es vegi, perquè arribi on hagi d'arribar i perquè almenys una vegada s'escolti el veïnat i els petits comerços abans de prendre decisions d'aquesta mena. Gràcies a totes les persones que ens donen suport. Aquesta publicació de l'establiment Calma Beauty Sitges, que va ser també repiulada per la xarcuteria Mauricio, que estan tocant un de l'altre. I Sitges Shopping, l'associació de comerciants Sitges Shopping, també ha publicat a Instagram aquest missatge: denunciem la col·locació de contenidors de brossa just davant d'un establiment d'alimentació. Una decisió irresponsable que genera greus problemes de salubritat, males olors, presència d'insectes i una imatge deplorable per als clients i pel barri. Els comerços d'alimentació han de garantir unes condicions higièniques adequades i aquesta situació va totalment en contra del sentit comú i del respecte cap als professionals i consumidors. Exigim una solució immediata i una ubicació alternativa que no posi en risc la salut pública ni l'activitat del comerç local. I això és el que hi ha hores d'ara. Els dèiem al principi del programa: qui vol un contenidor a prop de casa? Ningú. Qui ho vol davant d'una botiga? Ningú. Però és clar, primer en algun lloc s'han de posar, però després a qui s'avisa, com es parla aquesta decisió, com es debat, amb qui es dialoga, etc, etc, etc. A l'altre costat del fil telefònic, Sílvia Alcázar, bon dia i bona hora.
2: Hola, bon dia.
1: Bon dia, Sílvia.
2: Estic amb la meva germana, estem les dues.
1: Ah, perfecte.
2: Les afectades.
1: Perfecte.
2: La meva germana Sònia, també.
1: Doncs, Sílvia i Sònia, bon dia. Ara estava pensant, perquè jo no sé tampoc si és molt habitual, a la xarcuteria Mauricio us ha tocat per duplicat, perquè al camí de la fita teniu els contenidors ben a prop de la botiga i a l'avinguda Artur Carbonell també teniu els contenidors ben a prop de la botiga, eh?
2: Sí, tenim un imant, sí.
1: Teniu un imant,
2: sí,
1: eh?
2: No sé.
1: No sé per què, eh?
2: Ho hem intentat a les dues ubicacions. A la del camí de la fita fa molts anys, i no hi ha manera de treure-ho. També ens van posar uns contenidors subterranis just al davant,
1: sí,
2: que no van funcionar perquè no tenien manteniment. El no tenir manteniment, aquell mecanisme no funcionava, s'acumulaven les brosses, no podia pujar, era com un ascensor, no sé si us en recordeu.
1: Oh, i tant.
2: Allò va durar 2 mesos de males maneres, amb problemes d'olors, líquids, plagues,
1: etcètera. Era just davant mateix de la plaça del doctor Pérez Rosales, no?
2: Exactament
1: allà, eh? Perquè és evident que aquests contenidors del camí de la fita també deixen una postal maca, eh? L'incivisme tampoc ajuda massa, perquè déu-n'hi-do el que arriba a haver-hi allà, eh?
2: Exacte, entre el número 3 del Camí de la Fita, que és la fruiteria de la Vinyeta, sí. Colors, i nosaltres, entre dues botigues d'alimentació, sí, els contenidors, sí, sí, sí.
1: Allà hi ha un quadre maco també allà, eh?
2: Sí.
1: Hi ha un quadre maco. Sílvia, Sònia, quan veu intuir o veu començar a saber o com veu decididament adonar-vos que davant de la xarcuteria, com davant de Calma Beauty, aniria a parar aquesta bateria de contenidors que estava davant de l'Ave Maria?
3: Bueno, doncs nosaltres vam veure davant d'aquests contenidors d'aquí unes valles amb, amb un acordonament de la policia local, de la policia local, i jo vaig pensar, ostres, ara què ens faran aquí, saps? O sigui, no, sí, no entenia el què. Total, que vaig parlar amb la policia i la policia no sabia absolutament res del que anaven a fer. Diu, no, nostra no és. Diu, però té pinta de que potser us fan un canvi d'ubicació dels contenidors. I jo dic, ostres... Total, que passa, com a l'inspector de la neteja, aquests dies estava voltant-lo per aquest carrer,
1: sí.
3: Li vaig preguntar. I diu, sí, sí, en dos dies els teniu aquí davant. Dic, ah, què vol dir, en dos dies? Dic, o sigui, els de l'Ave Maria els treuen i els posen aquí? Diu, sí. Diu, perquè diuen que era temporal. Dic, ah, temporal de 15 dies? Perquè han fet una obra, han pintat el terra, van ficar vorera,
1: sí, sí, sí.
3: Van ficar la senyal per posar que era un... un aparcament de minusvàlidos, bueno, tot això, i els dos dies ja tenim el canvi un altre cop, no, no en teníem res, o sigui, vam estar al·lucinant.
1: Què ha passat des d'aleshores? Si és que ha passat alguna cosa, si és que us heu pogut posar en contacte amb algú, si és que algú us ha vingut a veure per explicar-vos la situació?
3: No, no, no, no. Nosaltres, a mi m'ho va dir l'inspector i ningú més, no, no, ningú ens va avisar de res. Les noies del local del Calma també em van venir a preguntar i els hi vaig dir, ens posen contenidors. El restaurant del davant nostre, que és un restaurant nou fa un mes, la Ohana també, la noia estava flipant, diu, ara ha ficat dues tauletes aquí fora i em posen els contenidors al davant. S'estan menjant una amanida aquí tranquil·lament els meus clients amb l'olor de, bueno, uh-huh. que correspon als contenidors.
1: Uh-huh.
3: O sigui, no, ningú ens va avisar de res.
1: D'acord. I la clientela?
3: Bueno...
2: Estan indignats.
3: Estan flipant i ens, bueno, tenim molt el recolzament de totes. Si hem de recollir firmes, són les primeres. Algunes diu, llamo a donde tenga que llamar, vull dir, tothom ens estava recolzant molt perquè, no sé, és de sentit comú que, no sé, uns contenidors davant d'una botiga d'alimentació quan ens demanen tantíssimes coses per de sanitat,
2: ja hem fet les instàncies pertinents.
1: Això us volia preguntar, com a empresa sí. heu fet passos
2: sí,
1: per intentar...
2: Sí, ja està feta des del primer dia, perquè ja feia una olor, perquè la gent
1: està
2: és
1: clar.
2: Incívica...
1: Sí.
2: Passen amb els gossets, fan el pipí aquí, la gent incívica del cap de setmana vam obrir el negoci, ja feia olor a pixum, és que són moltes, és que és molta cosa. És... També a l'edifici farem instància a nivell del bloc.
1: D'acord, a nivell de comunitat de veïns, voleu dir?
2: Sí, també, sí. Les noies del costat també l'han fet, el restaurant del davant també ho han fet. El que volem deixar clar, a The Sitges Shopping també l'ha fet a nivell...
1: Sí, a nivell de...
2: comerç,
1: de sí,
2: de
1: a nivell d'associació, sí, sí.
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. No volem que estiguin els contenidors davant de cap comerci, no del nostre, que és higiènicament, o sigui, per salubritat, per control de plagues, que tenim contratada una empresa obligatòria per sanitat de control de plagues, o sigui, nosaltres ho tenim tot com ho hem de tenir, però sembla que el tenir aquests contenidors aquí no ho veiem viable per nosaltres. No hi ha cap llei que prohibeixi tenir això aquí al davant, però per salubritat, per sentit comú, davant de cap comerç, sigui la fleca, sigui cafeteria, sigui bellesa, perruqueria, sigui un restaurant, qui sigui, o sigui, no hauríem de tenir un mur de brossa, és que no ho vull dir malament, un mur de brossa al davant del nostre negoci. Els vianants que passen caminant no ens veuen, és la nostra visibilitat, la nostra publicitat cara al carrer, cara al vianant, el cotxe que puja, la moto que baixa, que ens vegin, no ens amagueu darrere de contenidors de brossa, ni a nosaltres ni a cap comerç de Sitges, sigui el que sigui l'àmbit que sigui el seu comerç.
1: I pel que intueixo, Sílvia i Sònia, el que no us acaba d'entrar de cap manera és que hi hagi no sé si dir, una normativa molt escrupolosa que compliu pel que fa referència a la qualitat sanitària de l'establiment i que davant mateix us trobeu amb aquest panorama, no?
3: Bueno, és que és el que estem parlant també amb el nostre gremi de carnissers, que també ens faran una carta perquè, bueno, no té gaire sentit això. La sanitat també ens ha dit que a nivell, com això és municipal, no ens poden ajudar, però vamos, que és de sentit comú que ho reclamem, que no és possible això, o sigui, és que no entenem res, no entenem res.
1: Alguna d'aquestes instàncies ha tingut resposta o hi ha hagut, no sé, alguna
3: no,
1: trucada, algun
3: de
1: input?
3: Moment,
1: de moment no.
3: No, de moment és una instància fantasma, de moment no sabem res.
1: Que fa molts dies que la veu entrar?
3: Perquè això ens ho van col·locar dijous,
1: sí,
3: i la vam fer divendres.
1: D'acord, és a dir, no veu esperar, no?
3: No, perquè, clar, perquè vam esperar, perquè quan vam arribar a les 8 ja els tenien posats, els contenidors ja els havien col·locat. Per lo que m'ha dit un veí, a les 7 i alguna del matí, per evitar problemes, ja estaven col·locats, i llavors vam esperar per fer unes fotos i el divendres vam fer la instància.
1: Ahà. Per tant, ara, per un costat, esperar la resposta a la instància, I a veure què, suposo, i a veure què es pot fer. Teniu una certa esperança en que els contenidors puguin canviar d'ubicació o no?
3: Bueno, jo esperem que sí, per part de tot el que hem penjat al vídeo i el recolzament que tenim, els comentaris de la gent està amb nosaltres a tope. Però després és que els que ens han de fer cas ens facin cas. No ho sabem, esperem que sí.
1: Tampoc sé ara jo, és clar, és que estem, mentre parlaven la Sílvia Lassanillo, que vas memoritzant tota l'avinguda Artur Carbonell de dalt a baix,
3: sí,
1: i no sé,
3: sí,
1: si hi ha, no sé si hi ha molts espais per una bateria de contenidors que no estigui davant d'un establiment, tampoc ho sé, però bueno, en fi, algun lloc de...
3: No, la veritat és que no hi ha... O
1: sigui, és complicat,
3: és que hi ha força comerç, sobretot a la nostra vorera,
1: sí, sí,
3: és molt comerç d'alimentació, pràcticament,
1: sí,
3: menys les Calma Beauty, tots la resta,
1: són establiments
3: mercat,
1: de... Està clar.
3: Som tots establiments d'alimentació. Llavors, en aquesta vorera, que ens dona el sol des de les 9 menys
1: sí,
3: quart del matí, dona el sol tot el dia, absolutament. Clar, aquí quan arriba el migdia, ja aquests contenidors estan força calentots.
2: Ja estan bullint.
3: Ja,
1: sí.
3: Exacte.
1: Sí, sí.
3: Llavors, abans estaven a l'altra vorera, que donen molta més ombra, no sé per què, no sé molt bé el per què els han canviat, la veritat no entenem el per què, però aquí estaven, de cop aquí estaven. Llavors, per nosaltres també el que és lleig és que en aquest carrer, aquesta vorera mateixa, que és just la de baixada de l'estació, que és una mica la nostra carta de presentació a l'entrada del poble, la gent que ve en tren, doncs quan baixen just del mercat, tenim una,
1: sí,
3: una
1: de fet,
3: tirada de,
2: una tirada al número 25.
1: Sí,
3: al número,
1: sí,
3: 25,
1: sí,
3: hi ha 5 contenidors.
2: A Villarramé, sí, sí, on era el desbarc.
1: Ah, exacte, exacte.
3: Allà
1: exacte.
3: Tenim 5.
1: Sí, sí, hi ha dues bateries seguides de contenidors gairebé.
3: Sí, i al número 19 tenim una altra tirada de 5 contenidors més. I llavors no entenem perquè estan tan juntes. Nosaltres estem entre les dues bateries.
2: A la esquerra, no?
1: Només us falta, sí, només us falta vosaltres el contenidor de la roba. Els altres els teniu tots.
3: No, perquè no cabia.
1: Perquè no cabia. Déu meu, Sílvia.
3: Perquè no hi cabia, si no també el col·loquen.
1: Ai, Déu meu.
3: Està la tirada de dalt, el de roba està el número 1.
1: Sí, sí, sí, exactament.
2: Està... Vull dir una cosa.
1: Sí, home, i tant.
2: La cafeteria d'aquí al davant, el simpàtic, va, sí, posar com unes tauletes a fora.
1: Mira, hi he
2: pensat... Tenia el seu...
1: Hi he pensat també en això, eh? Hi he,
2: sí,
1: pensat.
2: Tenia el seu trosset de terrassa. Tenia,
1: sí,
2: dues o tres a fora, a la vorera turca.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: I jo crec que, ho crec, que ell va demanar també que traguessin els containers perquè hi havia gent prenent el croissant i el cafetó a fora i tenia els containers al davant.
1: Cara,
2: ho entenc perfectament.
1: És que em sembla que vosaltres dues coincidireu amb nosaltres. En fi, aquesta imatge de... perquè em sembla que la vam veure tots, aquesta imatge de clients prenent un cafè llet o un croissant a dos,
3: sí,
1: metres dels contenidors.
2: Exacte, sí, sí.
1: I un pensava per si mateix, però és possible que hi hagi algú que pensi,
3: sí,
1: mira, m'assec aquí a la terrassa, amb els contenidors a res, a dos pams, I tal com sí. queden aquests contenidors, perquè això, els usuaris d'aquests contenidors, que són molts, perquè és una zona molt transitada i que serveix també al centre de Sitges, saben com queden aquestes bateries de contenidors.
3: És un punt calent.
1: És un punt calent. Està clar que sí.
3: Artur Carbonell, els contenidors, és un punt de molta...
1: Absolutament.
3: De moltíssima brutícia. Sí.
1: De moltíssima brutícia. Bé, doncs, a veure si a sort, Sílvia, Sònia, voleu afegir alguna cosa més?
3: Mira, jo volia donar una ubicació alternativa al darrere del mercat, perquè a la porta del mercat, que hi ha una vorera ben ampla, no els han posat a la porta del mercat perquè queda malament. I ho entenc. Queda malament a la porta d'un mercat
1: sí,
3: principal.
1: Sí, sí.
3: I ho entenc perfectament, però no me'ls posis a mi. No.
1: És a dir, creieu que el carrer, que és el Salvador Mirbenes, em sembla, el carrer de darrere del mercat, eh?
3: El del darrere, sí.
1: El del darrere del mercat.
3: El del darrere, allà, enganxadets a la via, a sota de la via, que estan els taxistes.
1: Sí, sí, que hi ha els taxistes primer.
3: La càrrega
1: sí.
3: normal que ha de tenir el mercat.
1: Sí.
3: I després, una tirada de contenidors.
1: D'acord.
3: Ja anirem nosaltres a tirar la brossa, si ho diuen tots els veïns. Ja anirem al carrer Sant Bartomeu o al carrer Illa de Cuba,
1: sí,
3: que
1: sí,
3: són
1: sí.
3: aquests contenidors de Quita i Pont, entre cometes.
1: Sí. Bé, els de,
3: ja anirem
1: els...
3: a tirar la brossa allà, anirem al darrere.
1: Afortunadament, els veïns del carrer Sant Bartomeu se'n van salvar també, perquè allò era un espectacle, ho podem ben assegurar, eh?
3: Sí,
1: cada dia.
3: Sí, total.
1: Sant Bartomeu se'n va salvar, Illa de Cuba els té, ara que Illa de Cuba és més ample, però enteneu que qui necessiti el contenidor doncs farà també el pas per anar al carrer Salvador ja. Mirament.
3: Uh-huh. El pàrquing de motos de l'estació, que és
1: sí,
3: molt
1: sí, sí.
3: gran. Ja pujarem allà amb la bossa
1: sí,
3: de
1: sí.
3: ja pujarem.
1: A la instància ho heu contemplat, això? Heu
3: sí.
1: proposat aquesta
3: sí.
1: alternativa?
3: Sí.
1: D'acord.
3: Està tot.
1: És a dir, de recol·locar els contenidors al carrer Salvador Mirabent.
3: Sí.
1: Perfecte.
3: Home, ja no hi ha veïns, no hi ha
1: no, està clar.
3: Comerços, no
1: sí,
3: molesta
1: sí.
3: ningú, doncs ja està. Doncs no posin en un lloc on no molesti ni el veïnat ni...

0: Passen 5 minutets de 12:15. Acabarem el programa parlant de la festa per una societat inclusiva de les persones amb discapacitat, la 23a edició, que se celebrarà a Sitges el proper 23 de maig. Ho dic bé. Però avui, 13 de maig, a les 6 de la tarda, al Miramar, se celebra la presentació, és l'acte de presentació d'aquesta festa. És una festa anual que compta amb un munt d'activitats, ara en parlarem una mica més, i la setmana vinent tindrem l'oportunitat de fer conversa amb dos joves, jo els hi he dit activistes de la inclusió. I ho dic amb tota l'estima i espero que ho rebin amb tota l'estima, perquè realment són joves aquí del territori, de Sitges, de Sant Pere de Ribes, que estan molt posats en això de la inclusió, que la reivindiquen d'una manera ferma i contundent i clara, que l'expressen i l'expliquen molt, molt, molt, molt bé, i a més ho fan des de la primera persona, perquè doncs, ells pateixen moltes vegades aquesta manca d'inclusió, d'accessibilitat, etc etc. Això serà la setmana vinent. Avui, per parlar d'aquesta festa per una societat inclusiva, per parlar d'inclusió, d'alguna manera de què és una societat inclusiva, ara li preguntarem. Tenim la presidenta de l'associació Societat Inclusiva del Garraf, la Margarida Saiz. Què tal, Margarida?
1: Hola, un plaer.
0: Avui presenteu aquesta festa, que no sé si és com el gran dia de l'associació, aquesta festa anual que feu, és com el vostre gran dia. 23 edicions són moltes, eh?
1: Moltes, ja està consolidat en la comarca, sí. Però nosaltres diem que és un aparador, no és el més important, però sí que és l'aparador que mostra el que per nosaltres sí que és important, que són processos interns que alguns no s'arriben a veure perquè queden dins, si es fan en centres educatius o en esplais o en empreses o en associacions, i això no es veu, però sí que la festa, la jornada festiva és l'aparador lúdic, alegre, en el qual es mostra tothom i el gaudim.
0: Per tant, es tracta d'ensenyar allò que es fa.
1: Es tracta de demostrar des d'una manera alegre diverses coses, de fet, perquè nosaltres tenim com tres objectius. El primer és visibilitzar que la inclusió social de les persones amb discapacitat és una qüestió de drets humans. I aquí sí que em voldria aturar, perquè justament estem en una època en la qual és possible, estem assistint a violacions a vegades molt greus dels drets humans de manera absolutament impune. I si focalitzem a lo que és l'àmbit de la discapacitat, assistim amb preocupació, sincerament, a signes d'involució. Per exemple, el president d'Argentina, sí, Javier Milei, ha recuperat terminologia oficial, termes com imbècil i subnormal. Per tant, estem veient retrocessos a nivell mundial i això, evidentment, preocupa. Per tant, aquest és un dels objectius, però no l'únic. L'altre és sensibilitzar l'opinió pública de tots els beneficis que pot aportar a tothom la inclusió social de les persones amb discapacitat, independentment del tipus de discapacitat que tinguin i de la intensitat de suport que pugui requerir. I això per nosaltres també, aquest objectiu és important, perquè no estem lluitant només pels drets d'una minoria de la població, que també ho fem i és legítim, sinó que nosaltres estem defensant un model de societat en la qual totes les persones, independentment de les seves circumstàncies i diferències, totes les persones tenen un lloc i totes les persones poden exercir una ciutadania plena, que vol dir poder participar en els diferents àmbits de lo que és la vida d'una persona.
0: Això seria, això respondria a la definició d'una societat inclusiva?
1: Totalment. Una societat inclusiva és tenir la possibilitat, no l'obligació, però sí la possibilitat de participació en l'àmbit de la formació, en l'àmbit del treball, per tant, inserció laboral, cultura, lleure, a nivell polític. I la participació no és només estar, és sentir-te part del grup i que el grup es reconeix com una part d'ells. I, per tant, és més exigent que calentar una cadira o estar físicament enmig de molta gent. És ser reconegut com un del grup. I això realment és

0: explosió. I això, pues, tot i els avanços, que han hagut molts, alguns molt importants, ens queda molt i molt camí per recórrer. Per això, fent la festa, entre altres coses.
1: Uh-huh. I per visibilitzar tot això, aquests avenços, però també tots aquest recorregut que falta encara per recórrer per arribar a aquest objectiu final.
0: I aquest és el tercer, mira, perfecte, perquè és el tercer objectiu. Per un costat sí que volem celebrar els avanços que han hagut i que ara sí que m'agradaria assenyalar tres, però també és denunciar els retrocessos i reivindicar tot el que queda. Què és el que celebrem? A mi, jo a vegades, més enllà de la comarca, perquè a vegades cal tenir una visió global, hi ha moltes conquistes de drets que són absolutament recents, no fan ni 10 anys, per exemple. És del 2018 que totes les persones amb discapacitat poden votar en les eleccions. L'any vinent tindrem eleccions...
1: Del 2018?
0: Del 2018. És a dir, les persones que estaven incapacitades judicialment no podien votar. Fins al 18 d'octubre del 2018, a l'Estat espanyol no es permet votar a tothom. Però espera, que encara et sorprendràs més en el que et diré ara. Fins a l'octubre, jo no sé què li passa a l'octubre, que tot passa a l'octubre, del 2020... no s'erradica l'esterilització forçosa de les dones amb discapacitat. ¿Vale?
1: És a dir, fins al 2020...
0: No, mira, el 6 de l'octubre no arriba ni fa 6 anys.
1: És a dir, de manera obligatòria totes les dones...
0: No.
1: Ah.
0: Aquelles dones que estaven incapacitades judicialment, les seves famílies o professionals...
1: Podien decidir
0: esterilitzar-les de manera forçada, sense comptar en la seva opinió, ni aprovació, ni absolutament res. Se les esterilitzava. Que cal recordar que la ONU, les Nacions Unides, identifiquen com a tortura l'esterilització forçosa. Doncs aquí, no fa ni 6 anys, això era perfectament legal i es feia. I això ha afectat, sobretot, a dones amb discapacitat intel·lectual. No només, però sobretot a dones amb discapacitat intel·lectual. No fa ni 6 anys.
1: És fort, eh?
0: I l'última abans són conquistes i val la pena visibilitzar-ho.
1: I això
0: ho volem celebrar i la festa vol posar-ho en valor, però també en valor que no fa res. I l'última és que fins al 2021, setembre, aquesta vegada ja no és octubre, es reconeix que totes les persones amb discapacitat tenen capacitat jurídica, encara que necessitin suport, algunes, en la presa de decisions. Fins ara això no era així. I va ser el Comitè Internacional que va anar pressionant en les revisions de com evolucionava l'Estat espanyol i finalment es va conquerir.
1: Aquests serien tres avanços claríssims, molt recents, sorprenentment recents, perquè estem parlant d'una manca de drets fonamentals a aquestes persones. Digue'm ara tres que s'hagin de conquerir perquè també siguin manca de drets fonamentals.
0: Tres. El primer, per exemple, doncs estem molt lluny encara d'arribar a tenir un únic sistema d'educació que sigui veritablement inclusiu i de qualitat per a tot l'alumnat. Encara a Catalunya hi ha una xarxa d'educació ordinària i una xarxa d'educació especial.
1: És veritat que no és el cas del Garraf, que Garraf
0: no,
1: som...
0: per sort.
1: Sí, el Garraf sort. Som comarca...
0: Per sort no, mira, ho dic malament. Per mobilització, inicialment per voluntat de la pròpia Generalitat, que va ser la que ho va impulsar.
1: De fet, va ser comarca pionera en aquest sentit.
0: Va ser comarca
1: inclusiva, o sigui, a nivell educatiu, pionera. És a dir, a la comarca del Garraf no hi ha ni una sola escola d'educació especial, perquè en el seu moment es va determinar que seria comarca inclusiva. Ara podríem entrar en el tema dels recursos, etcètera.
0: Des del 2083, però... Torno, me corregeixo a mi mateixa quan he dit per sort, perquè en un moment determinat, la dècada del 90, la pròpia Generalitat, que havia impulsat això, va retrocedir i va voler crear la primera escola d'educació especial aquí, i va ser la mobilització de tota la comunitat educativa
1: que, es va negar,
0: que ho va aturar amb la complicitat, i això és molt important perquè ens marca en aquesta comarca com a diferencial. Malauradament, bé per nosaltres, però malauradament per altres territoris, perquè aquí hem anat sempre de la mà també de l'administració local i comarcal que ha recolzat això. Per tant, és important dir que això ho vam aconseguir aturar, que aquí hi hagués escola d'educació especial, la dècada del 90, per la mobilització de la comunitat educativa, claustres, famílies amb fills amb i sense discapacitat, però amb el suport i recolzament claríssim de tant dels que governaven com els que estaven en l'oposició dels ajuntaments de la comarca i del Consell Comarcal. I això s'ha de subratllar.
1: Clar, el problema que ha vingut aquí, entenc, que, és, que ha vingut sobrevingut després, és que, clar, més enllà de determinar que les escoles del Garraf han de ser inclusives, com tantes altres que n'hi ha al territori, si això no es dota de pressupost i, per tant, de recursos, principalment, és a dir, el pressupost bàsicament són recursos i els recursos bàsicament són persones, són professionals, clar, realment es fa molt difícil, no?
0: Són recursos i és mirada, no l'oblidem.
1: Les dues coses.
0: Són les dues coses i les dues són imprescindibles, perquè jo puc dir que he vist molt de prop incrementar recursos i no incrementar inclusió. Vale? Per tant, les dues coses s'han d'anar de la mà i són necessàries. La mirada sense recursos es queda molt coixa.
1: Podem dir que al Garraf tenim la mirada però no tenim els recursos?
0: Sempre, no podem ser complaents. Sempre, evidentment, hem avançat molt en mirada, sobretot, però que en manca recursos és evident, però no podem ser complaents, perquè això és enemic de la millora contínua. I la millora contínua implica una avaluació sempre. Podem identificar barreres a la participació i aquest és un procés permanent. Ho dic perquè la complaença és gran enemiga d'aquesta millora contínua. I, per tant, és important que siguem autoexigents.
1: Després entrarem més enllà de la mirada, però t'he demanat per tres necessitats. No? M'has parlat aquesta, de la necessitat de que aquest concepte d'inclusió educativa s'estengui al llarg del territori, no? És a dir, no quedi només en un cas el Garraf o altres municipis, sinó que s'estengui. Quin altre?
0: I deixa'm que puntualitzi aquest. Estem parlant d'una escola inclusiva i de qualitat per a tothom. I per tant, aquí és evident que sí que tenim un únic, en la comarca només tenim escoles d'educació ordinària, però ens queda avançar en tot això. El segon flagrant és la inserció laboral. En aquest moment, amb dades del Departament d'Empresa i Treball, no arriba ni a una de cada tres persones amb discapacitat que treballen. I això sumant les que treballen en el sector protegit, en un centre especial de treball, més les que estan inserides en el mercat ordinari de treball. No arriben a una de cada tres. Però les que estan en atur, prop de la meitat, estan dos o més anys. És el que es diu atur cronificat. I si anem al tema de salaris, d'aquelles que treballen, d'aquesta minoria que treballa, el salari brut mitjà anual és un 21% inferior al dels treballadors i treballadores sense discapacitat. I encara una xifra molt més frapant, o molt més dolorosa, o indignant, diria jo, i és que la taxa d'activitat, que és la suma dels que treballen més els que estan buscant feina, en 26 anys no ha crescut més que un 0,1%.
1: Sí, del 2020 al 2026...
0: Des del 1999, que són les primeres dades que comencem nosaltres a recollir, perquè n'hi ha d'anterior...
1: No arriba ni al 1%.
0: No, al 0,1%. Al 0,1%. És a dir, hi han passat molts governs diferents, Vull dir, no és un tema d'unes sigles determinades. No és una prioritat. I, per tant, aquest dret... No,
1: el dret a treballar.
0: A treballar... No és una prioritat. I està clar que no ha estat una prioritat política del conjunt de forces polítiques que legislen i que governen.
1: Per tant, coses urgents a canviar. Una educació inclusiva de qualitat arreu del territori, el dret a treballar regulat i no precaritzat, és a dir, digne per totes aquestes persones. Quina més?
0: I l'última, doncs que a dia d'avui la immensa majoria de les persones amb discapacitat no poden triar on ni en qui viure. És a dir, ni tan sols la majoria poden imaginar que hi ha altres possibilitats diferents a viure tota la vida en la família o en entorns residencials i tenen tant dret a emancipar-se i a fer realitat un projecte de vida independent com la resta de la població sense discapacitat.
1: Tots aquests canvis ens portarien cap a aquest camí de societat inclusiva, no? Per al qual ens queda camí per recórrer. I abans feies menció a la mirada, no? Aquesta necessitat de canviar la mirada. Com l'hem de canviar? És a dir, com es fa? Com canviem aquesta mirada?
0: Doncs mira, hi ha moltes maneres, però jo, ja que estem en la festa per una societat inclusiva, sí que vull posar dos exemples de dues metodologies diferents, però que ens porten al mateix objectiu, que estem intentant i que voldríem ampliar allà on es fan, que és amb alumnat en algun cas de l'ESO, en altres casos també de batxillerat i de més, un és la dansa comunitària, el projecte Somidansa, la dansa comunitària inclusiva. Uh-huh. En aquest moment, i justament es mostrarà
1: el dia de la festa, el dia de la festa, no? Hi ha una mostra,
0: En aquest curs s'està realitzant, és dins de l'oferta curricular de l'Institut Cubelles, hi ha una assignatura, que és aquesta, que és opcional, en grups mixtes de l'ESO, amb i sense discapacitat, que treballen a través del cos i del moviment, acaben construint, passant de ser persones individuals que estan en un grup a connectar-se en si mateixes, en les seves emocions, per construir grup. I aquesta metodologia el que facilita, a partir del moviment i del cos, ajuda també a posar paraules i a identificar allò que ens uneix més enllà de tot allò que ens diferencia. I què ens trobem? Que som adolescents. Bueno, que són, jo ja no.
1: Ni jo tampoc.
0: Que són adolescents. I això vol dir pors, anhels, expectatives, somnis, frustracions, decepcions, els primers amors, corresposos, no corresposos. Per tant,
1: hormones que pugen i baixen.
0: Hormones, és a dir, aprendre a gestionar les pròpies emocions, a vegades coses que et passen i que no li pots posar paraules perquè no entens ni què passa. Tot això és adolescència i tot això uneix, tinguis o no tinguis una discapacitat. Per tant, des d'aquesta metodologia, al llarg de tot el curs, en sessions que són 2 hores a la setmana, es va construint, primer, es va generant grup, ¿vale? I després d'una connexió individual a cada un, i després acaben identificant a partir d'allò comú un tema a partir del qual construeixen amb la persona que evidentment tot això ho coordina i ho lidera una coreografia. Entonces, que ens la mostraran justament el dia de la festa. I no esperem, la idea no és fer una coreografia tècnicament impecable, sinó tot el que expressa. Aquest any el títol és El pes de les ales. L'han escollit l'alumnat, de tercer i quart d'ESO.
1: Això serà dissabte 23 de maig, i aquesta actuació en concret serà a les 8 del vespre. On serà això?
0: Això serà
1: a la plaça Catalunya. A la plaça Catalunya, que serà el punt neuràlgic de tota aquesta festivitat. Parlant de la mirada.
0: I aquesta mirada, amb aquesta metodologia, canvia mirades. Un altre, Teatre de l'Oprimit. El Teatre de l'Oprimit, que l'estem fent a Can Puig. No he dit una cosa. El projecte Somidansa ho fem no és només l'Associació Societat Inclusiva de Garraf, sinó que ho fem de la mà de Confluències Vaivé, que és l'entitat que organitza el Festival de Vaivé per la inclusió a Sant Pere de Ribes. I, per tant, ho fem conjuntament.
1: De la mà.
0: I voldríem estendre-ho a més instituts, a l'ESO, en concret de més centres educatius. L'altre, Teatre de l'Oprimit. El final és el mateix, però el camí és diferent. El que fan és, en aquest cas ho estem fent al Can Puig, a l'Institut Can Puig de Sant Pere de Ribes, i participen l'alumnat de l'IFE i, per altra banda, alumnat de l'ESO, de quart d'ESO i de primer de batxillerat de l'Institut. Per tant, grups sempre mixtes, perquè si no parlem d'inclusió. Llavors, què és el que fan? Identificar situacions de discriminació. Que, cuidado, no, la discriminació no només és pel fet de tenir una discapacitat, pot ser per moltes motius diferents. Identificar la discapacitat i ajudar a cada persona, i igual es treballa també des de la persona, a nivell de les pròpies emocions, etc., també per construir grup, a vegades amb tècniques similars de la dansa comunitària, i el que fan és que a la persona es posen en el lloc de que sent viu la discriminació i en el lloc de qui discrimina. I a partir d'ahí el que es fa és interpel·lar com es pot fer front a aquestes situacions de discriminació per poder revertir-les. I aquest any, a més, això s'ha anat contrastant, perquè el que és important no només és el grup, sinó és el públic, la interacció amb el públic. I això s'ha anat interpel·lant a diferents classes de l'institut, en la qual cosa, i també formarà part, a les 5:30, invitem a que vinguin a la plaça Catalunya perquè representaran aquest any dues obres.
1: Tot això serà, com dèiem, el dissabte 23 de maig a Plaça Catalunya, a partir de quarts de 5 de la tarda, que començarà amb un cercavila, i fins a les 10 de la nit, que hi haurà actuació musical, tot un seguit d'actuacions, com ara deia, teatre, dansa, etc., per celebrar doncs aquesta festa per una societat inclusiva. I mirada canvia mirades, entenc, no només dels assistents, que molts probablement ja ho hauran aconseguit canviar, sinó sobretot principalment del públic. I ara enllaço al principi que parlaves de, i has dit, no treballem i no fem aquesta festa només per reivindicar nosaltres o millores per la gent amb discapacitat, sinó és una feina que ha de millorar en general la societat, no? És a dir, una societat intel·ligent, o sigui, és intel·ligent ser una societat inclusiva, és a dir, el camí de la inclusió d'alguna manera manifesta intel·ligència?
0: Mira, jo solament et diré que parlant amb un director d'un institut, que a més era president d'una entitat de, justament de directors a nivell d'àmbit estatal, deia realment l'educació inclusiva està demostrat que és la més eficient, no només eficaç, eficient, pel sistema, i que és un benefici, enriqueix els docents perquè els hi permet, els hi aporta més estratègies útils, no només amb aquell que més la necessita, sinó útils en general, i d'altra banda aporta major qualitat, vale? I millors resultats. Diu, això està més que demostrat, però costa, i costa, jo crec, perquè encara hi ha molts prejudicis.
1: És a dir, és por també, el que no sé si tenim com por, és a dir, la diferència fa por.
0: Sí, però hem de dir que a vegades, en el cas de la discapacitat, pot donar por, però moltes vegades no és por, és estranyesa. I quan no es coneix, el que es fa és que s'aparta. Mira, posaré, fins i tot, fixa't, el meu home, jo tenia un fill en síndrome de Down. I tenia el meu home, quan tenia 50 i pico anys, li detecten una malaltia de la que era degenerativa i de la qual finalment va morir. Era a nivell físic, va convertint el seu cos cada cop més en una presó, sí. No a nivell cognitiu, però sí a nivell físic. I el fet, quan finalment li va afectar a nivell de mobilitat, sí. I tenia que estar en cadira de rodes, doncs us semblarà mentida, però si jo l'acompanyava quantitat de vegades, per exemple, si anaves al metge, sí. O tal, quantitat de vegades que t'interpel·laven a tu, no amb ell, vale? I ell, que era una persona orgullosa, s'indignava, vale? Per tant, a vegades quan no sabem tractar o no entenem la impotència, ens fa mirar cap a un altre costat, ens fa eludir. Si te trobes una persona que no entens el que parla, que t'està dient, i no l'entens, et fa sentir tan malament que t'adreces a la mare, al pare, al germà o qui sigui, perquè i ja no li preguntes amb ell o amb ella.
1: I l'estem apartant. L'estem apartant i no l'estem incloent, que justament és el que s'ha de reivindicar i es vol reivindicar amb aquesta festa el proper dissabte de maig, que avui es presenta al Miramar aquesta tarda a les 6 de la tarda, de 6 a 7 a 2 quarts de 8 de la tarda, també amb actuació de la Colla Dimonis d'Olivella, amb parlaments, amb presència de la madrina, que és l'Alba Mestres Petit, i per descomptat amb la Margarida Saiz. Margarida, un plaer, com sempre, tenir-te aquí a la ràdio. Gràcies.
0: El plaer nostre.
1: Gràcies. Ho deixem aquí. Tornem demà a les 9, que acabin de passar. Bon dia. Adéu-siau.

0: A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
1: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: com s'han d'adaptar les escoles i els instituts a la calor? Doncs hi ha un estudi realitzat per Equitat.org, l'antiga Fundació Bofill, que alerta justament dels riscos en la salut i l'aprenentatge a causa doncs, de la calor a les aules i doncs, d'aquest escalfament global, que és una realitat i que doncs, necessita d'adaptació també a dins les escoles i als instituts. De fet, l'estudi diu que en els propers 10 anys hi haurà cada cop més dies lectius amb un clima de calor excessiu i en concret diu que el 2030 es preveu que a Catalunya hi hagi entre 22 i 65 dies lectius amb temperatures per sobre dels 27 graus en escoles i instituts, òbviament, segons la zona del territori. Per tot plegat, doncs, hi ha molta gent que està preocupada, entre elles les AFAs d'aquí del territori, de la comarca, i de fet, associacions de famílies, comunitats educatives i entitats del Garraf han denunciat a través d'un manifest una situació doncs, que ja és reiterada, com dèiem, coneguda, i consideren evitable, que és aquests límits aquests límits consideren admissibles de temperatura que afecten doncs, a la salut, el benestar i l'aprenentatge de l'alumnat. Hi ha tot un manifest que van publicar la setmana passada en el que el que demanen doncs, és als serveis territorials del Garraf accions d'emergència, un pla estructural i compliment doncs, dels riscos laborals. Avui en volem parlar i ho fem amb la presidenta de l'AFA de l'Escola de les Parellades a Ribes, és una de les escoles signants d'aquest manifest, igual que hi ha l'Escola Maria Usó, l'Escola Esteve Barratxina i l'Institut Vinyet i el Miquel Utrillo i l'Institut Joan Ramon Manaprés de Sitges. Ella, com dèiem, és la presidenta de l'AFA de les Parellades a Ribes, tot i que a Sitges la coneixem bé perquè és una de les membres de les veïnes. Mariona Gens, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Mariona, deia ara, parlava d'aquest estudi de d'Equitat.org, de l'antiga Fundació Bofill, sí. I caram, Déu-n'hi-do el que diu l'estudi, eh? En pocs anys, el 2030, hi hauran molts dies lectius amb temperatures per sobre dels 27 graus i entenc que el Garraf és un territori altament sensible a això, no? Per aquesta situació geogràfica i climàtica que tenim aquí al territori.
1: Sí, sí. No, o sigui, totalment d'acord. Vull dir, simplement s'estan constatant fets que fa molt de temps que ja venen dient i sí, ho patirem molt i com sempre anem tard i anem malament perquè no, o sigui, no hi ha manera de que es posin les piles i afrontin els problemes com... És que això és importantíssim. O sigui, no entenc encara com pot ser que això no estigui a l'ordre del dia i en primer lloc.
0: Justament pel fet que se sent que no està a l'ordre del dia, heu decidit fer aquest manifest, no?, de manera conjunta a totes aquestes AFAs del territori, exigint a serveis territorials al Garraf. No sé si hi ha hagut reunions, si teniu reunions pendents, si, no, és a dir, què espereu amb aquest manifest, més enllà d'expressar el vostre malestar davant d'aquesta situació, eh?
1: Esperem soroll i reaccions aviat, vull dir, perquè jo crec que és una mica, si tu mires en global, o sigui, ara sí, pots parlar, ara la calor és importantíssima, però hi ha altres reivindicacions que també s'estan fent i és com posat sobre la taula tot el que no funciona, perquè hi ha tantes coses que no funcionen i una d'elles és aquesta que és importantíssima. Llavors és com una suma, no? De dir, no pot ser, dir, vale, fem aquest manifest, estem en contra... Penseu també que ja, més enllà del tema de la calor, sí, hi ha tot el tema de les infraestructures, sí, que és una mica el mateix, tota l'estona. O sigui, ja des de la comarca del Garraf, però des de Ribes i des d'altres llocs, també s'estan movent per reivindicar la falta d'inversió de les administracions en els edificis públics, que són les escoles, instituts i llars d'infants, ja sigui pel tema de la calor, ja sigui per tendals als patis, ja sigui per patis que no funcionen amb com avui en dia s'haurien d'enfocar, plaques solars que no funcionen, vull dir que hi ha moltes coses que no tiren. I esperem que es moguin, que se sentin apel·lats i de dir, no sé, que proposin ara. Uh-huh. No ho sé, sincerament.
0: Entenc que això arriba per una realitat evident i no sé fins a quin punt sentiu que cada any és més una situació límit, és a dir, que realment hi ha moments en què els alumnes...
1: És així. Uh-huh. És així. O sigui, anem a salto de mata, que se'n diu. O sigui, quan li veiem les orelles del llop és quan... vale, sí, vinga, què farem ara? Ah, quatre ventiladors. No, això no és. Estem avisant, sí, hem avisat... hem avisat nosaltres ara, podíem haver avisat el mes de gener, però el mes de gener ens estàvem morint de fred, que també seria un altre dels temes que ens podríem, que podríem parlar. Saps? Que revisen calderes i revisen calefaccions al mes de novembre o al mes de desembre, deixant escoles a vegades en tantines. Vull dir que anem tota l'estona, és com el problema s'acosta, quan ja el tenim al damunt, aleshores, ai, a veure què fem, com ho solucionem. En comptes de preveure o d'establir un pla d'infraestructures, de dir, doncs farem aquesta inversió... No, res, tot sobre la marxa. I tu quan veus que hi ha improvisació d'aquest tipus, doncs, bueno, encara va més tot pel pedregar.
0: De fet, en aquest manifest demaneu com tres punts. Una són accions d'emergència, com ara aquests ventiladors, no?, que parlaves, sí, o aquests equips de refrigeració, sí, sí, portàtils, làmines de control solar a les finestres, instal·lació d'ombres provisionals. Un altre és aquest pla estructural amb calendari, que és el que parlaves ara, no? D'aquesta organització, aquest pla, aquest calendari en el que hi hagi una previsió de treballar l'aïllament dels edificis, d'ombres permanents, renaturalitzar patis, no? Treballar la climatització de les aules i, finalment, el compliment dels riscos laborals. Clar, aquestes accions d'emergència, entenc que els ventiladors, tot això, al final, cada any, això, d'una manera o altra, va arribant. No? Per tant, entenc que no sé si la importància està sobretot en calendaritzar això i com deies...
1: Clar, és evident. Uh-huh. O sigui, el que s'està reivindicant no és una solució de curt termini, sinó una solució a la llarga. Vull dir, el problema no revertirà, anirà pitjor. Vull dir, ho diu tothom. O sigui, anem, ho acabes de dir tu abans, anem a entre 22 i 65 dies en què se sobrepassaran aquests 27 graus, que teòricament és el màxim que es pot complir. O sigui, 65 dies són 3 mesos dels nens allà fregint-se i els professors fregint-se dins de l'aula. És que em sembla de jutjat de guàrdia, que no sigui... És que s'ha de pensar, és que hem de planificar des d'allà, però planificar bé. No planifica...
0: Clar, Mariona, el que... això no li demaneu a serveis territorials del Garraf, de qui és responsabilitat? Sí. Perquè al final, de qui és responsabilitat? Entenc que els ajuntaments fins a quin punt poden incidir en això?
1: Aquí és on obres una mica la caixa dels trons, uh-huh, perquè hi ha edificis, escola, o sigui, les llars municipals, les llars d'infants són propietat municipal, amb gestió privada, moltes, no sé...
0: La majoria,
1: no sé tots els casos. Els instituts, la propietat és de la Generalitat. Cert. I les escoles, depenent dels anys que fa que han estat construïdes, ja són municipals, per tant, tot és responsabilitat de l'Ajuntament, on hi ha algunes que estan tutelades per la Generalitat. Uh-huh. Llavors, depèn d'en quin punt et trobis, la patata va passant d'una administració a l'altra. De l'Ajuntament, això és responsabilitat de la Generalitat. Vas a la Generalitat i diuen, com que no tenim els pressupostos aprovats, doncs encara no sabem quan podrem invertir en la vostra escola. I d'aquesta manera, entre administracions es van passant la pilota. I aquí et quedes tu, al mig, que no saps a on trucar. Sí que ens hem dirigit a serveis territorials. Uh-huh. És evident. I que per damunt de serveis territorials hi ha més gent. Uh-huh. Que al final el que es ve a dir... I al final hi ha una directriu política que hauria d'intentar encaminar tot això, i aquesta directriu política ara mateix no hi és. Uh-huh. Però és que no hi és ni als ajuntaments, no hi és a la Generalitat, no hi és enlloc. Uh-huh. Perquè ja es veu, o sigui, vas passant, és molt fàcil passar la pilota. No és la meva inconvència. No passa res.
0: Serveis
1: però els alumnes del municipi s'estan fregint.
0: Serveis territorials us han donat resposta?
1: Sí, digues.
0: Algun tipus de resposta al manifest?
1: No, no.
0: Res,
1: Ni
0: reunió prevista
1: encara,
0: amb la directora dels serveis territorials, ni res,
1: Que jo sàpiga, ara mateix tenim un grup.
0: Sí?
1: Que no vull dir coses en fals, però tenim un grup en el qual anem passant-nos la informació. No l'he vista, aquesta informació. O sigui, ara mateix no l'he llegida.
0: Clar,
1: sàpiga, no.
0: Jo crec que d'alguna manera el que sí que és destacable és que això no està sent una reivindicació d'un municipi, sinó que és una reivindicació de territori. És a dir, aquí us heu unit les AFAs de pràcticament tots els
1: més
0: centres...
1: Més de 40 AFAs, que crec que és molt rellevant que més de 40 AFAs estem en un grup de WhatsApp. O sigui, imagina't tu el que pot ser i que ens hem coordinat. Uh-huh. I que hem arribat a un manifest i que hem... decidit, que jo no sóc la portaveu, però bueno, perquè per altres circumstàncies no podíem, però vull dir que al final, que som les AFAs, som gent que treballem d'una altra cosa, que dediquem el nostre temps.
0: Bé, això, les famílies, no? Les famílies dels alumnes.
1: Clar,
0: sí.
1: És que som les famílies, vull dir que també crec que està bé reivindicar aquest paper, de dir, és que és un mes a mes que fem per intentar millorar la vida dels nostres fills i de tots els treballadors que estan a dintre de les escoles. Uh-huh. I al final és, bueno, això, que crec que és rellevant la coordinació, però...
0: Sí, més no, el que posa de manifest, el que sí que posa de manifest és que això no és un problema d'un municipi en concret, d'un centre en concret, sinó que és un problema, com dèiem, estructural, no?
1: I que té una... és que és estructural i endèmic, perquè tu parles amb altres municipis, jo tinc, clar, amigues, parles, no, a Terrassa tenen els mateixos problemes, a Altafulla tenen els mateixos problemes, dius, si tothom tenim més o menys els mateixos problemes, això és que la cosa és global i molt, molt transversal en aquest sentit. Aleshores, per això dic que no sé per què no hi estan posant el focus. I no...
0: Clar, tot, haurem d'esperar ara si Serveis Territorials us dona resposta, no?, en aquest manifest, i d'alguna manera entenc que l'esperable o el primer pas esperable seria una reunió, no?, amb aquests representants
1: les AFAs. Les mesures d'emergència.
0: Exacte, i a partir d'aquí entenc que doncs, establir aquest calendari, establir aquestes mesures d'emergència, etc. Però tot això, Mariona, a més... I ara, i crec que és posar-ho també com en context, tot això arriba en un moment en què estem en plenes vagues d'educació, les llars d'infants també estan ara manifestant-se, és a dir, les educadores, de les llars d'infants, de la mateixa manera que ho estan fent mestres, diguem que estem com en una crisi educativa que va més enllà de la part pedagògica o acadèmica i que clarament afecta també a nivell d'infraestructura.
1: Exacte. És que jo crec que és molt important posar l'èmfasi en això, que les infraestructures no estan preparades. No estan preparades en molts sentits. O sigui, no estan preparades pel... el que dèiem ara. O sigui, els hi falta un manteniment. O sigui, no pot ser que els edificis estiguin anys sense un manteniment evident. No pot ser que hi hagin edificis en els quals el sanejament no ha funcionat mai. A l'escola dels Parellades, a infantil, fa una pudor terrible. Una pudor terrible. Ah, no, és que es van equivocar, els conductes no tenen... Ja, bueno, i algú ho arregla? No. Les famílies ens mengem la pudor. I això és que és endèmic, és que no pot ser, no pot ser, no pot ser.
0: Bé, doncs aquesta és la reclamació, el reclam, la queixa de les AFAs de les escoles públiques, instituts públics de la comarca, entre tants altres a Catalunya, però que en el cas de la comarca del Garraf s'han unit, s'han aixoplugat sota un únic manifest que han enviat a Serveis Territorials del Garraf, com saben, Serveis Territorials és com el que penja del Departament d'Educació de la Generalitat, i veurem si us escolten, sobretot ja ens avisareu, i si d'alguna manera s'inicia aquest calendari d'infraestructures, no?, de millora d'infraestructura, d'aïllament, de climatització de les aules, de tots aquests edificis que en molts casos, a més, com és per exemple el cas de Sitges, alguns tenen moltíssims anys, moltíssims
1: exacte,
0: anys.
1: Exacte, és que aquest és el problema. Aquest és el problema, que hi ha edificis molt antics que no estan gens preparats, i molt menys que els nous. I clar, això és terrible.
0: Doncs veurem això si tira endavant i si tot plegat fem un pas i aconseguim. Entenc que per aquest any, Mariona, haurà de passar tot per comprar ventiladors, eh?
1: Bueno, al final, sí, és
0: a dir,
1: fàcil,
0: dir, perquè
1: no?
0: L'estiu li queda un mes d'escola, bàsicament.
1: Sí. I amb totes les vagues previstes, tampoc s'hi passaran moltes hores, però bueno, és que és igual. És a dir, supliu i sobretot, organització, planificació i un estat real de com estan els edificis, tots i cada un dels municipis. O sigui, perquè crec que és important la radiografia, perquè jo crec que si fan la feina de constatar quines són les mancances de cada un dels edificis, arribaran a la conclusió que s'ha d'invertir d'immediat, que no pot ser aquesta deixadesa. I l'altra cosa que m'agradaria dir és... Sí. No està bé, crec que no és el correcte, però que al final és el que ha d'acabar sent... que s'aconsegueixin coses a través de manifestos, a través de protestes. Sí que està bé, però vull dir que al final sempre hem de com enfadar-nos perquè ens facin cas. I crec que no és el deure com a polítics és resoldre els problemes
0: abans que arribi aquesta situació,
1: gent,
0: no?
1: Abans de que passin, perquè el que fas és tens gent enfadada. I crec que si et venen advertint de que les coses s'estan complicant, agafa el toro per les banyes abans, soluciona-ho i tindràs la gent més o menys més contenta i més tranquil·la, però no. Ens fan que funcionin les coses o que es desencallin les coses a través de la protesta, que em sembla estupendo, sóc la primera a protestar. Però que crec que no hauria de ser així.
0: No, i que el que destacàvem és de destacar que s'hagin unit les AFAs de més de 40 centres del territori, vull dir que estem parlant de les famílies.
1: Sí, crec que això és molt rellevant, és molt, molt rellevant, molt rellevant. Sí, molt rellevant, i és una fita molt, molt, molt important.
0: Sí, no manifesta una queixa comuna i compartida,
1: exacte,
0: no?
1: I
0: algú li haurà de donar resposta.
1: No, i que el bo és que ja ho hem engegat. Vull dir que ara reivindiquem la calor a les aules i que ens posin mesures immediates i que ens facin aquest pla a curt i a llarg termini, però que la gràcia, i crec que s'ha d'aprofitar l'embranzida d'aquesta comunió, és que després pot ajudar per reivindicar més coses i aleshores poder ser un agent actiu per intentar que canviïn, perquè al final és això, no? Units, doncs fem la força i a veure si ens acaben fent cas.
0: Mariona Gens, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
1: Moltes gràcies.
0: I sort, merci. Ànims. Adéu-siau.
1: Bon dia, gràcies. Adéu.
2: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: I en aquest context educatiu, amb vagues anunciades a tots els sectors, i vam parlar la setmana passada també d'aquella vaga per primera vegada del sector de 0 a 3 anys, que a nivell estatal havien organitzat una vaga reivindicant doncs, aquesta etapa de l'educació, que és essencial, considerada essencial, però no obligatòria, i això ha portat a que aquesta etapa, i sobretot aquestes treballadores, i dic treballadores perquè majoritàriament són dones, doncs ara reivindiquin i demanin doncs, d'alguna manera dignificar aquesta professió i aquesta feina, i sobretot pensant en la canalla que reben aquesta educació. Aquest és el context, en vam parlar breument l'altre dia i avui les hem convidat a venir aquí a l'estudi a tres representants de les llars d'infants municipals de Sitges. Saben que n'hi ha dues, el Cerculet i la Moixiganga, elles es van sumar a aquella vaga del 7 de maig. Hi ha una altra convocada pel dia 20 de maig, aquesta segona aturada per aquesta franja del 0 a 3, i tot això, com diem, en aquest marc de vegades educatives a tots nivells en els que es troba el país. I en el cas de Sitges, a més, en concret, amb aquesta situació de la licitació per les llars d'infants, aturada, diu el govern, oposició diu que suspesa, en fi, en qualsevol cas, de tot plegat en volem parlar, i ho fem amb la Míriam Roig. Què tal, Míriam? Bon dia.
1: Bona tarda.
0: Amb la Lara de Roa. Què tal, Lara? Bon dia.
2: Bona tarda.
0: I amb la Mari Carmen Ortega. Què tal? Bon dia.
3: Bon dia.
0: Clar, primera vaga, la del 7 de maig, el 20 de maig hi ha segona vaga anunciada per aquest sector dels 0 a 3 anys. Tot això, dèiem ara, enmig d'aquest marc, no?, de vagues educatives, però que per primera vegada el sector de 0 a 3 anys heu sortit també al carrer. És a dir, Míriam, això no havia passat fins ara, eh? És a dir, era un sector que quedava sempre com al marge, no?, en totes les queixes educatives.
4: Sí, és la primera vegada, el passat dijous, dia 7, que es va fer la vaga a nivell estatal, i bueno, per això estem contentes. Es fan les vagues generals, a les que de fet ens podríem adherir, i hi ha educadores de Sitges que s'hi adhereixen, però només del 0-3 són aquests dies específics.
0: Aquestes dates específiques, perquè és veritat que diguem que la negociació que s'està duent a nivell educatiu pel que fa a nivell de conselleria de departament no està incloent els reclams del 0 a 3 anys, no? Mari Carmen, que aquesta també és una mica de la vostra, entenc, reivindicació, és a dir, que s'us inclogui en tot aquest reclam de vagues, no?
3: Sí, bueno, el que nosaltres demanem és això, és que és una etapa que no és gratuïta, no és universal, és poc visibilitzada, i per això ens estem reivindicant.
0: És a dir, que d'alguna manera, que és el que deia al principi, que estem parlant d'una educació essencial, no? És a dir, la necessitem la majoria de les famílies que tenim en canalla, però el no ser obligatòria, no? Lara, moltes vegades no es considera, diguem, a l'hora de negociar, de parlar de temes educatius a nivell de negociació de la Generalitat.
2: Clar, però el 3-6 tampoc és obligatori. I tothom
0: Cert.
2: Ho té com a... És
0: com que està
2: important.
0: Dins de l'escola, no?
2: Clar. I nosaltres? És que ells tenen un currículum
0: sí.
2: Que tenen cafè, tens una paperassa que tenen cafè, però és que nosaltres també. Nosaltres tenim la mateixa feina que elles, la mateixa. Sí, no estem incloses.
0: D'aquí que un dels punts d'aquesta reivindicació sigui aquesta gratuïtat i universalitat, no? D'aquesta etapa dels 0-3 anys, per tant, que a l'hora de que quan s'hagi de parlar d'educació s'inclogui totes les etapes, també dels 0-3 anys, més enllà de després entrarem en les reivindicacions concretes. Abans d'entrar en aquestes reivindicacions, tot això a més en un context en el clau local en què l'endemà de la vaga vam saber, o el dia abans, ara no recordo
4: sí,
0: si abans, el dia abans vam saber que la licitació de les llars d'infants municipals, que saben que estan licitades i que estava, diguem, la cosa com en concurs, ha quedat aturada, suspesa, diu oposició, aturada, diu el govern, per unes qüestions tècniques. Què en sabeu de tot això?
3: Res, nosaltres el que sabem és això, ens ho van comunicar, que s'havia
0: des de regidoria.
3: Sí, ens ho van comunicar, que s'havia hagut de fer una aturada, que és com un retrocés, perquè calia revisar alguns punts o algunes bases d'aquesta licitació, que en tot era a favor nostre, però que sí que és veritat que s'havia de revisar. Ens ho van comunicar en tot moment perquè no hi hagués el malentès d'aquesta suspensió o d'aquesta aturada, però la idea és que està aturada i que en qualsevol moment es pot, com... Bueno, és un tràmit que es pot una altra vegada activar i els hi donaran un temps perquè les empreses tornin a fer preguntes i tornin a fer...
0: Confieu en aquest nou procés de licitació? He vist l'experiència que arrossegueu,
3: A veure, pregunta complicada. Sí que confiem, perquè és veritat que hem estat més en el procés, ens han convidat molt més, ens han preguntat molt més, i és veritat que en un primer moment ens van dir que acceptarien els canvis i que n'hi haurien millores en aquesta licitació. Clar, encara no podem saber, perquè ja sabeu que la licitació s'exposa i en una sèrie de temps, i encara no. Però sí que és veritat que el que hem vist sí que hi ha unes certes millores incloses que no estaven a l'anterior licitació, i això sí que ho tenim clar.
0: Perquè ara parlàvem, just arribaven i deien, fa 4 anys que van venir aquí, dic, no sé si han canviat gaire les coses, Lara, des de la darrera vegada que vau venir.
2: Des de la darrera, no, mai. Ni cap canvi, cap. Una nova empresa, però...
3: Clar, és la mateixa licitació.
0: La mateixa licitació.
3: És la que van venir per dir que la revocàvem. És la mateixa licitació, es va fer pòrroga, llavors estem amb les mateixes condicions que vam reivindicar en aquell moment.
0: Per tant, a l'espera de que passi amb aquesta licitació, si això pot millorar algunes de les condicions, no?, que vosaltres reclamàveu. Bé, això era, d'alguna manera, el fet circumstancial de Sitges, diguéssim, però elles venen aquí principalment a parlar d'aquestes reivindicacions d'aquesta etapa dels 0-3 anys, que, per situar-nos una mica, i ara ens les repasseu, Míriam, una és la baixada de ràtios, no? És a dir, demaneu una baixada de ràtios. Concreteu les ràtios d'ara, perquè ens situem una mica. En aquestes llars d'infants hi ha com 3 aules, per dir-ho d'una manera, no? De 0 a 1...
4: De 0 a 1 hi ha una cosa, és la llei, és a dir, que és el que nosaltres volem que canvi, i una altra cosa és les ràtios que hi ha a cada centre. Ja estem parlant de cada centre, de cada ajuntament, que és pel que s'està demanant la universalitat, perquè et dones compte que segons on te vius, les condicions són unes
0: o unes altres.
4: I no estem parlant de diferents comunitats autònomes, sinó estem parlant de Ribes, de la comarca.
0: És a dir, hi ha diferències, diguéssim, de ràtios respecte a Sant Pere Ribes?
4: No, les ràtios no. Les ràtios concretament és algo que està bastant fixa.
0: Estipulat,
4: i tenim, de 0 a 1 any, una educadora per cada 8 nadons, de 1 a 2 anys, una educadora per cada 13, i de 2 a 3 anys, una educadora cada 20.
0: A veure si ens ubiquem, eh? Nadons de 0 a 1 any, és a dir, n'hi ha que la majoria no caminen,
4: no
0: parlen, és a dir, tenen, per descomptat, moltíssimes necessitats atencionals, una educadora per cada 8. Si algú ens escolta i ha sigut mare d'un bebè o una bebè, i no s'ha pogut dutxar en 24 hores perquè no li ha donat temps, imagina-se amb 8 en una aula. D'un a dos anys, és a dir, quan comencen a parlar, comencen a caminar, allò, comencen a aixecar-se, que cauen, que no sé què...
2: Agafa tot.
0: Una cada 14.
2: 13.
0: Cada 13. I de 2 a 3 anys, quan ja són torbellinos, la crisi dels 2, allò que li diuen, no?, i tot plegat, una cada 20. Entenc que suport de vetlladores en determinats moments. En
4: la llei, la llei diu que hi ha una educadora de suport cada 3 aules. Nosaltres, per sort, aquí a Sitges tenim educadora de suport per totes les aules, i més dues persones a jornada sencera que ens van ajudant a franges horàries
0: en funció de les necessitats, entenc, de cada aula. Això és el que passa, la realitat. Quina és la ràtio que es demana i que seria la òptima?
4: Europa recomana una educadora cada 4 nadons menors d'un any, una educadora cada 6 en les aules de 1 a 2 anys i una educadora cada 8 a les aules de 2 a 3 anys.
0: Aproximadament baixa el 50%, no?
2: 50%.
0: Dels alumnes que teniu per aula respecte a una educadora, no?
3: Sí.
0: Aproximadament seria això. I a més, hi afegeixen aquí el fet de la parella educativa.
3: Exacte.
0: No? Mari Carmen, què és això de la parella educativa?
3: Bueno, la parella educativa s'està demanant sobretot per això, perquè moltes vegades a les classes està una persona i llavors, clar, tu vols fer una bona atenció, vols fer una bona mirada, vols fer un bon acompanyament pedagògic, i clar, amb una persona és el que dèiem, no? Vols arribar i arribes a moltes coses, però et falten coses, no? Llavors, amb la parella educativa solucionaríem una mica el problema de la ràtio, i també es demana per això, i perquè al final dos mans són més que...
0: Clar, perquè ara la pregunta seria, com us ho feu? És a dir, com us ho feu amb una aula amb 13 nens de 1 o 2 anys, tota aquella estona en què esteu soles a l'aula? Com us ho feu?
2: I paciència.
4: Amb molta paciència, i els nens s'esperen, unes esperes que totes hem normalitzat, i, però ha arribat un moment que aquesta lluita no és només per nosaltres, és per ells. És a dir, nosaltres ara mateix les entrades sí que majoritàriament les fem soles, perquè no tenim tots persones per aula a l'hora de l'entrada, t'arriba un nen que li costa separar-se de la seva família, aquest nen que es queda plorant.
0: Que és quelcom bastant habitual, eh?, amb una llar d'infant, vull dir que passa això, eh?, que és una cosa més o menys que sovinteja.
4: Llavors tens a un nen que l'estàs atenent, que cal millor has d'agafar en braços, que has d'estar per ell, i n'entra un altre que també li passa i un altre que no li passa, doncs estàs amb tres nens plorant i que trigaran molt més en calmar-se que si fóssim dues persones.
0: Uh-huh. O sigui, hem normalitzat d'alguna manera això, ho ha normalitzat la societat, clar, no sé, les famílies fins a quin punt han normalitzat això.
3: Jo crec que també, que hi ha un punt de, bueno, que és el normal, que als infants els costi separar-se, és el normal trobar-se amb una persona a l'aula, i jo crec que totes, entre tots, hem fet que això sigui normal, no? I nosaltres ara estem demanant això. Jo crec que més enllà una mica és perquè, bueno, nosaltres volem respectar el ritme dels infants, volem garantir que estiguin bé, volem tenir un bon vincle, i és veritat que amb 20 infants, vull dir, no és que no puguis o que no ho fem, però és veritat que ho faríem molt millor.
0: Home, és fàcil d'imaginar que ha de ser difícil en una aula de 2 a 3 anys tenir 20 criatures per una única educadora. Vaja, a mi se'm fa... és a dir, tots els que hem tingut a casa en algun moment un nen de 2 anys, un ja sabem, no? Podem imaginar la feinada que representa, doncs, 20, doncs clar, és multiplicar-ho per moltíssim. Tot això acompanyat també d'aquest reconeixement com a professionals, no? Entenc, com a educadores, que aquí és que és veritat que el tema de les llars d'infants, no? Hi ha com una, no sé si dir l'intrusisme, és a dir, ja apareix, hi ha un nínxol, no? D'espais de guarda i custòdia, no? Que es fan dir també llars d'infants, no són llars d'infants oficialment, perquè no tenen aquest reconeixement, però clar, com que això no és un servei gratuït i universal, no donem a l'abast, diguem, amb l'opció municipal. Aleshores apareixen aquests altres espais, no? I clar, això de conviure amb, o sigui, aquesta realitat de convivència, ho entenc que es perjudica a nivell de com a professionals també, és a dir, rebaixa, diguem, la vostra qualitat professional. En el sentit de que es oficialment està menys reconeguda, és a dir, el moment en què apareixen aquests espais. No sé si ho veieu així, eh?
3: Jo no crec que siguin elles les que ens
0: reconeixen. No elles.
3: Vull dir, jo crec que és veritat que a nivell social fer d'educadora és una tasca que està normalment associada a les dones, i s'ha normalitzat que les dones naturalment hem de cuidar els infants. Aquests espais sorgeixen com a proposta alternativa a les escoles bressol públiques, està clar, i es fa un negoci.
0: Per una necessitat, que no hi ha prou. Sí,
3: el problema el tenim perquè l'Estat no dona valor a la tasca.
0: A qui anava?
3: Clar, no ens dona valor i tampoc ens dona la posició de docents. I llavors nosaltres, en estar en aquesta situació que estem municipalitzades, la majoria d'escoles estem licitades. Llavors en aquest moment ens privatitzen. Llavors no som el conveni de la privada. Com no som docents, no som obligatòries, no tenim els mateixos drets. Per tant, elles podrien fer la seva tasca tal qual, elles podrien fer amb el conveni de la privada. El problema el tenim nosaltres perquè ens exigeixen igual que la pública, però no cobrem com a la pública, cobrem com a privada.
0: És a dir, oficialment no se'ls reconeix aquesta professionalitat que d'altra banda se us demana, no? i se us reclama, no? per treballar en una llar d'infant municipal. És a dir, hi ha un reclam que després no està reconegut, no? I no està reconegut, entenc, que en molts nivells, i entre altres a nivell salarial. No? És a dir, d'aquí també aquesta petició de pujada salarial, no, Míriam? És a dir, que aquí també hi ha una reivindicació d'aquesta, no? d'equiparar salaris.
4: Bueno, equiparar... Nosaltres ho veiem molt clar. El que volem anar, no? Això venim aquí, ho intentem explicar sempre. És a dir, nosaltres, igual que les escoles, hi ha un currículum del primer cicle d'educació infantil, que és el 0-3, que és el nostre. Coneixem les característiques dels nostres infants i organitzem temps i espais perquè els infants potenciïn unes capacitats que estan allà marcades, que és el mateix que es fa a les escoles.
0: És a dir, hi ha projectes educatius. No és un espai on deixar la criatura com a aparcada, sinó que vosaltres treballeu sota el paraigua d'un projecte educatiu.
2: I una intenció d'educació,
3: també.
0: I hi ha unes indicacions, és a dir, que hi ha com un programa que ve marcat, diguem, de Generalitat, de Conselleria.
4: Sí. Bueno, és a dir, el currículum que tenen a les escoles, de fet el nostre està dintre del 0. Nosaltres tenim...
3: Com es diuen? Un global i dues etapes.
4: Clar, és a dir, si hi ha uns objectius, hi ha uns objectius d'etapes que es comencen a treballar al primer cicle, que és el 03.
0: No són monitores?
2: No.
0: No. No. No són monitores, no són monitores de colònies, per dir una manera, o de casal, com els casals d'estiu, no? Moltes vegades hi ha una necessitat de que hi hagi probablement alguna educadora, alguna professional en aquest sentit, però després molts són monitores o monitors que són joves. Elles no són monitores, són educadores, s'han format, treballen sota un paraigua de projecte educatiu que miren que els nens segueixin, no? I a més, amb l'afegit ara també d'aquest món divers, no? En el que a més esteu en una etapa que ara que es parla tant de la inclusió, de la diversitat, d'aquesta necessitat de més recursos per atendre aquests nens, vosaltres esteu en una etapa que és una etapa clau en aquest sentit, perquè justament és l'etapa en què es comencen moltes vegades a detectar algunes d'aquestes diversitats, no? Uh-huh. I vull dir que forma part també de la vostra feina moltes vegades adonar-vos d'aquesta diversitat, que no, vosaltres òbviament no ho diagnostiqueu, però sou les primeres moltes vegades en veure-ho, no, això?
4: El que ens passa molt és el adquirir autonomia. Quan els infants arriben a les escoles, el seu nivell d'autonomia, el nivell de menjar per ells mateixos, sí, de demanar si tenen set, si...
0: Bueno, a lavabo,
4: sí, no? A lavabo, caminen, sí, parlen, el desenvolupament de llenguatge ja està...
0: Que és que tot això ho veieu vosaltres, clar, això... Us arriba un nadó amb allò amb la maquita, no?, que li diuen la ganduleta, mm-hmm, i aquell el veuen aquell bebè, el veuen que de sobte s'aixeca, comença a caminar, comença a parlar, comença a menjar sol, és capaç de menjar la sopa i surt d'allà amb una autonomia, no?
4: Però
0: i...
4: tot això té, és a dir, no deixes el nen allà i tu te'l mires perquè no caigui i es va fent, és a dir, hi ha tota organització, hi ha organització de centre, sí, perquè els nens tinguin unes rutines i perquè tinguin un acompanyament perquè puguin adquirir, i nosaltres hem d'observar tots els nens que tenim a l'aula per veure que aquests processos de desenvolupament entren dintre d'un desenvolupament estàndard, sí, en quan hi ha alguna dificultat que partim de que tothom té el seu ritme, sí, no? La nostra professionalitat i la nostra experiència ens fa veure quan un procés entra dintre del que toca o quan un procés té alguna dificultat que necessita una ajuda, llavors fem derivació al CDIAP. Clar, tot això és observar, és comunicar amb les famílies, comunicar amb unes famílies que estan en un període molt sensible, perquè o han sigut pares per primera vegada o la família ha augmentat, i tu has de comunicar que, bueno, que veus una dificultat.
0: Que no és fàcil. No
4: tot
0: és fàcil,
4: això és preparar reunions, observa, comenta amb companyes, no és només jo veig això i ja ho comunico, sinó hi ha un treball d'equip per valorar si hi ha realment o no una dificultat. I com que tot aquest procés s'ha d'acompanyar, però també és veritat que, clar, ells el van fent... I la nostra tasca és d'acompanyament. A vegades queda com... Bueno, clar, és que ja...
1: Ho fan sols.
4: No és que fiquem allà a ensenyar-los a caminar, no, però també el nostre projecte, per exemple, es dirigeix molt pel moviment lliure. Llavors, uh-huh, has de tindre les estances adequades, els espais adequats, si expliques més o menys contes, si fas més o menys quin tipus d'activitat, perquè ells puguin tindre el temps i l'espai per...
0: Clar, d'aquí tots aquests reclams, com dèiem, parlàvem ara del tema de les pujades salarials, hem de recordar que la majoria, tot i que siguin llars municipals com és la seva, està externalitzat el servei a empreses privades, en les que en molts casos es cobra el salari mínim interprofessional, no? És a dir, si no vaig mal entesa, per tant, salaris que queden lluny dels salaris de la resta de professionals d'educació, queden lluny d'aquests salaris, i s'ha dit que ara també s'estan demanant augmentar i a pujar amb tot el dret, però els vostres queden lluny d'això. És a dir, com us sentiu també en aquest marc educatiu? No sé si us sentiu com les germanes abandonades una mica.
4: Sí. No estem.
3: Bueno, jo crec que sí.
2: Això seria el problema, o la solució, que estiguen incloses al conveni de la pública. Sol amb això ja seria, perquè la majoria de nosaltres som mestres. O sigui, som

0: tant, perquè la tenim cada nit.
1: Clar, i no sé si aquesta situació, si d'alguna manera sentiu un punt d'esperança amb el fet ara de que, doncs, per primera vegada estem veient vagues a nivell estatal. És a dir, d'alguna manera sembla que el sector, el vostre sector, no, educadores de 0 a 3 anys, us heu com unit, no, i fet com un reclam comú de dir, ja n'hi ha prou, és a dir, perquè més enllà de les diferències que cada municipi, com deia abans la Míriam, però ja ni us explico a nivell de comunitat autònoma les diferències que pot haver, al final hi ha un reclam comú que passa principalment per aquest, no? Per reconèixer la vostra feina com una feina obligatòria més enllà d'una feina essencial, no?
2: Que sigui una etapa, que sigui reconeguda com a etapa educativa que...
3: I una professió.
2: Que és.
3: Vull dir, nosaltres hem professionalitzat aquesta tasca.
1: Clar, i no sé si això també se'n diu que ha d'anar acompanyat amb el sentit de que la societat d'avui en dia requereix d'aquest servei. És a dir, probablement fa 30-40 anys, no? La societat es distribuïa les tasques d'una manera diferent i potser no eren tan necessàries les llars d'infants. Però avui en dia... és estrany, no? Una família que no requereixi en algun moment dels 0 als 3 anys el seu fill deixar-lo en una llar d'infant.
0: I l'acompanyament a les famílies que fem, que això és part molt important de la nostra feina. Acompanyem a una família que ve amb moltes pors i que tenim que donar-li un suport important a part del nen. O sigui, som un triangle i això és trist per nosaltres. És com, escolta, estem aquí, sí, és vocació, però escolta, que
1: no necessitem viure. Sentiu que es tiren molt d'això de la vocació? Sí, és a dir, com que juguem amb nens petits, no? És
2: com sí, la com que juguem, com que
1: anem... Bueno, juguem,
2: No, però és veritat, com que anem... Ens ha passat amb els nostres fills, no? Ells van a l'escola i nosaltres també. Clar. Però bueno, jo vaig a treballar...
1: És a dir, s'explota, s'estira massa això de la vocació,
3: però és veritat,
1: no?
3: Que portem 20 anys,
2: ara ha arribat això.
3: Nosaltres totes
1: sí.
3: Fa 19
1: sou veteranes,
3: anys
1: sou
3: fa 19 anys que estem a la Moixiganga i és veritat que...
1: Què ha canviat en aquests 19 anys? Ha canviat alguna cosa?
3: Ha canviat molt, ha canviat molt el paper de l'educació. Nosaltres és veritat que fins, és el que dèiem abans, ho comentàvem, no? Realment el que ha canviat en el 03 o a la resta és que hem posat al centre l'infant. Abans la tasca de mestre era el mestre havia d'ensenyar, el mestre havia de, ho sabia tot. Nosaltres ensenyàvem cançons, nosaltres ensenyàvem... Llavors, clar, tot això ha canviat. Ara, en aquest moment, no? En aquest moment nosaltres posem al centre l'infant i l'infant és el que té una necessitat, avui té una necessitat, la té una altra, i nosaltres ens anem adaptant a això. Clar, això abans potser era més global, era més fàcil, en el sentit que dèiem, vinga, anem a explicar un conte. Tots els nens seien i explicàvem. Ara no. Ara jo tinc un grup que potser li ve de gust escoltar un conte, però potser té un grup que li agrada estar al pati, potser tinc un infant que està fent una construcció... Clar, i nosaltres hem de donar mirada a tots aquests processos perquè cada infant està en el seu procés i en el seu ritme. I nosaltres és el que trobem que hem canviat i és veritat que portem 20 anys i jo crec que ara ha arribat un punt en què sí que és veritat que s'havia fet necessitat, no? Vull dir, les mames totes han necessitat i els pares necessitaven portar els nens a l'escola bressol. Les nostres ja sempre han estat plenes fa 20 anys, eh?
1: Sí, sí.
3: L'únic que ara és veritat que crec que ha arribat un moment en què el 03 ha dit, escolta, que són moltes, que cadascú estem aquí per lluitar juntes, que ens hem unit i que la que està a Sevilla o la que està a Madrid estem amb elles, i jo crec que Madrid ha sigut una de les que més força ha fet,
1: sí.
3: I les altres comunitats hem dit, escolta, que anem amb elles i ens hem unit, i jo crec que per això totes portem, no, el color groc i ens estem donant visibilitat a aquesta tasca que és essencial, que és important, que tothom li dona molt valor, però després a l'hora la veritat no està reconeguda.
1: És un sector precaritzat, no sé si té a veure...
0: Feminitzat.
1: Sí, és el que anava a dir jo ara.
3: Sí.
1: Jo tinc la meva opinió particular, però sentiu que el fet de que sigui un sector altament feminitzat, el 97% de les treballadores a llars d'infants són dones, d'alguna manera ha potenciat aquesta precarització?
3: Sí, perquè és un fet natural, és el que deia, cuidar és natural i tothom ho pot fer. L'únic que nosaltres hem professionalitzat aquestes cures i els hi donem una atenció més curosa en molts aspectes.
1: A nivell estatal, el que és veritat és que s'ha anunciat, el govern estatal, no?, ha anunciat un reial decret, a dir que començarà a treballar-lo a l'estiu. No sé si sentiu d'alguna manera que estem com en un moment irreversible, és a dir, és un moment en el que sí o sí han de venir canvis. Sentiu que una mica que esteu en aquest moment, és a dir, entenc que això serà lent, no?, que no serà un procés d'avui per demà, però no sé si teniu aquesta sensació de sí o sí han de venir canvis ara. Així no podem continuar.
0: Madrid porta un mes de vaga indefinida,
1: sí.
0: I el 23 de maig anem a Madrid, hi ha una manifestació estatal de tota Espanya a Madrid.

0: Madrid. Sí, jo crec que ja hem donat un cop a la taula i hem dit prou ja. Sí, escolteu-me.
1: Després també el que hem guanyat amb, amb tots aquests anys, no? És el que deia Marica, s'ha professionalitzat.
2: Sí.
1: Tu també comences a treballar, arribes a la classe, t'estires els cabells, dius, mare meva, i al principi que són dubtes, ostres, no ho estic fent bé, què puc fer? Llavors comences a fer formacions com una boja, i a l'equip, i es parla, i no sé què, i nosaltres, 20 anys després d'haver-te la llar, som conscients de que no és una cosa, de que nosaltres no fem bé la nostra feina. És una cosa de que amb aquestes ràtios no es pot fer la feina que se'ns demana. Ara amb la nova empresa que tenim ens han ofert unes formacions sobre les cures segons Emiticlet. Brutal. Genial. Però com aplico això jo amb
2: 20 nens?
1: Amb 20 nens a l'aula? L'atenció individualitzada?
0: Un canvi de 20 minuts.
1: Clar, és a dir, quan jo vull acompanyar un nen amb, no, amb el famós canvi de que deixi el bolquer i l'has d'acompanyar, que ell sigui autònom, que es pugui baixar els pantalons, quan jo faig tota aquesta atenció a un infant, als altres 19 infants... Llavors és com, no, és que es pot fer d'una altra manera i ho volem fer d'una altra manera. Llavors, i després també ha passat una altra cosa. Els sous nostres ara són tan precaris
2: que quan... Estem parlant d'això, del sou mínim interprofessional?
0: Sí. Bueno, nosaltres una mica més,
2: però
1: sí. Els sous s'han tornat tan precaris que quan a dintre dels equips educatius comences a sentir, jo al setembre no torno. Perquè me'n vaig a treballar al Mercadona, al Carrefour, a qualsevol altre lloc,
2: perquè
1: cobren més.
2: Ei, perquè no puc pagar, no arribo amb aquest salari,
1: no arribes i tenim la responsabilitat que
2: tenim. És a dir, costa també trobar professionals, és a dir, això tira enrere moltes professionals.
3: Això volia dir, que no trobem substitucions. A dia d'avui ens costa moltíssim trobar substitucions. Hem tingut vacants de personal que truques i diu, bueno, és que em quedo a l'atur perquè em va millor, perquè si em truquen d'una escola són 15 dies i potser em ve millor que treballar a l'escola
2: bressol. I aquí és on apareix aquesta cosa. Clar. De la vocació, no? És a dir, la que té vocació diu, pues mira, que totes la tenen, però potser té vocació,
3: jo crec que
2: aquesta necessitat,
0: que porten 19 anys.
2: Accepta, no?
3: I crec que són tasques que han de tenir vocació, perquè si no, tu no pots atendre aquests infants amb una sèrie d'estima.
2: Però no tot val,
3: clar, és una tasca que porta vinculada una vocació, i per ser una bona educadora has de tenir un caràcter, has de tenir una manera de tractar, i això ha de ser innat. La cosa és que tu dius, ostres, és que hem de buscar personal, no trobem, es van al col·le, i llavors, clar, també quan oferim una substitució oferim jornades reduïdes.
2: Sí.
3: Clar, amb aquestes jornades reduïdes encara el sou és més petit.
2: Baix.
3: Llavors, clar, la gent et diu, és que clar, jo no puc deixar una feina o venir a treballar aquí per aquest sou, i clar, o tirem de vegades que hem estat sense substitució. Molt de temps.
2: Amb el que això representa, és menys treballadores, no? Per tant, vosaltres heu de fer com feina doble. Per tant, les educadores de 0 a 3 anys que reclamen reivindiquen aquest reconeixement, que és un reconeixement professional, però alhora, per descomptat, i de manera implícita, és un reconeixement salarial, perquè una cosa ha d'anar amb l'altra. La vocació ha de ser-hi en moltes professions, en moltíssimes, però amb la vocació no es paguen les factures. És a dir, i aquí totes hauran de pagar les factures, tenen la seva vida i els encantarà la seva feina, però per la bona feina s'ha de pagar també. No?
3: Al final, implicades, més personal.
2: Clar.
3: Implicat. Vull dir, nosaltres estem aquí que som el sector d'educació, som les educadores, però totes les escoles municipals ja cuina i neteja, que també estan en aquest sector i estan també en un sou precaritzat, en comptes de persones que treballen en una cuina o en un personal de neteja en altres sectors. Vull dir, també s'impliquen dintre del nostre sector precari i amb sous molt baixos.
2: Ara parleu d'aquests 19-20 anys que porteu vosaltres a la Moixiganga, ja ho heu vist passar de tot, no heu vist aquesta evolució, no? Aquest canvi també en el sector, aquesta professionalització, no? Ara que deies, Míriam, del propi sector, de les pròpies professionals, que cada vegada us formeu més i esteu més formades. Entenc que perquè també la situació ho requereix, no? Cada vegada hi ha més diversitat, no? I més l'atenció a l'aula es fa més complicada.
1: Bueno, cada cop nens amb necessitats educatives especials. Nosaltres quan vam començar teníem un nen a la llar i sabem totes, fem formació per aprendre aquell infant. Ara estem parlant de...
2: Quin percentatge hi ha de nens?
1: Doncs dos per aula, mínim.
3: Sí.
1: Mínim.
3: Hem tingut al final 15-16 infants derivats.
1: Sí. Clar, llavors està parlant amb la gent del CEDIAP, que és el Centre de Desenvolupament Infantil,
2: que està aquí a Vilanova,
1: que està, dèiem, què està passant? Perquè va haver-hi un punt on dèiem, som nosaltres que aprenem a observar més i derivem més, no? Vam estar allò un temps que dèiem, bueno, mira, si hi són i els detectem, perfecte. Però no, és a dir, ara hi ha molts més nens amb necessitats.
3: I famílies molt més diverses. Vull dir, això també el model
2: de família. És a dir, la situació s'ha complicat. Diguem, abans podia ser més senzill, no sé si més fàcil, entenc que no, perquè al final és el mateix, però no sé si era més senzill, és a dir, no hi havia tanta varietat, tanta diversitat. Hi havia menys diversitat i això ho reconeix. Per tant, d'aquí aquest reconeixement que dèiem ara professional, reconeixement salarial, aquesta baixada de ràtios importantíssima, que l'ideal i el que marca Europa seria la meitat del que tenen ara, perquè és que és una barbaritat i jo crec que qualsevol persona es pot fer càrrec del que representa tenir tots aquests nens que tenen a l'aula.
1: Per nosaltres, ara mateix, ens queda poquet, és a dir, amb el personal de suport al migdia, més totes les persones que tenim a jornada sencera, no? Realment, és a dir, si estigués en mans de l'Ajuntament, els queda superpoquet.
2: Què vols dir, els queda superpoquet? Doncs
1: pues que és una ampliació d'hores
2: del
1: personal que ja tenim, a diferència d'altres llars que estan a anys llum. Nosaltres també, quan tenim un nen amb necessitats educatives especials, amb un dictamen automàticament, bueno, la burocràcia que pertoca, tenim hores de vetllador.
0: Això és de l'Ajuntament.
1: Això també és de l'Ajuntament. Nosaltres som conscients que tenim uns privilegis que no tenen altres llars d'infants, i això ho hem de dir i hem de ser agraïdes, però és que no és suficient. Perquè un nen tingui un dictamen amb aquestes edats ha de ser una situació complicada. I en tenim molts que no faran un dictamen ara perquè són massa petits, simplement. I llavors perquè aquests nens també necessiten
2: perquè hi ha condicions que es detecten o es diagnostiquen a més avançada edat, no? I vosaltres podeu detectar coses, no? Però el diagnòstic no arribarà fins més endavant.
0: Estem a l'espectre, però no té un dictamen.
1: Les famoses pantalles ens donen molta sintomatologia problemàtica que...
2: Sí? Ho esteu notant, això?
1: Molt. Pensa que hi ha sintomatologia d'autisme, el nens amb sintomatologia TEA,
3: autisme de pantalles.
1: De les pantalles.
2: Sí?
0: O síndrome d'abstinència.
2: Clar, i vosaltres amb 20 anys treballant-hi i ho heu vist claríssimament,
3: no? Bé, nosaltres som zero pantalles, això és veritat, que sempre hem sigut zero pantalles.
2: Sí.
3: Sempre, mai hem tingut molts recursos.
2: Clar, però sou zero pantalles a la llar. Clar, els nens després van a casa seva, i a casa seva igual no són zero pantalles, i per tant vosaltres heu vist com la implementació de les pantalles en el món i també en la infància, sobretot en aquesta infància tan gran, no? Tan aviat, té afectacions,
3: Sí, llenguatge, i falta d'inici de joc autònom o joc lliure,
0: relació amb els companys,
3: i estem parlant de nens molt petits.
2: Clar, és que a més, jo crec que és important dir-ho això, perquè elles reclamen i reivindiquen amb tot el dret, i jo crec que és fàcil d'entendre que se les ha d'acompanyar. Però és que, clar, estan atenent, cuidant nens en una etapa que és com una etapa clau en el desenvolupament de qualsevol persona, no? És a dir, dels 0 als 3 anys, qualsevol professional de la salut, de la pediatria que li expliquis, et dirà que dels 0 als 3 anys el desenvolupament, no només motor, sinó el desenvolupament cerebral, és importantíssim, no? I el social i tot plegat. És a dir, és que és una etapa vital en la vida de les persones. I no sé si vosaltres sentiu d'alguna manera que dius, home, és que tenim un pes... Sí, en nosaltres recau un pes molt fort i no s'està reconeixent, no? És a dir, aquest pes qui valora aquest pes, no, que tenim?
3: Bueno, el que dèiem, no, que nosaltres acompanyem processos i ens hem professionalitzat amb això. Nosaltres a la llar els oferim tot tipus de material, tot tipus de joc, tot tipus d'experimentació, clar. Vull dir, nosaltres ja entenem que quan venen a l'escola els hem d'oferir una sèrie de coses, i segons l'acompanyament que tu facis en aquesta primera infància no és el mateix si jo t'estic donant un oferiment d'una activitat lliure, d'un material on tu pots escollir, on tu pots jugar, a si jo et dirigeixo completament el que tu has de fer, o et poso una pantalla o et poso un mòbil, no? És com que limitem molt l'aprenentatge i nosaltres l'obrim. Vull dir, fins ara no s'havia valorat tant i ara és com que s'està valorant molt més tot el que es fa.
2: I les famílies en tot aquest procés de reivindicació, de vaga i tot plegat, quina resposta estem tenint en general?
1: La setmana passada, molt bé. A la moció encara vam tindre molt poquets infants, el cerculet una mica més, però molt, va ser un, bueno,
2: van entendre.
1: Jo crec que al final el tema de les vagues, ja que entén més o qui entén menys, ja que s'ho pot organitzar més, sí, o qui s'ho pot
2: organitzar, qui té necessitats ineludibles, no?
1: I, però bueno, que és complicat, però a més és complicat perquè al final les llars d'infants també estem per fer la famosa conciliació laboral i familiar, però el que s'hauria d'entendre és que si la fem nosaltres l'estan fent els nens, i això, bueno, això és un altre meló que podríem obrir amb les baixes de maternitat i totes aquestes coses, perquè clar, que els nens vinguin i les hores que venen i tot això també s'hauria de
2: s'hauria de canviar.
3: Sí.
2: masses hores. És que el meló de la conciliació...
3: Estem parlant que nosaltres fem més hores que una escola.
2: Sí, sí.
3: I ja tenim més hores.
0: 16 setmanes.
3: De nens, de bebès...
2: Clar, és que, és a dir, és un sector que el que fa és cuidar dels nostres fills quan ens hem de reincorporar a la feina. Principalment les mares, però ara també els pares. Això, diguem que estatalment, ha canviat molt en els últims 20 anys, ha canviat una barbaritat, menys en els últims 10 anys ha canviat una barbaritat, en el sentit de... que aquelles 16, no? setmanes 16 són setmanes. 16 setmanes que tenien les mares, ara també les tenen els pares, no? És a dir, són 16 i 16, que això també podríem discutir-ho.
0: Sí, també.
2: També ho podríem discutir, però és igual, en tot cas és un, diguem, és veritat que és una millora de cara, entenc, a l'infant. Però vosaltres que ho ateneu, això es fa servir? És a dir, aquestes 16 es fan servir? Perquè això, 16-16, vol dir un any.
3: No, perquè no és així. El primer mes els obliguen a agafar-ho amb la mare. Llavors només els queden 12 setmanes que no són obligatòries, són voluntàries segons l'empresa.
2: Sí.
3: Però sí que és veritat que ens estem trobant que les famílies, quan han d'incorporar un nadó a l'escola bressol, ja no ho fan, a no ser que sigui imprescindible, amb les 16 setmanes.
2: D'acord.
3: Moltes famílies diuen, doncs mira, em faig l'adaptació, faig el període de familiarització amb calma, perquè ara està el pare...
2: Ho estiren una mica.
3: Ho estiren una mica més.
2: És a dir, el fet
3: de
2: que els pares ara, o diguem, sí, que la parella,
3: sí,
2: els pares, la parella pugui també acollir-se a aquest permís, no?, de maternitat-paternitat, entenc que això ha permès espaiar una mica aquesta arribada, no?, per evitar això que deies, Míriam, de massa aviat, nens massa petits, masses hores a la llar d'infants, no?
0: Però els tenim també.
2: Però els teniu,
3: sí,
2: perquè entenc que hi ha realitats que són inevitables, no?
1: És allò, això és un tema d'aquest complicat, perquè clar, nosaltres no vindrem a dir-te que no es portin a la llar.
2: Perquè és la vostra feina.
3: I són nens que han de fer encara...
1: Dir, si venen a la llar, estan superben atesos, nosaltres tenim l'espai, el temps, la dedicació, la formació perquè aquests nens estiguin allà. Però clar...
0: No som els pares.
1: No som els seus pares.
3: Pensa que es poden portar la llet, poden venir a donar el pit a la llar... Vull dir, són nens que encara necessiten un acompanyament molt proper i nosaltres el respectem i el fem, però clar, no som la mama ni el papa. Llavors, bueno, nosaltres això es troben en aquest moment tan dèbil que, bueno, al final...
2: I si estàs en una aula amb 8 nens de 0 a 1 anys, doncs clar, l'atenció serà petita. Si fossin 4, 3 o 4, doncs entenc, no?, que aquest acompanyament, no?, amb aquest... nen o aquesta nena, aquest nadó, entenc que seria molt més senzill, molt més fàcil, no? Perquè clar, serien 3 o 4, no 8, és que no m'ho puc ni imaginar, 8 nens de menys d'un any amb una aula, amb una única educadora. Ens ha quedat alguna cosa per dir de tots aquests reclams que teniu?
3: No.
2: Més personal, més recursos, entenc que tot això
3: sí, ja
2: és el que hi va inclòs. Clar, la vostra situació, clar, això és un, diguem que això és un camí que va a nivell estatal, no? Veurem ara aquest reial decret que ha anunciat el govern, que diuen que començaran a treballar a l'estiu. És veritat que hi ha partits polítics que els apreten perquè això no cal que s'esperin a l'estiu, diguem que, sí, que comencin a fer feina abans.
0: Però pel curs que acaba ja, no? Perquè ja estem amb les matriculacions.
2: Clar, és el que us anava a dir. Clar, però aquí els timings, ja sabem que els timings burocràtics i els timings administratius, diguem que mai són d'avui per demà, no? Aleshores, no sé, és a dir, davant d'aquesta esperança que li podríem dipositar, no?, en el futur, veieu algun tipus de canvi a curt termini que pugui ser viable a curt termini?
3: Jo crec que sí, A veure, el decret d'educació canvia cada 3-4 anys. Vull dir, no, no tenen cap problema en canviar-lo cada vegada.
2: I incloure-us, no?
3: I ho posen a mig curs i ens donen un temps prudencial per poder portar-ho a terme. Jo crec que aquest, que és el decret de mínim, que és el que necessitem, bueno, potser aquest curs la baixada de ràtios no serà, perquè ja estem fent matrícules i prescripcions, però potser poden anar afegint coses i de cara al curs vinent potser sí que es poden incloure moltes d'aquestes coses.
0: Però posar-nos al conveni de la pública, sí que ho poden fer, pujar els sous també, què més? La parella educativa també, sí que hi ha coses que poden fer. Sí.
1: Es poden fer moltes coses, que a vegades sembla que hi hagi por. Si tu les coses que fas és per millorar l'atenció als infants, fes-les quan vulguis i la gent ho entendrà.
2: Sí. Això a nivell estatal, a nivell català, a nivell local, pendents ara d'aquesta licitació, entenc que esperançades en que aquesta nova licitació pugui representar algun tipus de millora, no? O de canvi respecte a l'anterior. No us han donat cap data de res d'això, eh?
3: Sí, de data o de dades del que conté.
2: Les dues coses.
3: Data no, sabem que és un període curt, aquest endarreriment és un període curt perquè anem amb un marge de temps perquè en principi al setembre volem que estigui ja fet, i de millora sí que ens han dit algunes coses que han inclòs i ho hem vist en el plec
2: de clos.
3: Hi ha més suport a nivell educatiu, una miqueta d'hores més, hi ha una miqueta de més pressupostos.
2: Jo ara pensava, clar, imaginem que tirés endavant tota aquesta baixada de ràtios i decidissin aplicar aquesta baixada de ràtios, que és gairebé del 50%, i en el cas hipotètic, això significaria que Sitges faria falta un altre llar d'infants municipal.
3: Sí, clar.
2: Dues més. Ara, és a dir, vosaltres deixeu nens en llista d'espera, no? Sí. Les dues llars d'infants municipals de Sitges queden algun moment que en llistes d'espera?
3: Poques, però sí. Sobretot del grup d'I2.
1: Poques,
2: que és el gratuït. No,
3: el gratuït normalment de 2-3 en tenim vacants a les dues escoles bressol, però el que és I1, que és el grup
2: de 1-2,
3: aquest sempre n'hi ha llista d'espera.
1: És quan molts nens comencen.
3: Clar, volen començar.
0: Comencen a caminar, comencen a agafar.
2: Sí. És a dir, hi ha famílies que poden estirar aquest permís de maternitat. El que entenc, el que intenten evitar és portar el nen o la nena de 0 a 1 anys, no? I que comenci la llar d'infants amb l'any ja complet,
3: caminant,
2: no?
3: Exacte, sí.
2: Caminant, és a dir, evitar aquella primera aula, no? Diguem, aquell primer any de llar d'infants, poder-lo evitar. Però, per tant, és a dir, en un futur proper hauríem d'imaginar que Sitges necessitarà més llars d'infants municipals.
3: Clar, perquè si nosaltres acollim amb 90 infants i hauríem de passar 40.
2: I quantes treballadores sou ara mateix a la Moixiganga?
3: 14 de personal docent i 4 de personal de serveis.
2: 14 de personal docent per quants alumnes?
3: 94.
2: Bueno, alumnes, 94.
1: Però ara mateix, amb el personal que estem treballant a la Moixiganga, si s'amplia ara la suport que tenim al migdia, nosaltres baixarem ràtio, perquè si tenim dues persones a l'aula, no? A l'aula de nadons som 8 nens.
2: Sí.
1: S'amplia.
2: Si posen una altra persona...
1: No, és a dir, nosaltres ara tenim la tutora d'aula i l'educadora de suport.
2: Sí.
1: Si l'educadora de suport li augmentes...
2: Les hores...
1: 2 hores més de matí, ja tens dues persones a l'aula i has baixat la ràtio a la meitat. Això et deia que nosaltres realment estem en una situació molt
2: més senzilla, molt privilegiada respecte a altres,
1: altres municipis. A nosaltres ens queda molt, molt poquet.
2: I això no seria tan difícil.
3: És una inversió municipal. Aquest és el problema, que clar, els ajuntaments també s'ha de dir que els ajuntaments es troben sols amb això, perquè el departament va dir, bueno, gestioneu les escoles bressol, es va quedar les seves pròpies,
2: totalment,
3: que en té 40, però municipals actualment no sé si són 200 i pico, que clar, que aquestes les gestionen els ajuntaments i els municipis. Cada municipi té les seves particularitats, hi ha municipis que aposten pel 03 i hi ha municipis que, bueno, que ho fan perquè han de fer el servei, igual que com el que obre una biblioteca o com el que obre una policia local, no? Llavors, que això també és una part que els deixen als ajuntaments de poder gestionar, i hi ha ajuntaments que tenen...
2: Heu sentit suport per part de l'Ajuntament, de regidoria?
3: Depèn dels anys, sí.
2: Que ha millorat, ha canviat aquest suport? És a dir, us heu sentit més ateses o compreses?
0: Escoltades, sí. Escoltades, sí. Sempre. Però sempre és que nosaltres sempre hem estat ahí picant porta. O sigui, no sé si acompanyades, és que sempre hem estat ahí. O sigui,
1: i s'han fet... aconseguit coses, però tot costa molt.
0: Clar, és que...
1: I la nostra feina és estar a la llar i treballar amb l'atenció amb els infants i amb les famílies. I estar aquí i preparar-nos les entrevistes i anar a parlar amb la
2: xuria, més a més, no?
1: I l'envio un e-mail i ara anem a parlar amb uns i després vas a parlar amb els altres. I t'expliquen coses que a vegades se'ns en va nosaltres de licitacions i coses d'aquestes que ens hem fet unes expertes per saber què ens estan dient o què no ens estan dient, i és molt cansat, que dius, ostres, fes millores, que es vegin, però que no costi tant.
2: Que jo vull fer d'educadora, no? Sí. Que és pel que jo m'he format i pel que treballo, no?
1: Després, una altra cosa, estem a nivell estatal, estem a nivell autonòmic, la vaga del sí. dia és a nivell de Catalunya, sí. però hi ha el plataforma Dignitat pel 03 Garraf, on estem llars d'infants de tota la comarca, i aquí sí que s'ha fet un mail i s'ha enviat a tots els ajuntaments, i dijous 14 a les 6 sí. i mitja hi ha una concentració a la plaça de la Vila
2: de Vilanova.
1: De Vilanova, on estan cridats totes les educadores i
2: de tota la comarca,
1: de tota la comarca, de totes les famílies, de fet de tota la societat, perquè el que estem reivindicant és que s'atengui a la infància de 0 a 3 anys, i aquest és un altre nivell on es vol fer pressió, i sobretot que els ajuntaments facin pressió des d'on ells poden també.
2: Doncs queda clar, l'etapa dels 0 a 3 anys fins ara prou menys tinguda, tant a nivell institucional com oficial com reconeguda, vull creure que a nivell social de famílies no tant, però probablement també, perquè al final tots formem part d'això, però que ara més que mai s'ha decidit organitzar i reclamar, perquè ja estan en un punt límit, doncs aquest reconeixement tant principalment reconeixement professional, i això porta implícit tota la resta de qüestions, com és la laboral, com és la de baixar de ràtios, més treballadores, més recursos, etcètera, etcètera. Però passa bàsicament per reconèixer la feina d'aquest sector que té una funció social essencial, ho dèiem ara, no reconeguda com a obligatòria, perquè no està reconeguda com a obligatòria, però sí social, i que bàsicament passa per cuidar els nostres fills quan ens hem de reincorporar a la feina després de ser mares o pares, i per tant passa per cuidar allò més preuat que tenim, que són els nostres fills i les nostres filles. Si no hem de posar en valor això, no ho sé, vaja, aquí deixo una reflexió. Míriam, Lara, Mari Carmen, moltíssimes gràcies per la visita, per aquesta reorganització d'agenda, per poder venir, i molta sort i ànims amb la lluita. Gràcies.
1: Bueno, segur que tornaré.
4: Ràdio Maricel, 107.8 FM. A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
2: Bé, l'hora no serà una hora. Pobres, aquí a l'estudi hem fet una cara d'una hora. No serà una hora, serà mitja horeta, i ben bé no jugarem, però sí que parlarem de jocs, principalment de joc de taula, que és el que es dedica, el que promou, el que divulga l'associació Sitgetana Dau Ferrat. Ara feia molt de temps que no parlàvem amb ells, fins i tot vam tenir durant un temps una secció amb membres del Dau Ferrat, una secció mensual on venien i ens proposaven i ens explicaven novetats de jocs de taula, i la qüestió és que avui venen perquè aquest diumenge hi ha una nova jornada del Juguem Plegats. Són jornades que ja van fer l'any 2017, el 18 i el 19. Són jornades de promoció, de divulgació d'aquest món del joc de taula, de divulgar això de seure's davant d'un joc, ja sigui de taulell, de fitxes, de cartes, del que sigui, i passar una bona estona i aprendre moltes coses, no? Doncs han tornat a organitzar una nova activitat, un Juguem Plegats, serà, com dèiem, aquest diumenge, i hem convidat aquí l'estudi perquè ens parlin d'aquesta jornada i de més coses el president de l'associació, en Roma Cabanyes. Què tal, Roma? Bon dia.
5: Molt bon dia.
2: I el vicepresident, en Marcos González. Què tal, Marcos?
6: Hola, bon dia.
2: Heu tardat molts anys en tornar a fer un Juguem Plegats. Què ha passat aquí? Costa això? Entenc que és difícil, no?, organitzar activitats d'aquestes dimensions.
5: Costa, però... A veure, la principal raó per la qual es va deixar de fer, sobretot, va ser el Covid. Malauradament.
2: Van fer 17, 18, 19, va arribar el Covid i...
5: Com tu sí. dius, 17, 18 i 19, es van organitzar 3 anys consecutius la Juguem Plegats. amb aquella junta, sobretot amb el tema del Félix Ríos, que era el primer president, el Ricard Peraíta, que també va ajudar, sí, molt amb el tema de l'organització els primers anys. I després, en principi, pel 2020 també estava la idea de fer-ne, no?, la quarta edició, però malauradament el Covid ens va aturar a tots. Aleshores aquí vam tenir uns anys d'impàs, ja va haver-hi canvi de junta, i nosaltres, bueno, quan ens vam incorporar fa 3 anys ja gairebé, ja ho teníem al cap, i bueno, ja aquest any era l'any que l'havíem de fer sí o sí.
2: I així serà, no? Així diumenge serà. Hi haurà una nova sessió del Dau Ferrat, perquè, clar, ara diem, feia molt que no venien per aquí, no és que haguessin desaparegut, no, Marco? És a dir, l'associació no ha mort ni ha saturat en cap moment, és a dir, seguiu actius, però sí que aquests anys heu estat més com d'una manera més interna, no? Menys cap enfora, diríem.
6: Sí, hi ha hagut una miqueta un canvi de perfil de, tant de socis com d'activitats. Els primers anys de l'associació estava més dirigit, hi havia moltes famílies, amb nens petits, es feien activitats a escoles, que potser això donava com una visibilitat més cap enfora. Ja tenim un altre tipus de soci, que és més de jugar entre nosaltres, no? Però les activitats continuen. Ens ajuntem una vegada al mes a l'Espai Jove i fem unes sessions golfes, i bueno, ja parem anat fent més activitats durant aquests anys.
2: Per tant, diguem que el perfil ara vostre és simplement gent amant, seguidora del món del joc de taula, però entenc que això alhora és un perfil molt divers, no? És a dir, que al final gent que li agradi el joc, entenc que això pot comprendre qualsevol edat, qualsevol gènere, i no sé si això una mica ho veieu reflectit vosaltres, amb la vostra associació.
5: Exacte, o sigui, al final és un perfil completament obert, des de nens petits a més joves i després més grans, no? Però bueno, també una de les coses que vam fer, sobretot amb el tema de l'Espai Jove, que gràcies a l'Ajuntament vam poder disposar, sí, d'aquell espai per ajuntar-nos un divendres al mes, també era això, obrir el joc de taula i el coneixement del joc de taula també a la gent més jove, no? I aleshores quin millor lloc que l'espai. Hem tingut, són jornades completament obertes, gratuïtes, en el qual hem tingut alguna sessió que sí que hem pogut organitzar, en el qual hem arreplegat algun grupet de nanos, i això sobretot és el que ens anima i ens encoratja a continuar una miqueta d'aquesta manera.
2: Clar, perquè vosaltres diem, a veure, no és que siguin vells, però ja són grans, diem que no estan en l'adolescència, clar, però clar, ara quan parleu de joves, clar, al final vosaltres sou, entenc, una associació que és de gent que us agrada jugar, no?, jocs de taula, però que alhora entenc que hi ha una intenció i una voluntat de divulgar, de promoure, no?, el joc com una activitat cultural més, no? La complicació, entenc, en el món actual és que la competència al joc de taula és molt potent amb tot el món de xarxes, amb tot el món no, de digital, diguéssim, no? I no sé si quan trobeu o quan entren joves i proven i els agrada i això, no sé si és com el gran èxit, és a dir, vèncer com aquest gran monstre, no?, que és la supertecnologia, amb un joc de taula i dius, vèncer-la amb jovent, no sé si això és com, si sentiu d'alguna manera que, ostres, doncs, aquest mes ja hem fet l'agost, no?, una mica, si aquesta és una mica la sensació també, eh?
6: Sí, només quan veus un divendres que t'apareixen 3 o 4 adolescents o nens que volen aprendre algun joc, doncs ja la sensació és molt...
2: Satisfacció total,
6: molt
2: no?
6: Molt satisfactòria, no? I de fet, l'origen de la Juguem Plegats és això, és difondre una miqueta tot aquest tema del món dels jocs de taula amb un espai obert a tothom, de forma gratuïta, on trobareu, hi haurà un munt d'editorials que ens han donat molts jocs i difondre una miqueta tota...
2: I una alternativa a les pantalles,
5: Una de les avantatges també que penso que té el joc de taula respecte potser a una PlayStation, normalment a la PlayStation juga un sol o dos, no?
2: Sí.
5: Potser un partit del FIFA, no? Que es posen jo els meus fills de vegades, juga un contra l'altre, no? Però el joc de taula, com pots arreplegar potser 4, 5, inclús més nanos en la mateixa taula, amb el mateix joc, no? I en aquell esperit competitiu també que tenen els joves, és una cosa que, és la nostra arma una miqueta del joc de taula, no? Perquè al final sigui complementari, que puguin jugar una play un momentet, però també...
2: I la gran diferència, i no sé si aquí està moltes vegades la gran descoberta pels joves, és la presencialitat, no? És a dir, que fins i tot ara hi ha molt jovent que cada vegada la tria més aquesta presencialitat, no? És a dir, fins i tot hi ha el propi jovent que comença a estar algun fart una mica del món pantalla, no? Uh-huh. I d'aquesta cosa tota l'estona a distància. Clar, justament el que proposa el joc de taula és la presencialitat, és a dir, estem tots aquí físicament davant d'unes cartes, un taulell, del que sigui, no? I clar, no sé si aquesta també és com la, és la gran diferència, no? De tornem al món presencial aquí amb nosaltres, no? De compartir físicament. Si sentiu això també, que això d'alguna manera crida l'atenció també, no? De dir, ostres, podem passar un gran matí o una gran tarda de joc sense necessitat que hi hagi una pantalla ni un mòbil en cap moment, no?
5: No, no, és així, és així. I sobretot quan tu veus, pues, un espai jove, 4, 5, 6 taules, que totes plenes, amb gent més gran, gent més jove, gent gran i jove, o sigui, a la mateixa
2: junts,
5: taula,
2: sí, sí.
5: Allò també és una cosa que dius, ostres, és que és això...
2: Intergeneracional,
5: correcte,
2: no?
5: Correcte, correcte. Sí, sí. Això és el que més agrada.
2: Doncs vinga, anem a la jornada. Això serà diumenge. Va, diumenge que el matí... Tot el dia.
5: 12, tot el dia.
2: 12 del matí, 12 a 8 de la tarda. Doncs què teniu preparat? Perquè són moltes hores aquí, per ocupar, diguéssim. Mm. Això serà els Jardins del Retiro.
5: Exacte.
2: Mm-hmm. Expliqueu-nos una mica com anirà aquesta jornada.
5: Bueno, pues és això, una jornada gratuïta,
2: sí.
5: O sigui, oberta a tothom, a tot el públic, a totes les edats, als Jardins del Retiro.
2: Tan fàcil com arribar, anar i entrar, ah, eh? Sí.
5: Tal qual. Aleshores tindrem taules ja col·locades amb les seves cadires perquè tothom estigui còmode. I aleshores, pues, gràcies a les editorials que ens han cedit molts jocs de taula, pues, el que farem sobretot és presentacions de jocs.
2: Sí.
5: I després també tindrem, pues, un tema de la nostra pròpia ludoteca de l'associació.
2: Sí.
5: Perquè si hi ha algun perfil més de més de lloc una mica més complicat o
2: uh-huh.
5: bueno, pues, que puguin veure quina és la nostra ludoteca i provar-ne, que nosaltres també, pues, estarem allà tot, amb els voluntaris. Aquí sí que vull agrair especialment també a dues associacions, no només, sí que l'hem organitzat nosaltres amb el com a Dau Ferrat, però hem demanat la col·laboració de Cau de Daus, que
2: sí.
5: a Sant Pere de Ribes, i
2: sí.
5: Daus Junàtics a Vilanova, sí. que ens estan ajudant moltíssim també i que vindran amb voluntaris per poder, pues, ajudar-nos a que totes les taules i totes les que estiguin allà puguin estar allà amb algú ajudant-li a...
2: Això anava, és a dir, perquè la gent arribarà, perquè la gent es faci una mica la idea, eh? Hi hauran taules amb jocs que distribuireu per aquestes taules i cadires, no?
5: Uh-huh.
2: Però entenc que a cada taula, a cada espai, hi haurà algun voluntari que explicarà, no? I que guiarà com va el joc perquè hi ha gent que probablement el conegui, no? És a dir, això funciona així, eh?
5: Així. Uh-huh. I a més, una altra cosa que vam pensar és en cada taula on estiguin els jocs posarem uns codis QR.
2: Sí.
5: Que llegint el codi, pues, el que enllaçarà és amb un vídeo explicatiu.
2: D'acord.
5: Per si en algun moment, hosti, me sé que aquí, i abans de que vingui un voluntari, o si ara en aquell moment el voluntari potser està explicant un altre
2: sí.
5: lloc, pues, que jo mateix pugui veure el vídeo i pugui veure també com uh-huh, es juga.
2: Uh-huh. Per tant, no cal saber jugar al joc, no cal haver ni tan sols cal haver jugat abans mai a cap joc de taula, eh? Simplement entenc que cal tenir curiositat, no?, per descobrir una mica aquest món, Marcos.
6: Sí, agafarem tot el perfil de persones, hi haurà jocs per absolutament
2: D'acord.
6: tothom, gent amb molta experiència que també
2: sí.
6: creiem que vindrà gent d'altres associacions i d'altres poblacions pel que estem veient. Per què tipus de públic tenim una agenda programada de jocs amb una aplicació que es
2: uh-huh.
6: diu Ludoia, que pots apuntar, pots veure a quina hora hi ha quin joc.
2: Sí,
6: quantes places lliurarien...
2: Perquè hi haurà gent, entenc, que vindrà a determinada hora perquè vol
6: sí,
2: fer jugar exacte. Amb aquell joc concret,
6: sí.
2: eh?
6: Llavors la idea és posar com una pissarra a l'entrada, amb una miqueta amb una petita agenda de jocs programats i les places disponibles, que això creiem que és més un perfil d'allà de
2: sí.
6: gent que juga, i a part...
2: De gent avançada,
6: De gent avançada,
2: uh-huh.
6: sí. Després doncs, hi haurà des de jocs infantils, jocs curtets per gent que no tinc experiència, jocs per família, absolutament de tot.
2: Uh-huh.
5: Serà també una jornada on el tema del joc de rol també tindrà força importància. Al final aquesta és una jornada, la Juguem Plegats, que també fem en homenatge a Lluís Estrés, que era
2: sí.
5: pues, un pioner en el tema del món de rol. I aquí, pues, per exemple, tenim dos partides programades d'un joc que es diu Blood on the Clock Tower, que és de rols, de deducció, ocults. També tenim programades dos partides amb l'Ivan Santís, que és d'aquí de Ribes,
2: sí.
5: que també té un joc de rol, que es diu Món de Llestes,
2: sí.
5: que aleshores també estarà ell pues, guiant les partides. El Fèlix Ríos, que és el nostre primer president, pues, estarà durant tot el dia fent partidetes d'una hora de rol per tothom que no el conegui i es vulgui ficar a veure què és el rol.
2: És a dir, qui no ho hagi provat mai,
5: correcte.
2: És un bon dia per anar a provar una
5: crec
2: partida de rol, eh?
5: Crec sí. que és el dia ideal, i a més amb el Fèlix...
2: Perquè tindran el millor guia, no?
5: Sí, no hi ha ningú millor que ell.
2: Uh-huh,
6: uh-huh. Sí, és tot el Fèlix és tota una eminència dintre del món dels jocs de rol, i això té programades tres sessions. Aquesta aplicació que es diu Ludoia es poden apuntar amb una durada d'una hora, que és totalment introductòria. I després vindrà el Xema Pamundi, que dintre del joc dels mots de taula és una persona molt coneguda, que tenia relació amb el Lluís, i vindrà des de Barcelona i farà una partida del Block on the Clock Tower pel dematí i una partida al The Thing, que és un altre joc bastant conegut, per la tarda, que és una persona bastant coneguda.
2: Ara parlàvem de Lluís Estrès, justament aquest Juguem Plegats farà homenatge a Lluís Estrès, que recordaran vostès, era la persona que va crear la botiga aquesta del Doctor Game al carrer Àngel Vidal, una botiga dedicada al món del joc, però no només això, és que Lluís Estrès va ser el pioner jo diria que a nivell estatal, és a dir, estem parlant dels anys 90, quan això del joc i el joc de rol era una cosa estranyíssima, com de marcians. En Lluís ja va obrir una botigueta al carrer Jesús l'any 92, que la va tenir 3 anys o així, i més enllà de jugar a vòlei platja, que també ho feia, i molt bé, i també va ser un dels pioners, ell va introduir a molts sitgetans en això del món del joc, i de fet ho va com tornar a recuperar més tard amb aquesta botiga del Doctor Game, i el Lluís el vam tenir aquí l'any 2023, no per parlar de joc, malauradament, sinó per parlar de l'ELA, que era la malaltia que hi patia i que per la que va traspassar ara fa un any. Però hem recuperat un petit àudio on justament parlava d'aquests inicis en el món del joc. El Lluís sempre ha estat un home de parlar molt, hem de dir, els que coneixem Lluís sabem que ets un home de parlar molt. Com saben, era la persona que va obrir la botiga de Doctor Game a Sitges, que ara l'acaba de traspassar, no? Ha aconseguit d'alguna manera que la vida d'aquesta botiga i aquest negoci dels jocs de taula i els jocs de rol, de simulació, continuï endavant. És a dir, això no quedarà aquí, continuarà amb dos nois que ara el Lluís està d'alguna manera també ajudant en aquesta continuïtat. I és que, o sigui, tu vas ser un dels pioners en tot això dels mons de joc de taula. Aquí, vaja, hi ha molta gent que va descobrir aquest món gràcies a tu, Lluís.
7: Sí, el 92 vaig començar amb una petita botiga al carrer Jesús durant 3 anys. Sí.
2: Això ho pots seguir fent. Això, de moment, la malaltia t'ho permet seguir fent, no?
7: Sí, he apartat jocs per anar amb dur-les a casa, fer-me la petita ludoteca meva. Bueno, petita, la meva dona s'està preocupant.
2: La teva dona potser no la veu tan petita, no?
7: Exacte. Diu que és molta cosa, però bueno. I sí, la meva idea és seguir jugant.
2: És important, quan té un diagnòstic d'aquestes característiques, poder mantenir aquestes petites coses que a un li agraden.
7: Sí. És molt important, sí. Sí, sí, perquè de fet, el que té la malaltia és que el teu cap funciona perfectament. Llavors, si no tens alguna cosa que et mantingui actiu, és més dur ser conscient de la degradació. Llavors, és molt bo les activitats.
2: I en aquest cas, els jocs...
7: El joc és perfecte.
2: Doncs això, el joc era perfecte, el va mantenir fins a l'últim moment, i en aquest Juguem Plegats hi haurà aquest petit homenatge o gran homenatge al Lluís Estrès, que d'alguna manera va ser l'iniciador, el que va arrencar tot això, d'alguna manera la primera llavor també de tot, i d'aquest Deu Ferrat també va ser el Lluís Estrès. Parlàvem de joc, i jo no sé si hi ha jocs i veurem jocs clàssics de tota la vida, és a dir, perquè igual ara algú està escoltant i diu, home, jocs de taula, hi ha jocs de tota la vida que he jugat, no sé si seran aquests, o són tots jocs molt actuals, molt moderns, o la idea és que hi hagi una mica de tot, no sé, és a dir, no sé si hi ha jocs que no poden faltar mai en una jornada d'aquest tipus.
5: Bueno, hi haurà jocs de tot tipus. Aleshores, sí que, clar, les editorials el que ens han enviat sobretot són novetats també,
2: perquè, que les volen promocionar,
5: perquè,
2: òbviament.
5: Perquè coneguem també el que hi ha ara mateix, i aleshores, com comentava abans, doncs de la nostra ludoteca, doncs hi ha jocs més antics, potser no estan tots, perquè al final cadascú de nosaltres...
2: Però diu-me un clàssic que no pot fallar, o que no fallarà, i que no fallarà.
5: Ostres, doncs aquí potser, perquè no sí que sé. La nostra ludoteca no és de clàssic,
2: d'acord,
5: saps? Clar, al final,
2: dic clàssic,
5: perquè el clàssic normalment el té el propi jugador.
2: D'acord.
5: La ludoteca de Dau Ferrat sobretot és com un complement, no? És algo de dir, hòstia, hi ha un joc que potser no el té tothom o no el tindria tothom, però com està l'associació, per exemple, el de 5 que abans comentava, sí, és un joc que necessites 8 persones potser per jugar-lo, sobretot per gaudir-lo. Aleshores, pues, la gent, ostres, jo no sé si el trauré a taula tant com per comprar-lo, no? No és un lloc és econòmic, però no és dels més econòmics. Aleshores, ostres, pues, l'associació el compra i el tenim allà disponible, perquè qualsevol soci en qualsevol moment, en una jornada de golfa o no, o perquè també tenim la ludoteca oberta i que el soci se'l pot portar a casa una setmana,
2: sí.
5: Pues a dir, hosti, mira, pues m'agafo aquesta setmana, estic amb uns amics i unes amigues, pues me l'emporto a casa, el jugo i després el torno. Aleshores, pues bueno, hi haurà una miqueta de tot, perquè ja et dic que els jocs així potser més un Catan,
2: sí.
5: El Carcassonne,
2: el Carcassonne sí que el tenim. I serà, el Carcassonne hi serà. Sí, crec que va ser el primer joc així d'aquest tipus amb el que jo em vaig iniciar. Bueno, em vaig iniciar, que jo vaig jugar a iniciar, no? Perquè jo continuo sent una iniciada, perquè jo no en tinc ni idea. Però diguem que és un clàssic, no? El Carcassonne, podríem dir.
6: Sí, jo recordo fa els meus orígens amb el joc, van ser amb el, entrant un dia per casualitat a la botiga del Lluís,
2: sí.
6: I em va treure el Carcassonne.
2: I et va treure... És que jo crec que
6: el
2: Lluís ens va treure el Carcassonne amb els sitjatans. Sí, sí, vam conèixer a través d'ella els sitjatans. Clar, entenc que vosaltres heu d'estar posant al dia. Vull dir, entenc que ja ho esteu de posats al dia, però no sé si davant d'una jornada d'aquesta tipologia en la que hi haurà molts jocs i molts a més nous que us han enviat les editorials, vosaltres en tant que organitzadors i després també en tant que voluntaris que estareu allà i que haureu d'estar com també resolent dubtes, no, dels jugadors, us heu hagut de posar al dia amb jocs que potser no els teníeu tant per la mà, no, Marcos?
6: Sí, bueno, per això també contenem tota l'ajuda del tema dels voluntaris, que sí. Tenim un grup intern i llavors en principi cada voluntari gestionarà una editorial.
2: D'acord.
6: I el perfil de jocs tenen que ser jocs senzillets d'explicar, que en 5-10 minuts els tinguis explicats. Pels jocs més complexes que requereixen una explicació més llarga, tenim el tema aquest de les partides programades de Ludoia, que aquí la gent ja es pot estudiar.
2: Però aquí ja seran allò a nivell avançat, eh?
6: Sí,
2: qui vingui
6: sí,
2: aquí és gent
6: exacte.
2: Que ja sap de què va sí, la cosa, eh? Sí, diguem, sí. No vindran a iniciar-se amb això, sí. No? Probablement.
6: I a part, sobretot, el més important d'aquesta jornada és tot el tema solidari que tindrem
2: sí.
6: A favor de l'ELA, que és el que fa que tant la juguem plegats diferent. La majoria de jocs que ens han donat les editorials al final entraran en un sorteig perquè la idea és recaptar fons, no?, per dues associacions de l'ELA que vindran, que són Catela i la Fundació
2: Miquel Valls,
6: sí,
2: que és a la que pertanyia en Lluís.
6: És recaptar fons
2: per ajudar aquestes fundacions, en homenatge també, com dèiem, al sitgetal, al Lluís Destrés, que va ser pioner. Per tant, la gent tan fàcil com a partir de les 11 del matí fins a les 8 del vespre, de manera continuada, ells estaran allà, ni menjaran, no sé, sí, entenc que els donaran de menjar en algun moment, ni veuran, perquè ja el Retiro té... i al bar, diguéssim, eh? Però ells seran allà, poden, entenc, la gent pot anar a l'hora que vulgui, quan vulgui, no s'ha, entenc que no s'ha de demanar hora per res, i tu ves una taula buida a un lloc i t'asseus, eh? Primer que arriba, primer que seu, gairebé, eh?
5: Així és.
2: Tan fàcil com això. I hi haurà voluntaris que explicaran, ajudaran. Hi ha darrere també l'objectiu de fer créixer Dau Ferrat? És a dir, que a partir d'aquesta jornada hi hagi gent que digui, ostres, caram, doncs això és divertit, interessant, m'apunto, vull fer-me soci. Entenc que hi ha aquesta voluntat també.
5: Sí, al final jo crec que Dau Ferrat, bueno, sobretot la Juguem Plegats, té tres objectius principals. El primer és que la gent s'ho passi bé durant tota la jornada i conegui els jocs de taula. Després, sobretot, el segon objectiu principal, i com ha dit el Marcos, és retre homenatge a Lluís Destrés, i d'una manera benèfica i solidària, que és per recaptar fons per la malaltia de l'ELA, pels afectats. I aleshores, després ja el tercer, pues sí que evidentment és també donar-nos nosaltres, tant nosaltres com l'associació Cau de Daus i Daus Junatis també, de donar-se a conèixer, i que pues, si fem 5 socis, pues benvinguts siguin, no?, perquè estarem allà explicant el que fem, tot el que podem fer, a part de la Juguem Plegats, com ens organitzem, quins grups de WhatsApp tenim.
2: Anem a explicar-ho. Quants socis sou ara en aquests moments a Dau Ferrat?
5: Ara mateix som 51 socis.
2: I com funciona l'associació? És a dir, per entrar a l'associació, què has de fer?
5: Pues és molt simple, simplement és pagar una quota anual.
2: De quan, podem dir-ho?
5: Bueno, pues normalment, mira, nosaltres des del 2017 que es va crear l'associació pagàvem 10 euros a l'any. Res.
2: O sigui, econòmic,
5: és 10 euros a l'any. I aquest any sí que vam fer una assemblea fa una setmana i sí que ja vam dir, hòstia, ja potser...
6: Ja toca actualitzar quotes.
5: Hauríem d'actualitzar i aleshores, però l'hem fet a 20 euros
2: Continua sent econòmic, 20 euros l'any.
5: 20 euros l'any. si és una parella o un pare i un fill, mare i fill, són 30 euros,
2: sí.
5: Si són només 10 euros, no, sí. Ja no són el doble.
2: Sí.
5: I si és quota familiar, que són a partir de 3 familiars, sí. O els que siguin, 40 euros l'any.
2: D'acord.
5: Amb això ja és
2: suficient. Per tant, quotes més que econòmiques.
5: Sí, molt econòmiques.
2: I això és per sustentar, entenc, l'associació i la ludoteca, i per alimentar la ludoteca, no?
5: Exacte,
2: entenc?
5: És així.
2: I on us troben?
5: Bueno, no tenim seu oficial. Aleshores, el que sí que és això, abans sí que teníem el Doctor Game, que era sí. On ens reuníem, i sobretot pues, el Lluís també ens ajudava a tota aquesta sí. Tasca de poder recaptar i de poder tenir un lloc on si havien d'enviar algun lloc pues, allà. Ara el que sí que fem és que ens reunim pues, un divendres al mes, que ens reunim a l'Espai Jove.
2: Uh-huh. I allà feu aquestes trobades, no? I correcte, jugueu, bueno, bàsicament. Són jornades de joc, no? Bàsicament, les trobades vostres.
5: És així. Sí, de vegades podem fer algun torneig, alguna coseta. Després, que més, tenim el grup de Telegram on estem tots els socis, allà compartim impressions. Després, escolta'm, que tal dia vull muntar una partida no sé què, o si algú vol jugar d'això, si voleu quedem aquí o allà.
2: Sí, sí, a partir de la quedada mensual surten moltes altres quedades. Exacte, sí. Diguem, de grup, ja a partir de doncs, un joc, igual hi ha un grup que li agrada molt un joc, no? Entenc, i queden de manera sovintejada. Per tant, sí, els tenen certa curiositat per això del món dels jocs de taula, probablement la millor oportunitat per conèixer aquest món i conèixer l'associació també, aquesta com la de Ribes, com la de Vilanova, és aquest diumenge als Jardins del Retiro. I ara parlava justament d'aquesta associació de Ribes i Vilanova. Clar, caram, Déu-n'hi-do, això fa com un gruix a la comarca entorn al món del joc, força potent, que no sé si té valor això, és a dir, si, i quan parleu amb les editorials, si això ho posen en valor, entenc que sí en el moment en què us envien tants jocs, no? Però no sé si, és a dir, quin valor té això, que hi hagi tres associacions en tres municipis aquí d'aquesta comarca.
6: Well, jo crec que és una de les coses positives que acabarem traient, és aquesta nova relació que hem fet amb les altres dues associacions. Fa uns mesos vam fer una golfa nocturna amb l'associació de Cau de Daus,
2: sí.
6: Que junta les, i va ser molt positiva, que la vam fer aquí a Sitges, i ara hem incorporat aquesta, el tema de Daus Junàtics, que és una associació bastant gran de Vilanova, i jo crec que ens emportem una futura col·laboració de tots plegats, podem acabar a fer, jo que sé, agafar una masia entre les tres o muntar més coses que crec que ens
2: pot ajudar. I esteu visualitzant, un cap sí, de setmana, sí, la, sí, sí. De jornada a cap de setmana, retir, ni dormen ni res, els hi dic, perquè si cal no dormen aquesta gent jugant a jocs. Algun joc que creieu que serà molt exitós aquest cap de setmana? O algun joc que dieu, sabem que aquest joc agradarà molt, o entenc que molts, no? Però no sé si hi ha algun d'aquests novetats o que hagueu provat i hagueu dit, ostres, aquest és molt xulo de provar.
6: Bueno, el que estem veient que tindrà molt d'èxit és el tema aquest del Blood on the Clock
2: sí.
6: Tower, que estan les partides plenes, crec que és fins a 12 jugadors, però no hi ha places lliures, que és com un joc de rols ocults.
2: Sí.
6: I després el tema del The Thing també creiem que tindrà molt d'èxit, i després una de les últimes incorporacions que hem tingut a la ludoteca de Dau, que és un joc del Senyor de los Anillos,
2: sí.
6: Que ha guanyat molts premis, que es diu El Destino de la Comunitat, que també hi ha una partida programada a les 12, i aquest creiem que tindrà bastant d'èxit.
2: Que també tindrà sí. Tirada, no? Perquè tindrà això del món del joc també té evolució, no? És a dir, també evoluciona amb el temps, o no? És a dir, es va adaptant també a modes, és a dir, també hi ha modes i tendències dins el món del joc, no?
5: Moltíssim. O sigui, per exemple, el joc de taula primera, un joc que de vegades al final de la partida no el veies.
2: Sí.
5: No? Ara després ja va evolucionar una miqueta, sobretot amb el tema del Katana, que sí. Com a mínim ja sabies que quan arribaves a tants punts o arribaves a tantes rondes ja el joc finalitzava. Perquè si no et podies quedar un Risk, un Monopoly, no? Que són els més...
2: No acabaven mai, sí, sí.
5: Després s'ha continuat evolucionant. Per exemple, hi ha jocs que tenen aplicacions mòbils que potser has de fer una lectura d'una carta amb una aplicació. O sigui, l'evolució amb el joc de taula és contínua, i al final cada any és un sector on és continu. O sigui, cada any surten molts jocs, moltes editorials que contínuament estan publicant i editant jocs. Això és perquè hi ha gent darrere que està interessada i que els juga.
2: Uh-huh. El moment que es continuen publicant, no? És que hi ha el públic.
6: Sí, i com a la resta, com a molts altres sectors de la nostra societat, són jocs moltes vegades novetats de curta durada, de que estan, ja inclús hi ha webs on posicionen els jocs més jugats, els més vistos, no? I durar el que dura un any i un altre.
2: I no sé si com amb la música hi ha One Hit Wonders, és a dir, sí existeix
6: sí,
2: això,
6: és el que et comentava, sí. Hi ha una pàgina que on surten doncs, el més jugat o els jocs que més es parlen.
2: I probablement el gran mèrit de tot plegat és que és un dia sencer de diversió, de passar-s'ho bé, de compartir, fer-ho de manera presencial i sense pantalles. Vaja, igual en determinat moment han d'usar el mòbil per llegir això, una carta de plegat. Però diguem que no és la base, no? És a dir, la base no és una pantalla, que aquest és com un gran repte, A mi em sembla un gran repte en el món en el que vivim, que diguem el centre, no? No sigui una pantalla, perquè hi ha aquest pantallacentrisme en aquests moments en què tot passa, no? Per les pantalles, doncs aquesta jornada no passa per taules, cadires, jocs, no? Físics que poden tocar, compartir amb gent que coneixes i amb gent que no coneixes de res i compartir estones jugant i passant l'estona amb la possibilitat després que et toqui un dels jocs, no? Perquè heu dit que fareu sortejos, no?
6: Sí, hi ha el tema del sorteig, sí. Després hem fet samarretes i bosses amb la jornada
2: per merchandising,
6: Després hem fet uns gots,
2: sí,
6: que es podran comprar per 2 euros. I si consumeixes als Jardins del Cable,
2: sí,
6: al bar de,
2: del Jardins del Retiro, sí,
6: Jardins del Retiro, una part també anirà destinada a...
2: Per tant, fer solidari, no?
6: Sí,
5: i després ja l'últim que també hem organitzat és un trocajoc, que li hem dit.
2: Què és un trocajoc?
5: Pues és com un mercat solidari de segona mà de jocs de taula.
2: Ah, d'acord.
5: Aleshores, en el qual tothom qui vulgui, que tingui un joc de taula que per alguna raó no el jugui suficient o...
2: Sí,
5: I
2: que l'hagi avorrit.
5: I en aquesta vegada amb una qüestió solidària, perquè el que faríem és que seria com un Wallapop, no?
2: Sí.
5: Pues posar-ho allà a la venda, en què estarem nosaltres, i el 10% del preu que digui el propietari pues es destinarà també a aquestes dues associacions de l'ELA.
2: Per tant, per aquelles persones que convisquin amb amants del joc i acumulin molts jocs de taula, potser també és un bon moment per dir, carinyo, podem fer neteja? I ens desfem d'algun joc d'aquests de taula, a més amb un fi solidari, escolta'm, no hi ha millor oportunitat, perquè clar, la convivència amb això, clar, aquest és el hàndicap dels jocs de taula, que ocupen espai, no? Diguem que tota la cosa digital és com que la tens tot al mòbil, això ocupa espai, necessites un armari que clar, entenc que es va fent gran per crear aquesta ludoteca, i si no es fan els socis d'Au Ferrat, que hi ha la seva pròpia ludoteca, i no cal que vagin acumulant. Ens queda per dir res de la jornada?
5: Bueno, aquí sobretot, a part dels voluntaris, de l'agraïment que li hem comentat, també als patrocinadors, que també han comptat amb la col·laboració pues, de la pizzeria Francesco, a Benacer Navarro i de serveis de reformes integrals de Sitges, perquè han col·laborat amb nosaltres també aportant de forma...
2: Són socis de Ferrat,
5: no,
2: o juguen?
5: Algun.
6: Sí, però han fet aportació econòmica.
2: Molt bé,
6: sí,
2: molt bé.
6: Que se m'ha estat molt agraït.
5: I aleshores això, sobretot d'agrair-los per l'aportació, perquè també ens ha ajudat molt a poder fer-nos càrrec de tot el que hem hagut de fer de compres i això, per poder tenir un acte.
6: I a les editorials també molt agraïts, que estem sorpresos de la bona rebuda que ha tingut la jornada.
2: I a veure si aquesta jornada és com de nou l'arrencada, no? I podeu celebrar aquesta jornada d'una manera, no sé si anual o bianual, quan considereu, però d'una manera de nou més seguida, després d'aquella aturada, no? Que va obligar d'alguna manera la pandèmia, podeu seguir celebrant jornades d'aquest tipus. Roma, Marcos, moltíssimes gràcies per la visita, que vagi molt bé diumenge, que no plogui sobretot, que faci bon dia, tampoc cal un sol espaterrant perquè entenc que si no moriran de calor, tot i que suposo que hi haurà parasols, no? Però vaja, que es comporti el temps, escolta'm, ja està, demanarem això
5: esperem,
2: moltes gràcies.
6: Moltes gràcies.

ara ha passat una d'aquelles coses, clar. Havíem començat la conversa i clar, ja estàvem amb la sintonia amb la conversa engegada. La història que portarem a continuació i que ens servirà avui per portar el programa és a partir de la presentació la setmana passada d'un llibre d'autor local, en aquest cas d'autora local. Doncs de totes aquestes presentacions que amb la Marta Sánchez hem estat comentant al voltant de Sant Jordi. En concret es tracta de Bajo la sombra de la pandemia, la vida en pausa, de Pura López. Pura López, bon dia. Espera, exacte, si t'acostes al micro molt millor. Exacte, així, ja està, no cal que el toquis. Doncs la setmana passada vas presentar aquest llibre a la Biblioteca Santiago Rusiñol, que és un llibre basat en una experiència vital, sí, que és la pandèmia i el que et va passar. Sí, sí, sí. En aquesta en aquest

0: deixar per escrit. Pura, moltes felicitats, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a tots i us dejo estos dos libros.
0: Perfecte. I a tots vostès, són les 12. Moltes gràcies per l'atenció, com sempre. Que passin un molt bon dia i fins demà.
2: A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres. Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Vinga, que són 2:15 del matí. Continuem aquesta segona hora del matí amb nosaltres d'avui dijous 14 de maig. I continuem amb una... bé, amb una proposta que hi ha al Prado oberta de taller d'escriptura. Taller d'escriptura que, a més, està adreçada a persones sèniors, que és l'eufemisme que fem servir per dir doncs, persones doncs, més grans, persones jubilades, que sí, persones sèniors, que a més és un terme que ve molt, molt de gust. I per fer-ho, per una banda, tenim a la persona que fa de professora, que és la Maria Rosa Noguer. Maria Rosa, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I per una altra banda tenim a una de les alumnes, que és la que una miqueta també ens va proposar que volíem venir aquí a la ràdio a parlar i a explicar aquesta experiència, que és la Marisa Llach. Marisa, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: A veure, d'entrada, d'on surt una proposta d'un taller d'escriptura per persones sèniors?
2: Bona pregunta.
0: A veure.
2: Mira, resulta que, bueno, jo ja, per descomptat, que sóc sènior amb el signe mas a darrere. Vale. Però seguim amb el sènior. Aleshores, doncs, bueno, jo soc una persona que tota la vida m'ha agradat molt escriure. I a pesar de, doncs, estar a la vida professional en molts sectors, sempre al final tenia un ratet per escriure. Aleshores, fa ja uns quants anys vaig venir a viure aquí, a Sant Pere, i vaig començar a fer els cursos d'escriptura. I un d'aquests últims, doncs, ha sigut amb la Maria Rosa. I aquí, doncs, es va començar a moure la idea de que, escolta, parlaves amb la gent i et deia, no saps, escrius? Home, però és que jo ja a aquesta edat, vols dir? Diu, com que a aquesta edat? Tu, si és la millor, perquè és quan més experiències tens per explicar, vull dir, que... I a més et serviria de distracció. I és també com una teràpia per nosaltres. Uh-huh. El poder, per una banda, recordar els nostres passats, les nostres alegries, els nostres èxits, bueno, i per què no, a vegades, també algunes tristeses que donen pas a certes escritures, també, no? I aleshores doncs, vaig parlar amb la Maria Rosa i dic, què et sembla? I la Maria Rosa, que és una persona oberta a tot i sempre et diu a tot que sí, va dir, fantàstic, va, doncs vinga, va, t'ajudo, vinga. I aquí estem. I aleshores vam començar a pensar doncs, que falta una difusió amb aquest aspecte, que la gent conegui que no hi ha edats per escriure, que hi ha il·lusions, que hi ha desitjos d'obrir en aquest món què ha sigut, què ets i què et queda per ser. No? Vull dir, hi ha moltes facetes a la vida encara per complir. Dius, quan sènior? Ai, diu, no, és que sènior vols dir als nets, no importa. I l'experiència que tens de ser àvia, que no és maca explicar-la. Uh-huh. I bueno, amb això ens hem trobat, doncs, que gent, bueno, i on fan això? Ah, doncs mira el Prado, ah, doncs va, sí, doncs aniré. I aleshores d'aquí doncs, va sortir la idea de dir, bueno, quin és el millor mitjà? La ràdio. Doncs pues vinga, parlem amb el Joan, a veure d'acord. Si tenim possibilitat.
0: Doncs a veure, d'entrada, quanta gent sou ara mateix al taller?
2: El curs pues, devem ser uns 14, més o menys.
0: Déu-n'hi-do.
2: Bueno, és que puja i baixa, eh? Entre 10, de 10 a 14 va fluctuant.
0: D'acord. Maria Rosa, tu ets la persona que es dedica, diguem, a... orientar-los, perquè ensenyar-los a escriure no els ensenyes, entenc, però ja en saben.
1: Ja venen ensenyats, normalment, i ensenyades. Sí,
0: per
1: sí,
0: tant, sí. Anava a dir, com s'orienta, diguem, a gent amb experiència a que desenvolupin el seu gust per l'escriptura?
1: Val. Jo, si vols, t'explico també una mica amb l'origen del taller que fem al Prado, que fa molts anys, que som un grup que també, he de dir també, Marisa, que tampoc és que hagi de ser específicament sènior.
0: D'acord.
1: Vull dir que està obert a totes les edats, però sí que és veritat que la majoria doncs, del grup som ja bastant grandets tots plegats.
0: Exacte.
1: No? Però que també pot venir gent més jove.
0: Hi ha gent amb més temps, també.
1: I més temps.
0: Dir, no?
1: És obert, eh? Llavors, aquest grup, que primer també dèiem taller i ara diem més aviat grup de creació literària, el que fem sobretot i la idea meva és compartir textos. Aleshores, el funcionament és setmanalment jo proposo un conte, porto un conte, i llavors aquest conte és molt variat, pot ser, normalment gairebé sempre és en català, però pot ser també en castellà, pot ser actual, però pot ser doncs, també de contistes del passat, del segle XIX, o també demano la gent que ve que diguin també si tenen el descobreixen algun conte preferit. A partir d'aquest conte, doncs, proposem un tema, per exemple, doncs, si parla del mar, doncs per la setmana vinent feu un escrit sobre el mar, i llavors llegim els textos que han fet les alumnes, l'alumnat, i després comparem, fem unes pinzellades, diguem, crítiques. Normalment la part crítica ens queda una mica més endolcida, perquè tampoc es tracta de passar-ho malament, sinó al contrari, de passar-ho bé i d'anar progressant conjuntament com a grup. Llavors també en aquest sentit, ara fa... tinc aquí un recull que vam publicar, em sembla que fa ara, ja deurà fer 3 anys, que es diu Malvasia de contes, que fèiem doncs, també el que havíem anat fent durant el curs anar desenvolupant, doncs ho vam publicar i ho vam també presentar en el Prado. O sigui que sí que és una activitat, diguem, que és d'entreteniment, que és de compartir, però que també té una exigència literària en el sentit de dir, bé, el resultat que donem, doncs si el volem donar a conèixer, s'ha de fer bé, s'ha de corregir, s'ha d'anar millorant.
0: Això és el que moltes vegades li preguntem als escriptors, és diferent escriure per tu mateix que quan busques un públic.
1: Totalment. Sí, sí, sí. És una mica com això que feu aquí en la ràdio, no? Una cosa és parlar pel carrer i l'altra que t'estigui sentint la gent.
0: Exacte.
1: Sí, sí, sí.
0: Aleshores, el perfil, ens ha comentat la Maria Rosa, el perfil és majoritàriament de gent gran, de sèniors, és a dir, de gent que en el fons té més temps també per dedicar-se en aquestes activitats. Aquest perfil és de persones que ja havien escrit, que volen que han descobert aquesta passió, és una miqueta variat. Com és aquesta gent que teniu en aquest grup de creació, que no taller?
1: Exacte, això mateix, perfecte. Doncs normalment és gent quasi sempre molt lectora. O sigui, hi ha lectors i lectores apassionats. I llavors la part de l'escriptura hi ha qui l'ha conreat més o menys.
0: D'acord.
1: Llavors hi ha des de gent doncs, que ja han escrit molt i tenen molt remanent de coses escrites, fins i tot alguna publicació, o gent que no s'ho havien plantejat mai d'escriure, però que descobreixen doncs, que els agrada fer-ho.
0: I que és una... El que comentava la Marissa, que és una distracció... sobretot doncs, per persones que diuen bueno, doncs ara m'hi puc dedicar, és una cosa que sempre m'hauria agradat i ara m'hi puc dedicar.
2: Exacte. Sí, mira, jo crec que és que tampoc no és un públic de dir qui pot ser escriptor i qui no. Pot ser escriptor tot aquell que tingui alguna cosa que comunicar, tot aquell que tingui alguna cosa que dir, alguna cosa que expressar, i que de part el faci sentir amb ell més lliure. Perquè és cert que, com diu la Maria Rosa, a la classe tenim, jo dic amics perquè tots els de la classe som amics ja, i hi ha gent jove. Però és que també ens trobem molta gent gran que, com saps, se'ns creen unes obligacions diferents de quan eren joves. I alguns defectes, que és que a vegades ens costa que ens escoltin, no, sí. Perquè no hi ha temps. I llavors se'ns queden moltes coses que són molt maques i se'ns queden a dintre. I el maco és poder agafar un paper, escriure i et lliberes. És que també fem una teràpia, o sigui, no solament és fer escriure, és teràpia també.
0: Anava a dir, perquè Marissa, quan escrius, el que abans li he comentat amb la Maria Rosa, escrius per tu o escrius pels altres?
2: Bueno, no, jo crec que s'ha de començar escrivint per tu.
0: D'acord.
2: Sí, perquè si no, i és una falsificació. No, has de ser tu. Aquella frase és teva i aquella paraula que tu utilitzes en el moment que l'escrius no te la dirà ningú més, no? Vull dir, pots utilitzar el que tu sents i que a vegades no són frases gramaticals correctes, són frases a l'uso, no? Però que són les que després la gent que et coneix o et llegeix, no? Pues et fa ser més familiar.
0: Això també, i aquesta apel·lació a la gramàtica que ens ha fet ara la Marissa, moltes vegades doncs, et trobes amb especialment gent gran que dius, ostres, és que a mi no em van ensenyar A mi no em van ensenyar bé a escriure i clar, jo ara si ara m'he de posar a aprendre. És difícil.
1: Sí, sí.
0: Això us ho trobeu?
1: Això passa molt i malauradament encara passa més en el cas del català.
0: Clar.
1: Perquè clar, el català durant moltes èpoques va estar prohibit.
0: Uh-huh.
1: Llavors clar, sí que ens passa. Llavors jo tinc així aquí una mica de dualitat, perquè clar, per una part jo sóc filòloga catalana, vaig ser molts anys també professora de secundària, aquí mateix havia estat a Sitges en el Benaprés,
0: uh-huh.
1: I clar, jo m'he guanyat la vida, diguem, corregint l'ortografia, corregint la gramàtica, però m'adonava que clar, si jo feia aquest grup de creació, venia una persona amb molta il·lusió d'escriure, i jo li tornava el text, convertit doncs en un camp de batalla de faltes corregides, i aquesta persona o no tornava a venir, o li agafava un pànic tal, que vaig passar una mica a l'altre extrem, és dir, tranquils, això es pot corregir. Llavors, de vegades els deia, tu no tens una neta, un net que t'ho pugui corregir una mica? Tu ho explica amb les teves experiències, tu fes el text. Hem de tenir el prurit, això és veritat, que el nostre text quedi al màxim de correcte, però avui dia hi ha moltes maneres de corregir un text que no cal que et posis a estudiar les beceroles de la gramàtica, i queden uns textos molt bonics, tota la motivitat, l'experiència, la vivència, no passa res que no dominem l'ortografia i la gramàtica, hi ha d'haver, jo crec que hi ha d'haver el prurit de voler-ho fer,
0: uh-huh.
1: Però que tampoc no ha de ser un obstacle insalvable, que tothom que vulgui i tingui ganes d'escriure pot venir a escriure, i de vegades si diuen no, és que escric en castellà perquè no faig tantes faltes, jo dic, mira, es respecta molt bé, però necessitem molta gent que escrigui en català, i sempre, doncs ja les corregirem les faltes, ja hi haurà manera, s'han de treure, però ja hi haurà manera, no patiu, uh-huh. Per això, no sé si us sembla una bona idea.
0: De fet, s'escriu a mà o a màquina?
2: Amb l'ordenador.
0: Amb l'ordenador.
2: De totes maneres, et dic una cosa, escriptors que ens escolteu, no tingueu por, podeu escriure. Jo no en tenia ni idea d'agafar un ordenador, perquè soc d'una altra època.
0: És que per això he fet la pregunta. Clar, evidentment, a un jove aquesta pregunta no li faries, però una persona gran que, diguem, que s'ha trobat, evidentment, diguem que els ordinadors ja fa bastant que estan a les nostres vides, i per tant, en la vostra vida professional, probablement, ja veu coincidir amb aquest maquinari. Però sí que és veritat que és molt diferent ara, doncs això ve d'engegar una màquina, ve de saber aquests rudiments per acostar-te a la tecnologia, que la comoditat d'agafar un llapis i començar a escriure.
2: Però mira, com que tot evoluciona tan i tan ràpid, és cert que a nosaltres ens ha agafat una mica contrapeu,
0: uh-huh.
2: Perquè les tecnologies han adelantat a les nostres ments actuals, no? Però no hi ha problema, perquè avui dia hi ha de tot, hi ha els correctors.
0: Uh-huh.
2: Vull dir, el propi ordenador et corregeix la gramàtica. I sobretot hi ha el famós IA, la intel·ligència artificial. O sigui que llavors et dic, perquè és una petita... Ojo, sense trampes, eh? Sense trampes.
0: És que jo anava aquí.
2: No, ja et veig les intencions, ja he vist la ria, lleta i ha vist per on anaves. Vale, tranquil. Mira, a veure, jo normalment sóc un pato per escriure. Inclús al final una meva filla em va posar un Word per escriure més directament, no?
0: Uh-huh.
2: I, però després hi ha petites gramàtiques, o sigui, errors gramaticals o també errors literaris, els puntets, si quan un pregunta s'ha de posar una ratlleta, s'han de posar dos asteriscs, aquestes coses que evidentment com a principiants no ho coneixem. Però aleshores hi ha el corrector literari, que això ja t'ho posa, la famosa intel·ligència artificial, que llavors tu envies el teu escrit i te'l torna corregit. Però ojo, tu li dius només correcció literària i ortogràfica. I llavors a vegades el li et pregunta, bueno, ¿y que conservamos la voz? I llavors tu dius, sí, vull ser jo. Llavors no et canvia res del text. No es poden fer trampes, perquè tu ets d'aquesta època i saps que hi ha uns determinats paràmetres.
0: Trampes es poden fer sempre, una altra cosa és que no s'haurien de fer.
2: Però bueno, però hi ha uns determinats paràmetres.
0: Correcte.
2: Que quan tu surts i ja et diuen això ja no és autèntic, no? Vull dir que no li pots dir a l'IA que et faci una novel·la i no. El que sí li pots dir és corregeix-me. O sigui que no hi ha que tenir por a no saber escriure.
0: És a dir, clar, de fet aquí seria una contradicció, no? Apuntar-se a un taller literari i presentar les coses fetes amb mi.
1: Ah, exacte. Sí.
0: No tindria...
1: Exacte. Això és un debat que tenim. Jo també estic ja fa bastants anys a l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès, i és un debat que tenim, i de fet la idea sempre és entre el que dius tu també, l'ètica, no?, i la possibilitat tecnològica. Clar, llavors la possibilitat tecnològica que la IA et faci una novel·la, bé, encara no hi és, però crec que hi deurà ser, però és com quan es va inventar la pianola, no?, un piano que tocava sol, doncs molt bé, doncs que toqui, no? Serà una novel·la que haurà fet l'ordinador, però no que l'hauré fet jo. Clar, si me la fa l'aparell, però dic que l'he fet jo, aquí hi ha, doncs, com diem, la trampa, no?
0: Exacte, però clar, això és una...
1: Aquesta és la...
0: Una cosa és que la intel·ligència artificial faci una cosa, i una altra cosa és que jo vengui com a meva una cosa que m'ha fet la intel·ligència
1: aquí
0: artificial.
1: Aquí
2: no,
1: està.
2: No, això...
1: Aquest
2: això...
1: És el... Aquesta és la frontera, no?
0: Correcte.
1: El límit.
2: No, jo penso que com totes les coses costa, no?, també que s'accepti. Com al començament, a les escoles et feien sumar 7 línies a mà, no?, i no podies acceptar la calculadora quan va entrar. No? No podem anar contra de la tècnica avui dia, i que consti que jo no hi entenc ni papa, però vull dir, reconec que no podem anar en contra. Ara, s'ha de saber utilitzar. I si faig aquest petit parèntesis és perquè la gent no s'espanti, per allò que dèiem, oi, l'ortografia, ara no hi vaig perquè jo la meva lletra, no? Perquè a vegades escrius i quan tornes del corrector, el primer et torna tot en vermell del que has escrit, no? I dius, hosti, però què estaré fent, no? Sí, allà em desanimo, no? I doncs no, era per donar un petit ànim a que no hi ha por. Hi ha correctors, i si no hi ha correctors de màquina, hi ha correctors, la mateixa professora et pot orientar, vull dir que no és problema el no saber escriure.
0: Ara trencarem el tòpic, la gent gran també aprèn.
2: Exacte.
1: I tant.
2: I hem d'estar al dia, perquè si no saps què passa, que parles amb els nets i et diuen tot això. Mira, jo et riu perquè li dic el ChatGPT, i això és de riure, però per mi és el ChatGPT. Pues, bueno, quan parlo amb els meus nets, pues, em dono compte que encara que no soc d'aquesta època, els puc seguir, i això també és bo. I sobretot, tornant a allò de l'escriptura, és molt bon amb els nets també, perquè també discuteixes. I mira, el ChatGPT m'ha dit això, anda, iaia, però que no veus que això no està bé? Que no, no? Vull dir, també són temes que uneixen a la família, l'escriptura.
1: És veritat. I després, per exemple, també una gran font d'inspiració, perquè els contes pels nets, els contes infantils, són un gran gènere, i molta gent que li fa il·lusió escriure per fer els contes pels nets, no?, les netes.
0: D'acord, és a dir, clar, al final, la motivació original és escriure, és despertar una passió que potser havia estat amagada durant molts anys, és trobar una manera de distreure's, és a dir, poden haver moltes motivacions, però després de la motivació hi ha un objectiu. Quins són els objectius de les persones que s'apunten al taller?
2: Bueno, jo no sé de les altres. La meva, primordialment, un objectiu és expressar el que sento, liberar-me. Però per mi, després si els altres mantenen o no, ja serà més difícil, no? I després una altra motivació que jo crec que tenim molt també la gent sènior, és que ens agradaria fer com les nostres biografies. Hi ha gent molt important avui dia que no es coneix, arriben a persones grans i no saben la trajectòria o la dificultat que han tingut. Per exemple, doncs, no sé, jo soc d'una època en què eren els primers divorcis, les primeres, i vaig passar-ho molt malament. Llavors la meva il·lusió és tenir una biografia, perquè vaig ser de les primeres dones que vaig poder anar al banc i cobrar sense la firma del marit, no? Vull dir, hi ha tota una història aquí darrere que són molt maques de la nostra trajectòria, no? I aleshores el meu objectiu, a part d'escriure, seria que també poder deixar algú que els meus nets diguessin, home, pues mira, la meva àvia va ser una Juana de Arco al final. Vull dir, una miqueta et fa il·lusió aquesta herència, no?
1: Exacte.
2: Que ara a lo millor de joves no els hi fa gràcia encara, sapia, perquè tenen el seu món, però a mesura que la gent va creixent i es va fent gran, també interessa la vida dels antepassats. Ah, mira, i la meva mare va fer això, i el meu pare o el meu avi. I és una mica per això. L'objectiu primer ara és el dia a dia, i portant, anar treballant pauet a pauet, és la història de la vida.
0: D'acord, és a dir, que al final coses que ara es donen per descomptades, que en el seu dia veu haver de lluitar, doncs no tenen valor perquè ara es donen per descomptades.
2: Exacte.
0: I per tant, escolta, Marisa, la Maria Rosa ha dit que abans que diguem que el tret comú de la gent que fa tallers d'escriptura és que majoritàriament sou lectors.
2: Ai.
0: Ho sou o no?
2: Ai, tinc que dir la veritat?
0: Bé, això és com el ChatGPT. Pots dir-la o no?
2: No, només aquest micròfon no m'escolta ningú.
0: No t'escolta ningú. Va. Bueno,
2: si no m'escolta ningú més, et diré que és que jo sóc una mica vaga per llegir.
0: Caram!
2: I això sé que és una contradicció i m'avergonyeixo, perquè tots els professors que he tingut em diuen, ara jo mateix em tiro el piropo, però és que me l'han dit de veritat. Mm-hmm. Et diu, hosta, sembla estrany, que no t'agrada llegir i en canvi et saps expressar. I és veritat, penso que és molt important llegir, perquè, evidentment, primer et dona una experiència, et dona un sistema d'expressar-te molt més àgil, no? Però, bueno, tampoc és indispensable, de veritat, que no s'espantin la gent, encara que no els agradi llegir, que no s'espantin. Es pot escriure igual, però sí que és important llegir.
0: És molt important, sí. Doncs, això, tenir la lectura per tenir els rudiments que ens,
1: sí,
0: comentaves, no?
1: Exacte, per això el que fem en el taller, doncs, és llegir. Llegim un conte, aquest conte el llegim allà, ja queda llegit, llegim els treballs que fan tots plegats, parlem de llibres, parlem de lectura, i potser també és veritat que en aquest sentit ser lector o lectora potser s'ha interpretat massa com jo llegeixo 3 llibres al mes, jo llegeixo 6 llibres, sembla una competició, no? I no ho ha de ser, ha de ser un plaer, ha de ser trobar la teva estona de lectura i anar-la conreant, no? És allò que diem, doncs si vols escriure i no t'agrada massa llegir, val, però millor que li vagis agafant afició, diguem.
0: Maria Rosa, hem perdut a veure com ho pregunto, això. Les noves generacions han perdut la capacitat d'expressar-se per escrit?
1: Home, jo sóc molt optimista, eh?
0: I aquí ja no només li estic preguntant, doncs, a la professora, li estic preguntant també a la que havia estat mestra de secundària en el seu dia.
1: I tant. Sí.
0: Moltes vegades veiem textos escrits i tenint en compte que ara, doncs, amb els whatsapps i tot això, al final, sí, tot ho escrivint d'una determinada manera.
1: Exacte.
0: Hem perdut, o estem perdent, perquè les noves generacions les estarien perdent, aquesta capacitat d'expressar-se per escrit, de plasmar una idea per escrit més enllà de quedem aquesta tarda.
1: Exacte. Bona. Jo ja et dic, sóc optimista en aquest sentit, també tinc 2 fills bastant joves, bueno, de 25 i 21. Jo perdre no crec que no l'hem perdut. El que sí que diríem que hi ha molta competència actualment de moltes coses que criden més l'atenció que no pas el llibre. O sigui, clar, jo per exemple quan era joveneta, doncs no hi havia mòbils i llavors per distreure'ns teníem els llibres, teníem les revistes, la ràdio també, però és que ara jo mateixa, que sóc una lectora empedreïda, jo sóc d'aquestes de 6 llibres al mes, no, però 3 cada mes segur, i tinc molt l'hàbit lector i escriptor, jo mateixa em trobo anant amb tren, doncs, de Vilanova a Barcelona, i quan me n'adono no he llegit el llibre que portava a la bossa, m'he estat mirant el mòbil com una desesperada, i penso, clar, si això em passa a mi, que sóc una mica extrema en aquest sentit, una persona jove, els meus fills o alumnes que tinguin ja sempre molt l'hàbit de passar pantalles, perquè ja no és només el mòbil, també hi ha els vídeos, tot plegat, segurament potser els és una mica més difícil en aquest sentit de l'hàbit, que no pas ho era a mi agafar el llibre. Si només tens el llibre, l'agafes, si tens 1000 altres coses, les fas, però també jo veig que saben distingir molt bé què és una cosa i què és l'altra. I també m'estic adonant això, no? Que sempre també hi ha un moment que passen a la lectura.
0: Sí, però els hi costa expressar-se? Per escrit?
1: Jo no crec que els costi especialment. És a dir, sempre la gent que ens hem trobat bé escrivint no hem estat tothom. O sigui, no hi ha hagut mai una gran massa d'adults que hagin escrit molt bé.
0: D'acord.
1: Sempre ha estat més aviat minoritari.
0: Per tant, en aquest cas, les noves tecnologies no estarien tan perjudicant, perquè en el fons, doncs, hi ha una part de la societat que escriu i una altra que no escriu.
1: Sí, jo crec que sí.
0: Marisa, què diuen els nets? De veure l'àvia que escriu.
2: Bueno, pues se'ls en riuen una miqueta a vegades. Però com que jo sempre
0: però amb carinyo,
2: carinyo,
0: no? Amb carinyo,
2: carinyo, sí. Sempre estan una mica esperant a veure què els hi demano, perquè quan truco amb algú ja, ui, la iaia, què voldrà? Que no va l'ordenador, a casa li ha espatllat no sé què, a que ara no pot, bueno, en fi, llavors sempre tenen, però bueno, tot m'ho fan en carinyo i tinc uns assistents, tant les filles com els nets, que de seguida que demano alguna assistència la tinc ràpida, o sigui que no, estan contents, estan contents.
0: Estan
2: contents. Només em diuen a vegades en broma, bueno, iaia, però no ho expliquis tot, eh? No ho expliquis tot.
0: No, hi ha coses que s'han de mantenir el pany forrellat, oi? Escolteu, informació pràctica. Si algú ens està escoltant l'entrevista i diu, ostres, doncs vinga, jo tinc el cuquet aquest, com pot fer per acostar-se en aquesta proposta que es fa des del Prado?
1: El Prado, molt, molt fàcil, doncs anant a la secretaria del Casino Prado. Nosaltres la nostra trobada és els divendres de 6 a 8, i bé, es pot fer una classe fins i tot de prova, una classe de provatura, però si se senten bé tal, i ja si s'animen doncs, a matricular-se amb nosaltres i, i anar fent.
0: I anar fent aquestes exacte. Trobades que són setmanals.
1: Sí, exacte.
0: Que es posen deures.
1: Ah, això sí. Però flexibles, eh?
0: Ah,
1: perquè també si algú no pot una setmana, no passa res, ho pot enviar la següent.
0: No hi ha notes.
1: Ai, no.
0: Hi ha això correccions, sí que no. Però no notes.
1: Ah, exacte, de cap manera. Ha de ser un plaer.
0: Ha de ser un plaer, el plaer d'escriure i d'enfrontar-se amb l'escriptura. Majoritàriament gent gran, per això el taller... Oh, espera, que torno a buscar. Grup de creació literària.
1: Ah, exacte.
0: Grup de creació literària.
1: Sí.
0: És obert a tothom, oi que sí?
2: Sí, és obert a tothom. I és el que et deia, tothom qui tingui ganes d'escriure, sí. Tothom qui tingui ganes d'expressar alguna cosa i per poder-la compartir amb algú altre, això són les classes. I per descomptat, els deures és una paraula dura perquè la recordem de les nostres èpoques escolars.
0: No? L'he dita amb tota la mala intenció.
2: Ja tens una mica picant-ho tu, eh? Però, bueno, no, deures no són deures, perquè en el moment en què tu et diuen escriure sobre això o sobre allò que és l'únic que posa el tema, tu ja disfrutes, perquè en aquell moment ja comences a... ja surts de la classe pensant, ostres, a veure, el mar i qui que parlo del de Sitges, de la tempesta, d'això, o sigui que ja no ets tu mateixa que ja estàs, fins a l'altra propera classe estàs disfrutant d'escriure el tema.
0: D'acord, és a dir, és una manera també d'automotivar-se. Doncs aquest grup de creació literària que està en marxa tots els divendres al Prado, orientat, està per tothom,
1: sí.
0: Però doncs hi ha un grup important de, diguem, de persones sèniors, de persones que de gran han descobert aquest plaer de l'escriptura i que per tant volen desenvolupar-lo una miqueta,
1: exacte.
0: Amb motivacions diverses com la de la Marissa de deixar plasmada una miqueta la seva història. I per tant doncs, deixar-la també com a herència doncs, pels seus nets, per la seva descendència. Tot plegat, doncs, persones interessades que es puguin acostar al Prado i que doncs, ho puguin provar. Maria Rosa Nogué, moltíssimes gràcies per aquesta estoneta, bona feina, per motivar. I Marissa...
2: Gràcies. Moltes gràcies per la teva acollida, per la vostra acollida.
0: Doncs, molt contents de que hagueu vingut aquí i expressar aquesta passió per l'escriptura. Moltes gràcies a les dues.
2: Gràcies.
3: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
4: Bé, ens hem passat gairebé 25 minuts repassant estrictament l'agenda d'aquest cap de setmana, l'agenda d'activitats d'aquest cap de setmana. Moltes d'aquestes activitats es poden trobar a agenda.radiomaricel.cat. Bé, ahir el president Torra va ser present al Retiro, convidat per l'Assemblea, convidat pel Consell de la República i la Plataforma per la Llengua. Quim Torra es fa escoltar, és un home que s'explica molt bé, que té un català de llibre d'estil, el recordem de quan va venir, també poden trobar la conferència sencera, si volen, al Saló d'Or a presentar el seu llibre, aquest llibre on va explicar d'una manera molt honesta com va viure la pandèmia a la Casa dels Canonges, tota la situació personal amb la seva esposa, en fi, era un llibre, diguem-ne, molt intens i va ser una conferència molt intensa. Bé, ahir el president Fago Sitges, convidat per aquestes tres entitats en la conferència que portava per títol Si la llengua falla, fallarà tot. Molt gràfic. La llengua, òbviament, és el català i el context és el context d'avui. a les persones que omplien la sala d'actes del Retiro, Quim Torra, que fou presentat per l'exalcalde Jordi Serra, els va deixar un seguit de deures, mitja dotzena de deures. Allò de dir, ara que us tinc tancats aquí, no podeu sortir sense haver complert aquests 6 deures. Primer, no deixar de pensar que la llengua va més enllà del Principat, País Valencià, la Franja, les Illes, Andorra, l'Alguer, el Rosselló. Ens interessa, va dir Quim Torra, ser molts, i quan s'ataca el català, s'ataca tothom. Segon, participar del voluntariat lingüístic. A Sitges ja ho saben que el voluntariat lingüístic ve gestionat per l'Oficina de Català i es tracta simplement de trobar alguns moments a la setmana per establir conversa amb persones que no tinguin el català com a llengua pròpia però que el vulguin aprendre i, per tant, que la conversa esdevingui una forma d'incorporar l'idioma a la quotidianitat del dia a dia. Tercer deure, o tercer manament, si volen, El repte més difícil, va dir Quim Torra, parlar en català a Catalunya. I per fer-ho, el president va dir que hi ha més o menys establert que qui porta 3 setmanes parlant en català i no canviant d'idioma acaba incorporant aquesta metodologia. I fins i tot va dir Torra que en la majoria de casos la gent agraeix que se'ls parli en català i que no es canviï d'idioma. És evident que no passa sempre, però que en molts casos, al final, molta gent agraeix que se'ls parli en català i no es canviï d'idioma. Què vol dir aquest repte dels 21 dies? Doncs passar-se 3 setmanes, allò de dir, mira, a partir de demà parlaré en català sempre. En qualsevol circumstància i en qualsevol moment. Fins i tot Quim Torra... És evident que hi ha circumstàncies, però, en fi... El president ho va dir d'aquesta manera. Fins i tot si estàs en l'àmbit de la justícia, si estàs en un judici, no renunciar al català. Òbviament és un dret, que és un dret, però vostès ja saben com està el món. Però al canvi a la fi, Quim Torra va dir així, 21 dies, proposar-se durant 21 dies no renunciar al català en cap moment, ni al restaurant, ni a la cafeteria, ni a qualsevol dels àmbits administratius, ni a l'escola, enlloc. Quart deure, ja que el català ens importa, tinguem cura a l'hora de parlar-lo. Això tampoc no és tasca senzilla tal com estan les coses, però tinguem cura, allò els testaluegos, els bueno, tot fos això, però tinguem cura. El quart deure. Cinquè, aquest Sitges ja l'està complint, constituir la taula pel català a Sitges on hi sigui tothom. I sisè deure, comprar productes i reclamar serveis en català. I si no es compleix, queixar-nos. Va posar l'exemple del restaurant. Clar, amb una queixa no anem enlloc, però si hi ha un grapat de queixes, potser l'establiment, el que sigui, al final serà conscient de la necessitat d'atendre en català perquè la ciutadania així ho vol. Tenen al nostre web tot l'acte sencer. Dura 1 hora i 12 minuts. Però nosaltres els hem resumit perquè repetim Quim Torra té una capacitat comunicativa molt bona, molt ordenada, molt clara, molt entenedora. En 15 minuts els hem resumit aquests 6 deures que proposava ahir el president al Retiro.
5: Ara és quan jo demano al president i a l'organització que tanqui la porta, perquè jo entenc que vostès han vingut aquí lliurement, no? Ningú els ha obligat a venir, val? D'acord, doncs jo normalment faig un pacte. O sigui, jo vinc i faig la xerrada, però vostès, en aquests moments, jo passo a, diguem, a ordenar-los 6 deures que vostès han de complir. D'acord? Per això demano que ja ningú no pugui escapar-se, perquè són 6 deures, ho sento. Tothom, insisteixo, estava, no?, lliure de poder venir o no, però ho sento molt pel fet de venir vostès aquí, doncs han de complir aquests 6 deures. Per tant, aquí ja tenim 100 persones, de l'actitud dels quals i dels compromisos i dels canvis d'actitud que prenguem, Sitges pot començar a canviar. És així, és bèstia el que us dic, d'acord? Molt bé, 6 deures. 6 deures concrets, 6 deures que cada ciutadà de Catalunya pot fer. D'acord? Primer deure, que s'activa aquest cap de setmana. D'acord? Vostès, aquest cap de setmana... es trobaran amb algú, segur. Vindran els fills a dinar a casa, aniran vostès a casa d'uns amics, aniran al mercat, és igual, on sigui. Amb algú es trobaran, segur, aquest cap de setmana. Molt bé. Jo acostumo a recomanar que aquesta conversa es faci doncs, després del cafè, tranquil·lament, perquè val la pena doncs, agafar-s'ho tranquil·lament. Però amb la persona amb les quals vostès quedin aquest cap de setmana, i és el primer deure, i per tant estan obligats a complir, vostès parlaran de la unitat de la llengua catalana. De la unitat de la llengua catalana. Per què? Per què els dic això? Bé, primer perquè és un deure fàcil i així anem entrant en ambient. Però dos, perquè si els parlants del català del Principat i sumem els parlants de català del País Valencià, de les Illes, de la Franja, de la Catalunya Nord, d'Andorra, de l'Alguer, doncs multipliquem gairebé per un i mig o dos el número de parlants. I ens interessa ser molts. Ens interessa ser molts. El segon deure, en un mes ho han de tenir resolts. Ja hi ha alguns problemes burocràtics, però res, una gestió i pim-pam fora. Tots vostès, perquè han vingut avui i perquè és el pacte que hem fet, tots vostès es faran voluntaris per la llengua, voluntaris lingüístics. És possible que algú hi hagi a la sala o estigui fent, i després si m'agradaria molt que expliqués les seves experiències. En aquests moments tenim milers de persones que han arribat al país i que no saben com fer-s'ho per aprendre la nostra llengua. N'hi ha altres milers que no, ni saben que parlem la llengua catalana, però n'hi ha uns molts que volen aprendre la nostra llengua. Aquesta gent els hauríem d'estar posant una catifa vermella. Aquesta gent ens està enviant el missatge de que volen integrar-se, de que volen entendre aquest país, de que en el seu dia volen llegir l'Home de Mercè Rodoreda, volen anar al teatre, volen participar en la cultura popular de les nostres ciutats, etc etc. I s'han adonat de que la manera d'integrar-te en el país és parlar la llengua. Doncs si no n'hi ha prou dels cursos que s'ofereixen, i som nosaltres, hem de fer coses diferents. El voluntariat per la llengua vol dir que dediques una hora a la setmana en grups petits de 3-4 persones i permets, amb aquests grups tan petits, facilites, diguem, que la gent es llenci a parlar la llengua i que no tingui aquells clàssics dubtes del començament que et fa com una mica de vergonya doncs, parlar la llengua, no? Però s'acaba convertint en una relació molt més estreta. En el fons, acabes sent amic de les persones amb les quals tu fas aquell voluntariat, no? Alerta, perquè aquest, diguem que comença des del moment zero. Quan sortiu d'aquesta porta, ja, pam, ja s'aplica, d'acord? D'acord. Però, a veure, és tan bèstia el que us vaig dir que fa, a vegades m'impressiona i tot dir-ho. El tercer deure consisteix en que parlarem en català a Catalunya. Imagina si és bèstia la cosa. A on hem arribat? On hem arribat que totes aquestes xerrades que faig per la llengua, al final, l'únic que estic demanant és que parlem la llengua a Catalunya. Té un petit afegitó, la lletra petita és a tot arreu, amb tothom, les 24 hores del dia. Val? És a dir, és mantenir la llengua. És l'únic instrument que crec que podria fer canviar les coses. Crec. No veig cap altre instrument més... és a dir, sí que hi ha un instrument, evidentment, hi ha l'instrument polític, però aquest sembla que ens està costant una mica. I per tant hem de fer coses diferents. I crec que el repte de mantenir la llengua és segurament l'opció que tenim a l'abast més transformadora. Com que els catalans portem 300 anys canviant de llengua, com que s'han

crec que ningú com els catalans canvia de la seva llengua amb aquesta alegria, amb aquesta facilitat, no? Doncs això és un hàbit, tenim un mal hàbit. I per tant, canviar d'hàbit requereix un esforç, és com deixar de fumar, d'acord? Deixar de canviar la llengua és com deixar de fumar. I per canviar els hàbits s'acostuma a establir uns processos, un període de temps. I en el fons, i més o menys el que s'ha estudiat és que necessites 3 setmanes per canviar aquest hàbit, no? I perquè tu et vagis acostumant. I algú em dirà, jo és que fa molt que parlo en català, molt bé, però no m'estic adreçant sinó a la gent que encara canvien de llengua. Això què vol dir? Que tenim el repte 21 dies, 3 setmanes, 21 dies. Vostès, quan surtin d'aquesta porta, el seu compromís per haver vingut avui, i ho sento molt, escoltar-me a mi, és que durant 21 dies, durant 3 setmanes, vostès només parlaran català, amb tothom. Si van al CAP i es troben aquella infermera, que no hi ha manera, vostès parlaran català. Si van al notari i han de firmar, no sé què, i pensen en català. Si, per desgràcia, han d'anar al jutjat perquè estan amb alguna història i pensen, ara clar, jo dic aquí en català i el jutge només perquè parla en català ja sentenciarà en contra, en català. Val? Si és igual, si van al restaurant, si van al supermercat, si van al banc amb el seu amic de tota la vida que sempre m'havia parlat en castellà, parlarà en català. És el seu compromís, 21 dies. Jo acostumo a trucar als organitzadors al cap d'un mes, més o menys, de les xerrades, per dir, escolta, tota la gent que va venir ho han complert o no ho han complert? Però si no, torno a fer la matraca una altra vegada. Vull dir que si vostès volen que estalviar doncs, en els organitzadors que jo els truqui i els clavi la bronca, compleixin aquests 21 dies. No? Molt bé, era el tercer deure, el més difícil, ja està, però en queden 3, que per mi també tenen el seu punt. El quart és que si que per nosaltres el català és tan important, i entenc que si heu vingut avui aquí i escoltar-me a mi, que s'ha de tenir valor, doncs és perquè creieu que és important, doncs procurem tenir un punt de cura. Punt de cura. Això no vol dir que jo quants buenos de què he dit en aquesta xerrada. No va tant d'aquí, sinó de... És molt important. Mireu, un exemple. Com que veig que sí, més o menys sou de la meva edat, us en recordeu de quan a la ràdio, quan el Barça no com ara que guanya les lligues així a dojo, no, hi havia l'època aquella que els joves això ja no ho saben, però que tardàvem 13 anys en guanyar una lliga, oi? 13 anys, però érem del Barça, ja pam, pam, pam, no, eh? I de sobte un dia, fent així amb la ràdio, per què? Però sempre m'ha donat la sensació que les ràdios anaven com amb una rodeta. De sobte vam escoltar un locutor que retransmetia els partits de futbol d'una manera que pràcticament era com, no sé, volcar-te el diccionari català, no? I vam aprendre doncs, tantes expressions amb ells i sabeu perfectament que és Joaquim Maria Pujal. Però és igual, no, Joaquim Maria Pujals, doncs n'hi ha els que hi ha, però cada un de nosaltres té una incidència enorme en el seu entorn. Si tu parles la llengua una mica més correcta, tens una gran influència, una enorme influència. De fet, ho veiem amb aquests locutors que parlen, que destrossen el català, o aquests polítics que també el destrossen, no? Que dius, com pot ser que gent que la manera de parlar és part del seu ofici, tinguin tan poca cura amb la llengua, perquè tenen una gran influència, una enorme influència. Per tant, crec que val la pena que nosaltres també ho tinguem. Això no vol dir que si us ve de gust insultar algú, doncs l'insulteu. Tenim grans renecs en català que es poden utilitzar perfectament, que gairebé no insulten, no? Tros de quòniam, per exemple, és un gran insult. I endavant, vull dir que tot això enriqueix la llengua, no va per aquí, va perquè tinguem un punt de cura. 5è

0: d'euro i anem acabant. I aquest va per la gent de Sitges, com on sigui. Estic a Cornellà, els dic els de Cornellà. Estic a Sitges, estic a Amposta, Joal, on sigui. Procureu constituir una taula pel català a les vostres ciutats. És importantíssim, és importantíssim, de debò. Però una taula on siguin els instituts i les escoles, on siguin els clubs d'esports, on allà on el nostre jovent vagi i socialitzi i es diverteixi, a veure aquella entitat, intentem portar-la a la taula. Naturalment, les entitats cíviques, culturals, polítiques, l'Ajuntament, tothom que fa alguna cosa a Sitges, totes les entitats de cultura popular, els museus, tothom, per trencar-nos el cap, per veure què podem fer. No sé si algú de vosaltres va veure l'altre dia un reportatge de 30 minuts sobre la situació català. A mi em va impactar molt quan el president del Júpiter, que és un club de futbol, va dir que havia decidit que a partir de les ja el català estatutàriament seria la llengua oficial de comunicació del club i que per tant els seus entrenadors amb els seus joves entrenarien en català i donarien totes les instruccions en català. Us imagineu que tots els clubs de Sitges ho fessin? L'important que seria això. I pels nanos, que els seus entrenadors, que són els seus referents, doncs fessin això. I hi ha centenars de situacions, però això ho sabreu molt millor vosaltres que jo a Sitges, no? I per tant, a mi em sembla que aquesta també és una iniciativa políticament que tant de bo els partits polítics o la posin als seus programes o les apliquin, i si no ho fan, és igual, fem-ho nosaltres, perquè em sembla essencial. I sisè i últim, i acabo, tots tenim molt assumits de que si volem llibres i revistes en català hem de comprar i llegir llibres i revistes en català. Però no tenim tan assumit que si vols una llauna d'espàrrecs en català, doncs també tens tot el dret a tenir la llauna d'espàrrecs en català. No? I qui diu això diu el compte de la llum, o el rebut de la llum, o el compte corrent del banc, o el que sigui, qualsevol paper, qualsevol cosa, vagis on vagis, tens tot el dret del món. En tenim pocs, però aquest el tenim a rebre la comunicació en català. I si resulta que aquella entitat, aquella persona, etcètera, no t'està atenent correctament, et queixes. És una cosa que els catalans practiquem molt poc. Molt poc. I no ens adonem de la força que tenim. Clàssic exemple. Aquell restaurant que no té el menú en català. Molt bé. Vaig jo i em queixo. Serà res. Si 10 persones es queixen, si tots vostès en el repte de 21 dies, perquè ara el repte de 21 dies s'aplica als restaurants també, vull dir que si quan vagin allà al restaurant es queixen, aquell restaurant canviarà, segur. Per tant, queixem-nos quan no ens atenguin. I tant de bo no hagi de passar, vull dir que si tu ja vas a un supermercat que saps que està quedat tot en català, doncs ja està, no? Val. Però a vegades no sempre pots, i per tant, allà on sigui, tens la possibilitat de ser des en català. Ja està, era el sisè. Lleure, anem respirant.
1: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Gairebé 2:15 del matí. Anem a parlar d'habitatge i anem a parlar en concret d'un model d'habitatge que no és res nou, ja s'aplica i s'utilitza i s'aposta per aquest model d'habitatge a altres territoris, a altres municipis, no de manera, diguem, global, però sí que és conegut. I a Sitges ara ha sortit una iniciativa justament sobre habitatge cooperatiu en cessió d'ús. Habitatge cooperatiu en cessió d'ús. Avui en volem parlar perquè hauran vist vostès a les xarxes i potser van ser dels que van anar a la presentació que van celebrar fa uns dies a l'Espai Joan Tarrida. Ha sortit un grup de gent, la veïna cooperativa, que justament el que volen és promoure això, una cooperativa d'habitatge en cessió d'ús a Sitges. Clar, ens surten molts dubtes, moltes preguntes, saben que Sitges viu una situació d'emergència habitacional, no només Sitges, la viu en molts territoris, però nosaltres ens centrem aquí al nostre. Som més de 32.000 habitants, gairebé 33.000 d'habitatges i de gent de Sitges que si pugui quedar a viure aquí cada vegada en són menys perquè el lloguer els expulsa, perquè els preus de compra són inassumibles i tot plegat doncs, ha creat i ha construït aquesta situació d'emergència habitacional que, entre d'altres, doncs, ara proposen aquesta alternativa de la que avui en volem conèixer una mica més. Hem convidat a venir a gent aquí de la veïna d'aquest grup d'habitatge cooperatiu, no sé com els haig de dir, associació, entitat, que sou un grup. Com vaig a presentar això?
1: Cooperativa.
0: Cooperativa.
1: D'habitatge.
0: Ja ho he dit bé, doncs.
1: En sessió 2.
0: Ho he dit, perfecte. Edu Santís, bon dia.
1: Bon dia.
0: Eva Alonso, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: David Castellet, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: I Sofia Álvarez, bon dia.
4: Bon dia.
0: Vosaltres formeu part d'aquesta cooperativa, d'aquesta la veïna cooperativa, no? Aquesta cooperativa d'habitatge en cessió d'ús. Com neix això? Com neix? Qui comença tot això? David, et senyalen a tu.
3: Doncs, mira, permetem que, si és sincer, llegiré el fragment de com ens agrada presentar-nos perquè explica una mica qui som. Mm-hmm. Som la cooperativa La Veïna, com deia l'Edu, i som un grup format per persones amb diferents vinculacions amb Sitges. Algunes hi hem nascut i tenim una història familiar que està arrelada aquí, des de fa moltes generacions. Altres hem arribat per familiars que ja hi vivien, per feina, per amor, per tot junts o per altres motius. És a dir, som un grup de persones divers, cadascú amb la seva història, que el que podríem dir que tenim en comú és una necessitat d'habitatge i unes ganes d'entre totes posar-hi solució a aquesta necessitat.
0: Però com us heu trobat?
3: Segueixo jo?
0: Això ha estat un tema de boca a orella? Ha estat de jo conec amb aquest i jo conec amb aquest?
1: Sí, sí? Sempre és així. O sigui, hi ha dues persones que un dia parlen, llavors doncs, estàs en altres grups socials del poble i en parles i a poc doncs, dius, ostres, doncs, mirem de quedar un dia i posar-hi forma.
0: I entenc que un dia decidiu, va, anem a fer anar una mica més en sèrio, no?
1: Sí, hi havia gent al grup que ja tenia informació de l'habitatge cooperatiu, sessió d'ús, concretament de la Fundació La Dinamo, que és una de les grans de Catalunya que es dediquen a promoure l'habitatge cooperatiu en sessió d'ús. I bueno, parlant-ne, vam anar constituint el d'això i de cop doncs ets un grup ja, un grup de gent que tira endavant un projecte.
0: I què és el que proposeu?
2: Doncs proposem implantar un model, com diu l'Edu, que consisteix en construir una comunitat d'habitatge de protecció oficial, igual que tantes promocions de promoció d'habitatge públic, però en el qual el sòl, que és sòl públic, no passa mai a propietat privada. I consisteix bàsicament en tenir un dret d'ús sobre un habitatge al llarg de la vida. Aquest habitatge no és propietat teva, és propietat al sòl sempre de l'Ajuntament, del municipi o de qui sigui propietari d'aquest sòl públic, en el cas de Sitges, de l'Ajuntament de Sitges, i el que és l'edifici es construeix amb les aportacions dels socis cooperativistes que ens anirem conformant a partir d'un grup motriu que és el que està tirant endavant ara aquesta iniciativa.
0: Que és el que esteu ara en construcció, no? O sigui, ara entenc que esteu construint aquest grup, no? Aquest grup
2: Correcte.
0: De gent, no, Sofia? Esteu ara en això?
4: Sí, estem construint aquest grup a poc, hem fet una presentació sí. l'altre dia, ha vingut molta gent, estem contents i es tracta d'això, de que la gent se vagi apropant i s'anyada
0: sí.
4: a aquest grup i s'enrola amb aquest tema de cooperativa i de compartir.
0: Clar, i entenc que quan la gent ve amb aquestes reunions us pregunta, clar, deu venir molta gent amb dubtes, no? Què és això de l'habitatge cooperatiu, no? Sofia, què és? És a dir, com ho definiries ràpidament per algú que pregunta, però què vols dir amb habitatge cooperatiu? Com ho definiries ràpidament?
4: A veure, habitatge cooperatiu vol dir que compartim. El que ella ha dit, el sol, el sol no és propietat, és un lloguer. Tenim un lloguer i tenim l'estabilitat. No tenim que canviar.
0: És a dir, tens l'estabilitat de qui tindria de qui faria compra, no? Entenc, però pagues una quota mensual com qui Exacte. Paga un lloguer, però que entenc que tampoc no es fixa l'especulació, no la mou l'especulació, no, diguem, és a dir, es fixa sempre.
4: Exactament.
1: Sí, és cobrir gastos de l'edifici. La diferència amb els HPO, per exemple, també podríem dir que és o sigui que la pròpia...
0: És a dir, perquè ens entenguem, l'habitatge cooperatiu no és ni lloguer ni compra.
1: No.
0: Correcte. És un model alternatiu.
1: És el model alternatiu. En el nostre cas volem que sigui d'HPO, o sigui, d'habitatge de protecció sí. oficial, que perquè sigui així, en el cas de Sitges, ha de ser en terreny públic, perquè si no
0: D'acord.
1: És impossible, que es pot fer habitatge cooperatiu en sessió 2 en terreny privat, no passa res. Però, en el nostre cas, ha de ser d'HPO, en terreny municipal, perquè és impossible comprar en terreny de Sitges. I tot i així, tal com està la construcció i com s'han acreditat els preus, també és difícil construir un edifici. Però tot
0: per
1: i així,
0: tant,
1: o sigui, la diferència que volia dir en l'aspecte sí. d'exemple HPO, que l'Ajuntament sí. està promovent ara 400 sí. i escaig, que està molt bé, és que els propis cooperativistes es fan càrrec de pensar l'edifici. O sigui, és un model diferent de tot l'edifici, de tota la convivència d'aquest grup de persones.
0: És autogestió,
1: és una,
0: no?
1: És una autogestió que tu, o sigui, tu et soluciones els teus problemes, o sigui, és una convivència que creiem que és una cosa com positiva, no? Que la pròpia gent s'autogestioni i aconsegueixi el seu lloc on viure.
0: El factor comunitat, diguem, que en l'habitatge cooperatiu té molt de pes, diguem, no?
2: Exacte. I en el nostre cas, a més, la nostra cooperativa, així com hi ha altres cooperatives que són com més especialitzades, és sí. a dir, per exemple, comunitats que es formen només per persones grans,
0: sí.
2: no? I intenten
0: sí.
2: cobrir aquestes necessitats sí. que es donaran en aquesta etapa de la vida, o comunitats que estan unides potser per algun interès específic, com poden ser l'agroecologia,
0: sí.
2: i llavors aquest habitatge està en un entorn que treballa en un terreny, una finca... Bueno, en el nostre cas és molt heterogènia, és a dir, nosaltres volem ser un reflex de la societat, és a dir, hi ha persones de totes les edats, de diverses procedències, de bagatges molt diversos i en diferents moments de la seva vida. En realitat és com intentar reproduir el que
0: la
2: és la vida en comunitat
0: no?
2: normal, no? I fer-nos càrrec un dels altres de les necessitats que sorgeixen a partir de la vida. És a dir, no volem ser un edifici on no es conegui ningú, per això ens diem la veïna, volem ser una comunitat en la que si una persona, com deia l'altre dia la Sofia, no? que està feliçment jubilada, conviu amb altres persones que tenen criatures,
0: sí.
2: doncs, clar, estan en moments molt diversos de la vida. Ella necessitarà unes coses i aquestes persones amb criatures necessitaran unes altres. No? Doncs entre tots, en aquesta comunitat, volem donar-nos suport.
0: Però per què ara la gent no es faci un embolic? Quan estan parlant de comunitat, hi ha, diguem, que hi ha una comunitat en tant
2: de
0: que
2: veïns,
0: de veïns,
2: de
0: hi ha una convivència, i ara veurem si ja teniu idea de com voleu que, o com ho imagineu que seria aquest edifici, perquè molts d'ells proposen espais comunitaris, però hi ha espai privatiu, és a dir,
1: sí, sí,
0: no això no és una comuna.
1: No, no, no.
0: És
1: una comuna hippie. No, és una comuna.
0: No, expliquem-ho perquè sorgeixen molts dubtes, això. No estan parlant de viure tots junts, barrejats. No és això, eh? Hi haurà pisos privatius... d'ús privatiu
1: cadascú
0: únic.
1: Té casa seva,
2: A veure, també hi ha una cosa important.
0: Però sí que la construcció neix d'una idea comuna i compartida.
2: Bueno, de donar aquesta importància al que és l'espai comunitari. És a dir, perquè ens posem un exemple concret,
0: sí.
2: Podríem sintetitzar-ho en menys habitacions pròpies i més patis compartits, no? Per entendre'ns. És a dir, quina necessitat té tenir en un habitatge tu, un espai de joc enorme, treballat, que et suposa un cost de tenir un pis molt gran per les teves criatures, si hi ha més criatures en una mateixa edifici i pots tenir un espai comunitari on aquestes criatures poden socialitzar, tenen joguines compartides, és una cosa molt simple,
0: sí, sí.
2: Però com això...
0: Però fàcil d'entendre, sí,
2: i a
0: sí.
2: nivell de sostenibilitat també altres coses, no? Doncs els espais de per exemple, bugaderia, no? Com es fa en altres països.
0: Sí.
2: Per nosaltres és important remarcar també que no és una cosa que ens inventem nosaltres, que això té una trajectòria de dècades a altres llocs, que està funcionant, que hi ha països on el parc públic, com Dinamarca, per exemple, arriba que el 20% del parc públic és aquest model amb variacions adequades al seu territori, i que no estem parlant efectivament d'una comuna dels anys 60.
1: Aquí està la cosa, anem enrere sempre. Anem a remolc.
0: Per tant, la proposta passa perquè l'Ajuntament cedeixi uns terrenys, no? Que vosaltres a més ja teniu identificats, no?
1: Sí, bueno,
0: és a dir, heu fet una proposta ja de terrenys, diguéssim, no?
1: Ha sigut al revés.
0: L'ha fet l'Ajuntament, la proposta. Sí, és a dir, ja hi ha hagut reunions amb l'Ajuntament, heu explicat la proposta i l'Ajuntament us ha dit, doncs això pot ser a la Granja 2.
1: Exacte. Vam tenir unes primeres converses amb la regidora d'habitatge.
0: Sí.
1: Que coneixia el projecte, de l'habitatge cooperatiu en Sociodús, o sigui que va ser en aquest sentit fàcil començar les converses, i després ja es va passar una fase de parlar amb els tècnics. Els tècnics, a partir de la llei de que els sòls han de tenir un 30% d'habitatge de protecció oficial, doncs s'està fent una reparcel·lació a la Granja 2,
0: sí.
1: I ens van dir que aquest seria un possible terreny. Doncs van dir aquest terreny, ens van dir que aquest és un possible terreny a la Granja 2, que hi ha un 30% de ser sol.
0: Us han dit algun altre més possible terreny?
1: No, de moment no ens ha dit cap altre possible terreny. O sigui, que
0: no
1: sé si hi ha
0: gaires opcions
1: o sitges. Jo crec que de moment només hi ha aquest terreny possible, perquè, clar, o sigui, reparcel·lar un terreny és el que aquí ja porten no sé quants anys ja fent la reparcel·lació i tot plegat. I llavors, en el moment de parlar amb els tècnics, ens diuen que això pot ser en aquest terreny. I després també vam fer una presentació a l'alcaldessa amb tècnics, etc, que aquí la cosa va quedar una mica més encallada. Sí, potser no aquell dia no ens vam saber explicar la percepció a vegades des de l'administració de que som un grup d'amics que ens hem ajuntat, que estem reclamant un terreny. Jo, per exemple, aquestes tres persones que m'acompanyen aquí fa 6 mesos no les coneixia de res, i llavors potser ens hem d'acabar d'explicar. Entenem que és un model que no se sent,
0: aquí no és tan conegut,
1: la gent no el té molt present. Llavors hem de fer una mica de pedagogia del projecte i de convèncer que és molt millor que un grup arrelat al poble et faci una cooperativa d'habitatge en cessió d'ús, que no pas que hi hagi un altre projecte que no sabem quin és, bueno, sí que serà perquè la vol dir l'alcaldessa a la ràdio, però que creiem que no té un arrelament tan gran com el nostre en el municipi.
0: I en tot cas són projectes que poden conviure. És a dir,
1: en tot cas poden conviure, totalment.
0: És a dir,
1: sí,
0: pot conviure...
1: El terreny jo crec que és suficientment gran com perquè en un altre es pugui, no sé, això ho han de dir els tècnics, però que hi puguin haver-hi dos projectes en el mateix solar.
0: Te deia, s'han callat, es van callar una mica aquí amb els tècnics, que no sé si aquesta reunió era per avançar cap a algun lloc més, és a dir, més enllà de conèixer, de que us fessin una proposta de terreny. És a dir, que amb aquesta reunió, més enllà de fer l'exposició als tècnics de plegat, la intenció era avançar ja cap a alguna cosa més?
3: Sí, la idea era avançar una mica més. Aquell dia ens va acompanyar l'Albert, el tècnic de la Dinamo,
0: sí.
3: Que ens està fent tot aquest acompanyament.
0: La Dinamo és aquesta federació que fa d'acompanyament,
3: sí,
0: no?
3: Sí, és una fundació, és considerat un promotor social, o sigui, tenen tota la capacitat per tirar endavant tots els processos de construcció d'un habitatge, com dic, tots és tots,
0: sí.
3: Gestionar els permisos, les subvencions, etc. Ens està fent aquest acompanyament i va venir aquell dia a la reunió. El que deia l'Edu, i també l'Eva, són models que ja existeixen sobretot a Europa, també a Sud-amèrica. Crec que aquí falta pedagogia i és una feina que també ens toca fer. Llavors, en aquest sentit, agafem aquesta reunió que vam fer al gener amb l'equip de govern com una primera fase, crec que hem de fer més. Hem de seguir explicant aquest model per trencar molts tabús.
0: Què és el que costa d'entendre d'aquest model?
3: Doncs s'ha d'explicar també que la cessió d'ús,
0: sí.
3: Aquí a Sitges ja està en pràctica. És a dir, quan aquest govern ha decidit fer HPO, va externalitzar la Fundació La Caixa,
0: sí, sí.
3: Va externalitzar la Fundació Nou Lloc, va externalitzar altres fundacions la gestió d'aquests HPOs. El model de protecció que estem defensant nosaltres
5: És un model proactiu. No som veïns i veïnes que estem esperant que ens toqui la loteria amb un pis i anar a viure en un pis i a veure com un ens extern ho gestiona i a veure si ho fan bé o no ho fan bé. Nosaltres el que volem és ser part de la solució i estem des del minut 1 en tot el que implica estar aquí. Per tant, podrem dissenyar els espais, podrem dissenyar la gestió, ens encarregarem dels problemes de convivència que ja podem imaginar que apareixeran com a qualsevol altre lloc.
0: Sí, sí.
5: I som un model reconeixible de veïns i veïnes que és molt diferent de dir que som una colla d'amics. Som part d'aquestes 32.000 persones que deien que vivim aquí a la vila, no? I aquest, que és una cosa que s'ha d'anar explicant. Llavors, aquella reunió amb l'Ajuntament van sortir moltes preguntes i bueno, estem amb aquestes.
0: Digues, Eva, digues.
2: Jo crec que, en realitat, el que passa també és que a nivell tècnic cal, a part d'explicar quin és el model, com estem fent ara a nivell d'imaginari, no? Del sí. que podem imaginar més enllà del que és una compra, un lloguer, habitatge privat, habitatge cooperatiu, saps? Crec que també cal una feina que és que des de dintre dels cossos tècnics dels ajuntaments, no només de l'Ajuntament de Sitges, sinó de tot arreu,
0: sí.
2: Sàpiguen com implementar aquests models, no? Perquè això té una concreció que depèn de les lleis, de les normatives, dels processos, que sovint són pensats per aquest imaginari que tenim previ i que han d'entendre com encaixar-ho, això, no? I per això tenim aquest acompanyament de la Dinamo, perquè per nosaltres també és difícil
0: entendre
2: tot aquest...
0: Perquè ja ho ha fet, en molts altres municipis,
2: sí, ara mateix, per exemple, la Dinamo, tot i que hi ha altres promotores
0: sí,
2: socials
0: sí.
2: que potser la gent coneix, com Sostre Cívic i altres, la Dinamo fa 3 anys tenien 900, gairebé 1.000 habitatges en cessió d'ús només a Catalunya. A la resta de l'Estat també hi ha altres cooperatives que incentiven això i tenen les eines per treballar amb els ajuntaments i explicar-los com implementar aquest model. També, per exemple, ara mateix a Vilanova tenim una altra cooperativa en cessió d'ús, es diuen l'Espigall, i ells ja estan en una fase més avançada que nosaltres, estan en la fase de començar la construcció.
1: Sí, de fet, en aquesta reunió amb l'Ajuntament van adquirir el compromís d'interessar-se pel projecte de Vilanova,
2: sí.
1: que són veïns.
2: Per veure com s'ha implementat
1: exacte.
2: Allà, perquè allà l'Ajuntament sí també ha apostat per aquest model i estan treballant per bueno, ja li estan donant forma, no? Ja, allà els hi van fer una sessió directa, si no m'equivoco,
1: sí.
2: del terreny, perquè hi ha diverses vies per adjudicar aquest sòl públic. Allà van fer sessió directa i ells estan, ja han reunit el nombre de famílies, crec, necessari per poder-ho tirar endavant, o estan...
3: Estan esperant més famílies. Estan
2: vale.
3: rebent
0: per tant, no es convertiran en cap cas en propietaris, no és Ajuntament, regala'ns un terreny que nosaltres farem la nostra casa com vulguem nosaltres i després serem els propietaris en tot cas no sereu mai vosaltres, sempre serà la cooperativa, no? Entenc
1: l'edifici. I el terreny sempre és municipal.
0: I el terreny sempre és municipal. I a canvi, diguem que els cooperativistes el que feu és, entenc, que posar un capital inicial, no?, per aquesta construcció, m'imagino,
4: sí,
0: no?
4: Sí.
0: I després una quota que ve, perquè ens fem una idea, és com un lloguer fixe, no?
4: Sí.
0: Mentre vius allà. En el moment que marxes, entenc que recuperes diners.
1: Recuperes inversió, exacte.
0: I si hi ha un altre soci, entenc que hi pot accedir, no?
2: Exacte.
3: Sí. I afegir que ara per ara és, les cooperatives d'habitatge en cessió d'ús és l'únic model que et garanteix la protecció de sòl públic a 70-90 anys, que és el temps de la cessió. Tots els altres models que estan fins ara, i hem vist molts exemples, hi ha una lletra petita...
0: Bé, ara amb la caixa n'estem patint els exemples,
3: no? I al cap de 20 anys, 25 anys, canvia una llei i això de sobte es privatitza. I perds aquests terrenys...
1: Això és el que hem d'aconseguir que no passi.
3: I això és el que volem que no passi.
2: Passa al mercat lliure. De la manera que estàs fent...
0: És a dir, aquests pisos mai entren en el circuit de l'especulació
2: no,
0: immobiliària, eh?
2: Mai, perquè sempre és sòl públic. És a dir, la diferència, la gran diferència és per la gent en general, formin o no formin part d'aquesta cooperativa, per qualsevol ciutadà, qualsevol sitgetà, la gran diferència és que sempre serà propietari del terreny. Tots ho serem, perquè mai deixarà de ser un sòl públic.
0: I
2: en canvi, amb les promocions privades, això es ven... I al cap d'uns anys entra al mercat lliure, s'especula amb terreny que s'ha subvencionat de manera pública.
0: Ho estem vivint ara amb els pisos de la Caixa, que per sort ara va comprar l'Incasol i deixaran d'entrar, de quedar-se en aquest mercat especulatiu, no? Però ho hem viscut claríssimament.
1: De comprar un terreny que ja era nostre.
0: Efectivament. Clar, l'altre afegit aquí, entenc, és que no se'ls pot fer mai fora, no, Sofia? És a dir, mentre tu estàs pagant la teva quota mensual, aquí no pot venir ningú i dir-te ara t'apujo el preu, 300 euros i, o te'n vas perquè em vull quedar jo amb el pis. Això no pot passar.
4: No pot passar, en principi no pot passar. Tenim una quota, la paguem. Aquesta quota cobreix el que seria els gastos de construcció, sí, els gastos de comunitat, sí, la hipoteca, tot. O sea, tu és lloguer i formes part, i com tot, d'alguna manera, tot la convivència es parla, es fan comunitat, clar, es fan assemblees, llavors és una mica de decisió compartida per tots.
0: Clar, digues, David.
3: Bueno, el que volia puntualitzar és que, a part que ha explicat la Sofia, també hi ha una part de fons de contingència, sí, si passen coses. Com dèiem, la convivència ens encarreguem des de dintre, és a dir, si hi ha una família, es queda a l'atur, hi ha un problema, no poden pagar durant uns mesos, la cooperativa ja treballa per tenir aquests fons d'ajuda,
0: sí,
3: i no com passa al mercat privat, que és ja, doncs, se'n desnona, no, aquí, sí, aquí no treballem així. I, a més, que és una cosa que va apuntar la Dinamo a la presentació, treballes amb les llums llargues. Ets conscient que aquesta sessió de sòl públic és a 70 anys?
0: Sí.
3: Que en una vida, o sigui, a nosaltres ens veu molt lluny, però aquí, com deia l'Eva, hi ha famílies que tindran criatures, etc. Sí. Tu ja estàs fent un estalvi de la cooperativa i ja estàs prospectant altres terrenys per poder replicar aquesta inversió, i que aquesta cooperativa d'aquí 70 anys, encara que ja no estiguem les persones que estem en aquesta taula, les que estiguin darrere, que seguiran fent part, puguin tenir un altre espai si l'Ajuntament de Sitges decideix recuperar aquest, no? És a dir, treballes a futur, és el que dèiem, treballes de la mà de l'administració, vols ser una solució, no vens aquí a fer un negoci immobiliari.
0: No la solució, però sí una alternativa, no? Entenc que això no ha de solucionar l'emergència habitacional, no ho solucionarà això, però sí ser una alternativa més, no?, en aquest gran mercat. Clar, ara aquí el que probablement molta gent es pregunti, i no sé si és aquí és on hi ha la gran dificultat, és a dir, en construir aquest grup de veïns, és a dir, perquè clar, perquè aquí hi hagi una entesa, ara ho deia, diu, aquí fa 6 mesos que els conec, eh? Clar, si després t'has d'imaginar vivint en un edifici, tots sabem el que és viure en comunitat, el tenir veïns, etcètera, etcètera, no? Clar, no sé si la clau passa per això, no? Per quan construeixes aquest grup de veïns, que d'alguna manera quedi clau que hi hagin uns fonaments compartits realment amb tots. I com es gestiona això? Com es construeix això?
1: Qualsevol grup de gent, o sigui, en principi en el cas de les cooperatives, doncs es fan uns estatuts que tothom hi aporta la seva punt de vista, i llavors es pacten una sèrie de punts, no? de model de convivència, etc. I aquí és on t'estàs d'acord. Si tu...
0: I quanta gent pot arribar a entrar? És a dir, no sé si és finit això, o si és, té límit. És a dir, tothom que vulgui ara pot entrar...
2: En el nostre cas, clar, parlant del terreny, sí, del que estem parlant, sí, i de les possibilitats d'habitatge, sí, que s'hi poden construir, necessitem al voltant de 48, d'unes 50 unitats familiars,
0: sí,
2: per dir-li, amb aquesta terminologia, sí, no? Unitats familiars, unitats de convivència,
0: no?
2: O... habitatges, sí, sí. Individuals,
0: sí.
2: Llavors, que seran de diferents mides en funció de com siguin aquests nuclis, no? Però aquest és més o menys...
0: És a dir, això també, la construcció també s'adapta en funció de les necessitats de cada una de les unitats o de les persones que en formen part, eh?
1: Sí.
0: No tots els pisos seran igual...
1: Això
0: no,
1: ja està molt estudiat per la Dinamo, o sigui, sí, tenen claríssim com han de ser els pisos d'una cooperativa...
0: És a dir, el pis per una dona jubilada, per exemple,
1: exacte,
0: poso el cas de la Sofia, clar, que tant... igual viu sola... Entenc que igual no ha de ser idèntic que el d'una família amb tres criatures.
1: Està molt estudiat el model. Exactament. La Dinamo té claríssim aquest aspecte, també per treballar amb una cooperativa d'arquitectes, la Col, ens diuen, no?
2: Sí.
1: Vull dir que està molt estudiat i són, em sembla que hi ha com tres tipologies.
2: És com si fossin les talles.
0: SML, no?
1: Sí. I això vull dir que no ens inventem nosaltres. Això és tota una feina feta de molts anys. En aquest cas, la Dinamo porta 10 anys a Catalunya fent aquest tipus de projectes. Vull dir que no ens estem inventant tant res, no estem especulant a veure com podria ser, a veure si ens equivoquem. No ens equivocarem, perquè hi ha tota una sèrie de suport darrere, amb molta trajectòria.
0: I que ja ho han fet, que ho han fet amb altres administracions, per tant entenc que coneixen els termes legals i les maneres legals i jurídiques com perquè això tiri endavant d'una manera correcta, no? I adequada i beneficiosa. Clar, quanta gent sou ara, la veïna?
2: Ara som 11.
0: 11.
2: 11 unitats familiars.
1: Unes 15 persones? 15, 16?
2: Sí, 15. No ho sé, exactament.
3: Sí, una mica més, però unitats familiars...
0: Hauríeu d'arribar, entenc que heu de ser 50, si no això no pot tirar endavant, o és a dir, és com un mínim, és un mínim i un màxim? És un...
3: Bueno, això és com una bola de neu, que és com el que els està passant a l'Espigall, és a dir, al principi sempre costa.
0: Clar, clar.
3: Des del moment que l'Ajuntament doncs fa l'aposta, diu, vale, doncs això serà per, sí, la cooperativa La Veïna,
0: sí,
3: que és el que totes volem,
5: això ja agafa una altra volada, ja surt més en mitjans, la gent s'acaba enterant més, et donen més credibilitat, i això va creixent molt ràpid. O sigui, has d'arribar, doncs, si aquest solar de la granja són 50 pisos, has d'arribar a les 50 famílies. Uh-huh. I m'avanço potser la pregunta, sí? Perquè ha sortit moltes vegades. I si sou 58 famílies, què passa amb aquestes 8 famílies? Uh-huh. Doncs passa, primer, ho decideixen els estatuts de la COPE, tot es decideix, està marcat allà abans, però després, com passa a qualsevol altre lloc, hi ha una llista d'espera, és obvi, perquè tota la nostra vida té unes capacitats i un espai. Si superem, doncs t'has d'esperar a tenir plaça. Quan això passa quan vas a un restaurant, quan vas a un altre lloc.
0: I no? Que hi ha gent que entra primer a viure amb un model cooperatiu com aquest i en determinat moment decideix marxar perquè igual decideix canviar, correcte, comprar-se un pis o, jo que sé, o canviar de municipi, és a dir, que això passa,
2: sí, perquè ens fem una idea, altres projectes que ja estan funcionant tenen llistes d'espera perquè no hi ha vacants. Clar. És a dir, són models que la gent hi vol viure. Primer, perquè hi ha una necessitat d'habitatge
0: per descomptar,
2: extrema, i després perquè és un model que té molts beneficis demostrats de molts tipus.
0: I entenc que econòmicament és més assequible, perquè aquest capital inicial, clar, entenc que heu de portar un capital inicial que no seran 100 euros.
2: No.
0: Està marcat això? Ja està estipulat? O això depèn també de la construcció?
5: Això ve de part, el preu de metre quadrat estem a zona tensionada, evidentment. Després, pel model de construcció, òbviament, aquí estem aspirant a tenir un edifici que sigui sostenible, les noves garanties ecològiques, etcètera, etcètera. Tot això depèn dels materials que utilitzis, tot això va encarint. Després, les línies d'accés a crèdit, s'han acabat els fons Next Generation, que van facilitar molt. Ara s'obre una via, va dir la Generalitat, a través de l'Institut Català de Crèdit, per accedir. Quan més fons de finançament, etcètera, més et pot baixar la quota, però si vols dades concretes, només podem parlar del model de l'Espigall,
0: per exemple,
5: que és el model de Vilanova, que estan al voltant d'uns 35.000 euros la quota d'accés. Evidentment no és el mateix si ets una, si ets cinc, vull dir, però ve per aquí, i tenen una mitjana d'uns 700 euros també de tipologia de pis de mensualitat. Estem al voltant d'això a Vilanova.
0: Perquè ens fem una idea, Clar, és que si això ho compares, què pagaries a lloguer? Pagar 700 euros de lloguer a Sitges és gairebé impossible.
5: Per sempre.
0: O sigui, per sempre, exacte.
5: O sigui, que tu, planteja que tu fes 25 anys, pagaràs 700
0: però
5: euros.
0: Però és impossible ara, ja no m'ho puc imaginar d'aquí 10 anys. 35.000 euros seria l'entrada d'un pis molt petit, molt petit, molt petit.
2: Molt petit, que,
0: Molt petitíssim.
2: Molt petit i potser Sitges no, eh?
0: I que implicaria una hipoteca de 40 anys segurament, que aquí no la porta, és a dir, no la porta arrossegada.
5: Aquí hem parlat del cost econòmic, que és el que li interessa gairebé a tothom, però tenim en compte que hi ha el cost personal. Vull dir, nosaltres estem en aquest model perquè ens creiem aquest model. Hi ha reunions, hi ha molta feina, has de decidir tot, li has de posar moltes hores.
0: No pots faltar a les reunions de veïns.
5: Exacte.
1: No, és que no són reunions de veïns. Perquè, clar, al final,
0: perquè ens fem una idea, és a dir, treballeu d'aquesta manera, entenc que assembleària, no? És a dir, totes es decideix en base, també hi ha uns estatuts que marquen d'alguna manera les directrius, i a partir d'aquí entenc que es prenen decisions també en funció de la vida, no? I del dia a dia i de les coses que puguin passar. Però això no és un grup d'amics que es reuneixen i ara volen fer-se un pis, no es tracta d'això, és un model alternatiu que funciona a altres territoris, com per exemple ara explicava en el cas de l'Espigall a Vilanova, que en Sitges no n'hi ha cap, seria el primer, i que doncs ara s'ha posat aquesta primera llavor, entenc que confiats que això pugui tirar endavant.
1: Sí, confiats, tenim ganes, i a més som
2: molt conscients que som un grup inicial, és a dir, els processos al principi sempre costen i fan falta un grup de gent que per dir-ho d'una manera col·loquial es tiri del carro, no? I llavors després, quan la cosa comença a prendre forma i comença a tenir cara i ulls, llavors la gent li veu totes les bondats i se suma, no? Nosaltres volem que la gent comenci ja a sumar-se.
0: Què ha de fer la gent si ara ha escoltat i li interessa i diu, ostres, a mi això m'interessa, m'agradaria, què ha de fer? Com es posa en contacte amb vosaltres?
1: La veïna COP a Instagram, si poses la veïna Sitges també surt, i allà hi ha el mail on ens poden escriure directament per Instagram i llavors ja els hi contestem amb els requisits... formularis,
0: per entrar a formar part, etcètera, etcètera, i a partir d'aquí començar a participar en totes aquestes reunions, assemblees, decisions, etcètera. Teniu...
5: El mail és laveinacop@gmail.com.
0: D'acord. Teniu alguna agenda d'alguna reunió propera amb Ajuntament?
2: Ah, no, amb Ajuntament
1: aquesta encara no.
0: Aquesta
1: encara, aquesta no, tenim la nostra assemblea.
0: Ah, la vostra assemblea.
1: Que esperem que vinguin ja unes quantes persones que van venir a la presentació de la setmana passada, que hi hagi algú que s'incorpori el dia 22, divendres.
5: Sí, l'assemblea nostra interna és el dia 22 i el dia 30 anem a Vilafranca a una mostra de la vegueria Garraf Penedès
3: de models d'habitatge així en cessió d'ús que es fa ja al mercat, on ens han convidat a explicar el model i conèixer altres models, perquè com dèiem, això existeix.
0: Us anirem seguint i a mesura que aneu fent passes, escolta'm, ja vindreu aquí a explicar-nos a veure com avança, tant de bo avanci a bon terme i acabi sent una realitat futura, perquè això ja sabem que no és d'un dia per l'altre, però vaja, que tampoc cal que s'allargui gaire amb el temps, eh? Gràcies, Eva, David, gràcies. Edu, Sofia, moltes gràcies per la visita.
1: Gràcies. Merci.
0: A vosaltres.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Seran proclamats oficialment demà diumenge. Des de Buenos Aires, la crònica de Joan Biosca.
2: Així és com celebraven els partidaris del progressista Roberto Sánchez passar a la segona volta de les presidencials peruanes un cop escrutat el 100% dels vots. Un recompte de vots etern a 33 dies d'haver-se celebrat la primera volta. Campanya electoral, doncs, ja a tota màquina per plantar cara a les urnes de la conservadora Keiko Fujimori, quarta vegada que es presenta a les eleccions per ser cap d'estat. Dos models de país oposats en joc al Perú, amb dos models de presidents com a exemple. La mà de ferro autoritària del pare Fujimori, Alberto, ja mort i que va acabar condemnat i empresonat per delictes contra els drets humans, heroi nacional per a no pocs peruans per acabar amb el terrorisme de Sendero Luminoso. O bé el model del president progressista empresonat per intent de cop d'estat, Pedro Castillo, referent polític de Roberto Sánchez. Escoltem els candidats a la presidència del Perú, Roberto Sánchez i Keiko Fujimori.
3: La proclamació oficial serà el domingo. Hoy ya se tiene conocimiento público el 100% de las actas y eso reafirma que hay un movimiento social que también ha hablado.
4: No voten en blanco, no voten viciado y no voten por el comunismo.
2: Eleccions presidencials peruanes previstes en el calendari. Segona volta o balotatge pel 7 de juny, un país que en 10 anys ha tingut 8 presidents.
1: Aquest dissabte, amb jornada de protestes pro-Palestina en diverses ciutats del món, també a Viena, la capital d'Àustria, en aquest cas, contra la participació d'Israel a la final d'Eurovisió que s'està fent aquesta nit. El festival està notant el desgast i manifestacions a banda. 5 països han boicotejat el certamen, entre els quals Espanya, Irlanda i els Països Baixos. La xifra de participants en aquesta edició, la 70ª, és la més baixa en més de 2 dècades. Els organitzadors insisteixen que són apolítics, però el principal patrocinador és una marca de cosmètica israeliana. Per Benjamin Netanyahu, Eurovisió és una eina de projecció pública. Aquesta setmana, una investigació del diari The New York Times ha destapat una campanya del govern israelià per incentivar de manera fraudulenta el vot popular a favor dels seus representants. Com que Espanya no hi participa, Ràdio Televisió Espanyola no emetrà la final de dissabte, ha començat a les 9 de la nit i l'ha contraprogramat amb un especial sobre música. La gala sí que es podrà veure pel canal oficial d'Eurovisió a YouTube. Segons els experts, Finlàndia té tots els números per guanyar aquesta 70ª edició d'Eurovisió. Javier Bardem acapara tots els focus aquesta tarda al Festival de Cinema de Canes, presenta en competició oficial El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, juntament amb Victoria Luengo. El film interpreta un director de cinema que, per reconciliar-se amb la seva filla, la contracta com a protagonista de la seva pròxima pel·lícula. Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
5: Tant Javier Bardem com Victoria Luengo han explicat que es van preparar d'una manera molt diferent a l'habitual per fer aquesta pel·lícula. Cadascú va treballar el seu personatge individualment, creant-li un rerefons imaginari propi que van mantenir en secret. Així, quan es van trobar per rodar la magnífica primera escena del Ser Querido, van aconseguir un resultat impactant on brilla la improvisació. Els seus dos personatges són pare i filla, però fa molts anys que no es veuen perquè ell ha creat una altra família als Estats Units. Ell és un cineasta d'èxit allà i ella, una actriu mediocre a Madrid, que es retroben perquè ell la vol recuperar i per tenir-la prop li ofereix el paper protagonista del seu pròxim film. El personatge de Bardem encarna algunes de les dinàmiques d'abús que diu cada cop es veuen menys als rodatges, afortunadament.
6: Bueno, el cine es una sociedad muy poco democrática. Un señor que da órdenes y los demás que siguen órdenes. Y eso puede dar muchas equivocaciones y mucho abuso de poder. Algunas cosas he visto, no hasta el nivel que se cuenta en la película, pero sí situaciones, bueno, pues desagradables de directores y actores también, o productores que crean un ambiente difícil. También me incluyo yo también he tenido momentos donde me he puesto muy cabrón porque me he puesto nervioso, porque he estado enfadado, porque tengo un mal día. Creo que fui consciente y pedí perdón después.
5: A Victoria Luengo li hem preguntat si és conscient que aquest festival, en el que també competirà amb Amarga Navidad d'Almodóvar, serà un punt d'inflexió a la seva carrera professional i a la seva vida, però ella pretén viure dia a dia.
7: De veritat que et sóc molt honesta. Jo suposo que sí, però no ho visc així. Potser és una protecció, eh? Estic vivint una sensació que estic amb vosaltres, una terrassa, parlant d'una pel·li que m'agrada molt, amb un company que m'agrada molt. No tinc la pàtina sobre meu de que això canviarà la meva vida. Penso que ja l'ha canviat. La pel·li ja hagués estat el projecte més important que he fet a la meva vida. Llavors, suposo que estic oberta a que passi el que passi, serà benvingut.
5: Bardem, al seu torn, ha assegurat que no té constància fidedigna que l'hagin cancel·lat en algun moment per les seves proclames palestines. De fet, assegura que l'efecte és el contrari i ha dit que tots aquells que tenim recursos per fer-ho no es posicionen, són uns covards.
1: 5 minuts i 11:15.
0: Esports.
1: A Pula Crònica amb l'Alfons Gorina, a qui saludem ja a l'estudi. Alfons, bona nit.
8: Bona nit. En joc la final de la Copa de la Reina entre el Barça i l'Atlètic de Madrid. Minut 20 de la segona part, guanya el Barça, però ha escurçat distàncies l'Atlètic de Madrid, ara mateix 3-1, amb gols per part del Barça de Clàudia Pina, Brooks i Salma Parayuelo. Encara falta de confirmar aquest títol, podria ser el tercer de la temporada després de la Lliga i de la Supercopa i abans de jugar la final de les Champions dissabte vinent contra l'Olympique de Lió. El Barça busca aixecar aquest trofeu per tercer any consecutiu i ampliar encara més un palmarès en què ja figuren 11 títols. Podeu seguir al final del partit a la TDG de Catalunya Ràdio i també per TV3. I estem pendents dels partits de la primera ref, en clau d'ascens com en clau de descens. A Tarragona, marxem a Tarragona, al nou estadi, on el Francesc Ripoll està seguint aquest Nàstic Europa, decisiu pel Nàstic per la part de baix i per l'Europa per afiançar-se a la zona de play-off d'ascens. Francesc, bona nit, com va el partit? Doncs no tenim el Francesc connectat ara mateix. Sembla que l'estem perdent, però en qualsevol cas ara mateix empat a un en el minut 15 de la segona part. I també està jugant el Sabadell contra l'Antequera. Al minut 15 també està perdent el Sabadell per 0-1.
5: Partit.
8: Sí, hola, Ernest, què tal? Està seguint tal, el Sabadell sí. Antequera, digue'm, des
9: exactament,
8: de la nova Creu Alta.
9: El Sabadell, que com bé deia, es perd i està buscant desesperadament el gol de l'empat, almenys de l'empat. Naturalment, necessita guanyar per situar-se líder en solitari de manera provisional a falta d'un partit i, per tant, tenir l'ascens directe. Però ara mateix hi ha molts nervis perquè només començar la segona part, el segon número 30, el Sabadell ha encaixat un gol aquest gol de l'Antequera fa que ara mateix els nervis siguin a flor de pell. Marcador 0-1. A l'altre partit passa el que li interessa al Sabadell i és que l'Atlètic de Madrid fa que l'Elda almenys no guanyi, però esclar, aquí el Sabadell va amb tot buscant d'entrada el gol de l'empat. La pilota dins l'àrea torna a tallar l'Antequera. El Sabadell la busca, però de moment no la troba.
8: I a més t'afegeixo, Ernest, que l'Aldenga està guanyant, acaba de marcar, tot i que juga amb un jugador menys, per tant, de moment donant-se totes les combinacions més negatives pel Sabadell. Anem a l'altre partit, el Nàstic Europa, que l'està seguint ara sí el Francesc Ripoll per saber com va el partit al nou estadi. Francesc, bona nit.
10: Bona nit, doncs aquí no s'ha mogut el marcador en aquest inici de la segona meitat. Continuen empatant a un el Nàstic i l'Europa. I amb aquests resultats, el Nàstic estaria en zona de descens, malgrat que el Tarassona estigui perdent, i l'Europa es beneficia de les derrotes del Cartagena i de l'Algeciras, que estan perdent contra tot pronòstic, 1-2 al 2-1 al Cartagena al camp de l'Eivissa, i 0-1, sorpresa, l'Algeciras està perdent contra l'Hèrcules. Bons resultats per l'Europa, que es mantindria en zona de play-off.
8: Gràcies, Francesc.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: Per cert, que en tot aquest ball d'ascensos i descensos hem de mencionar que el Racing de Santander és nou equip de la primera divisió 14 anys després de derrotar el Valladolid per 4-1 i aprofitant-se de la derrota de l'Almeria per 1-2 contra les Palmes. En canvi, a la segona ref, el Reus ha quedat eliminat a la primera eliminatòria del play-off d'ascens contra l'Ourense, ha perdut per 2-1 i a l'anada havien empatat a 0.
0: 3CAT Info.
8: I victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El podi l'han completat Pedro Acosta i Fabio Di Gianantonio. És la primera victòria del pilot de Cervera en una cursa sprint a Catalunya.
10: Bueno, al final crec que estem bastant a la mateixa... Allà ha sortit tot una mica més fàcil, aquí patim una mica més, sobretot, com he dit, amb temperatures i el feeling de davant, però crec que demà i al final tinc molta confiança en el meu equip, sé que trobarem algo i sé que estarem a la batalla.
8: Àlex Márquez queda ara 62 punts del líder Marco Bezzecchi. Aquest diumenge, les curses llargues a partir de 9:45 del matí a Catalunya Ràdio i a TV3.
0: L'actualitat esportiva a fons.
8: En bàsquet, a la Lliga CB, Breogán 95, Girona 76, i ara mateix, quan queden 3 minuts pel final del tercer quart, Manresa 64, Bàsquet Saragossa 46.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Benvinguts, bona nit. Amb els esports, la crònica de l'Alfons Gorina, hem arribat a 2:15.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I a aquesta hora us hem explicat que els sindicats de docents reclamen a Esquerra i els Comuns, socis parlamentaris del govern, que incorporin les seves peticions a la negociació pels pressupostos. L'executiu, però, confia que tancarà els nous comptes els pròxims dies després de pactar amb els republicans la línia de tren orbital. Jornada reivindicativa amb milers d'activistes pro-palestins que s'han manifestat a Londres, entre altres ciutats mundials, per reclamar a la comunitat internacional mesures de represàlia a Israel. La protesta ha coincidit amb una gran mobilització de l'extrema dreta. També a Barcelona, centenars de persones han sortit al carrer per donar suport als palestins. I l'Iran anuncia un mecanisme perquè els vaixells de països que cooperin puguin passar per l'estret d'Hormuz i assegura que està negociant amb governs europeus. Donald Trump torna a amenaçar el règim i els diu que si no arriben a un acord amb els Estats Units ho passaran molt malament. Més continguts informatius en aquesta segona mitja hora abans d'arribar al punt de les 11. Ni l'accident mortal d'ara fa un mes, ni l'impacte creixent del canvi climàtic fan de Montserrat un espai insegur per l'escalada. Així ho defensen els experts que avui han analitzat aquestes qüestions a la jornada tècnica que s'organitza a Montserrat per debatre la convivència entre la pràctica de l'escalada i el respecte pel medi natural. I una exposició al Museu del Joguet de Figueres mostra una vessant poc coneguda al del dibuixant Josep Escobar, creador de personatges com Zipi Zape o Carpanta. S'hi mostren projectors domèstics ideats pel ninotaire als anys 40 i 50 i alguns microflims que ell mateix dibuixava per donar vida a les seves animacions. Busquem també amb l'Alfons Gorina el titular esportiu amb molt esport en directe en joc, Alfons.
2: Doncs sí, principalment aquesta final de la Copa de la Reina entre el Barça i l'Atlètic de Madrid. Minut 27 de la segona part, guanya el Barça per 3-1. El títol està una mica més a prop. Girona i Espanyol busquen fugir del descens a dos camps complicats. Aquest diumenge, Osasuna Espanyol i Atlètic de Madrid-Girona. Serà el dia també de l'adeu de Lewandowski al Barça, al Camp Nou, en el Barça-Betis. Victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Aquest diumenge es disputa la cursa llarga i en waterpolo el Sant Andreu i el Mataró s'han classificat per la final a 4 de la Champions femenina.
0: I pel que fa al temps, demà diumenge s'espera un matí mig ennuvolat a les comarques de Girona i de Barcelona. A la tarda apareixeran tempestes al nord-est, al Pirineu i al Prepirineu, i no es descarta algun ruixat al voltant del prelitoral. La temperatura serà més alta. El sindicat majoritari al sector de l'educació, la USTEC, reclama a l'Esquerra i als Comuns, socis parlamentaris del govern, que portin el conflicte dels docents a la negociació dels pressupostos que el president Salvador Illa confia a certificar els pròxims dies. N'ha parlat la seva portaveu, Iolanda Segura, després de 5 dies de vagues arreu del país.
3: Esquerra Republicana de Catalunya i els Comuns tenen una responsabilitat crucial en aquest moment. El reglament que situin l'educació pública com una prioritat i que exigeixin al govern que els comptes recullin les reivindicacions del col·lectiu educatiu. L'educació hauria de ser una línia vermella en la negociació de pressupostos.
0: En aquest escenari, Junts reclama al govern que negociï amb els sindicats de docents i proposa un gran pacte de país per millorar la qualitat educativa i els salaris de mestres i professors. Jordi Turull és el secretari general.
4: L'actual proposta que corre, que es fa, comenta des del govern, és irrisòria. Ara mateix els docents catalans són els pitjors pagats per l'Estat. La millora salarial que es demana està relacionada amb el complement específic que en més de 20 anys s'ha ignorat. I aquí tots hi tenim part de responsabilitat.
0: També la diputada cupaire, Pilar Castillejo, ha interpel·lat Esquerra i els Comuns.
5: En aquesta situació de conflicte evident, de conflicte amb els mestres, amb els sanitaris, de conflicte amb l'habitatge, de conflicte social arreu, no entenem com pot ser que Comuns i Esquerra estiguin donant suport als pressupostos de la Generalitat. És un moment per plantar-se.
0: En qualsevol cas, el govern confia tancar els pressupostos els pròxims dies després de pactar amb Esquerra la línia de tren orbital que uniria el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona. Demà passat dilluns preveuen segellar aquest acord que aquell mateix dia els republicans sotmetran a consulta en una reunió extraordinària de la seva cúpula. Dos dies després, dimecres, els governs català i espanyol tenen previst reunir-se a Madrid perquè la Moncloa validi aquests pactes. Passen 6 minuts de 11:15. Unes 6.000 persones, segons l'organització, han participat a Barcelona en una manifestació de suport a Palestina, coincidint amb l'aniversari de l'expulsió de casa seva després de la creació de l'Estat d'Israel. Els participants han demanat accions de represàlia contra el govern israelià, Laia Framis.
6: Els manifestants han denunciat una vegada més el genocidi a Palestina i també s'han concentrat per recordar el Nakba, que és el nom amb què es coneix l'expulsió forçada fa 78 anys de més de 750.000 palestins de casa seva arran de la creació de l'Estat d'Israel i de la seva política d'assentaments. Natàlia Abuxarar, de la comunitat palestina a Catalunya, adverteix que aquesta és la política que està aplicant ara mateix Israel a Gaza.
7: La Nakba continua a Gaza, on més de 2 milions de persones es troben als carrers. Israel, l'estat sionista d'Israel, continua bombardejant Gaza, continua ocupant terra de la zona de Gaza. I no només això, sinó que la gent està vivint als carrers, estan desnutrides, amb manca d'aliments i manca de tot. I tot això amb la complicitat de la comunitat internacional.
6: Els manifestants també reclamen al govern espanyol i a la Unió Europea que trenqui totes les relacions amb Israel. Pablo Castilla és un dels seus portaveus.
8: Necessitem menys paraules i més fets. Que no es pot dir estar del costat del poble palestí i al mateix temps comerciar amb armes amb Israel. Que no es pot dir estar del costat del poble palestí i alhora reprimir amb els Mossos d'Esquadra les persones que s'han mobilitzat durant aquest temps. Que no es pot dir estar en contra dels pressupostos militars i alhora augmentar-los, comprant-li armes a Israel.
6: La manifestació ha començat a plaça Catalunya i ha acabat davant la seu de la Comissió Europea a Barcelona, just davant de la Pedrera. L'organització assegura que ha aplegat unes 6.000 persones.
0: Una operació conjunta dels Estats Units i Nigèria ha provocat la mort en aquest país africà del número 2 d'Estat Islàmic, Abu Bilal al-Munki. Ho ha anunciat aquesta matinada Donald Trump a la seva xarxa social, on s'ha felicitat per l'èxit de la missió i ha agraït la tasca dels nigerians en l'operació antiterrorista. Aquest no és el primer atac mortal que el president nord-americà ordena contra presumptes membres de l'organització islamista en aquest país. Un dels mantres de Trump és, en paraules seves, l'amenaça existencial que afronten els cristians a Nigèria, una comunitat que representa la meitat dels habitants del país més poblat de l'Àfrica. Segons Trump, estan perseguits per organitzacions terroristes com Estat Islàmic. A principis del 2000 hi va néixer el grup islamista Boko Haram, que li ha jurat lleialtat. Avui han segrestat almenys 30 estudiants en un atac en una escola de primària i secundària al nord-est del país. Recordem que Nigèria també és el primer productor de petroli de l'Àfrica. I precisament, ja que parlem d'aquest país africà, de Nigèria també és el primer receptor d'ajuda nord-americana al continent. Però les dràstiques retallades de la Casa Blanca, l'ajuda a la cooperació i al desenvolupament han fet augmentar els conflictes en moltes regions africanes que s'han quedat sense fons. És la principal conclusió d'un estudi publicat aquesta setmana a la revista Science, que ha vist com el desmantellament de l'Agència de Cooperació dels Estats Units ha contribuït a l'increment de combats, protestes i aldarulls també contra la població civil. Ho ha explicat a 3CAT Info, el primer autor d'aquest treball és l'economista suís de la Universitat de Lausana, Dominic Roner.
9: Els llocs que depenen molt de l'ajuda de mitjana tenen al voltant d'un 6,5% més de probabilitats de patir qualsevol tipus de conflicte en comparació amb el grup control, que ja no rebia cap ajuda.
0: Tot i això, l'ajuda a la cooperació no sempre és sinònim de pau social, perquè de vegades implica que els grups competeixin pels mateixos recursos. La justícia francesa investigarà l'assassinat del periodista saudita Jamal Khashoggi, mort l'any 2018 mentre es trobava al consolat de l'Aràbia Saudita a la capital turca, Istanbul. Segons informen diversos mitjans, tres organitzacions, entre les quals Reporters Sense Fronteres, van denunciar el cas a la justícia francesa fa 4 anys, però la fiscalia s'hi va oposar.

Mohammed bin Salman. L'octubre del 2018 va anar a fer una gestió al consolat de l'Aràbia Saudita a Istanbul i ja no en va sortir mai. El cas va provocar una forta condemna internacional, especialment contra bin Salman, a qui la CIA va acusar d'haver ordenat aquest crim.

0: 4 minuts i arribarem a 3:15. Sintonitzeu 3Cat Info. L'Associació d'Autoescoles de Lleida considera que la convocatòria extraordinària de 315 exàmens pràctics de conduir que s'ha dut a terme aquest dissabte a la capital del Segrià és una mesura pedaç que no soluciona a llarg termini les llistes d'espera per fer la prova. Dades del mes de març de la Federació d'Autoescoles de Catalunya xifren en 5.000 els aspirants pendents d'examinar-se. Lleida, Alba Mor.
1: El dispositiu d'aquest dissabte ha avaluat un 24% més de persones del que és habitual en una setmana, un total de 315 aspirants. La subdelegació del govern espanyol defensa que la xifra respon a les necessitats del sector, perquè 315 són les persones que les autoescoles de la demarcació van convocar examen. Per contra, a ulls de la presidenta de l'Associació d'Autoescoles de Lleida, Raquel Castro, es tracta d'una mesura anunciada, correcuita, imposada i amb poc marge de maniobra per formar més conductors.
2: A veure, recordem que el TAP no és d'un dia per l'altre. És molt temps que portem dient i denunciant de que amb aquesta prefectura tenim una manca de personal treballant en actiu. I llavors, ara que de cop i volta, sin previ aviso, amb 15 dies i amb 2 dies d'antelació presentar llistes perquè aquest dia puguin anar tothom qui vulgo, són professors, tenen hores i tenen cursos que fer els caps de setmana de formació. La gent també té coses, els alumnes, i s'ha de donar una mica de formació també, perquè clar, s'ha tingut que fer una formació discontínua, per què? Perquè com que fins ara portem molts mesos amb poca capacitat al dia de l'examen, els alumnes no els vas preparant per no pogués examinar, els vas deixant a mitges.
1: En aquest sentit, Castro reclama una plantilla d'examinadors mínima i constant, així com arribar a un consens amb l'administració per acordar mesures extraordinàries.

0: Moltes gràcies, Muixca, Maria, Jaume o Detall. Ens han fet ballar el públic de la festa del 150 aniversari d'Estrella Damm. Tots han omplert el bar del Fòrum amb 30.000 persones. Segons l'organització, anem a aquest punt de Barcelona. Ho estem seguint amb el Marc Ruiz.
1: Poques gràcies, ha tancat la festa d'Estrella Damm. Hi havia corredisses per trobar lloc davant del portal dimensional d'Oques Grasses, que s'ha obert amb la sort que tinc de tu. Un dels himnes que es trobaran a faltar, i molt, quan pleguin a l'octubre. I és que per més que cançons com Bambi siguin divertides, hi ha hits com Petaro, que fan que tothom canti, salti i aplaudeixi com una persona sola. A mig camí entre el gospel, el reggae i el pop o el funky, com Està Guai. A Josep Montero somreia des de dalt de l'escenari i és que gairebé no li calia cantar. Ja li feien la feina des de la pista.
2: Oh yeah, Barcelona!
1: Poc abans també hi havia molt de funky a l'altre escenari de la festa amb 31 fam, que mesclen hip-hop amb aquest punt de funky i molt més, capaços de rapejar amb percussions urbanes i melodia de tenora, per exemple, a l'esplèndida Teteo i Caliu. I han presentat R31 temporada 2, és a dir, Ràdio 31 fam, temporada 2, amb cançons com Valentina, Septiembre o Reso per nosaltres, que ho han petat. Maria Jaume, Ginestà, Muixca, Els Catarres, Love of Lesbian o The Tiets són la resta del cartell que han atret 30.000 fans des de quarts de 4 de la tarda.

0: Són 3:15.
1: El temps.
0: Amb l'Eloi Cordomí.
2: Acabem un dia amb força sol a la majoria de comarques, però també amb algunes nuvolades que han acabat creixent al nord-est. Pràcticament no han deixat precipitació, i amb unes temperatures que han pujat, com a mínim a la meitat sud i a l'oest del país, s'ha arribat a valors de 20 a 23 graus. En canvi, al Pirineu encara hi ha hagut moltes temperatures que no han passat dels 12 a 13 graus. Demà pujarà més clarament.

0: la temperatura, però en canvi augmenta la inestabilitat. Al matí ja tindrem alguns núvols, sobretot al nord-est, Girona, Barcelona, algunes zones del Pirineu, Catalunya Central, nuvolades que deixarien com molt algun ruixadet. Poca cosa per ara, a l'espera que a partir del migdia i a la tarda les tempestes puguin ser més fortes al terç nord de Catalunya. Pirineu, Perepirineu, Girona i nord de Barcelona és on tindrem les tempestes més intenses. No es descarta alguna calamarsada, no descartem també algun ruixet que pugui escapar-se en altres sectors del prelitoral, fins i tot a l'interior de les Terres de l'Ebre, i tot plegat acompanyat d'unes temperatures que seran durant el dia també una miqueta més altes. I en pròxims dies, dilluns, tant al matí com a la tarda, es mantenen els ruixats al nord-est de Catalunya, no pas a la resta. Dimarts i dimecres encara algun ruixadet de tarda al Pirineu, i a partir de dimecres, dijous, temps molt més tranquil i amb temperatures més altes.
1: 3CAT Info. Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
2: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
1: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
2: 3CAT Info.
3: Ara falten 13 minuts per les 11 de la nit. Ni l'accident mortal d'ara fa un mes ni l'impacte creixent del canvi climàtic fan que Montserrat, o fan de Montserrat, un espai insegur per l'escalada. Així ho defensen els experts que avui han analitzat totes aquestes qüestions a la jornada tècnica que s'organitza a Montserrat per debatre la convivència entre la pràctica de l'escalada i el respecte al palmedi natural. Amb la Maria Guixà coneixem què suposa l'escalada a Montserrat, una muntanya convertida en meca mundial d'aquesta activitat lúdica i esportiva.
4: El despreniment de pedres de l'11 d'abril va afectar aquest sector d'escalada ubicat a Can Jorba, al terme del Bruc, i va sorprendre dos escaladors de 30 anys que van morir a l'hospital com a conseqüència de les ferides. Eduard Sánchez, sergent del grup d'actuacions especials dels bombers, subratlla que no es va tractar ni d'una imprudència ni d'un problema tècnic de la via.
5: En aquell moment de l'accident no estaven escalant. Estaven a terra, estaven menjant l'entrepà del berenar, i va ser un punt de mala sort. Es van caure les pedres que venien de més amunt. No va ser fruit de poca seguretat de l'escalada.
4: Davant la possibilitat de nous despreniments, després de l'accident es va tancar el sector afectat i es van desequipar 5 vies. Xavier Aparicio, gerent del Patronat de la Muntanya de Montserrat.
6: És un esport de risc, però Montserrat és segura per la pràctica de l'escalada. Els escaladors, doncs, prenen les seves mesures i saben per on han de pujar i saben per on no poden.
4: El darrer informe del 2025 sobre les actuacions dels bombers a Montserrat confirma la tendència a la baixa en aquest àmbit, que traduït en percentatge no arriba al 10%. L'any passat només se'n van fer 9 de rescats d'escalada. És la segona xifra més baixa de l'última dècada. Eduard Sánchez.
5: No és més insegur que altres llocs. Segurs que es posen a l'escalada són bastant segurs. Però que el terreny del voltant, després d'un pis de pluja com hem tingut, doncs el terreny és més inestable, hi ha animals salvatges, hi ha moltes cabres que passen per dalt, poden tirar rocs, poden tirar coses, hi ha zones que són més segures que altres per la fauna que pugui córrer per dalt. Però no és especialment insegur.
4: Nou rescats són pocs si ho comparem amb la quantitat de vies que ara mateix estan catalogades. En consten més de 6.500, per tots els gustos i per tots els nivells. Lucía Jiménez, tècnica del patronat.
7: Al final de muntanya, doncs, hi cauen pedres. També podria haver passat passejant i assegut al costat d'una paret. Hi ha zones que són més propenses a que hi hagi despreniments i hi ha zones que menys, però bueno, és un risc que assumeixes.
4: Per escaladors experimentats com l'Armand Ballart, pioner i oberturista de vies, Montserrat representa el concepte de l'escalada total. Hi ha obert gairebé un centenar de vies, la primera el 1978, a la paret de l'Aeri. Ballart, però, alerta del risc que comporta la degradació morfològica de la muntanya.
8: El canvi climàtic que fa que plogui molt, de cop i volta, i ho degradi més. Tots els cims de Montserrat, totes les parets a dalt, acostuma a haver-hi molta roca suelta, no? Llavors tot això baixa. Clar, si tens la mala fortuna de que estàs a sota, pues malament. Montserrat pot passar amb bastanta més freqüència perquè el terreny està així de fotut i el fotut és que hi ha moltes cabres que ronden per dalt, caminen i sense voler tiren una pedra.
4: Per l'extens ventall de possibilitats que ofereix Montserrat, tant pels escaladors novells com pels experimentats, segons organismes com la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, la inversió en formació i material són paràmetres inqüestionables per garantir la seguretat. Jeroni Garcia, cap de l'àrea de Seguretat i Salut de la FEC.
9: Sempre estem intentant fomentar que la gent es forni o vagi de la mà d'escaladors experts, no? O guies de muntanya, que contactin, no? I que es comencin a iniciar de forma segura. Però sempre coneixent el material, saber utilitzar el material.
3: Una exposició al Museu del Joguet de Figueres mostra una vessant poc coneguda del dibuixant Josep Escobar, creador de personatges com Zipizape o Carpanta. S'hi mostren projectors domèstics ideats pel ninotaire als anys 40 i 50 i alguns microfilms que ell mateix dibuixava per donar vida a les seves animacions. Figueres, Maria Rovira.
4: La mostra Escobar Animador exposa aparells de Cinescop i Cinestuc, uns projectors domèstics que el mateix dibuixant va idear i que són precursors del popular Cinexin. I també inclou cintes originals creades per ell mateix, còmics i fins i tot storyboards. L'exposició posa el focus en aquesta dimensió menys coneguda d'un dels referents de la historieta, però també figura clau en els inicis de l'animació domèstica a Catalunya. Ho destacava Joan Manuel Soldevilla, cocomissari de la mostra.
10: Perquè va crear el Cinestuc i el Cinescop, que eren dos sistemes de reproducció d'imatges que no reproduïen només pel·lícules d'animació així generalitzades, sinó que eren aventures, microfilms dibuixats o, si més no, protagonitzats pels seus personatges. Triomfava fent les historietes de Zipizape i Carpanta, però, a més, ell dibuixava les micropel·lícules de Zipizape i Carpanta que després es podien projectar al Cinescop i al Cinestuc.
4: Un material preuat que s'ha pogut recopilar en part des del fons del Museu del Joguet, però també amb una contribució important de la família del ninotaire, especialment del seu net Sergi Escobar, també comissari de la mostra. Una col·laboració que remarcava Joan Manuel Soldevilla.
10: Ja s'ha dit, planxes originals de Zipizape i Carpanta, o les patents dels aparells, els plànols dels aparells que dissenyava l'Escobar, que ens ha portat unes joies que són els storyboards de les pel·lícules que feia també l'Escobar. És a dir, que realment la col·laboració ha sigut absoluta amb la família. Gràcies a això hem pogut nodrir la nostra exposició d'un material molt divers.
4: Aquesta exposició permet veure unes pel·lícules que s'han pogut conservar i restaurar com un petit miracle, tot i que era un material molt vulnerable. La restauració i digitalització d'aquestes bobines de paper de més de 80 anys l'ha dut a terme David Busquets, que en part ho va fer de manera minuciosa durant la pandèmia.
11: Estem parlant de bobines de paper que tenen més de 80 anys, tenen trencadissos, estaven mal impreses, tenen aquest foxing que els hi surt a vegades als papers, fotograma a fotograma, estan netejant-les totes, estabilitzant-la, perquè era una animació molt precària que es va fer en plena postguerra, i a poc a poc vaig acabar fent dos curtmetratges que ja es podien veure.
4: De les prop de 40 pel·lícules documentades se n'han digitalitzat una dotzena, amb unes durades d'entre 2 i 3 minuts i mig, i amb la restauració, segons David Busquets, s'ha aconseguit una qualitat d'imatge considerable. L'exposició Escobar Animador es podrà visitar fins al setembre.
3: Sis minuts i mig i les 11.
2: Esports.
3: Tanquem informatiu amb la crònica esportiva densa, intensa, durant tota la jornada, encara amb desenllaços per acabar de descobrir. Ho estem resseguint tot plegat amb l'Alfons Gorina. Què tal, Alfons? Bona nit.
12: Bona nit. Estem ja al temps de descompte de la final de la Copa de la Reina entre el Barça i l'Atlètic de Madrid. El Barça guanya per 3-1. S'ha avançat a la primera part ja per 3-0 amb gols de Pina, de Brooks i de Salma per al Lluelo, i l'Atlètic de Madrid ha retallat distàncies a la segona part. De guanyar seria la tercera copa consecutiva pel Barça, la dotzena en total, i seria el tercer títol de la temporada després de la Lliga i de la Supercopa, i encara pendent de jugar la final de les Champions la setmana que ve a Oslo contra el Lió. Podeu seguir el desenllaç del partit i les reaccions postpartit a la transmissió a la TDG de Catalunya Ràdio. I pendents també dels finals dels partits a la primera ref dels equips catalans, marxem a Tarragona, on s'estan enfrontant el Nàstic contra l'Europa amb objectius ben diferents. Al nou estadi està el Francesc Ripoll seguint el partit. Francesc, bona nit.
13: Bona nit, sí, el Nàstic aconseguir, o apropar-se a la permanència, i l'Europa aconseguir una plaça pel play-off en el moment en què hi ha un penal favorable al Nàstic. L'ha xiulat l'àrbitre després de revisar-lo al VAR, unes mans de Jay dins l'àrea, i per tant el Nàstic, que té una ocasió d'or per avançar-se de nou al marcador. Som al 87 de partit i faria que el Nàstic sortís provisionalment de la zona de descens. L'Europa, que tot i perdre el partit gràcies als altres resultats, es mantindria en zona de play-off. I ara el que sabrem és si marca el Nàstic, el xut del Nàstic i el gol! Marca el Nàstic al 88 de partit. Nàstic 2, Europa 1, guanya l'equip de Tarragona, que ara mateix sortiria de la zona de descens, embogeix el nou estadi Costa Daurada. Compte que hi ha invasió de camp, falta encara temps, l'afegit serà llarg i amb aquesta derrota a l'Europa igualment continua en zona de play-off amb un punt més que el Cartagena i dos més que l'Algeciras.
12: Gràcies, Francesc, i ara marxem a Sabadell, a la nova Creu Alta, on tenim l'Ernest Macià seguint el Sabadell Antequera. Com va el partit, Ernest? Bona nit.
14: Bona nit. Malament pels interessos catalans. Molta frustració aquí a la nova Creu Alta perquè tot estava preparat perquè fos una gran nit. I veto aquí que el Sabadell perd 0-1 al minut 89 de partit, pendents del temps de descompte, però davant d'un equip que no s'hi juga classificatòriament res. El Sabadell, en canvi, s'hi jugava a ser, a falta d'una jornada, líder de la primera ref i, per tant, provisionalment està en posició d'ascens directe. Això no passarà perquè el Sabadell, malgrat tenir quatre ocasions molt clares, però no prou, diguem-ne, superior al seu rival, està perdent. Queda encara l'últim minut i el temps de descompte, però Sabadell 0, Antequera, un marcador insuficient.
12: Gràcies, Ernest.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
12: I encara en futbol us hem d'explicar que el Racing de Santander és nou equip de la primera divisió després de derrotar el Valladolid per 4-1, aprofitant-se de la derrota de l'Almeria per 1-2 contra les Palmes. A la segona ref, el Reus, en canvi, ha quedat eliminat a la primera eliminatòria dels play-off descents contra l'Ourense. Ha perdut per 2-1 en terres gallegues després de l'empat a 0 del partit d'anada.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
12: I ara sí, confirmem el final del partit de la Copa de la Reina, de la final, Barça 3, Atlètic de Madrid 1. El Barça, doncs, que suma el tercer títol de la temporada i la seva tercera Copa consecutiva.
2: 3CAT Info.
12: I en motor, victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El podi l'han completat Pedro Acosta i Fabio Di Gianantonio. És la primera victòria del pilot de Cervera en una cursa sprint a Catalunya.
15: Bueno, al final crec que estem bastant a la mateixa... Allà ha sortit tot una mica més fàcil. Aquí patim una mica més, sobretot, com he dit, amb temperatures i el feeling de davant. Però crec que demà i al final tinc molta confiança en el meu equip, sé que trobarem algo i sé que estarem a la batalla.
12: Àlex Márquez queda ara a 62 punts de Marco Bezzecchi, que ha quedat fora dels punts. Aquest diumenge, les curses llargues, a partir de 9:45 del matí, a Catalunya Ràdio i a TV3.
2: 3CAT Info.
12: Encara en motor, Toni Bou ha començat amb bon peu al Mundial de Trial a l'aire lliure al Japó, al complex de Motegi. El pilot català s'ha imposat a la primera jornada, primer guanyant la primera cursa i després a la superfinal en un frec a frec amb Jaime Busto, a qui ha superat per temps perquè el marcador ha acabat en igualtat. Aquest diumenge es disputa la segona jornada.
2: 3CAT Info.
12: A la Lliga CB, Breogán 95, Girona 76, i quan queden 5 minuts pel final, Manresa 84, Saragossa 70. En ciclisme, victòria de l'equatorià Jonathan Narváez a la 8a etapa del Giro d'Itàlia. És la seva segona victòria a la ronda italiana. El portador de la malla rosa continua sent el portuguès Alfonso Eulàlio, amb 3 minuts i 15 segons de marge respecte al danès Jonas Vingegaard. En tennis, el Masters 1000 de Roma, aquest diumenge es disputa la final masculina entre el número 1 del món, l'ídol local Jannik Sinner, i el noruec Casper Ruud. A la final femenina, victòria de Svitolina sobre Coco Gauff per 6-4, 6-7 i 6-2.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
12: En waterpolo, el Sant Andreu i el Mataró s'han classificat per la final a 4 de la Champions femenina, que jugarà a mitjans de juny a Malta. El Sant Andreu ha remuntat un 10-6 en contra la piscina del Buliamení grec i ha acabat guanyant els penals per 14-15. El Mataró, per la seva banda, ha derrotat a la Roma per 10-12. El Sabadell, en canvi, ha caigut eliminat després de perdre 10-8 contra l'Olympiacos. A l'anada ja havien perdut de 5 gols. I pel que fa a l'Eurocup femenina, encara en waterpolo, també tindrà dos finalistes catalans. El Catalunya, que s'ha classificat després de derrotar el Zuglo per 4-11, i el Barceloneta, que ha derrotat per 13-14 al Trieste.
2: Trescat Info.

0: La USTEC vol que Esquerra i els Comuns incorporin les reivindicacions de mestres i professors a la negociació dels pressupostos. El govern diu que té voluntat d'acord amb el col·lectiu i Junts planteja un pacte de país en educació. Mor un home a trets al carrer Mineria, al barri de la Marina de Port, a Barcelona. Alguns testimonis han sentit diversos trets i ara els Mossos busquen l'agressor que ha fugit. Investiguen com a possible crim masclista la mort de tres persones al municipi de Dolores, a la comarca del Baix Segura. Es tracta d'un guàrdia civil, la seva dona i el fill de tots dos. Milers d'activistes pro-palestins s'han manifestat a Londres i a Barcelona per reclamar a la comunitat internacional mesures de represàlia a Israel. També a Viena s'han viscut protestes contra la participació d'Israel al Festival Eurovisió. L'exministre britànic de Sanitat, el laborista Wes Wistrin, anuncia que es presentarà per disputar-li el càrrec de primer ministre a Keir Starmer. Stritin va dimitir aquesta setmana per haver perdut la confiança en Starmer, molt tocat pels mals resultats de les últimes eleccions al Regne Unit. Acomiadat un treballador del Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt, al Gironès, en una investigació per assetjament sexual. Companyes seves denuncien comentaris de contingut sexual i també intimidació. Els treballadors de les biblioteques de Barcelona denuncien que l'Ajuntament vulnera el dret de vaga quan planteja obrir sales d'estudi durant el període de selectivitat. Des del consistori asseguren que es tracta d'un dispositiu habitual i que no és cap mesura vinculada a la vaga. Els comitès han acordat aquest dissabte estendre la vaga a totes les biblioteques públiques de Catalunya a partir del 29 de maig. Oques Grasses, Love of Lesbian, Mushka, Maria Jaume o The Tietz convoquen unes 30.000 persones al Parc del Fòrum de Barcelona. Ha estat en la festa del 150 aniversari d'Estrella Damm, en què la companyia cervesera ha convocat una destacada representació de la música catalana pop-rock i urbana del moment.
1: Esports. El Barça guanya la Copa de la Reina després de derrotar l'Atlètic de Madrid a la final per 3-1. Tercera copa consecutiva pel Barça i tercer títol de la temporada després de la Lliga i de la Supercopa i a les portes de la final de la Champions de dissabte vinent a Oslo contra el Lió. Girona i Espanyol busquen fugir del descens a dos camps complicats. Aquest diumenge, Osasuna Espanyol i Atlètic de Madrid-Girona. Lewandowski ha confirmat el seu adeu al Barça després de 4 anys al club. Aquest diumenge s'acomiadarà al Camp Nou en el Barça-Betis. Victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP i en waterpolo, el Sant Andreu i el Mataró s'han classificat per la final a 4 de la Champions femenina que jugarà a mitjans de juny a Malta.
0: Pel que fa al temps, s'espera un matí de diumenge mig ennuvolat en algunes comarques entre Barcelona i Girona, però amb més sol a la resta. A la tarda apareixeran tempestes al nord-est, al Pirineu, al Prepirineu i no es descarta algun ruixat al voltant del prelitoral. La temperatura serà més alta.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El sindicat majoritari del sector de l'educació, la USTEC, reclama a Esquerra i als Comuns, socis parlamentaris del govern, que portin el conflicte dels docents a la negociació dels pressupostos que el president Salvador Illa confia a certificar els pròxims dies. N'ha parlat la seva portaveu, Yolanda Segura, després de 5 dies de vagues arreu del país.
3: Esquerra Republicana de Catalunya i els Comuns tenen una responsabilitat crucial en aquest moment. El reglament que situin l'educació pública com una prioritat i que exigeixin al govern que els comptes recullin les reivindicacions del col·lectiu educatiu. L'educació hauria de ser una línia vermella en la negociació de pressupostos.
0: En aquest escenari, Junts reclama al govern que negociï amb els sindicats de docents i proposa un gran pacte de país per millorar la qualitat educativa i els salaris de mestres i professors. Jordi Turull és el secretari general.
4: L'actual proposta que corre, que es fa, comenta des del govern, és irrisòria. Ara mateix els docents catalans són els pitjors pagats per l'Estat. La millora salarial que es demana està relacionada amb el complement específic que en més de 20 anys s'ha ignorat. I aquí tots tots hi tenim part de responsabilitat.
0: També la diputada de la CUP, Pilar Castillejo, ha interpel·lat Esquerra i els comuns.
2: En aquesta situació de conflicte evident, de conflicte amb els mestres, amb els sanitaris, de conflicte amb l'habitatge, de conflicte social arreu, no entenem com pot ser que Comuns i Esquerra estiguin donant suport als pressupostos de la Generalitat. És un moment per plantar-se.
0: En qualsevol cas, el govern confia a tancar els pressupostos els pròxims dies després de pactar amb Esquerra la línia de tren orbital que uniria el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona. Demà passat, dilluns, preveuen segellar aquest acord que aquell mateix dia els republicans sotmetran a consulta en una reunió extraordinària de la seva cúpula. Dos dies després, dimecres, els governs català i espanyol tenen previst reunir-se a Madrid perquè la Moncloa validi els pactes.
5: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Nou tiroteig a Barcelona que deixa un mort aquest dissabte a plena llum del dia a prop del passeig de la Zona Franca, al districte de Sants-Montjuïc. Els fets han tingut lloc al carrer de la Mineria al voltant de les 7 de la tarda. I segons apunten alguns testimonis, l'autor hauria disparat diversos trets per darrere la víctima i hauria fugit del lloc amagant l'arma. Encara no se sap si hi ha cap detingut ni el mòbil del crim. Els Mossos han obert una investigació i estan intentant localitzar l'agressor, que ha fugit. A la zona s'hi han desplaçat diverses ambulàncies del SEM i efectius dels Mossos i la Guàrdia Urbana. Fa menys d'un mes també hi va haver un tiroteig a la mateixa zona de Barcelona. S'investiga com a presumpte crim masclista la mort d'un agent de la Guàrdia Civil, la seva dona i el fill de la parella, en un habitatge de la caserna del municipi de Dolores, a la comarca alacantina del Baix Segura. Segons les primeres hipòtesis, l'agent hauria matat la dona i el fill abans de suïcidar-se amb una arma de foc. Els tres cadàvers se'ls han trobat aquest dissabte. L'home que treballava de Guàrdia Civil tenia 55 anys i el seu fill 20. L'Ajuntament del municipi ha convocat un minut de silenci davant del consistori i ha decretat 3 dies de dol oficial. A Modena, Itàlia, aquest dissabte a la tarda un vehicle ha atropellat una dotzena de vianants. Ha estat després de circular a gran velocitat pel centre de la ciutat i el vehicle ha acabat estavellant-se contra una botiga. Almenys 8 persones han resultat ferides, 4 de gravetat. La policia ha detingut el presumpte autor, un individu en la trentena que ha baixat del cotxe amb un ganivet i a qui un grup de vianants ha reduït. Una d'aquestes persones ha rebut una punyalada. L'alcalde de la ciutat, Massimo Mesetti, ha agraït la participació ciutadana.
6: Vull donar les gràcies a aquests 4 o 5 ciutadans, si no m'equivoco, que l'han perseguit, l'han capturat i l'han lliurat a les forces de seguretat, tenint en compte que es tractava d'una persona que, a més, anava armada amb un ganivet. Han demostrat valentia i un gran sentit cívic, per la qual cosa els dono les gràcies.
0: Un testimoni ha relatat a la televisió que el conductor semblava estar sota els efectes de l'alcohol o les drogues. L'alcalde ha explicat que la policia està esbrinant si el motiu era aquest o bé ha estat un acte deliberat. La primera ministra, Giorgia Meloni, ha emès un missatge en què ha qualificat els fets d'extremadament seriosos i ha enviat un missatge de suport a les víctimes i les seves famílies. A casa nostra, unes 6.000 persones, segons l'organització, i 1.000, segons la Guàrdia Urbana, han participat aquest dissabte a Barcelona en una manifestació de suport a Palestina. La marxa ha servit per recordar la Nakba, l'inici de l'èxode palestí del 1948. Convocats per la coalició Prou Complicitat amb Israel, els manifestants han reclamat l'alliberament del poble palestí i han clamat contra el genocidi del país que presideix Benjamin Netanyahu.
7: Necessitem menys paraules i més fets. Que no es pot dir estar del costat del poble palestí i al mateix temps comerciar amb armes amb Israel. Que no es pot dir estar del costat del poble palestí i alhora reprimir amb els Mossos d'Esquadra les persones que s'han mobilitzat durant aquest temps. Que no es pot dir estar en contra dels pressupostos militars i alhora augmentar-los, comprant-li armes a Israel.
0: Des de l'entitat organitzadora i altres associacions pro-palestines han tornat a reclamar que el govern espanyol trenqui totes les relacions amb Israel. També a Londres, aquest dissabte, milers de persones han sortit al carrer per denunciar la situació dels palestins i reclamar accions de la comunitat internacional contra Israel. La mobilització ha coincidit en el temps amb una altra, de sentit contrari, convocada per l'extrema dreta i que ha obligat la policia a prohibir l'entrada al país d'una dotzena d'activistes estrangers. Londres, Quim Olivares.
8: dues manifestacions de signe contrari. D'una banda, l'antifeixista i pro-palestina per commemorar la Nakba, la catàstrofe, el desplaçament massiu de palestins al 1948 durant la fundació de l'Estat d'Israel. Sentim Peter Leary, vicedirector de Palestine Solidarity Campaign, en declaracions a Catalunya Ràdio.
9: Som aquí per commemorar i recordar, però també som aquí per protestar i demanar al govern britànic que posi fi al seu suport als crims d'Israel contra el poble palestí i imposi un embargament d'armes a Israel i sancions significatives per posar fi a aquests crims i injustícies.
8: Enguany aquesta manifestació ha coincidit amb la convocada per l'extrema dreta i anti-islam. Tornem a sentir Peter Leary.
9: L'extrema dreta menysprea el moviment en solidaritat amb Palestina. Nosaltres rebutgem la seva lògica racista que algunes vides són més importants que d'altres, perquè sabem que la lluita contra totes les formes de racisme, ja sigui antisemitisme, islamofòbia o l'apartheid israelià, és una i la mateixa.
8: El desplegament policial més important d'aquest any a la ciutat, amb càmeres de reconeixement facial i un cordó policial que ha fet de mur de separació, ha evitat enfrontaments entre les dues concentracions. Aquesta jubilada de Bristol, Tracy Martin, ha anat a la manifestació de l'extrema dreta.
10: Molts homes venen i no sabem qui són ni d'on han vingut, i s'allotgen a la nostra zona. El lloc on visc és una zona força desafavorida, i tenim moltes, moltes cares estranyes. Cada dia n'hi ha de nou.
8: Les autoritats han prohibit l'entrada al Regne Unit d'una dotzena de persones que volien participar a la manifestació de l'extrema dreta, entre les quals una influencer anti-islam resident als Estats Units.
0: I el primer ministre britànic, Keir Starmer, li ha sortit el primer rival que es presenta per disputar-li el càrrec en el si del laborisme. L'exministre de Sanitat, Wes Streeting, ha anunciat que té prou suport al Parlament per formalitzar la seva candidatura. Streeting va dimitir aquesta setmana després de retirar-li el suport a Starmer arran de les últimes eleccions a Anglaterra, Escòcia i Gal·les, que van suposar una desfeta per al laborisme i la victòria de l'extrema dreta i els nacionalistes escocesos i galesos. Starmer s'ha negat repetides vegades a dimitir i l'exministre de Salut s'ha mostrat disposat a competir en un escenari en què hi hagi més candidats.
11: Si creus que estàs prou preparat per ocupar el càrrec més alt, si creus que tens les idees adequades per al país, has d'estar disposat a presentar-les, contrastar-les amb altres candidats i guanyar unes eleccions. I aquesta és la decisió que he pres.
0: Streeting s'ha mostrat disposat a esperar un altre possible rival, l'alcalde de Manchester, Andy Barman, que per ara no es pot presentar perquè no és diputat, però que pot ser-ho d'aquí una setmana si surt elegit en unes legislatives parlacials. Wes Streeting està considerat de l'ala conservadora del laborisme i Barman representa la vessant més progressista. L'Iran ha anunciat que està preparant un sistema per obrir parcialment l'estret d'Hormuz amb pagament de peatge. Un alt càrrec del règim ha explicat que s'està creant un mecanisme de gestió del trànsit que beneficiaria els vaixells de països que cooperin amb l'Iran, però que continuaria tancat a operadors d'indrets com els Estats Units. En aquest sentit, la televisió estatal ha informat que el govern està negociant amb alguns països europeus, tot i que cap govern ha confirmat la notícia.
12: Després del pas de vaixells de països de l'Àsia Oriental, especialment de la Xina, el Japó i el Pakistan, avui hem rebut informació que indica que els europeus també han obert negociacions amb la Marina dels Guardians de la Revolució.
0: L'Iran manté tancat l'estret d'Hormuz, pas estratègic per on circula el 20% del petroli mundial, com a represàlia pel bloqueig dels Estats Units a vaixells iranians. Les dues mesures estan en vigor, tot i l'alto el foc que va començar el 8 d'abril. El president dels Estats Units, Donald Trump, aspira encara a continuar negociant amb l'Iran i aquest dissabte ha tornat a amenaçar el país. En una entrevista a la televisió francesa BFM, el president nord-americà ha dit que més els val arribar a un acord perquè, si no, ho passaran molt malament.
5: 3CAT Info.
0: El Parc Hospitalari Martí Julià de Salt ha acomiadat un professional de la unitat d'aguts de psiquiatria després d'una investigació per assetjaments sexuals. Segons ha avançat el diari de Girona, els casos haurien passat a finals del 2024. El centre va activar el protocol i una empresa externa va detectar conductes greus i es va acordar l'acomiadament del professional. Les víctimes relaten comentaris de contingut sexual, però també episodis d'intimidació i denuncien que hi ha més assetjadors al al centre. Tot i l'acomiadament, algunes de les treballadores lamenten que les mesures són insuficients. Els treballadors de les biblioteques de Barcelona denuncien que l'Ajuntament vulnera el dret de vaga quan planteja obrir sales d'estudi durant el període de selectivitat. Des del consistori asseguren que es tracta d'un dispositiu habitual que es fa cada any per garantir espais als estudiants de l'ESPAU i que no és cap mesura vinculada a la vaga. La petició que ha fet l'Ajuntament des del Departament de Joventut a les direccions d'equipaments municipals com biblioteques i centres cívics és que habilitin de manera urgent aquestes sales. Montse Serra, bibliotecària i delegada del comitè del Consorci, assegura que es vulnera el dret de vaga.
13: Bueno, nosaltres creiem que això és una manera com de molt lletja d'evitar que la nostra vaga doncs, tingui efecte i, a més, que a la gent que porta... Ens sembla que les volen obrir sense personal afegit. No ho veiem ni que sigui segur ni que sigui legítim fer les coses d'aquesta manera.
0: Els comitès dels treballadors asseguren que les negociacions amb l'Ajuntament estan encallades i a l'assemblea d'aquest dissabte han decidit estendre la vaga indefinida a totes les biblioteques de Catalunya a partir del 29 de maig, cada divendres i dissabte.
5: El temps.
0: Eloi Cordomí.
14: Per avui diumenge preveiem un temps més inestable. Ja durant aquestes pròximes hores augmentaran els núvols a les comarques de Girona, de Barcelona, en alguns llocs del Pirineu, de la Catalunya central també. No descartem durant el matí de diumenge algun primer ruixat, preferentment a la costa, poca cosa. I de cara a la tarda sí que augmenta més la possibilitat de tempestes, sobretot al Pirineu, Perepirineu, comarques de Girona i al nord de les de Barcelona. Aquí al nord-est és on preveiem les tempestes més fortes. En aquest sentit hi ha un avís del Servei Meteorològic de Catalunya que adverteix de pluges de fins a 20 litres en mitja hora. I no descartem també algun ruixat, alguna tempesta molt més aïllada en altres punts del prelitoral o fins i tot a l'interior de les Terres de l'Ebre. De cara a dilluns, es manté encara la inestabilitat al nord-est, tant al matí com a la tarda, amb possibilitat de ruixats i tempestes. A la resta, temps més tranquil, i a partir de dimarts quedaran alguns ruixats de tarda al Pirineu. Sembla que dijous, divendres, el temps serà molt més estable en temperatures més altes.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La convocatòria extraordinària d'exàmens pràctics de conduir a Lleida també es farà els propers dies a les seus de la Pobla de Segur, a l'Alta Ribagorça i a la seu d'Urgell. D'aquesta manera, la DGT també preveu descongestionar les llistes d'espera en aquests punts de la zona del Pirineu. Alba Mor.
15: A les 315 persones examinades aquest dissabte a la capital del Segrià se sumaran 244 aspirants més. Així, a Lleida s'han fet un 24% més de proves de les que es fan en una setmana, mentre que la xifra a la Seu s'enfilarà fins a un 60% i, en el cas de la Pobla, fins a un 85%. En tot cas, el subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, avisa que reduir la llista d'espera d'aspirants no només queda en mans de la DGT i demana corresponsabilitat a les autoescoles.
16: No és només la capacitat que té la DGT de fer exàmens o la disponibilitat d'examinadors. També hi ha una responsabilitat per l'altra part, perquè les autoescoles han de tenir capacitat per fer les pràctiques, han de tenir la planificació, els professors i els vehicles. I això doncs, ens comporta que aquesta situació, doncs, que la Direcció General de Trànsit, per reduir aquesta tensió, ha proposat aquest pla extraordinari.
15: Segons dades de la DGT, la demarcació de Lleida compta amb 49 autoescoles i 224 professors. Les mateixes fonts apunten que de gener a abril d'aquest 2026 s'han fet unes 300 proves més que l'any passat en el mateix període, amb un percentatge d'aprovats del 51,71%.
0: Pràcticament ja no queden habitacions d'hotel a Barcelona per als dies 9 i 10 de juny, coincidint amb la visita del Papa. I les poques que queden lliures han arribat a triplicar el preu. Per exemple, el Gran Hyatt és un 80% més car aquells dies respecte a una setmana normal. I a l'Hotel Vela, una habitació costa 1.500 euros la nit del 9 al 10 de juny, mentre que la setmana anterior el preu és de 400 euros la nit. A Montserrat, on el Papa també hi farà una visita, ja estan ocupats el complet tant l'alberg com les cel·les. I el 97% dels prop de 10.000 apartaments turístics de Barcelona estan reservats. Marianne Muro, la directora general de l'associació que els agrupa, Apertur, exposa quin és el perfil del client.
17: És una visita que arrastra una demanda que es pot moltes famílies o casals de catòlics de gent jove que venen per veure el papa i és clarament el target del nostre allotjament.
0: Segons dades del portal de reserves Booking, la demanda d'allotjament a la ciutat de Barcelona ha crescut prop d'un 30% respecte al juny passat. 3 de cada 4 persones amb celiaquia han hagut de renunciar alguna vegada a fer activitats socials com anar de viatge o fer dinars de feina per la dificultat de trobar espais on puguin menjar amb seguretat. Ho revela una enquesta de l'Associació de Celíacs de Catalunya. En el Dia Internacional de la Celiaquia, l'associació també alerta que més d'un 90% dels seus associats reben comentaris que minimitzen o no comprenen la malaltia. La seva portaveu, Irene Puig, ha explicat a 3cat Info que això afecta el seu benestar emocional.
18: A nivell emocional és una cosa que afecta i encara limita i s'ha d'aconseguir doncs, bueno, que cada cop hi hagi més comprensió, s'entengui millor i hi hagi més opcions a l'hora de menjar fora de casa perquè les persones celíaques pues, estiguin menys limitades.
0: Per això impulsa una campanya per combatre el fet que la malaltia es banalitzi i es consideri una moda. La Fundació Puigverd de Barcelona arriba als 3.000 trasplantaments de ronyó, una xifra que representa una fita històrica per a aquesta institució dedicada a les malalties renals. La doctora Carme Facundo, responsable de la unitat de trasplantament renal de la Fundació Puigverd, fa un balanç d'aquestes 3.000 intervencions.
19: Hem millorat resultats, hem après a manegar els fàrmacs immunosupressors, hem après a ajustar medicació, sobretot hem après que el trasplantament és la millor opció per tot pacient que està amb insuficiència renal crònica, avenços en les cirurgies. I una altra cosa en la que hem avançat durant aquests últims anys és en l'utilització del donant viu, que en el nostre país era marginal fins fa poc.
0: Els especialistes destaquen que en els últims anys l'augment de donants vius ha permès ampliar el perfil de persones que poden accedir a un trasplantament.
5: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: La necessitat de reglamentar l'accés a la natura per preservar-la ha estat el tema principal de la jornada tècnica que s'ha fet a Montserrat aquest dissabte per debatre sobre l'escalada i la seva regulació en espais naturals. Ho ha explicat a 3cat Info Albert Egea, membre de la Subcomissió Tècnica d'Escalada del Parc Natural de Montserrat a 3cat Info.
20: L'augment de practicants de l'escalada ha augmentat moltíssim en els darrers anys i el terreny de joc segueix sent el mateix, vol dir que hem de posar ordre, sobretot de cara a preservar el medi i perquè puguem seguir-ho gaudint durant molts més anys.
0: També s'ha debatut l'impacte del canvi climàtic, per exemple, traduït en esllavissades quan plou molt, o de despreniments de pedres, com el que fa un mes va causar la mort d'una parella d'escaladors. Els experts, però, reivindiquen Montserrat com un entorn segur. Xavier Aparicio, gerent del Patronat de la Muntanya de Montserrat.
21: Canvi climàtic, per l'orografia, doncs hi ha determinats llocs que la caiguda de pedres és més possible. I per això es depèn de la mesura de tancar definitivament aquestes 5 vies.
0: L'any passat els bombers van fer 9 rescats d'escalada, la segona xifra més baixa de l'última dècada. Eduard Sánchez, sergent del GRAE, també en declaracions a aquesta emissora.
22: Montserrat no és més insegur que altres llocs. Després d'un episodi de pluja com hem tingut, doncs el terreny és més inestable, hi ha animals salvatges, hi ha moltes cabres que passen per dalt, hi ha zones que són més segures que altres per la fauna que pugui córrer per dalt. Però no és especialment insegur.
0: A la jornada també s'ha incidit en la importància de fer pedagogia.
5: Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
1: El Barça ha guanyat la Copa de la Reina després de derrotar l'Atlètic de Madrid a la final per 3-1. Els gols han estat obra de Clàudia Pina, Brooks i Salma Parayuelo, tots tres marcats a la primera part. L'equip madrileny ha retallat distàncies a la segona part i el marcador ja no s'ha mogut més. Podem sentir a Clàudia Pina a TV3.
23: Gràcies. Bueno, crec que hem fet molt bona primera part. La segona ens ha costat una mica, així que, bueno... contentes pel resultat, pel moment de la temporada en el que estem. Era un moment important també per la setmana que ve i bueno, avui a celebrar una mica i demà ja ficades en el partit de la setmana que ve.
1: És el tercer títol de la temporada per les blaugranes després de la Lliga i de la Supercopa i a les portes de la final de la Champions de dissabte vinent a Oslo contra el Lió. El Barça guanya el títol per tercer any consecutiu i amplia encara més un palmarès en què ja figuren 12 copes. Encara en futbol, a la primera divisió, l'Espanyol i el Girona continuen lluitant per la permanència a falta de dues jornades. Aquest diumenge, els blanquiblaus visiten el camp de l'Osasuna, un rival complicat, com diu el tècnic Manolo González.
2: Osasuna crec que és un club a nivell de funcionament exemplar, sempre ho he dit, que és un club que ha sabut créixer a poc, de manera exponencial, millorant, mantenint jugadors importants, millorant l'equip cada any una mica més, que està competint a molt bon nivell, que mai és un equip que es deixa, pot perdre partits, però si tu analitzes l'Osasuna és un equip que sempre fins al final està dins dels partits. Llavors, a partir d'aquí, és un partit complicat demà.
1: Per la seva banda, el Girona visita el camp de l'Atlètic de Madrid. Mitchell tindrà les baixes d'Abel Ruiz, però recupera a Van de Beek.
3: Un partit molt important per nosaltres, de necessitat, de fer història, i necessitem donar la nostra millor versió. L'escenari és el que és i l'Atleti es juga les seves, però un sol tres molt més, perquè és la supervivència del club a primera divisió, la millora del club, el creixement del club. Necessitem els tres punts i és un partit, una final. Hem de fer les coses de la millor manera.
1: Robert Lewandowski confirma que deixarà el Barça a final de temporada. El davanter polonès ho ha anunciat en un vídeo a les xarxes socials.
4: After 4 years, full of challenges and hard work, it's time to move on. I leave with the feeling that the mission is complete.
1: Lewandowski, de 37 anys, i diu que després de 4 temporades com a blaugrana ha arribat l'hora de buscar nous reptes. El polonès, que acaba contracte, ha fet 119 gols en 191 partits i ha contribuït a guanyar 3 lligues, una Copa del Rei i 3 Supercopes d'Espanya. El tècnic del Barça, Hansi Flick, diu que ha estat un privilegi treballar amb Lewandowski i ha confirmat que van tenir una conversa per decidir el seu futur.
6: The conversation was good, so we spoke about that and also...
24: La conversa amb ell va ser bona. Vam parlar d'això i es va acomiadar de l'equip. Ell ha viscut una gran etapa aquí a Barcelona. He treballat amb ell 4 anys i els títols que he guanyat els he guanyat amb ell. Per mi, treballar amb ell ha estat un privilegi. És un professional. Sempre dona el millor pel seu cos, per estar al nivell més alt. És un exemple perfecte pels jugadors joves. Agraeixo molt haver treballat amb ell. És una persona fantàstica i també un grandíssim jugador que encara està a un alt nivell.
1: Lewandowski s'acomiadarà de l'afició aquest diumenge al Barça-Betis al Camp Nou. De Jong i Rashford han estat les principals absències a l'entrenament. A la primera ref, Nàstic 2, Europa 1. Amb aquesta victòria, l'equip tarragoní depèn de si mateix a l'última jornada per mirar de salvar la categoria. L'Europa, per la seva banda, i malgrat la derrota, es manté la cinquena posició en zona de play-off descens i també depenen de si mateixos per classificar-se a l'última jornada. El Sabadell ha perdut contra l'Antequera per 0-1 i ja no podrà pujar de manera directa a la segona divisió perquè l'Aldenc ha derrotat a l'Atlètic de Madrid B, aconseguint matemàticament el primer lloc que dona l'ascens directe.
5: 3CAT Info.
1: I el Racing de Santander és nou equip de la primera divisió després de derrotar el Valladolid per 4-1 i de la derrota de l'Almeria per 1-2 contra les Palmes. A la segona ref, el Reus ha quedat eliminat a la primera eliminatòria del play-off descens contra l'Ourense en perdre per 2-1 a Terres Gallegues i després de l'empat a 0 de l'anada.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El podi l'han completat Pedro Acosta i Fabio Di Gianantonio. És la primera victòria del pilot de Cervera en una cursa sprint a Catalunya.
25: Bueno, al final crec que estem bastant a la mateixa... Allà ha sortit tot una mica més fàcil, aquí patim una mica més, sobretot com he dit, amb temperatures i el feeling de davant, però crec que demà i al final tinc molta confiança en el meu equip, sé que trobarem algo i sé que estarem a la batalla.
1: Àlex Márquez queda a 62 punts de Marco Bezzecchi. Aquest diumenge, les curses llargues a partir de 9:45 del matí a Catalunya Ràdio i TV3. En waterpolo, el Sant Andreu i el Mataró s'han classificat per la final a 4 de la Champions femenina que jugarà a mitjans de juny a Malta. El Sant Andreu ha remuntat un 10-6 en contra a la piscina del Buliameni grec i ha acabat guanyant els penals per 14-15. El Mataró, per la seva banda, ha derrotat a la Roma per 10-12. El Sabadell, en canvi, ha caigut eliminat després de perdre 10-8 contra l'Olympiacos. I encara en waterpolo, a l'Eurocup femenina hi haurà dos finalistes catalans, el Catalunya, que s'ha classificat per la final després de derrotar el Zugló per 4-11, i el Barceloneta, que ha derrotat 13-14 al Trieste.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. L'USTEC vol que Esquerra i els Comuns incorporin les reivindicacions de mestres i professors a la negociació dels pressupostos. El govern diu que té voluntat d'acord amb el col·lectiu i Junts planteja un pacte de país en educació. També destaca que ha mort un home a trets al barri de la Marina de Port, a Barcelona. Alguns testimonis han sentit diversos trets i ara els Mossos busquen l'agressor, que ha fugit. A partir d'ara us explicarem que a Catalunya hi ha autoritzats més de 200 parcs solars que, quan es facin, duplicaran la potència solar instal·lada a casa nostra, segons dades de l'Institut Català d'Energia. I anirem al Festival de Cinema de Cannes, on la pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen, El ser querido, ha estat tot un èxit. Ha acaparat diversos minuts d'aplaudiments després de la seva projecció a la secció oficial a competició. Els seus intèrprets, Javier Bardem i Victoria Luenga, també són candidats a premi. I en esports, que destaquem, Alfons Gorina?
1: Que el Barça ha guanyat la Copa de la Reina derrotant l'Atlètic de Madrid a la final per 3-1. Tercera copa consecutiva pel Barça i tercer títol de la temporada després de la Lliga i de la Supercopa i a les portes de la final de la Champions dissabte vinent contra el Lió. Girona i Espanyol busquen fugir del descens a dos camps complicats. Aquest diumenge, Osasuna Espanyol i Atlètic de Madrid, Girona. Serà també el dia en què es confirmarà l'adeu de Robert Lewandowski al Barça, s'acomiadarà del Camp Nou en el Barça-Betis. Victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Aquest diumenge es disputa la cursa llarga. I en waterpolo, el Sant Andreu i el Mataró s'han classificat per la final a 4 de la Champions femenina, que jugarà a mitjans de juny a Malta.
0: I pel que fa al temps, s'espera un matí de diumenge mig ennuvolat en algunes comarques entre Barcelona i Girona, però amb més sol a la resta. A la tarda apareixeran tempestes al nord-est, al Pirineu i al Prepirineu, i no es descarta algun ruixat al voltant del prelitoral. La temperatura serà més alta. El sindicat majoritari al sector de l'educació, l'USTEC, reclama a Esquerra i als Comuns, socis parlamentaris del govern, que portin el conflicte dels docents a la negociació dels pressupostos que el president Salvador Illa confia certificar els pròxims dies. N'ha parlat la seva portaveu, Yolanda Segura, després de 5 dies de vagues arreu del país.
2: Esquerra Republicana de Catalunya i els Comuns tenen una responsabilitat crucial en aquest moment. El reglament que situï l'educació pública com una prioritat i que exigeixin al govern que els comptes recullin les reivindicacions del col·lectiu educatiu. L'educació hauria de ser una línia vermella en la negociació de pressupostos.
0: En aquest escenari, Junts reclama al govern que negociï amb els sindicats de docents i proposa un gran pacte de país per millorar la qualitat educativa i els salaris de mestres i professors. Jordi Turull és el secretari general.
3: L'actual proposta que corre, que es fa, comenta des del govern, és irrisòria. Ara mateix els docents catalans són els pitjors pagats per l'Estat. La millora salarial que es demana està relacionada amb el complement específic que en més de 20 anys s'ha ignorat. I aquí tots hi tenim part de responsabilitat.
0: També la diputada de la CUP, Pilar Castillejo, ha interpel·lat Esquerra i els Comuns.
4: En aquesta situació de conflicte evident, de conflicte amb els mestres, amb els sanitaris, de conflicte amb l'habitatge, de conflicte social arreu, no entenem com pot ser que Comuns i Esquerra estiguin donant suport als pressupostos de la Generalitat. És un moment per plantar-se.
0: En qualsevol cas, el govern confia a tancar els pressupostos els pròxims dies després de pactar amb Esquerra la línia de tren orbital que uniria el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona. Demà passat, dilluns, preveuen segellar aquest acord que aquell mateix dia els republicans sotmetran a consulta en una reunió extraordinària de la seva cúpula. 2 dies després, dimecres, els governs català i espanyol tenen previst reunir-se a Madrid perquè la Moncloa validi els pactes.
5: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Nou tiroteig a Barcelona que deixa un mort aquest dissabte a plena llum del dia a prop del passeig de la Zona Franca al districte de Sants-Montjuïc. Els fets han tingut lloc al carrer de la Mineria al voltant de les 7 de la tarda i, segons apunten alguns testimonis, l'autor hauria disparat diversos trets per darrere a la víctima i hauria fugit del lloc amagant l'arma. Encara no se sap si hi ha cap detingut ni el mòbil del crim. Els Mossos han obert una investigació i estan intentant localitzar l'agressor, que ha fugit. A la zona s'hi han desplegat diverses ambulàncies del SEM i efectius dels Mossos i la Guàrdia Urbana. Fa menys d'un mes també va haver-hi un tiroteig a la mateixa zona de Barcelona.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: En clau internacional, als Estats Units i Nigèria han mort el número 2 d'Estat Islàmic en aquest país en una operació conjunta anunciada pel president Donald Trump. Segons el govern nigerià, Abu Bilal al-Munki es trobava amagat a la zona del llac Txad, situat a l'extrem nord-est del país, una regió que habitualment serveix de base per a organitzacions violentes. A Nigèria és freqüent l'actuació de grups islamistes com ara Boko Haram i Estat Islàmic, que en el passat han tingut relacions de col·laboració i lleialtat. Donald Trump ha denunciat repetides vegades que a Nigèria es viuen atacs contra cristians, fet que l'ha estat desmentit pel govern del país, que assegura que l'activitat que sobretot fa Boko Haram és indiscriminada i té com a objectiu cristians i també musulmans. Precisament aquest dissabte, Boko Haram ha tornat a segrestar estudiants de forma massiva, un tipus d'acció que també és habitual. Almenys 30 alumnes, més de 40 segons la font, han desaparegut després d'un atac a una escola de l'estat de Borno, al sud-est del país. Al Perú, la conservadora Keiko Fujimori i el progressista Roberto Sánchez seran proclamats oficialment aquest diumenge candidats a la segona volta de les eleccions presidencials que es faran el 7 de juny. Els resultats de la primera volta s'han confirmat després d'un recompte de 33 dies, un dels més llargs en unes eleccions. Buenos Aires, Joan Biosca.
6: Així és com celebraven els partidaris del progressista Roberto Sánchez passar a la segona volta de les presidencials peruanes un cop escrutat el 100% dels vots. Un recompte de vots etern a 33 dies d'haver-se celebrat la primera volta. Campanya electoral, doncs, ja a tota màquina per plantar cara a les urnes de la conservadora Keiko Fujimori, quarta vegada que es presenta a les eleccions per ser cap d'estat. Dos models de país oposats en joc al Perú, amb dos models de presidents com a exemple. La mà de ferro autoritària del pare Fujimori, Alberto, ja mort i que va acabar condemnat i empresonat per delictes contra els drets humans, heroi nacional per a no pocs peruans per acabar amb el terrorisme de Sendero Luminoso. O bé el model del president progressista empresonat per intent de cop d'estat, Pedro Castillo, referent polític de Roberto Sánchez. Escoltem els candidats a la presidència del Perú, Roberto Sánchez i Keiko Fujimori.
7: La proclamació oficial serà el domingo. Hoy ya se tiene conocimiento público el 100% de las actas y eso reafirma que hay un movimiento social que también ha hablado.
8: No voten en blanco, no voten viciado y no voten por el comunismo.
6: Eleccions presidencials peruanes previstes en el calendari. Segona volta o balotatge pel 7 de juny, un país que en 10 anys ha tingut 8 presidents.
5: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Benifallet, al Baix Ebre, amplia el projecte Stop Steina amb un homenatge als veïns que van ser deportats a camps de concentració nazis. Durant l'acte s'ha reivindicat la defensa dels valors democràtics, sobretot entre les generacions més joves. Benifallet, Ariadna Escoda.
9: El municipi ebrenc ha recordat a Joaquín Cid, Antonio Pubill, Tomás Salaet i Francisco Margalef. Van ser deportats en camps de concentració nazi entre el 1940 i el 1944, i un d'ells va ser assassinat a Gusen. Es tracta de Francisco Margalef, molt significat políticament als moviments sindicalistes. La seva neboda, Rocío Margalef, remarca la importància que la seva història, com la de tants altres, no caigui en l'oblit.
10: Jo penso que és un moment de justícia, y sobre todo que para las generaciones futuras que vean lo que pasó y que no se repita. Desgraciadamente estamos en un momento histórico terrible donde muchas de las cosas están repitiendo. Es muy triste.
9: Una memòria democràtica que també ha defensat el conseller Ramon Espadaler.
11: I el sentit de l'Stop Steina és que ens ofeguem amb aquesta llamborda i que ens parem a pensar per uns moments doncs, que aquí hi vivien, en aquest municipi, doncs, hi havia unes persones que varen patir l'horror nazi i que les volem recuperar per ensenyar-ho sobretot a les generacions futures.
9: Ara per ara, a Catalunya hi ha 762 llambordes Stolperstein, una xifra que el govern elevarà enguany fins a les 872.
0: La Generalitat ha impulsat noves activitats per reforçar la

0: informal a través de la conversa. Un tècnic s'encarrega de dinamitzar l'activitat i es tracta en diversos temes com la gastronomia, la muntanya o l'educació. És una iniciativa de la Casa de la Generalitat de Perpinyà amb l'objectiu de promoure l'idioma en el dia a dia. Albert Piñeiro és el director de la Casa de la Generalitat.
1: Que la llengua no és només una cosa que s'ha d'aprendre a l'aula, sinó que el que volem és que sigui una llengua viva i que, per tant, s'utilitzi a tot arreu, i quina millor manera, no?, de que la gent pugui practicar-la i pugui practicar-la al bar a través d'aquest taller de conversa.
0: Entre els participants hi ha l'Anna Maria Mestre i l'Andreu Vicent.
2: Jo m'agrada venir aquí perquè tinc dificultat a parlar català.
3: Parlem i cada cop fem un poc de treball. És molt agradable.
0: De fet, la Generalitat vol impulsar més iniciatives concretes a alguns sectors per impulsar l'ús de la llengua.
1: Estem preparant de poder fer un curs de català per totes aquelles persones que treballen, podríem dir així, en punts d'atenció turística, tota la gent que està de cara al públic.
0: Una altra iniciativa és un curs de català administratiu, que serà especialment útil per a aquells treballadors que estan treballant en projectes de cooperació transfronterera.
4: A Catalunya hi ha autoritzats més de 200 parcs solars que, quan es facin, duplicaran la potència solar instal·lada a casa nostra, segons dades de l'Institut Català d'Energia. Segons Salvador Salat, cap de la Delegació Territorial de la Unió Espanyola Fotovoltaica, aquestes infraestructures es permetrien complir els objectius de descarbonització per a l'any 2030. Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
5: Els objectius del 2030 en matèria d'energia solar fotovoltaica no som tan lluny a poder-los complir. Ens faltarien encara 1.500 megawatts a terra per poder instal·lar, ens faltarien encara 1.500 megawatts en cobertes per poder-los instal·lar, en autoconsums.
4: No obstant això, aquests projectes topen amb l'oposició del territori. Des de la plataforma Mobilitzem la Llera, consideren que es produirà més energia de la que es necessita amb l'objectiu de vendre l'electricitat sobrant a altres països. Consol Riera és membre de la plataforma.
6: Estan convertint aquest país en una fàbrica de produir energia per portar-la no sabem a on, però on la gent del territori, a part de que tot aquest territori seran zones de sacrifici, perquè se'n diuen així, zones de sacrifici, que realment considerem totalment injustes, i no sabem on tenir aquesta energia, perquè aquesta energia no reverteix sobre el territori.
4: Un dels parcs solars projectats és l'anomenat Júlia, que tindria 4 plantes en municipis del Gironès, el Pla de l'Estany i el Baix Empordà. Dissabte de cues a diferents ciutats per la posada a la venda d'una nova col·lecció de rellotges de butxaca, també a Barcelona. Centenars de persones s'han concentrat a les portes de la botiga Swatch del Passeig de Gràcia per tenir opcions de comprar un rellotge Pop Royal, realitzat en col·laboració amb la marca de luxe Audemars Piguet, i que costa uns 400 euros. Hi ha hagut d'intervenir la policia i, davant la situació, els responsables de l'establiment no han obert aquest dissabte.
7: Portem aquí des del dimecres a la tarda, dijous, esperant, perquè diguin ara que solament hi ha 100 rellotges.
8: Des de les 5 de la mañana. La cola ja estava hasta aquí, gigante, des del jueves.
9: Per què vol el rellotge? Pues, segurament per revendre'l per molts més diners.
4: L'objectiu d'una gran part dels que volien comprar un d'aquests rellotges era revendre'ls en aplicacions de venda per internet. En algunes d'aquestes apps hi ha perfils que n'ofereixen amb preus que van des dels 800 euros, el doble del preu original, fins als 1.800, més de 4 vegades el preu original. Les imatges de gent fent cua moltes hores i corredisses també s'han vist en ciutats com Londres, París, Tòquio i Nova York, entre altres ciutats. Obrim ara l'àrea de servei.
10: El temps.
4: Amb Eloi Cordomí.
11: Per avui diumenge preveiem un temps més inestable. Ja durant aquestes pròximes hores augmentaran els núvols a les comarques de Girona, de Barcelona, en alguns llocs del Pirineu, de la Catalunya central també. No descartem durant el matí de diumenge algun primer ruixat, preferentment a la costa, poca cosa. I de cara a la tarda sí que augmenta més la possibilitat de tempestes, sobretot al Pirineu, Perepirineu, comarques de Girona i al nord de les de Barcelona. Aquí al nord-est és on preveiem les tempestes més fortes. En aquest sentit hi ha un avís del Servei Meteorològic de Catalunya que

0: adverteix de pluges de fins a 20 litres en mitja hora. I no descartem també algun ruixat, alguna tempesta molt més aïllada en altres punts del prelitoral o fins i tot a l'interior de les Terres de l'Ebre. De cara a dilluns, es manté encara la inestabilitat al nord-est, tant al matí com a la tarda, amb possibilitat de ruixats i tempestes. A la resta, temps més tranquil, i a partir de dimarts quedaran alguns ruixats de tarda al Pirineu. Sembla que dijous, divendres, el temps serà molt més estable en temperatures més altes.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
2: Èxit rotund del Ser Querido al Festival de Cinema de Cannes. La pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen ha acaparat diversos minuts d'aplaudiments després de la seva projecció a la secció oficial a competició. Els seus intèrprets, Javier Bardem i Victoria Luengo, també són candidats a premi. Ens ho explica el nostre enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
3: És una història de traïció, és una història d'abandono, és una història d'amor, de gent que no pot mirar-se als ojos.
4: La primera de les tres pel·lícules espanyoles amb participació catalana a competició ja és una de les favorites. La pel·lícula de Sorogoyen parla d'un pare absent que vol recuperar la seva filla anys després d'abandonar-la i per això li ofereix el paper protagonista en la seva pròxima pel·lícula com a director. Té dues escenes antològiques, la inicial on els dos intèrprets brillen gràcies a la improvisació i una altra del rodatge on Bardem exemplifica certes conductes que afortunadament diu que es veuen cada cop menys en el món del cinema.
5: Bueno, el cine es una sociedad muy poco democrática, un señor que da órdenes y los demás que siguen órdenes. Y eso puede dar muchas equivocaciones y mucho abuso de poder. Algunas cosas he visto, no hasta el nivel que se cuenta en la película, pero sí situaciones, bueno, pues desagradables de directores y actores también, o productores que crean un ambiente difícil. También me incluyo yo, también he tenido momentos donde me he puesto muy cabrón porque me he puesto nervioso, porque he estado enfadado, porque tengo un mal día. Creo que fui consciente y pedí perdón después.
4: Victoria Luengo, que la setmana vinent també presentarà Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar, a competició, diu que aquest film de Sorogoyen li ha canviat la vida i és conscient que ser aquí, a Cannes, amb ella, també pot ser un punt d'inflexió a la seva carrera, tot i que intenta no viure-ho d'aquesta manera.

0: Oques Grasses, Musca, Maria Jaume o The Tyets han fet ballar el públic de la festa del 150è aniversari d'Estrella Damm. Han omplert el parc del fòrum amb 30.000 persones, segons l'organització. Ho ha seguit des de Barcelona en Marc Ruiz.
1: Poques gràcies ha tancat la festa d'Estrella Damm. Hi havia corredisses per trobar lloc davant del portal dimensional d'Oques Grasses, que s'ha obert amb la sort que tinc de tu. Un dels himnes que es trobaran a faltar, i molt, quan pleguin a l'octubre. I és que per més que cançons com Bambi siguin divertides, hi ha hits com Petaro, que fan que tothom canti, salti i aplaudeixi com una persona sola, a mig camí entre el gospel, el reggae i el pop, o el funky, com Està Guai. A Josep Montero somreia des de dalt de l'escenari, i és que gairebé no li calia cantar. Ja li feien la feina des de la pista.
2: Oh, yeah, Barcelona!
1: Poc abans també hi havia molt de funky a l'altre escenari de la festa amb 31 fam, que mesclen hip-hop amb aquest punt de funky i molt més, capaços de rapejar amb percussions urbanes i melodia de tenora, per exemple, a l'esplèndida Teteo i Caliu. I han presentat R31 temporada 2, és a dir, Ràdio 31 fam, temporada 2, amb cançons com Valentina, Septiembre o Rezo per nosaltres, que ho han patat. Maria Jaume, Ginestà, Muixca, Els Catarres, Love of Lesbian o The Tyets són la resta del cartell que han atret 30.000 fans des de quarts de 4 de la tarda.
3: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La nit dels museus omple de visitants 94 espais de l'àrea de Barcelona amb activitats gratuïtes fins a la matinada. Una de les propostes que ha generat més expectació ha estat el concert de tecno medieval de Gregotecno, que ha fet vibrar la sala oval del Manac amb la seva barreja de cant gregorià i bases electròniques. En aquest sentit, la directora de museus de l'ICUB, Montse Torres, ha explicat que enguany han volgut posar el focus a programar per al públic més jove.
4: Enguany hem fet efectivament una aposta per programar activitats d'interès del públic més jove. N'hem identificat una trentena d'activitats programades pels diversos centres per atraure aquest públic que habitualment no és usuari, habitualment no visita tant els nostres centres.
0: En aquesta nova edició s'han incorporat equipaments com el Gran Hotel Barcino, el Centre Cultural La Bòbila, el Centre d'Interpretació del Castell de Montjuïc o la Fabra i Coats. I un altre dels protagonistes ha estat el Monestir de Pedralbes, que enguany celebra 700 anys d'història. A més, la iniciativa s'ha estès a ciutats com Badalona, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, a Santa Coloma de Gramenet i Sant Joan d'Espí. Com cada any, amb motiu del Dia Internacional dels Museus, el Departament de Cultura ha publicat els principals indicadors del sistema museístic català corresponents al 2025. Segons les dades de l'Observatori de Públics del Patrimoni Cultural de Catalunya, els 239 museus registrats i col·leccions analitzats van rebre 20 milions de visitants.
3: Trescat Info. Trescat Info.
5: Que é certo, que é errado. Que tá bom, que tá mal. Que é justo, que é injusto.
6: Não, depois você chanta.
7: I don't think anybody has so extensive coverage as I have.
0: Sentim el tràiler del documental Amazomania, que ha guanyat el premi a la millor pel·lícula del Docs Barcelona el 2026. El festival tanca amb 12.300 assistents, una trentena de sessions amb les entrades exaurides i un 70% d'ocupació a les sales. La producció catalana de Travelers, una pel·lícula que acompanya un grup de migrants a la frontera entre el Marroc i Espanya, ha estat guardonada amb el premi a la millor pel·lícula catalana. I la menció especial ha estat per a Bèstia, un retrat de tres caçadors de la Catalunya interior que reflexiona sobre la masculinitat rural. El premi del jurat, d'altra banda, ha estat per a Atlas de la Desaparición, una investigació documental sobre les persones desaparegudes traslladades al Valle de los Caídos. El festival ha projectat 57 produccions en espais de la ciutat, com els cinemes Renoir, l'Aribau, el Fenòmena, l'Espai Texas o la Filmoteca. Els Docs Barcelona celebrarà el seu 30è aniversari del 29 d'abril al 9 de maig del 2027.
3: 3CAT Info. 3CAT Info. Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
8: El Barça guanya la Copa de la Reina després de derrotar l'Atlètic de Madrid a la final per 3-1. Els gols han estat obra de Clàudia Pina, Brooks i Salma Parayuelo, tots tres marcats a la primera part. L'equip madrileny ha retallat distàncies a la segona part, però el marcador ja no s'ha mogut més. Podem sentir el tècnic del Barça, Pere Romeu, en declaracions a TV3.
9: Bé, molt content. Crec que hem fet una primera part molt bona, un inici de segona part molt bo. Després elles amb el gol ens han vingut a buscar, ens han apretat. No hem patit en excés perquè apenas ens han generat ocasions de gol. Però bé, satisfet amb el total del partit.
8: És el tercer títol de la temporada pels blaugranes després de la Lliga i de la Supercopa i a les portes de la final de la Champions de dissabte vinent a Oslo i contra el Lió. El Barça guanya el títol per tercer any consecutiu i amplia encara més un palmarès en què ja figuren 12 copes. Encara en futbol, a la primera divisió, l'Espanyol i el Girona continuen lluitant per la permanència a falta de dues jornades. Aquest diumenge els blanquiblaus visiten el camp de l'Osasuna, un rival complicat, com diu el tècnic Manolo González.
10: Osasuna crec que és un club a nivell de funcionament exemplar, sempre ho he dit, que és un club que ha sabut créixer a poc, de manera exponencial, millorant, mantenint jugadors importants, millorant l'equip cada any una mica més, que està competint a molt bon nivell, que mai és un equip que es deixa, pot perdre partits, però si tu analitzes l'Osasuna és un equip que sempre fins al final està dins dels partits. Llavors, a partir d'aquí és un partit complicat demà.
8: Per la seva banda, el Girona visita el camp de l'Atlètic de Madrid. Mitchell tindrà la baixa d'Abel Ruiz, però recupera a Van de Beek.
11: Un partit molt important per nosaltres, de necessitat, de fer història, i necessitem donar la nostra millor versió. L'escenari és el que és i l'Atleti es juga les seves, però nosaltres molt més, perquè és la supervivència del club a primera divisió, la millora del club, el creixement del club. Necessitem els 3 punts i és un partit, una final. Hem de fer les coses de la millor manera.
8: Robert Lewandowski confirma que deixarà el Barça a final de temporada. El davanter polonès ho ha anunciat en un vídeo a les xarxes socials.
12: After 4 years, full of challenges and hard work, it's time to move on. I leave with the feeling that the mission is complete.
8: Lewandowski, de 37 anys, i diu que després de 4 temporades com a blaugrana ha arribat l'hora de buscar nous reptes. El polonès, que acaba contracte, ha fet 119 gols en 191 partits i ha contribuït a guanyar 3 lligues, una Copa del Rei i 3 Supercopes d'Espanya. El tècnic del Barça, Hansi Flick, diu que ha estat un privilegi treballar amb Lewandowski i ha confirmat que van tenir una conversa per decidir el seu futur.
13: La conversa amb ell va ser bona. Vam parlar d'això i es va acomiadar de l'equip. Ell ha viscut una gran etapa aquí a Barcelona. He treballat amb ell 4 anys i els títols que he guanyat els he guanyat amb ell. Per mi, treballar amb ell ha estat un privilegi. És un professional. Sempre dona el millor pel seu cos, per estar al nivell més alt. És un exemple perfecte pels jugadors joves. Agraeixo molt haver treballat amb ell. És una persona fantàstica i també un grandíssim jugador que encara està a un alt nivell.
12: Great player, a world-class player, and still on this level.
8: Lewandowski s'acomiadarà de l'afició aquest diumenge al Barça-Betis al Camp Nou. De Jong i Rashford han estat les principals absències a l'entrenament. A la primera ref, Nàstic 2, Europa 1. Amb aquesta victòria, l'equip tarragoní depèn de si mateix a l'última jornada per mirar de salvar la categoria. L'Europa, per la seva banda i malgrat la derrota, es manté en la cinquena posició en la zona de play-off descens i també depenen de si mateixos per classificar-se a l'última jornada. El Sabadell, en canvi, ha perdut contra l'Antequera per 0-1 i ja no podrà pujar de manera directa a la segona divisió perquè l'Aldenc ha derrotat a l'Atlètic de Madrid B, aconseguint matemàticament el primer lloc que dona l'ascens directe. Encara en futbol, el Racing de Santander és nou equip de la primera divisió després de derrotar el Valladolid per 4-1 i de la derrota de l'Almeria per 1-2 contra les Palmes. A la segona ref, el Reus ha quedat eliminat a la primera eliminatòria del play-off d'ascens contra l'Ourense, després de perdre per 2-1 en terres gallegues i de l'empat a 0 del partit d'anada.
3: 3CAT Info.
8: En futbol internacional, el Manchester City de Pep Guardiola s'ha endut la FA Cup després de guanyar el Chelsea a la final a Wembley per 1-0. És la tercera FA Cup per Guardiola amb el City, el 20è títol que suma amb l'equip de Manchester i el número 41 a la seva totalitat com a entrenador.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: Victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El podi l'han completat Pedro Acosta i Fabio Di Gianantonio. És la primera victòria del pilot de Cervera en una cursa sprint a Catalunya. Àlex Márquez ara queda a 62 punts de Marco Bezzecchi. Aquest diumenge, les curses llargues a partir de 9:45 del matí a Catalunya Ràdio i a TV3. Encara motor, Toni Bou ha començat amb bon peu al Mundial de Trial a l'aire lliure al Japó, al complex de Motegi. El pilot català s'ha imposat a la primera jornada, guanyant la primera cursa i després a la superfinal en un frec a frec amb Jaime Busto, a qui ha superat per temps perquè el marcador ha acabat amb empat. Aquest diumenge es disputen la segona jornada.
3: 3CAT Info.
8: En waterpolo, el Sant Andreu i el Mataró s'han classificat per la final a 4 de la Champions femenina que jugarà a mitjans de juny a Malta. El Sant Andreu ha derrotat el Buliameni grec i el Mataró a la Roma. El Sabadell, en canvi, ha caigut eliminat després de perdre contra l'Olympiacos. Encara en waterpolo, a l'Eurocup femenina hi haurà dos finalistes catalans, el Catalunya, que s'ha desfet del Zuglo, i del Barceloneta, que ha derrotat el Trieste. En ciclisme, victòria de l'equatorià Jonathan Narváez a la 8a etapa del Giro d'Itàlia. I en tennis, el Masters 1000 de Roma. Aquest diumenge es disputa la final masculina entre el Jannik Sinner i el noruec Casper Ruud.
3: Trescat Info.

0: La USTEC vol que Esquerra i els Comuns incorporin les reivindicacions de mestres i professors a la negociació dels pressupostos. El govern diu que té voluntat d'acord amb el col·lectiu i Junts planteja un pacte de país en educació. Mor un home a trets al carrer Mineria, al barri de la Marina de Port, a Barcelona. Alguns testimonis han sentit diversos trets i ara els Mossos busquen l'agressor, que ha fugit. Investiguen com a possible crim masclista la mort de tres persones al municipi de Dolores, a la comarca del Baix Segura. Es tracta d'un guàrdia civil, la seva dona i el fill de tots dos. Milers d'activistes pro-palestins s'han manifestat a Londres i a Barcelona per reclamar a la comunitat internacional mesures de represàlia a Israel. També a Viena s'han viscut protestes contra la participació d'Israel al Festival Eurovisió. L'exministre britànic de Sanitat, el laborista Wes Wistrin, anuncia que es presentarà per disputar-li el càrrec de primer ministre a Keir Starmer. Stritin va dimitir aquesta setmana per haver perdut la confiança en Starmer, molt tocat pels mals resultats de les últimes eleccions al Regne Unit. Acomiadat un treballador del parc hospitalari Martí Julià de Salt, al Gironès, en una investigació per assetjament sexual. Companyes seves denuncien comentaris de contingut sexual i també intimidació. Els treballadors de les biblioteques de Barcelona denuncien que l'Ajuntament vulnera el dret de vaga quan planteja obrir sales d'estudi durant el període de selectivitat. Des del consistori asseguren que es tracta d'un dispositiu habitual i que no és cap mesura vinculada a la vaga. Els comitès han acordat aquest dissabte estendre la vaga a totes les biblioteques públiques de Catalunya a partir del 29 de maig. Oques Grasses, Love of Lesbian, Mushka, Maria Jaume o The Tietz convoquen unes 30.000 persones al Parc del Fòrum de Barcelona. Ha estat en la festa del 150 aniversari d'Estrella Damm, en què la companyia cervesera ha convocat una destacada representació de la música catalana pop-rock i urbana del moment.
1: Esports. El Barça guanya la Copa de la Reina després de derrotar l'Atlètic de Madrid a la final per 3-1. Tercera copa consecutiva pel Barça i tercer títol de la temporada després de la Lliga i de la Supercopa i a les portes de la final de la Champions de dissabte vinent a Oslo contra el Lió. Girona i Espanyol busquen fugir del descens a dos camps complicats. Aquest diumenge, Osasuna Espanyol i Atlètic de Madrid-Girona. Lewandowski ha confirmat el seu adeu al Barça després de 4 anys al club. Aquest diumenge s'acomiadarà al Camp Nou en el Barça-Betis. Victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP i en waterpolo el Sant Andreu i el Mataró s'han classificat per la final a 4 de la Champions femenina que jugarà a mitjans de juny a Malta.
0: Pel que fa al temps, s'espera un matí de diumenge mig ennuvolat en algunes comarques entre Barcelona i Girona, però amb més sol a la resta. A la tarda apareixeran tempestes al nord-est, al Pirineu, al Prepirineu i no es descarta algun ruixat al voltant del prelitoral. La temperatura serà més alta.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El sindicat majoritari del sector de l'educació, la USTEC, reclama a Esquerra i els Comuns, socis parlamentaris del govern, que portin el conflicte dels docents a la negociació dels pressupostos que el president Salvador Illa confia a certificar els pròxims dies. N'ha parlat la seva portaveu, Yolanda Segura, després de 5 dies de vagues arreu del país.
3: Esquerra Republicana de Catalunya i els Comuns tenen una responsabilitat crucial en aquest moment. El reglament que situin l'educació pública com una prioritat i que exigeixin al govern que els comptes recullin les reivindicacions del col·lectiu educatiu. L'educació hauria de ser una línia vermella en la negociació de pressupostos.
0: En aquest escenari, Junts reclama al govern que negociï amb els sindicats de docents i proposa un gran pacte de país per millorar la qualitat educativa i els salaris de mestres i professors. Jordi Turull és el secretari general.
4: L'actual proposta que corre, que es fa, comenta des del govern, és irrisori. Ara mateix els docents catalans són els pitjors pagats per l'Estat. La millora salarial que es demana està relacionada amb el complement específic que en més de 20 anys s'ha ignorat. I aquí tots tots hi tenim part de responsabilitat.
0: També la diputada de la CUP, Pilar Castillejo, ha interpel·lat Esquerra i els comuns.
2: En aquesta situació de conflicte evident, de conflicte amb els mestres, amb els sanitaris, de conflicte amb l'habitatge, de conflicte social arreu, no entenem com pot ser que Comuns i Esquerra estiguin donant suport als pressupostos de la Generalitat. És un moment per plantar-se.
0: En qualsevol cas, el govern confia a tancar els pressupostos els pròxims dies després de pactar amb Esquerra la línia de tren orbital que uniria el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona. Demà passat, dilluns, preveuen segellar aquest acord que aquell mateix dia els republicans sotmetran a consulta en una reunió extraordinària de la seva cúpula. Dos dies després, dimecres, els governs català i espanyol tenen previst reunir-se a Madrid perquè la Moncloa validi els pactes.
5: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Nou tiroteig a Barcelona que deixa un mort aquest dissabte a plena llum del dia a prop del passeig de la Zona Franca, al districte de Sants-Montjuïc. Els fets han tingut lloc al carrer de la Mineria al voltant de les 7 de la tarda. I segons apunten alguns testimonis, l'autor hauria disparat diversos trets per darrere la víctima i hauria fugit del lloc amagant l'arma. Encara no se sap si hi ha cap detingut ni el mòbil del crim. Els Mossos han obert una investigació i estan intentant localitzar l'agressor, que ha fugit. A la zona s'hi han desplaçat diverses ambulàncies del SEM i efectius dels Mossos i la Guàrdia Urbana. Fa menys d'un mes també hi va haver un tiroteig a la mateixa zona de Barcelona. S'investiga com a presumpte crim masclista la mort d'un agent de la Guàrdia Civil, la seva dona i el fill de la parella, en un habitatge de la caserna del municipi de Dolores, a la comarca alacantina del Baix Segura. Segons les primeres hipòtesis, l'agent hauria matat la dona i el fill abans de suïcidar-se amb una arma de foc. Els tres cadàvers se'ls han trobat aquest dissabte. L'home que treballava de Guàrdia Civil tenia 55 anys i el seu fill, 20. L'Ajuntament del municipi ha convocat un minut de silenci davant del consistori i ha decretat 3 dies de dol oficial. A Modena, Itàlia, aquest dissabte a la tarda un vehicle ha atropellat una dotzena de vianants. Ha estat després de circular a gran velocitat pel centre de la ciutat i el vehicle ha acabat estavellant-se contra una botiga. Almenys 8 persones han resultat ferides, 4 de gravetat. La policia ha detingut el presumpte autor, un individu en la trentena que ha baixat del cotxe amb un ganivet i a qui un grup de vianants ha reduït. Una d'aquestes persones ha rebut una punyalada. L'alcalde de la ciutat, Massimo Mesetti, ha agraït la participació ciutadana.
6: Vull donar les gràcies a aquests 4 o 5 ciutadans, si no m'equivoco, que l'han perseguit, l'han capturat i l'han lliurat a les forces de seguretat, tenint en compte que es tractava d'una persona que, a més, anava armada amb un ganivet. Han demostrat valentia i un gran sentit cívic, per la qual cosa els dono les gràcies.
0: Un testimoni ha relatat a la televisió que el conductor semblava estar sota els efectes de l'alcohol o les drogues. L'alcalde ha explicat que la policia està esbrinant si el motiu era aquest o bé ha estat un acte deliberat. La primera ministra, Giorgia Meloni, ha emès un missatge en què ha qualificat els fets d'extremadament seriosos i ha enviat un missatge de suport a les víctimes i les seves famílies. A casa nostra, unes 6.000 persones, segons l'organització, i 1.000, segons la Guàrdia Urbana, han participat aquest dissabte a Barcelona en una manifestació de suport a Palestina. La marxa ha servit per recordar la Nakba, l'inici de l'èxode palestí del 1948. Convocats per la coalició Prou Complicitat amb Israel, els manifestants han reclamat l'alliberament del poble palestí i han clamat contra el genocidi del país que presideix Benjamin Netanyahu.
7: Necessitem menys paraules i més fets. Que no es pot dir estar al costat del poble palestí i al mateix temps comerciar amb armes amb Israel. Que no es pot dir estar al costat del poble palestí i alhora reprimir amb els Mossos d'Esquadra les persones que s'han mobilitzat durant aquest temps. Que no es pot dir estar en contra dels pressupostos militars i alhora augmentar-los, comprant-li armes a Israel.
0: Des de l'entitat organitzadora i altres associacions pro-palestines han tornat a reclamar que el govern espanyol trenqui totes les relacions amb Israel. També a Londres, aquest dissabte, milers de persones han sortit al carrer per denunciar la situació dels palestins i reclamar accions de la comunitat internacional contra Israel. La mobilització ha coincidit en el temps amb una altra, de sentit contrari, convocada per l'extrema dreta i que ha obligat la policia a prohibir l'entrada al país d'una dotzena d'activistes estrangers. Londres, Quim Olivares.
8: Dues manifestacions de signe contrari. D'una banda, l'antifeixista i pro-palestina per commemorar la Nakba, la catàstrofe, el desplaçament massiu de palestins al 1948 durant la fundació de l'Estat d'Israel. Sentim Peter Leary, vicedirector de Palestine Solidarity Campaign, en declaracions a Catalunya Ràdio.
9: Som aquí per commemorar i recordar, però també som aquí per protestar i demanar al govern britànic que posi fi al seu suport als crims d'Israel contra el poble palestí i imposi un embargament d'armes a Israel i sancions significatives per posar fi a aquests crims i injustícies.
8: Enguany aquesta manifestació ha coincidit amb la convocada per l'extrema dreta i anti-islam. Tornem a sentir Peter Leary.
9: L'extrema dreta menysprea el moviment en solidaritat amb Palestina. Nosaltres rebutgem la seva lògica racista que algunes vides són més importants que d'altres, perquè sabem que la lluita contra totes les formes de racisme, ja sigui antisemitisme, islamofòbia o l'apartheid israelià, és una i la mateixa.
8: El desplegament policial més important d'aquest any a la ciutat, amb càmeres de reconeixement facial i un cordó policial que ha fet de mur de separació, ha evitat enfrontaments entre les dues concentracions. Aquesta jubilada de Bristol, Tracy Martin, ha anat a la manifestació de l'extrema dreta.
10: Molts homes venen i no sabem qui són ni d'on han vingut. I s'allotgen a la nostra zona. El lloc on visc és una zona força desafavorida. I tenim moltes, moltes cares estranyes. Cada dia n'hi ha de nou.
8: Les autoritats han prohibit l'entrada al Regne Unit d'una dotzena de persones que volien participar a la manifestació de l'extrema dreta, entre les quals una influencer anti-islam resident als Estats Units.
0: I el primer ministre britànic, Keir Starmer, li ha sortit el primer rival que es presenta per disputar-li el càrrec en el si del laborisme. L'exministre de Sanitat, Wes Streeting, ha anunciat que té prou suport al Parlament per formalitzar la seva candidatura. Streeting va dimitir aquesta setmana després de retirar-li el suport a Starmer arran de les últimes eleccions a Anglaterra, Escòcia i Gales, que van suposar una desfeta per al laborisme i la victòria de l'extrema dreta i els nacionalistes escocesos i galesos. Starmer s'ha negat repetides vegades a dimitir i l'exministre de Salut s'ha mostrat disposat a competir en un escenari en què hi hagi més candidats.
11: Si creus que estàs prou preparat per ocupar el càrrec més alt, si creus que tens les idees adequades per al país, has d'estar disposat a presentar-les, contrastar-les amb altres candidats i guanyar unes eleccions. I aquesta és la decisió que he pres.
0: Streeting s'ha mostrat disposat a esperar un altre possible rival, l'alcalde de Manchester, Andy Barman, que per ara no es pot presentar perquè no és diputat, però que pot ser-ho d'aquí una setmana si surt elegit en unes legislatives parlacials. Wes Streeting està considerat de l'ala conservadora del laborisme i Barman representa la vessant més progressista. L'Iran ha anunciat que està preparant un sistema per obrir parcialment l'estret d'Hormuz amb pagament de peatge. Un alt càrrec del règim ha explicat que s'està creant un mecanisme de gestió del trànsit que beneficiaria els vaixells de països que cooperin amb l'Iran, però que continuaria tancat a operadors d'indrets com els Estats Units. En aquest sentit, la televisió estatal ha informat que el govern està negociant amb alguns països europeus, tot i que cap govern ha confirmat la notícia.
12: Després del pas de vaixells de països de l'Àsia Oriental, especialment de la Xina, el Japó i el Pakistan, avui hem rebut informació que indica que els europeus també han obert negociacions amb la Marina dels Guardians de la Revolució.
0: L'Iran manté tancat l'estret d'Hormuz, pas estratègic per on circula el 20% del petroli mundial, com a represàlia pel bloqueig dels Estats Units a vaixells iranians. Les dues mesures estan en vigor, tot i l'alto el foc que va començar el 8 d'abril. El president dels Estats Units, Donald Trump, aspira encara a continuar negociant amb l'Iran i aquest dissabte ha tornat a amenaçar el país. En una entrevista a la televisió francesa BFM, el president nord-americà ha dit que més els val arribar a un acord perquè, si no, ho passaran molt malament.
5: 3CAT Info.
0: El Parc Hospitalari Martí Julià de Sal ha acomiadat un professional de la unitat d'aguts de psiquiatria després d'una investigació per assetjaments sexuals. Segons ha avançat el diari de Girona, els casos haurien passat a finals del 2024. El centre va activar el protocol i una empresa externa va detectar conductes greus i es va acordar l'acomiadament del professional. Les víctimes relaten comentaris de contingut sexual, però també episodis d'intimidació i denuncien que hi ha més assetjadors del centre. Tot i l'acomiadament, algunes de les treballadores lamenten que les mesures són insuficients. Els treballadors de les biblioteques de Barcelona denuncien que l'Ajuntament vulnera el dret de vaga quan planteja obrir sales d'estudi durant el període de selectivitat. Des del consistori asseguren que es tracta d'un dispositiu habitual que es fa cada any per garantir espais als estudiants de l'ESPAU i que no és cap mesura vinculada a la vaga. La petició que ha fet l'Ajuntament des del Departament de Joventut a les direccions d'equipaments municipals com biblioteques i centres cívics és que habilitin de manera urgent aquestes sales. Montse Serra, bibliotecària i delegada del comitè del Consorci, assegura que es vulnera el dret de vaga.
13: Bueno, nosaltres creiem que això és una manera com de molt lletja d'evitar que la nostra vaga doncs tingui efecte i, a més, que a la gent que porta, ens sembla que les volen obrir sense personal afegit. No ho veiem ni que sigui segur ni que sigui legítim fer les coses d'aquesta manera.
0: Els comitès dels treballadors asseguren que les negociacions amb l'Ajuntament estan encallades i a l'assemblea d'aquest dissabte han decidit estendre la vaga indefinida a totes les biblioteques de Catalunya a partir del 29 de maig, cada divendres i dissabte.
5: El temps.
0: Eloi Cordomí.
14: Per avui diumenge preveiem un temps més inestable. Ja durant aquestes pròximes hores augmentaran els núvols a les comarques de Girona, de Barcelona, en alguns llocs del Pirineu, de la Catalunya central també. No descartem durant el matí de diumenge algun primer ruixat, preferentment a la costa, poca cosa. I de cara a la tarda sí que augmenta més la possibilitat de tempestes, sobretot al Pirineu, Perepirineu, comarques de Girona i al nord de les de Barcelona. Aquí al nord-est és on preveiem les tempestes més fortes. En aquest sentit hi ha un avís al Servei Meteorològic de Catalunya que adverteix de pluges de fins a 20 litres en mitja hora. I no descartem també algun ruixat, alguna tempesta molt més aïllada en altres punts del prelitoral o fins i tot a l'interior de les Terres de l'Ebre. De cara a dilluns, es manté encara la inestabilitat al nord-est, tant al matí com a la tarda, amb possibilitat de ruixats i tempestes. A la resta, temps més tranquil, i a partir de dimarts quedaran alguns ruixats de tarda al Pirineu. Sembla que dijous, divendres, el temps serà molt més estable, amb temperatures més altes.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La convocatòria extraordinària d'exàmens pràctics de conduir a Lleida també es farà els propers dies a les seus de la Pobla de Segur, a l'Alta Ribagorça i a la seu d'Urgell. D'aquesta manera, la DGT també preveu descongestionar les llistes d'espera en aquests punts de la zona del Pirineu. Alba Mor.
15: A les 315 persones examinades aquest dissabte a la capital del Segrià se sumaran 244 aspirants més. Així, a Lleida s'han fet un 24% més de proves de les que es fan en una setmana, mentre que la xifra a la Seu s'enfilarà fins a un 60% i, en el cas de la Pobla, fins a un 85%. En tot cas, el subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, avisa que reduir la llista d'espera d'aspirants no només queda en mans de la DGT i demana corresponsabilitat a les autoescoles.
16: No és només la capacitat que té la DGT de fer exàmens o la disponibilitat d'examinadors. També hi ha una responsabilitat per l'altra part, perquè les autoescoles han de tenir capacitat per fer les pràctiques, han de tenir la planificació, els professors i els vehicles. I això doncs ens comporta que aquesta situació, doncs, que la Direcció General de Trànsit, per reduir aquesta tensió, ha proposat aquest pla extraordinari.
15: Segons dades de la DGT, la demarcació de Lleida compta amb 49 autoescoles i 224 professors. Les mateixes fonts apunten que de gener a abril d'aquest 2026 s'han fet unes 300 proves més que l'any passat en el mateix període, amb un percentatge d'aprovats del 51,71%.
0: Pràcticament ja no queden habitacions d'hotel a Barcelona per als dies 9 i 10 de juny, coincidint amb la visita del Papa. I les poques que queden lliures han arribat a triplicar el preu. Per exemple, el Gran Hyatt és un 80% més car aquells dies respecte a una setmana normal. I a l'Hotel Vela una habitació costa 1.500 euros la nit del 9 al 10 de juny, mentre que la setmana anterior el preu és de 400 euros la nit. A Montserrat, on el Papa també hi farà una visita, ja estan ocupats el complet tant l'alberg com les cel·les. I el 97% dels prop de 10.000 apartaments turístics de Barcelona estan reservats. Marianne Muro, la directora general de l'associació que els agrupa, Apertur, exposa quin és el perfil del client.
17: És una visita que arrastra una demanda que es pot moltes famílies o casals de catòlics de gent jove que venen per veure el papa i és clarament el target del nostre allotjament.
0: Segons dades del portal de reserves Booking, la demanda d'allotjament a la ciutat de Barcelona ha crescut prop d'un 30% respecte al juny passat. 3 de cada 4 persones amb celiaquia han hagut de renunciar alguna vegada a fer activitats socials com anar de viatge o fer dinars de feina per la dificultat de trobar espais on puguin menjar amb seguretat. Ho revela una enquesta de l'Associació de Celíacs de Catalunya. En el Dia Internacional de la Celiaquia, l'associació també alerta que més d'un 90% dels seus associats reben comentaris que minimitzen o no comprenen la malaltia. La seva portaveu, Irene Puig, ha explicat a 3Cat Info que això afecta el seu benestar emocional.
18: A nivell emocional és una cosa que afecta i encara limita i s'ha d'aconseguir doncs, bueno, que cada cop hi hagi més comprensió, s'entengui millor i hi hagi més opcions a l'hora de menjar fora de casa perquè les persones celíaques pues, estiguin menys limitades.
0: Per això impulsa una campanya per combatre el fet que la malaltia es banalitzi i es consideri una moda. La Fundació Puigverd de Barcelona arriba als 3.000 trasplantaments de ronyó, una xifra que representa una fita històrica per a aquesta institució dedicada a les malalties renals. La doctora Carme Facundo, responsable de la unitat de trasplantament renal de la Fundació Puigverd, fa un balanç d'aquestes 3.000 intervencions.
19: Hem millorat resultats, hem après a manegar els fàrmacs immunosupressors, hem après a ajustar medicació, sobretot hem après que el trasplantament és la millor opció per tot pacient que està amb insuficiència renal crònica, avenços en les cirurgies. I una altra cosa en la que hem avançat durant aquests últims anys és en l'utilització del donant viu, que en el nostre país era marginal fins fa poc.
0: Els especialistes destaquen que en els últims anys l'augment de donants vius ha permès ampliar el perfil de persones que poden accedir a un trasplantament.
5: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: La necessitat de reglamentar l'accés a la natura per preservar-la ha estat el tema principal de la jornada tècnica que s'ha fet a Montserrat aquest dissabte per debatre sobre l'escalada i la seva regulació en espais naturals. Ho ha explicat a 3Cat Info Albert Egea, membre de la Subcomissió Tècnica d'Escalada del Parc Natural de Montserrat a 3Cat Info.
20: L'augment de practicants de l'escalada ha augmentat moltíssim en els darrers anys i el terreny de joc segueix sent el mateix, vol dir que hem de posar ordre, sobretot de cara a preservar el medi i perquè puguem seguir-ho gaudint durant molts més anys.
0: També s'ha debatut l'impacte del canvi climàtic, per exemple, traduït en esllavissades quan plou molt, o de despreniments de pedres, com el que fa un mes va causar la mort d'una parella d'escaladors. Els experts, però, reivindiquen Montserrat com un entorn segur. Xavier Aparicio, gerent del Patronat de la Muntanya de Montserrat.
21: Canvi climàtic, per l'orografia, doncs hi ha determinats llocs que la caiguda de pedres és més possible. I per això es depèn de la mesura de tancar definitivament aquestes 5 vies.
0: L'any passat els bombers van fer 9 rescats d'escalada, la segona xifra més baixa de l'última dècada. Eduard Sánchez, sergent del GRAE, també en declaracions a aquesta emissora.
22: Montserrat no és més insegur que altres llocs. Després d'un episodi de pluja com hem tingut, doncs el terreny és més inestable, hi ha animals salvatges, hi ha moltes cabres que passen per dalt, hi ha zones que són més segures que altres per la fauna que pugui córrer per dalt. Però no és especialment insegur.
0: A la jornada també s'ha incidit en la importància de fer pedagogia.
5: Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
1: El Barça ha guanyat la Copa de la Reina després de derrotar l'Atlètic de Madrid a la final per 3-1. Els gols han estat obra de Clàudia Pina, Brooks i Salma Parayuelo, tots tres marcats a la primera part. L'equip madrileny ha retallat distàncies a la segona part i el marcador ja no s'ha mogut més. Podem sentir a Clàudia Pina a TV3.
23: Gràcies. Bueno, crec que hem fet molt bona primera part. La segona ens ha costat una mica, així que, bueno... contentes pel resultat, pel moment de la temporada en el que estem. Era un moment important també per la setmana que ve i bueno, avui a celebrar una mica i demà ja ficades en el partit de la setmana que ve.
1: És el tercer títol de la temporada per les blaugranes després de la Lliga i de la Supercopa i a les portes de la final de la Champions de dissabte vinent a Oslo contra el Lió. El Barça guanya el títol per tercer any consecutiu i amplia encara més un palmarès en què ja figuren 12 copes. Encara en futbol, a la primera divisió, l'Espanyol i el Girona continuen lluitant per la permanència a falta de dues jornades. Aquest diumenge, els blanquiblaus visiten el camp de l'Osasuna, un rival complicat, com diu el tècnic Manolo González.
2: Osasuna crec que és un club a nivell de funcionament exemplar, sempre ho he dit, que és un club que ha sabut créixer a poc, de manera exponencial, mantenint jugadors importants, millorant l'equip cada any una mica més, que està competint a molt bon nivell, que mai és un equip que es deixa, pot perdre partits, però si tu analitzes Osasuna és un equip que sempre fins al final està dins dels partits. Llavors, a partir d'aquí és un partit complicat demà.
1: Per la seva banda, el Girona visita el camp de l'Atlètic de Madrid. Mitchell tindrà les baixes d'Abel Ruiz, però recupera a Van de Beek.
3: Un partit molt important per nosaltres, de necessitat, de fer història, i necessitem donar la nostra millor versió. L'escenari és el que és i l'Atleti es juga les seves, però un sol tres molt més, perquè és la supervivència del club a primera divisió, la millora del club, el creixement del club. Necessitem els tres punts i és un partit, una final. Hem de fer les coses de la millor manera.
1: Robert Lewandowski confirma que deixarà el Barça a final de temporada. El davanter polonès ho ha anunciat en un vídeo a les xarxes socials.
4: After 4 years, full of challenges and hard work, it's time to move on. I leave with the feeling that the mission is complete.
1: Lewandowski, de 37 anys, i diu que després de 4 temporades com a blaugrana ha arribat l'hora de buscar nous reptes. El polonès, que acaba contracte, ha fet 119 gols en 191 partits i ha contribuït a guanyar 3 lligues, una Copa del Rei i 3 Supercopes d'Espanya. El tècnic del Barça, Hansi Flick, diu que ha estat un privilegi treballar amb Lewandowski i ha confirmat que van tenir una conversa per decidir el seu futur.
6: The conversation was good, so we spoke about that and also...
24: La conversa amb ell va ser bona. Vam parlar d'això i es va acomiadar de l'equip. Ell ha viscut una gran etapa aquí a Barcelona. He treballat amb ell 4 anys i els títols que he guanyat els he guanyat amb ell. Per mi, treballar amb ell ha estat un privilegi. És un professional. Sempre dona el millor pel seu cos, per estar al nivell més alt. És un exemple perfecte pels jugadors joves. Agraeixo molt haver treballat amb ell. És una persona fantàstica i també un grandíssim jugador que encara està a un alt nivell.
1: Lewandowski s'acomiadarà de l'afició aquest diumenge al Barça-Betis al Camp Nou. De Jong i Rashford han estat les principals absències a l'entrenament. A la primera ref, Nàstic 2, Europa 1. Amb aquesta victòria, l'equip tarragoní depèn de si mateix a l'última jornada per mirar de salvar la categoria. L'Europa, per la seva banda, i malgrat la derrota, es manté la cinquena posició en zona de play-off descens i també depenen de si mateixos per classificar-se a l'última jornada. El Sabadell ha perdut contra l'Antequera per 0-1 i ja no podrà pujar de manera directa a la segona divisió perquè l'Aldenc ha derrotat a l'Atlètic de Madrid B, aconseguint matemàticament el primer lloc que dona l'ascens directe.
5: 3CAT Info.
1: I el Racing de Santander és nou equip de la primera divisió després de derrotar el Valladolid per 4-1 i de la derrota de l'Almeria per 1-2 contra les Palmes. A la segona ref, el Reus ha quedat eliminat a la primera eliminatòria del play-off descens contra l'Ourense en perdre per 2-1 a Terres Gallegues i després de l'empat a 0 de l'anada.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El podi l'han completat Pedro Acosta i Fabio Di Gianantonio. És la primera victòria del pilot de Cervera en una cursa sprint a Catalunya.
25: Bueno, al final crec que estem bastant a la mateixa... Allà ha sortit tot una mica més fàcil, aquí patim una mica més, sobretot com he dit, amb temperatures i el feeling de davant, però crec que demà i al final tinc molta confiança en el meu equip, sé que trobarem algo i sé que estarem a la batalla.
1: Àlex Márquez queda a 62 punts de Marco Bezzecchi. Aquest diumenge, les curses llargues a partir de 9:45 del matí a Catalunya Ràdio i TV3. En waterpolo, el Sant Andreu i el Mataró s'han classificat per la final a 4 de la Champions femenina que jugarà a mitjans de juny a Malta. El Sant Andreu ha remuntat un 10-6 en contra a la piscina del Buliameni grec i ha acabat guanyant els penals per 14-15. El Mataró, per la seva banda, ha derrotat a la Roma per 10-12. El Sabadell, en canvi, ha caigut eliminat després de perdre 10-8 contra l'Olympiacos. I encara en waterpolo, a l'Eurocup femenina hi haurà dos finalistes catalans, el Catalunya, que s'ha classificat per la final després de derrotar el Zugló per 4-11, i el Barceloneta, que ha derrotat 13-14 al Trieste.
7: Són dos quarts d'una.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. L'USTEC vol que Esquerra i els Comuns incorporin les reivindicacions de mestres i professors a la negociació dels pressupostos. El govern diu que té voluntat d'acord amb el col·lectiu i Junts planteja un pacte de país en educació. També destaca que ha mort un home a trets al barri de la Marina de Port, a Barcelona. Alguns testimonis han sentit diversos trets i ara els Mossos busquen l'agressor, que ha fugit. A partir d'ara us explicarem que a Catalunya hi ha autoritzats més de 200 parcs solars que, quan es facin, duplicaran la potència solar instal·lada a casa nostra, segons dades de l'Institut Català d'Energia. I anirem al Festival de Cinema de Cannes, on la pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen, El ser querido, ha estat tot un èxit. Ha acaparat diversos minuts d'aplaudiments després de la seva projecció a la secció oficial a competició. Els seus intèrprets, Javier Bardem i Victoria Luenga, també són candidats a premi. I en esports, que destaquem, Alfons Gorina?
1: Que el Barça guanya la Copa de la Reina derrotant l'Atlètic de Madrid a la final per 3-1. Tercera copa consecutiva pel Barça i tercer títol de la temporada després de la Lliga i de la Supercopa i a les portes de la final de la Champions dissabte vinent contra el Lió. Girona i Espanyol busquen fugir del descens a dos camps complicats. Aquest diumenge, Osasuna Espanyol i Atlètic de Madrid, Girona. Serà també el dia en què es confirmarà l'adeu de Robert Lewandowski al Barça, s'acomiadarà del Camp Nou en el Barça Betis. Victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Aquest diumenge es disputa la cursa llarga. I en waterpolo, el Sant Andreu i el Mataró s'han classificat per la final a 4 de la Champions femenina, que jugarà a mitjans de juny a Malta.
0: I pel que fa al temps, s'espera un matí de diumenge mig ennuvolat en algunes comarques entre Barcelona i Girona, però amb més sol a la resta. A la tarda apareixeran tempestes al nord-est, al Pirineu i al Prepirineu, i no es descarta algun ruixat al voltant del prelitoral. La temperatura serà més alta. El sindicat majoritari al sector de l'educació, l'USTEC, reclama a Esquerra i als Comuns, socis parlamentaris del govern, que portin el conflicte dels docents a la negociació dels pressupostos que el president Salvador Illa confia certificar els pròxims dies. N'ha parlat la seva portaveu, Yolanda Segura, després de 5 dies de vagues arreu del país.
2: Esquerra Republicana de Catalunya i els Comuns tenen una responsabilitat crucial en aquest moment. El reglament que situin l'educació pública com una prioritat i que exigeixin al govern que els comptes recullin les reivindicacions del col·lectiu educatiu. L'educació hauria de ser una línia vermella en la negociació de pressupostos.
0: En aquest escenari, Junts reclama al govern que negociï amb els sindicats de docents i proposa un gran pacte de país per millorar la qualitat educativa i els salaris de mestres i professors. Jordi Turull és el secretari general.
3: L'actual proposta que corre, que es fa, comenta des del govern, és irrisori. Ara mateix els docents catalans són els pitjors pagats per l'Estat. La millora salarial que es demana està relacionada amb el complement específic que en més de 20 anys s'ha ignorat. I aquí tots hi tenim part de responsabilitat.
0: També la diputada de la CUP, Pilar Castillejo, ha interpel·lat Esquerra i els Comuns.
4: En aquesta situació de conflicte evident, de conflicte amb els mestres, amb els sanitaris, de conflicte amb l'habitatge, de conflicte social arreu, no entenem com pot ser que Comuns i Esquerra estiguin donant suport als pressupostos de la Generalitat. És un moment per plantar-se.
0: En qualsevol cas, el govern confia a tancar els pressupostos els pròxims dies després de pactar amb Esquerra la línia de tren orbital que uniria el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona. Demà passat, dilluns, preveuen segellar aquest acord que aquell mateix dia els republicans sotmetran a consulta en una reunió extraordinària de la seva cúpula. 2 dies després, dimecres, els governs català i espanyol tenen previst reunir-se a Madrid perquè la Moncloa validi els pactes.
5: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Nou tiroteig a Barcelona que deixa un mort aquest dissabte a plena llum del dia a prop del passeig de la Zona Franca al districte de Sants-Montjuïc. Els fets han tingut lloc al carrer de la Mineria al voltant de les 7 de la tarda i, segons apunten alguns testimonis, l'autor hauria disparat diversos trets per darrere a la víctima i hauria fugit del lloc amagant l'arma. Encara no se sap si hi ha cap detingut ni el mòbil del crim. Els Mossos han obert una investigació i estan intentant localitzar l'agressor, que ha fugit. A la zona s'hi han desplegat diverses ambulàncies del SEM i efectius dels Mossos i la Guàrdia Urbana. Fa menys d'un mes també va haver-hi un tiroteig a la mateixa zona de Barcelona.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: En clau internacional, als Estats Units i Nigèria han mort el número 2 d'Estat Islàmic en aquest país en una operació conjunta anunciada pel president Donald Trump. Segons el govern nigerià, Abu Bilal al-Munki es trobava amagat a la zona del llac Txad, situat a l'extrem nord-est del país, una regió que habitualment serveix de base per a organitzacions violentes. A Nigèria és freqüent l'actuació de grups islamistes com ara Boko Haram i Estat Islàmic, que en el passat han tingut relacions de col·laboració i lleialtat. Donald Trump ha denunciat repetides vegades que a Nigèria es viuen atacs contra cristians, fet que l'ha estat desmentit pel govern del país, que assegura que l'activitat que sobretot fa Boko Haram és indiscriminada i té com a objectiu cristians i també musulmans. Precisament aquest dissabte, Boko Haram ha tornat a segrestar estudiants de forma massiva, un tipus d'acció que també és habitual. Almenys 30 alumnes, més de 40 segons la font, han desaparegut després d'un atac a una escola de l'estat de Borno, al sud-est del país. Al Perú, la conservadora Keiko Fujimori i el progressista Roberto Sánchez seran proclamats oficialment aquest diumenge candidats a la segona volta de les eleccions presidencials que es faran el 7 de juny. Els resultats de la primera volta s'han confirmat després d'un recompte de 33 dies, un dels més llargs en unes eleccions. Buenos Aires, Joan Biosca.
6: Així és com celebraven els partidaris del progressista Roberto Sánchez passar a la segona volta de les presidencials peruanes un cop escrutat el 100% dels vots. Un recompte de vots etern a 33 dies d'haver-se celebrat la primera volta. Campanya electoral, doncs, ja a tota màquina per plantar cara a les urnes de la conservadora Keiko Fujimori, quarta vegada que es presenta a les eleccions per ser cap d'estat. Dos models de país oposats en joc al Perú, amb dos models de presidents com a exemple. La mà de ferro autoritària del pare Fujimori, Alberto, ja mort i que va acabar condemnat i empresonat per delictes contra els drets humans, heroi nacional per a no pocs peruans per acabar amb el terrorisme de Sendero Luminoso. O bé el model del president progressista empresonat per intent de cop d'estat, Pedro Castillo, referent polític de Roberto Sánchez. Escoltem els candidats a la presidència del Perú, Roberto Sánchez i Keiko Fujimori.
7: La proclamació oficial serà el domingo. Hoy ya se tiene conocimiento público el 100% de las actas y eso reafirma que hay un movimiento social que también ha hablado.
8: No voten en blanco, no voten viciado y no voten por el comunismo.
6: Eleccions presidencials peruanes previstes en el calendari. Segona volta o balotatge pel 7 de juny, un país que en 10 anys ha tingut 8 presidents.
5: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Benifallet, al Baix Ebre, amplia el projecte Stop Steiner amb un homenatge als veïns que van ser deportats a camps de concentració nazis. Durant l'acte s'ha reivindicat la defensa dels valors democràtics, sobretot entre les generacions més joves. Benifallet, Ariadna Escoda.
9: El municipi ebrenc ha recordat a Joaquín Cid, Antonio Pubill, Tomás Salaet i Francisco Margalef. Van ser deportats en camps de concentració nazi entre el 1940 i el 1944, i un d'ells va ser assassinat a Gusen. Es tracta de Francisco Margalef, molt significat políticament als moviments sindicalistes. La seva neboda, Rocío Margalef, remarca la importància que la seva història, com la de tants altres, no caigui en l'oblit.
10: Jo penso que és un moment de justícia, y sobre todo que para las generaciones futuras que vean lo que pasó y que no se repita. Desgraciadamente estamos en un momento histórico terrible donde muchas de las cosas están repitiendo. Es muy triste.
9: Una memòria democràtica que també ha defensat el conseller Ramon Espadaler.
11: I el sentit de l'Stolp Estén és que ens sopeguem amb aquesta llamborda i que ens parem a pensar per uns moments doncs, que aquí hi vivien, en aquest municipi, doncs, hi havien unes persones que varen patir l'horror nazi i que les volem recuperar per ensenyar-ho sobretot a les generacions futures.
9: Ara per ara, a Catalunya hi ha 762 llambordes Stolperstein, una xifra que el govern elevarà enguany fins a les 872.
0: La Generalitat ha impulsat noves activitats per reforçar la presència del català a la Catalunya del Nord. A Perpinyà, petits grups es reuneixen setmanalment en un bar per practicar la llengua a través de converses informals. També es preparen altres accions destinades a sectors com el turisme. Berta Artigas Fontàs.
12: Un cop a la setmana, un grup reduït de 4 o 5 persones es reuneix en un bar de Perpinyà per aprendre el català de manera informal, a través de la conversa. Un tècnic s'encarrega de dinamitzar l'activitat i es tracten diversos temes com la gastronomia, la muntanya o l'educació. És una iniciativa de la Casa de la Generalitat de Perpinyà.

0: Participants hi ha l'Anna Maria Mestre i l'Andreu Vicent.
1: Jo m'agrada venir aquí perquè tinc dificultat a parlar català.
2: Parlem i cada cop fem un poc de treball, és molt agradable.
0: De fet, la Generalitat vol impulsar més iniciatives concretes a alguns sectors per impulsar l'ús de la llengua.
3: Estem preparant de poder fer un curs de català per totes aquelles persones que treballen, podríem dir així, en punts d'atenció turística, tota la gent que està de cara al públic.
0: Una altra iniciativa és un curs de català administratiu que serà especialment útil per a aquells treballadors que estan treballant en projectes de cooperació transfronterera.
4: A Catalunya hi ha autoritzats més de 200 parcs solars que, quan es facin, duplicaran la potència solar instal·lada a casa nostra, segons dades de l'Institut Català d'Energia. Segons Salvador Salat, cap de la Delegació Territorial de la Unió Espanyola Fotovoltaica, aquestes infraestructures es permetrien complir els objectius de descarbonització per a l'any 2030. Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
5: Els objectius del 2030 en matèria d'energia solar fotovoltaica no som tan lluny a poder-los complir. Ens faltarien encara 1.500 megawatts a terra per poder instal·lar, ens faltarien encara 1.500 megawatts en cobertes per poder-los instal·lar, en autoconsums.
4: No obstant això, aquests projectes topen amb l'oposició del territori. Des de la plataforma Mobilitzem la Llera, consideren que es produirà més energia de la que es necessita amb l'objectiu de vendre l'electricitat sobrant a altres països. Consol Riera és membre de la plataforma.
6: Estan convertint aquest país en una fàbrica de produir energia per portar-la no sabem a on, però on la gent del territori, a part de que tot aquest territori seran zones de sacrifici, perquè se'n diuen així, zones de sacrifici, que realment considerem totalment injustes, i no sabem on tenir aquesta energia, perquè aquesta energia no reverteix sobre el territori.
4: Un dels parcs solars projectats és l'anomenat Júlia, que tindria 4 plantes en municipis del Gironès, el Pla de l'Estany i el Baix Empordà. Dissabte de cues a diferents ciutats per la posada a la venda d'una nova col·lecció de rellotges de butxaca, també a Barcelona. Centenars de persones s'han concentrat a les portes de la botiga Swatch del Passeig de Gràcia per tenir opcions de comprar un rellotge Pop Royal, realitzat en col·laboració amb la marca de luxe Audemars Piguet, i que costa uns 400 euros. Hi ha hagut d'intervenir la policia i, davant la situació, els responsables de l'establiment no han obert aquest dissabte.
7: Portem aquí des del dimecres a la tarda, dijous, esperant, perquè diguin ara que solament hi ha 100 rellotges.
8: Des de les 5 de la mañana. La cola ja estava hasta aquí, gigante, des del jueves.
9: Per què vol el rellotge? Pues, segurament per revendre'l per molts més diners.
4: L'objectiu d'una gran part dels que volien comprar un d'aquests rellotges era revendre'ls en aplicacions de venda per internet. En algunes d'aquestes apps hi ha perfils que n'ofereixen amb preus que van des dels 800 euros, el doble del preu original, fins als 1.800, més de 4 vegades el preu original. Les imatges de gent fent cua moltes hores i corredisses també s'han vist en ciutats com Londres, París, Tòquio i Nova York, entre altres ciutats. Obrim ara l'àrea de servei.
10: El temps.
4: Amb Eloi Cordomí.
11: Per avui diumenge preveiem un temps més inestable. Ja durant aquestes pròximes hores augmentaran els núvols a les comarques de Girona, de Barcelona, en alguns llocs del Pirineu, de la Catalunya central també. No descartem durant el matí de diumenge algun primer ruixat, preferentment a la costa, poca cosa. I de cara a la tarda sí que augmenta més la possibilitat de tempestes, sobretot al Pirineu, Perepirineu, comarques de Girona i al nord de les de Barcelona. Aquí al nord-est és on preveiem les tempestes més fortes. En aquest sentit hi ha un avís del Servei Meteorològic de Catalunya que adverteix de pluges de fins a 20 litres en mitja hora. I no descartem també algun ruixat, alguna tempesta molt més aïllada en altres punts del prelitoral o fins i tot a l'interior de les Terres de l'Ebre. De cara a dilluns, es manté encara la inestabilitat al nord-est, tant al matí com a la tarda, amb possibilitat de ruixats i tempestes. A la resta, temps més tranquil, i a partir de dimarts quedaran alguns ruixats de tarda al Pirineu. Sembla que dijous, divendres, el temps serà molt més estable amb temperatures més altes.
10: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil.

0: @3catinfoviari.
1: Èxit rotund del Ser Querido al Festival de Cinema de Cannes. La pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen ha acaparat diversos minuts d'aplaudiments després de la seva projecció a la secció oficial a competició. Els seus intèrprets, Javier Bardem i Victoria Luengo, també són candidats a premi. Ens ho explica el nostre enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
2: És una història de traïció, és una història d'abandono, és una història d'amor, de gent que no pot mirar-se als ojos.
3: La primera de les tres pel·lícules espanyoles amb participació catalana a competició ja és una de les favorites. La pel·lícula de Sorogoyen parla d'un pare absent que vol recuperar la seva filla anys després d'abandonar-la i per això li ofereix el paper protagonista en la seva pròxima pel·lícula com a director. Té dues escenes antològiques, la inicial on els dos intèrprets brillen gràcies a la improvisació i una altra del rodatge on Bardem exemplifica certes conductes que afortunadament diu que es veuen cada cop menys en el món del cinema.
4: Bueno, el cine es una sociedad muy poco democrática, un señor que da órdenes y los demás que siguen órdenes. Y eso puede dar muchas equivocaciones y mucho abuso de poder. Algunas cosas he visto, no hasta el nivel que se cuenta en la película, pero sí situaciones, bueno, pues desagradables de directores y actores también, o productores que crean un ambiente difícil. También me incluyo yo, también he tenido momentos donde me he puesto muy cabrón porque me he puesto nervioso, porque he estado enfadado, porque tengo un mal día. Creo que fui consciente y pedí perdón después.
3: Victoria Luengo, que la setmana vinent també presentarà Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar, a competició, diu que aquest film de Sorogoyen li ha canviat la vida i és conscient que ser aquí, a Cannes, amb ella, també pot ser un punt d'inflexió a la seva carrera, tot i que intenta no viure-ho d'aquesta manera.

0: Oques Grasses, Musca, Maria Jaume o The Tyets han fet ballar el públic de la festa del 150è aniversari d'Estrella Damm. Han omplert el parc del fòrum amb 30.000 persones, segons l'organització. Ho ha seguit des de Barcelona en Marc Ruiz.
1: Poques gràcies ha tancat la festa d'Estrella Damm. Hi havia corredisses per trobar lloc davant del portal dimensional d'Oques Grasses, que s'ha obert amb la sort que tinc de tu. Un dels himnes que es trobaran a faltar, i molt, quan pleguin a l'octubre. I és que per més que cançons com Bambi siguin divertides, hi ha hits com Petaro, que fan que tothom canti, salti i aplaudeixi com una persona sola, a mig camí entre el gospel, el reggae i el pop, o el funky, com Està Guai. A Josep Montero somreia des de dalt de l'escenari, i és que gairebé no li calia cantar. Ja li feien la feina des de la pista.
2: Oh, yeah, Barcelona!
1: Poc abans també hi havia molt de funky a l'altre escenari de la festa amb 31 fam, que mesclen hip-hop amb aquest punt de funky i molt més, capaços de rapejar amb percussions urbanes i melodia de tenora, per exemple, a l'esplèndida Teteo i Caliu. I han presentat R31 temporada 2, és a dir, Ràdio 31 fam, temporada 2, amb cançons com Valentina, Septiembre o Rezo per nosaltres, que ho han petat. Maria Jaume, Ginestà, Muixca, Els Catarres, Love of Lesbian o The Tyets són la resta del cartell que han atret 30.000 fans des de quarts de 4 de la tarda.
3: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La nit dels museus omple de visitants 94 espais de l'àrea de Barcelona amb activitats gratuïtes fins a la matinada. Una de les propostes que ha generat més expectació ha estat el concert de Tecno Medieval de Gregotecno, que ha fet vibrar la sala oval del MNAC amb la seva barreja de cant gregorià i bases electròniques. En aquest sentit, la directora de museus de l'ICUB, Montse Torres, ha explicat que enguany han volgut posar el focus a programar per al públic més jove.
4: Enguany hem fet efectivament una aposta per programar activitats d'interès del públic més jove. N'hem identificat una trentena d'activitats programades pels diversos centres per atraure doncs, aquest públic que habitualment no és usuari, habitualment no visita tant els nostres centres.
0: En aquesta nova edició s'han incorporat equipaments com el Gran Hotel Bertino, el Centre Cultural La Bòbila, el Centre d'Interpretació del Castell de Montjuïc o la Fabra i Coats. I un altre dels protagonistes ha estat el monestir de Pedralbes, que enguany celebra 700 anys d'història. A més, la iniciativa s'ha estès a ciutats com Badalona, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, a Santa Coloma de Gramenet i Sant Joan d'Espí. Com cada any, amb motiu del Dia Internacional dels Museus, el Departament de Cultura ha publicat els principals indicadors del sistema museístic català corresponents al 2025. Segons les dades de l'Observatori de Públics del Patrimoni Cultural de Catalunya, els 239 museus registrats i col·leccions analitzats van rebre 20 milions de visitants.
3: Trescat Info. Trescat Info.
5: Que és cert, que és errat. Que està bon, que està mal. Que és just, que és injust.
6: No, és pues enxanta.
7: I don't think anybody has so extensive coverage as I have.
0: Sentim el tràiler del documental Amazomania, que ha guanyat el premi a la millor pel·lícula del Docs Barcelona el 2026. El festival tanca amb 12.300 assistents, una trentena de sessions amb les entrades exaurides i un 70% d'ocupació a les sales. La producció catalana de Travelers, una pel·lícula que acompanya un grup de migrants a la frontera entre el Marroc i Espanya, ha estat guardonada amb el premi a la millor pel·lícula catalana. I la menció especial ha estat per a Bèstia, un retrat de tres caçadors de la Catalunya interior que reflexiona sobre la masculinitat rural. El premi del jurat, d'altra banda, ha estat per a Atlas de la Desaparición, una investigació documental sobre les persones desaparegudes traslladades al Vall Valle de los Caídos. El festival ha projectat 57 produccions en espais de la ciutat, com els cinemes Renoir, l'Aribau, el Fenòmena, l'Espai Texas o la Filmoteca. Els Docs Barcelona celebrarà el seu 30è aniversari del 29 d'abril al 9 de maig del 2027.
3: 3CAT Info. 3CAT Info. Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
8: El Barça guanya la Copa de la Reina després de derrotar l'Atlètic de Madrid a la final per 3-1. Els gols han estat obra de Clàudia Pina, Brooks i Salma Parayuelo, tots tres marcats a la primera part. L'equip madrileny ha retallat distàncies a la segona part, però el marcador ja no s'ha mogut més. Podem sentir el tècnic del Barça, Pere Romeu, en declaracions a TV3.
9: Bé, molt content, crec que hem fet una primera part molt bona, un inici de segona part molt bo, després elles amb el gol ens han vingut a buscar, ens han apretat, no hem patit en excés perquè apenas ens han generat ocasions de gol, però bé, satisfet amb el total del partit.
8: És el tercer títol de la temporada pels blaugranes, després de la Lliga i de la Supercopa i a les portes de la final de la Champions de dissabte vinent a Oslo i contra el Lió. El Barça guanya el títol per tercer any consecutiu i amplia encara més un palmarès en què ja figuren 12 copes. Encara en futbol, a la primera divisió, l'Espanyol i el Girona continuen lluitant per la permanència a falta de dues jornades. Aquest diumenge els blanquiblaus visiten el camp de l'Osasuna, un rival complicat, com diu el tècnic Manolo González.
10: Osasuna crec que és un club a nivell de funcionament exemplar, sempre ho he dit, que és un club que ha sabut créixer a poc de manera exponencial, mantenint jugadors importants, millorant l'equip cada any una mica més, que està competint a molt bon nivell, que mai és un equip que es deixa, pot perdre partits, però si tu analitzes l'Osasuna és un equip que sempre fins al final està dins dels partits. Llavors, a partir d'aquí és un partit complicat demà.
8: Per la seva banda, el Girona visita el camp de l'Atlètic de Madrid. Mitchell tindrà la baixa d'Abel Ruiz, però recupera a Van de Beek.
11: Un partit molt important per nosaltres, de necessitat, de fer història, i necessitem donar la nostra millor versió. L'escenari és el que és i l'Atleti es juga les seves, però un sol 3 molt més, perquè és la supervivència del club a primera divisió, la millora del club, el creixement del club. Necessitem els 3 punts i és un partit, una final. Hem de fer les coses de la millor manera.
8: Robert Lewandowski confirma que deixarà el Barça a final de temporada. El davanter polonès ho ha anunciat en un vídeo a les xarxes socials.
12: After 4 years, full of challenges and hard work, it's time to move on. I leave with the feeling that the mission is complete.
8: Lewandowski, de 37 anys, i diu que després de 4 temporades com a blaugrana ha arribat l'hora de buscar nous reptes. El polonès, que acaba contracte, ha fet 119 gols en 191 partits i ha contribuït a guanyar 3 lligues, una Copa del Rei i 3 Supercopes d'Espanya. El tècnic del Barça, Hansi Flick, diu que ha estat un privilegi treballar amb Lewandowski i ha confirmat que van tenir una conversa per decidir el seu futur.
13: La conversa amb ell va ser bona. Vam parlar d'això i es va acomiadar de l'equip. Ell ha viscut una gran etapa aquí a Barcelona. He treballat amb ell 4 anys i els títols que he guanyat els he guanyat amb ell. Per mi, treballar amb ell ha estat un privilegi. És un professional. Sempre dona el millor pel seu cos, per estar al nivell més alt. És un exemple perfecte pels jugadors joves. Agraeixo molt haver treballat amb ell. És una persona fantàstica i també un grandíssim jugador que encara està a un alt nivell.
12: Great player, a world-class player, and still on this level.
8: Lewandowski s'acomiadarà de l'afició aquest diumenge al Barça-Betis al Camp Nou. De Jong i Rashford han estat les principals absències a l'entrenament. A la primera ref, Nàstic 2, Europa 1. Amb aquesta victòria, l'equip tarragoní depèn de si mateix a l'última jornada per mirar de salvar la categoria. L'Europa, per la seva banda i malgrat la derrota, es manté en la cinquena posició en la zona de play-off descens i també depenen de si mateixos per classificar-se a l'última jornada. El Sabadell, en canvi, ha perdut contra l'Antequera per 0-1 i ja no podrà pujar de manera directa a la segona divisió perquè l'Aldenc ha derrotat a l'Atlètic de Madrid B, aconseguint matemàticament el primer lloc que dona l'ascens directe. Encara en futbol, el Racing de Santander és nou equip de la primera divisió després de derrotar el Valladolid per 4-1 i de la derrota de l'Almeria per 1-2 contra les Palmes. A la segona ref, el Reus ha quedat eliminat a la primera eliminatòria del play-off d'ascens contra l'Ourense després de perdre per 2-1 en terres gallegues i de l'empat a 0 del partit d'anada.
3: 3CAT Info.
8: En futbol internacional, el Manchester City de Pep Guardiola s'ha endut la FA Cup després de guanyar el Chelsea a la final a Wembley per 1-0. És la tercera FA Cup per Guardiola amb el City, el 20è títol que suma amb l'equip de Manchester i el número 41 a la seva totalitat com a entrenador.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: Victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El podi l'han completat Pedro Acosta i Fabio Di Gianantonio. És la primera victòria del pilot de Cervera en una cursa sprint a Catalunya. Àlex Márquez ara queda a 62 punts de Marco Bezzecchi. Aquest diumenge, les curses llargues a partir de 9:45 del matí a Catalunya Ràdio i a TV3. Encara motor, Toni Bou ha començat amb bon peu al Mundial de Trial a l'aire lliure al Japó, al complex de Motegi. El pilot català s'ha imposat a la primera jornada, guanyant la primera cursa i després a la superfinal en un frec a frec amb Jaime Busto, a qui ha superat per temps perquè el marcador ha acabat amb empat. Aquest diumenge es disputen la segona jornada.
3: 3CAT Info.
8: En waterpolo, el Sant Andreu i el Mataró s'han classificat per la final a 4 de la Champions femenina que jugarà a mitjans de juny a Malta. El Sant Andreu ha derrotat el Buliameni grec i el Mataró a la Roma. El Sabadell, en canvi, ha caigut eliminat després de perdre contra l'Olympiacos. Encara en waterpolo, a l'Eurocup femenina hi haurà dos finalistes catalans, el Catalunya, que s'ha desfet del Zuglo, i del Barceloneta, que ha derrotat el Trieste. En ciclisme, victòria de l'equatorià Jonathan Narváez a la 8a etapa del Giro d'Itàlia. I en tennis, el Masters 1000 de Roma. Aquest diumenge es disputa la final masculina entre el Jannik Sinner i el noruec Casper Ruud.
3: Trescat Info.

0: La USTEC vol que Esquerra i els Comuns incorporin les reivindicacions de mestres i professors a la negociació dels pressupostos. El govern diu que té voluntat d'acord amb el col·lectiu i Junts planteja un pacte de país en educació. Mor un home a trets al carrer Mineria, al barri de la Marina de Port, a Barcelona. Alguns testimonis han sentit diversos trets i ara els Mossos busquen l'agressor que ha fugit. Investigant com a possible crim masclista la mort de tres persones al municipi de Dolores, a la comarca del Baix Segura. Es tracta d'un guàrdia civil, la seva dona i el fill de tots dos. Milers d'activistes pro-palestins s'han manifestat a Londres i a Barcelona per reclamar a la comunitat internacional mesures de represàlia a Israel. També a Viena s'han viscut protestes contra la participació d'Israel al Festival Eurovisió. L'exministre britànic de Sanitat, el laborista Wes Wistrin, anuncia que es presentarà per disputar-li el càrrec de primer ministre a Keir Starmer. Stritin va dimitir aquesta setmana per haver perdut la confiança en Starmer, molt tocat pels mals resultats de les últimes eleccions al Regne Unit. Acomiadat un treballador del parc hospitalari Martí Julià de Salt, al Gironès, en una investigació per assetjament sexual. Companyes seves denuncien comentaris de contingut sexual i també intimidació. Els treballadors de les biblioteques de Barcelona denuncien que l'Ajuntament vulnera el dret de vaga quan planteja obrir sales d'estudi durant el període de selectivitat. Des del consistori asseguren que es tracta d'un dispositiu habitual i que no és cap mesura vinculada a la vaga. Els comitès han acordat aquest dissabte estendre la vaga a totes les biblioteques públiques de Catalunya a partir del 29 de maig. Oques Grasses, Love of Lesbian, Mushka, Maria Jaume o The Tietz convoquen unes 30.000 persones al Parc del Fòrum de Barcelona. Ha estat en la festa del 150 aniversari d'Estrella Damm, en què la companyia cervesera ha convocat una destacada representació de la música catalana pop-rock i urbana del moment.
1: Esports. El Barça guanya la Copa de la Reina després de derrotar l'Atlètic de Madrid a la final per 3-1. Tercera copa consecutiva pel Barça i tercer títol de la temporada després de la Lliga i de la Supercopa i a les portes de la final de la Champions de dissabte vinent a Oslo contra el Lió. Girona i Espanyol busquen fugir del descens a dos camps complicats. Aquest diumenge, Osasuna Espanyol i Atlètic de Madrid-Girona. Lewandowski ha confirmat el seu adeu al Barça després de 4 anys al club. Aquest diumenge s'acomiadarà al Camp Nou en el Barça-Betis. Victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP i en waterpolo el Sant Andreu i el Mataró s'han classificat per la final a 4 de la Champions femenina que jugarà a mitjans de juny a Malta.
0: Pel que fa al temps, s'espera un matí de diumenge mig ennuvolat en algunes comarques entre Barcelona i Girona, però amb més sol a la resta. A la tarda apareixeran tempestes al nord-est, al Pirineu, al Prepirineu i no es descarta algun ruixat al voltant del prelitoral. La temperatura serà més alta.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El sindicat majoritari del sector de l'educació, la USTEC, reclama a Esquerra i als Comuns, socis parlamentaris del govern, que portin el conflicte dels docents a la negociació dels pressupostos que el president Salvador Illa confia a certificar els pròxims dies. N'ha parlat la seva portaveu, Yolanda Segura, després de 5 dies de vagues arreu del país.
3: Esquerra Republicana de Catalunya i els Comuns tenen una responsabilitat crucial en aquest moment. El reglament que situin l'educació pública com una prioritat i que exigeixin al govern que els comptes recullin les reivindicacions del col·lectiu educatiu. L'educació hauria de ser una línia vermella en la negociació de pressupostos.
0: En aquest escenari, Junts reclama al govern que negociï amb els sindicats de docents i proposa un gran pacte de país per millorar la qualitat educativa i els salaris de mestres i professors. Jordi Turull és el secretari general.
4: L'actual proposta que corre, que es fa, comenta des del govern, és irrisòria. Ara mateix els docents catalans són els pitjors pagats per l'Estat. La millora salarial que es demana està relacionada amb el complement específic que en més de 20 anys s'ha ignorat. I aquí tots tots hi tenim part de responsabilitat.
0: També la diputada de la CUP, Pilar Castillejo, ha interpel·lat Esquerra i els comuns.
2: En aquesta situació de conflicte evident, de conflicte amb els mestres, amb els sanitaris, de conflicte amb l'habitatge, de conflicte social arreu, no entenem com pot ser que Comuns i Esquerra estiguin donant suport als pressupostos de la Generalitat. És un moment per plantar-se.
0: En qualsevol cas, el govern confia a tancar els pressupostos els pròxims dies després de pactar amb Esquerra la línia de tren orbital que uniria el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona. Demà passat, dilluns, preveuen segellar aquest acord que aquell mateix dia els republicans sotmetran a consulta en una reunió extraordinària de la seva cúpula. Dos dies després, dimecres, els governs català i espanyol tenen previst reunir-se a Madrid perquè la Moncloa validi els pactes.
5: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Nou tiroteig a Barcelona que deixa un mort aquest dissabte a plena llum del dia a prop del passeig de la Zona Franca, al districte de Sants-Montjuïc. Els fets han tingut lloc al carrer de la Mineria al voltant de les 7 de la tarda. I segons apunten alguns testimonis, l'autor hauria disparat diversos trets per darrere la víctima i hauria fugit del lloc amagant l'arma. Encara no se sap si hi ha cap detingut ni el mòbil del crim. Els Mossos han obert una investigació i estan intentant localitzar l'agressor, que ha fugit. A la zona s'hi han desplaçat diverses ambulàncies del SEM i efectius dels Mossos i la Guàrdia Urbana. Fa menys d'un mes també hi va haver un tiroteig a la mateixa zona de Barcelona. S'investiga com a presumpte crim masclista la mort d'un agent de la Guàrdia Civil, la seva dona i el fill de la parella, en un habitatge de la caserna del municipi de Dolores, a la comarca alacantina del Baix Segura. Segons les primeres hipòtesis, l'agent hauria matat la dona i el fill abans de suïcidar-se amb una arma de foc. Els tres cadàvers se'ls han trobat aquest dissabte. L'home que treballava de Guàrdia Civil tenia 55 anys i el seu fill, 20. L'Ajuntament del municipi ha convocat un minut de silenci davant del consistori i ha decretat 3 dies de dol oficial. A Modena, Itàlia, aquest dissabte a la tarda un vehicle ha atropellat una dotzena de vianants. Ha estat després de circular a gran velocitat pel centre de la ciutat i el vehicle ha acabat estavellant-se contra una botiga. Almenys 8 persones han resultat ferides, 4 de gravetat. La policia ha detingut el presumpte autor, un individu en la trentena que ha baixat del cotxe amb un ganivet i a qui un grup de vianants ha reduït. Una d'aquestes persones ha rebut una punyalada. L'alcalde de la ciutat, Massimo Mesetti, ha agraït la participació ciutadana.
6: Vull donar les gràcies a aquests 4 o 5 ciutadans, si no m'equivoco, que l'han perseguit, l'han capturat i l'han lliurat a les forces de seguretat, tenint en compte que es tractava d'una persona que, a més, anava armada amb un ganivet. Han demostrat valentia i un gran sentit cívic, per la qual cosa els dono les gràcies.
0: Un testimoni ha relatat a la televisió que el conductor semblava estar sota els efectes de l'alcohol o les drogues. L'alcalde ha explicat que la policia està esbrinant si el motiu era aquest o bé ha estat un acte deliberat. La primera ministra, Giorgia Meloni, ha emès un missatge en què ha qualificat els fets d'extremadament seriosos i ha enviat un missatge de suport a les víctimes i les seves famílies. A casa nostra, unes 6.000 persones, segons l'organització, i 1.000, segons la Guàrdia Urbana, han participat aquest dissabte a Barcelona en una manifestació de suport a Palestina. La marxa ha servit per recordar la Nakba, l'inici de l'èxode palestí del 1948. Convocats per la coalició Prou Complicitat amb Israel, els manifestants han reclamat l'alliberament del poble palestí i han clamat contra el genocidi del país que presideix Benjamin Netanyahu.
7: Necessitem menys paraules i més fets. Que no es pot dir estar del costat del poble palestí i al mateix temps comerciar amb armes amb Israel. Que no es pot dir estar del costat del poble palestí i alhora reprimir amb els Mossos d'Esquadra les persones que s'han mobilitzat durant aquest temps. Que no es pot dir estar en contra dels pressupostos militars i alhora augmentar-los, comprant-li armes a Israel.
0: Des de l'entitat organitzadora i altres associacions pro-palestines han tornat a reclamar que el govern espanyol trenqui totes les relacions amb Israel. També a Londres, aquest dissabte, milers de persones han sortit al carrer per denunciar la situació dels palestins i reclamar accions de la comunitat internacional contra Israel. La mobilització ha coincidit en el temps amb una altra, de sentit contrari, convocada per l'extrema dreta i que ha obligat la policia a prohibir l'entrada al país d'una dotzena d'activistes estrangers. Londres, Quim Olivares.
8: dues manifestacions de signe contrari. D'una banda, l'antifeixista i pro-palestina per commemorar la Nakba, la catàstrofe, el desplaçament massiu de palestins al 1948 durant la fundació de l'Estat d'Israel. Sentim Peter Leary, vicedirector de Palestine Solidarity Campaign, en declaracions a Catalunya Ràdio.
9: Som aquí per commemorar i recordar, però també som aquí per protestar i demanar al govern britànic que posi fi al seu suport als crims d'Israel contra el poble palestí i imposi un embargament d'armes a Israel i sancions significatives per posar fi a aquests crims i injustícies.
8: Enguany aquesta manifestació ha coincidit amb la convocada per l'extrema dreta i anti-islam. Tornem a sentir Peter Leary.
9: L'extrema dreta menysprea el moviment en solidaritat amb Palestina. Nosaltres rebutgem la seva lògica racista que algunes vides són més importants que d'altres, perquè sabem que la lluita contra totes les formes de racisme, ja sigui antisemitisme, islamofòbia o l'apartheid israelià, és una i la mateixa.
8: El desplegament policial més important d'aquest any a la ciutat, amb càmeres de reconeixement facial i un cordó policial que ha fet de mur de separació, ha evitat enfrontaments entre les dues concentracions. Aquesta jubilada de Bristol, Tracy Martin, ha anat a la manifestació de l'extrema dreta.
10: Molts homes venen i no sabem qui són ni d'on han vingut i s'allotgen a la nostra zona. El lloc on visc és una zona força desafavorida i tenim moltes, moltes cares estranyes. Cada dia n'hi ha de nou.
8: Les autoritats han prohibit l'entrada al Regne Unit d'una dotzena de persones que volien participar a la manifestació de l'extrema dreta, entre les quals una influencer anti-islam resident als Estats Units.
0: I el primer ministre britànic, Keir Starmer, li ha sortit el primer rival que es presenta per disputar-li el càrrec en el si del laborisme. L'exministre de Sanitat, Wes Streeting, ha anunciat que té prou suport al Parlament per formalitzar la seva candidatura. Streeting va dimitir aquesta setmana després de retirar-li el suport a Starmer arran de les últimes eleccions a Anglaterra, Escòcia i Gales, que van suposar una desfeta per al laborisme i la victòria de l'extrema dreta i els nacionalistes escocesos i galesos. Starmer s'ha negat repetides vegades a dimitir i l'exministre de Salut s'ha mostrat disposat a competir en un escenari en què hi hagi més candidats.
11: Si creus que estàs prou preparat per ocupar el càrrec més alt, si creus que tens les idees adequades per al país, has d'estar disposat a presentar-les, contrastar-les amb altres candidats i guanyar unes eleccions. I aquesta és la decisió que he pres.
0: Streeting s'ha mostrat disposat a esperar un altre possible rival. L'alcalde de Manchester, Andy Barman, que per ara no es pot presentar perquè no és diputat, però que pot ser-ho d'aquí una setmana si surt elegit en unes legislatives parlacials. Wes Streeting està considerat de l'ala conservadora del laborisme i Barman representa la vessant més progressista. L'Iran ha anunciat que està preparant un sistema per obrir parcialment l'estret d'Hormuz amb pagament de peatge. Un alt càrrec del règim ha explicat que s'està creant un mecanisme de gestió del trànsit que beneficiaria els vaixells de països que cooperin amb l'Iran, però que continuaria tancat a operadors d'indrets com els Estats Units. En aquest sentit, la televisió estatal ha informat que el govern està negociant amb alguns països europeus, tot i que cap govern ha confirmat la notícia.
12: Després del pas de vaixells de països de l'Àsia Oriental, especialment de la Xina, el Japó i el Pakistan, avui hem rebut informació que indica que els europeus també han obert negociacions amb la Marina dels Guardians de la Revolució.
0: L'Iran manté tancat l'estret d'Hormuz, pas estratègic per on circula el 20% del petroli mundial, com a represàlia pel bloqueig dels Estats Units a vaixells iranians. Les dues mesures estan en vigor, tot i l'alto el foc que va començar el 8 d'abril. El president dels Estats Units, Donald Trump, aspira encara a continuar negociant amb l'Iran i aquest dissabte ha tornat a amenaçar el país. En una entrevista a la televisió francesa BFM, el president nord-americà ha dit que més els val arribar a un acord perquè, si no, ho passaran molt malament.
5: 3CAT Info.
0: El Parc Hospitalari Martí Julià de Salt ha acomiadat un professional de la unitat d'aguts de psiquiatria després d'una investigació per assetjaments sexuals. Segons ha avançat el diari de Girona, els casos haurien passat a finals del 2024. El centre va activar el protocol i una empresa externa va detectar conductes greus i es va acordar l'acomiadament del professional. Les víctimes relaten comentaris de contingut sexual, però també episodis d'intimidació i denuncien que hi ha més assetjadors al al centre. Tot i l'acomiadament, algunes de les treballadores lamenten que les mesures són insuficients. Els treballadors de les biblioteques de Barcelona denuncien que l'Ajuntament vulnera el dret de vaga quan planteja obrir sales d'estudi durant el període de selectivitat. Des del consistori asseguren que es tracta d'un dispositiu habitual que es fa cada any per garantir espais als estudiants de l'ESPAU i que no és cap mesura vinculada a la vaga. La petició que ha fet l'Ajuntament des del Departament de Joventut a les direccions d'equipaments municipals com biblioteques i centres cívics és que habilitin de manera urgent aquestes sales. Montse Serra, bibliotecària i delegada del comitè del Consorci, assegura que es vulnera el dret de vaga.
13: Bueno, nosaltres creiem que això és una manera com de molt lletja d'evitar que la nostra vaga doncs, tingui efecte i, a més, que a la gent que porta, ens sembla que les volen obrir sense personal afegit. No ho veiem ni que sigui segur ni que sigui legítim fer les coses d'aquesta manera.
0: Els comitès dels treballadors asseguren que les negociacions amb l'Ajuntament estan encallades i a l'assemblea d'aquest dissabte han decidit estendre la vaga indefinida a totes les biblioteques de Catalunya a partir del 29 de maig, cada divendres i dissabte.
5: El temps.
0: Eloi Cordomí.
14: Per avui diumenge preveiem un temps més inestable. Ja durant aquestes pròximes hores augmentaran els núvols a les comarques de Girona, de Barcelona, en alguns llocs del Pirineu, de la Catalunya central també. No descartem durant el matí de diumenge algun primer ruixat, preferentment a la costa, poca cosa. I de cara a la tarda sí que augmenta més la possibilitat de tempestes, sobretot al Pirineu, Perepirineu, comarques de Girona i al nord de les de Barcelona. Aquí al nord-est és on preveiem les tempestes més fortes. En aquest sentit hi ha un avís del Servei Meteorològic de Catalunya que adverteix de pluges de fins a 20 litres en mitja hora. I no descartem també algun ruixat, alguna tempesta molt més aïllada en altres punts del prelitoral o fins i tot a l'interior de les Terres de l'Ebre. De cara a dilluns, es manté encara la inestabilitat al nord-est, tant al matí com a la tarda, amb possibilitat de ruixats i tempestes. A la resta, temps més tranquil, i a partir de dimarts quedaran alguns ruixats de tarda al Pirineu. Sembla que dijous, divendres, el temps serà molt més estable amb temperatures més altes.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La convocatòria extraordinària d'exàmens pràctics de conduir a Lleida també es farà els propers dies a les seus de la Pobla de Segur, a l'Alta Ribagorça i a la seu d'Urgell. D'aquesta manera, la DGT també preveu descongestionar les llistes d'espera en aquests punts de la zona del Pirineu. Alba Mor.
15: A les 315 persones examinades aquest dissabte a la capital del Segrià se sumaran 244 aspirants més. Així, a Lleida s'han fet un 24% més de proves de les que es fan en una setmana, mentre que la xifra a la Seu s'enfilarà fins a un 60% i, en el cas de la Pobla, fins a un 85%. En tot cas, el subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, avisa que reduir la llista d'espera d'aspirants no només queda en mans de la DGT i demana corresponsabilitat a les autoescoles.
16: No és només la capacitat que té la DGT de fer exàmens o la disponibilitat d'examinadors. També hi ha una responsabilitat per l'altra part, perquè les autoescoles han de tenir capacitat per fer les pràctiques, han de tenir la planificació, els professors i els vehicles. I això doncs, ens comporta que aquesta situació, doncs, que la Direcció General de Trànsit, per reduir aquesta tensió, ha proposat aquest pla extraordinari.
15: Segons dades de la DGT, la demarcació de Lleida compta amb 49 autoescoles i 224 professors. Les mateixes fonts apunten que de gener a abril d'aquest 2026 s'han fet unes 300 proves més que l'any passat en el mateix període, amb un percentatge d'aprovats del 51,71%.
0: Pràcticament ja no queden habitacions d'hotel a Barcelona per als dies 9 i 10 de juny, coincidint amb la visita del Papa. I les poques que queden lliures han arribat a triplicar el preu. Per exemple, el Gran Hyatt és un 80% més car aquells dies respecte a una setmana normal. I a l'Hotel Vela, una habitació costa 1.500 euros la nit del 9 al 10 de juny, mentre que la setmana anterior el preu és de 400 euros la nit. A Montserrat, on el Papa també hi farà una visita, ja estan ocupats el complet tant l'alberg com les cel·les. I el 97% dels prop de 10.000 apartaments turístics de Barcelona estan reservats. Marian Muro, la directora general de l'associació que els agrupa, Apertur, exposa quin és el perfil del client.
17: És una visita que arrastra una demanda que es pot moltes famílies o casals de catòlics de gent jove que venen per veure el papa i és clarament el target del nostre allotjament.
0: Segons dades del portal de reserves Booking, la demanda d'allotjament a la ciutat de Barcelona ha crescut prop d'un 30% respecte al juny passat. 3 de cada 4 persones amb celiaquia han hagut de renunciar alguna vegada a fer activitats socials com anar de viatge o fer dinars de feina per la dificultat de trobar espais on puguin menjar amb seguretat. Ho revela una enquesta de l'Associació de Celíacs de Catalunya. En el Dia Internacional de la Celiaquia, l'associació també alerta que més d'un 90% dels seus associats reben comentaris que minimitzen o no comprenen la malaltia. La seva portaveu, Irene Puig, ha explicat a 3Cat Info que això afecta el seu benestar emocional.
18: A nivell emocional és una cosa que afecta i encara limita i s'ha d'aconseguir doncs, bueno, que cada cop hi hagi més comprensió, s'entengui millor i hi hagi més opcions a l'hora de menjar fora de casa perquè les persones celíaques pues, estiguin menys limitades.
0: Per això impulsa una campanya per combatre el fet que la malaltia es banalitzi i es consideri una moda. La Fundació Puigverd de Barcelona arriba als 3.000 trasplantaments de ronyó, una xifra que representa una fita històrica per a aquesta institució dedicada a les malalties renals. La doctora Carme Facundo, responsable de la unitat de trasplantament renal de la Fundació Puigverd, fa un balanç d'aquestes 3.000 intervencions.
19: Hem millorat resultats, hem après a manegar els fàrmacs immunosupressors, hem après a ajustar medicació, sobretot hem après que el trasplantament és la millor opció per tot pacient que està amb insuficiència renal crònica, avenços en les cirurgies. I una altra cosa en la que hem avançat durant aquests últims anys és en l'utilització del donant viu, que en el nostre país era marginal fins fa poc.
0: Els especialistes destaquen que en els últims anys l'augment de donants vius ha permès ampliar el perfil de persones que poden accedir a un trasplantament.
5: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: La necessitat de reglamentar l'accés a la natura per preservar-la ha estat el tema principal de la jornada tècnica que s'ha fet a Montserrat aquest dissabte per debatre sobre l'escalada i la seva regulació en espais naturals. Ho ha explicat a 3Cat Info Albert Egea, membre de la Subcomissió Tècnica d'Escalada del Parc Natural de Montserrat a 3Cat Info.
20: L'augment de practicants de l'escalada ha augmentat moltíssim en els darrers anys i el terreny de joc segueix sent el mateix, vol dir que hem de posar ordre, sobretot de cara a preservar el medi i perquè puguem seguir-ho gaudint durant molts més anys.
0: També s'ha debatut l'impacte del canvi climàtic, per exemple, traduït en esllavissades quan plou molt, o de despreniments de pedres, com el que fa un mes va causar la mort d'una parella d'escaladors. Els experts, però, reivindiquen Montserrat com un entorn segur. Xavier Aparicio, gerent del Patronat de la Muntanya de Montserrat.
21: Canvi climàtic per l'orografia, doncs hi ha determinats llocs que la caiguda de pedres és més possible. I per això es depèn de la mesura de tancar definitivament aquestes 5 vies.
0: L'any passat els bombers van fer 9 rescats d'escalada, la segona xifra més baixa de l'última dècada. Eduard Sánchez, sergent del GRAE, també en declaracions a aquesta emissora.
22: Montserrat no és més insegur que altres llocs. Després d'un episodi de pluja com hem tingut, doncs el terreny és més inestable, hi ha animals salvatges, hi ha moltes cabres que passen per dalt, hi ha zones que són més segures que altres per la fauna que pugui córrer per dalt. Però no és especialment insegur.
0: A la jornada també s'ha incidit en la importància de fer pedagogia.
5: Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
1: El Barça ha guanyat la Copa de la Reina després de derrotar l'Atlètic de Madrid a la final per 3-1. Els gols han estat obra de Clàudia Pina, Brooks i Salma Parayuelo, tots tres marcats a la primera part. L'equip madrileny ha retallat distàncies a la segona part i el marcador ja no s'ha mogut més. Podem sentir a Clàudia Pina a TV3.
23: Gràcies. Bueno, crec que hem fet molt bona primera part. La segona ens ha costat una mica, així que, bueno... contentes pel resultat, pel moment de la temporada en el que estem. Era un moment important també per la setmana que ve i bueno, avui a celebrar una mica i demà ja ficades en el partit de la setmana que ve.
1: És el tercer títol de la temporada per les blaugranes després de la Lliga i de la Supercopa i a les portes de la final de la Champions de dissabte vinent a Oslo contra el Lió. El Barça guanya el títol per tercer any consecutiu i amplia encara més un palmarès en què ja figuren 12 copes. Encara en futbol, a la primera divisió, l'Espanyol i el Girona continuen lluitant per la permanència a falta de dues jornades. Aquest diumenge, els blanquiblaus visiten el camp de l'Osasuna, un rival complicat, com diu el tècnic Manolo González.
2: Osasuna crec que és un club a nivell de funcionament exemplar, sempre ho he dit, que és un club que ha sabut créixer a poc de manera exponencial, mantenint jugadors importants, millorant l'equip cada any una mica més, que està competint a molt bon nivell, que mai és un equip que es deixa... pot perdre partits, però si tu analitzes l'Osasuna és un equip que sempre fins al final està dins dels partits. Llavors, a partir d'aquí és un partit complicat demà.
1: Per la seva banda, el Girona visita el camp de l'Atlètic de Madrid. Mitchell tindrà les baixes d'Abel Ruiz, però recupera a Van de Beek.
3: Un partit molt important per nosaltres, de necessitat, de fer història, i necessitem donar la nostra millor versió. L'escenari és el que és i l'Atleti es juga les seves, però un sol tres molt més, perquè és la supervivència del club a primera divisió, la millora del club, el creixement del club, necessitem els tres punts, i és un partit, una final, hem de fer les coses de la millor manera.
1: Robert Lewandowski confirma que deixarà el Barça a final de temporada. El davanter polonès ho ha anunciat en un vídeo a les xarxes socials.
4: After 4 years, full of challenges and hard work, it's time to move on. I leave with the feeling that the mission is complete.
1: Lewandowski, de 37 anys, i diu que després de 4 temporades com a blaugrana ha arribat l'hora de buscar nous reptes. El polonès, que acaba contracte, ha fet 119 gols en 191 partits i ha contribuït a guanyar 3 lligues, una Copa del Rei i 3 Supercopes d'Espanya. El tècnic del Barça, Hansi Flick, diu que ha estat un privilegi treballar amb Lewandowski i ha confirmat que van tenir una conversa per decidir el seu futur.
6: La conversa amb ell va ser bona. Vam parlar d'això i es va acomiadar de l'equip. Ell ha viscut una gran etapa aquí a Barcelona. He treballat amb ell 4 anys i els títols que he guanyat els he guanyat amb ell. Per mi, treballar amb ell ha estat un privilegi. És un professional. Sempre dona el millor pel seu cos, per estar al nivell més alt. És un exemple perfecte pels jugadors joves. Agraeixo molt haver treballat amb ell. És una persona fantàstica i també un grandíssim jugador que encara està a un alt nivell.
1: Lewandowski s'acomiadarà de l'afició aquest diumenge al Barça-Betis al Camp Nou. De Jong i Rashford han estat les principals absències a l'entrenament. A la primera ref, Nàstic 2, Europa 1. Amb aquesta victòria, l'equip tarragoní depèn de si mateix a l'última jornada per mirar de salvar la categoria. L'Europa, per la seva banda, i malgrat la derrota, es manté la cinquena posició en zona de play-off descens i també depenen de si mateixos per classificar-se a l'última jornada. El Sabadell ha perdut contra l'Antequera per 0-1 i ja no podrà pujar de manera directa a la segona divisió perquè l'Aldenc ha derrotat a l'Atlètic de Madrid B, aconseguint matemàticament el primer lloc que dona l'ascens directe.
5: 3CAT Info.
1: I el Racing de Santander és nou equip de la primera divisió després de derrotar el Valladolid per 4-1 i de la derrota de l'Almeria per 1-2 contra les Palmes. A la segona ref, el Reus ha quedat eliminat a la primera eliminatòria del play-off descens contra l'Ourense en perdre per 2-1 a Terres Gallegues i després de l'empat a 0 de l'anada.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El podi l'han completat Pedro Acosta i Fabio Di Gianantonio. És la primera victòria del pilot de Cervera en una cursa sprint a Catalunya.
24: Bueno, al final crec que estem bastant a la mateixa... Allà ha sortit tot una mica més fàcil, aquí patim una mica més, sobretot com he dit, amb temperatures i el feeling de davant, però crec que demà i al final tinc molta confiança en el meu equip, sé que trobarem algo i sé que estarem a la batalla.
1: Àlex Márquez queda a 62 punts de Marco Bezzecchi. Aquest diumenge, les curses llargues a partir de 9:45 del matí a Catalunya Ràdio i TV3. En waterpolo, el Sant Andreu i el Mataró s'han classificat per la final a 4 de la Champions femenina que jugarà a mitjans de juny a Malta. El Sant Andreu ha remuntat un 10-6 en contra a la piscina del Buliamení grec i ha acabat guanyant els penals per 14-15. El Mataró, per la seva banda, ha derrotat a la Roma per 10-12. El Sabadell, en canvi, ha caigut eliminat després de perdre 10-8 contra l'Olympiacos. I encara en waterpolo, a l'Eurocup femenina hi haurà dos finalistes catalans, el Catalunya, que s'ha classificat per la final després de derrotar el Zugló per 4-11, i el Barceloneta, que ha derrotat 13-14 al Trieste.
7: Són dos quarts de dues.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. L'USTEC vol que Esquerra i els Comuns incorporin les reivindicacions de mestres i professors a la negociació dels pressupostos. El govern diu que té voluntat d'acord amb el col·lectiu i Junts planteja un pacte de país en educació. També destaca que ha mort un home a trets al barri de la Marina de Port, a Barcelona. Alguns testimonis han sentit diversos trets i ara els Mossos busquen l'agressor, que ha fugit. A partir d'ara us explicarem que a Catalunya hi ha autoritzats més de 200 parcs solars que, quan es facin, duplicaran la potència solar instal·lada a casa nostra, segons dades de l'Institut Català d'Energia. Ja anirem al Festival de Cinema de Cannes, on la pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen, El ser querido, ha estat tot un èxit. Ha acaparat diversos minuts d'aplaudiments després de la seva projecció a la secció oficial a competició. Els seus intèrprets, Javier Bardem i Victoria Luenga, també són candidats a premi. I en esports, que destaquem, Alfons Gorina?
1: Que el Barça guanya la Copa de la Reina derrotant l'Atlètic de Madrid a la final per 3-1. Tercera copa consecutiva pel Barça i tercer títol de la temporada després de la Lliga i de la Supercopa i a les portes de la final de la Champions dissabte vinent contra el Lió. Girona i Espanyol busquen fugir del descens a dos camps complicats. Aquest diumenge, Osasuna Espanyol i Atlètic de Madrid, Girona. Serà també el dia en què es confirmarà l'adeu de Robert Lewandowski al Barça, s'acomiadarà del Camp Nou en el Barça Betis. Victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Aquest diumenge es disputa la cursa llarga. I en waterpolo, el Sant Andreu i el Mataró s'han classificat per la final a 4 de la Champions femenina, que jugarà a mitjans de juny a Malta.
0: I pel que fa al temps, s'espera un matí de diumenge mig ennuvolat en algunes comarques entre Barcelona i Girona, però amb més sol a la resta. A la tarda apareixeran tempestes al nord-est, al Pirineu i al Prepirineu, i no es descarta algun ruixat al voltant del prelitoral. La temperatura serà més alta. El sindicat majoritari al sector de l'educació, l'USTEC, reclama a Esquerra i als Comuns, socis parlamentaris del govern, que portin el conflicte dels docents a la negociació dels pressupostos que el president Salvador Illa confia certificar els pròxims dies. N'ha parlat la seva portaveu, Yolanda Segura, després de 5 dies de vagues arreu del país.
2: Esquerra Republicana de Catalunya i els Comuns tenen una responsabilitat crucial en aquest moment. El reclament que situin l'educació pública com una prioritat i que exigeixin al govern que els comptes recullin les reivindicacions del col·lectiu educatiu. L'educació hauria de ser una línia vermella en la negociació de pressupostos.
0: En aquest escenari, Junts reclama al govern que negociï amb els sindicats de docents i proposa un gran pacte de país per millorar la qualitat educativa i els salaris de mestres i professors. Jordi Turull és el secretari general.
3: L'actual proposta que corre, que es fa, comenta des del govern, és irrisòria. Ara mateix els docents catalans són els pitjors pagats per l'Estat. La millora salarial que es demana està relacionada amb el complement específic que en més de 20 anys s'ha ignorat. I aquí tots hi tenim part de responsabilitat.
0: També la diputada de la CUP, Pilar Castillejo, ha interpel·lat Esquerra i els Comuns.
4: En aquesta situació de conflicte evident, de conflicte amb els mestres, amb els sanitaris, de conflicte amb l'habitatge, de conflicte social arreu, no entenem com pot ser que Comuns i Esquerra estiguin donant suport als pressupostos de la Generalitat. És un moment per plantar-se.
0: En qualsevol cas, el govern confia a tancar els pressupostos els pròxims dies després de pactar amb Esquerra la línia de tren orbital que uniria el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona. Demà passat, dilluns, preveuen segellar aquest acord que aquell mateix dia els republicans sotmetran a consulta en una reunió extraordinària de la seva cúpula. 2 dies després, dimecres, els governs català i espanyol tenen previst reunir-se a Madrid perquè la Moncloa validi els pactes.
5: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Nou tiroteig a Barcelona que deixa un mort aquest dissabte a plena llum del dia a prop del passeig de la Zona Franca al districte de Sants-Montjuïc. Els fets han tingut lloc al carrer de la Mineria al voltant de les 7 de la tarda i, segons apunten alguns testimonis, l'autor hauria disparat diversos trets per darrere a la víctima i hauria fugit del lloc amagant l'arma. Encara no se sap si hi ha cap detingut ni el mòbil del crim. Els Mossos han obert una investigació i estan intentant localitzar l'agressor, que ha fugit. A la zona s'hi han desplegat diverses ambulàncies del SEM i efectius dels Mossos i la Guàrdia Urbana. Fa menys d'un mes també va haver-hi un tiroteig a la mateixa zona de Barcelona.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: En clau internacional, els Estats Units i Nigèria han mort el número 2 d'Estat Islàmic en aquest país en una operació conjunta anunciada pel president Donald Trump. Segons el govern nigerià, Abu Bilal al-Munki es trobava amagat a la zona del llac Txad, situat a l'extrem nord-est del país, una regió que habitualment serveix de base per a organitzacions violentes. A Nigèria és freqüent l'actuació de grups islamistes com ara Boko Haram i Estat Islàmic, que en el passat han tingut relacions de col·laboració i lleialtat. Donald Trump ha denunciat repetides vegades que a Nigèria es viuen atacs contra cristians, fet que l'ha estat desmentit pel govern del país, que assegura que l'activitat que sobretot fa Boko Haram és indiscriminada i té com a objectiu cristians i també musulmans. Precisament aquest dissabte, Boko Haram ha tornat a segrestar estudiants de forma massiva, un tipus d'acció que també és habitual. Almenys 30 alumnes, més de 40, segons la font, han desaparegut després d'un atac a una escola de l'estat de Borno, al sud-est del país. Al Perú, la conservadora Keiko Fujimori i el progressista Roberto Sánchez seran proclamats oficialment aquest diumenge candidats a la segona volta de les eleccions presidencials que es faran el 7 de juny. Els resultats de la primera volta s'han confirmat després d'un recompte de 33 dies, un dels més llargs en unes eleccions. Buenos Aires, Joan Biosca.
6: Així és com celebraven els partidaris del progressista Roberto Sánchez passar a la segona volta de les presidencials peruanes un cop escrutat el 100% dels vots. Un recompte de vots etern a 33 dies d'haver-se celebrat la primera volta. Campanya electoral, doncs, ja a tota màquina per plantar cara a les urnes de la conservadora Keiko Fujimori, quarta vegada que es presenta a les eleccions per ser cap d'estat. Dos models de país oposats en joc al Perú, amb dos models de presidents com a exemple. La mà de ferro autoritària del pare Fujimori, Alberto, ja mort i que va acabar condemnat i empresonat per delictes contra els drets humans, heroi nacional per a no pocs peruans per acabar amb el terrorisme de Sendero Luminoso. O bé el model del president progressista empresonat per intent de cop d'estat, Pedro Castillo, referent polític de Roberto Sánchez. Escoltem els candidats a la presidència del Perú, Roberto Sánchez i Keiko Fujimori.
7: La proclamación oficial será el domingo. Hoy ya se tiene conocimiento público el 100% de las actas y eso reafirma que hay un movimiento social que también ha hablado.
8: No voten en blanco, no voten viciado y no voten por el comunismo.
6: Eleccions presidencials peruanes previstes en el calendari. Segona volta o balotatge pel 7 de juny, un país que en 10 anys ha tingut 8 presidents.
5: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Benifallet, al Baix Ebre, amplia el projecte Stop Steiner amb un homenatge als veïns que van ser deportats a camps de concentració nazis. Durant l'acte s'ha reivindicat la defensa dels valors democràtics, sobretot entre les generacions més joves. Benifallet, Ariadna Escoda.
9: El municipi ebrenc ha recordat a Joaquín Cid, Antonio Pubill, Tomás Salaet i Francisco Margalef. Van ser deportats en camps de concentració nazi entre el 1940 i el 1944, i un d'ells va ser assassinat a Gusen. Es tracta de Francisco Margalef, molt significat políticament als moviments sindicalistes. La seva neboda, Rocío Margalef, remarca la importància que la seva història, com la de tants altres, no caigui en l'oblit.
10: Yo pienso que es un momento de justicia y sobre todo que para las generaciones futuras que vean lo que pasó y que no se repita. Desgraciadamente estamos en un momento histórico terrible donde muchas de las cosas están repitiendo. Es muy triste.
9: Una memòria democràtica que també ha defensat el conseller Ramon Espadaler.
11: I el sentit de l'Stop Steiner és que ens sopeguem amb aquesta llamborda i que ens parem a pensar per uns moments doncs, que aquí hi vivien, en aquest municipi, doncs, hi havia unes persones que varen patir l'horror nazi i que les volem recuperar per ensenyar-ho sobretot a les generacions futures.
9: Ara per ara, a Catalunya hi ha 762 llambordes a Stolperstein, una xifra que el govern elevarà enguany fins a les 872.
0: La Generalitat ha impulsat noves activitats per reforçar la presència del català a la Catalunya del Nord. A Perpinyà, petits grups es reuneixen setmanalment en un bar per practicar la llengua a través de converses informals. També es preparen altres accions destinades a sectors com el turisme. Berta Artigas Fontàs.
12: Un cop a la setmana, un grup reduït de 4 o 5 persones es reuneix en un bar de Perpinyà per aprendre el català de manera informal, a través de la conversa. Un tècnic s'encarrega de dinamitzar l'activitat i es tracta en diversos temes com la gastronomia, la muntanya o l'educació. És una iniciativa de la Casa de la Generalitat de Perpinyà amb l'objectiu de promoure l'idioma en el dia a dia. Albert Pinyeira és el director de la Casa de la Generalitat.
13: Que la llengua no és només una cosa que s'ha d'aprendre a l'aula, sinó que el que volem és que sigui una llengua viva i que, per tant, s'utilitzi a tot arreu, i quina millor manera, no?, de que la gent pugui practicar-la i pugui practicar-la al bar a través d'aquest taller de conversa.
12: Entre els participants hi ha l'Anna Maria Mestre i l'Andreu Vicent.
14: Jo m'agrada venir aquí perquè tinc dificultat a parlar català.
15: Parlem i cada cop fem

0: projectes de cooperació transfronterera.
1: A Catalunya hi ha autoritzats més de 200 parcs solars que, quan es facin, duplicaran la potència solar instal·lada a casa nostra, segons dades de l'Institut Català d'Energia. Segons Salvador Salat, cap de la Delegació Territorial de la Unió Espanyola Fotovoltaica, aquestes infraestructures es permetrien complir els objectius de descarbonització per a l'any 2030. Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
2: Els objectius del 2030 en matèria d'energia solar fotovoltaica no som tan lluny a poder-los complir. Ens faltarien encara 1.500 megawatts a terra per poder instal·lar, ens faltarien encara 1.500 megawatts en cobertes per poder-los instal·lar, en autoconsums.
1: No obstant això, aquests projectes topen amb l'oposició del territori. Des de la plataforma Mobilitzem la Llera, consideren que es produirà més energia de la que es necessita amb l'objectiu de vendre l'electricitat sobrant a altres països. Consol Riera és membre de la plataforma.
3: Estan convertint aquest país en una fàbrica de produir energia per portar-la no sabem a on, però on la gent del territori, a part de que tot aquest territori seran zones de sacrifici, perquè se'n diuen així, zones de sacrifici, que realment considerem totalment injustes, i no sabem on tenir aquesta energia, perquè aquesta energia no reverteix sobre el territori.
1: Un dels parcs solars projectats és l'anomenat Júlia, que tindria 4 plantes en municipis del Gironès, el Pla de l'Estany i el Baix Empordà. Dissabte de cues a diferents ciutats per la posada a la venda d'una nova col·lecció de rellotges de butxaca, també a Barcelona. Centenars de persones s'han concentrat a les portes de la botiga Swatch del Passeig de Gràcia per tenir opcions de comprar un rellotge Pop Royal, realitzat en col·laboració amb la marca de luxe Audemars Piguet i que costa uns 400 euros. Hi ha hagut d'intervenir la policia i, davant la situació, els responsables de l'establiment no han obert aquest dissabte.
4: Portem aquí des del dimecres a la tarda, dijous, esperant, perquè diguin ara que solament hi ha 100 rellotges.
5: Des de les 5 de la mañana. La cola ja estava hasta aquí, gigante, des del jueves.
6: Per què vol el rellotge? Pues, segurament per revendre'l per molts més diners.
1: L'objectiu d'una gran part dels que volien comprar un d'aquests rellotges era revendre'ls en aplicacions de venda per internet. En algunes d'aquestes apps hi ha perfils que n'ofereixen amb preus que van des dels 800 euros, el doble del preu original, fins als 1.800, més de 4 vegades el preu original. Les imatges de gent fent cua moltes hores i corredisses també s'han vist en ciutats com Londres, París, Tòquio i Nova York, entre altres ciutats. Obrim ara l'àrea de servei.
7: El temps.
1: Amb Eloi Cordomí.
8: Per avui diumenge preveiem un temps més inestable. Ja durant aquestes pròximes hores augmentaran els núvols a les comarques de Girona, de Barcelona, en alguns llocs del Pirineu, de la Catalunya central també. No descartem durant el matí de diumenge algun primer ruixat, preferentment a la costa, poca cosa. I de cara a la tarda sí que augmenta més la possibilitat de tempestes, sobretot al Pirineu, Perepirineu, comarques de Girona i al nord de les de Barcelona. Aquí al nord-est és on preveiem les tempestes més fortes. En aquest sentit hi ha un avís del Servei Meteorològic de Catalunya que adverteix de pluges de fins a 20 litres en mitja hora. I no descartem també algun ruixat, alguna tempesta molt més aïllada en altres punts del prelitoral o fins i tot a l'interior de les Terres de l'Ebre. De cara a dilluns, es manté encara la inestabilitat al nord-est, tant al matí com a la tarda, amb possibilitat de ruixats i tempestes. A la resta, temps més tranquil, i a partir de dimarts quedaran alguns ruixats de tarda al Pirineu. Sembla que dijous, divendres, el temps serà molt més estable, amb temperatures més altes.
7: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
1: Èxit rotund del Ser Querido al Festival de Cinema de Cannes. La pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen ha acaparat diversos minuts d'aplaudiments després de la seva projecció a la secció oficial a competició. Els seus intèrprets, Javier Bardem i Victoria Luengo, també són candidats a premi. Ens ho explica el nostre enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
9: És una història de traïció, és una història d'abandono, és una història d'amor, de gent que no pot mirar-se als ojos.
10: La primera de les tres

0: Pel·lícules espanyoles amb participació catalana a competició ja és una de les favorites. La pel·lícula de Sorogoyen parla d'un pare absent que vol recuperar la seva filla anys després d'abandonar-la i per això li ofereix el paper protagonista en la seva pròxima pel·lícula com a director. Té dues escenes antològiques, la inicial on els dos intèrprets brillen gràcies a la improvisació i una altra del rodatge on Bardem exemplifica certes conductes que afortunadament diu que es veuen cada cop menys en el món del cinema.
1: Bueno, el cine es una sociedad muy poco democrática, sino que da órdenes y los demás que siguen órdenes. Y eso da, puede dar muchas equivocaciones y mucho abuso de poder. Algunas cosas he visto, no hasta el nivel que se cuenta en la película, pero sí situaciones, bueno, pues desagradables de directores y actores también, o productores que crean un ambiente difícil. También me incluyo yo. Yo también he tenido momentos donde me he puesto muy cabrón porque me he puesto nervioso, porque he estado enfadado, porque tengo un mal día. Creo que fui consciente y pedí perdón después.
0: Victoria Luengo, que la setmana vinent també presentarà Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar, a competició, diu que aquest film de Sorogoyen li ha canviat la vida i és conscient que ser aquí, a Canes, amb ella, també pot ser un punt d'inflexió a la seva carrera, tot i que intenta no viure-ho d'aquesta manera.

0: Poques gràcies, Musca, Maria Jaume o The Tyets han fet ballar el públic de la festa del 150è aniversari d'Estrella Damm. Han omplert el parc del fòrum amb 30.000 persones, segons l'organització. Ho ha seguit des de Barcelona en Marc Ruiz.
1: Poques gràcies, ha tancat la festa d'Estrella Damm. Hi havia corredisses per trobar lloc davant del portal dimensional d'Oques Gràcies, que s'ha obert amb la sort que tinc de tu. Un dels himnes que es trobaran a faltar, i molt, quan pleguin a l'octubre. I és que per més que cançons com Bambi siguin divertides, hi ha hits com Petaro, que fan que tothom canti, salti i aplaudeixi com una persona sola, a mig camí entre el gospel, el reggae i el pop, o el funky, com Està guai. A Josep Montero somreia des de dalt de l'escenari, i és que gairebé no li calia cantar. Ja li feien la feina des de la pista.
2: Oh, yeah, Barcelona!
1: Poc abans també hi havia molt de funky a l'altre escenari de la festa, amb 31 fam, que mesclen hip-hop amb aquest punt de funky i molt més, capaços de rapejar amb percussions urbanes i melodia de tenora, per exemple, a l'esplèndida Teteo i Caliu. I han presentat R31 temporada 2, és a dir, Ràdio 31 fam, temporada 2, amb cançons com Valentina, Septiembre o Reso per nosaltres, que ho han petat. Maria Jaume, Ginestà, Muixca, Els Catarres, Love of Lesbian o The Tyets són la resta del cartell que han atret 30.000 fans des de quarts de 4 de la tarda.
3: Trescat Info. Informar, explicar, entendre.
0: La nit dels museus omple de visitants 94 espais de l'àrea de Barcelona amb activitats gratuïtes fins a la matinada. Una de les propostes que ha generat més expectació ha estat el concert de tecno medieval de Grego Tecno, que ha fet vibrar la sala oval del Manac amb la seva barreja de cant gregorià i bases electròniques. En aquest sentit, la directora de museus de l'ICUB, Montse Torres, ha explicat que enguany han volgut posar el focus a programar per al públic més jove.
4: Enguany hem fet efectivament una aposta per programar activitats d'interès del públic més jove. N'hem identificat una trentena d'activitats programades pels diversos centres per atraure aquest públic que habitualment no és usuari, habitualment no visita tant els nostres centres.
0: En aquesta nova edició s'han incorporat equipaments com el Gran Hotel Bertino, el Centre Cultural La Bòbila, el Centre d'Interpretació del Castell de Montjuïc o la Fabra i Coats. I un altre dels protagonistes ha estat el Monestir de Pedralbes, que enguany celebra 700 anys d'història. A més, la iniciativa s'ha estès a ciutats com Badalona, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, a Santa Coloma de Gramenet i Sant Joan d'Espí. Com cada any, amb motiu del Dia Internacional dels Museus, el Departament de Cultura ha publicat els principals indicadors del sistema museístic català corresponents al 2025. Segons les dades de l'Observatori de Públics del Patrimoni Cultural de Catalunya, els 239 museus registrats i col·leccions analitzats van rebre 20 milions de visitants.
3: Trescat Info. Trescat Info.
5: Que é certo, que é errado. Que tá bom, que tá mal. Que é justo, que é injusto.
6: Não, é depois que você chanta.
7: I don't think anybody has so extensive coverage as I have.
0: Sentim el tràiler del documental Amazomania, que ha guanyat el premi a la millor pel·lícula del Docs Barcelona el 2026. El festival tanca amb 12.300 assistents, una trentena de sessions amb les entrades exaurides i un 70% d'ocupació a les sales. La producció catalana de Travelers, una pel·lícula que acompanya un grup d'emigrants a la frontera entre el Marroc i Espanya, ha estat guardonada amb el premi a la millor pel·lícula catalana. I la menció especial ha estat per a Bèstia, un retrat de tres caçadors de la Catalunya interior que reflexiona sobre la masculinitat rural. El premi del jurat, d'altra banda, ha estat per a Atlas de la Desaparición, una investigació documental sobre les persones desaparegudes traslladades al Vall Valle de los Caídos. El festival ha projectat 57 produccions en espais de la ciutat, com els cinemes Renoir, l'Aribau, el Fenòmena, l'Espai Texas o la Filmoteca. Els Docs Barcelona celebrarà el seu 30è aniversari del 29 d'abril al 9 de maig del 2027.
3: 3CAT Info. 3CAT Info. Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
8: El Barça guanya la Copa de la Reina després de derrotar l'Atlètic de Madrid a la final per 3-1. Els gols han estat obra de Clàudia Pina, Brooks i Salma Parayuelo, tots tres marcats a la primera part. L'equip madrileny ha retallat distàncies a la segona part, però el marcador ja no s'ha mogut més. Podem sentir el tècnic del Barça, Pere Romeu, en declaracions a TV3.
9: Bé, molt content, crec que hem fet una primera part molt bona, un inici de segona part molt bo, després elles amb el gol ens han vingut a buscar, ens han apretat, no hem patit en excés perquè apenas ens han generat ocasions de gol, però bé, satisfet amb el total del partit.
8: És el tercer títol de la temporada pels blaugranes després de la Lliga i de la Supercopa i a les portes de la final de la Champions de dissabte vinent a Oslo i contra el Lió. El Barça guanya el títol per tercer any consecutiu i amplia encara més un palmarès en què ja figuren 12 copes. Encara en futbol, a la primera divisió, l'Espanyol i el Girona continuen lluitant per la permanència a falta de dues jornades. Aquest diumenge els blanquiblaus visiten el camp de l'Osasuna, un rival complicat, com diu el tècnic Manolo González.
10: Osasuna crec que és un club a nivell de funcionament exemplar, sempre ho he dit, que és un club que ha sabut créixer a poc, de manera exponencial, mantenint jugadors importants, millorant l'equip cada any una mica més, que està competint a molt bon nivell, que mai és un equip que es deixa, pot perdre partits, però si tu analitzes l'Osasuna és un equip que sempre fins al final està dins dels partits. Llavors, a partir d'aquí és un partit complicat demà.
8: Per la seva banda, el Girona visita el camp de l'Atlètic de Madrid. Mitchell tindrà la baixa d'Abel Ruiz, però recupera a Van de Beek.
11: Un partit molt important per nosaltres, de necessitat, de fer història, i necessitem donar la nostra millor versió. L'escenari és el que és i l'Atlètic es juga les seves, però nosaltres molt més, perquè és la supervivència del club a primera divisió, la millora del club, el creixement del club. Necessitem els 3 punts i és un partit, una final. Hem de fer les coses de la millor manera.
8: Robert Lewandowski confirma que deixarà el Barça a final de temporada. El davanter polonès ho ha anunciat amb un vídeo a les xarxes socials.
12: After 4 years, full of challenges and hard work, it's time to move on. I leave with the feeling that the mission is complete.
8: Lewandowski, de 37 anys, i diu que després de 4 temporades com a blaugrana arriba l'hora de buscar nous reptes. El polonès, que acaba contracte, ha fet 119 gols en 191 partits i ha contribuït a guanyar 3 lligues, una Copa del Rei i 3 Supercopes d'Espanya. El tècnic del Barça, Hansi Flick, diu que ha estat un privilegi treballar amb Lewandowski i ha confirmat que van tenir una conversa per decidir el seu futur.
13: La conversa amb ell va ser bona. Vam parlar d'això i es va acomiadar de l'equip. Ell ha viscut una gran etapa aquí a Barcelona. He treballat amb ell 4 anys i els títols que he guanyat els he guanyat amb ell. Per mi, treballar amb ell ha estat un privilegi. És un professional. Sempre dona el millor pel seu cos, per estar al nivell més alt. És un exemple perfecte pels jugadors joves. Agraeixo molt haver treballat amb ell. És una persona fantàstica i també un grandíssim jugador que encara està a un alt nivell.
12: Great player, a world-class player, and still on this level.
8: Lewandowski s'acomiadarà de l'afició aquest diumenge al Barça-Betis al Camp Nou. De Jong i Rashford han estat les principals absències a l'entrenament. A la primera ref, Nàstic 2, Europa 1. Amb aquesta victòria, l'equip tarragoní depèn de si mateix a l'última jornada per mirar de salvar la categoria. L'Europa, per la seva banda i malgrat la derrota, es manté en la cinquena posició en la zona de play-off descens i també depenen de si mateixos per classificar-se a l'última jornada. El Sabadell, en canvi, ha perdut contra l'Antequera per 0-1 i ja no podrà pujar de manera directa a la segona divisió perquè l'Aldenc ha derrotat a l'Atlètic de Madrid B, aconseguint matemàticament el primer lloc que dona l'ascens directe. Encara en futbol, el Racing de Santander és nou equip de la primera divisió després de derrotar el Valladolid per 4-1 i de la derrota de l'Almeria per 1-2 contra les Palmes. A la segona ref, el Reus ha quedat eliminat a la primera eliminatòria del play-off d'ascens contra l'Ourense després de perdre per 2-1 en terres gallegues i de l'empat a 0 del partit d'anada.
3: 3CAT Info.
8: En futbol internacional, el Manchester City de Pep Guardiola s'ha endut la FA Cup després de guanyar el Chelsea a la final a Wembley per 1-0. És la tercera FA Cup per Guardiola amb el City, el 20è títol que suma amb l'equip de Manchester i el número 41 a la seva totalitat com a entrenador.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: Victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El podi l'han completat Pedro Acosta i Fabio Di Giannantonio. És la primera victòria del pilot de Cervera en una cursa sprint a Catalunya. Àlex Márquez ara queda a 62 punts de Marco Bezzecchi. Aquest diumenge, les curses llargues a partir de 9:45 del matí a Catalunya Ràdio i a TV3. Encara motor, Toni Bou ha començat amb bon peu al Mundial de Trial a l'aire lliure al Japó, al complex de Motegi. El pilot català s'ha imposat a la primera jornada, guanyant la primera cursa i després a la superfinal en un frec a frec amb Jaime Busto, a qui ha superat per temps perquè el marcador ha acabat amb empat. Aquest diumenge es disputen la segona jornada.
3: 3CAT Info.
8: En waterpolo, el Sant Andreu i el Mataró s'han classificat per la final a 4 de la Champions femenina que jugarà a mitjans de juny a Malta. El Sant Andreu ha derrotat el Buliameni grec i el Mataró a la Roma. El Sabadell, en canvi, ha caigut eliminat després de perdre contra l'Olympiacos. Encara en waterpolo, a l'Eurocup femenina hi haurà dos finalistes catalans, el Catalunya, que s'ha desfet del Zuglo, i del Barceloneta, que ha derrotat el Trieste. En ciclisme, victòria de l'equatorià Jonathan Narváez a la 8a etapa del Giro d'Itàlia. I en tennis, el Masters 1000 de Roma. Aquest diumenge es disputa la final masculina entre el Jannik Sinner i el noruec Casper Ruud.
3: Trescat Info.

La USTEC vol que Esquerra i els Comuns incorporin les reivindicacions de mestres i professors a la negociació dels pressupostos. El govern diu que té voluntat d'acord amb el col·lectiu i Junts planteja un pacte de país en educació. Mor un home a trets al carrer Mineria, al barri de la Marina de Port, a Barcelona. Alguns testimonis han sentit diversos trets i ara els Mossos busquen l'agressor, que ha fugit. Investiguen com a possible crim masclista la mort de tres persones al municipi de Dolores, a la comarca del Baix Segura. Es tracta d'un guàrdia civil, la seva dona i el fill de tots dos. Milers d'activistes pro-palestins s'han manifestat a Londres i a Barcelona per reclamar a la comunitat internacional mesures de represàlia a Israel. També a Viena s'han viscut protestes contra la participació d'Israel al Festival Eurovisió. L'exministre britànic de Sanitat, el laborista Wes Wistrin, anuncia que es presentarà per disputar-li el càrrec de primer ministre a Keir Starmer. Stritin va dimitir aquesta setmana per haver perdut la confiança en Starmer, molt tocat pels mals resultats de les últimes eleccions al Regne Unit.